0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt.
2: Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
6: Badó, em passo el programa de tardes.
7: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
8: Bon dia i bona sort.
9: Bon dia i bona sort.
8: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
10: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: Amb Xavi Freixas.
10: Hola, Picó.
11: Estan caient ruixats molt forts.
10: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
11: Sí, però estem a Catalunya
10: bon dia. I
11: estem en la tardor.
10: Bon dia.
11: Bon dia per algú.
12: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
13: Puc dir una cosa?
10: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
14: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
10: Doncs moltes gràcies.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
10: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
8: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.
15: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

com està? Que s'aturi el temps. És la novetat de Danny Six i Iskid, que avui ha obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Com va? Salutacions des de la sintonia de Ràdio 4 en el moment de començar aquesta nova edició del Catalunya Express que t'acompanya com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. Potser estàs escoltant la remissió o potser estàs escoltant el podcast, que pots fer-ho a través de la pàgina web de Ràdio 4 o bé l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui a la segona hora tindrem amb nosaltres a Hippia, un autèntic torbellino de persona que és ballarina, que és cantant i que és una persona molt espiritual i influenciadora a les xarxes. Té moltes facetes obertes i avui ve a acompanyar-nos per presentar-nos les cançons d'un EP, del seu nou EP que acaba de publicar fa ben poc. Hippia estarà amb nosaltres a la segona del Catalunya Express. Però la primera tindrem ocasió de parlar amb Amulet, un artista mallorquí que acaba de publicar el seu nou àlbum i que ve a compartir-lo amb nosaltres en aquesta primera hora. Una hora que, després d'escoltar aquesta novetat de Danny Six i Iskid, també vol que compartir amb tu una altra cançó, en aquest cas, de Lluc, amb la cançó Sang. Som-hi, va!

referencia sur l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

fer un pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.

És la nova cançó d'Al·lèrgiques al Pol·len. Du per títol Un amor i dona pas a una altra novetat, la de Laura Gibert i la cançó Amulet. Justament Amulet és l'artista que ens acompanyarà just després d'aquesta cançó. Però vaja, res a veure una cosa amb l'altra, eh? Laura Gibert i Amulet.

0: Això és Es Desastre, la cançó que obre i dona títol al disc que avui ve a presentar-nos, Amulet. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, Amulet és el teu nom artístic, entenc.
1: Sí, Amulet és el meu nom artístic, que és supercomplicat perquè ve d'Antoni Mulet, que és el meu nom, o sigui que
0: està
1: més
0: bé.
1: O menys...
0: Antoni Mulet, que ets el teu nom, i Amulet. Sí, te'l van posar al col, això, o te l'has posat tu amb un exercici
1: era,
0: de...
1: Era el meu primer correu electrònic, va ser amulet@... alguna cosa així, i després, com quan vaig haver de posar-me nom artístic, ja ho tenia per tot posat així, i va ser fàcil, sí.
0: Està bé. La teva carrera comença el 2021 amb un disc que es deia Un desert de colors, després arriba Petit Viking el 2023, i tant un com amb l'altre vas tenir força èxit i repercussió. Premis,
1: sí,
0: fins i tot.
1: Sí, sí, sí, sobretot amb aquests premis típics que sempre t'apugen una mica, t'has amorat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, aquests de l'enterroc els agrada repartir premis als puestos,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Però bueno, no és per desmereixer.
1: No, però és una pujada de tadeu, sempre te'n vas com una mica més content en tu mateix, no?
0: Però clar, si t'han donat un premi amb el disc anterior, quan fas el nou, dius, hosti, aquí tenim un llistó alt.
1: Sí, sí, sí. Bueno, amb aquest disc ha estat una mica ressetejar expectatives, no?
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, perquè amb els dos anteriors, clar, venia just sortir de sa carrera, amb el deliri aquest de joventut, de voler-te menjar el món, no? I te penses que el que facis tu no ho ha fet ningú mai abans, i després quan comences a donar-te en compte de que hi ha molta gent fent coses molt guais, no? I que som més petits del com es pensàvem de vegades.
0: Clar, a més a més, veig que per dates això és ple època de confinament, de Covid,
1: sí,
0: que va donar peu a que això, que molta gent comencés a posar en marxa projectes que potser tenien allà esperant, sí, el moment adequat, i ara ja no estem en aquesta tessitura, diguéssim, no?
1: Sí, exactament, i a més, clar, a mi m'ha agafat just sortint de sa carrera i tenia una mica aquest moment d'incertesa, de no saber molt bé què fer en sa meva vida, i clar, era com un moment meravellós per arrencar un projecte així, perquè clar, no hi havia obligacions, no tenia feina, no tenia estudis, no tenia res, i clar, després, a mesura que vas sortint al món i te vas trobant sa realitat, pues veus una miqueta que s'han de fer altres coses també, no?
0: Clar. Dius que amb això fas un reset, però clar, teníem en els teus inicis vinculat al folk britànic, d'alguna manera. Però en aquest desastre canvies, diguéssim, d'orientació, vas cap a altres interessos?
1: Sí, sí, ha estat una mica reimaginar sonoritats i sobretot maneres d'escriure. Jo feia una mica el pecat que feim tots els cantautors de basar-nos molt en guitarra i bou, que està bé també, però sentia que després de dos discos d'utilitzar una fórmula i d'anar-la refinant i tal, que aquella fórmula m'havia quedat una miqueta estancada, no? Que no me deixava potser explicar coses i desenvolupar les cançons i construir de la manera que potser volia fer-ho, i ha estat una miqueta el procés de pues, començar cançons cadascuna des d'un lloc diferent, no? Potser des d'una melodia, des d'una línia sintetitzador, des d'un beat amb un loop d'una caixa de ritmes o alguna cosa així, i la veritat és que m'ha agradat perquè fa que cada cançó pues, puguis trobar-li la seva personalitat. Això m'ha agradat, sí.
0: O sigui, pel que em dius, dos discos ja has vist que anaves de dret cap a un mur, diguéssim.
1: Sí, sí, sí.
0: I has hagut de fer una maniobra.
1: Sí, sí, sí. Crec que mos passa molt d'artistes, eh?
0: Sí?
1: Que el tercer disc...
0: Home, jo què sé, quan portes uns quants discos, això ja s'ha esgotat, anem volant,
1: sí,
0: a però amb dos potser...
1: Amb dos, sí, bueno, també és que, clar, he mantingut sempre molt el meu equip de treball, no?
0: Uh-huh.
1: Els tres discos estan produïts amb el mateix productor, que és en Jaume Gelabert, de Tramuntana Studios, que és un estudi meravellós de Mallorca, per qui no el conegui, i clar, pues, feia falta una mica de reimaginar el que estàvem fent perquè sentíem una miqueta estancat, no? Tot plegat.
0: Trobes que, a banda del reconeixement que t'ha arribat a través de premis, el públic també està reconeixent la teva feina? Et sents una mica... això, que tens el retorn de
1: dels oients? Et sa pregunta del milió. Sent que lo del públic en el final és el crític més important de tots, per jo, perquè és el que en el final decideix si fins a quin punt te dediques més temps en això o has de complementar-ho amb altres coses, i sent que sempre he sentit un suport molt important del públic, tot i que és una mica això, no? Que és una cosa que sempre està fora del nostre control, i xerrant de les expectatives que xerrava abans, ha estat una miqueta una de les coses que he hagut de fer una mica un reset, de pensar, bueno, el públic també té altres coses a fer en la seva vida, no pensen constantment, ui, què està fent Amulet, que està publicant, no puc pretendre que tothom estigui tan pendent de jo com estic jo de jo mateix, i ha estat una mica d'aquest reset i entendre que, bueno, pues es publiquen, al final t'escoltes si li dones alguna cosa que meresqui ser escoltada, no?, per ells.
0: Parlem del títol de l'àlbum, es diu És desastre, que té un punt d'extrema sinceritat, i per altra banda d'això, de no amagar les cartes, diguéssim. Per què has triat aquest títol?
1: Perquè, bueno, l'àlbum xerra molt des d'una perspectiva d'una ruptura, no?, des d'un desastre romàntic, diguéssim, i volia que fos com una espècie de radiografia, no?, d'aquest moment de passades, que una cosa hagi sortit malament, fins i tot des de la perspectiva de que hagi estat traumàtica, no?, i que hagi significat una cosa negativa en el moment, com seguim aquest procés des d'aquest moment a convertir-ho en una oportunitat de creixement i de aprenentatge, no? I crec que és una cosa que és molt universal, perquè tenim com a humans la capacitat d'adaptar-nos a diferents situacions, i per això el desastre romàntic era com una oportunitat per explicar una cosa que crec que és universal, no? I que tots mos trobem d'alguna manera, ja sigui un desastre laboral, un desastre familiar, un desastre... Hi ha molt de tipus, cadascú tenim el nostre, i era un procés que me feia ganes d'explicar-lo.
0: Just una setmana passava per aquí la Xisca amb el seu EP nou, i m'ha fet molt il·lusió trobar-la aquí a col·laborar amb tu a la cançó Imparada. És que ara l'escoltarem, però quin és el vostre vincle, a part que sou tots de Mallorca, eh?
1: Som amics des de fa ja molts d'anys, i ja fa 3 anys o així que estem treballant junts a una cooperativa cultural de Mallorca que se diu Sus Cultura, i estem treballant, pues, amb al voltant de manejament de grups, acompanyament d'artistes emergents, tenim un espai de creació, tenim algunes línies de programació com festivals, tenim Satèl·lit Fest, treballem també amb el Sororitat, amb el Festival Sororitat, i clar, fa molt d'anys que estem treballant junts, fent música junts, i clar, quan va arribar aquest tema en concret, me demanaven a Xisca, i mira, va ser fàcil.
0: Aquí us que poseu el reggaeton, eh?
1: Sí. Sí, bueno, són estils que són molt divertits de treballar, perquè els tenim també associats a unes lletres i a uns missatges molt determinats, i subvertir-los per convertir-los en un missatge polític, en un missatge social, me sembla una tasca interessant.
0: Està bé. Perquè va d'això, no?, Imparadise?
1: Sí. Bueno, és turisme que mos rebenta a tots, no? Aquí a Barcelona també mos ho trobam, a moltes zones de Catalunya també, i a Mallorca ja està sent una cosa intreballable. Jo no sé aquest estiu com ho farem, perquè entre la calor i els turistes arriba un moment que ja no saps on t'has de ficar.
0: És que no s'hi cap.
1: Sí,
0: és horrorós. Va, escolta'm aquesta cançó que es diu Imparadise, que comparteix amb Olet amb Xisca.

0: In Paradise, un dels temes de Es Desastre, el disc que avui comparteix amb nosaltres, Amulet, des de Mallorca. Diu la presentació de l'àlbum que aquest treball defuig completament de la grandiloquència i busca el bon rotllo per digerir les penes. Segons tu, és més fàcil parlar de coses doloroses? O no, al contrari, quan estàs content i alegres, quan surten més fàcil?
1: Uah, jo és que som molt cantautor amb això, eh? Jo les penes...
0: O sigui, és d'aquest de les penes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, molt de penes. Tot i així, sempre he pensat que les penes, amb una dosi d'optimisme, sempre entren millor, no? És com es postre després d'un dinar feixuc, no? O un cafè després d'un dinar pesat. És com aquest punt de donar-li un toc d'humor, un toc d'optimisme, de que els finals feliços sempre ajuden a que una cosa, una pel·lícula dura sempre sigui més passable, no? més fàcil d'entendre.
0: Aquest desastre que descrius en el títol i que a mi que expliques que és un trencament amorós, l'has superat al final o no?
1: Sí.
0: I el disc t'ha servit per superar-ho?
1: El disc són experiències lligades a diferents processos, alguns romàntics i alguns que no? Perquè crec que el disc necessitava també que reflectís algunes situacions i algunes realitats que mos trobam molt la gent de la meva generació, no? Que és una generació que probablement en el moment que s'ha hagut de... Bueno, el que m'ha passat a mi, no? Que en el moment d'introduir-se en el món laboral i de començar a ser persones adultes, mos van trobar una pandèmia que ho va retrasar tot i va semblar que era un joc fins que de sobte ha deixat de ser-ho, no? I crec que hi ha una sèrie de situacions que mos han trobat la gent de la meva edat, més o menys, que crec que se reflecteixen en aquest disc, no? El tema del nihilisme, el tema de no trobar sentit a les coses que tenim, que són coses que se reflecteixen de manera romàntica, amb una ruptura, però que també les mos trobam en el nostre dia a dia, no? I en el final crec que el meu procés de sanació que he passat amb aquest disc ha anat més lligat en aquesta metàfora, no? que faig amb el llenguatge romàntic.
0: De fet, els trencaments amorosos és una bona... font d'inspiració per molts discos i per molts artistes. Sí. Aquí hi ha una cosa molt interessant que expliques i que m'agradaria que acabessis de desenvolupar una mica. Dius que el desastre no és el trencament, sinó la incapacitat de deixar anar el temps.
1: Sí, és que quan una cosa esclata, no? Hi ha un moment en què sempre som capaços de potser dir, mira, pues ja està, esclatat i és suficient. I de vegades quan intentem estirar, no?, aquestes situacions perquè ens resulta dolorós deixar-les anar, no? I quan les intentem estirar, més doloroses se converteixen, no? I crec que això, més enllà de que ens pugui passar amb una parella, crec que és un aprenentatge que a través d'aquest disc i a través d'aquestes cançons hi ha hagut coses de les quals he agafat consciència, no?, de processos que m'han passat a la meva vida, que en el final, com abans, ets capaç de posar un límit, no?, i de dir fins aquí hem arribat, abans surts d'aquesta situació, no? Abans pots començar a pujar cap a dalt i mentre no fas això, estàs anant cap a baix, no? I crec que és una cosa que moltes vegades no som capaços de fer-la per aquesta por i que està bé agafar-ne consciència.
0: Musicalment descrius el teu disc com a pop d'autor de sonoritat low-fi mediterrània. Que penso jo? Ostres, anar a un bon estudi de gravació a fer low-fi, deu ser una mica tirar-se pedres a la teulada.
1: És que des low-fi...
0: Vull dir, el productor diu, no facis fer això, cabrón.
1: Sí. Hi ha una filosofia que m'encanta de slow-fi, més enllà de que sigui slow fidelity, com ha traduït literalment. Hi ha com aquesta filosofia, que per això és on comença slow-fi, que és aquesta idea de curar molt bé... On pensam quina sensació volem transmetre a través de la sonoritat d'una cosa, no? Per això slow-fi comença amb aquestes coses de, escoltant Wonderwall, però l'estàs escoltant dins el bany amb la dutxa en marxa, mentre ton pare s'estan discutint a l'habitació de vora perquè s'estan a punt de divorciar, no? I aquesta sonoritat d'agafar una cosa que tenim familiaritzada i passar-la per un filtre i tal i que realment te trobis amb aquesta situació, crec que és una mica la sonoritat low-fi que m'ha agafat, no? De tenir molt en compte a través de quins filtres i a través de quines maneres passam cada so i cada cosa perquè transmetri la sensació que volen donar, no? I per això crec que me representa una mica aquesta etiqueta de low-fi.
0: Està bé. També lo-fi, no ho sé si és el teu cas, però d'alguna manera també representa pocs mitjans, diguéssim, no? Fer les coses amb els mitjans justos, sense grans parafernàlies. És el cas?
1: Per algunes coses sí, per algunes coses no. És a dir, jo considero que amb el disc no puc dir que hagi tingut pocs recursos perquè en el final l'hem pogut desenvolupar tot dins un estudi amb unes condicions fantàstiques, tot i que no hagi estat potser l'estudi més enorme del planeta. És un estudi xulíssim, en Jaume el té superben equipat i superben treballat, però sí que pues, per exemple, que pràcticament tot el disc som jo com a músic i alguna cosa d'en Jaume que pot ser gravat ell de percussions, però no hi ha més músics, no? Mm-hmm. I sí que potser el minimalisme no ha estat tant a nivell d'equipament ni de material i això, però sí que hi ha hagut un minimalisme a nivell de personal, no? A nivell de quantes persones han col·laborat en aquest disc, més enllà de les col·laboracions que hi ha, que evidentment pues, han de ser allà.
0: Es pot dir que és un disc conceptual? Vull dir, és un disc que està tot basat en aquesta història personal que tu has pogut abocar aquí i que s'ha d'escoltar una mica en seqüència o no cal?
1: Per jo sí, per uh-huh. jo sóc molt partidari d'escoltar els discos com a de principi i final, perquè crec que tenen una finalitat narrativa que una cançó tota sola no la té, no? I tot i que aquest disc no ha estat gravat per ser un disc conceptual, crec que en el final no sé fins a quin punt ho hem aconseguit, però ha estat intenció, no? A l'hora d'ordenar les cançons i a l'hora de, pues, en el final teníem totes les cançons, afegir-ne alguna altra per acabar de lligar, i crec que sí que hem intentat que tingués aquesta utilitat.
0: És ben curiós que en un disc que parla d'això, de trencaments, hi hagis comptat amb la col·laboració de Josep i Maria Ribot, que és una formació que s'ha fet un far de remar i d'apostar pel seu projecte i al final han tirat la tovallola.
1: Sí. No ho sabia quan vam fer aquesta cançó. No ho sabia, va ser una coincidència curiosa i trista, perquè era un projecte que a mi m'agradava molt.
0: A mi em tenen enamorat, eh?
1: A mi m'agrada molt.
0: I això saben que els dic cada vegada.
1: Sí, sí, sí. I teníem molta sintonia a l'hora d'entendre per què feien les coses, no? I havíem tingut alguna conversa amb ells d'aquestes il·luminadores, no? Que treus com a la filosofia de fer música. I va ser una llàstima i estic molt content d'haver-ho pogut fer just abans de... Perquè crec que va ser un dels darrers llançaments que varen fer, que varen col·laborar abans d'anunciar-ho, i bueno, és un privilegi, sí.
0: Esperem que torni algun dia i que recuperi una mica aquest projecte, que és interessantíssim.
1: Sí.
0: Escoltem la cançó que comparteixem amb tu en el teu disc, que es diu Hasta la vista. Hasta la vista.

0: Cristo. Baby. Hasta la vista.
1: Baby, hasta la vista.
2: Hasta la vista, baby. Aquí citen a Terminator una mica. Sí. Amb aquesta cançó que comparteixen Jaget i Maria Ribot amb Amulet, aquest artista mallorquí. Jo vaig conèixer a través d'una col·laboració amb els Amics de les Arts. Va dir, qui és aquest paio? Qui és aquest tio que col·labora aquesta gent? No t'ha sortit? Com va anar això?
3: Buah, pues, és que clar, amb els Amics ha estat un procés d'anys. Va ser un programa de TV3 que va sortir durant la pandèmia, que se deia Cover.
2: No sé si te sona.
3: La primera edició d'aquest programa, hi havia els Amics de les Arts com un dels grups participants i nosaltres teníem una versió amb en Pau Franc d'OER, un grup de Mallorca que també fa molts anys que estan en marxa, i vàrem dir, pues, la presentàvem, ja la teníem feta i la vàrem presentar, i mira, mos vàrem seleccionar, d'aquí un dia vàrem venir a l'Auditorium de Palma, mos vàrem convidar a cantar-la amb ells, i una cosa va dur a l'altra, i va ser aquest estiu passat que vàrem coincidir un concert seu a Porreres, a Mallorca, i quan va acabar el concert estàvem parlant i vàrem dir, bueno, farem això, tal, si vols participar, i evidentment va ser un sí absolut, però és que a més, no només això, sinó que a més ens varen dir, pues, fes una cosa, grava-la tu, i nosaltres ja participarem una vegada estigui com a tot el procés de producció acabat, pues, tal. I la confiança aquesta d'un grup amb una trajectòria de 20 anys que t'agafin a tu i te diguin, no, mira, és que m'agrada el que fas, confiarem en tu per fer la producció d'aquest tema, és una cosa que els estic molt agraït i estic molt content del producte final i de la resposta que varen tenir.
2: Home, i compartir això a disc amb una colla d'artistes col·laboradors en aquest disc de 20 anys dels Amics,
3: sí.
2: Que hi és tothom allà.
3: Sí, va ser com un premi particular, no? És com xerràvem abans dels premis d'enderroc i tal, i és un mes, no? És un premi que me'ls van donar els Amics de les Arts.
2: Per tant, entenc que també fas productor, o t'agrada produir?
3: M'agrada. Jo sóc animal d'estudi. Per jo hi ha dos tipus de músics, hi ha músics més de directe i músics més d'estudi. Jo sóc un friqui de l'estudi, sóc un científic loco d'aquests que a veure quin Frankenstein podem fer avui. I és el que més m'agrada, és un procés sent que m'enriqueix molt com a persona, més enllà de com a músic, perquè conèixer algú dins l'estudi, algun altre artista dins l'estudi, és un procés molt, molt agraït. I de moment no he tingut oportunitat de fer moltíssimes produccions directament amb un artista

0: positiva i per jo hi havia algunes cançons que s'havien de mantenir soles, a part de que també la col·laboració per jo és una eina de vegades quan tens un bloqueig amb alguna cançó concreta.
1: Va bé.
0: Sí, és una manera de vegades de dir...
1: Et posa les piles.
0: Sí, de dir, mira, vine i anem a resoldre-ho junts. És una bona eina.
1: Està bé. El disc acaba de publicar fa molt pocs dies i ara no sé quin és el teu planning, diguéssim, si tens intenció de presentar-lo en directe aquest estiu, esperaràs la tardor, com t'ho planteges a partir d'ara?
0: Sí, aquest estiu ho farem a Mallorca, això és una cosa que he preferit fer-ho una darrere l'altra, no? Primer treure el disc i després posar-me en el procés de pensar com ho fèiem, no? per presentar-lo. Farem dos concerts a Mallorca, 25 de juliol Movo Fest, que bueno, festival per jo de referència a Mallorca, que aquest any a més tanca portes, o sigui que serà una festa molt especial, i la setmana anterior, 17 de juliol, estaré en el meu poble, Santa Maria del Camí, fent festa major i retornant una mica en els escenaris, que mos fa il·lusió, i després pues, a veure quan podem venir aquí a Catalunya, quan podem anar a País Valencià, és una mica la corolla que tenim, a veure si hi ha programadors interessats i a veure si podem muntar alguna cosa nosaltres.
1: Vale, per tant, veig que de moment no hi ha res
0: de
1: així
0: moment no
1: a la
0: tenim
1: recambra,
0: res.
1: Però intenció n'hi ha, no?
0: Sí. Serà la feina ara a partir d'aquest estiu, sí.
1: És complicat, no? Suposo, per un músic mallorquí sortir de l'illa. Hi ha gent que molt acomodada, també s'ha de dir que li costa. Però el que fa el pas de dir, no, jo vull sortir d'aquí i anar per tots els països catalans, no sé fins a quin punt és dificultós per un artista nou.
0: És difícil, Jan, evidentment hi ha una insularitat i això complica moltes vegades les coses, però de vegades també el més difícil és fer entendre programadors d'aquí que no és tan difícil. Uh-huh. No? I que en el final es agafar un vaixell i ficar-nos tots allà dins i que igual en lloc de dues hores de viatge n'hem de fer 12, no? Però vull dir que crec que som molts els artistes de Balears que tenim la predisposició de venir aquí i de mirar-nos de fer un espai dins l'escena i dins la indústria d'aquí, i de vegades ens trobam com a portes ja tancades perquè sembla que ha de ser molt complicat, no? I al final nosaltres també estem molt acostumats a que moltes vegades hem de venir aquí per fer una cosa o una altre i al final un concert és una feina més, no? I no estem bastant predisposats, i en el meu cas sempre que he pogut venir aquí a Catalunya sempre és una alegria. Tenim el nostre públic aquí també d'una manera o d'una altra i sempre és una alegria.
1: Quin és el teu format de directe? Tens banda?
0: Sí. Farem un quartet clàssic enguany. És una cosa que l'hem hagut de plantejar perquè jo amb els discos anteriors no duia bateria perquè anava tipo ombra orquesta amb un bombo en el peu esquerre i una pandereta en el peu dret, sí.
1: Maco de veure, també.
0: Sí, era molt divertit fins que arribava un concert que se t'enganxava un bessó allà que no sabies com treure-lo i sorties de l'escenari una mica de coix. Però clar, en aquest disc han ficat molt d'elements de percussió i de bateria i ho volíem tenir tocat en directe perquè si no trobàvem que perdia sentit. Per tant, farem format de bateria, baix i guitarra banjo, a més, la meva guitarra i veu, i bueno, a veure què tal, l'estrenarem aquest juliol, a veure.
1: Doncs estarem pendents. Abans d'acabar l'entrevista, explica'm els llençols.
0: Els llençols era una mica la cançó que tenies dubte de si fos la primera o la darrera. Sí, perquè per jo la primera i l'última cançó són en certa manera intercanviables, perquè m'han de funcionar perquè si tu l'acabes d'escoltar i l'has de tornar a començar, vull que funcioni com a cicle, no? I per jo és una cançó que me va servir a mi personalment m'ha servit com a un recordatori de per què faig això de fer música, no? Perquè és una mica... Té la frase de qui farà cançons que es tirin els llençols si jo no les faig, no? Qui farà cançons per jo si jo no les faig? I va ser per jo és una cançó especial perquè me recorda perquè faig això de fer música, que de vegades és difícil d'entendre perquè no és fàcil. Per tant, és una cançó que segurament me la quedaré com a recordatori per jo.
1: Sí. Doncs ja ho sabeu, és el seu projecte Amulet, és en Toni Amulet, des de Mallorca, acaba de publicar el seu tercer disc titulat Es Desastre, i avui ha vingut aquí a compartir-lo amb nosaltres i tanquem l'entrevista amb aquesta cançó, Es Llençols. En Toni, un plaer conèixer, tenir-te aquí, i fins al pròxim disc.
0: Un plaer, fins a la propera.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

Dues veus antagòniques i femenines, les dues, per arribar al punt horari. Primer, acabes d'escoltar Diana Moore i el seu nou single, Moviment Tabú, i ens anem a la Plana de Vic per escoltar a Bruna Enfruns, el seu estil country, amb aquesta cançó que es diu Texas és casa.

Radio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Radio 4. 100.

Una cançó preciosa i que fa molt per Sant Joan i aquest cap de setmana d'inici d'estiu és la versió i homenatge que fa a Antònia Font l'Anna Andreu amb aquest clàssic de la banda mallorquina, Focs Artificials. Amb ells hem obert aquesta segona hora que avui compartim amb Hippia. Abans, però, més novetats, ens porta Biel Martí acompanyat de Maria Cielos i la cançó Dins la batalla.

0: Gaia és la cançó que obre un EP que avui ve a compartir amb nosaltres un artista que no té cap problema en barrejar Afro House, pop, intel·ligència artificial i dansa amb un EP que és una autèntica bomba. Estem parlant de Hippia. No sé si ho dic bé mai.
1: Està perfecte.
0: Ah, bé. Que com estàs?
1: Molt bé, molt emocionada d'estar aquí.
0: Fas música dents amb accent lleidatà, que això,
1: sí.
0: Això a mi em té el cor robat.
1: Sí, sí, sóc de Lleida, bueno, concretament d'Alpicat. Així que el que faig és fusionar el català, que és la meva llengua d'arrel, perquè sóc catalana, amb l'anglès, que és la llengua que em permet expandir el meu missatge, internacionalitzar el català. Uh-huh. Que també vull expandir el català per a tot el món.
0: Carai, això és una creuada, eh? Això és un...
1: Sí.
0: Que espero que no siguis tu sola.
1: Bueno, és un llenguatge propi. I a mi m'agrada innovar, crear coses noves. Doncs per què no, no? Doncs també amb el tema I Dream in Catalan,
0: sí.
1: Que és interessant, perquè està tot en anglès, però estàs dient I Dream in Catalan. I és per a tota aquesta joventut que viu fora, a l'estranger, però que encara no ha perdut les seves arrels perquè continuen somiant en català.
0: Està molt bé. Però teniu, ara que treus el tema,
1: sí.
0: Teniu un problema, això, el català?
1: Ah, sí, quin?
0: Quin? Doncs que la gent l'està deixant de fer servir, la gent
1: clar,
0: jove.
1: Ja,
0: pues... I està molt bé que hi hagi gent com tu amb consciència de que això no es pot perdre i de que s'ha de donar suport a la llengua.
1: Mira, jo com a artista tinc una missió claríssima. Tinc dues missions, en realitat. Una, que el nostre futur, sigui en català. És a dir, que no desaparegui de les xarxes socials, que no desaparegui d'entre els joves i que aquest futur, si pot ser, un futur sostenible.
0: Mm-hmm.
1: Estimant la natura, protegint-la i també doncs, respectant els animals. Però sí, a part de cantar, també faig contingut cultural a les xarxes, amb contingut català, per al català també, no? O sigui, contingut català de sobre Catalunya, amb IA.
0: Mm-hmm.
1: I doncs us convido a tots a veure aquests vídeos perquè són molt interessants.
0: On publiques? A Instagram, a YouTube?
1: Sí, sí, a tots costats. TikTok,
0: sí?
1: Instagram, tot les xarxes. O sigui que ho podeu veure. Història de Catalunya a mi ja. Jo em trasllado al moment històric amb un mòbil i parlo amb els personatges històrics
0: a
1: i
0: m'expliquen... A veure, explica-m'ho bé, això, que no sé si ho estic entenent.
1: Gràcies a la IA.
0: Viatges en el temps.
1: Totalment.
0: Ah, sí?
1: Sí, gràcies a la IA.
0: Uh-huh.
1: O sigui, és l'eina que tenim ara mateix que ens permet traslladar el passat al present. Llavors, una IA molt realista, que sembla real, que a vegades
0: sí,
1: jo
0: sí,
1: em sorprenc.
0: És increïble.
1: Llavors, per exemple, el timbaler del Bruc, la història, no? La llegenda.
0: Tu vas allà, a veure, timbaler, què ha passat aquí?
1: Què ha passat? Llavors,
0: en
1: és com
0: sèrio?
1: Si... Sí, sí, sí. No els entrevisto, sinó que em submergeixo dins de la història. O sigui, estic gravant amb un mòbil el timbaler, què és el que va passar i com reaccionaven els que estàvem amb ell i tot.
0: És increïble. A veure, això de la IA és una eina increïble.
1: Sí.
0: L'estem fent servir tothom a la mesura de cada un les seves coses. Però a vegades ho preguntes a algun artista, tu fas servir la IA o com la fas servir? I hi ha gent que diu, que gairebé que s'ofèn. Diu, perdona, jo, la IA, què és això?
1: No. Jo totalment el contrari.
0: Hi ha les dues passants. Hi ha gent que diu que sí, que la fa servir pel que sigui, i gent que ni la vol sentir parlar de la IA.
1: Bueno, és com quan va començar internet.
0: Exacte.
1: No? El primer mòbil, també. Entonces, qualsevol tecnologia que va començar, inclús, fica-li la roda. Va ser la tecnologia del moment, no?
0: Que em vas molt enrere.
1: Ja, he marxat molt enrere. Però és això, no? Doncs, per què no? Tenim que donar-li la mà a la tecnologia, però sempre saber utilitzar-la i utilitzar-la bé. Que no ens domini ella. Nosaltres, com a humans, tenim que dominar a la IA.
0: Exacte. Bé, doncs, aquesta força de la natura, que és la Hippia, la sentiu, va començar, a banda d'això, d'entrevistar gent històrica, que no existeix, de fet, va començar com a ballarina,
1: sí.
0: Com a coreògrafa i directora artística. I has donat el pas cap a creador de continguts i cantant. Com ha estat aquesta transformació?
1: Pues és una transformació realment natural, que ha vingut tot el que ha tingut que vindre en el moment adequat, artísticament, amb l'experiència adequada, i ha sigut una transició natural que realment ha sigut, vinc de la dansa, no? On el cos parla abans que les paraules, i una evolució perfecta. Doncs ara és el moment d'aquesta culminació com a artista de tindre les meves pròpies cançons, també.
0: El ball gegantí és un llenguatge universal, eh? Sense paraules,
1: sí.
0: Pots comunicar moltes coses.
1: Sí, sí, sí, sí. Per això vaig començar també... Bueno, jo ballo des dels 4 anys, no? Llavors, bueno, això també ho portes, eh? Jo des de que era petita, jo ja sabia que era artista. Sí? Llavors, sí, sí, o sigui, ho tens claríssim.
0: Aquesta teva ja ho sabien.
1: Ja ho sabien.
0: O sigui, la nena ens ha sortit artista.
1: Totalment.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, sí. O sigui, als 3 anys jo ja ballava i la meva besàvia li va dir a ma mare, aquesta nena la tens que apuntar a dansa. Llavors va apuntar i l'escola de dansa li va dir, no, que és massa petita amb 3 anys. No té la coordinació perfecta, no? Doncs vinga, ens esperem un any. Doncs als 4 ja ballant. I mai he parat de ballar.
0: Ostres, això se'n diu descobrir la vocació sí. Ja de molt petit, no?
1: Encara i tot sí que m'ha donat temps d'estudiar medicina. 2 anys. Bueno. Però, bueno, la cultura necessària per aprendre del teu cos i sí, sí, després ja, doncs, com a professora i ballarina per la Royal Academy of Dance of London, de dansa clàssica, després de teatre musical, també, com a experiència he fet molts musicals, un d'en ells, Cop de Rock, amb Dauel Dagom.
0: Ah, és veritat. Bueno, jo l'he vist, aquest...
1: Sí, sí, sí.
0: No el tenia fixada, però...
1: Clar, allà estava jo. Ah. I, bueno, també vaig estar al programa Top Dance d'Antena 3, que ens van escollir com... els millors ballarins a nivell nacional, que també va ser una experiència, i així anar fent i anar marcant objectius poc a poc.
0: Vols dir però que el tens abandonat al món del ball o
1: no.
0: L'estàs combinant amb la música?
1: Sí, totalment, sí, sí, no, mai.
0: Perdona.
1: Mai. De fet, I Dream in Catalan, o Gaia, que és un tema afro house.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo me fico com a DJ, ¿vale? Perquè és un tema electrònic, però tinc que ballar.
0: Clar,
1: llavors deixo els cascos i me fico a ballar la meva performance contemporani, una fusió de tot, i després me fico els cascos i a punxar i a cantar, o sigui que tot està combinat.
0: Escoltant Gaia m'ha vingut al cap que no sé si ha passat això, però això ha de passar. T'has de trobar amb el Kelly Isaiah.
1: Com, perdó?
0: T'has de trobar amb el
1: Kelly. Amb el Kelly, sí.
0: També està fent afro, com tu.
1: Sí, és veritat, no ens hem conegut.
0: Però sou de llei dels dos.
1: Faig una crida, eh?
0: Tinc el telèfon, eh?
1: Ah, doncs m'encantaria també col·laborar amb ella.
0: Sí, home, clar, és que jo crec que esteu fets l'un per l'altre.
1: No, jo el conec per tema xarxes, no sé si em conec, bueno, si em coneix a mi, però aquí tenim...
0: Com en diuen?
1: Sí.
0: La senyora que us farà el maig.
1: Sí, exacte. Pues sí.
0: El caueta en castellà.
1: Exacte, sí, sí. Doncs sí, sí, sí, m'encantaria fer una col·laboració amb el Kelly, perquè els dos estem punxant Afro House amb català i som lleidatans.
0: Dir, això,
1: escolta, més coses en comú.
0: Això ha de passar.
1: Ha de passar.
0: I passarà.
1: Vinga.
0: Li farem saber. Per tant, és curiós que no us coneixeu, que no hagués coincidit encara.
1: No. Que pot ser que a través de les xarxes socials sí, que és el que passa habitualment amb aquest món modern amb el que vivim, no? Que tots ens coneixem virtualment.
0: Sí, és veritat.
1: Però sí que és veritat que tenim que fer doncs, més cites, encara que siguin professionals, doncs, per a poder treballar junts.
0: Què representa per tu aquest Welcome to Hippia?
1: És la porta a un univers propi.
0: Wow.
1: A una tribu. O sigui, tota la meva comunitat, per a mi, realment, no són fans. És part de la meva tribu. I així ho visc, perquè tots estem units i comunicats entre nosaltres i amb la natura. Llavors, doncs, no hi ha diferències. Tots formem un. Mm-hmm. Tu ets jo, jo sóc tu. És així. És així.
0: Aquesta consciència ecològica que estàs expressant en l'entrevista i que crec que també està molt vinculada a la música que fas, fins a quin punt és important per tu?
1: Doncs tenim que cuidar el nostre planeta, és el nostre futur. Així que jo intento a les meves cançons que totes tinguin un missatge. O sigui, no faig cançons per fer cançons i per omplir l'àlbum. No. Cada cançó serveix per a una cosa o per l'altra. Per exemple, Un veranito, és un merengue. Uh-huh. Aquí sí que m'he anat una miqueta del tema Afro House, perquè volia fer una coseta més estiuenca.
0: Un veranito?
1: Un veranito. Ah. Doncs com a mar, com a teló de fons, tenim una cançó per a despreocupar-te de totes les coses. Després tenim el Gaia, que és el cant a la natura, no? Tenim Tu ets molt animal, també, que en realitat és un elogi. És un elogi, tu ets molt animal, perquè és aquesta sensació que et produeix quan coneixes algú d'ànima lliure, no? Mm-hmm. Saber estimar com els animals, per exemple. Doncs tota la cançó té a veure relacionada amb la natura i també que et serveixi per alguna cosa, que quan escoltis la cançó et remogui per dins, que et generi una sensació.
0: Va, anem a comprovar-ho. Això és Un veranito, és un merengue que ens proposa la nostra convidada d'avui, que és la Hippia, des del seu nou EP, aquest disc amb el que vol que la descobrim. Welcome to Hippia.

0: Un berenito del disc d'aquest EP que avui compartim nosaltres, la Hippia, des de Lleida. Hi ha una descobrint, hem anat obrint portes aquí, que si coreògrafa, sí, que si cantant, que si productora de música i DJ, i sobretot això... creadora de continguts a les xarxes. Mm-hmm. Tens milers de seguidors a les xarxes.
1: Sí, 50.000. O sigui, dintre de poc, ara 49.000 per ser exactes, però ja dintre de poc, perquè cada dia vaig guanyant centenars de seguidors. O sigui, en una setmana ja tindré 50.000. 50.000.
0: Escolta, ho dius així com qui no vol la cosa i com s'aconsegueix això?
1: Doncs treballant molt.
0: Per això, perquè no és fàcil aconseguir seguidors.
1: No és fàcil. I saps què? Aconsegueixo seguidors, bueno, tribu, no? La tribu...
0: Tu ets tribu.
1: Però de totes les edats. És a dir, que m'està sorprenent molt que em segueix un jove, em segueix com si hagués el seu pare, l'edat del seu pare, i l'edat del seu avi, tota la família.
0: Sempre publiques en català o també fas servir altres llengües?
1: Vaig començar en castellà, vaig començar, de fet, d'aquest EP, Welcome to Hippia. Només hi ha una cançó en castellà, que va ser la primera.
0: Què vol dir quan fas contingut a les xarxes?
1: Sí, el contingut sempre en català.
0: Doncs té molt mèrit.
1: Que bé.
0: Que tinguis tants seguidors, només
1: sí,
0: en català. I tant,
1: sí,
0: ja t'ho dic jo.
1: Bueno, a Catalunya hi ha... crec que 8 milions de seguidors ara mateix... Ai, perdó.
0: Ja.
1: 8 milions de...
0: De persones,
1: de ciutadans.
0: Sí.
1: Pues bueno, poden seguir molts, no? Si et segueixen 1 milió, mira, fixa't, de 8, o sigui, ja,
0: no,
1: ja tens
0: no
1: uns
0: fàcil.
1: Quants.
0: Clar, hi ha aquesta queixa, no? Aquesta queixa, o gent que diu, no, jo ho faig en castellà perquè així arribo molta altra gent, que té el seu sentit. Però... apostar per fer un català, per fer un nínxol, té les seves avantatges, d'alguna
1: sí,
0: manera, eh?
1: Per què ho faig en català? Perquè és la terra que jo estimo. Llavors, com la meva missió és que el nostre futur sigui en català i que continua les xarxes, jo no puc deixar de banda el català. I s'ha de fer tot així. I els joves tenim que tindre, doncs, aquesta immersió del català. I també parlar-ho. Parlar-ho. A part de les xarxes, doncs, quan et trobis al carrer, parla també el català. Uh-huh. De fet, fa poc vaig ser la imatge...
0: protagonista d'una campanya de la Generalitat i de l'Ajuntament de Lleida.
1: Exacte. Sí, sí.
0: Justament per això.
1: Parla català i peta-ho.
0: Ah, sí?
1: Era així el lema.
0: Home, és que, home, jo trobo molt bé que t'hagin triat perquè és que a més t'ho creus i crec que ho defenses molt.
1: Va sortir, a més, el Dia Internacional de la C Trencada.
0: Ah.
1: Sí, que també és molt maco, perquè la C Trencada només ho tenim aquí amb el nostre català. Així que sí, s'ha de fomentar l'ús del català entre els joves.
0: Està molt bé. Tu, en el teu dia a dia, a Lleida, ets optimista en aquest sentit o veus també, com veiem aquí, que cada vegada la gent jove fa servir menys?
1: Soc optimista quan miro les xarxes, perquè és veritat que fa poc vaig estar als Premis Crits de creadors de contingut en català i em vaig sorprendre de la quantitat de gent que cada vegada van sorgint més. I això també em fica contenta. Així que animo a que es parli més. I per això també, doncs, és això. Si els joves veuen que a les xarxes es parla, doncs també s'animen. Uh-huh. I em fica molt contenta el que t'he dit, no? Doncs que em segueixin gent de totes les edats i que em donin les gràcies pels vídeos que faig. Em diuen gràcies pel que fas. Ostres, és molt bonic, eh?
0: Home, és que té molt de mena, la veritat. I realment d'això, jo crec que s'ha de valorar aquest esforç. Quin és l'objectiu amb aquest EP? O sigui, on t'ha d'arribar això, el teu projecte musical? Perquè toques molts pals, tu, eh?
1: Sí.
0: S'ha de dir? Vull dir, tens així...
1: Ja.
0: Saps allò dels platxinos, aquells que els posen a rodar i estàs clac, clac, clac, clac, clac... Una mica va per aquí, la cosa.
1: Sí. O sigui, això realment ve d'un abans i un després de la meva vida. Fa 5 anys.
0: Què va passar fa 5 anys?
1: Vaig tenir una lesió molt, molt, molt greu al nervi mitjà, que me'l vaig trencar. I vaig estar un any...
0: Sense ballar?
1: Sí, sense ballar i sense sortir al carrer.
0: Ostres.
1: Sí. A l'habitació. L'habitació, amb el meu dolor, però un dolor insuportable. O sigui, un dolor que no es podia viure.
0: Que bèstia.
1: Llavors, ja em vaig plantejar la vida d'una altra forma. ¿Vale? D'aquesta connexió que ja era espiritual, però ja va haver un canvi important. D'aquí va sorgir també Hippia. Llavors, em vaig plantejar, estem connectats, la meva missió és, amb el meu art, doncs, tindre més consciència de la natura d'aquest planeta sostenible i, com no, en català, no? I és així. És així. I el meu objectiu és aquest.
0: Quina és la teva xarxa, aquesta que acumules tants seguidors? Instagram?
1: Hippia. A Instagram, a TikTok i a YouTube.
0: Ah, i a TikTok, clar.
1: I a TikTok també. Però, sí, Hippia, tal qual, H, I llatina, P, dos P's, dos I's, llatines també, i dos A's.
0: Jo, al final ho he après, eh? Dius, poses dos de cada i ja està.
1: Sí, també, mira, t'ho faig més fàcil. Si t'ho fic, perquè ja això jo ja sabia què passaria, què costaria, ja sabia. Però si t'ho fiques, la catalana indígena a Instagram...
0: La catalana indígena, sí. No indigent.
1: No, no. La catalana indígena. T'ho fiques a Instagram i ja tinc un compte que es diu la catalana indígena. Punxes aquest compte i ja... i està enllaçat al meu compte oficial de Hippia. O sigui que una cosa et porta a l'altra fàcil. La catalana indígena és més fàcil, si voleu.
0: Ah, buscarem. Escolta, i el pròxim personatge històric que entrevistaràs, qui serà? Ai, si pots saber o no?
1: És que estic... Ah. Si tens alguna idea, m'ho pots dir.
0: Bueno, no ho sé. Ara mateix no em ve ningú, però no ho sé, pensem alguna.
1: Mira, fa poc va ser el Serrallonga, sí. que va ser, bueno...
0: Ah, jo tinc un vincle molt fort amb Serrallonga.
1: Ah, sí?
0: Sí, però soc d'aquella zona, jo.
1: Ah, mira, que bé. Però sí que m'agradaria...
0: Sí, jo de petit em reencarnava amb Serrallonga, t'ho juro.
1: Ah, tens que veure el vídeo.
0: Però
1: no, està fet. Sí, busca'l. Però sí que tinc que fer una mica més de menjar.
0: Què vols dir?
1: Sí, vídeo sobre el menjar. O sigui, fa poc vaig fer sobre la primera escudella o el mató amb mel, d'on ve, i fer una miqueta més de menjar català.
0: Està bé. Però és que, a més de tot això que fa,
1: sí.
0: Participes a programes de televisió,
1: sí.
0: de datings...
1: Sí.
0: La gran cita.
1: La gran cita. Vaig participar. Per què vaig participar? Doncs em va cridar l'atenció perquè jo sempre intento connectar, no? Fer una mena de connexió amb les persones. I era una forma de connexió diferent. I tenia que experimentar també això, no? Què em vaig trobar? Doncs amb una tribu també de persones molt interessant, i això també és fer comunitat i fer xarxa. Així que treballar amb la Dulceida va ser un luxe, perquè és una noia que ho fa tot molt amè, que és molt natural i té una energia molt bonica, i a més el director de la gran cita amb el tono, bueno, increïble, i tots els... bueno, l'equip de producció, l'Anna, també, bueno, increïble. Però no es queda aquí, perquè... fa poc he gravat un altre programa de 3CAT que sortirà dintre de poc.
0: Que no és la gran cita.
1: No és la gran cita, és un programa cultural.
0: Cultural.
1: I aquí ja no puc dir més.
0: No pots dir més. I tu ets la prota o ets una participant?
1: No, sóc una participant.
0: Carai.
1: I va ser molt, molt xula.
0: Bueno, m'ho trans i fora d'antena, suposo.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè si no quedaré així, pensant que... Però no veurem, no veurem.
1: Dintre, a 3CAT, a la plataforma de 3CAT,
0: sí.
1: Però ara s'està... Jo no puc dir res ara. Però, bueno, dintre de poc, doncs ja... Sí, es farà real i ho podreu veure a aquesta plataforma increïble.
0: Doncs ara faré dues coses. Aniré a buscar les xarxes, la catalana indígena.
1: Val.
0: I aniré al 3CAT a veure si trobo a la gran cita. Jo no ho tenia fitxat, això.
1: Sí, sí.
0: Marxem amb Dreaming Catalan, si et sembla.
1: Perfecte. I Dreaming Catalan.
0: I res, que un plaer tenir-te aquí, com sempre.
1: Que bé.
0: Ets un torbellino de persona. Ai. Però m'encanta que vinguis quan toca.
1: Que bé. Moltes gràcies.
0: Fins una altra.
1: Vinga, fins aviat. I dreaming Catalan.

Un bitllet per a tu, Dan Peralbo i el Comboi, és el preludi del nostre podi de la llista d'èxits que s'obre amb Svetlana i Sexeni.

Marxem repassant les tres cançons que ocupen el podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Josep Maria, de Sexeni Masvetlana. El 2 és per Marcos i Festuc. I el número 1 és per Sutherland, el seu Tutu Turu. Amb ells marxem. Adéu-siau.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
7: Ràdio 4. Plurals i singulars. Amb Quim Esteban.

0: Apa, el dia de l'orgull LGTBI, i el proper divendres, 26 de juny, farà 49 anys de la primera manifestació LGTBI a Espanya. Quan falta un any perquè s'arribi al primer mig segle, Radioactiu ha preparat una obra de teatre que recull l'esperit d'aquesta manifestació. S'anomena No a l'Olvido, i en parlem avui aquí, al Plurals i Singulars. Comencem. Doncs vinga, va, parlem d'aquesta obra de teatre, de No a l'Olvido. Saludem al Fèlix Navarro, ell és el director de l'obra. Fèlix, molt bona nit.
1: Molt bona nit, Quim.
0: A la Lucía Monteoliva, que és actriu. Lucía, molt bona nit.
2: Bona nit, Quim.
0: I també al Mario Carrillo, també actor. Mario, molt bona nit.
3: Molt bona nit, Quim.
0: Primer de tot, expliqueu-nos una mica què va passar aquell 26 de juny de l'any 1977, perquè jo crec que hi ha molta gent que 49 anys després encara no ho sap, o s'han oblidat, o generacions noves que no saben què va passar. Fèlix.
1: Doncs sí, fa 49 anys, de fet, el dia que fem l'estrena oficial de l'obra, el divendres 26 de juny...
0: Divendres de la setmana que ve.
1: Divendres de la setmana que ve estrenem al Centre Cultural Albareda amb entrades exaurides, després de pocs dies de treure les entrades. Però hi ha més oportunitats, ara en parlem. Però sí, aquell dia es compleixen 49 anys de la primera manifestació, va ser la primera en tot l'estat espanyol. I bueno, va ser una manifestació que es va organitzar des del Front de Llebrement Gai de Catalunya, i que se la van apropiar en aquell dia les dones transsexuals. De fet, la foto que tots coneixem de la Colita és una foto on totes les que apareixen al davant, al front, són dones transsexuals, però és que elles, i això molt poca gent ho coneix, l'any anterior havien fet una manifestació únicament les dones transsexuals, aprofitant les jornades catalanes de la dona, que ara compleixen 50 anys. I algunes de les dones trans d'aquella època, que en queden dos o tres vives, una d'elles la tenim al nostre elenc, i és la Estefania Vidal, i ens ha explicat moltes vegades que l'any anterior va ser un any en què es van posar d'acord per poder fer-ho, però clar, eren només elles. La diferència entre el 96... Ai, el 96... no em surt.
0: 79.
1: El 79. No, el 79, no.
3: 76,
2: el 76,
3: no?
0: El 76, perdó. El 77, això.
1: La diferència entre el 76 i el 77 és que el 76 només eren dones trans, i el 77 va ser des del Front de Llebrement Gai de Catalunya que van crear tota aquesta part d'impulsora. Conjuntament també va sorgir el col·lectiu de lesbianes de Catalunya, i també va propinar això, que molt part del col·lectiu heterosexual també hi sigués. També és a dir que, clar, el 76 feia només un any que havia mort Franco, i el 77 ja feia dos. I les dones transsexuals, clar, és que elles ja vivien al carrer, no podien tenir l'oportunitat de guardar-se cap armari com si ho tenien, per exemple, les persones homosexuals.
0: Clar, el que hem de tenir en compte és intentar posar-nos la nostra ment en aquella època. Ho dic perquè a vegades, clar, ho posem ara a la nostra vida, al nostre dia a dia. Hi ha països com Hongria, on fa una manifestació l'any passat, pràcticament va ser impossible, però és que fa 40 anys o 50 anys a Espanya ser homosexual estava molt mal vist. Era com estar malalt, i reconèixer-ho i sortir allà al davant, doncs suposo que no seria gens fàcil, no s'havia fet mai, i avui hem descobert, ens has explicat que un any abans sí que ho vam fer les persones trans, però això suposo que l'obra també ho reflectiu, no? La dificultat de poder sortir i dir, anar a manifestació en el fons era de dir, soc homosexual, estic malalt, és a dir, per la mandriat de l'època, eh?
1: Una de les coses que més ens ha... O sigui, l'elenc de l'obra som 11 artistes, jo 12, i tenia l'Estefania Vidal, ha sigut tenir la història viva d'aquella època, i és una cosa que tots els actors han aprofitat per preguntar-li com era, perquè ella en aquell moment tenia 16 anys, i ella estava a la segona fila de la manifestació, de fet...
0: Amb 16 anys?
1: Amb 16 anys.
0: Són una noia trans, ja.
1: Una noia trans.
0: Del 170.
1: Sí, és veritat que encara no havia començat a fer la transició. Sí que tenia clar que ella no era un noi, això sí que ho tenia clar, i de fet ja no vivia a casa seva. Els seus pares l'havien fet fora de casa. Aleshores, de fet, el llibre de la Colita ella surt a la contraportada perquè és una de les persones que mai ha estat al davant de tal, però des de fa uns anys ha decidit, perquè pues, totes les que hi surten a la imatge ja no hi són, excepte la Tania Navarro, la resta ja no hi són, aleshores ella ha decidit sortir cap endavant. I formant part d'aquest projecte ens ha explicat doncs, que, clar, elles no podien estar cap armari. Les dones trans mm-hmm. no podien, no tenien la possibilitat que sí que tenien els homes...
0: Perquè visiblement eren dones trans.
1: Clar,
0: no?
1: Clar. A més d'això, l'única solució que tenien per poder sobreviure era la prostitució. Mm-hmm. No hi havia altra opció. O sigui...
0: Ja, actualment ja els hi costa trobar feina, imagina fa 50 anys.
1: Clar, aquestes són unes coses que tractem a l'obra. De fet, el personatge que interpreta el Mario, el Manuel, és un noi que gràcies al que li explica el personatge que interpreta la Fanny, que és la Mari, que és un personatge que va existir a la vida real, perquè he de dir que tots els testimonis de l'obra està basat en fets reals. Aquesta obra neix d'una col·laboració amb la Fundació Enllaç, des de Radioactius, la ràdio comunitària del Poble Sec, en la que vam anar a escoltar que ens explicaven els usuaris de la Fundació Enllaç. I explicant-nos la seva vida, el president de Radioactius, Juan Carlos Rodríguez Terrón, va fer el guió d'una història. I aquesta història després jo la vaig adaptar al teatre. Clar, quan hi ha certes coses que expliquem, per exemple, el personatge que interpreta l'Estefania, que és la Mari, és una dona que en Juan Carlos va conèixer. Mm-hmm. Que és una dona que tenia una perruqueria al carrer Conde de Salto, que és el carrer 9 de la Rambla, que és on hi havia una de les pitjors comissaries de tota Barcelona. De fet, és una de les comissaries on es practicaven tortures als homes gais homosexuals. De fet, Leopold, que surt al documental de Petjades Invisibles, ho explica, que era una de les pitjors comissaries. Doncs la Mari és un personatge que existeix a la vida real, que era una dona trans, que tenia una perruqueria i que feia una vida normal mm-hmm. de dona. I ja està. I sí que és veritat que la Fanny li posa tot aquest coratge que ella té com a experiència. La Fanny és una dona que actualment té 71 anys, que amb 17 es va intentar suïcidar per primera vegada perquè ni el règim, ni la seva família, ni el país on vivia l'acceptava, i després es va veure obligada a exercir la prostitució. A més d'això, va estar 2 vegades a la presó de la Model. I quan ja definitivament va fer el canvi, ella era artista i es va haver d'exiliar fora d'Espanya perquè tots els contractes que tenia a nivell discogràfic se li van tancar. Mm-hmm. Tot això ho expliquem a l'obra. El personatge, per mi, jo li deia l'altre dia a la Fanny que per mi tenir-la a ella, a l'elenc, és un regal perquè és tenir part de la història que estem explicant. I amb el personatge del Mario, amb el Manuel, hi ha un moment de l'obra que el Manuel està molt perdut, que sap que és diferent, però no sap exactament, perquè a més en aquell moment no hi havia la informació que hi ha ara. I és una de les coses que expliquem molt bé a l'obra. A l'obra no posem etiquetes, perquè en aquell moment no existien. Sabíem que érem mariquetes, sabíem que érem violetes, sabíem que érem lesbianes, però no era una cosa molt evident. Aleshores, el Mario arriba a la perruqueria de la Mari en un moment en el que no sap molt bé què és ni què vol ser. I clar, que la Mari li expliqui tot el que ella ha patit li fa trobar clarividència amb els seus pensaments. I és una escena molt bonica.
0: Estem parlant d'aquesta obra que s'anomena No a l'Olvido, es va estrenar el passat 9 de juny a la sala Dau al Sec, i diguéssim que agafa l'esperit, no?, d'aquesta manifestació, però com l'agafa?
1: Doncs ens situem una setmana, 2 setmanes abans del 77. Ens situem amb 2 famílies. Una és la família del Manuel, que és un noi que el seu pare és un gris de la Policia Nacional i la seva mare és una dona que aparentment és molt devota i de més. I per l'altre costat tenim la família de la Lluïsa, que l'interpreta la Lucía, que és una dona, una noia jove, que està descobrint el seu món, la seva sexualitat i de més. I conviu amb sa mare, perquè son pare va morir molts anys, i amb la seva tieta, que té de parella una dona. Clar, la mare de la Lluïsa és una dona que creu únicament en lo empíric, en lo científic. I aquí és quan arriben pues, els electroxocs...
0: Li fan teràpies de conversió.
1: Es deien teràpies d'aversió, i de fet hi ha una escena on elles van a un doctor i els hi expliquen, de fet s'ha de dir que les...
0: Sí, que l'objectiu de l'obra, més enllà de parlar de la manifestació, és parlar de com es vivia en aquella època, com una persona LGTBI
1: Exacte.
0: Vivia ell... ella o la seva família també, no?
1: Exacte.
0: I el seu entorn.
1: És una de les coses que més destaca l'obra, que no ens centrem en la G, que és una cosa que acostuma a passar quan parlem del col·lectiu LGTBI, només expliquem històries de gais i només expliquem la història del gai, no del seu entorn. I en aquesta obra, d'una forma molt senzilla, el que hem volgut és posar focus en tot el que passava. O sigui, per què un pare no pot entendre que el seu fill sigui o vulgui ser homosexual? Per què una mare no pot entendre que a la seva filla li agradin les dones? Per què una societat o una clienta d'una perruqueria no pot entendre que la perruquera i cap d'un negoci sigui una dona trans? És tot això, poder explicar-ho, i després acaba tot amb la manifestació del 77. I cadascú dels protagonistes...
0: Ja ens l'ha explicat al final de l'obra.
1: Però pues, cadascú dels protagonistes arriba a la manifestació d'una forma molt diferent. O sigui, de com comença l'obra, és una obra d'una hora, no és massa llarga, i de fet és molt àgil... arriben d'una forma diferent, arriben des de molts punts diferents, i aquí arriba per rancor, i aquí arriba per ràbia, i aquí arriba per protesta, i aquí arriba per conciliació, i aquí arriba perquè no li queda una altra, perquè ha de ser-hi allà. Aleshores, és molt bonic com dibuixem la història arrel dels personatges, i sobretot això, que no fem únicament la història d'un gay, fem la història de les persones que hi vivien a la Barcelona del 77. I parlem de dones, parlem de persones migrants, parlem de persones de dones feministes, parlem del cos de policia nacional que hi havia en aquelles hores, perquè potser no els agradava la seva feina, però era el que havien de fer. Però parlem de tot l'entorn que succeïa el 77, i no només de les persones que van anar a la manifestació, sinó de tot el que passava a la Barcelona.
0: Estem parlant amb el Félix Navarro, el director d'aquesta obra. També tenim amb nosaltres el Mario i la Lucía. Són dos actors que fan dos personatges. Explica'ns una mica quin és el vostre personatge. La Lucía ja ens ho explicava una mica, no? El Félix, però com és el teu personatge?
2: Doncs mira, jo interpreto la Lluïsa, que és una noia d'uns 19 anys que, bueno, viu a Barcelona, com ha explicat el Félix, amb la seva mare i les seves tietes, i és una noia, doncs, que està... que, fa, bueno, que veu que no acaba d'encaixar amb el model de dona, de feminitat, que se li vol imposar, i potser no acaba de tenir clar què és el que és, per així dir-ho, no acaba de tenir les paraules o no s'acaba d'atrevir a definir-se, però sí que té clar que no vol ser el que no és. I aleshores, doncs, té aquest moment de, bueno, d'obrir-se amb la seva mare, d'explicar-li, doncs que potser... li agraden les noies, i llavors a partir d'aquí bueno...
0: Que doncs, no devia ser fàcil per,
2: clar,
0: per
2: no,
0: una
2: era...
0: dona del 70, no?
2: No, absolutament. El que passa que, bueno, just quan vam fer la presentació del radioteatre al Centre LGBT de Barcelona, LGBTI, hi havia testimonis de la Fundació Enllaç que explicaven la seva experiència. Entre elles hi havia una dona que és una mica... bueno, que explicava la seva experiència similar a la que té el meu personatge, que era una noia molt jove en aquell moment, lesbiana, i que ella explicava això, no? que el seu entorn, bueno, ella es relacionava amb gent del col·lectiu, que potser en aquell moment no eren un col·lectiu conformat com a tal, però era gent dissident, era gent que, bueno, això, sexualment dissident, i aleshores...
0: que en el seu cercle s'anava movent encara que no, clar, estava organitzat, no?
2: Exacte, aleshores tu reconeixes tant persones que també són, que potser a tu et fan veure que també ets diferent al que es proposa, per molt que no tinguis les paraules, per molt que faci por, perquè evidentment devia fer moltíssima por, sobretot quan hi havia... clar, era il·legal, o sigui, t'enfrontaves a... depèn de si eres un home, si eres una dona, depèn de... però t'enfrontaves a presó, t'enfrontaves a psiquiatre, t'enfrontaves a moltes coses que, bueno, que et podien deixar molt tocada. Aleshores, evidentment devia ser molt, molt aterridor, però també jo crec que el tenir referents en les teves amigues, en els teus amics, en la gent del barri, que era com tu, en el cas del personatge de la Lluïsa, també la seva família, la seva tieta i la seva parella, doncs jo crec que això també devia fer... bueno, és el que impulsava segurament, com sempre, com ara, bueno, com sempre, el que impulsava a ser valenta i a dir, bueno, mira, jo també formo part d'això.
0: I el paper del Mario, diguéssim, el personatge...
3: Jo faig això, faig de Manuel, i és veritat que és un personatge que a l'obra es va descobrint, no? Que crec que això que també està molt relacionat potser a dia d'avui, no? Que a vegades els joves estan perduts, però clar, tornem a parlar d'això, de l'època, de l'any 77, pare policia, que dius, bueno... Llavors és com té un procés de que també gràcies a molts personatges, que crec que això també és molt important, al final com personatges secundaris fan créixer el principal, i en aquest cas és qui fa, van... com descobrint el que li passa al Manuel, no? En aquest cas. i això és aquest entendre, descobrir què li passa, i crec que això és molt guai en aquest aspecte d'escoltar altres veus perquè el personatge digui, ostres, és això, no? Mm-hmm. Això, el que parlava el Fèlix de l'escena amb la Fanny, amb la Mari, en aquest cas, a mi m'agrada molt, sobretot, perquè ella ho explica des del punt tan natural i són coses tan fortes, d'una barbaritat. Jo ho relaciono molt amb les cançons que a vegades cantem, super, que bé, Valerie, o com s'és d'Amy Winehouse, mm-hmm. no? que dius, ai, que divertida, i després escoltes la lletra i dius, ostres, és molt fort el que estan dient, no?
0: Perquè no et pares a escoltar, no? El que
3: clar,
0: estàs...
3: i crec que... Sí. Sí, no, no, tal qual, o sigui, mm-hmm. és com lletres molt fortes.
0: La
3: i amb
0: sents,
3: la Fanny
0: però no
3: igual.
0: Escoltes.
3: Sí, sí, sí, mm-hmm. i amb la Fanny és igual, no? Diuen coses que dius, ostres, crec que és molt important que es torni a escoltar i... perquè això, per reflexionar, no? Per dir, és que això passava i no fa tant, vull dir, és que 40 anys no és tant. Vull
0: ha evolucionat dir, molt la societat.
3: Afortunadament, però és veritat que hem de tornar una mica a recordar aquesta cosa. I,
0: no s'ha d'oblidar, no? Sí, sí. Per saber com es vivia llavors. Fèlix, com va sorgir la idea?
1: Bueno, pues la idea va sorgir de, com t'explicava abans, d'en Juan Carlos, el president de Radioactius, que volia explicar la història del uh-huh. col·lectiu. Portem la ràdio ara complirà 10 anys, és una ràdio petita del barri del Poble Sec, però que cada vegada és més gran, i que aquest serà el seu, és el 6è radioteatre que fem. Els radioteatres sempre parteixen de la voluntat de conèixer històries de persones, i a partir d'aquí el Juan Carlos pues, es troba amb les persones, en aquest cas la Núria i jo de Radioactius vam anar a acompanyar-lo, ens van explicar, i el Juan Carlos pues, va tenir 2-3 mesos per, del que la gent ens havia explicat, fer una història de ficció. Vam crear el grup de persones que posaria veu a aquesta història, algunes membres de la Fundació Enllaç i altres membres de Radioactius. De fet, Juan Carlos sempre vol que siguin les persones que han viscut la seva història qui li posin veu. I jo recordo aquella primera lectura de guió amb 15 persones i vaig dir, uau, que també estava la Fanny com a part de l'elenc, i dic, això no es pot quedar aquí. O sigui, no es pot quedar amb una cosa que la gent escolti a casa seva o escolti al metro, o escolti
0: ha
1: tal.
0: Ha passat de ser radioteatre a ser una obra.
1: Clar,
0: no?
1: I aquí va ser quan jo li vaig dir al Juan Carlos, em dones permís per fer una obra de teatre, i em va dir endavant. Clar, jo aquesta és la tercera obra que dirigeixo. Mm-hmm. Vaig començar el 2018 dirigint, però porto sent actor des de fa molts anys. I clar, aquest era un projecte molt especial. Jo com a membre del col·lectiu doncs, també em sento amb aquesta responsabilitat de que la gent no oblidi. I crec que el títol de l'obra, que no és títol meu, és del Juan Carlos, és tal qual. Mm-hmm. És, no podem oblidar, no ens mereixem oblidar, i les persones que ho han viscut no es mereixen que ens oblidem d'elles. Aleshores, bueno, pues va sorgir literalment que jo vaig fer un dossier de venda de teatre i me vaig anar per diferents sales del Poble Sec. No tenia ni càsting, no tenia gent de l'elenco, i vaig tenir la sort que 4 espais de Barcelona em van oferir la mà. A l'Estranger, que és on representem el dissabte 27 de juny, el Centre Cultural Vareda, que ens va oferir l'oportunitat de fer una residència artística de 3 mesos, que és on hem pogut assajar, el Dau al Sec, que és un teatre del barri del Poble Sec, i el Casal Jove Girapells. Aleshores, una vegada ja tenia els llocs, encara no s'havia gravat el radioteatre, i vaig començar a fer càstings, i vaig tenir la gran sort que es van presentar unes 30 persones per un mm-hmm. projecte no remunerat, però que sí que tenia l'objectiu d'arribar molt a la gent. Han estat 2 mesos frenètics, perquè hem assajat en 2 mesos. Vam fer la primera lectura de guió el 28 de març i vam estrenar el 9 de juny, o sigui, 2 mesos. Hem assajat unes 5 hores, 6 hores setmanals, amb 2 grups separats, que això també té la seva dificultat, i els dissabtes hem fet algun assaig extra, però sí que és veritat que jo estic molt content del resultat del dia 9, perquè, ostres, 2 mesos, 2 mesos és molt poc, és una obra d'una hora, són 11 personatges, algun dels actors fan 2 personatges, hi ha molts canvis de vestuari, hi ha maquillatge i perruqueria, i s'ha hagut d'engranjar molt bé tot perquè pugui sortir. I, de veritat, del que va passar el 9, jo encara no m'ho crec. O sigui, avui fa una setmana, va fer una setmana de que vam estrenar, i jo encara no m'ho crec perquè, ostres, una cosa que a mi se'm va ocórrer i que el Juan Carlos em va dir, sí, sí, fes el que vulguis. O sigui, hem estrenat una obra davant de 50 persones, entrades exaurides, el dia que no era gens fàcil per Barcelona, perquè era un dia en el que rebíem la visita del Papa, hi havia una vaga d'educació, hi havia hagut incidents a Barcelona, o sigui, era un, no era un dia fàcil per la mobilitat i perquè la gent decidís un dimarts a les 7 de la tarda en el teatre. I vam omplir. I no només això, sinó que quan va acabar l'obra, tot el públic estava en peus, podria dir que més de la meitat del públic va plorar, i de fet recordo sortir de... perquè després de les obres sempre fem un col·loqui, perquè és molt important conèixer una mica d'on ve aquesta obra, i recordo sortir a fora a fer un petit descans abans del col·loqui i veure el públic amb els ulls cristal·lins. I un de les persones que jo coneixia, que és el vicepresident de la coordinadora LGTBI d'Esquerra Republicana, li dic, què te passa? I em diu, no me hables perquè estoy roto. I és com, ostres, doncs sembla que tot l'esforç d'aquests dos mesos té sentit. I després, els dies posteriors, hem rebut molts elogis per part d'entitats i de persones que jo considero importants, per exemple el GAC LGTBI, que és un fill del FAC, ens ha elogiat i ens ha dit que és un dels millors projectes que s'ha fet per recuperar la memòria, consellers i regidors de Barcelona en Comú i d'Esquerra Republicana han parlat de l'obra meravelles, de fet una de les conselleres de Barcelona en Comú ha dit que és una obra imprescindible per agafar els fills de la mà i portar-los a conèixer la nostra història. I no sé què passarà. Ara el que sé és que el 26 de juny...
0: Ara ja... parlarem dels plans del futur, però abans, si us sembla, expliqueu, perquè jo avui he après, per exemple, que abans del 77 va haver una manifestació de dones trans al 76. I he après alguna cosa. D'aquesta obra de teatre, què heu après vosaltres? Què heu après? Qui comença?
2: Bueno, jo, sobretot, és això. Jo crec que el que més m'he endut... no sabria dir si és positiu o negatiu, per així dir-ho, perquè és una cosa molt sensorial, com la sensació de el que tu deies una mica abans, com ja vaig entrar amb aquesta certesa quan el càsting i el projecte, però de que la meva experiència com a persona del col·lectiu és molt diferent de la que tenien les persones en aquell moment. I crec que això és una cosa que encara no he acabat d'integrar a dia d'avui, després de tots els assajos i de tot. Però que, i escoltant a la Fanny, perquè clar, també ens encanta aquests, bueno, ens encanta, vull dir, realment molt...
0: T'aprèn molt escoltant, sí, testimonis de gent,
2: clar,
0: no, que ha viscut
2: en primera
0: persona.
2: Tingut, clar, 71 anys són, bueno, és molta experiència de vida com per, i quina experiència. Llavors, com tot i així, encara no he acabat d'integrar com aquesta tan abismal diferència, no, que a nivell de la consciència que puc tenir jo, per exemple, de fer-me un petó amb la meva parella pel carrer i no preocupar-me en aquest sentit, és una cosa tan diferent del que es vivia en aquell moment que això em fa prendre molta consciència que ja la tenia, però de que realment no podem tornar gens, o sigui, ni una mica enrere, perquè realment, bueno, és que no... Clar.
0: Mario, tu què has après?
3: Moltes coses, realment. O sigui, crec que una de les coses més importants que he après és el fet de això, no? Una mica que és el que diu l'obra de no oblidar d'on venim. Perquè això, crec que estem molt acostumats ara a això, a escoltar un que vola Franco i són barbaritats que dius, ostres, anem en compte, no? I crec que això ho vaig parlar amb la Fanny i amb el Fèlix algun cop també, de no oblidar el tema de estar junts, d'unir-nos.
0: De col·lectiu, no? D'estar organitzat.
3: Sí, perquè és veritat que això amb la Fanny ens ho diu molt, no? De dir, és que abans era això, ens reuníem, fèiem una manifestació i anàvem tots a una. I ara potser és veritat que estem una mica més individualitzats, una mica més de, bueno, jo estic bé, i això, dius, sí, tu estàs bé, però qui ve darrere i què ha passat, no? I crec que recordar i aprendre de tot això, perquè al final també crec que creiem que sabem molt del passat i no tenim ni idea, però ni idea, això. Jo escolto la Fanny i dic, però com pot ser, no? I crec que m'emporto molt tot això, eh? Tot
0: perquè vosaltres coneixíeu que existia aquesta manifestació... Sincerament,
2: jo no coneixia potser la data, no sabia que la primera manifestació...
0: Perquè sou molt joves vosaltres, no?
2: ...d'Espanya havia estat aquí. Sí, bueno, sí. Sí, no? Bueno, jo tinc 24 anys i tu en tens...
3: Jo 86, pràcticament.
2: Però, no, jo potser tenia més la imatge de Stonewall i de les manifestacions de Nova York i tot això del 69, això sí. Però d'aquí d'Espanya no tenia aquesta... I em sembla realment fort, que fos només 2 anys després de morir Franco, no? Però no coneixia. Però sí que volia, perdó, o sigui, com subscriure això que dius tu, Mario, molt, de tornar-nos a... O sigui, de confiar molt en la col·lectivitat, perquè realment crec que ara estem molt... O sigui, com socialment, realment considero que estem molt apalancades, molt. O sigui, crec que ens van poc a poc com... bueno, o sigui, que no ens mobilitzem i és perillós. A mi em sembla molt perillós no mobilitzar-se.
0: Fèlix, tu què has après?
1: Uau, pues jo...
0: Tu sí que coneixies la manifestació.
1: Sí, jo sí que coneixia la manifestació del 77. Mira, jo he tingut la gran sort que a nivell personal mai he tingut que sortir de cap armari. I això és un privilegi. Jo mai he tingut que dir a casa mama, soc gai. Aleshores... sí que és veritat que quan vaig començar a ser una mica més gran, sí que vaig sentir pors. Recordo tenir una de les meves primeres parelles i anar per Avinguda Maria Cristina amb ell de la mà i tenir mirades. I ahir és quan començar a dir, vale, jo vull saber d'on venim, què està passant. I clar, recordo ja una mica més gran, 18, 19, voler conèixer més de la política, qui ha fet què, per què s'ha fet què... I des que vaig entrar a Radioactius, perquè només fa un any, encara em sembla molt lluny, però és només fa un any, vaig poder conèixer molt més, he pogut conèixer les coordinadores de les polítiques de LGTBI de tota Barcelona, he conegut molt més el centre LGTBI, l'observatori i de més, i amb aquesta obra i amb aquest projecte he après que és imprescindible escoltar. Per mi és imprescindible escoltar i deixar, i això és molt utòpic, però deixar el nostre ego personal a un costat. Perquè si sempre tenim el... És que jo, això és un problema. I, clar, òbviament, les persones del col·lectiu actual no tenen ni tindran mai les preocupacions que van tenir. Però em queda amb una cosa que va dir el col·loqui del nou, la Fanny, i és que és molt diferent lluitar per tenir drets que lluitar perquè no ens el treguin. És molt diferent. I és això, amb aquest projecte, ostres, he pogut ajuntar a un grup d'11 artistes, cadascú diferent, molt diferent, de diferents barris de Barcelona, de diferents edats, de diferents gèneres, de diferents orientacions sexuals. Dins de l'elenc hi ha persones heterosexuals. Clar, però a mi és important, perquè és que és veritat, o sigui, igual que a la manifestació del 77 hi havia gent heterosexual, a la nostra obra també hi ha actors heterosexuals. Aleshores... molt content. I després de tot el que s'ha generat al voltant, poder fer la presentació del radioteatre i de l'obra al Centre LGTBI de Barcelona va ser un dia molt bonic. I jo espero que això arribi molt més enllà.
0: Doncs anem a parlar del futur. Agafem una agenda, anem a marcar dates. On podem anar a veure aquesta obra? No l'olvido.
1: Doncs el 26 de juny, el dia que es compleixen 49 anys, estarem al Centre Cultural Albareda, però les entrades estan exaurides.
0: Vaja, aquí no podem apuntar. Ho podeu apuntar, eh?
1: Sí, hi ha llista d'espera, però hi ha llista d'espera perquè, clar, al ser un dia on és gratuït, molta gent pues, agafa dos i després només va un, potser hi ha llista d'espera i es lliuren entrades. El 27, i, bueno, per mi és molt significatiu que estrenem el 27 al Centre Cultural, a l'Espai Cultural Estranger, al carrer Olivera, molt a prop de Plaça Espanya. Estrenem 2 hores després de la manifestació de la crida LGTBI. El 27 a les 5, 6 crec que és la manifestació, i a les 7 és la nostra obra. A les 6:30, a les 6:30. Aleshores, a tothom que vagi a la mani, doncs que millor que reivindicar drets després anant a veure una obra. I el 3 de juliol sortim del Poble Sec i anem cap a Guinardó, anem al Camp de l'Arpa, al Casal Jove Girapells, el 3 de juliol, divendres, a les 7 de la tarda. Però he de dir que aquest és un projecte que vol anar molt més enllà. Crec que és un projecte que s'ha de conèixer. Crec que és un projecte que ha d'arribar sobretot més enllà de Barcelona, que jo estic molt content de l'acollida que ha tingut a Barcelona. Crec que és un projecte que ha d'arribar als pobles, perquè, de fet, un dels meus actors, dels actors de l'elenc, és de Vilanova de la Geltrú, i em deia, això ho hem de fer a Vilanova, perquè, clar, no és el mateix una ciutat com Barcelona, i sempre ho tenim molt present, els orgulls rurals, això de viatjar, i sí que és veritat que és una obra que és en català i castellà, és mitja-mitja, però que jo crec que tots els països catalans es poden moure i que estem oberts i que quan acabem el 3 de juliol l'última representació jo començaré tota una feina de producció, d'intentar fer que arribi a tots llocs. És una obra que, ho he dit abans, els actors que han estat 2 mesos assajant no han cobrat 1 euro, i per mi això és molt significatiu, perquè significa que han regalat i han invertit el seu temps en això. I clar, el dissabte 26, per exemple, sí que són 130 butaques i a taquilla inversa, però òbviament no cobrirà un sou, ni molt menys. Aleshores, de cara al futur sí que creiem que s'ha de dignificar la feina del projecte, la feina de l'obra. I res, que estem acabant, però deixa'm dir que jo estic molt content del resultat, estic molt content de l'equip que hem aconseguit fer, perquè no ha sigut pas fàcil. Són uns artistes, cadascú molt diferent, i la meva tasca de direcció no ha sigut fàcil, però m'ho han posat molt fàcil, i la veritat és que jo el nou em vaig emocionar, i ara veig vídeos d'aquell dia, tothom en peus, omplir una sala amb 50 persones un dia com el nou, no va ser fàcil, tothom en peus, tothom plorant, i jo estic molt content, i convido que tothom que ens escolti que s'apropi, i si no, a l'Instagram de l'obra de teatre, no a l'Olvido77, allà podeu trobar més notícies, i segurament esperem que a properes funcions.
0: Doncs Fèlix Navarro, director d'aquesta obra, de No l'Olvido, moltíssimes gràcies per venir a Plurals i Singulars. La Lucía Monteoliva, actriu, moltíssimes gràcies també.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I el Mario Carrillo, també moltíssimes gràcies. Esteu escoltant el Plurals i Singulars a Ràdio 4. En el Plurals i Singulars avui volem parlar d'un musical que s'anomena Shampoo, que hem pogut veure aquesta passada setmana al Teatre Condal de Barcelona, i que segurament el podrem tornar a veure en altres ocasions, perquè narra també la història una mica dels orígens de la comunitat LGTBI al nostre país, i és un musical que ha fet el Barcelona Gay Men's Chorus. Saludem a Toni Ponce. Toni, molt bona nit.
4: Molt bona nit.
0: Què és això de Shampoo?
4: Doncs Shampoo és un musical, que és la nostra primera aventura dintre d'aquest gènere teatral, que els Barcelona Gay Men's Chorus, com a coral que som, doncs estem explorant, i estem molt contents del resultat.
0: I de què va Shampoo?
4: Shampoo...
0: Perquè parlava que és els orígens una mica del col·lectiu, no?, de les mobilitzacions.
4: Sí, a través de la història d'una família expliquem com el col·lectiu LGTBI ha passat per moments de la història que no han estat gaire plaents i que han estat complicats, i que potser les noves generacions no es pensen que han estat així, i creuen que tot és tan fàcil, ni que ara mateix fos un moment fàcil, i no pensen en tots els reptes que hem passat.
0: La veritat és que manquen referents també amb el col·lectiu LGTBI. És una manera també de marcar i de conscienciar a la gent més jove, també d'assenyalar tot el que s'ha viscut i que potser s'ha oblidat.
4: Sí, perquè estem a les portes del 50 aniversari de la primera manifestació LGTBI que va tenir lloc aquí a Barcelona, o com a mínim de l'era més actual, i creiem que els valors inicials s'estan perdent. Ens agradaria que a partir d'ara, sempre que en tinguin oportunitat, doncs escolars o joves, un públic que no ha estat gens en contacte en aquestes èpoques que han estat més fosques per nosaltres, tingui l'oportunitat de veure el musical, perquè aprendrà moltes coses interseccionals, també relacionades amb el tema del patriarcat, del masclisme i d'altres violències de gènere.
0: I tot això són musicals del Barcelona Gay Men's Chorus. Què és aquest coro? Per aquells que no es coneguin.
4: Doncs per aquests que no ens coneguin, podrem explicar que ja tenim gairebé 12 anys de recorregut, que per nosaltres és molt important.
0: No sé per què no ens coneixen, perquè 12 anys...
4: Doncs mira, per qui encara no ens hagi agafat a la pista, doncs ens podran trobar a les xarxes socials i podran veure que sempre tenim alguna oportunitat per veure'ns al teatre o en concerts, a festes de tot tipus, perquè nosaltres ens animem i sempre portem la nostra música coral als escenaris, allà on ens poden cridar.
0: Sou un corus de nois, no?
4: Sí que és veritat que aquesta nomenclatura de nois s'està quedant una miqueta antiga.
0: Amb aquests 12 anys També ha evolucionat, sou un cor LGTBIQ+.
4: Exacte, però sempre ho hem estat. El que passa és que l'etiqueta aquesta de Gay Men's Chorus sempre ens marca molt. Ens vam mirar com a referència als cors de Regne Unit i dels Estats Units que tenien aquesta nomenclatura i vam pensar, és el més fàcil, no és una franquícia pagada, però hem pensat, és una manera de fer màrqueting ja, perquè sí que hem tingut l'oportunitat de conèixer cors de molta antiguitat que tenien aquesta nomenclatura i ens fixem a la manera en què fan ells. Després l'hem adaptat i també el tema de l'orientació o del gènere dels nostres cantants i del nostre director, per exemple, que és un home cisgènere heterosexual, doncs no té res a veure. Nosaltres mai preguntem per l'orientació ni el gènere i tenim de tot el nostre cor.
0: Aquest és el vostre primer musical?
4: És el nostre primer musical, tot i que abans havíem fet algun tipus d'incursió una miqueta doncs més light, amb una primera part que havíem fet més tipus musical, el nostre primer espectacle, o algun número que sí que havíem fet servir elements molt típics del teatre musical de, a nivell d'interpretació, de posada en escena, moviments, tota la parafernàlia que tenen els musicals, que són doncs molt suculents per l'espectador, i l'hem intentat portar aquest cop durant tot un espectacle.
0: Hem dit que l'hem pogut veure aquesta setmana al Teatre Condal, però també el podrem veure més endavant, no? La idea
4: Exacte.
0: És que, que ja que està fet el musical, el pugueu anar representant.
4: Doncs sí, volem fer gira, perquè actualment no tenim l'oportunitat de tornar a repetir potser 5 dies com hem tingut ara al Condal, i volem portar el nostre art a diferents localitats de Catalunya, que tot no sigui barcelonacentrisme, perquè el Pride i l'orgull i la visibilitat ha de recórrer tota Catalunya. Ens veurem segurament a Viladecans, ens veurem en altres localitats que tenim mitja paraulades, però que coneixereu a les nostres xarxes socials.
0: Doncs la seguirem, Toni Ponce, del Barcelona Gay Men's Chorus. Moltíssimes gràcies per venir un cop més al Plurals i Singulars.
4: Com sempre, un plaer.
0: I avui volem acabar el programa parlant amb la Brigitta Lamour. Ella ha decidit anar als casals d'avis de Barcelona per explicar a la gent gran què signifiquen les sigles LGTBI. Brigitta, molt bona nit.
5: Ai, molt bona nit, estimats, bona nit.
0: Ja pràcticament em quedo sense veu per parlar amb tu, imagina't, eh?
5: Bueno, sense veu i sense sigles. T'has deixat la Q i la...
0: la LGTBIQ i el plus, també.
5: I l'A, sí,
0: la, sí. I l'A, LGTBIQ+.
5: No, vas... LGTBIQA+.
0: LGTBIQ...
5: Bueno, plus, però jo dic més.
0: A+, perfecte. Doncs, Brigitta, tu has decidit anar pels casals de gent gran de Barcelona a explicar el significat de cada lletra. Què els expliques als avis?
5: Doncs mira, la primera matisació, si és així, però fa 2 anys i mig que vaig crear aquest taller formatiu i divulgatiu, on explico el significat de les sigles LGTBIQ+,
0: sí.
5: I llavors l'Ajuntament de Barcelona, com van ser intel·ligents, me'l van comprar per fer-ho a les 53 casals de gent gran. Però estic anant per tot arreu de tota Catalunya i oberta a anar a tot arreu on em truquin a fer-ho de parla catalana, evidentment. O sigui que és un taller que vaig per tot arreu de Catalunya. I llavors se'm va crear la idea, perquè molta gent em preguntava, sobretot gent gran, que cada vegada havia més sigles i que ja es perdien i no sabien el que era. I d'aquí va sorgir aquesta idea.
0: Una idea que tu vas pels casals i els hi dius a la gent gran. Dedueixo, eh? La L significa tal, això és tal, no?
5: Sí, el primer que faig, primera que us convido a tothom, perquè això no és un tema d'edat, eh? El vaig crear per la gent gran o per a la gran gent, que a més quan ja estic en el taller els dic que són la primera joventut, perquè van arribar abans, i la gent jove són la tercera joventut. Per cert, una servidora té 120 anys, llavors sempre li dic que
0: ella... Tots a la sisena joventut, joves. Eh?
5: Ara, doncs resulta que sí, els hi faig participar, però primer que els explico és la diferència que hi ha entre el sexe i el gènere. I després, després sí que els
0: costa,
5: hi faig...
0: Costa que captar aquest missatge, aquesta idea?
5: Doncs mira, us sorprendreu, però en positiu. la gent, la gran gent, està superoberta, surten encantades. Normalment són dones, perquè homes venen pocs, que com jo sempre tot ho giro en positiu, sempre explico que no venen homes perquè ja s'ho saben. Llavors, per això no venen. Llavors, s'ho prenen en positiu i molt receptives, i sempre quan acaba el taller sempre em diuen que com és que no ho faig per adolescents o pels menors. Llavors, és així, ho saben, jo els explico, aprenen molt, però no és un taller a l'ús, és una cosa que és totalment participativa. No és allò que van, fan una xerrada i se'n van. No, no, les faig participar.
0: És participatiu, suposo que hi ha dubtes, que pregunten coses, no?
5: Sí, evidentment, evidentment. Jo també, quan em va sorgir la idea, també em vaig posar molt al dia, vaig estar molt ben informada i molt ben assessorada, vaig agafar els millors, que malauradament un d'ells ja no hi és, com va ser l'estimat Armand de Fluvià, però també vaig assessorar-me amb el Jordi Samsó, president del Casal Landa, amb el meu amic i estimat Jordi Petit. O sigui, em vaig informar molt amb l'Eugeni Rodríguez de l'Observatori, el Quim Roqueta de Gais Positius. Sí. Em vaig informar i assessorar perquè jo també volia la informació donar veraç. Llavors, hi ha molts dubtes i cada taller és diferent perquè surten coses i surten reflexions. Crea un espai segur. Tinc anècdotes molt maques.
0: Com quines? Molt, va, explica'ns anècdotes, Brigitte.
5: Mira, la més maca que porto en el cor, una de les més maques que porto en el cor, com us he dit al principi, aquest taller és obert a tothom, perquè precisament m'ho estan demanant també per empreses, m'ho estan demanant, vaig fer-ho al col·legi d'infermeres, i un d'ells vaig anar a una residència de la tercera edat, jo dic primera joventut, ja ho sabeu, però vaig anar a Valls i resulta que cognitivament aquella gent no estava bé. Llavors això és un problema perquè jo els hi demano, és un taller formatiu, no és una animació ni és un espectacle. Però havia una usuària que portava 4 anys allà, a aquesta residència a Valls, i ni la directora, ni les companyes, ni les treballadores em van dir que aquesta dona mai participava. Feia 4 anys que estava allà i mai participava de les activitats conjuntes. Era una dona que li agrada molt llegir, devora llibres, però mai participava. Va veure el cartell anunciant que una servidora anava a fer aquest taller de sigles, es va apuntar. Ja us he dit que cognitivament la majoria no estaven bé. Però en un moment del taller, com jo els hi pregunto coses, va agafar i va aprofitar el micro, el sentia en un espai segur, i va dir que ella era lesbiana. Llavors a mi això em va arribar al cor. Em va agradar molt, però també em va posar molt trista. Em va agradar molt perquè ella es va veure segura i forta. La directora, les usuàries i les treballadores no tenien ni idea de la seva orientació i vaig pensar que maco que s'ha obert aquí, ha trobat aquest espai segur. Però vaig pensar, si jo no arribo a anar, aquesta dona hagués marxat

0: perquè com ets molt jovenet...
1: Ai, madre, què he dit,
0: resulta
1: ja?
0: Tu t'ho fotem bronca, eh? Sí, sí, però sempre amb carinyo, respecte sí, i en positiu.
1: Digue'm, digue'm.
0: Resulta que aviam si aconseguim, dintre del col·lectiu i fora, treure la frase sortir o entrar de l'armari. Si m'has escoltat, jo dic sempre amagar o mostrar la nostra orientació, perquè els armaris són per les eines, pel menjar o per la roba. Les persones no hem d'estar en armaris, perquè a més l'origen tampoc. Llavors intentaré, i jo ho estic intentant, aviam si, per favor, podem deixar de dir aquesta frase.
1: Pues
0: però
1: vinga,
0: està bé, perquè sí que és veritat que fins ara pues, tothom m'entén. Però dintre del col·lectiu, aviam si, mica en mica, ens anem mentalitzant de que no hem de dir aquesta cosa, és amagar o mostrar l'orientació. En aquest cas, com tu bé has dit, aquell dia ella va sentir-se a gust i va expressar. Però, malauradament, hi ha molta feina a fer perquè han de tornar a amagar la seva orientació. I com bé dius tu, és aquesta pel·lícula premiada del Festival de Sant Sebastià, Mas per homes, és el clar reflexe. I això, que vaig molt a moltes residències, doncs ho trobo. Però és que no només a les residències, als entorns de treball, als instituts, a les feines i a les famílies encara. Sempre els recordo a la gent quan faig el taller que aquí a Barcelona hi ha un exemple clar d'una associació que és internacional, però aquí es diu Aura Donde, i que és francesa, que es diu Le Refuge, es dedica a acollir a persones que, per la seva orientació, les famílies es fan fora de casa. Això passa avui, el 2026, encara, malauradament.
1: Brigitte, com deia...
0: Brigitte,
1: perdó.
0: Nena, avui t'arrenyarem.
1: Avui, vamos, arribaré a casa meva i estaré trist,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, t'arribaràs amb molta alegria.
1: Això, no? Hauré pres coses, alegria. Això sí.
0: Ara.
1: Hauré pres coses.
0: És el que sempre m'agrada. Perquè ja jo el que m'agrada és això, Quim, fer de transmissora del col·lectiu, fora del col·lectiu. Aquesta és la meva feina i el meu modus vivendi.
1: Brigitte, com dèiem, tu ensenyes cada lletra de LGTBIQA+. Quan parlem de la L, de la G, de la T, de la B, jo crec que la majoria de gent sap què signifiquen, però la majoria de gent també, quan comencem amb la I, amb la Q, amb la A i amb el més, potser és quan surten més dubtes, o no?
0: Molt bé. Doncs sí, és així.
1: Ah, però almenys sí, això ho ha encertat, mira.
0: Ara, no, nen, però si ets molt intel·ligent. Primera, que m'has trucat, perquè ja...
1: Imagina't si sóc intel·ligent.
0: Per cert, nen, aviam si m'emplaces, que no hi ha mai al teu estudi, jo tinc moltes coses que explicar, nen, i m'agradaria anar...
1: No has vingut mai aquí al Plaça Singulars, no pot ser, eh?
0: No, no pot
1: segur?
0: Ser, i no he vingut mai.
1: Pues et vaig entrevistar en un altre programa, però que vas venir aquí a Ràdio 4, segur.
0: Però a Plurals i Singulars no anem. Vols fer el favor? Que tothom me diu, encara no has anat amb el Quim? Dic, a Plurals i Singulars, no. Doncs
1: pues no pot ser. Pues ja et
0: doncs
1: dic, la temporada que ve comencem amb tu.
0: Ara, de debò, ja ho veus,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, ja t'ho dic.
0: Doncs el que sí que et deia, que faig una parada molt important quan explico la sigla trans, perquè els explico molt bé, perquè és un tema molt delicat, toco el tema dels menors, la llei trans, ho explico de manera molt didàctica, i després sí que és veritat que, sobretot, a partir de la I, la gent no sap el que significa, perquè té un vocabulari antic, però la Q ja els dic que obrin la ment molt, i la A els hi faig totalment a l'invers, que, sobretot, tinguin respecte per aquesta comunitat, que vol dir les persones asexuals. Això és una realitat que poques vegades ho veureu en els papers o en les televisions, la sigla A. És molt important,
1: sí,
0: perquè és
1: molt,
0: una realitat...
1: Molt invisibilitzada.
0: Totalment. I a més, són persones que elles no senten tant atracció cap a altres persones o la manca d'interès pel sexe. I això és una realitat. Llavors, estan molt atentes, surten d'allà, ja puc dir, que surten d'allà dient que són queers.
1: Ah, mira.
0: Ho dic perquè vegis tu el to del taller formatiu, perquè és molt didàctic, és molt formatiu, però sempre és en positiu. Al final els explico que això no és un tema només del col·lectiu. Jo, la meva feina és seguir treballant per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva.
1: Brigitte, com dèiem, fas aquest taller que expliques doncs, aquestes sigles. Abans ens has explicat una anècdota que et va passar, una persona que va explicar davant de tothom que era lesbiana, una dona. A part d'aquesta anècdota personal d'aquesta persona, t'han fet alguna pregunta, t'han fet alguna reflexió, més enllà de la, diguéssim, d'aquest fet personal que t'hagi sorprès, que hagis

0: Ostres, sí. Estan més avançades que les persones que jo, fins i tot. Bueno, tu perquè tens 130 anys, o 120 i pico.
1: 120, nen, no m'aposis, que ja veuràs que a partir dels 100 anys passen els dies ràpid, eh?
0: Ja, ja, 120,
1: ara el 15 d'octubre, 121, capicua.
0: Bueno, està molt bé.
1: Doncs sí, sempre em sorprenen perquè en positiu, algunes no, però ja ho reverteixo, en positiu perquè, sobretot, penseu que aquesta generació, aquesta de 70, 80 anys, van ser les xiques i els xicos Gegé, eh? Uh-huh. Aquestes dones portaven unes minifaldilles arran de gespa i uns pantalons ells acampanats marcant-ho tot, o sigui, supermoderns, i va lluitar molt per aconseguir la democràcia que avui tenim, eh?
0: Uh-huh.
1: Doncs resulta que em sorprenen perquè tenen ganes d'aprendre, però els seus casos personals. N'hi ha un, per exemple, una senyora em va dir que això de les sigles, això abans no existia.
0: Uh-huh.
1: Clar, quan em diuen això, jo ho giro, dic, senyora, això m'ho he inventat perquè sóc autònoma i haig de crear un taller per seguir cotitzant.
0: Uh-huh.
1: Dic, no és que no existís, és que malauradament estava amagat.
0: Clar.
1: Llavors això és una cosa que, per exemple, m'han donat a reflexionar, perquè pensar, quina pena que per elles no existia. O quan explico una paraula molt maca, que és la paraula pansexual,
0: uh-huh,
1: la gent es queda tan sorprès que diuen, tant de bo tota la societat fossin pansexuals, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, aquestes reflexions el que fan és que a mi m'ajuden també, a mi també em nodreixen, a mi m'enriqueixen, perquè dic, elles em donen les gràcies per donar-los aquesta informació i jo penso que bé, que com a mínim estan aprenent aquest vocabulari o quan l'escoltin, que també facin de transmissores, perquè la ignorància és molt atrevida. I la uh-huh gent que no ens estima, ja m'entens, que està molt cap a la dreta, molt, uh-huh, doncs aquesta gent fa molt bona feina a les xarxes socials generant odi.
0: Clar.
1: Llavors, com a mínim, que aquesta gent, quan escoltin aquests discursos d'odi, com a mínim, almenys amb el que fa les sigles, sàpiguin que darrere, que sempre els explico, darrere de cada sigla hi han persones, hi han identitats, hi han orientacions, i ho entenen.
0: Brigitte, anem a agafar l'agenda, perquè crec que el proper dijous estàs pel barri d'Horta, de Barcelona.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Explica'ns una mica quins són els propers tallers, per si hi ha algú que vulgui venir a escoltar-te i a veure't també.
1: Doncs sí, doncs moltes gràcies. Que primera, per donar-me l'oportunitat d'expressar-me i de donar-me veu, perquè estic molt contenta que això és servei públic. Aquesta és la ràdio que a mi m'agrada, el servei públic.
0: Ràdio 4. 8
1: anys. Sí, Ràdio 4, i m'encanta perquè sempre doneu veu a la gent i això m'encanta. I llavors, mira, els propers, com bé tu dius, el dia 3 de juny, bueno, el dia 25, primer uh-huh de juny,
0: sí,
1: a 12:45, al casal de gent gran d'Horta.
0: Vale.
1: Després tinc el dia 3 de juliol, a 12:45, al casal Trueta, que aquest uh-huh està a Ciutat Vella.
0: Uh-huh.
1: El 9 de juliol, doblet, afortunadament.
0: Uf.
1: El mateix dia tinc a les 10 del matí al casal de gent gran Pau Casals i a les 5 de la tarda al casal de gent gran de la Trinitat Nova. O sigui que teniu per triar, remenar, i afortunadament continuo després setembre, octubre, perquè jo aquí a l'Ajuntament de Barcelona tinc un contracte per fer-lo a 53 casals
0: uh-huh
1: i em queden, doncs, no en quedaran gaires, però afortunadament hi ha molts casals que em tornen a demanar i torno a repetir, no?
0: Que guai.
1: Però també, si hi ha gent que ens escolta fora de Barcelona, uh-huh, perquè amb això tan moderno d'ara de les xarxes, sí, nen, ens escolten des de tot arreu, també a qualsevol, mira, precisament demà vaig a Mollerussa, uh-huh, he estat a Ulldecona, al Pont de Suert, aniré la setmana que ve, per exemple, a Lleida. O sigui, estic anant per tota Catalunya. Vaig estar a Santa Cristina d'Aro, Sant Antoni de Calonja,
0: uh-huh,
1: obert a
0: has conegut a Catalunya gràcies a aquest taller, en el fons, també.
1: Sí, bueno, jo sóc com el Jordi Pujol.
0: Sí, sí.
1: Crec que em falta algun municipi.
0: No sé si Jordi Pujol per hagués fet un taller com el que fas tu, eh? Però bueno, mai se sap.
1: Mira, doncs jo menciono una a la seva senyora que,
0: sí,
1: que ja no està entre nosaltres, però això ho guardo per qui vingui al taller.
0: Perfecte.
1: Perquè la menciono a la senyora, sí, sí.
0: Doncs, Brigitte Lamour, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Plurals i Singulars. T'espero la temporada que ve aquí a l'estudi, eh?
1: Doncs em farà molta il·lusió, ja sabeu que jo sempre tinc moltes coses que explicar, i gràcies per la bona feina que feu a Plurals i Singulars. Ho he dit bé, nen?
0: Sí, perfecte. No, sí, exacte. T'anava a fotre bronca i dir, no és al revés, que molta gent diu singulars i plurals. No, és plurals i singulars.
1: Perquè vegis que jo sóc oyenta des de l'ombra, que no us ho dic mai.
0: Doncs ben fet. Moltíssimes gràcies, Brigitte, i que vagi molt bé. Molt bon estiu.
1: Que tinguem que tinguem molta salut, que és el primordial.
0: Gràcies, Brigitta. Bona nit.
1: Una abraçada. Adéu, adéu.
0: Acabem, tornem diumenge vinent a les 9 del vespre, el diumenge aquí a Ràdio 4. Hem estat Víctor Domínguez, Gorka Delgado, i qui us ha parlat, Quim Esteban. Adéu.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal? Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort, al despertador de Ràdio 4 en aquest dia, que és el dia més màgic de l'any. Avui arribem a la revetlla de Sant Joan, 23 de juny del 2023, en un dia que ens
2: 23.
0: Llevarem...
2: 23? Ai, que anem enrere en el temps.
0: 23 de juny del 2026, jo que he entrat aquí eufòric, i a la tercera ja, pam! El dia que el sol sortirà, quan faltin 4 minuts per arribar a un quart de 7 del matí. I ens deixarà a 2:02 de 10 del vespre. 2:02 de 10 del... Jo, aquesta hora ja faré... Farà 3 quarts d'hora que estaré sentat a taula a la platja, ja.
3: Quines bé, ganes, bé, per favor. Quines ganes.
0: Hem quedat a 1:15. Tenim una taula que em sembla que som 40.
3: Què dius, ara?
0: No, a lo bèstia. A lo bèstia.
2: A tope.
0: Avui falten 25 dies per les vacances d'estiu i aquest dimarts continuarà la calor intensa a Catalunya amb ambient molt assolellat i temperatures altes, sobretot a la costa i al prelitoral. A la tarda, però, creixeran nuvolades al Prepirineu que poden deixar alguns ruixats i tempestes de calor puntuals en comarques de l'interior del nord del país. El que dèiem, avui les temperatures seguiran altes, ha estat una nit tòrrida, ha fet molta calor aquesta nit, no
2: molta
0: sé si vosaltres...
2: Calor. Sí?
0: Què, no?
3: No, jo... normal.
0: Estic fred, tu, avui.
3: No, fred tampoc, però vull dir, no he trobat diferència entre nits anteriors, no ho sé.
0: Molt bé. El control tècnic avui tenim el nostre estimat... Oriol, per cert...
3: El Uri, nenet, el nostre nen.
0: El Jaume tampoc hi és avui, el Bernet, no hi és? Aquests que estan fent a la festa de l'escola.
2: Pont, s'han agafat pont, no?
0: Que bé, va, que bé, que viuen.
2: Que bé, tu.
0: I a la producció, el David Alcalde. Bueno, perdoneu, és que he anat una mica tot drap, eh? Montse Vidal, bon
2: dia. Què tal? Bon dia,
0: bona sort. Bon dia, bona sort. Què tal?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Estic perfectament, sí, sí. Avui porto, atenció, Badó, Ares...
3: Ai.
2: Estimats oients del Bon Dia i Bona Sort, la playlist definitiva per aquesta revetlla.
3: Oh! Ara t'escolto!
0: Gran!
2: No us ho perdeu.
0: Gran!
3: Quines ganes, per favor. Quantes
0: n'hi han?
2: Home, n'hi han unes quantes. N'hi han 15, 16, 18... No recordo exactament el número, però t'asseguro que serà una revetlla... Mira, hem obviat les cançons més actuals. Ens anem enrere en el temps,
0: ara,
2: val?
0: Ara.
2: A una sessió Remember, de revetlla, de cançons que fa temps que no escolteu, però que us posaran els pèls de punta.
0: Quina és la revetlla que recordes amb... La més màgica.
2: La més màgica. N'he tingut moltes, de veritat. Jo les revetlles les gaudeixo molt. Però de petita jo recordo que al meu barri feien diverses revetlles. Quedava amb les veïnes, les amigues, una edat aquestes que comences, no?, a separar-te una mica dels pares, però no gaire, perquè encara no ets prou gran, i vas allò, saps?, amb l'emoció de anem a aquesta revetlla, balla aquesta cançó, anem aquí, anem allà, i vas trobant amb els veïns i amb la gent. Me'n recordo amb molta il·lusió, sí, sí.
0: Jo sempre recordo que quan érem petits, el dia de la revetlla era el dia que pujàvem a Òrrius, que és un poble que està a l'interior,
2: sí,
0: del Maresme, i allà ens trobàvem els pares i els fills que passàvem tot l'estiu junts, i era el tret de sortida de l'estiu. I era tan màgic, jo me'n recordo que nosaltres pujàvem amb la meva mare, perquè el meu pare treballava, amb els 600, els 5 germans, amb els 600, amb les maletes... Amb... No, era brutal. O sigui, trobar un microespai a dins d'aquell cotxe era un miracle.
2: No quedava un centímetre lliure.
0: I pujàvem cap allà. Per cert, o sigui, em va marcar tant això que vaig començar a escriure una novel·la que es deia Mort a la Vall d'Estiu.
2: En sèrio?
0: I que començava parlant precisament d'això, de quan pujàvem allà...
2: Oh, sisplau, recupera-ho, això, Badó.
0: Ho tinc aquí.
2: No, la novel·la.
0: No, que tinc la novel·la aquí.
3: Ah, que bo.
2: La tens acabada?
0: No, la tinc acabada. Tinc 2 capítols.
2: Bueno, escolta, per alguna cosa es comença.
0: No, vaig començar a fer-la durant el confinament.
2: Fa bona pinta.
0: Però saps que no... Em vaig quedar encallat i una vegada vaig sentir la Pilar Rahola que deia que per escriure un llibre no pots improvisant. Has de tenir l'inici, el nus i el desenllaç ja...
3: Molt clar.
0: Claríssim. I jo sóc d'aquests que començo a escriure i em venen històries i me'n vaig cap allà, després me'n vaig cap allà i me'n vaig per tot arreu. En fi, com aquí a la ràdio, que em foto parlar i...
2: El que estem fent ara, justament, el que estàs fent justament. Ara, vaja.
0: Exacte. Teixidor, bon dia i bona sort.
3: Bon dia i bona sort, Catalunya. La nit més màgica de l'any, sens dubte. Jo tinc molt bon record sempre de la nit de Sant Joan, però sobretot perquè l'he portada allà on he anat sempre. Hi ha una amiga meva, la Paola, de Madrid, pujar unes stories de recordatori i dir per ella és la nit de les nits més especials de l'any i l'any passat ens va obligar a que ho fos també aquí a Madrid. Jo vaig fer la, bueno, foguera, ens vaig fer cremar, rituals... L'any anterior vaig estar a Dubai, a Dubai lo mateix... M'encanta, m'encanta portar allà on estic els meus rituals. I avui és el que et porto. Rituals que et semblaran tòpics, però s'han de recordar.
2: Bé,
3: un recordatori un dia com avui de les cosetes que heu de fer, perquè és una nit molt màgica i hem de deixar enrere el que no volem i hem de...
0: Ahir estava parlant amb un al gimnàs que dèiem, escolta'm, els mals auguris, els mals rotllos i la mala gent, la foto a la foguera. I jo deia, a mi aquesta gent tocarà tirar el mòbil a la
3: foguera. No, jo et porto... No cal que tirem el mòbil ni tinguem fotos, però hi ha alguns trucs.
0: Jo, un dels més especials, que recordo també amb amics i amigues, que vam anar... a la Costa Brava a celebrar-ho, en un lloc que era com idíl·lic, com màgic, que dius, en sèrio tot això està passant? Que sembla que tot sigui perfecte. Era un lloc que es deia Un Poc de Tot, i estava a prop de Begú, amagat a dins del bosc, que tenia com un punt hippie.
2: Que maco.
0: Molt autèntic. Però saps la típica rebella que comença molt bé i que acaba com el rosari de l'aurora?
2: Ai.
0: Un que va veure més del conte, va caure sobre una taula de vidre, es va trencar amb un local. Saps allò que després es va tornar a començar a girar tot?
2: Uf!
0: En fi, però està molt bé, tu!
2: No, home, hi ha de tot.
0: Està molt bé, la rebella de Sant Joan.
3: Està molt bé.
0: Per cert, avui, els que no sigueu amants de la rebella de Sant Joan, jo crec que no seria el millor programa. Perquè avui en parlarem i serem bastant intensos. T'agrada la rebella, tu, Uri, o no? Sí?
3: Ui, has fet una careta, Uri. La primera nit de Sant Joan amb la Joana. Ai, clar, que és el sant de la Joana, no?
0: Clar,
3: demà.
2: A partir de les 12 ja la pots felicitar.
3: Que bonic.
0: Però anireu a fer sopar, coca, petards... Què?
3: Ah,
0: demà treballes.
3: No, Uri, problemes en tenim tots.
0: Saps res, exacte, problemes en tenim tots.
3: Nosaltres també, a les 7 tenim programa.
0: Sí, tu tens potser una mica més que els altres de problemes, però és igual. A veure, banyar-se al mar la nit de Sant Joan es relaciona amb la purificació i la bona sort. Una de les tradicions més conegudes de la Revella és entrar al mar a la mitjanit o mullar-se els peus a la platja, segons la creença popular. L'aigua d'aquesta nit té un valor especial perquè coincideix amb el solstici d'estiu. Va ser diumenge dilluns, però és igual. Un moment associat al canvi de cicle, la renovació i l'energia positiva. Per això es diu que el bany de Sant Joan ajuda a deixar enrere les males energies, aturar, a traure salut i començar l'estiu amb bon peu. Així que, a veure, el solstici d'estiu, el calendari, ja ho sabem que va ser diumenge, però el solstici d'estiu és la nit de Sant Joan.
2: Simbòlicament és la nit de Sant Joan.
0: És la nit de Sant Joan.
2: I tant, i tant.
0: Doncs ja està. Així que si aquesta nit teniu l'oportunitat, banyeu-se, amb seny. I dic amb seny, si feu ho heu de fer abans de veure-us-ho tot. Si us banyeu...
2: Sí, home, clar, per fer el ritual i llavors fresquets us va beure una copeta de cava només.
0: Que la gent... Sí, exacte. Un suc de taronja. No, feu el que vulgueu, però em seny. Avui és un dia per passar-ho bé.
2: Evidentment, sempre. Precaució,
0: per gaudir.
3: I diré una obvietat, però no tan obvietat. Els cotxes, per favor, no conduïu, no cal. Avui m'encantaria que ningú agafés el cotxe si té un pla per disfrutar, per gaudir de la nit de Sant Joan. No agafeu cotxes, no val la pena.
0: Jo, des que vaig descobrir la nit de Sant Joan a Caldeta, a la platja,
3: clar.
0: Però la típica de tota la vida, amb les bombetes, la banda tocant, tothom a la sorra,
2: les
0: taules que arriben a tocar l'aigua, és una els petards, fan una foguera enorme.
3: Increïble, clar.
0: És brutal.
2: Jo faig que tant Sant Joan com Cap d'Any opto per proximitat. Vull dir, a casa amb amics, al poble...
0: Total. Bé, per cert, avui és dia 23 de juny i avui tenim dies internacionals. Perquè la nit més curta de l'any ja és aquí, aquesta nit de Revella a Sant Joan, amb fogueres, petards, coca, platges plenes, però també tenim que repassar el que celebra aquest 23 de juny. Per exemple, és el Dia Internacional de la Dona en l'Enginyeria. Oh. Avui es reivindica el paper de les dones en un sector on encara són minoria, tot i els avenços menys d'un terç dels professionals de les enginyeries del món són dones. Una jornada per visibilitzar talent i referents femenins en la ciència i la tecnologia. Avui també és el Dia Internacional de les Vídues. Ahir vaig assabentar una cosa que em va deixar una mica... I no ho sé si és així, però em vaig trobar a la mare dels meus fills, que estava amb una amiga, i estava parlant per la pensió de viudetat. Si encara que estiguis divorciat, la teva exdona percebiria la pensió de viudetat
2: o jo
0: percebiria en cas de defunció de la meva exdona.
2: Hauríem de preguntar a algun advocat el tema. Jo ni idea.
0: Què, més o menys, em diu el David? No ho sé, eh?
2: Sí?
0: Parlo des de l'ignorància. Ho va dir una noia que estava allà, que creia que això era així.
2: Era així, sí.
0: En sèrio? Sí, sí. Bé, les Nacions Unides impulsen aquest dia per recordar la situació de milions de dones que després de perdre la parella sovint també perden drets econòmics, suport social i oportunitats. Una realitat poc visible, però que afecta milions de persones arreu del món. També és el dia de les Nacions Unides per l'administració pública. Una jornada dedicada als treballadors i institucions públiques que fan funcionar serveis essencials com hospitals, escoles, transports o emergències. Una bona ocasió per recordar la importància dels serveis públics en el nostre dia a dia. I també avui és la nit de Sant Joan.
4: La nit ens porta pau, aquí brillen estrelles, a mil llocs no surt el sol, sota el fum de les trinxeres.
0: I, evidentment, avui el gran protagonista Sant Joan, una de les nits més especials de l'any a Catalunya, vinculada al foc, les tradicions, les fogueres, els desitjos i les celebracions a l'aire lliure. Una festa que té origen en antics rituals relacionats amb el solstici d'estiu. Crec que el David està enviant...
2: Sí, ha apuntat una diu, nova informació.
0: La pots percebre fins a després de 8 anys divorciats, si no m'equivoco, a no ser que t'hagis tornat a casar o alguna cosa així. Si t'has casat, em sembla que reparteix. Si t'has casat, em sembla que reparteix. Si entra dins d'aquest període, és a dir, si tu tens, et tornes a casar i tens marit o muller, a l'hora de la defunció es reparteix entre els dos, segons el que em van dir en aquella conversa. Mm-hmm. També et dic que estaven allà sentades a la fresca amb una copa de vi. Vull dir que no sé fins a quin punt tot això pot tenir. No sé. Ja estirarem el fil, va. D'aquí a 3 minuts, gràcies, David. Arribem a 6:45 del matí.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: 23 de juny del 2026, el dia que ens vam sabent que José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys i 3 mesos de presó.
2: Una sentència que també castiga el seu exassessor Koldo García, que s'enfronta a 19 anys i 8 mesos. L'empresari Víctor de Aldama ha estat condemnat a 4 anys i mig, presó que podrà eludir, però a canvi de treballs per la comunitat. El text conclou que tots tres van actuar com una organització criminal per obtenir beneficis econòmics, aprofitant contractes públics durant la pandèmia. Fons del PSOE assenyalen que la formació va actuar des del primer minut i es desvinculen del cas.
0: I el Consell General del Poder Judicial ha acordat iniciar el procés per sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
2: Ha estat després que aquest insinués que els escortes de Begoña Gómez, dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'òrgan proposa penalitzar-lo amb una falta greu amb el vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan, Isabel Parelló, que és qui va proposar la sanció.
0: I l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes continuarà en presó preventiva.
2: El jutge ha desestimat el recurs de la seva defensa perquè considera que persisteix el risc de fugida de l'acusat i que també intenti alterar les proves que l'incriminen.
0: I evitar una catàstrofe està en les teves mans és el lema de la nova campanya contra incendis de la Generalitat.
2: Sí, la campanya gira al voltant de dos eixos, d'una banda la complicitat i la prevenció per part de la població i de l'altra l'autoprotecció. Des d'Interior han alertat que en l'actualitat l'11% dels focs forestals queden fora de la capacitat d'extinció.
0: Mentrestant, Europa afronta la primera gran onada de calor de l'estiu amb temperatures properes als 40 anys en diversos països.
2: Als 40 graus, sí. Regne Unit i Itàlia han activat l'alerta vermella per calor extrema i una cinquantena de departaments francesos també es troben en risc extrem per les elevades temperatures. Dos nens de 2 i 4 anys han mort després de quedar atrapats a l'interior d'un cotxe al sud de França.
0: I acabem parlant de la dimissió del primer ministre britànic, Keir Starmer, que després de perdre suport dins del Partit Laborista ha dit adéu.
2: Sí, la derrota dels laboristes a les eleccions municipals del maig, sumada a les crítiques per les retallades socials i la política migratòria, ha precipitat la seva sortida. Poques hores després de la dimissió, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, ja ha anunciat la seva candidatura per liderar el partit i optar al càrrec.
0: Anem pel temps, per les properes hores. Noelia García, bon dia i bona sort.
5: Bon dia. Avui a Catalunya continua la calor intensa i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara es podran arribar o superar els 40 graus a zones de la depressió central de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat amb pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AM.
0: Gràcies, Noelia, i molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Avui és dimarts 23 de juny, Revetlla de Sant Joan. Serem molt pesats amb això, però molt pesats, però extremadament pesats. Petards, coques i fogueres, però abans de cremar res, toca felicitar uns quants il·lustres que avui bufen espelmes. Avui fa 31 anys.
3: Dana Paola. Aquesta noia m'agrada, cantant, actriu, una de les grans estrelles del pop llatí actual. Molta gent la va descobrir gràcies a la sèrie aquesta per adolescents, Élite. Ella interpretava el personatge de Lucrecia, però en Mèxic ella ja era una estrella des de petita gràcies al rotllo aquest de les telenovel·les infantils, allò que fan allà, de telenovel·les.
0: Sí, les telenovel·les aquelles.
3: En els últims anys, la Dana Paola ha consolidat una carrera musical pròpia amb una imatge molt potent, una gran presència internacional amb aquest temazo que sona, que es diu Mala Fama.
0: Avui es marca 54 anys al calendari un home que ha estat, primer, jugador, després, entrenador, ha fet de model, ha fet d'analista, és un dels grans del món del futbol, mal ens pesi molts culers, eh? Avui en fa 54...
3: Zinedine Zidane. És que és així, diuen que és un dels millors futbolistes de la història.
0: Potser ens hem passat de frenada, eh?
3: Ens hem passat.
2: Com estaria entre alguns, no?
0: Sí, estaria, però tampoc
2: cal remarcar-ho tant, no?
3: Exacte. Jo crec que el que t'ha fet rabieta és guiar de Champions de fogons, eh?
0: També. Home, és un home que com a jugador i com a entrenador ha portat molt, sobretot al Real Madrid, que va aconseguir Copes d'Europa com si...
3: Això anava a dir.
0: Com qui va comprar un farcell d'espàrrecs.
3: En França, recordem, va guanyar un Mundial, una Eurocopa, amb el Real Madrid va deixar moments inoblidables, com aquella volia impossible a la final de la Champions del 2002, i quan semblava que ja ho havia fet tot com a jugador, doncs va arribar a la banqueta, va guanyar 3 Champions consecutives com a entrenador, i una fita que ningú havia aconseguit mai, així que ens pesi als culers...
0: Felicitats. Ara està molt bé fent campanyes de roba i... Està...
2: Aquí està bé, no? Aquí sí. El veiem molt més futur.
0: A mi em faria patir bastant més com a entrenador al Real Madrid.
2: Sí, no?
0: Que el que
2: està fent ara.
0: Que no pas Mourinho.
2: Que no pas Mourinho, per exemple. Exacte, sí, no, sí.
0: I avui fa 42 anys...
3: Duffy! Ella va ser una de les grans revelacions musicals de l'any 2008. Semblava destinada a convertir-se en una superestrella mundial amb aquesta cançó, Montse. Ho parlàvem ahir amb la Montse, el rotllo. Què se n'ha fet d'aquesta noia? Vaig al·lucinar, eh? Perquè va desaparèixer pràcticament de la vida pública perquè, i anys més tard va explicar que havia estat víctima d'un segrest. Una moguda.
0: Uau, què dius?
2: Una cosa molt rara. Sí, és veritat, eh? Una cosa estranyíssima.
3: Un tema molt traumàtic que la va obligar a allunyar-se de la música. Una història molt dura, la veritat, darrere d'aquesta veu que... Bueno, molt especial, del soul pop modern. I es va quedar aquí, amb aquesta cançó,
2: totalment.
3: Oi, Montse?
2: Ella va aparèixer, jo recordo, justament, més o menys, a la mateixa època que Amy Winehouse, i eren com dues veus femenines de Regne
3: Unit. Molt potents.
2: Hi havia Amy Winehouse i també Duffy, i ostres, a més, recuperen aquest estil soul, de fa dècades i tal. I després és això, Amy Winehouse, pobra, va passar el que va passar, i després ella també va desaparèixer
3: del
2: mapa.
3: Al·lucinant, sí, la història és bastant rocambolesca.
0: I avui fa 49 anys...
3: Ai, un dels grans,

0: artistes més optimistes i agradables de la música nord-americana. Ell va conquerir mig món amb aquesta cançó, una de les cançons més radiades dels anys 2000, I'm Yours. El seu estil relaxat, positiu i acústic l'han convertit en un dels músics més estimats del pop internacional.
1: Vaig tenir plaer d'entrevistar-lo.
0: Què dius?
1: I de bon rotllo molt, brutal. Sí, sí, sí.
0: Té un carisma, m'encanta.
2: És bo, és bo.
1: És molt bo i, a més, molt proper, amb la gent guanyant-se en públic, i es va guanyar el públic a la primera, amb un sentit de l'humor.
2: També amb un concert de petit format, o no?
1: Era l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, sí, sí. Vam fer una entrevista per streaming, per la ràdio, i llavors va fer dos o tres peces amb acústic, amb la seva guitarra. Va estar molt bé.
2: Si abans dèiem que feia aniversari un home molt polivalent que ha estat model, entrenador, jugador. Ara parlem d'un home que està generalment, del 100% del dia, el 88-90% està enfadat, eh? Avui fa 57 anys...
0: Alberto Chicote! Doncs sí, és el cuiner que va aconseguir que mig país aprengués que era una cambra frigorífica bruta o una cuina mal gestionada. Alberto Chicote va revolucionar la tele gastronòmica amb aquest programa, Pesadilla en la cocina, i després amb altres programes. Directe, contundent, pedagògic, una de les cares més populars de la cuina televisiva. I he de dir en la seva defensa que lo de potser està enfadat... potser té a veure amb la seva glucosa.
1: Ah, sí?
0: Quan els diabètics, les persones amb diabètics, estem al temps de glucosa, ho haureu pogut comprovar.
1: És diabètic, ah?
0: Ell, sí.
1: Ah, no ho sabia.
0: Sí, sí, sí, a més, portem la mateixa bomba d'insulina...
2: Perdona un moment, ara m'està...
0: No, a veure, no ho estic justificant, és molt lletge que estic dient. Però és veritat que
2: entre... Això es diu a principi de temporada, no?
1: Ara,
0: ja ho sabeu, ja ho sabeu.
2: Falten 27 dies per les vacances d'estiu, ja no em diu això.
0: Ja ho sabeu, que la glucosa afecta, ens afecta a tothom. Vosaltres de vegades també teniu un pic de glucosa, però el vostre pàncreas...
2: La Montse i jo?
0: Mai.
1: Són dues masses d'oli.
2: Ens has vist mai enfadats, nosaltres.
1: No tenim caràcter ni res. Que va, que va.
2: A mi em diu una cosa així, ja està bé així, no passa res.
0: Vinga, va. Però em crida l'atenció perquè amb el Chicote ho hem parlat algun cop. Bueno, és algo que parlem del tema emocional de la diabetis, no? Aquelles coses que tenim.
2: Va, aprofitem que demà és festiu per felicitar ja a un aniversari molt especial. Mira, especial per diverses coses. Primer, ahir va ser el Dia Internacional del Futbolista a l'Argentina. Ahir va jugar la selecció argentina. Ahir es va establir un nou rècord de golejador en la història dels Mundials. I demà celebra 39 anys...
0: Lionel Messi!
3: Mira, yo me muero, y si no me muero igual. Hace tanto que la espero, que me muero de esperar.
2: Gran Leo Messi, eh?
0: Gran.
2: Mal que li
0: gran.
2: Pesi... Avui, de veritat... Que allò que et lleves al matí i repasses una mica els digitals, em sortia el Tomàs Roncero, malparlant de Messi, que dius, de veritat, pot haver-hi gent que se li otorga el nom de periodista i que tingui aquest criteri, periodista esportiu, i que tingui aquest criteri? O sigui, a veure, per molt culer que un pugui ser, jo puc alabar la figura de Cristiano Ronaldo com un dels grans jugadors de la història del futbol, perquè és així. Ara, menys tenir la figura de Leo Messi pel simple fet de que va triomfar al Barça és tenir un poc criteri futbolístic.
0: Absolutament,
2: que està a l'alçada de la ignorància més pura. Eh?
1: També jugar una mica això, és la seva carta. Llavors és aquest personatge que ha creat una mica, no?
2: Ja, però una cosa és crear un personatge i l'altra cosa és que en un debat de futbol i després de que Leo Messi aconsegueixi un rècord històric de, em sembla que són 18 gols, com el màxim golejador de la història del Mundial, surtis amb un discurs buit, sense sentit, absurd, davant dels mitjans de comunicació. No ho sé, no ho comparteixo, eh?
1: Bueno, jo crec que és per això, provocació, també.
2: Per molt xou, sí, viu de la provocació, però en aquest cas busca un altre argument, un altre argumentari.
1: Que pugui defensar, no?
2: Exacte.
1: Aquest és indefensable.
2: Aquest és bastant
0: absurd,
2: eh?
0: Mira, justament ahir vaig començar a preparar...
2: Perdona. Després, clar, el més greu és tots els likes que li arriben després d'aquest discurs absurd.
1: És el que molta gent vol escoltar i ho sap perfectament.
0: Precisament, nois, ahir vaig començar a preparar-vos un monogràfic amb el que vull tornar el dia 25 parlant de Messi, perquè el que deies, no? El seu aniversari és demà, 39 anys, a més del 87, com jo, el Dia Mundial del Futbolista Argentí. Per moltes raons he dit, vaig a preparar un monogràfic. ojo la quantitat de coses que he trobat sobre Messi, que us portaré el dia 25, entre elles, evidentment, que us tornaré a explicar quan vaig estar a casa de Messi i Antonella quan vivien a Castelldefels. Això t'ho tornaré a explicar, que no ho he explicat mai. Que va, 25 vegades ho he explicat ja. Perquè és que és una anècdota que m'emporto per tota la vida.
2: Us proposo una cosa, ara. Avui tenim un especial de cançons de Sant Joan.
1: Sí.
2: Ara teníem l'Info Plus. Ens el patem. Directament.
0: Què dius ara?
2: Ens anem a esports, eh?
0: Què?
2: Sí, sí, sí. Vull gaudir la secció avui de...
0: Ai, m'encanta! Aplaudiments, Uri, m'encanta que cau més un any!
2: No, no, avui toca gaudir-ho bé.
0: M'encanta.
2: Hi ha moltes cançons. Escolta, amb l'Info Plus...
0: Meravellós, meravellós.
2: Ja l'explicarem el dijous, que estarem ja farts de viure. Però avui no. Avui anem amb ganes de viure molt, eh? Per tant, entrem en plan esportiu. Som-hi.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
5: We are ready.
6: Mundial 2026, el Bon dia i
4: bona sort.
6: Bona sort.
5: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready too.
12: Made you strong. Strong. Die, die.
2: Per cert, d'aquí a un parell de setmanes estaré participant a un programa de televisió espanyola especial.
1: Ah, sí?
2: Especial del Mundial.
1: Ah, molt bé. Ala. Quin dia? Quin dia?
2: Sí. Sembla, no sé si és el dia 7. En qualsevol cas, si és el 7, el 8 arribaré destrossat, ja us ho dic ara.
0: Per què? Perquè bueno. És molt tard.
2: Sí, bé, no tenim ben clar els horaris, però bé...
0: No té pinta de que sigui allò a les 6 de la tarda, que és quan t'aniria bé, no?
2: Exacte.
0: I ja seria tard, perdó.
1: Bueno, ja ens digues quin dia, que exacte, ho recuperarem ja a RTV Play.
2: Em fa especial il·lusió, eh? Home, també ho podem veure en directe.
1: No, nosaltres estarem dormint, perdona que t'ho digui.
2: No, però
0: em sembla... Montse, o potser estarem al Cruïlla nosaltres.
1: Sí, senyora!
0: Arribem els tres destrossats.
2: Epa,
1: ai, ai, ai.
2: Epa, no parlis de festivals, que igual que et foten els diners en el taxi.
0: Ai, calla,
2: va,
1: home,
2: no, clar,
1: no,
2: no,
1: no, home.
2: Clar, no, ves, oh, Cruïlla. Cada vegada que vas a un festival tenim un... Cada vegada que vas a un festival
0: és
2: tenim
0: veritat.
2: Un drama.
0: No, és veritat.
2: Teníem que anar al primer hora Sound junts a veure The Cure. A última hora,
0: els dos que he anat fins ara, que eren dos que em feien especial il·lusió, els dos m'ha passat algo.
2: Sí.
0: O sigui, no, té molta pinta la temporada de festivals per mi enguany.
2: Vols que et digui una cosa?
0: No m'ho diguis, que me donaràs mala sort.
2: Comido un concertet d'aquests de les Santes a Mataró, sí. I anem arreglats. Vinga, va, acabats ja els partits a l'estadi de Nova York Jersey, al Nova York Nova Jersey, Noruega 3, Senegal 2. En curs ara mateix, a l'estadi Badia de Sant Francesc, a Jordània, el partit entre Jordània 1, Algèria 0. Mentrestant, l'Argentina ha superat Àustria per 2-0 a la segona jornada de la fase de grups gràcies a una nova exhibició de Leo Messi. Tot i fallar un penal a l'inici, el capità argentí s'ha refet amb dos gols que han acabat decidint el partit. Perdona, això del penal és el que estava criticant Rotero.
1: Ah, sí, com si hagués de ser tot perfecte.
2: Sí, després va fer els dos gols, però es va agafar en el...
1: Només això.
2: En l'argumentari era el penal, eh?
1: Sí, amb aquest doblet, Messi no només s'ha convertit en el màxim golejador del Mundial actual, sinó que també ha ampliat el seu registre històric en aquesta competició. L'albiceleste suma una victòria clau i confirma el seu bon moment amb el seu gran líder, un cop més, com a protagonista absolut.
2: A veure, el Mundial està marxant a bon ritme, però no tot són bones notícies en aquest Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà. La competició acumula moltes crítiques entre restriccions, entrades desorbitades i pauses d'hidratació sota sospita.
1: Doncs sí, les crítiques per les dificultats d'entrada als Estats Units pels aficionats i membres de delegacions en ple context de la política migratòria de Donald Trump. També s'hi han afegit ara els preus molt elevats de les entrades i també el malestar per aquestes pauses polèmiques d'hidratació obligatòries que molts consideren que és una nova finestra publicitària més que no pas una necessitat esportiva. El debat està servit. Les interrupcions, aplicades fins i tot en partits sense calor extrema, han estat molt qüestionades perquè trenquen el ritme habitual dels partits i reforcen aquesta sensació que el torneig està cada cop més condicionat pels interessos comercials.
2: I mentrestant, el València, i canviant ja radicalment de tema, el València Bàsquet ha guanyat el tercer partit de la final a la pista del Barça per 80 al Palau, per 80-88, i s'ha avançat 1-2 en aquesta fase classificatòria per endur-se la Lliga de l'ACB. Se li complica el Barça, eh? Els valencians han decantat el duel amb un gran tercer quart liderats per un destacat Montero que ha castigat els Blaugrana quan més patien. Ara el factor camp li va a favor al València. Queda un partit el dijous, si no recordo malament, al Palau per empatar els partits a dos i la final, en aquest cas, seria a València en cas de que el Barça pugui resoldre el seu partit.
1: Tot i la reacció final del Barça, que ha arribat a igualar el partit en l'últim període, els visitants han estat més encertats en els minuts decisius. Amb aquest triomf, el València recupera el factor pista i tindrà aquest dimecres la primera oportunitat de proclamar-se campió.
2: I atenció perquè parla Julián Álvarez i puja el preu del pa, Ha fet públic, després del partit de l'Argentina, el Mundial, que considera que el millor és deixar l'Atlètic de Madrid i afrontar un traspàs per complir el seu somni. Tot i no mencionar directament el Barça, les seves paraules reforcen l'interès blaugrana i canvien l'escenari de la negociació.
1: Fins ara l'Atlètic s'havia negat a negociar la sortida del davanter, però la declaració del jugador posa més pressió al club madrileny. El Barça, que ja havia intentat el seu fitxatge amb una oferta important, veu ara com el futbolista fa un gest clau per facilitar una operació que continua sent complicada.
2: I atenció, perquè el futur d'Alexia Putellas es podria resoldre en els pròxims dies amb diversos clubs pressionant per tancar el seu fitxatge. La Lliga Femenina dels Estats Units vol una resposta ràpida per l'inici imminent de la pretemporada i equips com el Boston Legacy i el Gotham apareixen com a opcions destacades.
1: Al mateix temps, Anglaterra també manté ofertes importants sobre la taula, especialment des de Londres. La jugadora, que està de vacances, estudia ara quin serà el seu proper destí, valorant tant l'atractiu esportiu com l'impacte personal que tindria ara, doncs, marxar lluny del seu entorn més proper.
2: Per cert, m'està enviant un missatge a l'Oriol Clavell, que em diu que Espanya ha jugat en un estadi amb aire condicionat i s'ha fet igualment pausa d'hidratació. La qual cosa, doncs...
1: Reforça aquesta versió.
2: Aquesta sospita de que les pauses s'estan fent bàsicament per com a reclam publicitari, precisament en el moment aquest de la pausa. Va, 2:15 de 7 del matí. Us fareu un fart d'escoltar música avui al Bon Dia, Bona Sort. És un dia que té molt de regust de revetlla, tot i que la revetlla ara, els que es llevin a aquesta hora, vull dir, sembla que quedi un dia encara per arribar a la revetlla,
0: Sí, quasi.
2: Però és que és avui,
1: És avui, és aquesta nit.
2: És avui.
1: Doncs mira, una cançó... Aquesta també podria servir per la revetlla, per anar com escalfant l'ambient, Allò que quedes amb els amics, amb la família, i els aneu saludant, alguna cosa de beure, per escalfar una miqueta l'ambient, Abans de sopar, abans dels petards...
2: Un refrigeri...
0: Un piscolabis...
2: Un aperitiu...
1: Escolta, i què sonaria... Què sonaria enmig d'aquest context? Això?
0: Epa,
1: Havana,
0: Camila, t'estimo.
1: Ara, Havana. Epa.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó!
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
3: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
3: estem en la tardor.
0: Bon dia.
3: Bon dia per algú.
4: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
5: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
6: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
7: Hem arribat a 2:06 de 7 del matí. Anem a veure què ens porten titulars als diferents diaris. La premsa escrita avui al quiosc. Montse.
8: Molts coincideixen amb aquesta condemna a Ábalos. La Vanguardia diu el Suprem condemna a Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. El periòdico titula el Tribunal Suprem condemna a Ábalos per explotar la seva posició privilegiada al govern. El País diu el Suprem condemna a Ábalos a 24 anys i deixa lliure el Dama. El Mundo destaca condemna unànime i implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. El diari Ara diu el Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. La Razón titula primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica i el diari ABC llegim en portada el sanchisme condemnat.
7: Pel que fa a la premsa esportiva, comencem amb el diari Esport.
8: Que avui titula el millor de la història.
7: I Mundo Deportivo.
8: Bomba Julián. Estàs escoltant Bon dia i bona sort. A Ràdio 4.
7: Aquesta nit és la revetlla de Sant Joan. Hi haurà qui encendrà petards, qui menjarà coca, qui aprofitarà, que es considerarà la nit més màgica de l'any per intentar treure la bona sort. Perquè sí, encara hi ha molta gent que fa rituals de Sant Joan. Alguns són molt coneguts, d'altres segurament no us heu sentit mai. I l'Ares avui ens porta a quins són els coneguts, els no tant, per si volem posar una mica de màgia a les nostres vides. Per cert, també és una nit que és una nit per enamorar-se.
9: Ai, és una nit.
7: Ho parles, d'això?
9: Sí, també.
7: Sí? Vinga, va, entrem en matèria.
9: Entrem. El cas és que, una mica, el resum abans de començar amb els rituals que us he portat, és que si alguna nit és bona per fer coses estranyes, sense que ningú et jutgi, és aquesta.

0: el ritual més popular de tots, però imprescindible, nois. S'ha d'agafar un paper, un boli, escriure allò que volem deixar enrere i cremar-lo. Cuidado, vigileu, a veure on ho cremeu. La idea seria fer-ho a l'aire lliure.
1: Una cosa controlada,
0: exacte,
1: eh?
0: No, no, imagina't.
2: Però a la foguera ens val, no?
0: A la foguera seria ideal, però hi ha gent que potser no té foguera. Lo important és això, eh? Podeu cremar una preocupació, una por, una mala ratxa, un mal hàbit o fins i tot una persona, com dèiem.
1: Ai, ai, ai.
0: És important. La idea és que el foc s'emporti, precisament, simbòlicament, allò que ja no volem a la nostra vida. Us ho juro, és teràpia emocional, però té efectes especials i confirmo que serveix de molt. Heu d'escriure això, el que vulgueu deixar enrere a partir d'aquesta nit, i funciona. Anem a ver el següent. Molt, també. Aquest ritual, no sé si vosaltres l'heu fet. Bueno, el de cremar, vull anar sabent.
1: Jo no l'he fet mai. No.
0: Avui l'has de fer, Montse.
1: Sí,
0: inclús pels nens. És divertit, inclús, bueno, divertit. Els nens, jo ho he fet amb els meus nebots.
2: Perdona un moment.
0: I també té el seu punt especial. És una cosa per fer en família o amb amics.
2: La Montse té números de que cremi molta... O sigui, amb l'arsenal que els seus fills tenen de petards, hi ha números que cremi més coses de les desitjades.
1: No, espero que no, però de fet, ara pensava dir que si he de fer el ritual amb els nens, em diran, sí, sí, ara el fem, que hem de llançar un coet.
2: Exacte. Ara m'esperes, que vinc.
1: Estaran només amb això.
0: Anem amb el segon ritual que us porto, ¿vale? Aquest és per la gent que té objectius, és a dir, ja hem cremat el que no volem, ara el que volem. En
1: aquest
0: cas,
1: molt bé.
0: En aquest cas, en un altre paper, escriviu tres desitjos o tres coses que us agradaria aconseguir durant els pròxims mesos, i aquest paper no el cremeu, el guardeu l'any que ve, per Sant Joan, el recupereu i comproveu si la vida us ha fet cas, si la nit màgica de Sant Joan ha funcionat o si ha canviat tant que ja ni recordeu perquè ho volíeu. Però l'important és escriure tres coses que voleu, tres desitjos que us agradaria aconseguir durant els pròxims mesos, i l'any que ve mireu a veure si s'ha complert.
2: La vida és canviant, eh? T'ho dic perquè pots escriure unes coses des que un any obre i dius, això és el que volia jo, amb el que ara...
0: Cert.
2: I el desig igual canvia 100%,
0: sí, eh? Sí, això pot ser sí, però l'important és veure si ha funcionat o no. Anem a pel següent. Marxes i t'emportes un trosset de mi. Tal com deies, Badó, anem per l'amor, la gent que vol aconseguir l'amor. Hi ha una tradició que diu que si poseu una branca de romani sota el coixí aquesta nit, podeu somiar amb una important persona per vosaltres, per al vostre futur sentimental. No diu que sigui la persona definitiva, no diu que sigui l'amor de la vostra vida, però que funcione amb la persona que teniu al cap. Per tant, si somieu amb el repartidor de Globo, vigileu, perquè nosaltres no ens responsabilitzem de res. Anem ara pels rituals menys coneguts. Aquest m'encanta. Agafeu un got d'aigua, el deixeu aquesta nit a una finestra o a un balcó, ha d'estar fora, i la tradició d'aquesta nit màgica diu que l'aigua absorbeix l'energia especial de la nit de Sant Joan, i demà al matí podeu rentar-vos la cara amb aquesta aigua com a símbol de renovació i de bona sort. És probablement el ritual més econòmic que trobareu avui, i funciona. Despacito, quiero respirar
2: tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Aquesta m'agrada molt.
0: Aquesta és de les millors pels afortunats que tenim la platgeta a la vora, que podem celebrar la revetlla de Sant Joan a prop de la platja, perquè diu, hi ha un ritual que diu que si sou a prop del mar aquesta nit, heu de saltar 7 onades.
1: 7, eh?
0: Molt bona aquesta, 7 onades. Hi ha qui diu que porta salut, hi ha qui diu que porta sort, qui diu que ajuda a complir desitjos. No, no ho sé, després el que simplement passa és que aprofitem l'excusa per acabar banyant-nos a les 12 de la nit, que també és una bona manera de celebrar
1: I
0: Sant
1: tant.
0: Joan.
1: La nit és nostra.
0: Com sigui, la nit és nostra, amics. El que m'agrada de tots aquests rituals és que al final et fan parar un moment, un ratet. Pensar què vols deixar enrere, pensar què vols que arribi, comença l'estiu amb una miqueta més d'intenció. Després la màgia ja farà el que pugui, escolta. Però les ganes de començar una etapa nova, aquestes sí que depenen de nosaltres. Ens guiarà la reina de les
2: palpentes, no tindrem por. Aquests són els rituals per aquesta nit màgica de Sant Joan. Avui tenim una nit fantàstica que, si celebra amb seny, sortirà rodona, però compte que petards, alcohol i natura a vegades no són bons aliats, eh?
0: Doncs sí, important. Amb la revetlla de Sant Joan, les autoritats han reforçat els consells de seguretat per reduir el risc d'accidents i incendis durant l'ús de petards i pirotècnia. Es recomana comprar només productes autoritzats, seguir les instruccions i evitar manipular-los o encendre'ls prop del cos o de zones amb molta gent. També insisteix en no utilitzar-los prop de boscos o vegetació seca per prevenir incendis. Fixeu-vos que aquesta és una de les raons per les que a Castelldefels no hi ha ni una paradeta per comprar petards.
1: Ah, no?
0: L'Ajuntament de Castelldefels ha decidit que, per evitar aquestes coses, amb la nit que s'espera tan calorosa, a Castelldefels, evidentment, es tiraran igual, perquè la gent es anirà a comprar al poble del costat.
1: En un altre lloc, clar.
0: Però és veritat que hi ha ajuntaments que han decidit de prendre...
1: Sí. Enseny el cens, sobretot, fora, molt lluny de la vegetació.
2: Perdona un moment, però entenc que s'ha de fer lluny de la vegetació. En aquest cas, s'haurien d'habilitar zones on es puguin tirar petards.
1: Sí, mira, bona idea.
2: Jo crec que és bastant absurd no posar les paradetes quan saben que aniran al poble del costat a buscar-les.
1: Claro, al final és el més fàcil.
2: Al final és menys sostenible això que qualsevol altra cosa, perquè provoca mobilitat amunt i avall anar a buscar
0: jo
2: els petards.
0: Jo crec que també.
2: I la gent, si els vol comprar, els comprarà igual, hi hagi o no hi hagi la paradeta al costat.
0: Posem-li seny, sisplau. Només demano que posem-li
2: aquí,
0: seny.
2: Aquí la gran... Doncs, escolta'm, invertir en avisos en què la gent sàpiga i es conscienciï de que segons quins llocs no es poden tirar petards.
0: I també recomanen, Badó, a casa, en el cas de la gent que es quede a casa, tanqueu les finestres, retireu

0: Van vendre més de 1,8 milions de coques artesanes per Sant Joan aquesta revetlla.
1: Que bones.
0: La previsió la fan el Gremi de Pastissers de Barcelona, Catalunya, que apunta a una campanya molt forta per la nit de Sant Joan. La segona, pel que fa als petards...
2: Són moltíssimes, no? Perdona.
1: Mengem moltes coques,
2: però moltes, no? 1.800.000, és una bestiesa, no?
1: Déu-n'hi-do,
2: Bueno, mare de Déu.
0: Depèn de com tu miris, eh?
2: Sí?
0: Sí.
2: Vale.
0: Sí, sí.
2: N'hi ha més? Tenim més dades?
0: Sí, clar.
2: A veure.
0: Avui, escolta'm, i no tenim coca de Sant Joan?
2: No tenim...
1: Ai, és veritat, no tenim coca de Sant Joan.
2: No tenim coca de Sant Joan.
0: No ho hem fet bé, això, eh?
2: No?
0: No, avui tindríem que tenir una coca de Sant Joan.
2: I hauríem d'haver liat amb algú, no vols dir?
0: Sí, hauríem d'haver liat algú que ens portés una coca de Sant Joan.
1: De fet, si algú ens està escoltant, encara és a temps de portar-nos una bona coca de Sant Joan.
0: Sí, sí. Home, i si no és tan bona, també és allò... És que hi ha una persona més. És bona la coca? No, doncs que no entri.
1: Toma, totes són bones.
0: Vinga, va, segona. Pel que fa als petards, la previsió de venda serà d'un 5% més que l'any passat i una facturació superior als 20 milions d'euros, menys a Castelldefels, per aquesta campanya de Sant Joan 2026. Dèiem a Castelldefels que no han posat parades de petards. Que em sembla molt bé, eh? Em sembla molt bé que s'extremi al màxim la prudència. Però d'aquí a no... Que hi ha molts nanos que els hi fa... Que és la seva nit, que els hi fa molta il·lusió, no?
1: Dic jo. Sí, no.
0: Segur que alguna cosa més hi ha aquí.
2: Ara t'ho estic buscant, perquè ho vaig llegir ahir, perquè segueixo l'Ajuntament, però vaja, la notícia era aquesta.
0: Va, i tercer, les famílies es gastaran de mitjana entre 30 i 50 euros en petards per la revetlla, menys la mitja que ha pujat de forma astronòmica gràcies a la compra desmesurada
1: de la família...
0: inconscient,
1: sí.
0: De la família Vidal.
1: Sí, sí.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Ens acostem cap al Real Automòbil Club de Catalunya, ens anem cap al RAC, allà hi tenim el Ferran Aràndiga amb tota la informació del trànsit a aquesta hora. RAC, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria a la C25 en direcció Lleida a l'altura de Sant Sadurní d'Osomort, que talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també a la mateixa via, a la C25, doncs tenim un accident, en aquest cas de primera hora del matí, de tot just fa una estona, a l'altura d'Espinelves, que també en direcció Lleida, doncs talla en aquest punt un carril de circulació, també provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, però, parlem de retencions habituals, tot i que amb poca intensitat, sobretot al nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, tenim retencions de les dues rondes en sentit Llobregat als seus primers trams. Pel que fa al Vallès, destacaríem en aquest cas retencions intermitents entre Sant Quirze del Vallès i Cerdanyola en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. Per cert, a minut 69, Jordània 1, Algèria 1. Empat a 1 en el Mundial de Futbol 2026.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, ara mateix, si us heu posat els mocassins o les sabates de talons, us ho torneu a treure i us poseu les sabatilles, perquè anem a repassar les grans cançons que ens han donat les revetlles de Sant Joan. Li hem donat temps perquè això respiri, perquè avui tenim música d'aquella per gaudir-la a tope. Per tant, ara és el moment de focalitzar les orelles a la Montse Vidal. Montse.
1: Molt bon dia i atenció, jo també afegiria ara paper i boli per qui vulgui apuntar-se algunes quantes cançons per aquesta nit i recuperar alguns dels clàssics de la revetlla de Sant Joan. Comencem amb un de mític a càrrec del jamaicà Jimmy Cliff, són les Reggae Nights.

0: con valores que pueden rondar hasta los 36 grados y el riesgo de incendios han llevado al ayuntamiento a extremar la prudencia. San Juan seguirá siendo una fiesta, pero este año llega con este nuevo control diferente a otras ediciones.
1: Control de aguas zonas.
0: Sí, importantísimo.
1: Ah, és que trobo les parades, vull dir, xama una barració. Sí que hi ha aquest riscal, doncs anem a Uri, bon dia, bona sort.
2: Hola, bon dia, bona Oriol. Sort. Home, és com prohibir vendre ganivets, no? Vull dir, escolta'm,
0: el que
2: em faci cadascú, no, és clar. Que ens estem tornant una mica, jo crec que estem...
1: No, que s'ha d'extremar...
2: Massa paternalistes, vull dir.
1: Perdona, s'ha d'extremar la prudència.
2: Això no porta l'altre, no? O sigui,
1: el risc és altíssim.
2: Clar, això és evident.
1: S'ha d'extremar la... No ens posarem a tirar petards al costat del bosc, i ja està.
2: Però tancant les parades...
1: No hem deixat muntar parades de petards.
2: Vull dir, que no muntant, o sigui, parades no resol res.
1: Els nens de Castelldefels, si els seus pares no se'n van al poble del costat, no podran tirar petards avui.
0: No, i a més, ells segueixen que l'Ajuntament vol evitar que es repeteixin escenes de tensió, que es llancin objectes i danys al mobiliari urbà, i petits incendis provocats per un ús irresponsable de la pirotècnia, que és el que dèiem.
3: És l'ús que li faci la gent.
2: Però què pensen? Multar a qui ho faci?
0: No.
2: És que em fa l'efecte que no podrien ni tan sols aconseguir multar, perquè van en contra d'una tradició establerta.
1: No estan prohibint tirar petards.
2: Vendre'ls, a les parades.
3: Han tancat les parades, les casetes.
2: És absurd. Vull dir, bueno, és molt absurd.
1: Va, després en parlarem. Estem immersos aquí a les cançons de que poden sonar aquesta nit.
3: Hem fet que començar amb aquesta de Jimmy Cliff, Reggae Nights, ara una altra veu imprescindible, però una no qualsevol veu, eh? Una d'aquelles veus que l'escoltes i dius, mare meva, quina veu, la de Barry White. There's only one like you.
1: There's no way. Aquesta no és Can't Get Enough of Your Love.
3: Doncs mira, avui aquí hem tingut una petita...
1: Era la petició, eh?
3: Una petita errada potser amb el títol de la cançó, però anem ara, que està t'agradarà, Badó, eh? Bonnie M, Rivers of Babylon.
0: Uau!
2: Aquesta cançó descarta tots els trompes que estan allà arrossegant-se per la discoteca.
1: Ja
2: surt aquesta cançó.
1: Ja t'ho veus,
2: i és com jo que hi ha Revifai abans de morir.
3: El canto del cisne.
2: Sí, no? A l'últim sospir.
3: Absolutament. Una banda alemanya que abans va deixar grans èxits. Aquesta és una d'elles imprescindibles. Podríem fer una secció dedicada només a les cançons del Bonnie M, però avui només ens quedem amb aquesta. I també recuperem per la Revella de Sant Joan una mica de disco, però del disco autèntic, finals dels 70, principis dels 80, a càrrec de Chic i Good Time.

0: Mira, aquesta cançó és tan bona que fins i tot van fer una versió just abans del confinament, que sortia una... Era una versió com molt disco, però moderna, i de cop i volta sortia l'estribillo. Aquest entrava, però és que... Entrava amb vaselina. Entra tan bé, sona tan bé. Clar, és una meravella.
1: Mira, diuen que quan una cançó està ben feta, li posis el que li posis. És a dir, la pots produir d'una altra manera, afegir elements nous, fent-ne diversions diferents, que sempre sonarà bé, i ha sobreviscut el pas del temps perfectament. Igual que aquesta de Kool & The Gang.

0: clàssica entre les clàssiques,
1: home,
0: també.
1: Home, aquesta Celebration, per celebrar aquesta nit la Revetlla de Sant Joan i moure'ns també a càrrec de tamacles, com aquest Dead Wind and Fire.

0: Més.
1: Deixem de banda una mica el disco, el recuperarem després, però ara anem, atenció, amb un dels clàssics de les Ballarruques que tots coneixem, Tom Jones.

0: Buenas.
1: I sempre hi ha algun moment en què algú recupera una cançó d'aquelles dels anys 80, del pop espanyol, i perfectament podria ser aquesta dels Hombres G.

0: Saps què passa? Que estic veient la missió que estem fent per streaming. L'Ares està cantant i com que va amb delay sembla que no sàpiga la cançó.
1: I sabeu que no hi ha cançó que se me resisteixi.
0: No. Que bé que ha entrat aquesta, eh?
2: Aquesta tenia coreografia i tot, eh? Anem a recuperar una de les coreografies més emblemàtiques dels 90 a càrrec de Wakefield i Saturday Night.

0: moltes vegades ja de recurrent, que ja la tenim com una mica... M'entens o no? No és allò que sorprengui tant com Hombres G, eh?
1: Com sí, sí, Hombres G ha estat una perla d'aquelles que hem recuperat.
2: I a més, Hombres G és aquelles cançons que dius, com es balla, això? És que com es balla?
1: Veritat, jo ja no estic ballant,
2: però és clar, em poses aquesta cançó.
0: Saltant.
3: Ja sempre, està. Sempre, saltar que... i el ditet amunt.
2: Eh? Clar, però saltar, però amb aquestes músiques dels Hombres G, saltar era complicat. O sigui, més aviat... O et podries a plorar...
1: És difícil de ballar.
2: O et podries a petonejar. Però vull dir, no hi havia termomics. O estaves molt enamorat i escoltaves els Hombres G i sonava i llavors agafaves la teva parelleta i nyaca-nyaca, o et podries a plorar.
1: Més. Aquesta sí que és fàcil de ballar, Oriol. Mira. Night Fever.
0: Va, més cançons que podrem escoltar aquesta nit a la Revetlla de Sant Joan.
1: Un amb ritmes brasilers a càrrec de Michel Teló.

0: notícia.
1: Entrem ja a música...
0: brasilera.
1: Brasilera total, eh?
0: Ritmes caribenys, a càrrec d'atenció, la lambada de Kaoma.
2: Ostres, com ho va patar.
3: Que bona.
1: Perdona, deixa'm que saludi la... Badenes, bon dia, bona sort. Com estàs?
3: No sé que sé, crec, no?
1: Sí, sí que sé, sí. Ah. Tot bé?
4: Sí, se'm sent. Ah, vale, perquè jo no ho sento. Aquests cascos no van gaire a l'hora.
1: No, no. Puja el volum, puja el volum.
4: Sí? Ah,
1: vale, més, però. Montse.
0: Disco Samba.
5: Aquest és en Carlinhos Brown?
1: No, home, no.
0: No, però Carlinhos Brown va fer un... Dins una cançó seva va utilitzar un tros d'aquesta cançó també.
5: I aquesta cançó no va ser la que va ballar l'alcalde Clos?
1: No, no, no, no, no, no, no, no té res a veure.
0: Ahir vam estar mirant el vídeo d'aquesta cançó, Badó, i cracs.
1: Té més any que les maraques del Machín. Va, i una altra.
0: Va, percussió a càrrec de Safri Duo i la seva mítica Play the Light.
1: Més, més.
0: Va, i per acabar, tres asos, tres grans cracs de la música. D'una banda, tornem als 70 amb Donna Summer i Hot Stuff.

0: I la darrera.
1: L'última. Se n'han fet moltes versions d'aquesta cançó, però jo crec que una bona versió per aquesta nit és la que van fer Boys Town Gang del clàssic Can't Take My Eyes Off.

0: Que guai, que guai. Quin bon rotllo,
1: sí,
0: arreu.
1: Sí, sí.
0: Sabeu què va passar l'any passat? Hi havia una... a la festa a Revella de Sant Joan, jo estava allà a del poble, hi havia una banda tocant i feien versions... Oh. I jo havia quedat amb uns amics, ens anàvem ja a la zona del port, de més de Copeo i tal i qual. Doncs feia una mandra, marxar d'allà...
2: Marxar, eh?
0: Oh, és que no us ho podeu ni imaginar. Això,
2: mira, és que quan una orquestra agafa versions és bona,
1: sí.
2: O sigui, allà t'hi quedes a primera fila, eh?
0: No, aquest any ja el plan A és aquest, i el B,
2: i tant.
0: I el B també.
2: També.
0: Ah, gràcies, Montse.
2: A vosaltres, bona Revella.
1: Crec que hauríem d'anar amb un karaoke un dia. Per què no em feu això? Em faríeu molt feliç.
2: Oh, sí,
1: no.
2: Sí.
0: Jo crec que... No està molt bé, crec que...
1: Ja sé que no.
0: Hauries d'anar a un karaoke un dia.
2: Ja me'n vaig amb l'Anna, si no vols venir.
1: Exacte. Sí, sí. Karaoke,
3: però encara en queden de karaokes? Encara n'hi ha?
1: Home, i tant! No? I tant! Al
0: carrer
1: n'hi va un meravellós.
0: Sí, sí. L'han tancat, l'han tancat. L'han tancat,
1: l'han tancat. L'han tancat, què dius? No. Això és que el Badó canta fatal.
0: Canto molt malament, molt malament, també. A les 7 en punt del matí.
4: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
1: I jo canto superbé, clar. Que clar, que ha faltat aquest detallet.
0: S'havia de compensar.
1: Tinc una veu prodigiosa.
2: Jo no canto la veu, però li poso actitud.
0: Vinga, va, anem a la pregunta del dia. Segons la normativa de seguretat, a quina distància mínima de terrenys forestals o agrícoles es poden encendre fogueres o utilitzar pirotècnia? 100 metres, 250 metres o 400 metres, Montse?
2: 400 metres, i poden ser 500 millor.
0: Uri!
3: Home, posem 400 també, no? Per sentit comú.
0: Tu què dius?
5: 400 també.
0: Sí?
5: El màxim, 400, sí.
0: Sí? A veure, sí. Parla.
5: Hola, hola.
2: Se sent estranya avui la Georgina.
0: Està llaurada.
1: Està a punt,
0: sí.
1: Està a punt de cantar, està a punt de cantar.
0: Està llaurada.
5: Per aquí, què tal em sentiu?
0: A veure.
5: Aquí, sentim,
2: clar, estic a dos micros ara.
0: Aquí perfecte.
2: Hola, hola. Sí. Hosti, tu ara m'he de canviar. Vale,
0: queda't aquí. Vinga, va, a les 7 i un minut del matí. És 23 de juny del 2026, el dia que ens devem, sabem que José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys i 3 mesos de presó.
2: Una sentència que també castiga el seu exassessor Koldo García, que s'enfronta a 19 anys i 8 mesos. L'empresari Víctor de Aldama també ha estat condemnat, però a 4 anys i mig, una presó que podrà eludir a canvi de treballs per la comunitat. El text conclou que tots tres van actuar com a una organització criminal per obtenir beneficis econòmics aprofitant contractes públics durant la pandèmia.
0: I el Consell General del Poder Judicial ha acordat iniciar el procés per sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
2: Ha estat després que aquest insinués que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'òrgan proposa penalitzar-lo amb una falta greu, amb el vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan, Isabel Parelló, que és qui va proposar la sanció.
0: Mentrestant, Protecció Civil demana precaució davant l'episodi de calor que coincidirà amb la Revella de Sant Joan.
2: L'onada de calor ha deixat màximes de 42,4 graus a Lleida, la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan. Diverses estacions de Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central també van superar els 41 graus i és un episodi que es podria allargar com a mínim fins demà. Manté Protecció Civil en fase d'alerta. S'ha activat el pla Procicat i es demana extremar les precaucions amb la Revella de Sant Joan.
0: Evitar una catàstrofe està a les teves mans. És el lema de la nova campanya contra incendis de la Generalitat.
2: La campanya gira al voltant de dos eixos. D'una banda, la complicitat i la prevenció per part de la població i de l'altra l'autoprotecció. Des d'Interior han alertat que en l'actualitat l'11% dels focs forestals queden fora de la capacitat d'extinció.
0: Sobretot el que hem dit des de l'inici del programa i que seguirem dient fins que acabem, amb molta precaució avui en l'ús dels petards en aquesta nit de, on hi ha extrema...
2: Un risc extrem
0: d'incendis, donades les altes temperatures, i això, juntament amb el Revell de Sant Joan, doncs pot ser la tempesta perfecta. Per tant, molta, molta precaució. I Europa també afronta la primera gran onada de calor de l'estiu amb temperatures properes als 40 graus en diversos països.
2: Regne Unit i Itàlia han activat l'alerta vermella per calor extrema i una cinquantena de departaments francesos també es troben en risc extrem per les elevades temperatures. Dos nens de 2 i 4 anys han mort després de quedar atrapats a l'interior d'un cotxe al sud de França.
0: I dimissió del primer ministre britànic Keir Starmer després de perdre suport dins del Partit Laborista.
2: La derrota dels laboristes a les eleccions municipals del maig, sumada a les crítiques per les retallades socials i la política migratòria, ha precipitat la seva sortida. Poques hores després de la seva dimissió, l'exalcalde de Manchester, Andy Barham, ja ha anunciat la seva candidatura per liderar el partit i optar al càrrec.
0: Anem pel temps. Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: Anem a conèixer el temps que tindrem les properes hores. Les passades ja ho sabem, perquè hi ha hagut molta calor. No sé si vosaltres heu viscut una calor extrema. Nit tòrrida, avui, eh?
3: Brutal. Tòrrida, ha sigut tòrrida. I, a més, no sé què ha passat avui amb els mosquits, però, ostres, sí. Increïble, els mosquits. No sé si quan més calor actuen més, però és que ha sigut...
0: A casa no ha començat la temporada,
1: no?
0: Encara.
1: No, ostres. No, jo n'he dit el mateix. Doncs quina sort. No els cridis a casa meva, que no han arribat encara.
0: No, encara no han arribat.
6: Jo també vaig picada. A sobre he passat el cap de setmana a França i no us dic com vinc. O sigui, amb la calor extrema que hi ha hagut allà...
0: Què?
2: Clar, vens a França, justament.
3: Clar, ja estan
6: pitjor. Ara l'aquí em sembla una broma.
0: Ja.
6: I mira que he passat una nit terrible, de calor, però...
0: Bueno, sí, sembla una broma amb el gust, una
6: exacte.
0: Mica, perquè amb la que està caient... Anem a conèixer quina és la previsió per les properes hores. Des d'AMN, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui a Catalunya continua la calor intensa i les altes temperatures baixen lleugerament, però encara es podran arribar o superar els 40 graus a zones de la depressió central de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat amb pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Vinga, va, la pregunta. Segons la normativa de seguretat, a quina distància mínima de terrenys forestals o agrícoles es poden encendre fogueres o utilitzar pirotècnia? 100 metres, 250 metres o 400 metres? Que això ja quedi, que us quedi tatuat, per aquesta nit.
2: El més lluny possible, no sé, 400 metres, no?
3: 400 metres.
0: 400, Georgina?
6: El mateix, 400.
1: 400.
0: 400.
3: Ara dirà, doncs no.
0: 400 a una, 400 a les dues, 400 metres.
4: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Comencem aquesta nova hora del Bon Dia i Bona Sort. Avui estem en un programa molt monotema. Parlareu de Revetlla? Tu parlaves de Revetlla?
6: Avui no.
0: Avui no parles de Revetlla?
6: Avui no parlo de Revetlla.
0: La catalaneta segona... no parla de Revetlla avui.
6: No, perquè com ja sabia que vosaltres parlaríeu molt de Revetlla, jo continuo amb barbarismes. Que sí. Me'n van quedar uns quants i volia rematar-ho.
0: Molt bé. Digue'm un, només un.
6: Un, a veure, ràpid. Per exemple, halà.
0: Halà.
6: Aquesta nit halareu molta coca. Ah, no és correcte, halà. Després descobrireu quina és la paraula.
1: Un clàssic, halà.
6: És que sembla que sigui correcte, però no ho és.
0: No, és que s'hauria d'admetre halà.
3: Sí. Home, halà, no. Deu tenir relació amb el halal o no té res a veure?
6: Hosti, no he investigat tant, però diria...
3: Però com que venim de... No?
6: Podria ser, escolta, mira, no? podria
3: halal,
6: ser.
3: Halal.
0: S'ho està passant bé, No, és molt maco. Va, comencem 9 hora, el dia en què hem de ser feliços per... Un moment. Per què diries que hem de ser feliços avui?
6: Home, per tenir la revetlla de Sant Joan, per menjar coca de llardons.
0: I tu? Oh, coca de llardons. Compro, eh?
6: Que bo.
0: Compro. Era la nostra darrera esperança de que arribéssim amb una coca avui,
3: Home, avui, sobretot, quan ja tens una edat, és bo recordar els millors Sant Joan...
1: Que bo, Uri!
3: ...en quant a liar-la parda. Perquè segur que aquí... Qui menys,
2: sí,
3: qui
2: l'hem
3: menys,
2: liat, l'hem liat.
3: Sent vergonya d'aquella nit, perquè no. Déu-n'hi-do, aquella nit. L'hem
1: no
3: fet de tots colors.
1: No va ben bé per aquí, però sí, una mica, perquè avui hem de ser feliços per totes les versions de nosaltres que han celebrat Sant Joan.
8: Amor, bravo.

0: cançó superbonrollera per aquest Hem de ser feliços, però és una trampa mortal perquè també vinc a posar-me intensa. M'agrada pensar que tots portem dins una col·lecció de Sant Joans, com deia l'Uri, però no una, moltes. Aquella nena que esperava impacient que arribés la nit per tirar bombetes i córrer darrere dels petards a Lleida, l'adolescent que només pensava en allargar una miqueta més la nit, allò de, ai, vull arribar a casa una mica més tard. Puc? La jove que celebrava l'arribada de l'estiu com si tot estigués a punt de començar, i la persona que som avui, aquesta nit. Segurament vivim la revetlla d'una manera diferent, però que en el fons continuem sent els mateixos, perquè hi ha festes que tenen aquesta capacitat estranya de connectar-nos amb totes les versions de nosaltres mateixos alhora, a la vegada, i Sant Joan, sens dubte, és una d'elles. Perquè avui, mentre encenem una bombeta, una espalma, compartim una coca de llardons o sentim petards al carrer, també apareixeran desitjos de repetir en totes les properes revetlles de Sant Joan amb les persones que tenim al costat, no? Mirarem al costat, jo miraré a dalt, perquè és molt alta, i diré, aquí me quedo, aquí ara, me planto. Ara. Però també, i deixeu-me que em posi intensa, crec que el Badó mantindrà, també pensarem en les persones que ja no hi són. Ai, recordarem els llocs on celebràvem. En el meu cas, les millors nits de Sant Joan les he viscut amb l'Àlex Casademunt, que en pau descansi. Recordaré converses, desitjos que teníem que ell no podrà complir, però jo els compliré per ells. Moments que no sabíem que un dia trobaríem tan a faltar. Llavors, entendrem una cosa molt bonica, i és que créixer no consisteix a deixar enrere qui eres, consisteix a anar acumulant més versions de nosaltres mateixos. Totes continuem vivint una mica dins nostre, igual que ells. La nena, l'adolescent, la jove i la dona que som avui, totes elles d'alguna manera també celebraran aquesta nit. Així que avui hem de ser feliços per totes aquestes versions de nosaltres que han celebrat Sant Joan, perquè quan mirem enrere i les veiem totes juntes ens adonem d'una cosa que és meravellosa. El temps passa molt ràpid, però la vida, si tenim sort, va deixant una pila de revetlles de Sant Joan boniques pel camí.
1: Bravo!
2: Ai.
3: I tant que t'ho compro.
2: Ara, quines ganes de fer una versió canalla d'aquesta carta que
0: sí.
3: Deixeu-me explicar-vos una cosa. Ahir va fer 4 anys que va morir el meu pare per una imprudència garrafal de...
4: L'hospital, oi?
3: Sí, de l'Hospital de Mataró. Vam estar durant hores i hores i hores esperant que fos atès, i va arribar a les 12, el van atendre... no van aplicar el codi ictus, i a les 7 de la tarda l'agafaven. A les 7 de la tarda. I anava directament a l'UCI, i després, al cap d'unes hores, uns doctors ens deien si l'havien de desconnectar o no.
0: Ostres.
3: Tal qual. El meu pare, que havíem estat parlant al matí, i havíem estat... D'això, ahir va fer 4 anys. Avui era el dia que estàvem al tanatori, i era la nit de la revetlla de Sant Joan. I pels meus fills, al final vam dir, jo vaig dir, escolta'm, la revetlla es farà. I es farà, i la farem tal qual la farem aquesta nit. Petards, la platja, el sopar que es fa cada any a la platja, el poble, etcètera, etcètera. I ho vam fer perquè enteníem que el meu pare hagués dit que s'havia de celebrar. I l'endemà vam anar a l'enterrament, es va fer una celebració solemne, i vam arribar tots després de la nit de Sant Joan. I ja està. I vaig dir que havíem sortit la nit anterior perquè així ho hagués desitjat el meu pare, i ho vam fer bàsicament pels que eren els seus nets estimats que els tenia en adoració. Per tant, avui...
2: Bueno, continuarà sent una nit màgica,
0: clar,
2: i
0: no,
2: sobretot
0: no, no.
2: També pels teus familiars, no? I pels teus fills.
3: Està clar. Avui perdura el record, i avui farem una revetlla de Sant Joan com aquella nit, amb el record i amb les ganes de passar-ho superbé. Va, que falten 3 minuts, no em vull posar intens, però és que ahir ho estàvem recordant amb els...
2: Home, vull dir, clar, és que es barregen aquí sentiments...
3: Amb els meus germans.
1: A més, el que deia l'Ara és justament era això, avui cal recordar totes les revetlles, no, que hem passat, les algunes diferents... de millors, algunes de pitjors, però al final totes les que han contribuït a fer, doncs, el nostre present, això. No?
2: Sí. Fins i tot aquelles que fa vergonya mencionar,
1: perquè
2: se'ns cau la cara de vergonya d'explicar-ho, i que, de fet, normalment aquestes batalletes s'expliquen entre aquells amics que formaven part d'aquella nit.
3: Sí,
2: perquè,
3: sí,
2: si
3: sí.
2: No, és allò de dir, això no ho expliquis, no ho has de pagar.
0: No ho entendrà.
3: Hi ha coses que millor que es quedin...
2: Però situacions com sortir per anar... O sigui, sortir de l'habitació per anar al lavabo i trobar-te al carrer. O anar a orinar i trobar-te que estàs orinant a l'habitació dels teus pares amb moqueta.
0: Però,
2: parlo d'unes de les situacions que passen la nit de Sant Joan, aquelles que dius, soc la persona que soc gràcies a aquelles coses.
3: Uri, sí, sí.
2: Avui és la revetlla.
3: Sí, sí.
2: Visca la revetlla!
3: No, sí. No, no continuï.
1: M'ha agradat que al final no, no. Hem hagut d'estirar una mica de la llengua, però al final ens ho ha confessat.
3: Sí, sí, tenia ganes de dir-ho, eh?
2: Clar que sí. És que, clar, jo, aquestes, per mi, són de les dues anècdotes més divertides de la meva
3: perdona, conya. Perdona, hi ha gata aquest encara de la moqueta a casa dels pares o no?
2: Clar, però és que això de la moqueta... Tu també coneixes aquesta persona que va fer això i estaven els digues, seus pares a l'habitació. Es diu Anabel.
1: Mare meva.
2: Anabel. Es diu Anabel i és rossa, amb rítxols. I estava orinant, però clar, la dona pobreta, i els seus pares obren la llum i se la troben orinant allà a l'habitació. I diuen, però què estàs fent? I ella allà va, es va donar compte.
1: Una mala nit. Perdona,
2: tenia una mala nit.
3: Que és una noia que té molts fills.
2: Sí, sí. Un petó ben fort.
0: Ai, si sabés si n'has fills.
3: No, no, és que va ser parella meva.
0: Sí,
3: i tant.
0: I orinava a casa?
3: Sí, sí, parella adolescent.
0: O sigui, a casa m'imagino que sí, però a l'alfombra orinava.
3: No, parella adolescent, eren molt petits.
0: Ah, vale,
3: molt petits.
0: Bueno, jo he orinat també alguna alfombra d'una mica.
2: Veus, veus que vagin sortint les coses per la barrana.
0: I tinc una boníssima també, que crec que ja l'he explicat algun cop, però ara reconec que era una nit de Sant Joan, que de sobte dic a aquesta gent, jo ja no puc més, estic cansada, aquesta gent no té fi, vinga, no caben mai. I dic, jo agafo un taxi i vaig. I al rato me truquen, diu, però tia, on estàs? Dic, al taxi. I diu, però si estem a casa teva.
3: Vinga, va, arribem a un quart de vuit al matí.
2: Quina bonica, això.
3: Va, anem a recordar tal dia com avui, precisament una... Entre les històries n'hi ha una que va ser molt colpidora. Un 23 de juny del 1989...
1: Mira, s'estrenava oficialment als Estats Units la pel·lícula Batman, dirigida per Tim Burton.
4: Nada más estrenarse el mismo fin de semana en que la película se estrenó en los Estados Unidos, ya recuperaron toda la inversión y además tuvieron unas ganancias de 12 millones de dólares. Algo espectacular.
3: Tal dia com avui, també, una, el que deia abans, una notícia que ens va colpir el dia 24 de juny, quan ens llevàvem de la desgràcia que va succeir el 2010.
1: Va ser una revetlla de Sant Joan tràgica, perquè un tren a Castelldefels va atropellar mortalment 12 persones.
5: El cercanías llegó alrededor de las 11:30 procedente de Barcelona y lleno de gente. Según cuentan testigos, decenas de pasajeros decidieron atajar porque el paso subterráneo habilitado estaba saturado.
6: Llega un tren de Barcelona, se aparca, viene la gente, se baja y el tren se va.
3: I tal dia com avui, però del 2016.
1: Va haver-hi el referèndum sobre la permanència del Regne Unit a la Unió Europea, també conegut com a Brexit.
7: Un referèndum en el que la mayoría de los británicos votó salir de la Unión Europea. 10 años después, el Brexit sigue siendo un asunto polémico en Reino Unido y se ha colado de lleno en la actual crisis del Partido Laborista, al frente del gobierno británico.
3: Gràcies, Montse.
1: A tu.
3: Vinga, a un quart i un minut de 8 del matí. Sant Joan, una nit tradicionalment vinculada a l'amor, la fertilitat i els nous començaments. Escriu.

0: i puguin ser.
1: La nit de Sant Joan no només s'ha relacionat amb el foc, els petards o les fogueres, sinó també amb l'amor, la fertilitat i els vincles sentimentals. Des de fa segles, la cultura popular considera aquesta revetlla una de les nits màgiques de l'any, un moment especialment favorable per demanar desitjos relacionats amb la parella, trobar l'amor o reforçar una relació. El fet que coincideixi amb el solstici d'estiu, un temps de màxima llum, plenitud i abundància, ha fet que simbòlicament s'associï amb la vida, el renaixement i l'inici de noves etapes personals. En moltes tradicions populars, especialment a l'àmbit mediterrani, es creia que la nit de Sant Joan tenia una energia especial capaç d'afavorir els enamoraments i de protegir les relacions. Per això hi havia rituals vinculats a les flors, a l'aigua o al foc, fins i tot a les estrelles. Un dels més coneguts era collir herbes o flors aquella mateixa nit, tal com deia l'Ares abans, i posar-les sota el coixí, amb la creença que ajudarien a somiar amb la futura parella o a treure un amor sincer. Podeu provar-ho avui. També hi havia qui escrivia el nom d'una persona estimada, un desig amorós, i cremava la foguera, que també ho hem dit avui, com una manera simbòlica de demanar que aquell sentiment es fes realitat o deixar enrere una història passada per obrir-se a una nova. Aquesta nit i les que... Bé, aquesta nit, els que busqueu i les que busqueu l'amor, no el busqueu, que segurament us trobarà ell a vosaltres. Per tant, aquesta nit, els que tingueu ganes de trobar l'amor, que no us trobi l'amor a vosaltres. Vinga, és un quart i tres minuts de 8 del matí. Li posem més... Avui estem molt musicals, eh?
2: Sí, avui toca celebrar, clar que sí.
1: Què li posem, Montse?
2: Mira, una cançó de fa 3 anys, a càrrec de Milky Chance, que vam conèixer fa uns anys amb un hit que hem escoltat aquí al programa en alguna ocasió, però anem a recuperar aquesta, que és una mica més recent. Ens va fer ballar, també.

0: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: D'aquí 9 minuts arribem a 8:15 del matí. Anem a conèixer les portades de la premsa escrita avui pràcticament unànimes, eh, Montse?
2: Sí, sobre el cas d'Ábalos. La Vanguardia titula: el Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. El periòdico destaca: el Tribunal Suprem condemna Ábalos per explotar la seva posició privilegiada al govern. El País diu: el Suprem condemna Ábalos a 24 anys i deixa lliure el Dama. El Mundo destaca: condemna unànime i implacable la corrupció que va arribar amb Sánchez. El diari ara titula: el Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. La Razón avui diu: primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. I al diari ABC llegim: el sanchisme condemnat.
1: Anem a la premsa esportiva.
2: Al diari Esport llegim: el millor de la història.
1: I Mundo Deportivo,
2: que diu: bomba Julián.
0: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Vinga, ens posem les piles, anem amb l'Oriol Calavella, és el moment del Hit Kate, obrim pels comentaris i...
3: I déu-n'hi-do, com va, com ve avui
1: com
3: la,
1: va
3: la xarxa,
1: cosa,
3: eh?
1: Com va la cosa, eh?
3: Clar, és que sempre, a més amb els mundials, suposo que a més tenint en compte que el futbol
2: aixeca passions.
3: Exacte, les passions, doncs, potser més, no?, antagòniques una de l'altra, perquè déu-n'hi-do.
1: Avui estava comentant que al matí quan em llevo, que miro, llegeixo digital, i d'això, m'ha sortit els comentaris del Tomàs Roncero i de Leo Messi. Que bueno, dic, però, de veritat, quina coherència esportiva es pot tenir com a periodista esportiu després de la gesta de Leo Messi a la seva edat i aconseguint que porta ja 5 gols en aquest Mundial.
3: Només a Espanya es qüestiona el lideratge de Messi al món, i no només en el món, i no només en el món actual, sinó en la història de la humanitat. És el millor jugador de la història de la humanitat, el Messi. No d'aquest any ni de fa 10 anys. Això Espanya no ho ha superat, sobretot la meseta, sobretot els madridistes, sobretot l'aparell mediàtic del Madrid. I aquí, precisament aquí, en aquest punt, és on ens volem parar. I no precisament de Messi, sinó de Ronaldo. Perquè qui està fent el ridícul en aquest Mundial és Cristiano Ronaldo. I no ho dic jo, i no ho diuen els culers, i no ho diuen els pro-Messi. Ho diuen fins i tot els pro-Ronaldo. Ho diuen fins i tot els portuguesos. I és que Ronaldo no només no marca, sinó que evita que marquin gols, com el que va passar en el darrer partit, una passada de gol que anava per al davanter centre, en Ronaldo, en una posició complicada, va voler forçar i xutar ell, i clar, la va fallar. Doncs imagineu-vos com està la situació, que Ronaldo porta 0 gols, Messi, Pichichi del Mundial amb 5, Mbappé amb 4, que els propis fans de Ronaldo han de dir coses com aquestes.
4: Me duele hacer este vídeo, me duele, pero es que cómo no voy a admirar lo que hace este auténtico extraterrestre. Falla el penalti y en vez de hundirse va el tío y dice: sí, voy a meter gol. Y va y lo mete, va y lo mete, qué locura, con 30 y pico palos. Máximo goleador de la historia de los mundiales. Es lo que hay, hijo, es lo que hay. Ídolo sea el que ya sabéis, este tío es un auténtico loco de la cabeza, estás loquísimo. Máximo goleador de la historia de los mundiales, yo aquí me callo, yo aquí quedo como un meme. Nada, es que paso, es que verás tú que gana otro mundial y todo.
1: Ahir el segon gol d'Argentina venia d'una jugada clara que es podia fer el gol, es complica la jugada, i en el moment que la jugada està més complicada, veus Leo Messi que agafa la pilota, és que no sé què fa, pum, i la posa dins.
2: I és que això, perdona, ha reobert una antiga ferida. Ha tornat a posar d'actualitat, no? Unes antigues ferides i una antiga rivalitat, no? Entre tots
1: sí,
2: dos.
1: Sí, el que passa que en aquesta rivalitat ara entren en escena nous protagonistes. O sigui, tenim Haaland, tenim
3: Mbappé,
1: tenim Lamine Yamal.
3: El Dembélé, el Lamine, però clar, Messi segueix estant per sobre de tots ells, amb 5 gols, i a més liderant l'Argentina. Però és que clar, ens trobem doncs que a l'hemeroteca fa molt mal. Doncs han recuperat, ara a TikTok, una entrevista que li va fer l'Edu Aguirre l'any passat. I mireu com no es pot odiar a Ronaldo. Sisplau, si ho escolteu, nens joves, nenes joves, no sigueu tan poc modestos.
5: El mejor de la historia de... soy yo, punto final. Es que no hay...
6: El mejor de la historia eres tú.
5: Marcar goles, los números lo dicen.
6: Números.
5: Números.
6: Números son números.
5: Es que tienes que hablar de los números. Y yo creo que soy el jugador más completo que existió. Mi opinión, una cosa es un gusto. Yo creo que soy yo. Porque yo juego bien de todo. Yo hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo. O sea, soy rápido, soy fuerte, salto, ¿sabes? Una cosa son gustos, decir esto, esto, esto, le gusta más Messi o Pelé o Maradona. Yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo.
6: ¿Eres el mejor jugador de la historia?
5: Yo creo que sí, sinceramente. Yo no vi nadie mejor que yo.
1: Molt bé.
2: Això quan fa, perdona?
3: L'any passat.
2: L'any passat,
3: ho ha dit diverses vegades a la seva vida, però és que això és tan recent com l'any passat.
1: Home, és un home que té
3: molts resultats i ja no s'aguanta.
1: Té molta autoestima, aquest home.
7: Clarament. Mare de Déu.
3: Però clar, et pots imaginar els comentaris. Anem a mirar, no? El mejor nunca dice que es el mejor, diu Mohamed. Ali, el boxejador, diu, vivía diciendo que era el mejor de la historia y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Digo, hombre, pero no me compares a un hombre como Mohamed Ali como una nena como esta. Perquè, clar, també se n'enfota molt de lo presumit que és. No? En qualsevol cas, el que sí que és clar no serà ara quin dia faràs la comparativa o quin dia faràs l'especial monogràfic de Messi.
7: El dijous.
3: Aquest dijous. Doncs suposo que tothom que ho escolti podrà donar-se
1: compte,
3: perquè és el número 1, indiscutiblement amb dades objectives.
1: Recordem que demà és l'aniversari de Leo Messi, això per un costat. I per un altre costat, recordem que Edu Aguirre, que és qui entrevistava a Cristiano Ronaldo, és el que va fer el vaticini, el pronòstic de la temporada, i que va, és que no ha clavat ni el color de les samarretes.
3: No, pobret, és que l'Edu Aguirre és un meme andante. Vull dir, l'Edu té un problema greu amb això, sobretot amb una cosa que es diu credibilitat, que és el que ha d'acompanyar amb un periodista al llarg de la seva trajectòria professional. I, clar, aquí...
1: Bé, però és un tio que dona joc. És un tio que dona joc.
3: Per l'espectacle, totalment.
1: No, dona joc. Total, o sigui, total, indiscutiblement total. Dona joc.
3: Sí.
1: Entre el plató i... ho sap tot. Bueno, i per moltes vegades que errin en els resultats i en els seus pronòstics i en les seves quinieles, segueixen triomfant. Vull dir, la gent els segueix veient. La qual cosa té molt mèrit. Què més?
3: Bueno, suposo que també volen veure quin dia fica la pota encara més com el darrer partit. En qualsevol cas, qui també no és que estigui fent el ridícul, però sí que està aixecant molt de hater, seguim parlant del Mundial, és aquest noi que reivindica a dia d'avui, encara estem a la primera fase d'eliminatòria del Mundial, i això ens sentirem a parlar perquè Espanya és una de les favorites, aquest clam que està provocant molt de hate entre uns i altres a les xarxes.
8: Soy español y vivo en Cataluña. Soy español y vivo en Barcelona y hoy es la primera vez que he paseado por Barcelona con la camiseta de España. Soy español y vivo en Cataluña y me gustaría que pusiesen una tele aquí para que todos los de Barcelona podamos ver el Mundial. Si vives en Barcelona o alrededores, por favor apoya este vídeo porque estoy pidiendo que pongan una pantalla grande para ver los partidos de España aquí todos juntos en Plaza Cataluña.
3: Yo soy español y vivo en Valencia y tu pantalla es muy importante, pero yo prefiero que el dinero de esa pantalla pues lo inviertan en el cole público o en la sanidad pública. Yo soy catalán y visco a Nueva York, vaig a demanar que posin el concurs de castells a Times Square, però em van dir que no, és injustíssim. Clar, serà que els bars no posen el Mundial. Soc català,
1: perdona,
3: i tinc tele a casa.
1: Aquesta casa fa l'emissió dels partits de futbol, que per cert, molt ben emesos i molt ben comentats.
2: No pots tenir casa teva perfectament,
3: sí,
2: vaja.
3: Sí.
1: No, a veure, també et dic una cosa, eh? Hi ha gent...
3: És un debat, eh?
1: No. Per gustos colors, i s'ha de respectar tothom, però hi ha gent que agrada veure aquests partits envoltat de molta gent. També hi ha molts bars que posen els partits al Mundial.
3: I bars grossos, acondicionats, precisament per rebre grans quantitats de públic. No? En fi, anem a una altra cosa, ara que s'ha acabat el curs. És molt aconsellable escoltar un podcast que es diu Teràpia de Pareja, però en aquest cas parlen de la relació entre pares i professors. I destaquen cartes reals que reben els professors dels pares. Porque os hago una idea rápida.
2: Uy.
9: Hola, mi hijo me ha contado que le pediste que guardara su tablet delante de toda la clase. Se sintió señalado y expuesto públicamente. Estuvo llorando mientras me escribía el mensaje. Por favor, sed más discretos al hacer cumplir las normas. Un saludo. Problemas con el trabajo en grupo. Hola, mi hija comentó que sus compañeros no hicieron su parte del trabajo. Como ya sabéis, ella asume de forma natural roles de liderazgo. ¿Hay alguna manera de que pueda recibir puntos extra por sostener emocionalmente al grupo?
7: ¿Qué?
9: Gracias por reconocer sus fortalezas. Atentamente, un padre orgulloso.
1: Atentamente, un padre orgulloso.
7: Llamo el friki al món, eh? Perdoneu.
3: És que, si això són les cartes, vaig a mirar els comentaris, perquè, clar, diu... A mí, una madre de cuarto de ESO, yo soy profesora, me pidió que no le corrigiera a su hija los exámenes en rojo porque le daba ansiedad. Digo, no, señora, lo que le da ansiedad a su hija es sacar un 1,75. Suspender en verde agua no va a bajar sus niveles de cortisol. Y después, una otra le digo, Ojo, que yo vivo en Estados Unidos y efectivamente los profesores no corrigen en rojo. Y precisamente por la razón que la madre ha expuesto. Los colores juegan un papel importantísimo en las emociones de los niños. Ya sé que hay mucha diferencia en la educación entre España y Estados Unidos. O sigui que, ojo, que això es fa, existeix. Una altra que diu, a mi me enviaron una vez esto. Profesor, ¿por qué he desaprobado a mi hijo con... No, ¿por qué ha desaprobado, exacta? A mi hijo con 0-0. Si solo ha copiado la mitad del examen. Digo, por lo que exijo que se le reconozca la parte que se hizo y no copió. La respuesta del profesor, estimado, debería de agradecer que no le puse a su hija menos 20, porque la mitad que hizo la hizo mal. Y la que copió, ni siquiera la copió bien. Y a partir d'aquí, una de comentaris que et pots passar hores de tota la tarda llegint i llegint, perquè molt boníssim.
1: Oriol, gràcies. Va, que tinc un regal molt, molt xulo.
3: A veure.
1: A vosaltres us agrada sortir ara, que estem de rebella.
7: Clar que sí.
1: I que tinc ganes d'activitat, que és estiu. I l'estiu provoca això, m'entens o no?
7: Ens agrada.
1: Nit de solstici, nit d'abundància, nit de bon rotllo, doncs tinc una cosa que us agradarà molt. Ja podeu trucar al 900-630-630. 900-630-630.
0: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: Avui tenim un regalàs dels grossos. Pels amants del rock and roll, regalem una invitació doble per anar aquest divendres a la mítica sala Luz de Gas. Un show espectacular que es diu Elvis, Hits, Corns and Rock and Roll. Serà una nit històrica per celebrar el 35è aniversari del club de fans d'Elvis, amb músics en directe sobre l'escenari i els grans èxits del rei del rock, tocats des de dalt a baix per la Barcelona Big Band Blues, Big Blues Band, ara sí, amb la bauassa de l'Agustí Burriel i les harmonies de The Velvet Candles. Ja podeu trucar al 900-630-630, un show brutal amb tota la força del blues, els metalls i el rock més pur. Si voleu viure una nit de gala i continuar amb la festa de Sant Joan, ja podeu trucar al Bon Dia i Bona Sort. 900-630-630. Vinga, va, avui el Sabies Què és un Sabies Què tematitzat, eh?
7: Home, avui tocava.
1: Avui tocava. Sabies que...
7: La revetlla de Sant Joan té orígens molt anteriors al cristianisme, és a dir, molt abans que existís la festivitat de Sant Joan Baptista, tal i com la coneixem, moltes cultures europees ja celebraven el solstici d'estiu amb fogueres perquè el foc simbolitzava la força del sol i es creia que tenia propietats protectores i purificadores.
1: I sabies que...
7: La flama del Canigó, que encén moltes fogueres de Catalunya, mai s'apaga. Cada any una flama que es manté viva durant tot l'any al castell de Perpinyà ens transporta fins al cim del Canigó i des d'allà es distribueix arreu dels territoris de parla catalana per encendre les fogueres de Sant Joan.
1: Va, això era tradició. Suposo que ara igual es fa amb els pobles al costat, no?
7: Sí, però no ho sabies, sí ho sabies.
1: Sí, perquè t'ho vaig dir oi. I sabies que...
7: Antigament es creia que les herbes collides la nit de Sant Joan tenien poders especials. Moltes persones recollien plantes aromàtiques i medicinals, com hem dit, perquè es considerava que aquella nit acumulaven més propietats curatives que en qualsevol altre moment de l'any.
1: I sabies que...
7: La coca de Sant Joan té un origen medieval. Les primeres coques eren rodones i es feien per simbolitzar el sol durant el solstici d'estiu.
2: Ostres!
7: Amb els anys han anat evolucionant fins a les coques allargades que coneixem a dia d'avui, que es decoren amb fruita confitada, pinyons o crema, que tothom tire aquesta fruita confitada. O soc l'única?
2: No, tirar-la tampoc, però li dóna mal que li agrada, que normalment és ningú. No entenc per què encara ho posen.
7: Ningú ha...
1: És que hi ha gent que... Jo estic amb la Badenes, la de llardons.
7: Ara.
1: La de llardons.
7: Se'm fa la boca aigua.
1: La de llardons
2: molt
1: i
2: molt bona, la, però la de crema, o la de crema?
1: La de crema. Va, 4:05 de 8 del matí.
0: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: Vinga, 23 de juny del 2026, el dia que ens llevem sabent que José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys i 3 mesos de presó.
2: Una sentència que també castiga el seu exassessor Koldo García, que s'enfronta a 19 anys i 8 mesos. L'empresari Víctor de Aldama ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó, però la podrà eludir a canvi de treballs per la comunitat. El text conclou que tots tres van actuar com a una organització criminal per obtenir beneficis econòmics aprofitant contractes públics durant la pandèmia.
1: Mentrestant, el Consell General del Poder Judicial ha acordat iniciar el procés per sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
2: Després que aquest insinués que els escortes de Begoña Gómez, dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'òrgan proposa penalitzar-lo amb una falta greu amb el vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan, Isabel Parelló, que és qui va proposar la sanció.
1: I Protecció Civil demana precaució davant l'episodi de calor que coincidirà amb la revella de Sant Joan.
2: L'onada de calor ha deixat màximes de 42,4 graus a Lleida, la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan. Diverses estacions de Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. L'episodi es podria allargar com a mínim fins demà i manté Protecció Civil en fase d'alerta. S'ha activat el pla Procicat i es demana extremar les precaucions amb la revella de Sant Joan.
1: I evitar una catàstrofe és a les teves mans. Aquest és el lema de la nova campanya contra incendis de la Generalitat.
2: Una campanya que gira al voltant de dos eixos: d'una banda, la complicitat i la prevenció per part de la població, i de l'altra, l'autoprotecció. Des d'Interior han alertat que en l'actualitat l'11% dels focs forestals queden fora de la capacitat d'extinció.
1: I Europa també afronta la primera gran onada de calor de l'estiu amb temperatures properes als 40 graus en diversos països.
2: Regne Unit i Itàlia han activat l'alerta vermella per calor extrema i una cinquantena de departaments francesos també es troben en risc extrem per les elevades temperatures. De fet, dos nens de 2 i 4 anys han mort després de quedar atrapats a l'interior d'un cotxe al sud de França.
1: I acabem. Dimissió del primer ministre britànic, Keir Starmer, després de perdre suport dins del Partit Laborista.
2: La derrota dels laboristes a les eleccions municipals del maig, sumada a les crítiques per les retallades socials i la política migratòria, ha precipitat la seva sortida. Poques hores després de la dimissió, l'exalcalde de Manchester, Andy Barham, ja ha anunciat la seva candidatura per liderar el partit i optar al càrrec.
1: Gràcies, Montse. Anem pel temps. Temps i trànsit per completar la informació. Comencem amb Noelia García, des d'AM. Noelia, bon dia.
10: Bon dia. Avui a Catalunya continua la calor intensa i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara es podran arribar o superar els 40 graus a zones de la depressió central de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat amb pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AM.
1: Gràcies i molt bon dia. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
11: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquesta operació sortida en què 500.000 vehicles doncs aproximadament sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona durant el dia d'avui. A hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat, però sí que hem de destacar dues incidències. Parlem d'un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida doncs talla un carril de circulació. També tenim una avaria a la A27 a l'altura de Constantí, on també es talla un carril en sentit nord, en aquest cas amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem també encara de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Cap al nus de la Trinitat hi ha retencions intermitents que afecten de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. També tenim afectacions arreu del Vallès, sobretot a la AP7, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogota i Barberà en sentit sud, i a la C58 amb fortes retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. Pel que fa al Llobregat, retencions a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat amb 2 quilòmetres de cues, i també a la A2 amb retencions des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
0: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
7: Som-hi! Vella,
1: també. A mi, t'ho dic de veritat, eh? Jo no he ballat a la vida sardanes, però em dona un bon rotllo a sardanes.
7: Sí.
1: Quan sento sardanes em recorda Mataró, la festa major.
7: Diumenge no,
1: em recorda només, m'aboca moments de festa major.
3: De la plec, de
1: Òrrius, quan estiuejava Òrrius.
3: Abans no tens la sensació que abans se'n feien més a cada poble, cada cap de setmana. Ara és més complicat trobar.
7: Ara estem enrotllant aquí nosaltres.
3: No, n'hi ha menys.
7: Sí.
2: Ara estem aquí enrotllant, podem aprofitar.
7: Si mira, m'heu donat una idea, us portaré una secció de sardanes.
1: Molt bé, apunta.
7: Apunto, perquè no s'amoblir.
1: Si van donar 50 idees, ara...
7: Ja, si és que ara em falten dies.
3: Seríeu capaços de cantar una estrofa de qualsevol sardana?
1: No.
3: La lletra?
7: No.
1: I tu?
7: No.
3: Jo sí.
1: A veure?
3: Home, si no us ho hagués preguntat.
1: No, però digues.
3: Som i serem gent catalana.
1: Home, sí, home, clar.
7: Tant si has igual com si no es
1: vol.
3: Que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Molt bé, sota la capa del sol. Déu va passar-hi en primavera.
7: Ui, ui, ui, aquí ja no arribo, però escolta, que hi domini, tu.
1: Va,
7: Veurem si domines tant ara els barbarismes, Oriol.
3: Ui, ui, ui. No
1: anem,
3: crec.
1: Anem a remuntar-ho. Anem a la... Anem a la segona part. Vam quedar sí. Curts l'altre dia amb... Canvia la sintonia. Amb barbarismes els més comuns, eh?
7: Sí, perquè, escolta, avui us porto el que faltava, que eren verbs, expressions i adjectius maldits en català. I comencem amb un, que és una paraula que surt a una cançó mítica catalana. A veure si detecteu quin és el barbarisme que diuen justament aquí.
12: A veure. Però dins la meva copa veig reflexada la teva llum.
7: Què, ho heu notat?
1: A veure, sí, dins de la meva copa?
2: Reflexada.
7: Ara, molt
3: reflectida.
7: Bé.
1: Ah, bona, bona, bona.
7: Res de reflexada la teva llum, reflectida. El Carles Sabater i el Pep Sala van enamorar mig Catalunya, però també van fotre una bona patadeta al diccionari, eh? Des d'aquí, Pep Sala, potser podria reversionar-ho, però escolta tu.
1: Què passa, Ares? Ja,
7: ja
1: què passa?
7: Ja
13: no, que està bé, reflexada.
7: La podem deixar, la podem deixar. Va, va, va.
1: Home, no, home, està bé.
13: No, a mi m'encanta la secció de la Georgina perquè, per adonar-me, clar, per aprendre. Però tampoc ens posem quesquillosos.
2: Si Mecano no ha tornat a gravar les seves lletres amb la de ficades de pota que tenen les cançons de Mecano, me contestastes que no, coses d'aquestes que un dia hauríem de repassar les lletres de Mecano per veure totes les...
13: Cert.
7: El que sí que no es pot dir és tànica. No.
13: Bueno, tànica sona molt malament.
3: Això, al Maresme, ho fem molt, eh?
7: Ui, però moltíssima gent, no, per favor, aquest barbarisme, fora, al igual que tampoc podem dir medir. Res de medir, mesurar.
1: Escolta, anem dient les noves... O sigui, tànica, aveda, eh?
7: Aveda. Medir, fora.
1: Mesurar. Va.
7: Jala, que abans us l'he avançat. No podem dir jala en català.
1: No, t'has deixat arrepentir-se.
7: Ah, arrepentir-se. Sí, és que he fet una selecció, és que en tinc moltes. Res d'arrepentir-se, és penedir-se.
1: Penedir-se.
7: Després, jala, el que us deia.
13: Jala no te la no penso comprar, jo penso dir jala.
7: Ja home, està. Angulió, ja cruspí. Cruspí és boníssima, no la compreu, cruspí.
2: Cruspí és bona, m'agrada.
7: En comptes de jala't això, cruspeix-te això, sona molt millor.
1: Angulí, m'agrada més angulí.
7: Angulí, doncs angulí també, va. Insertar, res d'insertar, inserir. No insertis el xip, insereix el xip.
13: Però qui inserta res?
7: Dues lletres de diferència i molta més
13: lingua. No inserta res ningú, Georgina.
7: Home, i tant.
13: Què has d'insertar? No, ningú inserta res.
7: Moltes coses.
2: Inserta el tiquet. El pàrquing.
13: Diguem coses que es diguin, que existeixin.
7: Emitir un altre barbarisme, res d'això, emetre. Emetem en directe i ho fem rebé. I seguim, perquè ara en ve una que també déu-n'hi-do.
12: Vaya lia, vaya lia. Que em vulguis tu és quan estàs endiablada.
13: Ja t'avanço, que no adelanto, ja t'adelanto i t'avanço que liar no m'ho trauràs del meu diccionari, tampoc.
7: No?
13: Vaya liada, és conegut mundialment, ho diuen hasta Nova York, i no em faràs...
7: Mira, ho cantant la música de la Julieta, imagina't si no ho canviarem.
13: Clar.
7: Res de liar hauria de ser embullar.
13: Sí,
7: no em liis, no m'embullis!
13: Sí,
7: és veritat que no sona tan bé, us
2: no,
7: ho reconec.
2: La veritat.
13: Gens.
7: És cert. Seguim. Estorbar. No és correcte, seria destorbar.
13: Com?
7: Sí.
13: Ostres, aquesta
7: sí. A mi també em va sorprendre una miqueta.
13: No m'estorbis, no està ben dit.
7: Seria...
2: No em destorbis.
7: No em destorbis. No. I no passa també amb el decepcionar. Aquesta és una mítica que moltes vegades confonem. No sí. És decepcionar, és decebre. No em decebis o m'has decebut, no? Difundir, doncs res de difundir. Seria difondre. Seguim, adelantar. Adelantar tampoc.
1: Avançar,
7: anticipar, no? Res d'aquests castellanismes que també els tenim amb paraules com agotar. No estem agotats, estem esgotats, estem... No, una cosa s'ha exhaurit. I una que també a vegades se'ns escapa a molts, el famós apullar.
1: Aquest és bastant de manual.
7: És dur, però l'estàs dient i tu ja ho saps, però és que tot i així et surt. No us passa? No és

0: parlen els avis.
1: M'encanta, sinvergüenza.
2: Home, però és boníssim.
0: És un sinvergüenza. No.
3: Aquest seria un poca vergonya, eh?
0: Un poca vergonya, que normalment en català no són les coses tan fortes, però penso que en aquest cas poca vergonya sona molt
1: sona més fort que sinvergüenza.
0: Més potent, no?
3: Com va, un parell més.
0: Vinga. Tonto, no hi ha tontos en català. Hi ha beneits, hi ha ximplets.
3: Beneit, boníssim.
0: Home.
3: Boníssim.
0: I per acabar, per exemple, patós. Patós, no, patós, que sembla català, no ho és. Seria maldestre.
3: Maldestre.
0: Maldestre en català. Per tant, no siguem maldestres, parlem un català correcte. Fem-ho bé, sisplau. Que no costa tant.
3: Gràcies, Georgina. Quina era la que ens va agradar tant l'altre dia?
1: A mi l'insult que em va agradar era aquest Galifardeu.
3: Galifardeu. Ai,
1: em va encantar.
3: Galifardeu.
0: Era bona. Galifardeu. No sigueu Galifardeus. I parleu bé català.
3: A veure, farem dues coses. Primer, una sintonia qualsevol, perquè vull explicar una cosa. I segon, farem un apunt dels esports, última hora del Mundial de Futbol. D'entrada, ja ho hem explicat abans, avui que estigui precaució amb els petards, sobretot a les distàncies, etc. Però, mira, m'ho estava recordant la Sònia, la nostra companya, que ella té un animal de companyia, ui, passant molt malament, finestres i persianes tancades, soroll blanc o de ràdio, o la ràdio, poseu la ràdio en els... Podeu posar Ràdio 4, eh? No, segurament no estaran emetent petards. Per tant, poseu
4: si Ràdio 4... Si la ràdio ben alta, que... i així els animals no se n'adonen.
1: Potser ajuda a esmortellir una mica la zona, els petards.
3: Exacte, i sobretot persianes baixades, finestres tancades, que no hi hagi aquest soroll estrident, que és el que espanta els animals, i també molts nens petits, eh?
1: Sí.
3: Ahir estàvem llegint, buscant molta recopilant informació per la nit de Sant Joan, doncs es parlava sobretot de les criatures, que hi ha nens que ho accepten i els agrada, però hi ha nens que no ho suporten.
1: Que no els agrada, clar. Sí.
3: I els animals de companyia que ho passen supermalament.
0: I hi ha gent gran que
3: tampoc. En aquesta nit. I gent gran també. Vinga, va, són 3:15 de 8 del matí. We are ready. Mundial 2026. El bon dia i
1: bona sort.
3: Bona sort.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready too. Made you strong.
3: Strong. Res, només recordar un parell de resultats. Ha acabat ja l'Estella de Nova York, Noruega 3, Senegal 2, i també ha acabat a l'estadi Badia de San Francisco, Jordània 1, Algèria 2. Recordar també la victòria d'Argentina davant d'Àustria per 2-0. Leo Messi es converteix en el màxim golejador de la història del Mundial, i ho deixem aquí. Vull dir,
4: bueno, i el silenci de Julián Álvarez.
3: I el silenci de Julián Álvarez, que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que
4: el deixi marxar.
3: Que el deixi marxar. I tant de bo sigui per anar al Barça. Montse, gas al matalàs.
1: Mira, si abans hem parlat de les cançons que sí han de sonar amb una revetlla, ara parlem de les cançons que no han de sonar, sobretot si heu quedat amb el vostre crush.
11: Tengo un
3: trato.
0: Ai, ai, ai.
3: Vinga, una, l'altra.
1: L'altra, sopa de caracol.
3: Ai, ai, ai. M'encanta. Més.
1: Recordeu el koala? Això va pel Pedregà, us aviso, eh? Anem a pitjor. La salxipapa.
3: I la que ja tampoc ha de sonar.
1: Tampoc ha de sonar, però encara la salvaria, depenent de com, serien els pajaritos de la Mari Carmen.
3: Pajaritos a Mallorca, en Moscou, en Santarà, en Mallorca,
4: en aquesta dona encara segueix en actiu.
3: Marxem. Ens farà la biografia aquesta dona, que estem marxant.
1: És Mari Carmen, però és Maria Jesús, perdó.
3: Marxem volant amb els pajaritos.
0: I tant!
3: Montse, gràcies, Oriol.
1: Bona rebella!
3: Georgina,
0: Ares,
3: que tingueu molt bona rebella a Catalunya. Bon dia, bona sort. Feliç Revetlla de Sant Joan 2026.

de les nostres nits més màgiques, que és la revetlla de Sant Joan, mentre s'esgoten les últimes hores d'aquesta intensa primera onada de calor d'estiu. En paral·lel, l'activitat judicial no s'atura i ahir vam conèixer la sentència del cas Mascaretes. Encara no havien paït l'auto del jutge Peinado retirant el passaport a Begoña Gómez, que ja sabíem que José Luis Ábalos ha estat condemnat a 24 anys de presó. La sentència és la primera condemna contra un exministre d'un president del govern en exercici i envia un missatge exemplaritzant contra la corrupció. Però està sent també polèmica. El motiu? Que el corruptor Víctor de Aldama, l'empresari que va confessar però que continuava delinquint durant el judici, no trepitjarà la presó i no ha de tornar els gairebé 4 milions d'euros en comissions que va guanyar en l'operació Mascaretes. Aquest ha estat el premi pel corrupte comissionista per haver col·laborat amb la justícia. Comencem.

0: El Tribunal Suprem dicta la sentència més alta imposada mai a un exministre. Són 24 anys de presó per José Luis Ábalos, 19 pel seu assessor Koldo García i 4 i mig pel comissionista Víctor de Aldama per la trama de les mascaretes. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. El Suprem els ha condemnat per unanimitat pels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. El Tribunal considera aprovat que l'empresari Víctor de Aldama els va pagar comissions de més de 6 milions d'euros, però la pena pel corruptor és la més baixa i no haurà d'entrar a presó per haver col·laborat, diu el Tribunal, amb la investigació.
2: El Tribunal Suprem conclou que Ábalos, Koldo i Víctor de Aldama van constituir una organització que s'aprofitava del poder de l'exministre i del seu pes dins del PSOE per obtenir beneficis econòmics i per afavorir empreses properes a de Aldama. Com a exemples en la sentència posen el cas de l'empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comissionista i a la que se li van adjudicar dos contractes de mascaretes. També assenyalen que hi havia pagaments de 10.000 euros mensuals més el lloguer d'un pis a la Castellana per Ábalos. En total, el Suprem condemna 24 anys de presó a l'exministre i a 19 al seu assessor. La pena a de Aldama s'ha reduït a 4 anys i no trepitjarà la presó per la seva col·laboració. En sortir del tribunal, a més, animava altres investigats per corrupció a seguir els seus passos.
3: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
2: Tot això en un cas que, segons el tribunal, deteriora la confiança dels ciutadans en el sistema.
1: PP i Vox reclamen la dimissió de Pedro Sánchez, però el líder dels populars torna a descartar una moció de censura. Núñez Feijóo i José Antonio Fuster fan responsable al president per haver mirat cap a un altre costat mentre el número 3 dels socialistes, diuen, acceptava suborns. El govern condemna els comportaments corruptes d'Ábalos i Koldo García, però diuen que no entenen per què s'ha rebaixat la pena a Aldama si era l'empresari que pagava les comissions i el líder de la trama. Ho deia la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.
4: Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
5: La sentencia de hoy es una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros. Vuelvo a insistir. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A qué espera?
6: ¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Pero qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita de inmediato?
0: Doncs Pedro Sánchez encara no s'ha pronunciat sobre la sentència, però diversos ministres estan posant el focus en Aldama, veuen desproporcionada la sentència i es pregunten a xarxes socials si surt a compte ser corruptor a Espanya.
1: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra demana a Sánchez que faci neteja. Rufián torna a qüestionar el sentit d'aguantar la legislatura si no s'aprofita per legislar. Des de Junts retreuen al govern que es fixi en Aldama i no en la condemna a Ábalos, que va ser secretari general dels socialistes.
0: El Consell General del Poder Judicial trasllada al jutge que porta les qüestions disciplinàries de l'òrgan, Ricardo Conde, la decisió d'expedientar al magistrat Peinado per les crítiques als cossos de seguretat que custodien Begoña Gómez.
7: Ha estat en una reunió d'urgència. La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial ha enviat al promotor disciplinari la interlocutòria del cas Begoña Gómez. Volen saber si les expressions que va utilitzar Peinado poden constituir una falta greu per excés o abús d'autoritat. El jutge, en la seva resolució, ordenava la retirada del passaport de Begoña Gómez i deia textualment que no hi ha dubte que els escortes de la dona del president en un moment determinat poden, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors, ser els qui facilitin la fugida de la dona del president. En aquesta reunió ha estat clau el vot de la presidenta Isabel Perelló. El seu vot de qualitat ha permès que la decisió tirés endavant després de l'empat 4-4 del sector progressista i del conservador. Begoña Gómez haurà d'entregar el seu passaport demà.
1: És que no és l'única decisió del jutge Peinado que ha generat polèmica. El magistrat ha citat, ara ho escoltava, en Begoña Gómez perquè lliuri el passaport dimecres, el mateix dia que Sánchez compareix al Congrés. Des del govern, el ministre Òscar López critica la resolució, mentre que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demana respecte per la decisió del magistrat. De la seva banda, José Antonio Fuster, de Vox, acusa l'executiu d'utilitzar en benefici propi els jutges. I Irene Montero, de Podemos, diu que el poder judicial fa guerra bruta.
8: Ha hecho un monumento a la injusticia. Es la traca final de un atropello que ha durado 2 años y medio.
4: ¿No? Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio.
5: La referencia al señor Peinado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para nada convierte a la investigada en inocente.
6: Esto es una auténtica, para nosotros, vergüenza que desde Gobierno se impulse un ataque contra el instructor de la causa de Begoña Gómez.
9: Mucha gente en España que sabe que si la justicia funcionase, el señor Peinado o el señor García Castellón estarían en la cárcel o al menos fuera de la carrera judicial.
0: L'exconseller i diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, defensa la legalitat de la seva facturació a l'Ajuntament d'Altafulla i rebutja el favor polític de l'exalcalde del municipi. Ho va dir ahir davant el Tribunal Superior de Justícia, que l'investiga per un delicte de prevaricació.
1: Gemma també hi va declarar com a imputat a la mateixa causa Joan Herrera, exlíder d'Iniciativa per Catalunya i soci d'Elena, en la consultora adjudicatària dels contractes investigats. El jutge sospita d'irregularitats en aquestes adjudicacions del consistori d'Altafulla entre el 2017 i el 2019 per valor de més de 30.000 euros. Llavors, l'alcalde del municipi era Félix Alonso. A ell se l'investiga el Suprem per la seva condició actual de diputat d'En Comú Podem. Elena va negar ahir els fets. Defensa la legalitat dels contractes. Assegura que no coneixia l'alcalde i que llavors no era conseller de la Generalitat.
10: Dimiteixo com a líder del Partit Laborista. He parlat amb Sa Majestat el Rei aquest matí per informar-li sobre la meva decisió. Demanaré al Comitè Executiu Nacional del Partit que estableixi un calendari. Les nominacions s'obren el 9 de juliol i es completaran durant el recés d'estiu.
0: Keir Starmer deixa Downing Street després de més de 2 anys en el càrrec de primer ministre. És el 6è que dimiteix en només 10 anys. Ara el Partit Laborista busca recanvi i totes les mirades apunten a l'exalcalde de Manchester.
1: I és que ja el mateix dia que Starmer dimitia, Andy Burnham jurava el càrrec com a parlamentari, un fet que li permetrà presentar la seva candidatura com a líder del partit. Té temps fins al 16 de juliol i el procés de substitució no es pot allargar més enllà al mes de setembre. Tot apunta, però, que el canvi es farà efectiu abans perquè Burnham podria ser l'únic candidat. El terratrèmol al govern britànic ha coincidit amb el 10è aniversari del Brexit, una decisió que va dividir la població del país i va inaugurar un cicle d'inestabilitat política que s'allargava fins avui.
0: Donald Trump assegura que l'Iran ha acceptat rebre inspeccions nuclears periòdiques com a part de l'acord de pau. Tot i això, el desacord continua amb la posició d'Israel sobre el Líban.
1: Benjamin Netanyahu reitera que no marxarà de la zona i l'Iran amenaça en posar fi a les negociacions si no es respecta la integritat del territori libanès. Mentrestant, els Estats Units continuen amb l'agenda de desescalada i permetran al règim persa vendre petroli durant els pròxims 60 dies. Una notícia que ha fet caure el preu del barril del Brent fins als 77 euros.
0: La jutgessa del cas Zandig crida a declarar com a testimonis la terapeuta familiar i les dues germanes de Jonathan Zandig, principal sospitós per la mort del seu pare.
1: També ha citat el conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, i ordena noves diligències com ara la reconstrucció pericial de la caiguda d'Isaac Zandig o la identificació dels dos excursionistes que haurien ajudat al primogènit. El tribunal també ha sol·licitat l'historial mèdic, assistencial i farmacològic d'Zandig, ja que vol aclarir si patia d'artrosi abans de la seva mort, un dels arguments que reforcen la tesi de la caiguda accidental del seu fill.
0: Els joves que facin 18 anys aquest 2026 ja poden sol·licitar els 400 euros del bo cultural per adquirir entrades de concerts, de cinemes, museus o fins i tot per comprar instruments musicals.
1: El podran demanar tots aquells joves nascuts el 2008. Tindran fins al 31 d'octubre per fer la sol·licitud a través de la web oficial del govern. Podran gastar els 400 euros íntegrament en cursos, tallers, instruments musicals o material artístic. Si ho prefereixen, podran dividir-se la subvenció entre entrades d'esdeveniments culturals, consum digital o publicacions com llibres o revistes. Un cop concedida l'ajuda, tindran un any per gastar-la.
0: I hem de parlar de l'onada de calor que deixa màximes de 42,4 graus a Lleida. És un registre que entra en el top 3 de temperatures més altes mai registrades a Catalunya abans del dia de Sant Joan.
1: L'onada, Gemma, de calor que ja ha portat valors superiors als 41 graus a 15 municipis de Catalunya. La majoria de les altes temperatures s'han registrat a Ponent. S'espera que l'onada de calor continuï fins dimecres. Avui també s'espera que comenci a baixar, tot i que es mantindran per sobre de la mitjana climàtica. I amb aquestes temperatures de rècord arriba la revetlla de Sant Joan amb una alerta per perill d'incendis molt alta. L'alerta màxima es manté sobretot algunes comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre, tot i que els avisos afecten gairebé tot el territori. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana. Les autoritats demanen no fer servir pirotècnia ni tirar petards a menys de 500 metres del bosc i trucar al 112 si es veu una columna de fum. El sector dels petards preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquest any destaca la creació d'un kit de petards de baixa sonoritat. Van dirigits, per exemple, a persones amb autisme o per propietaris de mascotes que pateixen amb el soroll. Escoltem Jordi Brau, conseller delegat de Traca.
11: Tenim bateries, coets, efectes molt diversos que tenen productes de baixa sonoritat i això fa que arribem a tots els públics i que la gent esculli aquests productes per viure unes revetlles d'una manera diferent.
0: Aquesta nit, a banda de petards, de ben segur que a moltes taules hi trobarem la tradicional coca de Sant Joan. El gremi de pastisseria augura bones vendes i diu que els preus enguany es contindran.
1: Sí, Gemma, la pujada dels preus serà similar a la de l'IPC, al voltant del 3%, i el preu se situarà entorn dels 20 euros. Els pastissers són optimistes i asseguren que el fet que tant la revetlla com la diada caiguin entre setmana afavoreix un augment de les vendes. Tot i que les coques més tradicionals continuen sent les de brioche amb fruita confitada o crema, cada vegada desperten més interès les varietats farcides. Al concurs de la millor coca de 2026 s'hi van presentar prop de 300 participants.
0: Doncs a aquesta hora podem saludar el guanyador de la millor coca de Sant Joan. Anem fins a Girona, a la pastisseria Tornés. Josep Maria Tornés, mestre pastisser, molt bon dia.
12: Hola, què tal, com esteu? Bon dia. Bon dia i bona verbena.
0: I bona verbena. A aquestes hores del matí, quantes coques heu preparat ja?
12: Totes les que calien pel dia d'avui anirem enfornant i entreguent segons encàrrecs i comandes de venda.
0: Quin és el secret de la coca guanyadora, si és que el pot compartir?
12: Si ens hem de posar romàntics, fer-la molt de carinyo, i per compartir diré que hem fet un procés molt llarg de 3 hores amb unes farines seleccionades justament d'aquí de pagesos de la província de Girona, amb el que hem tingut cura de tota la matèria prima en desmesura.
0: A veure, el dubte que tinc cada any, Josep Maria, quina varietat de coca es ven més? Perquè jo mai sé quina triar, la tradicional, la de crema, la de xocolata...
12: Aquest any la de xocolata ens ha desbordat. Hem multiplicat per 5 el que vam fer l'any passat, que de fet l'any passat també era la primera vegada que la fèiem, però arrel també de tenir el segon premi se'ns ha desbordat. La que continua seguint la reina, evidentment, és la típica, la tradicional, la que hem fet el primer premi, la de Sant Joan de fruita.
0: Com calculem la mida? La mida ideal de la coca segons els comensals. Jo aquesta nit, a veure, serem 6. Quina coca haig de comprar
12: per la mida? Esclar, cada pastisser fa la seva mida, fa el seu tamany, hi ha pastissers que fan una mida, hi ha pastissers que fan dos. Nosaltres fem dues mides i en el teu cas te diria la petita, que surt a uns 25 euros.
0: Molt bé. La coca veritablement fa festa, fa família. És una d'aquestes tradicions arrelades amb el pas del temps, eh? Vull dir que no la perdem, oi, Josep Maria?
12: No, que va. Com molt bé heu dit vosaltres amb la introducció, es preveuen aquest any unes ventes superiors per tal de... Hi ha uns dies laborables abans i uns després, abans d'aquesta verbena i el Sant Joan, i això fa que les previsions eren molt bones. I les tradicions catalanes estan... Les sentim a pell, les sentim arrelades i no els abandonem. S'han de mantenir, a més.
0: Doncs moltes gràcies, Josep Maria Tornés, mestre pastisser de la pastisseria Tornés a Girona. Gràcies per dedicar-nos aquests minuts, que és un dia de molta feina i ho sabem.
12: A vosaltres, sisplau. Ara directe al forn perquè no se'n cremin.
0: Gràcies, bon dia.
12: Bon dia tingueu, bon dia. Adéu.
0: La revetlla de Sant Joan és molt especial als pobles també del Pirineu. Allà tornaran a encendre les falles, una tradició ancestral que omplirà de llum les muntanyes. Declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, aquesta festa manté viu un dels rituals més emblemàtics del nostre territori. I en volem parlar amb Mireia Mandicó, és presidenta de l'Associació Cultural Fallaires d'Isil. Bon dia.
13: Bon dia.
0: A veure, pels que no coneixem tant la tradició, quina relació tenen les falles amb la revetlla de Sant Joan?
13: Doncs a Isil és el dia que baixem les falles cada any, el 23 de juny, caigui com caigui, dilluns, dimarts, dimecres, la nit de Sant Joan, la nit més curta de l'any, és aquesta tradició.
1: Fins ara havia estat una tradició majoritàriament masculina, si no corregeix-me, però actualment quin és el paper de les dones en la baixada d'aquestes falles?
13: A cada poble va diferent. A Isil les noies hem baixat sempre sense cap mena de problema, mai ens ho han qüestionat, mai ens han dit que no. Si tu pots agafar el pes de la falla i pots baixar pel camí, que és molt exigent, pots baixar perfectament. Mai ens han dit res.
1: Explica'm com us prepareu per mantenir viva aquesta tradició i quant de temps hi dediqueu.
13: Doncs jo crec que demà passat comencem a treballar per l'any 2027, però fins a principis de maig anem al bosc, tallem els pins, pelem les falles, les esclem i les pugem a l'Apre, que és on aquesta tarda les anirem a buscar, que és aquí darrere meu. Caminem tota la tarda fins al faro i a les 10 de la nit comencem a baixar fins unes 2 hores a arribar a Isil. Aquí a Isil, quan arribem, ens trobem a les padrines, que ens donen un ramet de flors i un traguet de vi. Anem, fem tota la volta pel poble, anem fins al cementiri, fem les creus al cementiri i tirem les falles aquí a la Falla Major.
0: Mireia, i tot això què simbolitza? Què simbolitza el foc en aquesta celebració?
13: El foc és un element de purificació. Al final jo crec que cadascú pensa o es simbolitza algo diferent per ell. És una nit molt màgica. No sabem la tradició de les falles, no sabem d'on venen, però tampoc tenim data. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs Mireia Mandicó, presidenta de l'Associació Cultural Fallaires d'Isil, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Bona revetlla.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vuit i vuit, toca parlar d'esports. L'Argentina va sumar ahir la seva segona victòria al Mundial en vèncer a Àustria per 2-0, gràcies a un doblet de Leo Messi, que s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials amb 18 dianes.
1: Amb 38 anys, l'argentí continua fent història, ja suma 4 gols en aquesta Copa del Món. Messi va fer el primer gol al minut 38 després de fallar un penal. Al temps afegit de la segona part, el jugador de Rosario va fer el segon, classificant l'Argentina pels setzens. Després del partit, Julián Álvarez va ser protagonista per manifestar que vol marxar de l'Atlètic de Madrid. No va dir on, però tot apunta que seria el Barça. L'escoltem.
14: Tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: La resta de la jornada mundialista va estar marcada pel partit de França i l'Iraq, que es va aturar durant hores per risc de tempesta elèctrica.
1: La primera part, però, es va jugar amb normalitat, un temps en què Mbappé havia avançat en el marcador a la seva selecció. Després, i aplicant el protocol per risc de tempesta, el partit no va reprendre's passat 2 hores. A la segona meitat, un altre cop Mbappé i Dembélé van fer el definitiu 3-0, una tempesta, per cert, que també ha afectat la selecció espanyola, que només s'ha pogut entrenar 20 minuts sense incidències climàtiques. Noruega s'ha imposat al Senegal per 3-2 i Algèria per 1-2 a Jordània.
7: Anglaterra i Ghana jugaran un bitllet aquí a Boston per als setzens de final. Amb una victòria, qualsevol de les dues seleccions es podria classificar per a la fase eliminatòria després de la victòria d'ambdues a la primera jornada. Els africans recuperen Thomas Partey, que no va poder jugar contra el Paraguai. El Canadà li va denegar l'entrada perquè està acusat de 7 delictes de violació al Regne Unit, però té el visat dels Estats Units acceptat.
0: I encara al futbol, Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona i a l'Hockey Lliga l'Igualada juga avui el 5è i definitiu partit de la final a la pista del Liceu de la Corunya.
1: En futbol sala, el Barça podria ser campió si avui guanya a la pista del Pozo Múrcia, i a la final de la Lliga CB els blaugranes han perdut el factor pista després de caure a nit al Palau davant el València per 80-88 amb un 2-1 a favor. L'equip taronja està només un triomf de guanyar el títol. El quart partit es disputarà demà també al Palau.
0: Obrim la plana cultural amb el rodatge d'una pel·lícula que s'està rodant a Catalunya. El film és Antihéroes. 5 nens d'entre 10 i 12 anys formen una banda de música molt especial.
1: La nova pel·lícula del director Miguel Ángel Lamata explica la història d'una cantant que no va tenir massa sort al món del talent show i com l'ajuden un grup de nens i els que fa classe amb els que participarà en un programa de televisió. Entre els protagonistes, a més dels nens que composen la banda, hi ha els actors Maxi Iglesias, Jesús Corbacho i Ángela Cervantes. Escoltem-la, ella i el director.
15: Un grupo de chicos y chicas que no han tenido mucha suerte, digamos que la sociedad no les ha tratado bien y ellos también están peleando por conseguir su sitio, por luchar por esa felicidad.
16: Es veu obligada a donar classes de música perquè en realitat és el que més sap i es troba amb uns xavals a un centre social i aquests nens la reconnecten amb qui és ella i amb l'amor que sent per la música.
0: Anem ja amb el temps, Sergi Lores, molt bon dia. Encarem tercer dia de l'onada de calor i imagino que una revetlla de Sant Joan molt calorosa.
17: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, probablement som davant d'una de les revetlles de Sant Joan més càlides d'aquests últims anys, després que ahir dilluns visquéssim ja el dia més càlid d'aquest 2026. La temperatura va ser extremadament alta a les comarques del centre i de l'oest de Catalunya. Es van superar els 40 graus cap a Ponent, cap a la Vall de l'Ebre, al Pla del Bages, també en algunes valls del Prepirineu Occidental. La temperatura més alta va ser de 43 graus a Vilanova de Segrià i a la ciutat de Lleida va ser de 42,9 graus, la cinquena temperatura més alta en 86 anys i pràcticament a mig grau del rècord absolut de tota la seva sèrie. Doncs bé, després de tanta calor ahir, la feina ha estat nostra poder dormir bé aquesta passada nit i matinada, una nit que ha estat tropical a molts punts del Prepirineu, cap a Ponent, cap a molts sectors de l'interior, cap al prelitoral i també cap a la costa. Fins i tot ha estat nit tòrrida en algunes poblacions del litoral, com és el cas de Barcelona o també a Cadaqués. Aquí la mínima s'ha quedat per damunt dels 25 graus. El que anem dient, paciència, perquè això va per llarg. Durant aquests pròxims dies continuarem parlant d'aquest ambient sufocant en hores nocturnes. Pel que fa al cel, doncs bé, continuem amb aquesta dana instal·lada cap a l'oest de la península. Amb la seva posició ens impulsa vent del sud i pols sahariana en suspensió, que manté el cel una miqueta terrós, tot i que la previsió és que avui aquesta pols sahariana tendeixi a allunyar-se. Ara bé, el vent del sud el que manté és aquesta entrada d'aire molt càlid sobre la península, que avui de mica en mica començarà a desinflar-se. Però vaja, no ho notarem gaire. Amb aquestes condicions, doncs, esperem un matí de sol a tot arreu, pols sahariana allunyant-se cap a l'oest, amb alguns núvols baixos formant-se cap a la Costa Brava i amb creixement de nuvolades en àrees de la Pirineu. De fet, durant la tarda novament descarregaran alguns ruixats i tempestes localment intenses en zones del Pirineu i Prepirineu més occidental, que puntualment aniran avançant també fins al nord del Pla de Lleida, en forma fins i tot d'alguna tempesta seca. La resta de la tarda continuarem amb sol, amb alguns núvols prims i avui amb temperatures que comencen a baixar una miqueta. Malgrat tot, continuarem amb molta calor, amb més de 30 graus cap a la costa, valors de 34, 38 o 39 graus a moltes comarques de l'interior i novament assolint-se els 40 graus cap a Ponent i cap a les comarques de l'interior de la Vall de l'Ebre. En aquest sentit, es mantenen activats els avisos per calor intensa o puntualment extrema a les comarques de la meitat oest, i és que continuen sent temperatures fins a 11 graus superiors a les habituals per l'època de l'any. I què passarà durant aquesta nit de revetlla de Sant Joan? Doncs que el temps serà molt tranquil, molt plàcid, com a molt, amb alguns núvols baixos cap a la costa, alguns núvols prims cap a les comarques del nord-est. Això sí, una nit de revetlla molt càlida a l'hora de sopar, temperatures per damunt dels 30-35 graus a moltes comarques de l'interior, i al llarg de la nit i matinada aquesta temperatura li costarà i de baixar. Per tant, novament, som davant d'una nit tropical a moltes comarques, fins i tot tòrrida en alguns sectors de la costa. Molta calor, que probablement convidarà més d'un Gemma a banyar-se a la platja. Doncs bé, sapigueu que la temperatura de l'aigua del mar es troba entre els 24 i els 26 graus a la costa catalana.
0: Sergi, fins quan? Fins quan haurem de suportar aquestes altíssimes temperatures?
17: Doncs mira, ja mancaran uns quants dies més, però comencem a veure una miqueta al final d'aquest túnel. El cert és que durant aquests pròxims dies continuarem sota el domini d'aquesta potent dorsal anticiclònica que mantindrà doncs, l'estabilitat atmosfèrica, com a molt, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu. Ara bé, de cara a finals del cap de setmana es podria despenjar un sol d'aire fred en alçada per l'oest de la península, que podria començar ja a remoure l'atmosfera en forma de més convectivitat de tarda, sobretot de cara a diumenge. Ja queden molts dies, però el cert és que fins al cap de setmana continuarem amb aquesta massa d'aire càlid, que de mica en mica tendirà a desinflar-se, però continuarà deixant-nos valors per damunt dels 20 graus, uns 1.500 metres d'alçada. Però aquest canvi que us comentava de cara a finals del cap de setmana podria ser el responsable que en retirés aquesta massa d'aire tan càlid i de cara a la setmana que ve podria allunyar-se i entrar una de més normal o fins i tot a fresqueta, que faria baixar les temperatures. Queden molts dies, De moment parlem d'aquestes anomalies clarament positives, valors per damunt entre 10 i més de 20 graus per sobre la mitjana climàtica en molts països al centre del continent europeu, ben bé durant tota aquesta setmana, i demà festiu, dia de Sant Joan, doncs bé, aquí a casa nostra esperem un dia molt tranquil, amb sol, amb algunes nuvolades que de cara a la tarda deixaran alguns ruixats i tempestes en àrees de la Pirineu més occidental. En principi, ben poca cosa, un dia de Sant Joan que començarà amb un ambient molt càlid a primera hora, i al migdia la temperatura continuarà baixant una miqueta més. Malgrat tot, continuarem parlant de calor intensa al migdia, més de 30 graus a la costa, per damunt dels 36 a 37 graus cap a l'interior, i novament assolirem els 40 graus cap a ponent. I, per tant, novament amb aquests avisos activats a moltes comarques a l'interior per calor intens. Ara bé, de cara a dijous i vendres al cap de setmana, la temperatura continuarà baixant, però molt lentament. Per tant, continuarem parlant de calor força intensa, però previsiblement ja no arribarem als 40 graus al migdia enlloc. Malgrat tot, continuarem amb aquestes temperatures a part damunt de la mitjana climàtica fins al cap de setmana. Gemma, això sí, amb l'esperança de que la setmana que ve el canvi de mes ens porti una normalització de les temperatures.
0: Sergi, dius que no arribem als 40 i respirem aliviats, com si amb 39 poguéssim viure tranquil·lament.
17: Totalment.
0: Ha costat molt dormir aquesta nit, Sergi?
17: Moltíssim. Més d'un doncs, ha hagut de fer invents, no?, per poder conciliar el son, perquè, de fet, la nit ha estat molt, molt càlida, sobretot en grans ciutats com el centre de Barcelona.
0: Invents que no explicarem ara, que estem en horari infantil. Gràcies, Sergi. Bon dia. Les 8 i 18. Doncs va, anem a repassar la premsa amb la Patrícia Massés. Patrícia, bon dia. Dos grans temes ocupen les portades. La dimissió de Keir Starmer i la sentència del cas Mascaretes.
18: Sí, crida l'atenció perquè els diaris editats a Barcelona han optat per mostrar a la portada una fotografia de Starmer. En canvi, els diaris editats a Madrid sí que se centren més en ensenyar fotografies sobre el cas de les mascaretes, d'Àvalos, també de Víctor d'Aldama. Si us sembla, comencem parlant del País, on veiem precisament una fotografia de Víctor d'Aldama mirant a càmera i titulant "El Suprem condemna Àvalos a 24 anys i deixa lliure Aldama". El Mundo i La Razón, en canvi, se centren en Pedro Sánchez. A El Mundo veiem el president del govern rodejat per alguns ministres, ahir durant l'acte Espanya Verda i Digital, i titulant "Condemna unànime a implacable a la corrupció que va arribar amb Pedro Sánchez". La Razón ens ensenya també a Víctor d'Aldama sortint ahir del Tribunal Suprem i titulant "Primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica".
19: Els diaris editats a Catalunya també parlen, òbviament, del cas Mascaretes, però en portada opten per Keir Starmer.
18: Sí, i els tres el mostren a les portes del número 10 de Downing Street. El diari Ara el veiem a Starmer sortint de plano després d'anunciar la seva renúncia i titulen "Adeu a Starmer, catifa per a Burnham". La Vanguardia mostra just el moment en el que va dir que plegava i el titular va una mica en la mateixa línia que el diari Ara. Diuen "Starmer dimiteix i obre la porta Andy Burnham amb el laborisme enfonsat". El periòdic, en canvi, és l'únic que el mostra amb la seva dona, amb la Victòria, agafats de la mà sortint de Downing Street i titulen que Starmer tira la tovallola, destaquen que dimiteix després de la pressió del seu partit només 2 anys després de la victòria electoral.
0: I ara alerta a tota la gent que li agrada fer viatges amb l'Imserso, perquè s'ha obert el termini per sol·licitar una plaça pels viatges del 26-27.
18: Sí, un termini que estarà obert fins al 10 de juliol. El programa està valorat en 60 milions d'euros i ofereix gairebé 880.000 places per a aquests viatges que es duran a terme entre el 2026 i el 2027. Són més o menys les mateixes places de l'any passat, ho explica avui La Vanguardia i, a més, gairebé 7.500 places tenen un preu reduït, que és un preu de 50 euros, i estan reservades per a les persones que reben una prestació igual o inferior a l'import de les pensions no contributives d'incapacitat o de jubilació de la Seguretat Social i sense importar la destinació que es tria a l'hora de fer aquests viatges. Les persones beneficiàries del programa rebran a partir de la segona quinzena d'agost una carta d'acreditació amb la clau per poder reservar aquests viatges.
19: Diumenge és el Dia Internacional de l'Orgull. Barcelona vol superar Van Gogh i convertir-se en 2030 la capital del World Pride.
18: Sí, ho recull avui 20 minuts. L'Ajuntament va escenificar ahir la seva candidatura en un acte al Palauet, al Béniz. Barcelona es vol convertir en la seu del certamen perquè l'any 2030 farà 25 anys de l'aprovació del matrimoni igualitari a Espanya i 50 de la legalització de la primera entitat LGTBI, que era el Front d'Alliberament Gay de Catalunya. Durant l'acte, l'alcalde Jaume Collboni va defensar que aquesta seria una oportunitat per projectar al món els valors que ells defensen a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Patrícia, a vegades ens preguntem què venen els turistes, què venen a buscar quan ens visiten, i per això avui és interessant veure que el periòdico es fa ressò de l'informe anual del perfil del turista de Barcelona. I què veiem? Que un 14% van visitar la ciutat per l'oferta cultural i musical.
18: Sí, i entre aquest 14% dels turistes que van visitar Barcelona per aquesta oferta cultural i musical, un 48,5% ho van fer per anar a algun concert i un 21,7% per anar a festivals de música. Destaquen que Catalunya acull un de cada cinc festivals que es duen a terme, que se celebren a Espanya, i, per exemple, en l'última edició del Primavera Sound, que va ser fa poc més de dues setmanes, hi van participar 287.000 assistents i un 62% del públic era estranger de 145 països, entre els quals destaquen Estats Units, Regne Unit i també Itàlia. Mm-hmm.
19: Avisem els turistes que no vagin a Hostalric aquests dies. Només un parèntesi, després vagin quan vulguin a veure aquest municipi, perquè hi ha una plaga de mosques.
0: Ai, no.
19: Que ha fet tancar fins i tot els bars.
0: Sí?
19: Sí, sí.
18: Sí, han tancat bars i restaurants perquè diuen que no poden obrir perquè els envaeixen les mosques. Tot plegat, ho explica el diari Ara, seria una empresa que es dedica al reciclatge d'envasos de plàstic al polígon del poble, que hi havia uns palets infectats, i amb el pas dels dies i sobretot d'aquesta calor que ha estat fent els últims dies, els insectes es van reproduir fins a escampar-se per tot Hostalric.
0: Però què dius? Quina angúnia!
18: Si passeges per Hostalric, està ple de trampes per agafar aquestes mosques que els veïns diuen que és insostenible i que no poden gairebé ni sortir al carrer. El consistori ja ha obert un expedient administratiu i ha convocat un comitè d'emergència per intentar solucionar tot aquest problema amb les mosques.
0: Continuem parlant d'animals, però per explicar una molt bona notícia, han nascut les dues primeres cabres salvatges per fecundació in vitro. Això ho hem trobat al País.
18: Sí, han nascut a les afores de Madrid, concretament a l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària del CSIC. Les cabres es diuen Riato i Cedelo, i les han creat aquests científics del CSIC a partir de semen i òvuls d'exemplars d'animals de cabres que havien mort. Que hagin nascut és una molt bona notícia, perquè amb aquest procediment, amb aquesta fecundació in vitro que ara s'ha pogut fer als animals, permeten que espècies en perill d'extinció puguin sortir d'aquest perill d'extinció perquè poden crear nous animals. Mm-hmm.
19: Canviem radicalment de tema. De la vida a la mort. Mm-hmm. I és que ha mort Alan Greenspan, va ser excap de la Reserva Federal quan la mega crisi, em sembla que va ser ell qui la va gestionar.
0: Sí, parlàvem cada dia d'ell. Sí, sí. I ha mort a quina edat? 100 anys.
18: Sí, ha mort als 100 anys. Ens centrem, com explica el periòdico, que li dedica una miqueta més d'espai. És un dels diaris que li dedica més espai. Alan Greenspan va ser el segon president de la FED que més temps va ocupar el càrrec, va estar a prop de 19 anys. I el Martí Savalls diu que va ser el paladí d'una època i una de les persones més poderoses del món. Explica que la interpretació que tothom feia de les seves paraules movia mercats i sota el seu mandat va mantenir la sacrosanta independència del Banc Central sota el mandat de quatre presidents dels Estats Units diferents, de Ronald Reagan, de George Bush pare, George Bush fill i també de Bill Clinton.
0: I ahir també va morir el productor musical dels Estats Units, Clive Davis, 94 anys. Potser, si ho diem així, a vegades passa que els productors musicals no els ubiquem, però és que va ser director creatiu i artífex de grans èxits, no?
18: Sí, grans èxits com aquest que estem escoltant de la Whitney Houston. També Aretha Franklin, Bruce Springsteen i Santana. Mm. Va morir, com has dit, als 94 anys, va ser director creatiu de Sony Music Entertainment i va guanyar diversos premis Grammy. Ho explica avui El Mundo, la revista Rolling Stones ha dit que Davis va ser hospitalitzat a finals de mes de maig per un problema respiratori.
19: Esports. Suposo que la selecció argentina i la seva victòria d'ahir ocupa les portades, Patrícia.
18: Sí, ocupa les portades i sobretot hi ha dos grans protagonistes que van ser Leo Messi i Julián Álvarez. Comencem per Messi, que és portada tant a l'Esport com al Marca. Els dos veiem a l'argentí mirant i assenyalant el cel. Esport titula el millor de la història i Marca Messi 18. 18 perquè ahir l'argentí es va convertir en el màxim golejador històric dels Mundials, va ser l'autor dels dos gols del partit, d'aquest 2-0 davant Àustria, i també dels tres que va marcar durant el primer partit d'aquest Mundial d'Argentina. El partit aquest Argentina-Àustria el vam poder seguir aquí per la 2CAT, i així és com narrava el nostre company, el Joan Carles García, aquest segon gol.
20: Julián Álvarez, l'aturada, l'oportunitat per Leandro Paredes, Leo Messi, Leo, un altre llançament bloquejat, un altre i gol de Leo Messi, imparable!
0: Imparable i un rècord, un rècord mundial. I l'altre protagonista és Julián Álvarez.
18: Sí, Julián Álvarez.
0: No tant pel seu rendiment, sinó per el que va dir quan va acabar el partit.
18: Sí, ho hem estat escoltant abans a l'informatiu. Julián Álvarez avui és portada tant a l'AS com al Mundo Deportivo. L'AS diu directament que Julián demana sortir de l'Atlético i Mundo Deportivo titula Bomba Julián. L'argentí, com hem pogut escoltar abans, ha dit que ha demanat sortir del club per complir el seu somni, però no diu ben bé quin és el seu somni. Mundo Deportivo sí que ha publicat a les seves xarxes socials un vídeo de Julián Álvarez quan era petit, on li pregunten qui és el seu ídol i de quin equip és. Tenim aquest vídeo. Escoltem a Julián Álvarez de petit.
21: Tu ídol en el futbol, tu jugador favorito. Sí. ¿Y tu equipo que sos hincha?
22: El River, del Barça.
23: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
18: Clar, diu que el seu equip preferit és River i Barça, tenint en compte que ja ha jugat al River. Veurem aviam si arriba o no arriba al Barça.
0: I llavors, però tu creus que sí?
18: Jo crec que podria ser. Passa que també si diuen que Florentino li ha ofert aquests 150 milions...
0: Clar.
18: No ho sé, però
0: això
18: si
0: parlàvem somni... ahir a la tertúlia esportiva, sí, aquest jugador valia aquests 150 milions. Molt bé, Patrícia, gràcies. Lorena, ens veiem després. Anem a continuar amb la nostra tertúlia de cada dimarts, ja saben, la tertúlia de Xavis, amb Xavier Trias i Xavi Domènech.
8: Desde luego ha hecho un monumento a la injusticia, a la indefensión, a la ausencia de garantías. Es la traca final de un atropello que ha durado 2 años y medio.
4: Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
24: Esto es lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
25: Yo creo que es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle.
26: Con valentía y hacer que las cosas cambien para que nosotras podamos continuar de alguna manera confiando en este gobierno.
5: La sentencia de hoy es una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros. Vuelvo a insistir. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A qué espera?
6: ¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Pero qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita?
9: Mucha gente en España que sabe que si la justicia funcionase, el señor Peinado o el señor García Castellón estarían en la cárcel o al menos fuera de la carrera judicial.
0: Falten uns segons per arribar a 9:15. L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, és tan amable de venir cada dimarts aquí al programa.
27: Estic encantat.
0: A comentar l'actualitat. Trias, molt bon dia.
27: Bon dia.
0: I també l'exlíder dels comuns, Xavier Domènech, molt bon dia, com
28: bon
0: estàs?
28: Dia, sí.
0: Porteu bé la calor?
28: Bueno, tot el que es pot portar bé una cosa com aquesta.
0: La pateixes molt, Xavier?
27: No. Jo vaig amb ventiladors tot el dia.
0: Ah, val. Sí, Trias, ahir et vam veure amb Jordi Pujol a l'entrega del fons documental de Convergència a l'Arxiu Nacional.
27: Sí.
0: Com va anar l'acte?
27: Va ser un acte bonic. Bonic per nosaltres, eh? És a dir, això és la història d'una pena.
0: La història d'una pena.
27: Sí. Mm. Això és la desaparició d'un partit que no havíem d'haver fet desaparèixer mai. I, per tant, és un acte bonic de generositat, de donar tot el... la documentació que tenim, però al mateix temps de dir, ostres, com hem fet això?
0: En sou molts, els convergents, que dieu que va ser un error eliminar el partit.
27: Sí, va ser un moment complex, difícil, perquè ja els partits passen moments difícils, no? Només s'ha de veure ara les coses que passen.
0: Difícil perquè era, estava assetjat per casos de corrupció.
27: No? Però jo crec que no hi ha ningú que digui, escolta'm, pues, ara tanquem el partit. I nosaltres ho vam fer. Vam dir, escolta'm, pues el liquidem. I jo dic, bueno, no va ser.
0: D'on va sortir la idea? De qui va sortir?
27: De tothom en general. Jo crec que va haver uns moments que, a més, amb una espècie d'assemblea, pues, escolta'm, pues, això s'ha acabat, ja, pues, s'ha acabat. A la vida hi ha moments que no... que si no et pares, pues, hi ha la tendència de que pots acabar fent coses que després et sàpiga greu haver-les fet.
0: Doncs a l'acte ahir va assistir Salvador Illa, el president de la Generalitat, que va dir que Catalunya deu molt a Convergència. Anem a escoltar les paraules...
27: Està bé.
0: Sí, ara ho comentem. Anem a escoltar Illa i també Jordi Pujol.
1: És a dir, Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui, no? Dic que l'abans és positiu. No us estranyi, perquè avui en dia tots estem acostumats a que entre les diferents formacions polítiques i diferents opcions polítiques ens tirem els trastos pel cap. Jo crec que també és bo que ens sapiguem reconèixer les coses. No és la primera vegada que ho faig.
2: I ens necessitem en una reacció nacional que ens ajudi a recordar el que hem fet de bé i de dolent, els errors, els que vulgueu, però la voluntat de ser en aquest arxiu nacional és on, en bona part, no només aquí, però en bona part, es recull el que ha estat aquesta història.
27: És un cas com un cabàs, perquè el president té un problema greu, que està sord com una tàpia. I això li dificulta molt el contacte, l'entesa amb la gent. Però ell continua amb els seus ideals i amb el seu plantejament.
0: I el cap ben clar, eh?
27: I el cap clar i convençut de que s'han comès errors i a més a ell li agrada tirar-se la cendra a ell. Bueno, és un home que, bueno, a mi em genera un efecte especial.
0: Domènec, vull que comentis la frase de Salvador Illa, que diu que Catalunya deu molt a Convergència. I estàs d'acord? Què li deu Catalunya a Convergència?
3: Va ser... Ara acaba de sortir un llibre de l'historiador Eloi Gomà, de l'antifranquisme, el pujolisme, la lluita o la pugna per l'hegemonia, que explica molt bé com es construeix a partir, paradoxalment, és a dir, als anys 70, diguem, l'antifranquisme era hegemònicament d'esquerres. De fet, Convergència, a les eleccions del 79, si no recordo malament, queda quarta força política a Catalunya, és a dir, ningú no anava. I, en canvi, sorprenentment, guanya les primeres eleccions del Parlament de Catalunya i, a partir d'aquí, sobretot a partir de les segones eleccions, es construeix com a gran hegemon a Catalunya. I això és evident, és que això forma part de la història. L'altre és... Jo vaig escoltar el president Illa i vaig tenir una miqueta la sensació de dues coses. La primera és, hi ha certs sectors de la societat catalana, que no són els meus, evidentment, que hi ha com una certa eterna melancolia cap al passat, no?, de Convergència. És a dir, que com aquell moment idíl·lic on eren hegemònics i ara fa massa temps que no ho són, o ho són malament i maldestrament i no acaben de... I, per tant, es genera com una espècie de melancolia cap al passat. I, paradoxalment, crec que Salvador Illa sembla participar d'aquesta melancolia cap al passat. És a dir, que de tant acostar-se al que és el llegat de Convergència que no s'hi vulgui mimetitzar una miqueta.
27: Bueno, jo crec que...
0: No, jo
27: crec que...
0: L'anàlisi que ens fa el Domènec.
27: Crec que és una manera de fer política, però que no és només de Convergència. És a dir, va haver una època que la manera de fer política era diferent a la d'ara. Ara és destruir l'adversari.
0: I creus que Salvador Illa s'acosta bastant a aquesta manera de fer política?
27: Jo crec que ell se n'adona que la gent necessita calma i necessita, pues, una manera de fer diferent. El problema, des del meu punt de vista, que té l'Illa, és que quan ell s'excita, pues això se li canvia tot.
28: Jo no crec, ara no sé, no, haver-lo vist mai et citat. No, és una imatge que m'hagi vingut al cap quan has dit això. Segur que ho fa, la intimitat de ben segur.
27: És un home que té el seu geni.
28: Jo crec que hi ha una certa, és a dir, Salvador Illa és, evidentment és el líder del PSC i és el president de Catalunya, però és cert que el seu missatge és un missatge d'ordre. No? Jo he vingut a ordenar el que està desordenat, jo he vingut a posar seny, a acabar amb la rauxa, etc. És cert que després té una vaga de professorat com no ningú mai, després se li tira als metges, després no li acaba de funcionar, però certament sembla que vulgui recuperar el món d'ahir, no? És a dir, assemblar-se a aquella hegemonia convergent. Ara, dit això, el món d'ahir és món d'ahir perquè està ahir. Sí, perquè no és avui i no és demà. És a dir...
27: Però tornarà.
28: Tornarà, tu creus que tornarà?
0: Sí. Tornarà.
28: Ets molt retro, tu.
27: No és que sigui retro, és que la gent vol el bo. Però no per convergència, sinó en general. La gent vol ordre, que les coses funcionin, la gent vol que els seus fills visquin feliços, que puguin trobar feina, que...
28: Però fixa't en la paraula.
0: Fixeu-vos, perdona. Ara, més Domènec, però diu, la gent vol ordre, el món d'ahir... És que no puc evitar anar veient les portades que ens indiquen que un ministre, un exministre...
27: És una catàstrofe.
0: D'un president que encara està en l'exercici del poder, se'n va 24 anys a la presó.
27: És una catàstrofe, jo crec que... Per això, és a dir, nosaltres tenim una situació que la gent està decebuda amb el que passa. I jo crec que part de culpa és de la gent que fa les coses mal fetes, però part de la culpa és que tenim aquí un merder a nivell judicial i a nivell que costa d'entendre. A mi hi ha coses que em costen d'entendre, és a dir, la persecució de la dona del president del govern a mi em deixa estorat, és a dir, no ho puc entendre. És superior a la meva mentalitat. Jo dic, si algú ha fet alguna cosa mal fet, doncs escolta'm, se'l jutja i se'l castiga i tal. Però dona una sensació estranya. La mateixa sensació estranya que a mi em dona que a un se'ls condemnin a 28 anys i que un altre se'n va de rosites perquè ha cantat. Escolta, és al·lucinant. A mi...
0: Ho veus molt desproporcionat.
27: No, és que a mi sempre m'havien ensenyat que el que canta és un traïdor.
28: És un traïdor pels delatats.
27: Sí, jo de petit m'havien ensenyat que el que no es pot ser és traïdor.
0: Clar, però tu saps que la justícia en aquest país premia el fet que una persona, allò que es diu, tiri de la manta, i amb aquestes declaracions permeti que es desmantelli tota una organització criminal. És l'aspecte, sens dubte, Domènec, més polèmic d'aquesta sentència, que el demà no trepitgi la presó i no hagi de tornar els milions que es van butxacar en comissions.
27: A mi, d'entrada, el dir que això és una organització criminal en sobte. Perquè jo, per mi, criminal és un altre tipus de cosa. Com que no sóc jurista, jo dic, escolta, quan dieu que és una organització...
0: És un concepte jurídic que sobte es va utilitzar amb la família Pujol, també.
27: Però a mi em sorprèn, perquè jo dic...
28: Hi ha moltes coses que són unes que el cas Kitchen encara no estigui tancat i, en canvi, aquest ja tinguem la sentència, ho tinguem tot. És a dir, hi ha moltes coses que sobten i... Si per una banda, és a dir... Si Ábalos i Coldo van fer el que van fer, el que diu la sentència que van fer al mig de la crisi del Covid a Catalunya i a Espanya, escolta, és brutal. És a dir, practicar la corrupció en un moment... Practicar-la sempre és brutal, però practicar-la en aquests moments em sembla, a més, des d'un ministeri. O sigui, no, cap dubte sobre això. És a dir, doncs miri, la sentència és la que és i vostès els hi toca perquè van fer una cosa que no es podia fer. Dit això, clar... que sempre els corruptors, que en principi els corruptors són els principals beneficiaris de la corrupció, perquè si no, no corromprien. Siguin gairebé sempre els que surtin millor, i en aquest cas clarament millor de la sentència, de tal manera que no ha d'entrar ni a presó, sembla que ha de fer serveis comunitaris durant un any, ja veurem quins serveis comunitaris farà, també m'agradaria veure-ho, això una miqueta clama al cel. I després hi ha el que ha comentat el Xavier Trias, és a dir, el cas de la Begoña Gómez... És que és molt bèstia. És a dir, l'AUCO fa un informe i li diu al jutge que no hi ha delicte. I ell, de cop, no només l'imputa i fa tot el que fa, sinó que li retira el passaport, em sembla que l'ha convocat aquest dia,
0: demà dimecres.
28: I aquí hi ha una altra cosa, que és el jutge Peinado. És molt bèstia el que fa. i l'altre és el Consell General del Poder Judicial, perquè a mi que em perdonin, que encara no hagin decidit que li posen quina sentència li posen l'expedient, perquè els jutges, que són aquells que han d'aplicar les lleis, les sentències, i que són extremadament rigorosos sobre els comportaments irregulars o els delictes dels altres, no poden ser extraordinàriament generosos sobre els comportaments irregulars propis. Perquè si fan això, la seva credibilitat va a sota zero. I tot i així, sembla que no hi ha manera. És a dir, no hi ha manera d'acabar amb la impunitat de certes decisions judicials.
0: Clar, i el ciutadà es pregunta qui controla el controlador,
28: clar,
0: no?
28: Clar.
0: Quan ara mostreu aquesta perplexitat pel que ha fet el jutge Peinado, em sembla entendre, Domènec, que dius que el Consell General del Poder Judicial no controla de manera suficient.
27: Jo vaig estar 4 anys a Madrid.
0: Sí.
27: I el del Poder Judicial és una cosa que a Espanya se l'ha de fer mirar. Això funciona molt, però molt malament, amb una connivència amb alguns partits, que és una cosa que...
28: I aquí...
27: Se'ls hi ha escapat de les mans.
28: I aquí el govern, en vez de muntar... El PSOE, en vez de muntar agències que són com la tia de Mortadelo i Filemón, no? Perquè acaba sent això, és a dir, entre les joies de Castifiore, la Leire, el no sé què, tot això, a part de que pugui ser delicte, té un punt estrambòtic patètic, en vez de fer tot això, quan Pedro Sánchez va fer la famosa carta i es va retirar, i va tornar i va dir que s'havia d'acabar amb una situació que és la que estem descrivint ara, que és una situació en la qual certs jutges decideixen fer el que poden fer que haga, és a dir, actuen políticament i, a més fent-ho, generen una sensació d'arbitrarietat absoluta. Això no solucionava muntant la tia, això solucionava fent lleis. I això, hi haurà un moment que el PSOE se li haurà de posar al cap que no pot continuar així, amb una situació com amb el poder judicial com està.
0: Però i anant més a curt termini, sí. Domènec, demà Pedro Sánchez ha de comparèixer,
28: sí,
0: al Congrés. I veiem que els seus socis estan ja amb la mosca al nas, per dir-ho d'una manera suau.
28: És normal.
0: Però que és veritat, estan molt ja d'ungles, no?
27: Sí, però...
0: Domènec, tu, que vas liderar els comuns, si encara en fossis el líder, tu seguiries el govern de coalició?
28: No.
0: Creus que és bo? No. Per tu no té sentit que continuï el govern de coalició?
28: Dos coses. Primer, aquí hi ha un cicle pel tema del PSOE. Em sap greu, però tiro així. Però és a dir, Zapatero, no? Zapatero és el referent moral de l'esquerra, segons es diu reiteradament, no? Zapatero és el referent moral de l'esquerra. El 15M surt en part en contra del Zapatero. I tots aquests nou, la plaiada dels comuns, les marees, els Podemos, tot això, surt en gran part com esmena a la totalitat el govern Zapatero. És que sembla que no ens en recordem. I ara es tanca el cicle, una dècada després, més d'una dècada després, i el PSOE, que semblava que en aquest procés hauria après que hi havia coses que no es podien seguir fent, acaba organitzant aquest desastre.
27: El PSOE té una cosa...
28: A mi em sap greu, però és que és... Més enllà del poder judicial, tal. Llavors,
0: per tant, ara, Domènec, ara mateix... El cicle ha acabat.
28: És que quin jo tampoc no vull que vingui Pepe Vox. No
27: però,
28: vull,
27: però el cicle...
28: Però quin és el programa de la legislatura que queda? Quin és, ara mateix?
27: Però el cicle, cicle que ve posa tal la pell de gallina a tothom que tothom diu, escolta, però que... el tanto amb el que feu. Això és una cosa complicada.
28: Sí, però
27: això ho he viscut jo, amb el Felipe González. Escolta, sobretot, aguanteu-lo perquè ve l'Aznar. Bueno... Després va venir l'Aznar i els primers anys semblava inclús normal i després va resultar que no ho era. Però és una situació...
0: És a dir, que us veig una mica com resignats, dient aquest cicle s'ha acabat.
27: No resignats. Crec que hi hem de lluitar, jo crec que ha de servir per reflexionar i de que no baixis d'un cantó a l'altre, perquè quan veus lo de... És a dir, la garantia que pren el poder el PP i que això serà un canvi important, doncs no m'ho crec. Mm-hmm. Perquè conec els del PP que faran això. No m'ho crec. No m'ho crec.
28: No et creus que serà un canvi important si, si arriben al poder?
27: No, no, serà un canvi important, però no el canvi de que, escolta'm, regeneració... No,
28: ah, no, no, no, això tampoc no ho crec no, jo.
27: Això,
28: no.
27: Això serà horrorós. Horrorós.
0: Yeah. De tota manera, Domènec, pensa que esteu parlant ara amb una audiència que potser molts d'ells el que volen és que vingui un canvi de govern. Sí, vosaltres dieu, tothom sí, sí, està sí. espantat. No, no, no, tothom no.
27: No, no.
0: Hi deu haver molta gent que ara us està escoltant i està pensant, doncs jo no vull més socialistes, no vull més Pedro Sánchez i que vingui PP i Vox.
27: Sí, bueno, pues, pues però, anem. Pues anem
28: els meus dubtes, potser m'equivoco.
0: Però així ho indiquen les enquestes.
28: L'audiència catalana tinc els meus dubtes de que en aquests moments estigui majoritàriament... jo crec que pot estar més... més en la línia o resistir, és a dir, anem a resistir, sigui com sigui, o amb la línia...

0: engarçada amb la crisi que està vivint el propi govern, que a vegades es veu difícil que surti. Ara bé, jo tinc esperança que tot pugui canviar en un instant.
1: Sí, escolta, jo crec que la situació és molt complicada. Jo vaig pel carrer i la gent, en molts casos, em diu heu de tornar, heu de tornar. Jo dic, no sé exactament què vol dir que hem de tornar, què ha de tornar.
2: Però bé, ens torna al principi de la conversa, no?
1: Però és veritat que hi ha un ambient...
2: Aquella convergència de fa uns anys...
1: No només de convergència.
2: No, tu deies de la manera de fer dels partits.
1: La manera de fer de tots els partits, no? És a dir, l'altre dia que es va fer aquest acte, pues, va ser un acte bonic que jo dic, bueno, pues, escolta'm, enyoro aquesta filosofia de dir, escolta'm, com pot ser que no ens posem d'acord?
2: Et va agradar, no?, que Salvador Illa digués aquelles paraules? Clar.
1: Jo vaig aconseguir aprovar el Servei Català de la Salut gràcies a què? Gràcies als vots, sobretot, i a l'ajut que vaig tenir d'Iniciativa. La Imma Mayol, escolta'm, escolta'm, això avui no podria passar.
2: Imagina't, ara ni dins dels partits us poseu d'acord, perdoneu que ho digui així, però vull parlar de Jordi Martí Galbis i d'aquestes primàries de Junts, que finalment hi havia... Quatre candidats. I t'haig de donar l'enhorabona perquè tu sempre has defensat Jordi Martí Galbis.
1: Home, és que...
2: Ell sempre ha dit, soc el candidat de Xavier Trias.
1: És que és... Primer és molt amic meu. Durant 40 anys hem treballat junts. En un lloc, en un altre, hem anat seguint-nos. Des de que jo estava a Sanitat, quan vaig passar a presidència, després, escolta, hem estat junts sempre. I és una persona que té els coneixements, que té força, és un tio molt maco, una persona molt honesta, molt honesta, molt honesta, i, bueno, tan honesta que el tio diu, escolta, em presento i em presento.
2: Sí, molt honesta i molt valent, perquè s'ha enfrontat a... S'ha enfrontat a la direcció del partit, no, Trias?
1: Bueno, s'ha enfrontat a la direcció del partit, però no ho hem de convertir en una cosa...
0: Èpica. Home, ho és. És forma part de la seva pròpia èpica.
1: Però no és allò de dir, escolta, no, escolta, el Jordi Martí és una persona, sobretot, obedient.
0: Home, molt obedient, no ha demostrat ser aquesta vegada.
2: Obedient aquí.
1: El que no aconseguireu...
2: Obedient aquí.
1: No, obedient al partit. El que no aconseguireu és que faci el que un digui que s'ha de fer això. No. Això no ho aconseguireu.
2: Ahir em va sorprendre perquè Jordi Martí Galbis el vam entrevistar aquí al programa i evidentment li vam preguntar si ja havia rebut la trucada de Carles Puigdemont i ens va dir que no.
1: No, perquè el senyor Puigdemont funciona a la seva manera. Hi ha gent que funciona d'aquesta manera.
2: De quina manera?
1: Doncs, escolta'm, no té un contacte molt directe amb molta gent. És a dir, ell es mou en un cercle reduït. Jo li aconsellaria que es mogués en un cercle més ampli. Més ampli. Però, escolta'm, el Jordi Martí mai li farà una mala jugada a Puigdemont. En Puigdemont sempre tindrà en Jordi Martí al seu costat. Però al seu costat, per segons quines coses, per segons quines altres, segur que no. És a dir, això, doncs dius, escolta'm, no et presentis. Tampoc li ha dit mai, No li ha dit mai.
0: Jo, traduint una miqueta, no traduint el que diuen Xavier Trias, però jo crec que la vida, perquè ell diu, Jordi Martí no farà el que un li digui, però aquest un no és... No és un que passava per allà, és en Carles Puigdemont. I jo crec que aquí...
1: En Carles Puigdemont o un altre. Perquè un altre. Carles Puigdemont és prou intel·ligent
0: per
1: saber que segons què no ho ha de dir.
0: Uh-huh. Jo, només dues coses, o tres, si vols, si em deixeu tres. La primera és que ell fent això, de fet, ha sigut el factor més important que tindrà, el principal capital polític que tindrà per la campanya electoral és precisament no haver obeït i haver-se presentat a les primàries, més enllà de tota la feina que ell té darrere. Però una altra cosa que es dedueix, o almenys jo dedueixo segurament equivocadament de tot això, és que la influència de Carles Puigdemont al partit està caient. És a dir, jo no m'imagino que passés això fa 2-3 anys. És a dir, que hi hagués clarament una pugna que ha durat pràcticament un any. Pràcticament un any que el Jordi Martí deia jo em vull presentar i algú li deia que no. Algú li deia que no. Això ha durat potser més i tot que un any. És a dir,

0: I finalment d'aquesta pugna s'acaba convocant unes primàries on hi ha una candidata, que potser no li va dir directament, però semblava que era la candidata, diguem, de Carles Puigdemont, que perd, i davant d'això hi ha una situació a la vida s'ha de saber guanyar, però sobretot s'ha de saber perdre. I saber perdre és enviar un missatge, crec jo, i dir, escolta, felicitats, no passa res, no cal ni trucar, no?
1: Jo sí que trobo... Potser ha arribat aquest missatge, aquesta trucada que us dic, que es va produir ara fa 24 hores.
0: Però és, és curiós que tardés tant, no? Perquè
2: però és que, a més, no ha perdut en Puigdemont.
0: Eh?
2: Jo crec que aquesta teoria de que ha perdut en Puigdemont és una equivocació. No ha perdut en Puigdemont. Mm. Això és un partit normal i corrent, que hi ha les seves tendències, les seves plantejaments. Aquí el candidat d'en Puigdemont era un altre, era el Josep Rius. Per què? Perquè eren amics, perquè havia sigut el seu cap de gabinet. Hi han coses que lliguen...
0: De caps de gabinet,
1: com tu, amb el Jordi Martí, no? Aquesta relació que has explicat.
2: Són coses que lliguen molt.
1: Sí.
2: Si jo estic amb una persona durant quasi 40 anys...
0: És que hi confies, clar.
2: Doncs, escolta'm... Qui es cregui que no defensaré aquesta persona, doncs està equivocat. A menys que jo hagi descobert que aquesta persona no mereix la meva confiança, que això és una altra cosa.
1: Però tu el que dius és que no hem de dir o no hem de deduir que ha perdut Carles Puigdemont, que això no és així.
2: No, això la gent, el món periodístic ho dirà. Ja està, escolta'm, ja està.
1: Escolteu.
2: Però no és veritat, no és veritat.
1: 23, per cert, que Jordi Martí Galvis, no vull oblidar-me'n, Domènec, li van preguntar si pactaria amb Aliança Catalana.
0: Sí.
1: Va dir que sí.
0: Va dir que sí.
1: Va dir que sí, que per ell era una força democràtica.
0: Jo és que segueixo insistint que el famós cordó sanitari, que bàsicament serveix perquè Aliança Catalana digui que té un cordó sanitari, no ha existit mai.
1: Existit.
0: És que, aviam, és que l'alcaldessa...
2: I, a més, a mi m'horroritza que es digui cordó sanitari.
1: Ja
2: em molesta.
1: T'horroritza
0: aquest nom. Això, nom. Però més enllà del nom, l'alcaldessa de Ripoll va aconseguir la principal plataforma que va aconseguir perquè Junts no es va posar d'acord en aquell moment.
1: Sí,
0: per tant,
1: sí.
0: Plantejar ara que Junts no està disposat a pactar amb Aliança Catalana, quan l'ha favorit quan ha calgut, no...
1: Escolteu, hem d'anar acabant, però avui és 23 de juny, és dia de la revetlla de Sant Joan. Teniu plans?
2: Sí.
1: Celebreu la revetlla?
2: Sí, jo la celebraré.
1: I tireu petards?
0: Sí.
1: Sí, eh?
0: Bueno, a mi cada cop els tira més el meu fill que no jo, perquè molts anys, clar, però sí.
2: I els nets.
1: Els nets. Doncs, mira, hem volgut anar fins a una botiga a Barcelona, al carrer Mallorca, amb el Sergi Molera, per veure què ha trobat, quines són les novetats d'enguany. Sergi, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Gemma. Doncs mira, aquí d'aquesta botiga del carrer Mallorca de Barcelona ja ho tenen tot a punt per acabar de vendre les últimes hores abans de la revetlla de Sant Joan, i és que a més aquest any les previsions de venda són molt bones. S'espera vendre un 5% més des del sector de la pirotècnica que l'any passat i facturar al voltant dels 20 milions d'euros. Per parlar una mica, com deies, de les tendències i d'aquesta de moda en el sector del petard aquest any, ens acompanya la Pilar de Gatell, que ella és l'encarregada d'aquesta botiga del carrer Mallorca. Molt bon dia.
4: Hola, amo, molt bon dia.
3: Suposo que tot a punt, vendes d'última hora, i això d'aquí una estona serà... hi haurà moltíssima gent.
4: Sí, la veritat és que sí. Aquest any s'estan comportant molt bé, pregunten molt, n'hi ha moltes actualitats, però molt bé. Estic molt contenta aquest any.
3: La gent ve molt a última hora o les vendes a internet també?
4: La gent, en què tu posis ofertes abans o el que sigui, els dos últims dies, això és sagrat. Això la gent... ho té en la seva fibra, i de veritat que és molt enllunyidor, la gent a vegades col·labora molt i tens que... però molt bé, l'ajuda, tot molt bé.
3: Aquí sobre tenim una mica les novetats d'aquest any, explica'ns, què tenim?
4: Bueno, mira, ja sabem que pels petits les bombetes i les bengales l'estrella, tenim cosetes de color, eines que fan efectes, les fonts són una passada. Bateries, per la gent que li agradi veure tot el cel ple, una passada. Les candeles són molt divertides. Després està el petador, peligrosíssimo, però si ho fa bé, si ho fan cura, disfruten. Hi ha nens que els agrada, però és que als pares li agraden més. I els coets, bueno, els coets ja... Aquest fa un tro espectacular, té una palmera blanca amb un xiulet preciosa. I després n'hi ha packs que la gent, pels nens, són petardos més petits, són petardos més grans... fas una revolta i bueno, l'estraques, el traca valenciana que en dius, ja sé que València és València, però aquí també ho disfrutem, no?
3: Aquestes són les estrelles d'avui. També s'ha parlat molt aquest any dels petards de baixa sonoritat. Sí. He vist que els cartells i en els catàlegs teniu també les indicacions, no?
4: Sí, perquè posa'm, veus aquest, bueno, és molt petit, però té diferents colors. Llavors, tu li pots dir a la gent, això és el més baix. Ja sabem que és soroll, el petardo és soroll, qualsevol cosa, home, una moto, un cotxe, però tens que tenir una mica de cura. Després tenim un kit sensorial, o sigui, la família que tingui un nen amb una sèrie de problemes, no dic enfermades perquè no m'hi agraden, d'acord? Però té un kit que el demanes, te la porten a la tenda, porta uns taps, porta unes indicacions, li diu els petardos, o sigui, que s'ho estan currant molt bé, la veritat sigui, perquè tothom té cabina a aquesta festa.
3: Doncs siguin soroll o sense, esperem que tothom gaudeixi avui amb precaució d'aquesta festa.
4: Molta precaució, molta cura, que vagin en compte, l'expliquem bé, dient que n'hi ha coses que amb les mans no, expliquem que les bengales millor posar una espelma petitona en un got perquè aprenguin els nens que vegin com xisporrotea i no li agafin por. Això s'ensenya als pares perquè ensenyin els fills. I són coses petites i després, doncs, això, l'espelma ni s'apaga i no tremes els dits, perquè jo no sé vosaltres, però jo, quan era més jove i tenia que encendre l'espelmeta aquesta, deixava els dits. Ara ja no, amb l'espelma, un got de vidre al carrer, fiques, és fabulós.
3: Doncs ens quedem amb aquests consells. Pilar, moltes gràcies, i recordem també que Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions pel dia d'avui i no encendre focs ni llançar petards a menys de mig quilòmetre de cap zona forestal, Gemma.
1: Sergi, has trobat la millor venedora de petards de Barcelona, t'ho dic. Si estàvem aquí tots escoltant a veure tot el que ens proposava. Sergi, gràcies. Adéu, bon dia.
3: Adéu.
1: Doncs acabem. A Trias, quan tu eres alcalde, paties molt la nit de Sant Joan. És una nit complicada,
2: no? És una nit complicada, sí.
1: Hi ha molts,
2: una nit que hi ha
1: moltes urgències.
2: Molt de follon, molt de... I que, a més, hi ha urgències i urgències importants,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
2: És a dir, tothom ha de ser curós amb l'utilització dels petards perquè hi ha molta gent que es fa mal, cremades i pèrdues de dits...
1: Doncs alerta, molta precaució. Xavier Trias, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Ho deixem aquí, Domènec, que gaudeixis de la revetlla. Doncs vinga, fem canvi de taula. Ara de seguida s'asseuen aquí les dues companyes periodistes, l'Esther Vera i la Milagros Pérez Oliva.
5: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
6: I Catalunya deu molt a Convergència Democràtica, i Catalunya és la Convergència Democràtica que ha estat el país que és avui. Nosaltres estem acostumats a que entre les diferents formacions polítiques i diferents opcions polítiques ens tirem els sassos pel cap, i crec que també és bo que ens sapiguem reconèixer les coses.
7: I necessitem una arxiu nacional que ens ajudi a recordar el que hem fet de bé i de dolent.
8: Dimiteixo com a líder del Partit Laborista. He parlat amb Sa Majestat el Rei aquest matí per informar-li sobre la meva decisió. Demanaré al Comitè Executiu Nacional del Partit que estableixi un calendari. Les nominacions s'obren el 9 de juliol i es completaran durant el recés d'estiu.
9: Yo hablé con la verdad con la gente del club que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: En punt les 9 del matí, doncs vinga, obrim l'espai de tertúlia i anàlisi política amb la directora del diari Ara, Esther Vera, bon dia.
10: Bon dia.
1: I també la periodista del País, la nostra companya Milagros Pérez Oliva, bon
10: dia. Bon dia, què tal?
1: El Tribunal Suprem ha fet pública la sentència, ho comentàvem fa una estona. Pel cas Mascaretes, recordem que aquest del que estem parlant és només el cas Mascaretes, ho dic perquè en vindran altres, per aquest 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Colda, 4,5 per Aldama, que es lliura de trepitjar la presó per haver col·laborat amb la justícia. És la major pena mai vista per un exministre. I per tots aquests elements vull començar preguntant-vos quina lectura en feu després de llegir els aspectes més rellevants de la condemna, Mila.
11: Pues, la veritat és que és una sentència molt, molt, molt sorprenent. Primer, hauríem d'estar avui dient que per fi la justícia funciona, ha dictat una sentència proporcional als casos que s'estaven jutjant, ha quedat demostrat que hi havia hagut bastant de, lo que jo en diria, corrupció de choriceo, perquè en realitat estem parlant de 400.000 euros al voltant d'aquesta xifra, i d'unes, diríem, uns suborns que, en termes econòmics, no són no han sigut especialment onerosos per l'Estat. Per tant, aquí el que calia era una sentència que penalitzés justament la corrupció, però en proporció al dany que s'ha causat a les arques de l'Estat o a la comunitat, per entendre's. I és que el que ens trobem és una sentència que, primer, destaca molt la desmesura per un artifici jurídic que és combinar una sèrie de delictes que, sumats, arriben a 24 anys de presó. És a dir, més que un violador múltiple, més que alguns assassins confessos que han arribat a fer crims horrendos. I llavors aquí
1: cal dir que en la sentència els jutges s'encarreguen de subratllar la gravetat pel fet que qui cometi aquesta corrupció
11: sigui una autoritat pública.
1: Sigui una autoritat pública, un ministre, ni més ni menys que un ministre.
11: Efectivament, però la sentència seria igualment políticament penalitzadora, i si fos 12 anys, suposa, 12 anys són molts, 12 anys de presó. Però el que és més escandalós de tot és que la persona que ha participat com a actor inductor d'aquesta corrupció...
1: El corruptor
11: surt, no només li rebaixen la pena a 4 anys de presó, de tal manera que no entrarà a la presó, sinó que, a més, no li obliguen a tornar els diners que ha guanyat amb aquesta corrupció, i, a més, li perdonen la multa de 3,7 milions d'euros que li correspondrien en proporció al càstig.
1: Això és el que deia la líder de Sumar, Yolanda Díaz, mostrava ahir també la seva sorpresa pel fet que el corruptor no hagués ni de trepitjar la presó. Ho deia així Yolanda Díaz.
10: Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: Esther Vera, què n'has de dir? D'una banda, la Mila ha col·locat els dos costats. La desproporció, diem, 24 anys per Ábalos, 0 per Aldama. Un home que va corrompre i que, recordem, va seguir delinquint mentre es produïa el judici, que això també ho recull la sentència. Ell va seguir delinquint.
12: Sí, a veure, crec que és una situació greu. La Mila parlava de desmesura, jo havia aportat desproporció, com has dit tu, no? És a dir, jo crec que està bé que aquests casos arribin a la justícia, molt bé, cal que arribin a la justícia, cal que la justícia sigui implacable, però no desmesurada. Aleshores, crec que està bé que es combati la corrupció, però crec que aquesta sentència és una mica com un avís a navegants. És a dir, està feta, escrita de manera que el que afavoreix és les delacions, la col·laboració per castigar altres temes vinculats amb el PSOE, i en aquest moment n'hi ha diversos oberts, com el cas Cerdán, Pardo de Vera, tots aquests casos que podrien arribar o no, veurem, però crec que algunes persones, alguns polítics volen que arribi a un tema de finançament irregular del PSOE, que en aquest moment crec que no hi ha cap prova, però crec que d'alguna manera s'està treballant perquè s'arribi fins allà. I és que aquesta sentència és un avís per navegants, és col·laboreu amb nosaltres perquè qui col·labori sortirà ben parat.
1: Que és molt greu, Esther, perquè llavors vol dir que els jutges escriuen la sentència, la redacten pensant en altres casos que no tenen res a veure amb aquest que els ocupa.
12: És que aquesta és la imatge que donen. Aquesta és la imatge que donen aquesta sentència, perquè és una sentència completament desproporcionada. Està claríssim que hi ha casos de picaresca, de corrupció, i que hi ha com un ambient una mica com antic, de pel·lícula espanyola rància, o de Valle Inclán, no? Tot això, un tio que li paguen, que li col·loquen a les seves exnòvies, que li paguen els pisos a les exnòvies, que, o sigui, un ambient de prostitució, o sigui, una cosa molt cutre, molt cutre. Una part delinqüencial, evidentment, perquè aquesta gent es va aprofitar de diners públics en un moment a més d'extrema gravetat com és la pandèmia. O sigui que encara hi ha un punt més de repugnància al que feia aquesta gentola. Ara, dit això, és desproporcionat. O sigui, 24 anys de presó, que com a mínim són 15 anys de presó per una persona que no ha matat a ningú, a mi em sembla una desproporció. I un avís per la resta de temes.
1: Això que diu l'Esther i que corrobora la Mila, no? Aquest avís a navegants, fixeu-vos el que deia el propi Aldama, les úniques declaracions que tenim, exactament diu això, los que vienen, que colaboren, ho sentim.
5: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
11: A veure, és que aquí hi ha una qüestió.
1: Us posats, doncs, amb Julio Martínez, us posats amb Leire, us posats amb Cerdán, no?
11: Avui és el Dia Internacional de la Vigilància contra la Corrupció, és a dir, que premia a les persones que, sent funcionaris públics o tenint un càrrec en una empresa o on sigui, veuen una irregularitat, ho denuncien. Hem de dir que això és completament diferent del que ha passat en aquest cas. No té res a veure. En aquest cas tenim una persona que ha comès un delicte que és part integral i fonamental d'aquest delicte, que com a estratègia judicial col·labora amb la justícia, que per cert en aquest cas proves no n'ha portat pràcticament, és a dir, la justícia sí que ha treballat, però ell, la col·laboració que ha fet és simplement justificar que la justícia pogués prendre determinades mesures. Llavors, aquesta persona sembla que col·labori amb la justícia, en realitat el que està fent és salvar-se a ella mateixa. Llavors, aquí, clar, si s'instaura, i això és el que és, per això és perillosa aquesta sentència, si s'instaura la idea de que tu pots haver comès el delicte igual que els altres, però si tu acuses els altres, tu te'n lliures, sigui veritat o no, sigui veritat el que dius, perquè la col·laboració no... És a dir, si no aportes proves, no compta. És a dir, només que tinguis l'actitud de col·laborar i que justifiquis que pugui continuar la
1: A veure, deixem-me introduir en aquesta conversa, que és molt interessant, a la companya de l'Independiente, Cristina de la Hoz, des de Madrid. Cristina, bon dia.
13: Què tal? Bon dia.
1: Escuchabas, ¿verdad? Esther Vera y a Milagros Pérez Oliva. Sí. Y también queremos tu opinión, ¿no? ¿Qué mensaje lanza la Sala Segunda con esta sentencia que decía, por aquí se ha hablado de desmesura, de desproporción? Habla tú, Cristina, valóralo tú.
13: Yo comparto también la sensación de que se ha ido a los tipos penales más altos y no pensaba que le iba a caer a los 24 años y a Coldo García 19. Y del mismo modo es verdad que yo creo que resulta socialmente muy complicado de explicar ante la opinión pública que el que era el nexo corruptor, Víctor de Aldama, no tenga ni que ingresar en prisión. Pero hay que recordar que es una sentencia tomada por unanimidad, que es verdad que el gran punto de fricción fue qué pasaba con Aldama. No, Aldama no deja de estar condenado, tiene una condena, tiene unos antecedentes, pero es cierto que sorprende mucho que no pise por prisión. En todo caso, los informantes, los arrepentidos, los confidentes, en general, suelen ser personas de la misma trama. Pueden ser hasta los capos de la misma trama, es decir, es muy complicado que colabore con la justicia alguien que pasaba por ahí, salvo lo que yo llamo los despechados, ¿no? Las exparejas, que es verdad que muchos casos de corrupción han salido por denuncia de exparejas. Pero normalmente en los casos de corrupción en los que hay un informante, en los que hay un confidente, es una pieza de esa trama corrupta. Entonces, no es de extrañar...
1: Esa pieza, Cristina, que esa pieza... Esa pieza salga tan favorecida, es lo que puede sorprender, ¿no? Porque parecer que se está premiando la corrupción. Este hombre es un corrupto y así lo dice la sentencia.
13: Exactamente, y ojo, él se autoinculpó durante su declaración. Él no se exoneró de los delitos, él se autoinculpó. Él asumió que era parte de esa trama. Y es cierto que el hecho de no ingresar en prisión, insisto, es muy difícil de justificar, por lo menos, no sé. A ver, una cosa son las condenas y otra el cumplimiento efectivo de esas condenas. Ahora que se hablaba de condenas desmesuradas, Bárcenas le cayeron 33 años. Al final su cumplimiento efectivo creo que eran 12 y cumplió 6. En el caso de por ejemplo, de Ábalos, el cumplimiento efectivo son 16 años. Es decir, que cuando cumpla 8 ya habría cumplido la mitad de su condena y podría acogerse, por ejemplo, al tercer grado, como ha pasado con Bárcenas. Es decir, cuando dijo el hijo de Ábalos, la han condenado a una cadena perpetua, no es así. Pero tanto en el caso de Víctor de Aldama, que ya tiene antecedentes penales, como en el caso de Ábalos y de Coldo, hay que recordar que queda la segunda pieza de las mascarillas que afecta a Canarias y a Baleares. El caso de las comisiones y de las mordidas por concesiones públicas. Es decir, tiene todavía un horizonte judicial por delante que puede empeorar efectivamente su situación. Pero compartiendo que a mí también me pareció una pena excesiva, es verdad que tenemos antecedentes de penas que han sido muy duras. Y esta red de corrupción nace en mitad de una pandemia en la que estaban muriendo los ciudadanos por miles todos los días.
1: A Cristina, déjame que traslade esta, bueno, estos comentarios y esta perplejidad que expresáis al portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura, es Alejandro González Mariscal de Gante. Magistrado, buenos días, gracias por atendernos.
14: Buenos días, buen día.
1: Bueno, ya ve, estábamos dando nuestra opinión sobre la sentencia. Por aquí se decía desproporcionados estos 24 años, pero sobre todo expresábamos la extrañeza de que Aldama, un hombre que él mismo se acusó como corruptor, no pise la prisión. Le quiero pedir también su opinión, porque puede parecer que corromper a miembros del gobierno sale muy barato.
14: Bueno, al final de lo que se trataba y lo que vemos en la sentencia es de una organización criminal, es decir, una estructura en la que cada una de las personas que han sido condenadas cumplía una función específica dentro de esa estructura. Estructura que estaba encaminada a delinquir a lo largo de un cierto periodo de tiempo y que de alguna manera pues se entretejió para realizar distintos delitos. De ahí las condenas. En nuestro derecho penal las condenas se suman. Todos los años por cada uno de los hechos que se han producido y lo que tenemos son muchos hechos a lo largo de un cierto periodo de tiempo. La diferencia de condenas entre unos y otros reside en el hecho de que el señor Aldama colabora de manera eficaz, veraz, aporta una serie de documentación, aporta pruebas que facilitan alcanzar las conclusiones de la sentencia. De este modo, lo que se le aplica es una atenuante cualificada que ha existido en nuestro Código Penal siempre y que, de hecho, hasta hace no mucho era muy defendida. Bueno, hemos tenido una con ocasión de, creo que fue en otoño de 2024 cuando se aprobó definitivamente en España la aplicación de la directiva de la delación, que tiene el término inglés de los whistleblowers, y que la finalidad que tiene es proteger a aquel que denuncia hechos ante la justicia de los que tenga conocimiento por razón de su trabajo. Esto lo aprobó el gobierno y es el mismo gobierno que dijo en aquel momento que había que, de alguna manera, pues proteger a aquel que denunciaba hechos y colaboraba con la justicia.
1: Pero magistrado, pero es diferente que uno tenga conocimiento de hechos por razón de su trabajo o lo que sea, a que él mismo sea el que provocó esta trama de corrupción, el líder de la trama, ¿no? En este caso, el líder de la trama es el que no va a pisar ni la prisión, ni tan siquiera tiene que devolver todo el dinero que él ganó, que llega casi a los 4 millones. ¿Entiende que puede resultar extraño de entender para la ciudadanía?
14: Sí, por supuesto, claro que sí. No aspiro a que la gente tenga que entender efectivamente todas estas pequeñas cuestiones de las sentencias, porque son cuestiones muy técnicas y yo entiendo efectivamente que puede ser difícil de comprender. Hay que recordar que el señor Aldama ha sido condenado, ¿eh? Es decir, también se está diciendo que, y se reduce todo a que se libra de la cárcel, no exactamente. El señor Aldama se le ve suspendidas las condenas, pero ha sido condenado, al menos creo recordar que por 4 delitos distintos. Lo que pasa es que se le suspende la condena, pero condicionadamente. Es decir, a lo largo de los próximos años, creo que son 5 años, tiene que, bueno, no puede delinquir, en cuyo caso entraría en prisión por todos los delitos de los que ha sido condenado, y desde luego tiene que informar, además, al tribunal de todas sus actividades empresariales. Luego ya, en esos términos que yo creo que son más de naturaleza quizás periodística o política, más de comunicación, el definirlo como corruptor o corrompido, la sentencia no aclara esa situación. En realidad lo que les atribuye es a cada uno de ellos una función dentro de una organización criminal, básicamente. Entonces no fija realmente esas figuras, digamos, de una jefatura y unas dependencias respecto a esa jefatura. De hecho, a los tres les atribuye dominio del hecho y de distintas fases del delito. Es decir, cada uno de ellos tiene una intervención específica. Uh-huh. Es cierto que hay una gran diferencia entre las condenas, pero esa diferencia obedece a cuestiones de naturaleza penal. No es una cuestión, desde luego, de valoraciones que tengan que ver con el mayor o menor dominio del hecho.
1: Esta semana llevamos ya tiempo que los magistrados, los jueces, la justicia está siendo foco de muchos comentarios y sobre todo en programas periodísticos lo comentamos. Esta semana el juez Peinado vuelve a ser el protagonista y vemos que el Consejo General del Poder Judicial puede acabar sancionando al juez Peinado por falta grave. También le quiero pedir ahí su opinión. Recordemos que él afirmó en el auto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieran ayudar a un imputado, como era la mujer del presidente Begoña Gómez, pudieran ayudarle a huir. Le quiero pedir su opinión. Si usted en un auto suyo pondría esto, lo que puso Peinado.
14: Bueno, yo es que me he dedicado al contencioso administrativo, así que difícilmente podía hablar de esas cosas. Yo sí que le puedo decir que yo tengo el máximo respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto. Lo que ocurre es que, con independencia del mayor o menor acierto de la expresión, yo me posiciono más, pero esto soy yo personalmente, con el voto particular que han emitido los vocales de la Comisión Permanente, que han establecido, y yo estoy conforme con eso, que esto es una cuestión jurisdiccional. Es decir, que esto tiene que valorarlo la Audiencia Provincial en un recurso. Y, evidentemente, la Audiencia Provincial resolverá lo correspondiente en relación con las medidas e incluso puede que emita algún tipo de valoración en relación con las expresiones. Pero, en términos generales, es una cuestión que, sobre todo, lo que es trascendente es que es una cuestión jurisdiccional y que habrá que estar a lo que diga la Audiencia Provincial. Trasladarlo a la promotora de acción disciplinaria, que es lo que se ha hecho por parte del Consejo, lo que supone es iniciar los trámites de un expediente disciplinario. Se deja al promotor ahora para que, creo que es en el plazo de un mes, pero no me haga mucho caso porque eso no lo recordamos exactamente, pero creo que en el plazo de un mes tiene que pronunciarse sobre la incoación o no de ese expediente disciplinario. Y a partir de ese momento se iniciaría el expediente, es decir, se daría traslado al juez, se valoraría junto con el fiscal y se adoptarían las medidas oportunas en relación con esto al final del expediente, si se archiva o si se continúa. Entonces, se inicia, digamos, un trámite. No es que se emita sanción, sino que lo que dice el Consejo es que se remite para valoración por el promotor de la acción disciplinaria.
1: Uh-huh. Muy bien, pues Alejandro González Mariscal de Gante, lo dejamos aquí, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Muchísimas gracias por atendernos
14: gracias.
1: Esta mañana. Bon dia, buenos días.
14: Bon dia.
1: Bueno, pues és l'opinió del magistrat. Continua la taula, que veia que anàveu fent... Bueno, si esto és a mesura que parlava, i també anirem la Cristina Milà.
11: És que ha sortit amb uns tecnicismes per no respondre a les qüestions principals i com una mica desdenyant allò. És la visió periodística i la visió jurídica. Bueno, muy bien, la visió jurídica és com és, però els fets són els fets i el senyor Aldama no entra a presó. I pot vestir-ho amb els tecnicismes...
1: I el senyor Peinado pot acabar sancionat. Sí. Això també és un fet.
11: Sí,
1: no, Cristina,
11: és
1: un hecho que Peinado puede acabar sancionado, ¿no?
13: Sí, el tema es en qué plazo, porque hay que recordar que está al borde de la jubilación, sí. Y yo creo que en septiembre se jubila, y entonces corre el riesgo de que la sanción llegue cuando ya esté jubilado. Entonces, de ahí que haya acelerado tantísimos los pasos con ese auto incomprensible de las cautelares contra Begoña Gómez. Yo, escuchando al portavoz con el que acabas de hablar, yo no cuestiono en ningún momento la exactitud técnica de la sentencia y que está dentro de derecho, seguro, o sea, yo eso no lo pongo en duda, pero es verdad que a efectos de opinión pública hay que hacer mucha pedagogía respecto a por qué Víctor de Aldama, que es un confidente, que es un informador, que es verdad que este gobierno insistió mucho en la necesidad de defender y de proteger la figura del informador, sale condenado, eso es cierto, tiene ya, hemos dicho, antecedentes, pero es verdad que elude hoy por hoy la prisión, que le quedan más casos por delante, que le queda el caso de hidrocarburos, que ahí estamos hablando ya de cuestiones de económicas, de fraudes de Hacienda por más de 200 millones de euros. Y eso yo creo que más pronto que tarde acabará pasando por prisión. Pero es verdad que se ha generado cierta sorpresa y además lanza el mensaje fundamental que ayer insistieron el propio Aldama de si colaboras sales bien parado.
1: Sí,
13: y entonces todos pensamos pues en Julito Martínez, en Leire Díez, en Santos Cerdán. Y luego que lo del Supremo, lo de que te juzgue el Supremo, pues a lo mejor no es tan buena idea. Porque hay que recordar que ya los recursos que le quedan a Ábalos y a Koldo García es el constitucional, pero por violación de derechos, o ya el TEJUE. el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
1: ¿Qué estás diciendo,
13: Cristina? No tienen otros tribunales por delante, por encima.
1: Es muy interesante porque hoy es un día de esos de leer los periódicos, vamos, de la A a la Z.
11: Hay tantas coses.
1: I això que diu la Cristina, de que no ha estat tan bona idea quan, recordeu que Ábalos no volia deixar el seu escó, no quería dejar el escaño, amb lo qual va provocar que lo juzgara el Supremo i la cosa no li ha sortit gaire bé.
11: És que
1: perquè aquí acaba el recorregut.
12: Això ho diu Jordi Nieva avui en un article molt interessant.
1: Doncs és el Nieva el que he llegit del País, oi?
12: En el País, sí. Que el que diu que és que això no tindrà recorregut i que va ser una mala idea no deixar l'escó. Jo crec que hauríem de separar la figura del col·laborador i la de l'informador.
11: Clar, és diferent.
12: Una cosa és el whistleblower, com deia, no?
1: Que és, clar, això, és que el jutge,
11: s'ha barrejat.
12: Ha barrejat les dues figures. Jo crec que una cosa és una persona que col·labora a la justícia perquè la justícia va darrere teu i vol salvar.
11: I se'l protegeix perquè no tingui represàlies d'aquells que denuncia.
12: Exactament. És com la màfia, no? Vull dir, la màfia, hem vist moltes pel·lícules de molts col·laboradors amb la justícia, no? I l'altra és un informador d'una irregularitat. Crec que és una cosa diferent i que crec que precisament aquestes persones que informen d'irregularitats dintre de l'administració sovint no estan prou protegits. Vull dir que jo, jo separaria les dues figures, com ha fet la Mila abans.
11: És que una cosa és que tu col·laboris un cop has sigut imputat i has sigut descobert, perquè si no, aquest és un empresari multimilionari. És un empresari...
1: Que no ha de tornar ni un euro.
11: Que no ha de tornar ni un euro, però no només això, sinó que des del moment que surt de la presó, perquè va sortir de la presó per aquesta actitud de col·laboració, des del moment que surt ha estat participant i fent declaracions sempre en la línia de l'ultradreta. Sempre. Sempre ha estat demanant que caigui el govern.
1: O sigui que ara tu obres aquí la part ja política. Ara, fins ara hem començat la part jurídica i ara la Mila ens obre la part política de tot això.
12: És molt difícil no obrir-la, no? És molt
1: l'anava a obrir ara, sí.
12: El magistrat, jo entenc que la justícia és complexa i que totes les coses importants són complexes, però han de ser comprensibles. Fins i tot, vull dir que no pot ser més complexa la justícia que la física nuclear.
1: El magistrat ha justificat coses que ens semblen injustificables.
12: Sí,
1: no?
12: I per tant no és allò de dir, bueno, és que els periodistes... No, els periodistes, a més tenim una cosa que és bona, que és que nosaltres estem a una certa distància i intentem entendre les coses i tampoc som estrictament ignorants. Vull dir que en moltes coses, moltes vegades som ignorants, però a vegades estudiem també les coses. Hi ha molts periodistes que són advocats també, per exemple, i poden parlar d'una sentència. I hi ha una cosa que és el sentit comú. Si la justícia s'aparta molt del sentit comú o del que pot entendre la gent, això també se separa de l'administració de justícia i també de l'administració democràtica, que és el mateix que diu la sentència, per exemple.
1: Fixeu-vos que ara, si obrim la part política, Cristina, hem de fixar-nos en demà. Demà, Pedro Sánchez... Bueno, hoy hay Consejo de Ministros en el que se aprueba el marco de los presupuestos y mañana comparecencia en el Congreso donde se dice que Pedro Sánchez quería pasar a la ofensiva. Pero Cristina, muy importante, tiene que ser el giro de guión para que el pleno de mañana no sea un monográfico sobre los casos judiciales.
13: Tampoco esperemos grandes sorpresas. Yo tengo a veces una posición muy naif pensando que, bueno, que puede ser una comparecencia muy importante, pero ya hemos tenido otras comparecencias en este mismo sentido. Hay que recordar que esta se anunció hace un mes, o sea que prisas las justas, y lo único que ha hecho en el transcurso de ese mes ha sido todavía enredarse todo, que quizá no habría que dejar pasar tanto tiempo, porque dejas pasar un mes y te declara Zapatero, las cautelares de Begoña Gómez, la sentencia de la primera etapa de las mascarillas, que todavía, como insisto, queda muchísimo más recorrido judicial. Yo creo que a tenor de lo que le hemos visto al presidente del gobierno en las sesiones de control, posiblemente pues saque los casos de corrupción del PP, ya hablé de la Gürtel, ya hablé de M. Rajoy y todas estas cosas. Sí, es muy probable que la ofensiva, a lo mejor hace algún anuncio. Yo creo que comparece más arrastrado por los propios socios que por el PP, evidentemente, y por la intención real de dar explicaciones de todo lo que ha pasado. Y si nos atenemos a cómo han sido sus intervenciones parlamentarias, es verdad que muy breves, como son las de las sesiones de control, es cierto que, bueno, que sobre todo lo que enarbola es el argumento de, bueno, el PP tiene más casos de corrupción que nosotros y lecciones las justas. Y posiblemente no se salga de ese espíritu.
1: Antes hemos escuchado a Yolanda Díaz y también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Ahí va a reaccionar molt contundent, però per enèsima vegada demanant eleccions.
15: La sentencia de hoy es una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros. Vuelvo a insistir. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A qué espera?
1: Lo ha dicho tantas veces, Cristina, que no sé si ya va perdiendo fuerza el mensaje, ¿no? De nuevo pidiendo elecciones.
13: Bueno, sí, es verdad. Lo que ocurre es que esto en otros países, y lo hemos visto en países como Portugal, tenemos el ejemplo bien cerquita, lo hemos visto en países como Alemania, no por casos de corrupción, pero sí por problemas para armar mayorías parlamentarias, en el que esos casos los presidentes del gobierno convocaban elecciones. Efectivamente, hablamos, parece un exotismo, ¿no?, lo de las elecciones generales. Pero bien, cuando no puedes aprobar un presupuesto en toda una legislatura, que es inédito en democracia, o bien cuando hay sospechas en tu entorno más cercano. No olvidemos quién era Ábalos, ¿eh? No olvidemos quién era Ábalos. Uh-huh. Era el todopoderoso hombre del PSOE y también del gobierno, y mano derecha de Sánchez. Y luego su sucesor también está acusado de delitos gravísimos. No olvidemos quiénes son en el entorno inmediatísimo del presidente. Es verdad que en otros países, pues los presidentes, Antonio Costa es un ejemplo, yo creo, uh-huh, en ese caso, de asumir lo que es una democracia, de que dejó el cargo porque había una persona de su entorno implicada en un caso muy grave de corrupción. Y es verdad que vivimos una situación un poco, sinceramente, peculiar, ¿no?, en el que la crónica política se está escribiendo todos los días en los tribunales.
1: Déjame traer este tema a la mesa, Esther. ¿Hauria de dimitir Pedro Sánchez? Mira, per responsabilitat, per haver nomenat aquest home que se'n va 24 anys a presó.
12: Jo crec que la Cristina té raó quan diu que a qualsevol país normal, ella no ho ha dit així, però jo ho diria així, a qualsevol país normal es convocarien eleccions i es dimitiria. No estem en un país normal ni en una situació normal. Crec que Espanya té problemes de fons irresolts que fan preveure que hi hagi una involució des d'algun punt de vista... si guanya el PP Vox, que ho estan justificant tot. És a dir, en termes normals, aquest país hauria de convocar eleccions. Però en aquest moment jo crec que hi ha tanta gent que tem una involució democràtica o de drets de les comunitats o de drets, per exemple, de Catalunya i de drets socials i de tantes altres coses, si hi ha un govern PP Vox, que s'estan justificant coses que no justificarien. I aquesta és la sensació que jo tinc. I si
1: però si tanta gent tingués por aquesta involució democràtica, no guanyarien PP i Vox.
12: Bueno,
1: això serveix la democràcia.
12: Efectivament.
1: Si tanta gent tingués por la involució democràtica.
12: Però com hi ha una polarització tan estrany, tan forta, com hi ha una polarització tan forta, la gent té molt... És a dir, el govern Sánchez s'aguanta no por amor sinó por espanto, no? Com deia Borges, no s'aguanta perquè hi hagi un acord positiu entre forces polítiques que vulguin el mateix i una línia de progrés o de construcció del país. No, s'aguanta perquè no vingui l'alternativa. És així, i aleshores aquest és l'espanto, que no vingui l'alternativa. I aleshores hi ha una part del país al qual una suma PP-Vox li fa literalment por, i això està justificant coses que serien injustificables, perquè a veure, el ministre Ábalos no era qualsevol, és el senyor que va defensar la moció de censura contra el PP perquè el PP era un partit corrupte.
1: La moció de censura amb la que Pedro Sánchez arriba al govern.
12: Exactament.
1: Mila, molt breu, hauria de dimitir.
11: No, jo crec que... Si estigués en un país normal, però no estem en un país normal. Mira la distància que hi ha entre la decisió que va prendre Josep Borrell, que va dimitir perquè uns càrrecs del seu departament estaven involucrats o estaven acusats d'irregularitats en Hisenda. ¿Vale? Des d'aquell moment fins ara, què ha passat? Ha passat que ningú s'atreveix a pensar que no hi hagi una mà política al darrere de moltes de les causes que s'estan instruint contra el govern. Si això és així, tu estàs acceptant que en el moment que demanis la dimissió estàs col·laborant amb unes campanyes que són polítiques i per derribar el govern. I ja tenim antecedents a altres països. Tenim el cas Lula da Silva, tenim el cas Dilma Rousseff, tenim casos. I en el cas d'Espanya, com que primer hi ha hagut la politització, la judicialització de la política, però després ha vingut la politització de la justícia, amb la qual cosa, en realitat, ara, tant sortir en defensa del govern pot semblar extravagant, perquè no pots defensar un govern que té un ministre condemnat, encara que la condemna sigui desproporcionada, està condemnat, però tampoc pots atacar aquest govern pensant que quan estàs atacant el govern estàs participant d'una maniobra política, allò de que el que pueda hacer que haga. Aquí no, s'ha parlat molt de la unanimitat en la sentència.
1: Sí.
11: La unanimitat en la sentència, en aquest país, la justícia és la més homogènia políticament que puguis trobar a qualsevol país d'Europa. És que cap altre país té una justícia com l'espanyola, que té un sistema de cooptació dels seus membres que fa que la major part de la judicatura en aquests moments sigui de... Bueno, només hem sentit ja un representant de l'Associació de la Magistratura.
1: De la Magistratura. Ho hem de deixar aquí, Cristina. Has abierto de la caja de Pandora diciendo si fuera un país normal, y aquí ha habido todo el debate de que...
12: Claro,
1: bueno, Mila y Esther han argumentado que no lo era y que la situación en la que vivimos no es normal. Si lo quieres rematar...
13: Hombre, por un lado, no deja de ser... Sí, remato en un minuto, María. No deja de ser curioso que al final lo que decimos es que Sánchez nos está salvando, está salvando a los ciudadanos de sí mismos, ¿no? De que vayan a votar mal en las próximas elecciones generales. En Alemania dimitieron y cambió de signo el gobierno, pero entendieron que había que darle la voz a los ciudadanos, porque estos son las democracias. Independientemente de que el socialismo, tanto portugués como alemán, tuvieran pocas posibilidades de ganar. Y allá que fueron. Y luego, con respecto a la... Yo no me sumo a las tesis de la conspiración ni de la Laufer, y claro, eso te sirve para justificar todo. Como hay jueces, podemos poner el caso de Peinado, que yo creo que es el más evidente, que hace cosas muy extravagantes y muy extrañas, y a mí me parece que lo que ha hecho con Begoña Gómez de las cautelares no hay por dónde cogerlo, pues entendemos que todo es laufer y entonces, como es la justicia que viene por nosotros, no tenemos por qué dimitir. Considerar que Ábalos y Caldo García realmente no han hecho nada grave, a mí me parece mucho, mucho considerar, ¿eh? Me parece que ahí hay poco, digamos, sesgo político en esa sentencia.
1: Pues va, lo tenemos que dejar, Cristina, muy interesante como siempre escucharte. Gracias.
13: Gracias.
1: Hasta la próxima. De seguida parlarem d'una altra dimissió, aquí sí, no una altra dimissió, una dimissió, que és la del primer ministre britànic, Keir Starmer, que va dimitir. Ara ho comentem, però deixeu-me abans connectar amb la Lorena. Lorena, bon dia.
16: Què tal, Gemma? Doncs mira, nosaltres hem escoltat Carmen Calvo, la presidenta del Consell d'Estat, que ha explicat a Ràdio Nacional que acata la sentència del cas Mascaretes, però lamenta que la persona que va corrompre Ábalos pugui estar enviant, diu, missatges sobre comportament ètic. Tot i així, assegura que en democràcia ja s'ha vist entrar ministres a presó.
17: Se ha ido al máximo para uno de los implicados y el mínimo para otro de los implicados. El circuito de la corrupción requiere que alguien te proponga y que alguien se deje corromper. Pues claro, que una persona que ha sido parte de esa corrupción, en fin, incluso la veamos mandando mensajes éticos, a mí me parece difícil de entender desde el punto de vista de lo que tiene que ser la justicia para todos.
16: I a l'Audiència Nacional, el jutge Pedraz comença avui una vintena d'interrogatoris pel cas Leire Díez. Es tracta en gran mesura de testimonis. Aquest matí obren el torn de compareixences dos alts càrrecs de la Guàrdia Civil. Estan citats en relació a la informació facilitada pel DAO del cos policial quan va ordenar investigar l'UCO per filtracions del cas Koldo. La prioritat nacional arribarà avui al Congrés, on es debatrà una proposició no de llei de Vox que vol establir que qui pugui accedir a les prestacions públiques siguin aquells ciutadans espanyols amb un arrelament real, durador i verificable al país. Aquest concepte polític i administratiu de prioritat nacional ha estat la condició imposada pels d'Abascal al PP per formar els governs autonòmics d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. I és la que també volen negociar a Andalusia, on avui comença oficialment la ronda de contactes per investir president Juanma Moreno. Avui és dia de nervis pels estudiants que van fer els exàmens de les Pau perquè ja estan disponibles els resultats al portal d'accés a la universitat. Per obtenir la nota d'admissió cal sumar les qualificacions de la selectivitat amb les de batxillerat o cicle formatiu. I també us expliquem que ara mateix en directe el president del govern, Pedro Sánchez, està anunciant que el govern invertirà 6.200 milions d'euros per refundar el sistema de dependència. Ho aprovarà aquest matí el Consell de Ministres, un reial decret que, segons el govern, suposa el major increment de la història en l'aportació a la dependència. Com us diem, és una compareixença ara, Gemma, en directe del president del govern fent aquest anunci de 6.200 milions d'euros per refundar el sistema de dependència, que s'acabarà traduint en més diners per les comunitats autònomes a partir de l'1 de juliol.
1: Molt bé, gràcies, Lorena. 9:35. ara podríem comentar aquesta decisió de Pedro Sánchez, ell va anunciant, però no puc fer. No puc fer.
12: Llàstima.
1: En 10 segons, Esther, com valores que ell, evidentment aquest govern va governant?
12: Sí, va governar i
1: amb pluja de milions.
12: Sí, va fent campanya electoral, no? Vull dir que jo crec que, a veure, no és una decisió que estigui malament, evidentment, però les decisions han de tenir una intel·ligència en conjunt.
1: Però és el que li demanen els socis, Esther.
12: Sí,
1: els socis
12: clar.
1: Li demanen que legisli.
12: Sí, no, i que legisli, però sí, però clar...
11: Ell vol
12: 6.000 milions, vull dir que els diners... Està molt bé i probablement és una despesa que s'ha de fer, probablement. El que passa és que jo crec que el govern en realitat està en campanya electoral, està prepararà uns pressupostos que seran el tret de sortida per la seva campanya electoral.
11: És que l'estratègia de Pedro Sánchez és justament dir que val la pena mantenir aquest govern perquè és un govern social, que és justament el contrari del que pretén fer PP i Vox, diríem, no? Però la veritat és que el tema de dependència no ara, fa ja 2 anys que s'hauria d'haver fet això. Perquè és clama al cel el temps que espera i la gent que mor en espera de poder rebre les prestacions.
1: Per això que ha sigut una mica xocant quan ara la Lorena ens explicava que mentre nosaltres estàvem parlant fa 10 minuts de tota l'agonia d'aquest govern que hauria de convocar eleccions, doncs Pedro Sánchez apareix i dic com si res i diu, per nosaltres donarem aquests milions a la dependència. Evidentment, és que els socis li ho reclamen. I li diuen, has d'anar legislant.
12: Sí, i que ell et demostra així que no passa res, que es pot enfonsar el món al seu voltant i no passa res.
1: Daniel Satràs és professor de Ciència Política a l'Autònoma de Barcelona. Daniel, vens a parlar de Keir Starmer, però et veig amb ganes també de comentar això, perquè no ens coneixem de res, però he vist aquests ulls de qui li apassiona la ciència política i diu, jo també ho vull comentar.
18: Estic temptat de fer-ho, però jo he vingut a parlar del Regne Unit.
1: Jo he vingut aquí a parlar del Regne Unit, no?
18: He vingut a parlar del Regne Unit.
1: Keir Starmer, escolta, com s'explica aquesta monumental crisi política que es viu al Regne Unit, que avui es compleixen 10 anys del Brexit, també ara en parlarem, però que en aquests anys han tingut, jo no sé quants, hi ha primers ministres, ahir l'Anna Bosch, a qui ens ho repassava. Com expliques aquesta crisi?
18: N'han tingut 6 i van camí del 7è en 10 anys. Bé, jo crec que una part important és explicar que la victòria del Keir Starmer el 2024, la majoria absoluta que va assolir, era una mica trampa, perquè tot i que va obtenir un resultat molt ampli...
1: Una majoria aclaparadora.
18: Aclaparadora. Va ser pel profund descrèdit del Partit Conservador aleshores. Llavors, l'alternativa disponible era Labour, no un Labour que entusiasmés a ningú, no un líder especialment carismàtic, però era l'alternativa, una alternativa que s'havia centrat molt, perquè és el raonament de New Labour, que ve de Tony Blair, que ve de Gordon Brown i que segueix Keir Starmer, de dir, Labour, el Regne Unit, només guanya eleccions si es mou al centre. Si es manté a l'esquerra, no les guanya.
1: O sigui, aquella victòria era una mica enganyosa.
18: Una mica enganyosa.
1: Dius, i ahir va dimitir la compareixença, a veure si podem recuperar, que va ser molt emotiva, la compareixença de Keir Starmer dient que plegava.
19: Leave the biggest job in the country.
20: Quan deixi el càrrec més important del país, dedicaré més temps a la feina més important. Ser el millor marit que pugui per la meva fantàstica dona, que ha estat un pilar al meu costat a les bones i a les dolentes. Estic sent el millor pare que puc. Els meus preciosos fills, que són un orgull i una alegria. Moltes gràcies.
19: Thank you very much.
1: Ho hem volgut posar perquè els rivals polítics dins i fora del partit l'acusaven de ser fred, sense empatia, una persona tancada en si mateixa. Com t'expliques aquest acomiadament d'ahir?
18: Bé, ell té un sentiment d'injustícia profunda. Ell té la sensació que el Partit Laborista s'està precipitant, s'està equivocant i que està caient en aquesta cosa curtterminista, que segurament no és positiva. Per tant, també és fruit d'unes frustracions acumulades al veure que ha perdut la majoria del suport del seu executiu i la majoria del suport del seu grup parlamentari. Però és veritat, ell ha tingut aquesta acusació i el possible nou candidat de Labour, que és l'Andy Burnham, que és el líder laborista més carismàtic i més popular que hi ha al Regne Unit, això en principi ho hauria de corregir. Seria un líder que es percep com més proper.
1: Dones per fet que serà el proper primer ministre.
18: És gairebé cert que serà el nou.
1: No pot haver-hi sorpreses.
18: Molt probablement no, perquè l'altre candidat, el Wes Stirling, ja ha dit que no, que farà un pas al costat i donarà suport a l'Andy Burnham, suposo que veient que no té suports interns.
1: Però fixeu-vos com aquí la taula que estàvem parlant de si dimitida, si no dimitida, si Sánchez hauria dimitir, s'ha parlat molt de país normal, suposo que
18: sí, ho
1: estaves escoltant. Clar, allà sí que entenen molt bé aquest concepte de dimitir, perquè estàvem explicant que ara, per exemple, en menys d'un mes, 6 alts càrrecs han dimitit. Però és que en aquests 10 anys de Brexit, també, déu-n'hi-do, els que han dimitit. Esther, però... diries que allà sí que és un país normal? Va, tu que no, abans has posat això del país normal.
12: No, ells són molt excepcionals, precisament perquè ells tenen la capacitat de canviar el seu líder i mantenir-lo sí. Downing Street. Vull dir que si els socialistes
1: clar, això és molt diferent aquí, és clar, veritat.
12: I, per tant, això també provoca un sistema de partits, des del meu punt de vista, molt més higiènic i molt més obert, perquè si tu pots competir per ser el líder del teu partit, vol dir que tens altres criteris per funcionar. I si, a més, tu el que has d'estar és... has de tenir els teus votants, els del teu sector, de la teva constituency, no? Els has de tenir contents, doncs has d'escoltar-los i has d'anar-los a veure i has de defensar els seus drets d'una manera molt directa amb la teva acció de govern o com a parlamentari. Per tant, clar, és un sistema de partits que jo crec que, amb llistes obertes, etc, que és molt més higiènic.
1: A tot això, dèiem, avui fa 10 anys del Brexit. Avui fa 10 anys que es va votar i hem vist últimament moltes enquestes indicant que els britànics van passar de l'eufòria primera a anar veient com cada vegada estan en una situació pitjor i que se'n penedeixen.
18: Sí, hi ha un 57% de britànics que preferiria tornar a la Unió Europea. Però bé, sempre hi va haver un resultat molt asimètric, com que el Regne Unit és un estat plurinacional, doncs Escòcia el 62% va votar per quedar-se a la Unió Europea, a Irlanda del Nord el 56% va votar per quedar-se a la Unió Europea, però com que els anglesos són el 80% dels britànics i ells van votar majoritàriament per sortir, i Gales també va votar majoritàriament per sortir, doncs el resultat final va ser un agregat per sortir, que també va ser una mica just. I ara estem en això, en un brigret que diuen ells...
1: Que voldrien tornar.
18: Brexit i regret.
1: És impensable, no?
18: És impensable perquè si bé volen tornar, és a dir, el 57% pensa que no ha sortit bé i el 55% voldria tornar. Però tornar a obrir la caixa de Pandora de totes les reminiscències de la crisi constitucional que va suposar el Brexit, els 4 anys de negociació, tot plegat, la gent no en té ganes. Per tant, l'objectiu de l'Starmer, de fet, era anar-se apropant a la Unió Europea sense dir-ho. Anar fent acords que no surten necessàriament als titulars i que van aproximant, per exemple, a les universitats, als fons europeus, coses així. I amb el possible o probable nou líder, és previsible, ell va votar Remain el 2016, l'Andy Burnham, és previsible que, tot i votar Remain, ell mantingui aquesta línia, perquè ningú vol passar per la crisi existencial de nou d'aquells 4-5 anys clar, del Brexit.
11: Però el que és molt vist en la perspectiva, no?, és que vam seguir aquell referèndum amb la quantitat de mentires i la de trampes que es van fer i la manera com va votar la gent enganyada amb falses informacions, com que allò seria jauja l'endemà mateix, i ara el que hem vist és que la renda ha baixat, l'estat de benestar està pitjor que mai, jo segueixo molt com va el sistema nacional de salut a Gran Bretanya, que era el far del món en quant als sistemes sanitaris, i en aquest moment s'està destrossat. Estan destrossats els transports públics, està destrossat tot. Llavors, és curiós com aquells que van mentir són els que avui treuen rèdit, d'alguna manera, del descontentament de la gent perquè les promeses que van fer tampoc no s'han complert, perquè la ultradreta segueix estant amunt i pujant, no? Quina perspectiva veus per la ultradreta?
18: Crec que és un molt bon apunt. És veritat que el partit de Nigel Farage, no?, que es va convertir en el partit que defensava el Brexit, ho aconsegueix, el partit desapareix i ja es reinventa com el líder dels left behind, no?, dels que han estat perjudicats per la globalització i tot plegat. Però hi ha una part de veritat. És a dir, el que Andy Burnham, en principi, com a probable nou líder laborista, intentarà fer és apel·lar a aquest grup de gent del nord d'Anglaterra que se sent molt menys tinguda pel centralisme de Westminster, però no hi ha un moviment nacionalista subestatal fort com és Escòcia, etc. I vol apel·lar a aquesta gent perquè Nigel Farage no tingui el monopoli de poder, diguem, endur-se aquest malestar que existeix. No? Però, com deies molt bé, hi ha un malestar molt generalitzat perquè la productivitat no augmenta com es voldria. A més, hi ha un deute públic que fa que les regles fiscals siguin molt limitades i això fa que el marge de maniobra d'Andy Burnham, en realitat, sigui bastant estret. Hi ha molts dubtes de veure què podrà fer perquè ell té moltes promeses, però diu que també seguirà les regles fiscals. I aleshores sorgeix el dubte de dir fins a quin grau seràs prou creatiu per trobar aquestes noves idees, tenint en compte que tens un deute públic del 100%, tens una recollida d'impostos que ha anat baixant, una situació de gent amb persones de dependència major, etc etc. L'economia no acaba de rutllar tan bé com els agradaria.
1: Aquest Farage podríem dir que és una mena de Donald Trump a la britànica?
18: Sens dubte, Sens dubte. Abans la letra, fins i tot, perquè Nigel Farage ja sortia.
1: Abans de Donald Trump.
18: Així com Berlusconi ja és prèvi a Donald Trump, doncs també en versió britànica, sí, té aquesta capacitat, i quan tothom pensava que UKIP desapareixeria perquè la seva raison d'être era, evidentment, sortir de la Unió Europea, doncs ell s'ha aconseguit reconvertir en un líder d'ultradreta seguint el senyal dels temps. I, vaja, ja sabeu que els Verds i els Reform, davant del descrèdit dels dos grans partits britànics, Labour i Conservadors, surten primers i segons en moltes enquestes a nivell estatal, tot i el sistema majoritari, que fa que els partits petits, en principi, ho tinguin pitjor. Així que una part de Labour intenta sobreviure a la situació de la impopularitat de Starmer i dir, potser aquest líder que és popular, que té aquesta idea de King of the North, d'algú que des del nord ha fet unes polítiques que han connectat amb el tipus de població que no és la població estudiant de Londres, que llegeix el The Guardian, sinó que és el tipus de gent que també necessitem per començar a guanyar eleccions.
1: Ja l'última, aquests 7 primers ministres en una dècada, aquests 10 anys de Brexit, no ens equivoquem si establim relació, no? És a dir, aquesta inestabilitat política és el preu que paga el Regne Unit, en paga molts, però també és el preu que paga per haver marxat d'Europa.

0: econòmiques que ja té el Regne Unit.
1: Fem una mica de memòria. Això és el que passava, com diem, avui fa 10 anys.
2: This country will face in our lives whether to remain in a reformed European Union or to leave. The choice goes to the heart of the kind of country we want to be. It is great to be with you here in months.
3: We will no longer be members of its single market or its customs union.
1: Això és el que passava ja com a una mica anècdota. Hem trobat una informació que ens diu que el gat més famós del Regne Unit està esperant el nou amo Downing Street, eh? És un gat de carrer que va adoptar David Cameron, té 19 anys, eh? I ha vist passar reis, primers ministres, eh? Tota la vida britànica li passa pel davant.
0: I té milions de seguidors. Té milions de seguidors a xarxes, també.
1: Sí. Molt bé, doncs, Daniel Satràs, gràcies. Professor de Ciència Política a l'Autònoma de Barcelona. Només hem parlat del Regne Unit, eh?
0: Us ho agraeixo.
1: Un altre dia parlem d'altres temes polítics.
0: Quedem així.
1: Gràcies. Doncs mireu, avui és el tercer dia consecutiu que patim una calor intensa, la primera onada de calor de l'estiu a Catalunya, altes temperatures que conviuen avui amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan, també amb un bosc ple de vegetació. Tot això es converteix en combustible. És un còctel perfecte pels incendis. Volem dedicar aquesta última part de programa a parlar-ne. Per això hem trucat a l'inspector cap d'operatius especials dels bombers de la Generalitat, Miquel López. Senyor López, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Estem en una temporada d'incendis prematura, oi? La setmana passada ja vau haver de treballar amb 10 focs simultanis.
4: Sí, aquest any, respecte a l'any passat, s'han avançat uns 15 dies aquesta campanya i les situacions actuals i la Revetlla, tot aquest còctel, pues, és un dia interessant, el dia d'avui.
1: Climàticament estem vivint un any d'extrems, per una banda la pluja de l'hivern amb rècord de precipitacions i ara aquesta onada de calor que fa que els termòmetres vagin a més de 40 graus. Tot plegat, quines conseqüències té? És a dir, ens afebleix el territori davant del perill del foc?
4: Bueno, és la situació aquesta, el que fa ara és que estem amb l'impàs de que tenim tota la part de rostolls, tota la part de bosc, i estem justament que els rostolls tenen capacitat de cremar i el bosc està a punt d'entrar amb aquesta capacitat de cremar. Per tant, si això ho juntem amb la nit tan especial d'avui, que és la nit de Sant Joan, on tenim pues, ignicions, on tenim petardos, etc., pues, dona un còctel que sí, pot ser interessant de seguir aquesta nit.
1: Senyor López, des del GRAF, vosaltres insistiu molt en la necessitat de mantenir viva la pagesia per lluitar contra l'avenç del foc. Just aquests dies hem vist imatges de camps cremant, tractors treballant-hi. Per què no ens parla de per què els pagesos són tan importants per aquest tema que estem parlant, per la protecció?
4: Bueno, són importantíssims, sobretot perquè fan la fragmentació del territori. De fet, com us indicava abans, el punt que més crític tenim ara és quan cremen els camps i cremen el bosc. Per tant, quan passem aquesta fase que els camps ja no estan perquè estan segats, perquè han recollit, perquè han fet la labor i només ens queda el bosc, doncs els camps, tot i que ara al principi, doncs aquesta setmana passada, com comentau, sí que havíem tingut diferents incendis en la zona de rostolls, en les zones de camps, quan el bosc comença a cremar, aquests rostolls seran les nostres oportunitats per poder frenar l'avanç de l'incendi. Per tant, és fonamental el sector de la pagesia i la feina que fan, i de la prova d'això és que aquest cap de setmana que en les zones de calor, en les zones centrals del dia, han afluixat la collita, ens ha permès pues, tenir aquesta possibilitat en reduir les ignicions i ens van generant aquesta fragmentació del territori tan i tan necessària per l'extinció posterior quan tenim foc al bosc.
1: Miquel López, permeti'm que obri la conversa aquí, la taula Milagros, t'escolta.
5: Sí, senyor López, l'any passat vam veure que a l'inici de la temporada, justament amb la sega, es produïa a la Segarra un incendi de sisena generació absolutament devastador, que van morir dues persones, que va ser brutal i que va cremar moltíssim amb aquest foc explosiu que ens van descriure l'any passat. Aquest any hem vist que hi havia hagut també a la Segarra 4 o 5 focus molt junts, però, en canvi, no van tirar a més. Han canviat l'estratègia? És perquè segueix havent-hi aquest risc d'incendis de sisena generació? Com es poden combatre?
4: Bueno, de fet, el còctel aquest que us comentava és justament el motiu

0: aquests incendis que estàs comentant, les situacions meteorològiques i l'incendi de referència que agafem per aquest període és justament el de l'any passat de Guissona. Les condicions es donen, l'únic que cal és aquest punt d'ignició i aquesta capacitat del front perquè tingui la prou energia per crear aquesta piroconvecció. Ahir en la reunió de l'Infocat el tema que es va tractar justament va ser aquest, vull dir, es donen aquests dies la situació perquè es pugui generar aquesta piroconvecció i és el perill que tenim i és l'estratègia que tenim. Quina estratègia hem agafat, contestant a la pregunta? És de conèixer la situació i d'intentar, sobretot, limitar aquesta amplada de cap, és a dir, la màxima longitud de foc que tinguem perquè no tingui l'energia suficient per aixecar aquest tap i entrar en la piroconvecció.
1: Esther.
2: Sí, jo volia anar també per aquest tipus d'incendis que realment són els que ens espanten, perquè vostès mateixos sempre
1: focs
2: diuen
1: enormes,
2: no? Aquests focs enormes, explosius, no? Que vostès mateixos sempre ens adverteixen que a vegades són incontrolables. Això és un efecte internacional? És a dir, els grans focs que hem tingut l'any passat, per exemple, doncs a Canadà o a Austràlia, aquests focs, vostès tenen relació amb bombers d'altres països? Tenen alguna mena de política conjunta?
0: Sí, nosaltres el que fem és treballar conjuntament i sobretot recuperar les experiències d'altres llocs del territori, tant a nivell estatal com a nivell internacional, perquè òbviament no són molts els dies que tens les capacitats de recollir les dades per anar aprenent sobre aquests comportaments extrems dels incendis i el que fem és tenim una comunitat de coneixement i anem aportant aquest coneixement allà per tal de que sempre les maniobres, que és el nostre objectiu, siguin molt més segures.
1: Ja per acabar, Miquel López, avui és Sant Joan, coincidirà l'ús de la pirotècnia per tot el país, elevades temperatures, un bosc ple de vegetació. No està de més que sempre recordem les recomanacions que ens feu els bombers.
0: Aquesta nit per nosaltres és la nit de la simultaneïtat, o si més no, la simultaneïtat programada, perquè sabem el dia sempre que és, amb els aiguats això no sempre ho aconseguim. Per tant, les recomanacions són senzilles, que ens doneu un cop de mà, teniu No petis la rebella, la campanya que portem molts dies parlant-ne, fem un bon ús, disfrutem de la festa, vull dir, tanquem finestres, no tirem petardos allà on no es poden, no fem fogueres allà on no estiguin autoritzades per l'Ajuntament i sobretot si veiem algun comportament que pot donar fruit a aquest perill, doncs intentem solventar-lo abans que es produeixi. Aquesta és la petició i la recomanació que fem des de Bombers i que gaudiu moltíssim de la rebella.
1: Molt bé, doncs ho farem. Miquel López, moltíssimes gràcies, inspector cap d'operatius especials dels Bombers de la Generalitat. Gràcies, molt bon dia.
0: Molt bon dia tingueu.
1: Adéu, bon dia. Doncs que gaudiu de la rebella, eh? Escolteu, abans de marxar, us volia preguntar, Mila i Esther, abans amb el Xavier Trias i amb el Domènec hem estat parlant d'aquest acte d'ahir d'entrega del Fons Documental de Convergència a l'Arxiu Nacional. Salvador Illa va dir que Catalunya deu molt a Convergència. Recordem les seves paraules.
3: És a dir, Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hagués estat el país que és avui, no? Dic que abans és positiu. No us estranyi, perquè avui en dia tots estem acostumats a que entre les diferents formacions polítiques i diferents opcions polítiques ens tirem els trastos pel cap. Jo crec que també és bo que ens sapiguem reconèixer les coses. No és la primera vegada que ho faig.
4: I ens necessitem en un arxiu nacional que ens ajudi a recordar el que hem fet de bé i de dolent, els errors, els que vulgueu, però la voluntat de ser en aquest arxiu nacional és on, en bona part, no només aquí, però en bona part, es recull el que ha estat aquesta història.
1: Deia el Xavier Trias una vegada més que va ser tot un error, diu ell, garrafal, haver eliminat el partit de Convergència. Mila, et volia preguntar per les dues coses, eh? Si et va sorprendre les paraules d'Illa, si creus que és veritat que Catalunya li deu molt a Convergència.
5: Evidentment, un partit que ha governat 23 anys... Catalunya li ha de deure molt, perquè només que hagi tingut un 50% d'encert són 23 anys i és molt encert, diríem, no? També caldria veure després els errors que hi ha hagut, el model de país, les retallades que va fer Convergència en l'última etapa de govern, que estan en l'origen de molts dels mals que tenim.
1: Però i el gest del president Salvador Illa de dir aquesta frase?
5: Sobre el gest de Salvador Illa, jo el que veig és aquí. Tenim un espai polític, que és l'hereu de Convergència, que és Junts, que està en crisi. que tothom veu que se'l volen menjar per l'ultradreta, la Sílvia Orriols, que hi ha molts que disputen, i fins i tot de la dreta, els vots de Junts, i jo crec que Salvador Illa és el que està en millors condicions de llançar la xarxa. I el que va fer ahir va ser llançar la xarxa pels vots de Convergència.
1: O sigui, fer campanya, també.
5: Pels nostàlgics del món endreçat que tenen en l'imaginari col·lectiu alguns dels votants de Convergència que ara no se troben representats per Junts.
1: Em fa gràcia que diguis el món endreçat. Que el Trias també deies que hi ha enyorança, hi ha nostàlgia d'aquell món endreçat d'abans.
2: Pues que és això, no? Tots els partits saben que necessiten el centre per guanyar en un moment en què tothom s'està polaritzant i deixen el centre d'alguna manera orfe. I el president Illa sap perfectament que Junts està en crisi i que, a més, pot tenir una situació molt, molt, molt complicada amb l'avenç d'Aliança Catalana. Per tant, què està fent Illa? Doncs quedar-se amb el vot, o voler, com a mínim aspira al
1: vot centrat. Sí, ho diu molt gràficament, la Vilanova llança a la xarxa, clar, a veure què pesca.
2: Abans hi havia algú que parlava dels Estats Units, no? de la política britànica, doncs vol ser un catch-all party, no? Un partit que ho agafi tot, que ho atrapi tot, i també vol, i ja ho va demostrar rebent el president Pujol a Palau, etc. Doncs ha demostrat des del primer moment que el seu to és part, o fins i tot a vegades és massa, part de la seva política, no? Aquest to tranquil, mesurat, una mica ecumènic, no? Ecumènic. Doncs això també vol dir que ell vol quedar-se amb aquest vot de centre, del que pogués ser l'antiga Convergència.
1: Però fixa't com ahir, estem ja quasi acabant, però podia sorprendre que Jordi Martí Galvis, en una de les entrevistes, ahir va concedir diverses entrevistes, i en una d'elles va dir que no descartava pactes amb Aliança Catalana, que per ell era un partit completament democràtic. Ara ve l'època aquesta. Bueno, ens fiquem ja en campanya electoral, ho veieu, no?
5: Sí.
1: Campanya de municipals. És que, de moment, de preguntar amb qui pactaries, amb qui no, i se li va preguntar si pactaria, i ell va dir que no ho descartava.
5: Bueno, això és tota una declaració, eh? Mm.
1: Sí,
5: tota una declaració que a Convergència, un líder, en aquest cas emergent, que ocuparà una candidatura molt emblemàtica, digui aquestes coses.
1: Veurem, va ser la primera declaració que va fer ahir, un cop escollit com a alcaldable per Junts. Doncs ho deixem així, em queda de desitjar-vos bona revetlla, Mila.
5: Igualment.
1: Tira molts petards.
5: No.
1: En el cap, ni un. Esther, tires molts petards.
2: No serà el cas, no, tampoc. No.
1: I l'única que tirarà petards sóc jo.
2: Ets tu, m'estirem molts.
5: Jo sóc partidària, ja que s'ha d'acceptar que hi ha petards, que siguin petards de petita intensitat.
1: Molt bé. Gràcies a les dues. És un gust tenir-vos aquí al programa. Gràcies a tots els oients de Ràdio 4 que ens han acompanyat i que a partir d'ara es queden amb el Xavi Freixas i amb tot el seu equip. Nosaltres després continuem amb el Galliner Polític aquí a la 2CAT, al Cafè d'Idees. Anem ara a les notícies.
6: Són les 10.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. L'exministre de Transports José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència del Tribunal Suprem que el condemna a 24 anys de presó pel cas Mascaretes i, en cas que no sigui atès, recorrerà al Tribunal Constitucional i, si fa falta, a Europa. Ho acaba de dir fa uns minuts el seu advocat a les mañanes de Ràdio Nacional. Àlex Eloi, bon dia.
8: Bon dia. L'advocat d'Ábalos, Marino Turiel, assegura que l'exministre està en estat de xoc i molt tocat després de la sentència. Ha revelat que, tot i que esperaven una condemna, mai varen pensar que fos tan alta. En aquest sentit, critica el tribunal per no tenir en compte la situació processal d'Ábalos, per la renúncia del seu advocat i el poc temps que, dius, van tenir per preparar la defensa.
9: Estimábamos que por la desmesura que suponía la acusación del fiscal y de la acusación popular se iban a mantener en un plano, digamos, razonable y que iba a haber más absoluciones. Dese cuenta que hay hasta 3 delitos por los que se absuelve y pese a todo la condena es la misma que pide el fiscal. O sea, imagínese la dimensión de la dureza de la resolución. Se van a las penas más altas dentro de cada tipo. Y entendemos que eso no es razonable, sobre todo por las situaciones procesales que ha vivido el señor Ábalos.
8: Mentrestant, es continuen produint reaccions. La seva excompanya del Consell de Ministres i actual presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, considera duríssima aquesta condemna. En una entrevista també a Les Mañanes, reconeix que li fa mal especialment el cas de l'exministre perquè ha compartit idees i un seient al govern i perquè, a més, atropella, diu, el treball honrat d'altres persones. Calvo també crida l'atenció sobre la suspensió de pena a Víctor de Aldama.
10: El corruptor no puede ser un modelo ético y desde luego es durísimo, al menos para mí en el caso concreto de Ábalos, por supuesto, pero a vista ya un poco más larga de tiempo, que de vez en cuando en una democracia como la nuestra haya un ministro en la cárcel, nos tiene que poner a pensar absolutamente a todos.
6: Aquest dimarts, els estudiants que han fet les proves d'accés a la universitat ja poden consultar els resultats dels exàmens a través del portal d'accés a la universitat. És el mateix web on ja es pot fer la preinscripció universitària fins al 26 de juny. Allà podran seleccionar entre 1 i 8 estudis universitaris per ordre de preferència segons el que vulguin cursar.
8: Per conèixer la nota d'admissió a la universitat s'ha de sumar el resultat de les PAU a les notes de batxillerat o del cicle formatiu. En aquest sentit, cal tenir en compte que les matèries de modalitat ponderen diferent en funció del grau al qual es vulgui accedir. Si els estudiants no estan d'acord amb alguna de les notes, poden sol·licitar revisions els dies 25, 26 i 29 de juny i els resultats es faran públics el 7 de juliol.
6: I ja tot a punt per la revetlla de Sant Joan. Aquest vespre s'espera que milers de persones s'apleguin a les platges i als parcs per celebrar una de les nits més especials de l'any, vora el mar o als barris, al voltant de les fogueres, la música i el ball. L'Ajuntament ha reforçat els serveis municipals a Barcelona, especialment a platges i també a zones forestals. Un dels protagonistes d'aquesta nit, com cada any, són els petards. El sector de la pirotècnia preveu una bona campanya de Sant Joan i factura prop de 20 milions d'euros, amb prop de 100 punts de venda arreu de Barcelona només. En aquest sentit, el Departament d'Interior fa una crida a la precaució per evitar accidents.
8: Tot plegat en un context d'altes temperatures, la baixa humitat i els vents de marinada de 30-40 km hora. Aquest dimarts, els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt elevat d'incendis a una desena de municipis de l'Anoia i reforcen la vigilància al territori. El Departament d'Agricultura adverteix que la situació és extrema i demana la col·laboració de ciutadans i ajuntaments.
6: I anem ara a comarques tarragonines. Llibertat provisional per la detinguda Tortosa, acusada per difondre continguts d'odi i discriminació a través de les xarxes socials. Haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui requerida i la causa està oberta. Tarragona, Judit Huerta.
11: La investigació que ha fet la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra va publicar arran de la informació de missatges discriminatoris a la xarxa social X. La detinguda difonia continguts racistes, xenòfobs, anti-LGTBIQ+, antisemites i islamòfobs. Tots poden constituir un delicte d'incitació a l'odi i a la discriminació. La detinguda té 40 anys, és veïna de Tortosa i no té antecedents policials. Ja ha declarat en seu judicial.
6: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
7: Ràdio 4.
12: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
12: Tot a punt per la revetlla de Sant Joan. Ja falten poques hores. Ara bé, la més perillosa dels últims 23 anys. Coincideix amb una onada de calor que dispara el perill d'incendi a gran part del país. Les zones més crítiques, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Precaució, però, a tot Catalunya. Perquè una miqueta pinten bastos, eh? Jordi Barbeta, Sergio Fidalgo, Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló. Com esteu? Bon dia.
13: Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia.
12: Enguany, més que mai, s'ha de combinar la festa amb la prudència i la responsabilitat. Alcalde, prohibit fer fogueres i tirar petards a menys de 400 o 500 metres de zones forestals. Alguns municipis com Artesa de Segre, Vallbona de les Monges, Sant Guim de Freixenet han suspès i prohibit les fogueres. A Sant Pere de Torelló també o no? Què fareu aquesta nit?
13: Foc. Farem foc i tirem petards i coets.
14: Haurem d'anar tots a Sant Pere de Torelló, que és un poble, no, és un poble sensat i divertit.
15: A la Garriga, què no, feu, Barbeta?
14: A la Garriga han fet un ban intolerable que diu que no es poden fer fogueres, ni no es poden tirar coets, no es poden tirar no sé quines fonts, no es poden... Bueno, però han instal·lat barraques de venda de petards al poble. És a dir, que jo això no ho entenc, i m'estimo molt a la Meritxell Budó, l'alcaldessa, però aquí de fer-se el simpàtic per una banda i el... I, clar, és a dir, a mi m'han de tornar els calés dels coets.
16: Sí, però és una que passa... Una
17: quant has gastat en coets?
14: Un dineral.
17: Un dineral, sí, quan és?
14: Un dineral és un dineral.
17: Permeta.
14: És un dineral. A més, encara tinc els de l'any passat, que també me'l vas saber de menjar.
17: Més de 200 euros? Què, sí o no?
14: Quasi.
17: Gairebé 200 euros. Déu-n'hi-do. Sergio Fidalgo, i tu?
16: No, jo no tiro petardos, però m'agrada sentir-los.
17: Ah, sí?
16: El que passa és que jo tinc useta, a casa ho passem malament, però a mi m'agraden els petardos.
14: Jo he rebaixat perquè aquest any tinc nets petits i m'he optat per les coses més...
17: Bé.
14: Més de color i més d'allò que...
17: El Sergio diu, tinc coseta, a tu t'agraden els petards, a la gossa, evidentment, no. Mal dia i, sobretot, mala nit pels gossos, per les mascotes. Aquest matí...
14: Que pesats són els dels gossos, tio.
17: Home, pesats,
14: no. Cagun d'ena, la gent dels gossos,
17: hi ha una senyora que es diu Jessica Cobos, que és educadora canina, i ens dirà com podem evitar que les mascotes, els gossos, la teva gosseta, Sergio...
16: M'interessa.
17: ...ho passin tan malament. Atenció, perquè la Jessica assegura que la Revetlla de Sant Joan és maltractament animal i que els gossos poden arribar a morir d'atacs de cor. Jordi, sí? Aquest matí parlarem.
18: És el que acabes de dir, sí. Hem de pensar també en les persones que tenen animals de companyia, eh?
14: Amb les persones que tenen animals de companyia, no? En tot cas, amb els animals de companyia. Amb les persones que tenen animals de companyia, és la seva opció.
18: Sí, d'acord.
14: Però per tant, el que hem de fer és treure a passejar el gos, ocupar-se d'ells i agafar les caques de gos i recollir-les.
16: Jo les recullo, que consta.
17: Escolta'm, quina temperatura pot arribar a aguantar el cos humà? Què hem de fer per no patir cops de calor? A França, per cert, dos nens de 2 i 4 anys han mort degut a cops de calor en quedar atrapats dins un cotxe, on sembla ser, segons les primeres investigacions, que haurien entrat voluntàriament. Sí? D'altra banda, volem saber què hem de fer si aquesta nit, per exemple, ens cremem amb els petards, no? De seguida entrevistarem el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. A tot això, a quina temperatura hem de posar l'aire condicionat a casa? Volem estar frescos, sí, però tampoc ens volem arruïnar. Doncs aquest matí ho preguntarem a l'Ainhoa Mata, això, a la cap de la unitat d'edificis de l'Institut Català de l'Energia. I també estarem molt pendents del trànsit, Jordi, sí?
18: Sí, perquè entre les 12 del migdia i les 12 de la nit sortiran, atenció, 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les retencions més llargues les tindrem entre les 5 d'aquesta tarda i 7:45 del vespre, sobretot a l'AP7 i a la C32. Les vies de la costa seran les que aniran més carregades. El matí de Ràdio 4 connectarà cada poca estona, anirem connectant amb el Servei Català de Trànsit, Xavi, per saber com estan les coses a les carreteres i autopistes.
17: No pensava que sortissin gairebé 500.000 de cotxes. Increïble. Aquest dimarts, caient Sant Joan en dimecres.
13: Exacte, és el que pensava jo. No?
17: És gros, pràcticament sí, 500.000 de vehicles.
14: A mi em sorprèn perquè ja van sortir 500.000 que feien tot el pont.
16: Sí. La gent té ganes de gresca i...
13: I que molta gent s'ha agafat totes les setmanes sense de vacances.
16: Bueno, qui pugui.
14: I a més, es passaran bona part del dia a la carretera, perquè està tot impossible. És impossible per un cantó i per l'altre. Jo aquests dies he intentat entrar a Barcelona per la banda del Baix Llobregat i per la banda... És un embolic tremendo.
17: Bé, són les 10 i 10 minuts. Atenció, perquè acaben de sortir les notes de la selectivitat. Han estat puntuals aquest any. Normalment això sortia més cap al migdia, fins i tot algun any a primera hora de la tarda. Doncs ja han sortit, ja es poden consultar, Jordi.
18: Sí, els estudiants que van fer les proves d'accés a la universitat ja poden consultar les notes de tots els exàmens i saber quina és la qualificació que els queda a cada assignatura. Les qualificacions s'han publicat aquest matí. Els alumnes les poden veure a través del portal d'accés a la universitat. Vas al portal d'accés a la universitat i per consultar aquestes notes cal tenir el DNI, el NIE o el passaport i la contrasenya sempre necessària per tots els tràmits relacionats amb l'ESPAU per accedir al portal. A partir d'aquí, els estudiants tenen l'opció de demanar la revisió de l'examen entre el 25 i el 29 de juny, aquest últim dia, fins a les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i del 8 al 10 d'aquest mes, de juliol, l'estudiant estudiant podrà sol·licitar veure l'examen revisat. La preinscripció universitària es pot fer fins al 26 de juny.
17: Bé, i continuen els moments difícils o molt difícils, complicats per Pedro Sánchez, ara també per la sentència del cas Mascaretes. Ahir informaven justament d'aquesta sentència quan, en el moment que va sortir aquí al matí de Ràdio 4, una sentència que condemna, recordem-ho, l'exministre Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a Koldo García. El PSOE defensa que Ábalos pagui pels seus delictes, però qüestiona que el Dama eviti la presó. Sergio Fidalgo.
16: Bueno, és que la figura d'arrepentido és universal a totes les justícies. Si no cantarà. Si vols un xivatú, li has de premiar. El que em sembla molt, molt divertit és que certa premsa parla més del Dama que no de Koldo i d'Ábalos, 24 anys. 24 anys, un exministre d'obres públiques. És bastant potent, eh?
17: Déu-n'hi-do, 24 anys, ja, Barbeta.
14: Sí, però bueno, també li demanen 20 i pico d'anys a la dona del president, no?
17: Sí, que demà a les 6 de la tarda haurà d'entregar el passaport.
14: A mi, és evidentment que la corrupció és generalitzada. Hem de recordar que Ábalos va ser el que va fer el discurs de la moció de censura contra Rajoy, amb discursos sobre la decència i tal, no? Per tant, i és l'home que ha impulsat la candidatura i la magistratura de Pedro Sánchez. És a dir, sense Ábalos, Pedro Sánchez no hauria arribat on ha arribat.
17: Feijóo torna a dir que Sánchez se n'ha d'anar, però diu no a una moció de censura.
13: És impossible poder fer ell una moció de censura. Si la resta no hi juga, que carai pot fer una moció de censura? En tot cas, només una petita cosa, eh? El que és sorprenent, estic d'acord, corrupció a tope, per totes, però que també les penes aquí són molt elevades en aquest país, i ho han de ser. Però el que és curiós és Barrio Nuevo, pel cas Gal, 10 anys de presó.
14: Bueno, però si va ser indultat. I
13: a sobre va ser indultat per Aznar, no? Vull dir que aquí...
16: Bueno, d'indulto se podem parlar aquí també molt, però bueno, això és una altra història.
14: Home, sí, però no comparis coses,
16: No,
14: comparis secrets.
16: Jo comparo.
14: Secrets fets organitzats de l'Himne d'Estat.
17: Recordo manifestacions que hi ha un, sisplau.
14: No, però el que sí que és veritat és que allò de l'Aldama és injust.
17: Bé,
16: injust.
14: És injust.
17: No. Perquè, Sergio,
14: perdona.
17: Acaba.
14: No, va continuar al Tribunal Suprem per no haver de plegar de diputat perquè no tenia... perquè necessitava el sou.
17: Bé, ara tu...
14: I ara l'Aldama...
17: Acaba.
14: No només no va a la presó, sinó que s'ha quedat als calés.
13: Exacte.
14: És que és increïble.
17: Estem parlant de quant? 2 milions d'euros?
14: No sé quants milions d'euros.
17: Sergio Fidalgo, director del Catalán Punès, sisplau, endavant.
16: És un problema, diguem-ne, de quantitat, no de robar, perquè està molt clar que Ábalos ha robat als espanyols. Ha robat als espanyols.
14: Sí.
16: I ha col·locat a la seva querida, eh? Sí. I li van pagar el seu pis.
14: Ha de tornar els diners del sou de la querida.
16: Sí, però bueno, és el mínim que pot fer.
14: Sí.
16: Que hagués cantat l'Ábalos.
14: Però jo el que t'estic dient és que l'Ábalos, que ha robat, ara no té un duro, sembla ser que no té un duro.
16: Això és el que suposem.
14: En canvi, l'Aldama no hi ha discussió.
17: Bé,
14: és milionari.
16: Que canti.
14: És milionari gràcies a un negoci corrupte.
16: Que Ábalos hagués cantat.
14: I si afegem el tema de les mascaretes, anem a l'altra banda, eh?
17: Bé.
14: El hermano de Ayuso... El nòvio d'Ayuso...
16: Jo no disculparé la corrupció de cap tipus.
17: Eh? Escolta, aquest matí, sabeu que vindrà el psicòleg clínic Antoni Bolinches.
18: És un dels grans referents en teràpia de parella del país. Bolinches en recordarà que les persones que s'amarguen la vida és perquè encara tenen en el present els records negatius del passat. I com s'arregla això? Què hem de fer per passar pàgina?
17: Hi ha algun amargat aquí a l'estudi o no? Algun amargat? Sí, a tot ho diré, no? No? Tu ni fu ni fa, alcalde.
13: No, que no sóc d'amargat.
17: Fas cara de dir, buf, què vols que et digui?
13: No, d'amargat és...
14: Jo no sóc d'amargat.
17: Això vol dir que no teniu en els records negatius del passat
16: Jo sóc masoquista.
17: No els teniu presents ara mateix, Jordi.
16: Però amargat no.
18: Doncs mireu, en el seu llibre, en el llibre d'Antoni Bolinches, Psicoteràpia pel mal d'amors, doncs defensa que el patiment amorós pot convertir-se en una escola de creixement personal.
17: Bé... I aquest matí us presentarem un joc sobre els 947 municipis catalans, eh? Jordi Vila, es veu que s'ha fet viral això, que té un èxit brutal?
18: Sí, sí, sí.
17: I que la gent no fa res més que jugar això.
18: Només en 3 setmanes ja ha superat les 57.000 partides. Ens visitarà l'Arnau Font, que és el creador d'aquest joc.
17: Però això que és online?
18: És online, sí, és online. I a través d'aquest joc doncs, podem conèixer, posar a prova els nostres coneixements geogràfics sobre Catalunya, no? Ha tingut tant èxit que ja ha tret 4 modalitats diferents del joc, està pensant nous projectes, ens visitarà, el tindrem en directe i ens posarà a prova, Xavi.
17: Bé,
18: ens posarà a prova.
17: Molt bé, perfecte. I falten poc més de 12 hores per la gran revetlla de Sant Joan. Això t'han nostrat.
18: Estic feliçíssim, Xavi, perquè jo ja tinc el kit de petards des de fa una setmana, eh? Doncs mira, ens desplaça...
17: Encara en compraràs algun més
18: pues
17: perquè
18: mira,
17: ara te'n vas
18: sí,
17: a una caseta.
18: Sí,
14: una caseta, eh?
18: Sí, sí. Ens desplaçarem a una de les casetes de venda de material pirotècnic de Barcelona per comprovar sobre el terreny si realment s'està venent més material pirotècnic de baixa intensitat que l'any passat. Aquesta és una de les tendències del sector que s'està fomentant en aquesta campanya de Sant Joan 2026. A peu de carrer parlarem amb les famílies, amb els venedors. Recordem que el sector de la pirotècnia a Catalunya preveu incrementar les vendes d'un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros.
17: Home, i qui vindrà aquest matí és... Lo Pau de Por!

0: Lo Pau i Coca de Sant Joan. Avui sí que toca, això de la coca. Avui, sí, demà, sí. Jordi, sí. En regalarem als oients.
1: Regalarem una coca de Sant Joan. No és una coca qualsevol. Sí. Parlem de la millor coca creativa de Sant Joan 2026 i ja us avisem que no és la típica coca ni de crema, ni de fruita, ni de llardons. És una supercoca de la pastisseria Hoffmann's, Xavier. Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs, au, heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Què és això, Jordi Vila?
1: No és un ocell.
0: No, això segur. Un elefant tampoc. Aneu trucant al 900-454-455.
2: La gent ho encerta.
0: Sí, clar que ho encerta.
2: I els aires que ho encerta.
0: La gent és intel·ligent. L'audiència d'aquest programa no és com nosaltres. Està molt per sobre de...
1: No, perquè, a veure...
0: Dels que som en aquest estudi.
1: Anem donant pistes, eh?
0: Sí. Bueno. 900-400...
2: No sé, és que m'anava un camió.
0: Com es nota que és arriba la nit de la Revetlla?
1: Sí, sí, sí. Jo estic notant moltes sensacions.
0: Moltes positives. Demà en directe, eh? Tot el que pugui passar aquesta nit, que esperem que no passi res. Demà tindreu informació en directe des de primera hora, des d'aquí, des de Ràdio 4, lògicament. Aquí no fem allò de gravar programes.
1: No, aquí en directe.
0: Qualsevol cosa que passi aquesta nit, matinada o demà al matí, lògicament aquí serem treballant per tots vosaltres, eh?
1: I si els petards que ens sobrin, Xavi, potser els porto per fer una mica de festeta aquí en directe.
0: No, que jo tinc gos i potser el portaré també demà. Truqueu-nos... 900-454-455. Passen 5 minuts d'un quart d'11.
3: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: em diu res de Leo Messi, Barbeta. Continua la història.
1: Oh, quin plaer.
0: Ja, ja és el màxim golejador dels Mundials que... en solitari. I, per cert, demà, Leo Messi fa, demà, justament el dia de Sant Joan, 39 anys.
1: 39 anys.
0: 39 anys.
1: És tremendo. I, a més, és molt divertit veure'l, perquè ell no es mou. No, o sigui, només camina, no corre. Tots els altres van corrents i ell no. Però quan agafa la pilota, hosti, no hi ha Déu que l'aturi, tu. Jo ahir vaig veure el partit, precisament per feia il·lusió veure el d'allò. Quan va fallar el penal, dic, ostres, avui patirem. I és igual. És a dir, era un partit bastant bronco, bastant avorrit i tot això. I l'espectacle era veure... quan intervenia, i ell va intervenir 4 vegades i dues va fer gol.
0: Mira, fins i tot el Sergio Fidalgo ho celebra.
2: No,
0: et veig aquí amb un somriure.
2: No, jo estava pensant sobretot més que en Messi, si també t'emocionava en Lamine Yamal quan va fer aquell partit contra Espanya bastant brutal. Suposo que també, no?
1: Home, sí, clar. Lamine Yamal, cada dia té aquí era mas.
0: Ets dolentota, Sergio.
2: No, jo a mi...
0: Home, que és la rebella.
2: Els jugadors del Barça, quan juguen amb Espanya, m'agraden, ja ho saps.
3: I Cabo Verde, ahir també, no?
2: Sí, sort. Vol a Cabo Verde.
0: Sort en teniu, Fidalgo, sort en teniu.
3: Un país de mig milió d'habitants. No, de veritat.
2: Vol a Cabo Verde, també. Em cago molt bé.
3: De veritat, que amb el futbol...
1: Per què dieu Cabo Verde? És Cap Verd.
3: Cap Verd, perdó.
0: Un alcalde d'Esquerra Republicana no pot dir Cabo Verde.
3: Sempre em queda aquesta idea, no? Deu ser perquè érem portuguès, però el tema està que mira, han donat a sorpresa al Mundial, no?
2: Sí, espera't a Maràvia.
3: Frenant la selecció espanyola, frenant Uruguai, que havia estat un antic campió del món, no?, de futbol, per tant...
2: Poden passar a Maràvia, si guanya Maràvia, passen. I poden passar de primer de grup i tot, segons com ho veia la feina.
0: Bé, doctor Jordi
1: però,
0: Mestres...
1: Però, escolta una cosa, el que no acaba d'entendre és per què em preguntes per allò de Lamine Yamal.
2: No, perquè t'he vist tan emocionat amb el Messi, he pensat, segur que també es va emocionar amb el Lamine i amb l'Olmo.
1: Home, que l'arrencada que va fer el Lamine, que va aixecar d'allò, era espectacular.
2: Sí.
1: Si tu em vols dir-me si jo vull que guanyi Espanya, jo vull que Espanya arribi a la final.
2: I que la perdi.
1: Amb Argentina.
0: I que guanyi Argentina, eh?
2: I si és amb Anglaterra, què? I si és amb Anglaterra, què? Qui guanyaré?
1: Que perdin els dos.
0: Però, escolteu, senyors, sisplau, home, per l'amor de Déu.
1: No,
0: tenim un... Barbeta, pots fer el favor?
1: Estaré més a favor de la Minya Mal que del Harry Kane, no?
0: Sí. Has esmorzat llengua avui, també, no?
1: No encara?
0: Doncs gràcies. Menys mal, si no, imagina-t'ho. Jordi Mestres, doctor, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Canfic, com estem? Bon dia, doctor Mestres.
4: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, aquesta onada de calor, quan encara no som ni al juliol, aquest any. Tot això té riscos, té perills per la salut, més del que molta gent potser s'imagina, no? Que hi ha molta gent que diu, sí, ja ho sabem, beure aigua, no sortir a les hores de més calor, però sempre acabem prenent mal, sí? Quins són els principals consells? Avui les temperatures seran, no res, un grau més baixes que ahir, que hem tingut temperatures màximes que han arribat als 42 i 43 graus en alguns sectors de l'interior de Catalunya. Avui poden ser un grau i mig més baixes, però vaja, hem de continuar amb molta, molta precaució aquí, doctor, sí?
4: Ah, sí, hem de tenir precaució, és a dir, no és res nou, no és res que no sapiguem, però hem d'agafar consciència de que, evidentment, aquestes altes temperatures, i no és només les altes temperatures, sinó és l'efecte acumulatiu d'un dia darrere l'altre, el que pot tenir doncs, sobre la nostra salut, sobretot si són persones que tenim doncs, patologies cròniques que es puguin descompensar, o són persones als extrems de vida, tant els nens molt petits com les persones molt grans, doncs que tenen canvis amb la termorregulació, i per tant això és conegut.
0: Què hem de fer per evitar cops de calor? A banda d'hidratar-nos, de beure aigua encara que no tinguem set, perquè a mesura que ens fem grans perdem la percepció de set, el cos necessita aigua però no te la demana, evitar sortir durant les hores de més calor, però què més hem de fer, doctor?
4: Sentit comú, al final no hi ha res nou, no hem inventat res nou.
0: És el menys comú de tots els sentits.
4: Exacte. Però també és veritat que moltes vegades tenim molta consciència quan estem sota el sol, és a dir, que notem la calor del sol, i hem de tenir molta precaució també en aquells ambients que, tot i no estar sota el sol, és a dir, que estem sota cobert, hi ha un increment de temperatures. I moltes vegades per aquí fallem una mica. I per tant, aquí hem d'agafar consciència. Vigilar amb la roba que portem, que sigui roba més de material orgànic, que no sigui molt ample, el que sabem sempre. El tema de la hidratació és important, però tampoc es tracta de passar-nos de frenada amb l'aigua. És a dir, hem d'anar-nos hidratant, i és veritat que les persones grans perden aquesta sensació de set, però tampoc ens hem d'omplir d'aigua fins a la bandera. Vull dir que hem d'anar bevent i hem d'incorporar tot allò que no sigui només aigua, que el menjar de l'estiu ho té.
0: A partir de quants litres és massa aigua, doctor? Dius, tampoc ens hem de passar. Passar-se què és?
4: Això depèn de la persona. És a dir, normalment el que recomanem són els 3-4 gots d'aigua al dia. Això seria el recomanable, tenint en compte que el menjar de l'estiu ja té molta aigua. La fruita, yeah. No? Els menjars són més líquids, no? Els gazpachos, les cremes fredes, etc. Per tant, hem de vigilar, sobretot en aquelles persones que tinguin problemes de patologia cardiovascular que puguin fer retenció de líquid. Per tant, hem de tenir una certa precaució i no només d'aigua ens hidratem, necessitem també els minerals que anem perdent amb la suor i amb l'orina. Per tant, és important equilibrar-ho.
0: Bé, ara parlàvem dels cops de calor. Quins símptomes ens han d'alertar, doctor? I com hem de reaccionar si ens passa això?
4: Bé, La majoria de vegades passen de forma lleu i podem notar doncs, mal de cap, irritabilitat, una certa sensació de mareig, i fins i tot ganes de vomitar i podem arribar a vomitar. Però en situacions més extremes, doncs, el que això va avançant i aquest mareig es transforma en confusió, en enlentiment. Una persona que no coneixem doncs, que va com més lenta, que està com adormida.
0: Yeah.
4: I això és el que hem de vigilar i el que hem d'intentar és treure-la d'aquell punt de calor, intentar doncs, refredar-la com puguem, però tampoc de forma brusca.
0: I com es pot refredar? És a dir, que hem de fer estirar la terra, un lloc fresc, bueno, una tovallola humida, sí, què fas mentre esperes que arribin els serveis d'emergència?
4: El primer és treure-la del lloc on hi ha aquestes altes temperatures, si es pot fer, refredar amb tovalloleta, remullar-la una miqueta. No cal que sigui aigua gelada, tampoc volem anar al contrast, a l'efecte contrari, no? I generar un xoc tèrmic, per tant, amb una miqueta d'aigua que estigui fresqueta, però no gelada ja és suficient. I el que hem de vigilar, que aquests dies s'han parlat molt, és el tema si s'ha de beure aigua o no. I aquí tornem al sentit comú, és a dir, quan una persona està amb un cop de calor, sí, però està conscient, està orientada i pot empassar, pot beure aigua. No cal que begui una gran quantitat d'aigua, no cal que estigui gelada, però evidentment, si està mitja adormida, si està confosa i es pot ennuegar, el que hem de vigilar és que no se'ns ennuegui i l'aigua passi al pulmó i afegim un problema afegit. No? Per tant, aquí també tornem al sentit comú.
0: Bé, quina és la temperatura límit del cos humà? Quina és la temperatura que pot arribar a aguantar el cos humà?
4: Depèn també del nivell de l'estat de salut i de com estem adaptats.
0: Clar.
4: Si ens n'anéssim a països que viuen al desert, tenen unes capacitats d'aguantar molt més grans, yeah. I si anem a un país nòrdic, doncs tenen menys capacitat. Sí que és veritat que a partir dels 30 graus, quan aquesta ja és una temperatura sostinguda, el cos ja comença a notar-ho d'una forma important. La temperatura ideal és durant el dia, i també canvia molt en funció de la humitat, de si hi ha aire o no hi ha aire, vull dir, hi ha altres factors que influeixen. No només la temperatura del termòmetre, estarien 24-26 graus i a la nit entorn dels 24, entre 18 i 24, que és la temperatura ideal. Tampoc hem de refredar molt, perquè hi ha moltes persones que tenen aquesta tendència a posar aires acondicionats a tota metxa, i això tampoc és bo, perquè després quan sortim al carrer el xoc encara és molt més
0: important. Quan s'ha de posar? Quan el té vostè a casa, l'aire?
4: Bé, jo tendeixo a baixar-lo, la meva dona a pujar-lo, no? Llavors hem arribat al pacte dels 25-26 graus. Aquest és la temperatura ideal per mantenir un estat òptim, perquè tampoc és convenient a posar un aire que ens haguem de posar una manteta o una rebequeta.
1: Yeah. No, el pitjor són els supermercats, que et congeles i entres i surts i agafes unes galipandres.
0: Aquest és el barbeta, doctor.
4: Sí, bon dia, doctor. Ja sento, ja. Bon dia.
0: Molt bé.
4: I hi ha un aspecte molt important, que és la temperatura de nit. Cada cop se'n parla més, és a dir, com arribem a dormir i quina temperatura té el lloc on dormim, perquè és el que hem vist que té uns efectes sobre la morbimortalitat, és a dir, descompensació mortalitat, que és la temperatura acumulada que arribem a la nit, perquè si no descansem bé, el dia següent ja comencem doncs, amb un dèficit important.
0: Clar, tenim nits tòrrides amb temperatures mínimes que no baixen dels 25 graus a la costa i en punts, per exemple,
4: del prelitoral. I que es vagin
0: acumulant,
4: no?
0: Sí, exacte.
4: Aquest efecte acumulatiu, una nit, sí.
0: Ens ho deien també des de Protecció Civil, destacaven justament això de l'efecte acumulatiu, perquè ara tothom parla que baixen les temperatures, com si s'hagués d'acabar la calor, i per desgràcia no s'acaba la calor. No serà tan bèstia, tan exagerada, però és que, clar, ahir, doctor, Vilanova de Segrià, 43 graus, 43 de màxima. Sí. Lleida, a l'estació de la famosa, 42,4. Alfarràs, 42,1. Alcarràs, 42,1, també. Vinebre, pràcticament 42 graus, igual que el Poal, el Gerri, Castellnou de Seana, Gimenells, Torroja del Priorat. Clar, parlem de temperatures màximes, les més altes de l'interior. A la costa no pugen tant, però és que aquí tenim la humitat, que és un altre factor que s'ha de tenir en compte, també.
4: Exacte.
0: Quan parlem de temperatures límits, atenció, perquè en funció del grau d'humitat això pot variar, i molt, no és el mateix.
4: Sí, efectivament, perquè, a més, els mòbils d'avui en dia ja ens ho diuen, una cosa és la temperatura del termòmetre i després la sensació tèrmica.
0: Exacte.
4: I és la que ens hauríem de fixar, perquè en funció de la humitat el termòmetre pot dir 30, però millor la sensació és de 36. Uh-huh. I, per tant, això és important tenir-ho molt, molt en compte.
0: Bé, escolta, doctor, si aquesta nit els cremem amb un petard, què hem de fer? Per alleujar el dolor mentre no arribem al metge, què és el primer que hem de fer un cop patim una cremada?
4: Depèn del tipus de cremada. Si és una cremada en què la pell no ha saltat, l'ideal és posar aigua que estigui una miqueta fresca, per intentar baixar una miqueta la temperatura. I, evidentment, si són petards d'aquests que semblen més bombes que petards i hi ha doncs, lesions de la pell, doncs el que hem d'intentar és vigilar que no... Depèn de l'efecte del sagnat. Per tant, aquí, doncs, apretar i esperar i anar a un servei sanitari. També depèn de si hi ha lesió o no a la pell, no? Això és important, perquè és que hi ha veritables petards que són bombes. Jo no entenc com es poden vendre aquests artefactes, però vaja.
0: Ah, bé, alguna pregunta pel doctor? Què dius? Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló.
3: No, només una cosa. Anualment anem fent rècords de temperatures, no? Cada any sembla que anem superant el de l'any anterior. I cada vegada la duració del temps de setmanes i dies és més prolongat d'altes temperatures. Per tant, quins consells podríem tindre per evitar no agafar o poder suportar aquestes temperatures per part de la ciutadania? I l'altre tema, gent gran que ens trobem amb gent gran que viu sola o poc tutelada, i que aquesta gent gran a vegades és els que més prenen decisions que de poca consciència, diguem-ho d'aquesta manera, que ens els trobem a ple migdia voltant pel poble. Per tant, què hauríem de fer les administracions al respecte?
4: Bé, a la primera pregunta el més important és agafar consciència i preparar-nos ja des de bon matí. És a dir, moltes vegades pensem en la calor quan sortim al carrer i el que hem de cadascú de conèixer a casa seva, saber per on entrarà la calor, perquè al final sabem, evidentment, un cop de calor pot ser un moment agut, que i qualsevol persona tingui patologia o no tingui patologia pot tenir problemes per un cop de calor, però els efectes acumulatius del calor comencen ja de bon matí i es van acumulant. Per tant, saber per on entra la calor a casa teva i posar-hi remei dintre de les possibilitats. Baixar persianes, obrir corrents d'aire, cadascú sap, en funció de l'orientació, per on arriben a la calor. I, per tant, preparar-se, és a dir, i agafar consciència, perquè tot això anirà segurament cada vegada més dies seguits, a vegades comen al maig ja hi van haver alertes per calor, vull dir que estem parlant ara, però al maig ja vam parlar sobre aquest tema. I sobre la segona qüestió, la gent sola és un tema que preocupa, no? La soledat, no només pel tema de la calor, per altres elements de salut són importants, i per tant, probablement aquí hi haurà d'haver molta feina de tota la societat civil, no? Ja sigui, per exemple, en els centres d'atenció primària, s'activen mecanismes per intentar trucar aquestes persones, això bàsicament ho fa infermeria, per fer un seguiment, sobretot les persones que ja tenim identificades i les tenim codificades com que viu sola i, per tant, les hem de trucar. I després, evidentment, probablement, i això va per barris, no?, per municipis, doncs Protecció Civil probablement doncs, hauria de revisar i vigilar. Mm. Totes aquestes persones que viuen soles, que potser tenen un cert punt amb trastorns cognitius, que potser doncs, perden el saber quina hora és, no? I potser estan a les 3 del migdia passejant pel carrer, no? I potser no són conscients del que estan fent.
1: Bé, jo preguntaria llavors pels nadons.
4: Pels?
1: Pels nadons, pels bebès i els nens petits.
4: Bé, aquí, clar, sempre parlem dels extrems de vida, no? No ens saben dir què els hi passa. Amb els bebès hem de tenir molt en compte, sobretot el que ens marca molt si es pot estar deshidratant o no és si el panyal està sec, no? Si està bevent amb normalitat i el panyal està molt sec, vol dir que està perdent aigua per altres vies i no està fent l'orina, no? I després també cadascú, el pare i la mare, coneixen el seu nadó i veure si hi ha alguna cosa que no va bé, no? Està més irritable, no dorm bé. Vigilar molt amb aquestes robes sintètiques, no?
1: Però llavors què s'ha de fer? S'ha de donar a beure aigua?
4: Bueno, hem de
1: donar-los... Mullar-los, directament mullar-los.
4: Refrescar-los, però també vigilar de no passar-nos de frenada i amb aigua massa freda, no? I generar aquest xoc tèrmic per diferències de temperatura. Però ser conscients una miqueta de com està. Fer aquest aport d'hidratació extra i normalment si té set beurà, vull dir que normalment quan tenen set beuen, per tant ser conscients i conèixer el teu fill.
0: Sergio Fidalgo.
2: Molt ràpid. Mira, els que som addictes a les infusions quan arriba l'estiu, i jo em foto 3 o 4 tasses al dia, aporta alguna cosa o és com beure aigua, bàsicament? Se val la pena o no val la pena?
4: Les infusions, sí. són hidratació. El que s'ha de vigilar molt amb les infusions és que no siguin, hi ha algun tipus d'infusions, sobretot les més d'herbolari, preguntar molt a qui et ven, que no siguin, que no generin més retenció de líquid, no? Per tant, s'ha de vigilar que tingui un efecte contrari, no? Perquè hi ha algunes infusions, algunes plantes, no les conec totes, que a vegades poden tenir l'efecte contrari. Això és important preguntar-hi, sobretot si són d'herbolari, que el que ho sabrà millor qui t'ho ven, de dir, ostres, doncs potser això a l'estiu s'ha de vigilar perquè això genera retenció de líquid, no? I per tant, aquí s'ha de vigilar.
0: Perfecte. Doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, CanFic. Sota, moltes gràcies. En saps molt i t'expliques molt bé. De veritat, quan es calgui un doctor, et tornaré a trucar a tu, doctor, perquè olin un llum, un luxe, de veritat. Mil gràcies, bona revetlla, que vagi bé.
4: Igualment, adeu, adeu.
0: Passen 5 minuts de 11:15.
5: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
6: El Pla B, amb Toni Marín.
5: Compromesos amb la bona informació.
7: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
8: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
6: Sota sospita. Amb Laura González.
7: Dissabte i diumenge de 12 a 2:15.
6: Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Au, que l'onada de calor dispara la llum, nois. Supera els 100 euros al megawatt hora, màxim des del mes de març. Barbeta, clar. Lògicament es dispara el consum de llum.
1: No, clar. Digue-m'ho a mi, que m'ha pujat... aquests mesos m'ha pujat la factura d'una manera bàrbara, I estic mirant perquè ja no sé qui... Com que, a més, tens tantes ofertes que t'ho fan més barat i al final no saps qui t'enreda...
3: Ostres, doncs jo 47 euros al mes.
1: 47 euros sempre al mes?
0: Tens un preu d'aquests...
3: No, sempre no.
0: No, perquè hi ha gent que...
3: Saps per què? Pel tema de l'autoconsum de les renovables.
0: Ja. Pensa't al micròfon, home.
3: Que al final
1: vas amb plaques, tu.
3: No. Fem sistema comunitari. Per tant, no tinc plaques a casa, però és una comunitat... que el que fem és...
1: Bueno,
3: que...
1: si ho podeu fer a temperatura, allò,
3: sí,
1: clar.
3: Sí, però es podria replicar barris, també, I al final, què passa? Que això vol dir que d'aquesta estalviar l'entorn d'un 30 o un 40% d'energia.
1: Pagues menys de la meitat que jo.
2: A mi em preocupa el consum de l'aigua, perquè jo aquest mes he pagat 95. O sigui, quan arriba l'estiu em foten unes clatellades que són impressionants.
0: Ja.
3: Pel consum d'aigua que... Però el tema del llum també és veritat que hi ha aquest factor que és que... D'acord, se puja molt el preu quan hi ha més consum, que és curiós, no? Que per què? Perquè en moltes èpoques de l'any el país ha tingut, en el fons, superàvit energètic, no? Hem produït molt més que el que gastem, i aleshores no es puja, no? Al contrari. Per tant, és un mercat que està tan privatitzat que caldria una certa regulació, sobretot en el transport.
1: Escolta, però si és que regulen la legislació sobre les elèctriques, és el Florentino Pérez.
2: Home, el govern alguna cosa haurà de dir, no?
1: Sí, clar.
2: El govern alguna cosa haurà de dir.
1: Recordes el Miguel Sebastián? El ministre que li va posar la clàusula al Florentino de que si el Castor no tirava endavant li havien d'indemnitzar...
2: Estàs dient que el PSOE està en Florentino i que li deixa fer? Home, no diguis això. Això no és progressista.
1: No, Florentino no és PSOE. Florentino és Espanya.
2: Sí, Florentino és Espanya.
1: I el PP i el PSOE estan a su servicio.
2: Ahí estamos.
3: No, però només un petit afegit, si em permet, Xavi, de 10 segons, que és... Cada vegada hem de ser més autosuficients energèticament cada ciutadà, cada ciutadà. I per tant hem de buscar maneres que si passa qualsevol cosa ens puguem fabricar la nostra energia. I això passa per comunitats energètiques, que no és broma, i per tant amb els plaques solars. Com un sistema que a més estava evolucionant molt ràpidament, perquè ara, a part de poder posar plaques solars, quin és l'altre tema? És com amagatzemes energia que produeixes.
1: Però escolta una cosa, on, tant, on teniu les plaques? A temperatura allò, on teniu les plaques?
3: En edificis públics municipals.
1: Molt bé. Allà, a la zona de la Garriga, les Franqueses, Llerona, volen posar plaques i hi ha pancartes per tot arreu, tothom en contra del fotovoltaic. A Roses volen fer uns molins de vent, un parc eòlic al mar, a 20 quilòmetres de la costa, és a dir que bueno, hi ha pancartes per tot arreu en contra. No hi ha manera
3: que
1: no es pugui fer alguna iniciativa que no surti una plataforma a vegades d'origen dubtós i de finançament encara més dubtós que ho rebenta. I llavors, però, no, que llavors els governants que són uns covards no fan res.
3: Els macroprojectes deuen fer mandra molta gent, no? De dir, aquí en ficaran 50
1: molins. Sí, però escolta, els mateixos que no volen els nuclears són els que protesten contra el fotovoltaic.
0: Ves acabant, Barbeta.
3: Exacte, però el país
0: escolta, ara,
3: raó,
0: de seguida que puguem, parlarem amb l'alcalde d'Hostalric. Sabeu què passa, no?
1: Hòstia, lo de les mosques.
0: Plaga de mosques.
1: Però diu que és del plàstic, jo no ho entenc.
3: El plàstic està podrint. No
0: L'Ajuntament ha obert un expedient sancionador a la planta de reciclatge d'on ha sortit la plaga. Escolta, i és que diu que han hagut de tancar empreses, que no poden treballar bars,
1: va sortir un bar que va dir que tancava.
0: Hi ha mosques entre els llençols, que és una cosa mai vista.
1: Però jo no acabo d'entendre per què plàstics a tot arreu.
0: Noi?
1: La plàstic és una cosa omnipresent.
0: L'origen del focus és una planta de reciclatge d'Hostalric, sí? Sí, sí, que puguem parlar amb l'alcalde, Nil Papiol ens explicarà més i millor, lògicament, tot això. Volem saber com estan ara mateix, perquè es veu que és una plaga, els fa la vida impossible, sí, sí, literalment, és... Comerços, bars...
3: Es veu que és com un núvol negre...
0: Buah!
3: Que apareix de mosques... I però,
0: per Barbeta, ho tens a...
2: És a prop, no?
0: Tens relativament a prop, això.
1: No, Hostalric...
0: Home, ho tens més a prop que nosaltres.
1: Bueno, noi, sí.
0: No però... passa res, s'ha d'arreglar. Esperem que molt aviat, sí. Ara de seguida, també pendents
1: del trànsit. A mi les mosques m'emprenyen, però m'emprenyen més els mosquits.
2: Home,
0: i no. Sobretot les mosquites, els mosquits femella, com s'ha dit en català, que són les que piquen. Els que mascles piquen. No, els mascles mengen flors.
3: És que, a part de empreses i comerços, com deu afectar el conjunt de la ciutadania quan deuen fer activitats al carrer, no? Imagina't ara els casals d'estiu, etcètera, etcètera. Com deu afectar?
1: Però a mi el que em sorprèn és que sigui del plàstic, perquè, clar, plàstic és omnipresent a tot arreu. Vull dir que deu haver algun... Clar, que... alguna substància o alguna cosa específica.
3: De fet, proliferar... Sí, sí.
1: És ben curiós.
0: Doncs ara, de seguida que puguem, parlarem amb l'alcalde i ens explicarà exactament què passa, en quin punt estan i quan preveuen, perquè entenc que això ha de durar poc, ha de ser qüestió de poques hores o d'algun dia més i prou per controlar-ho, perquè no...
2: Home, si és una planta de reciclatge, a sàpiga el que hi haurà allà, eh?
0: Ah, bé, doncs, i ara sabeu amb qui parlarem també? Amb el Marià Barrientos, expert en climatologia històrica. Aquest senyor en sap molt, de tot això. Què passa? Què fas aquesta cara?
3: No, que ho trobo absolutament interessant, Xavi.
0: Sí? Doncs bé, li podràs fer preguntes i no, tot, sí? Amb un cert ordre, si pot ser, Barbeta, que no ho poses fàcil, això.
1: El què?
0: Que parles quan et dona la gana i del que et dona la gana.
3: Podem fer aquella pregunta... I podem fer aquella
1: pregunta... Però que no és una tertúlia, això. No és una tertúlia.
0: El trànsit, va, perfecte. Doncs au, anem al Servei Català de Trànsit perquè d'aquí a poc més d'una hora arrenca aquesta operació sortida de la Revetlla Sant Joan. 490.000 cotxes previsiblement sortiran de Barcelona i l'àrea metropolitana entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. Que dius, home, a les 12 de la nit vull pensar que seran tots a lloc. Per això, des de Trànsit, diuen que el volum més important se centrarà en les vies que donen accés a la costa i, sobretot, entre les 5 i 2 quarts de 8 del vespre. Previsiblement, aquesta serà la franja horària amb més retencions, des de les 5 fins a 2 quarts de 8. Però, com que l'alcalde Sant Pere de Torelló diu que la carretera aquest matí estava feta un nyap, que era un desastre, dic, fem una cosa, connectem amb el Servei Català de Trànsit i sapiguem com tenim les carreteres i autopistes ara mateix. Eduard Sánchez, com estàs? Què ens expliques? Bon dia, endavant.
9: Hola, bon dia, sóc la Fina Araque.
0: Fina Araque, bon molt bé. Sí. Fina, com estàs?
9: Bé, sí? Aquí esperant de moment, podem dir que de moment tranquil·litat, però penso que és la calma que precedeix el que pot ser una tarda complicada. Sí, el que pot ser una tarda complicada. Bé, ara de moment ja us dic que hi ha algun tram de retenció a l'autopista AP7 perquè a l'altura de la Roca del Vallès en sentit nord hi ha un vehicle avariat que ocupa el voral i arran d'aquesta incidència hi ha 3 quilòmetres de retencions en aquesta autopista des de l'altura de Montornès del Vallès en sentit nord. En sentit Girona també per càmeres observem intensitat a la mateixa autopista AP7 entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès a la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona. I de moment acabem situats a la demarcació de Tarragona perquè hi ha tallada una carretera local, la T322 a Montroig del Camp, on hi ha hagut un atropellament d'un vianant.
0: Ah, moltes gràcies, Fina. Que vagi bé això. Bona revetlla, eh?
9: Igualment.
0: Que treballes demà al matí o no?
9: No, tindreu el Roger Serra, pel que necessiteu.
0: Ah, doncs parlarem amb ell. També estarem pendents del trànsit, perquè quan comencem el programa potser enganya, ara que estaran allò justament tornant cap a casa. Home,
3: i segons com
9: molta
3: aniran...
9: Precaució.
0: Gràcies, merci, Fina. Una abraçada, bona revetlla.
9: Amb nosaltres.
0: Adéu, adéu. Vosaltres us banyeu al mar aquesta nit? La temperatura a l'aigua està per sobre del que és habitual.
1: No, aquesta nit seré la Garriga.
0: O aquesta matinada, vaja.
1: Però potser al llarg de la setmana sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Home...
1: Però encara no m'he estrenat aquesta temporada.
0: Ja. I no vol ploure, eh?
1: I a mi m'agrada molt el...
2: És que plogui, que ho estem passant molt malament. Però el que passa que, bueno, amb tot el que ha plogut aquest...
0: Que no vol ploure, primera... que no vol ploure. No plourà, que no plourà. Alguna tempesta aquesta tarda al Pirineu, no res.
2: Que plogui una mica.
3: I la preocupació, Xavi, és pels incendis forestals. Estava, que a més porto operatiu a nivell de demarcació de Barcelona com a diputat de prevenció d'incendis, i estem realment preocupadíssims.
0: Tu ho sabràs, han enviat bombers de Girona cap a les comarques de Lleida i Terres de l'Ebre, que serien les dues zones amb més risc.
3: Més risc de tot Catalunya.
0: Que això no vol dir que... s'hagi de... o es pugui baixar la guàrdia a la resta del territori,
3: exacte,
0: perquè no hi...
3: Sí. Jo en tinc dos petards que hem de tindre elements de control, perquè és una situació molt crítica la que estem, no? Hem tingut una primavera tan pujosa que tenim tot el sotabosc molt crescut, temperatures molt altes, i per tant s'ha assecat tot, humitat molt baixa, i això és un còctel perfecte perquè pugui haver tinguem molts incendis.
0: Mariano Barrientos, expert en climatologia històrica, com estàs? Bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: El que passa aquests dies a Catalunya és normal o no? Perquè aquí sents de tot. La gent que això tota la vida ha passat, que això del canvi climàtic és un conte xinès, altres que diuen no, lògicament, és evidentíssim, està demostrat amb dades, és una realitat que ens amenaça tots plegats i això cada cop va i anirà a més. Què ens expliques, Mariano? Què ens pots dir?
10: Bé, és un tema que genera, evidentment, molt de debat social, perquè és un tema que preocupa. Això és bo que passi, que hi hagi reflexió i debat sobre aquests temes, però el que podem dir així amb una perspectiva històrica és que l'atmosfera ens ha donat situacions molt problemàtiques en diferents èpoques,
0: sí,
10: molt semblants o pitjors a les actuals.
0: Ah, sí? Quan llavors, va passar això, per exemple?
10: De... Uf,

0: Tenim 12.000 episodis adversos els darrers 1.000 anys. 12.000. Just ahir vam passar la frontera al llindar dels 12.000 episodis. Llavors, per exemple, pel que fa a onades de calor persistents amb nits tropicals a Barcelona de tot l'estiu complet, n'hem trobat en el segle XX, que això és el curiós, en el segle XXI hem tingut algunes de preocupants, d'onades de calor molt sostingudes, que és el que genera més disconfort i, en definitiva, com es comentava abans, més problemes de salut directa a les persones. La del 2003 va ser un primer referent de període de calor sostingut anòmal, totalment anòmal, amb desenes de milers de morts a Europa Occidental. Quan es busquen els registres semblants, en el cas de Barcelona, que tenim una sèrie meteorològica única a tota Espanya, és la més llarga, té 240, quasi 250 anys de registres diaris, en el segle XX no trobem cap situació semblant. Això és el que crida l'atenció. Són fenòmens de baixa freqüència, però quan anem a episodis climàtics previs, com la petita edat del gel, que es caracteritzen per fortes irregularitats climàtiques, resulta que en el segle XIX en trobem 5 de situacions semblants d'onades de calor sostingudes en el temps durant tot un estiu. Tenim 5 casos pel segle XIX documentats a Catalunya, a Barcelona, amb dada instrumental. I ara que jo estic treballant amb el calaix de sastre del Baró de Maldà, me n'apareixen, ja així molt ràpidament, l'any 1794, ja apareix precisament una situació de calor sostingut molt, molt primerenc, perquè el 13 de juny ja comencen a patir nits tropicals, però és que després són 73 dies seguits de nit tropical a Barcelona ciutat.
1: El 13 de juny del 1794
0: ja
1: comença una fase de nits
0: de
1: tropicals
0: graus,
1: que s'allarga durant 73 dies.
2: Però la temperatura quina era?
1: Home, nit tropical vol dir que no baixes dels 20, Barbeta.
0: No baixes de 20, però és que l'11 de juliol comencen a tenir ja temperatures de 24 i 26 graus, 26, 27, ja són nits tòrrides.
1: Tòrrides.
0: I així van estar 24 dies.
2: Però i la màxima? La màxima?
0: Aquí està el problema, que ells pateixen el disconfort tèrmic a les nits, però suposo que per les condicions urbanístiques i de l'atmosfera en general, les temperatures no arribaven a assolir els valors que estan assolint actualment. A Barcelona, per exemple, es quedaven entre 30 i 32 graus. Molt semblants a les actuals. Però, en canvi, les nits de disconfort les patien com nosaltres. El propi Baró de Maldà, és que just ahir estic treballant amb això, i ahir em va deixar un testimoni d'una altra situació adversa de calor sostingut el 1787, i el Baró de Maldà ens diu, i obro cometes, s'han mogut calors excessius des del 21 de juny com si ens trobàssim ja en la canícula, fent un temps sec i serè. Tanco cometes. L'home ja s'exclama que el 21 de juny ja està en condicions de canícula, quan la canícula tradicionalment és l'última setmana de juliol i la primera d'agost, aproximadament. Són unes 2 setmanes de calor molt, molt sever i de disconfort que ja culturalment teníem assumit. Doncs el Baró de Maldà es queixa que el 21 de juny ja està patint com si fos la canícula. Això sí, va ser un any climàticament esgarrifós, que espero que no es repeteixi, perquè si l'haguéssim de patir a l'actualitat, al segle XXI, no sé com ens en sortiríem. L'any 1787 és de manual. Però clar, tot això, doncs, uns quants especialistes ens dediquem a recollir aquesta informació, ens esgarrifem, ho deixem tot ben endreçat i constatat en bases de dades, i a mesura que la societat ho necessiti, doncs, anirem proporcionant aquests referents i contextos climàtics del passat.
3: Sí, que
0: poden ser útils.
3: Sí, que al final la meteorologia és com tot, o sigui, tot depèn de la política i al final tot ho fem servir pel mateix, per intentar portar els arguments que ens fan falta, no? Perquè m'estàs comptant. O sigui, no només que és el tema de la temperatura pot ser molt més semblant, però hi ha alguns que diran, bueno, ja la teníem, i altres diran, no, la teníem, però resulta que el que ha dit el Barbeta, que al final sí, ho patim més, no?
2: Jo hi ha una cosa que tinc claríssima, i és que a mi m'agradava amb els amics fer dinars, migdia, dinars a l'aire lliure, ja no es pot.
0: No es pot.
2: Abans estaves sota un arbre, dinaves i feies un pícnic i tot allò. Ara no es pot.
1: Ja. Escolta, Mariano, ja.
0: Hi ha hagut èpoques de tot en això. Hi ha hagut èpoques en el que hi ha un màxim solar. Per exemple, a finals del segle XVIII era tan incòmode com ara estar

0: a la intempèrie als estius, i també hi ha hagut èpoques de mínims solars en els que la gent moria de fred, es desplomava morta de fred pel carrer a Barcelona, com el desembre de 1829. I el clima dona per tot. Llavors, això sí, que és el que comentàveu també ara a la tertúlia, si s'agafen fragments i petits blocs de dades de diferents èpoques, de diferents escales temporals, es poden fer servir per justificar qualsevol interès polític, econòmic o social o ideològic que es tingui. Perquè, clar, de climes que n'hem tingut de tota mena, fa 200 milions d'anys feia una mica més de calor que ara. Sí, s'estava a 25-27 graus de temperatura mitja al planeta, no a 16, a 27. Però, en canvi, fa 120.000 anys doncs estàvem 10 graus per sota cara. Tot depèn de les escales a les però que es vulgui això... agafar una petita peça de dada i fer-la servir.
1: Però hi ha petjada...
2: Això que dius tens raó amb algunes coses, no? Però que, a veure, vam tindre l'edat mitja una època més glacial, es deia, no? I hem tingut època dels mitja... romans que ens diuen que han trobat vies a la zona dels Alps quan s'han desglaçat les glaceres, no? Per tant, segur que al llarg de la història han tingut contrastos tèrmics evidents. La pregunta és, aquest segle XX-XXI, per dir una manera, la radicalitat que ha agafat el clima a nivell mundial, no només aquí, sinó de tot el planeta, hi ha alguna situació amb tot el que tu has estudiat d'aquests mil anys que tingui aquest contrast tan radical com hem tingut aquest final?
1: I sobretot, digue'ns com penses que acabarà tot això. Si tenim la sort de viure unes quantes dècades més, què arribarem a veure i a patir en aquest món de Déu?
2: Deixa'l
1: parlar, Mariano, endavant.
0: Hi ha dos fenòmens o processos que es poden tenir en compte simultàniament. Un seria en quant a fenòmens meteorològics. A una escala d'uns pocs dies o d'un mal estiu, com el que estem ara, que tot apunta que tindrem, en aquesta escala meteorològica, en els registres dels últims mil anys, registres obtinguts en documents històrics, es perceben situacions semblants. Mm-hmm. O sigui, no estem fora de mida, de moment, no estem fora de mida. Fins i tot hi ha episodis molt pitjors dels que estem ara experimentant, sobretot pel que fa al tema pluviomètric, de pluges torrencials i episodis molt, molt delicats, d'inundacions extenses i molt severes, sequeres. Encara no hem arribat ni de lluny als llindars. I de sequeres també. N'estem trobant algunes de 10 i 12 anys de durada. Uh-huh. O sigui, encara no hem arribat a superar cap llindar excepcional. Però a escala climàtica, el que sí que es troba és que aquests fenòmens meteorològics que tots junts, en forma de comboi, formen el que seria les característiques climàtiques o del clima, que va tenint unes ones i una successió de situacions de temps, el que hem trobat és que en època històrica tot era molt suau i es anava formant com un gradient que el deteriorament o la millora del clima es feia de forma suau, la societat s'hi podia adaptar, fins i tot hi havia generacions que no notaven cap canvi ni cap problema perquè era tot tan suau i tan regular que no ho detectaven, i en canvi sí que hi ha hagut algunes èpoques en les que això, aquests canvis han sigut més ràpids i que algunes persones sí que ho han detectat, com per exemple el Baró de Maldà, que cada dos per tres en el seu dietari fa esment aquestes situacions adverses meteorològiques que ell considera que són il·lògiques i que li fan anar malament les seves rendes, els seus interessos.
2: Tu has dit, perdona, que no aguantaríem actualment una situació com es que havia passat, per exemple, 10 anys seguits de sequera.
0: D'escala meteorològica, alguns dels episodis que estem ara identificant i catalogant, jo crec que la societat, amb els interessos econòmics i l'activitat que tenim i la demanda que tenim i la població que hi ha en un territori, ho passaríem molt malament.
1: Ja.
0: Molt malament.
1: Mariano,
0: volia acabar amb el de l'escala climàtica.
1: Acabem perquè ens queden 3 minuts, Mariano. Digues.
0: La singularitat del segle XXI és que aquestes oscil·lacions que pot anar fent el clima estan com accelerades i són molt ràpides.
1: Ja.
0: Això sí que en el registre històric i en el registre paleoclimàtic no s'ha trobat abans.
1: Yeah.
0: Per exemple, la concentració de gasos d'efecte hivernacle que hi ha a l'atmosfera, que probablement és el causant d'aquests comportaments tan ràpids que hi ha ara, no té referent en tot un milió d'anys. en els testimonis de gel de l'Antàrtida i de Groenlàndia, en un milió d'anys no es troba una concentració tan ràpida de gasos d'efecte hivernacle.
1: Mariano.
0: L'atmosfera respon d'aquesta forma accelerada, probablement per aquesta anomalia tan greu que estem generant l'home amb l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
1: Per tant, què et sembla,
0: aquest és el problema.
1: Què et sembla que pot passar a partir d'aquest problema? Diguéssim, què podem arribar a veure els propers 10, 20, 30, 40 o 50 anys?
0: Val, doncs un deteriorament, per nosaltres serà un deteriorament perquè serà molt ràpid, i això és el problema, la societat, els responsables polítics, la gent del carrer, tothom, hauríem d'estar molt conscienciats que davant d'aquestes tendències tan ràpides, tan acusades que té el clima, ens caldrà unes reaccions també accelerades, àgils, per poder-nos-hi adaptar. Llavors anirem a uns escenaris que els climes directament canviaran. Mm-hmm. Probablement el clima mediterrani es tropicalitzarà i adquirirà característiques monsòniques.
1: Mare meva.
0: Doncs el que ens toca fer de moment és adaptar-nos. Mentrestant, els responsables polítics, les grans entitats governamentals i internacionals preparen mesures per mitigar.
1: Hi ha un senyor que es diu Donald Trump que mana molt en aquest món. I aquest tema...
0: Bueno, però els governants van canviant i també depèn de les necessitats que es plantegen o els reptes, prenen les decisions a final, s'acaben prenent les decisions adequades. Llavors, hem de confiar que ells el que haurien de fer és accelerar els seus ritmes de decisions perquè el clima està anant d'una forma com més accelerada en els seus canvis i en les seves fluctuacions.
2: Ens hi hem d'adaptar. I també,
1: que em queda un minut. Sí? Escolta, Mariano Barrientos, expert en climatologia històrica, és un luxe parlar amb tu.
0: Moltes gràcies.
1: No, home, no, moltes gràcies a tu per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4 i fins molt aviat. Que vagi bé, Mariano, gràcies.
0: Vinga, vagi bé. Bon dia.
1: Que no veieu que hi ha un rellotge que queda en segons? Mira la Marta Inglés. La Marta Inglés us mataria a tots quan feu així.
3: Però hem de felicitar a la Laura Tallada, que és la que ha tret un 9,9 de Banyoles, que ha tret un 9,9...
4: Enhorabona! Enhorabona!
1: Sí, senyor, que ja tenim les notes, abans ho dèiem, de la selectivitat. Gràcies a tots, bona revetlla, porteu-vos...
3: Enhorabona als pares de la Laura Tallada.
4: I a la Laura, també. I a la Laura, també,
3: als pares.
1: Les notícies de les 11, de seguida, psicòlegs, el Bolinches, lo Pau de Pons i no sé quantes coses més. Fins ara mateix.
3: I cuets.
5: Són les 11.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. En marxa el Consell de Ministres que aprovarà el decret llei de la dependència amb una inversió de més de 2.200 milions d'euros, la més gran de la història. Ho ha anunciat avui el president del govern espanyol durant una trobada a la seu de l'Imserso sobre polítiques de discapacitat i dependència. Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. El Consell estarà marcat també per la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas Mascaretes, que, recordem, condemna l'exministre i exsecretari d'Organització Socialista José Luis Ábalos 24 anys de presó. Una sentència sobre la que continua sense pronunciar-se precisament Pedro Sánchez, que sí reitera la seva voluntat de continuar al front del govern.
8: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí.
7: Fons de Moncloa confirmen que la reacció a la sentència del president serà demà al Congrés durant la compareixença a petició pròpia.
5: I tot a punt per una de les nits més esperades de l'any, la vigília de Sant Joan. Fogueres, petards, música i xerinola seran els protagonistes de la revetlla a molts municipis. El govern fa una crida a la precaució davant les altes temperatures i l'elevat risc d'incendis. Aquest dimarts, els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt elevat a 110 municipis de 12 comarques de Catalunya i reforcen la vigilància al territori. Miguel López, inspector en cap d'operacions especials dels bombers, alerta de la combinació de la revetlla amb una campanya d'incendis. El Cafè d'Idees de Ràdio 4.
9: És que estem amb l'impàs de que tenim tota la part de rostolls, tota la part de bosc, i estem justament que els rostolls tenen capacitat de cremar i el bosc està a punt d'entrar amb aquesta capacitat de cremar. Per tant, si això ho juntem amb la nit tan especial d'avui, que és la nit de Sant Joan, on tenim pues, ignicions, on tenim petardos, etc., pues, dona un còctel que sí, és, pot ser interessant de seguir aquesta nit.
5: De la seva banda, el sector de la pirotècnia preveu una bona campanya de Sant Joan i factura prop de 20 milions d'euros. La delegació del govern espanyol a Catalunya ha autoritzat més de 1.900 punts de venda de petards enguany entre locals i casetes. I Sant Joan es viurà amb intensitat, com dèiem, arreu del territori, amb el foc, però també amb música i ball. Tarragona rebrà la flama del Canigó i encendrà la foguera de la plaça Corsini, escenari de la proposta musical per una de les nits més màgiques de l'any. Anem cap a Tarragona, a Pilar Ribas.
10: A Tarragona, a partir de 11:15, comença la cercavila de foc des de la plaça de la Mitja Lluna, amb el Ball de Diables, el Drac, el Bou, el Griu, la Víbria i la Colla de Diables Boramar, acompanyats pels convidats, el Ball de Diables de la Canonja i la Bèstia de Sant Sadurní d'Anoia, que portarà el foc que encendrà la foguera a la plaça Corsini. La revetlla s'iniciarà a mitjanit amb els grups de versions Ridi to Rock i Fem Versions. D'altra banda, amb motiu de la celebració de Sant Joan, estaran prohibides les fogueres de gran format, barbacoes, fogonets, bombones i qualsevol altre element de combustió i la venda no autoritzada d'alcohol, entre altres mesures. Destacar que Vilaseca prohibirà la pirotècnia i restringirà l'accés a la zona de la platja de la Pineda, que forma part de la xarxa Natura 2000. L'alcalde, Pere Segura, diu que el municipi defuig totalment del model de Barcelona de revetlla en què l'espai públic es canibalitza, ha dit.
11: Fugim d'un model en què l'espai públic es canibalitza, que es sotmet a una pressió molt intensa i en què durant unes hores sembla que tot s'hi va. Per tant, avui és un abans i un després. Nosaltres no volem això per la Pineda.
10: En total, el Departament de Territori ha autoritzat 8 revetlles i fogueres al litoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre vinculats a Sant Joan.
5: Avui es compleixen 10 anys del referèndum del Brexit, la votació que va culminar el febrer del 2020 amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Un aniversari que arriba quan el primer ministre, Keir Starmer, acaba d'anunciar la seva dimissió.
7: Només s'ha postulat per succeir-lo l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, qui ha pres possessió de la seva acta de diputat fa només unes hores. Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, ha assegurat a Ràdio Nacional que si es confirma aquest relleu, hi haurà continuïtat en las relaciones entre Londres y Bruselas.
12: En principio, el nuevo primer ministro, si se confirma que sea el antiguo alcalde de Manchester, parece que continuará en esa vía. Y bueno, el debate del Reino Unido en los próximos años volverá a ser o seguirá siendo hasta qué punto hay que mantener una relación más o menos cercana con la Unión Europea.
5: I encara un apunt de l'exterior, una delegació del govern talibà de l'Afganistan ha viatjat avui a Brussel·les per reunir-se amb representants de la Unió Europea, segons fonts de l'executiu de Kabul. Es tractaria de la primera trobada de la UE amb els talibans en territori europeu des que van prendre el poder el 2021.
7: Segons la mateixa font, les converses tractaran temes com els refugiats. Recordem que la Unió Europea no reconeix oficialment el govern talibà de l'Afganistan, que només ha reconegut per un nombre molt reduït de països amb bona part per les restriccions que imposen a les dones i a les nenes.
5: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 12.
6: Ràdio 4.
13: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
14: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
15: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
16: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
17: Com sempre, salut i perdida.
18: Jo dic que sí, perquè és la Samantha. Jo no volia jo ara portar-li la contrària.
19: La veritat per davant de tot.
20: Andy i... jo no penso dir la paraula.
21: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
22: M'he quedat esparverada.
23: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
24: Nena, nena, nena, nena!
25: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
26: Metròpoli, amb Xavi Collado.
6: Radio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12. Ja tenim aquí... Què tal, Antoni? Bolinches.
2: Encantat, ja.
1: Com estàs?
2: Aquí amb vosaltres.
1: T'agrades molt, perquè en saps molt. Tens molta experiència.
2: Home, si als 79 anys, ja quasi dic 80, 79 anys, no tinc experiència.
1: Experiència és un grau.
2: Ja ho tinc malament.
1: Sí, però hi ha gent amb experiència que no en sap tant. La gent, quan surt al Bolinches, s'enganxa a la ràdio. Ep! Atenció, que aprendrem coses aquí.
3: Perquè ja fa molts anys que l'escoltem,
2: sí,
3: Antoni Bolinches.
2: Sí. Aviam, sí. Per què? Pel que dic, té un doble valor. Un, com dius tu molt bé, dieu vosaltres, l'experiència. Però aquesta experiència dona un salt qualitatiu quan l'experiència la sistematitzes, com és en el meu cas, i fas un llibre. Per què? Perquè, clar, el llibre el que fa és fixar els coneixements i, curiosament, donar un salt qualitatiu als teus propis coneixements, perquè saps el que escrius, però a l'escriure-ho millores el que saps. I aleshores, evidentment, tens més capacitat per exposar-ho de manera que pugui ser entenedora i útil.
1: Estem trinxats. La gent ho diu, el món està trinxat. Ha canviat molt, ha canviat massa i massa ràpid, tot
2: sí,
1: això.
2: Sí, perquè estem en una crisi de model de civilització. Ja, al segle XX hi havia una dialèctica, comunisme, capitalisme. El capitalisme és millor per la llibertat, però pitjor per la justícia social. El comunisme, teòricament, era pitjor per la llibertat, però millor pel benestar general. Què ha passat? Que el comunisme no ha estat operatiu i el capitalisme s'ha hipertrofiat. A part de dir, què proposem als psicòlegs humanistes? Pues això, a l'humanisme.
1: Bé, les persones que s'amarguen la vida és perquè encara tenen en el present els records negatius del passat. Ara de seguida en parlarem i ens diràs com ho podem arreglar i superar per deixar d'estar amargats, diguéssim, però aquest matí, Jordi Vila, per començar... Què regalem avui? Coca, i no una coca qualsevol, eh?
3: No,
1: coca de
3: no,
1: Sant Joan,
3: no és una...
1: premi...
3: No és una coca qualsevol, és la millor coca creativa de Sant Joan 2026.
1: Ah, ja sé quina és, té una pinta,
3: sí,
1: allò.
3: Sí, sí.
1: És aquella que porta festuc. Pistatxo, que també es pot
3: sí,
1: dir en català, pistatxo,
3: no,
1: està acceptat.
3: No és de crema, ni de fruita, ni de llardons. És de,
1: diferent,
3: de festucs, no?
1: Diferent sí, i boníssima. Sí, sí, sí. I no d'una pastisseria qualsevol,
3: no,
1: tampoc, eh?
3: No, és de la pastisseria... Hoffman.
1: Ja ha arribat la coca?
3: Una de les millors.
1: Ja ha arribat la coca, Carla Villegas? Ja la tenim a punt o què?
4: Ha arribat, ha arribat.
1: L'has tastat o encara no?
4: No, no, la Sílvia l'ha guardat molt bé perquè ningú de la redacció pugui agafar cap tros i que la puguem obrir aquí tots junts.
1: Molt bé. Pau, no esmorzis. Ho dic a lo Pau de Pons, que segur que ens escolta perquè ja deu estar despert a aquesta hora. No et cal esmorzar, nen, que tenim coca de Sant Joan, bona i diferent. Lo Pau, de seguida, al matí de Ràdio 4.

0: sense dato. Jo, si veig a la Marta Inglés rient i ballant, ja estic content. Vol dir, això va bé. Anem bé. Escolta'm, avui jugarem també, Jordi.
1: Sí, sí, sí, jugarem i ho farem...
0: Amb aquest joc online, que ho està petant.
1: El joc és els 947 que...
0: Municipis catalans.
1: Ens posa a prova els nostres coneixements geogràfics sobre Catalunya, eh?
0: Ah, mira.
1: Atenció, perquè només en 3 setmanes aquest joc online, sí, els 947, ja ha aconseguit 57.000 partides, s'ha convertit en un veritable fenomen viral, i qui ens acompanyarà aquí l'estudi és el seu creador, l'Arnau Font.
0: Molt bé.
1: I també
0: ens posarà a prova.
1: Ens posarà a prova, sí.
0: Hauràs de venir, Carla Villegas, a fer l'examen.
2: Ui, val, vinga.
0: A fer l'examen. Escolta, i parlarem amb l'alcalde d'Hostalric, no? Tard o d'hora, Carla Villegas,
2: sí,
0: també.
2: Sí, estem aquí intentant, perquè, clar, m'ha dit que té moltes trucades i reunions pel tema, precisament, del que volem parlar amb ell, que és el de la plaga de mosques i mosquits.
0: Una plaga que els està fent la vida impossible, Bolinches. Sí. És un disbarat, és un núvol negre de mosques que ha obligat a tancar empreses que han hagut de deixar de treballar, bars, restaurants, alguns comerços. Una situació complicada. Sí? T'hi trobes d'avui per demà i què fas amb això?
3: És un conjunt de circumstàncies, canvi climàtic, per manca de capacitat de gestionar bé els temes ecològics, per egoisme excessiu. En definitiva, si no hi ha canvi personal, no pot haver millora social.
0: Ja. Carla, mira, estaria superbé poder parlar amb alguns dels alumnes que han tret les millors notes de la selectivitat, que enguany han sortit puntuals. L'estudiant amb la millor nota és una noia de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ho deia el Barbet, amb un 9,9, mentre que 4 estudiants de la demarcació de Barcelona han aconseguit un 9,8. Què vas treure, tu, la selectivitat?
2: Clar, jo me'n recordo de la nota sobre 14... que aquí se suposa que has de sumar també les específiques. No me'n recordo de la nota sobre 10, però sobre 14 crec que vaig quedar poc de l'11, de l'11 de 14.
0: Laura Tallada Fàbrega, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, 9,9 sobre 10, una passada, tu. De les comarques de Barcelona, Martina Gutiérrez Roma, de l'Institut Vallès de Sabadell, Enric Sánchez Canyelles, de Sant Andreu de la Barca, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní i de Noia, mare meva. Tomàs Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa. Joan Torrecillas Calderón, de Rubí, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès. A les comarques de Tarragona, la millor nota, Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, amb un 9,7. Comarques de Lleida, un estudiant ha aconseguit un 9,6. Lucía García Gil, de Cubells, mira, és de la Noguera, però anava a l'institut als Cubells d'Artesa de Segre, a la mateixa comarca. Doncs mira, aquestes són les millors notes de Catalunya aquest any a la selectivitat. Què, Jordi Vila, anem amb el Bolinches, que tenim ganes de...
1: Doncs
0: d'estar millor, si pot ser.
1: Sí, perquè el Bolinches defensa que molt aquesta idea que del patiment també se n'aprèn. De fet, en el seu últim llibre, Psicoteràpia per al mal d'amores, defensa que el patiment amorós pot convertir-se en una escola de creixement personal.
3: Ara parlàveu de les bones notes. Clar, les bones notes no venen del cel, venen de l'esforç. Les dues vies que tenim per millorar és assimilar bé el patiment i educar-nos per conquerir els nostres objectius vitals. I tot el que estudies no t'agrada. Moltes de les coses que estudies, les estudies pel sentit del deure, perquè has de provar. I a partir d'aquí, qui no es disciplina, no millora.
1: I parlant del tema del patiment amorós, realment es pot sortir més fort d'un desengany?
3: Es pot sortir més fort, però també es pot sortir més enfablit. Més exactament.
1: Un surt d'entrada, un surt com pot.
3: Sí.
1: Com pot, i després
3: va
1: processant.
3: La dinàmica més freqüent és que primer, evidentment, t'enfonses. Sobretot quan tens un sentiment amorós cap a la persona que et deixa, i alhora tens un problema d'autoestima pròpia. Perquè si tu estàs bé d'autoestima i et deixen, no t'afecta igual. El problema és quan tu necessites que t'estimin per estimar-te i aquesta persona et deixa d'estimar. Aleshores t'enfonsa, perquè no només perds el subjecte amorós, no només perds l'estil de vida que portaves, sinó que alhora tens una ferida emocional. I creus que com no t'estimen, no ets estimable. I a partir d'aquí, o buscar desesperadament un substitut amorós, o t'enfonses amb una clau sadomasoquista i depressiva, amb el que et dius a tu mateix que no serveixes per res, que no ets estimable, tenint en compte que ningú t'estima. Aleshores, la persona té dues opcions. O destruir-se intentant evadir-se, sexe, droga i rock and roll, sí. O dir, aviam, per què m'han deixat, què puc fer al respecte, faig un diàleg intern...
1: Inicia un procés de coneixement personal...
3: I faig una acceptació superadora.
0: Bé, Bolinches, tu dius, la intel·ligència de l'home enamora la dona, però la intel·ligència de la dona no enamora tant l'home. No l'enamora tant o no l'enamora gens, l'home?
3: Pues, les dues coses. Amb uns no tant i altres gens.
0: Per tant, podríem dir, però la intel·ligència de la dona no enamora l'home, en general. Sí, Bolinches?
3: Aviam, l'home evolucionat es pot enamorar de la intel·ligència de la dona, però venim d'un model social on la dona s'enamorava admirativament. En canvi, l'home no té tendència ni cultura d'enamorar-se admirativament. L'home prefereix ser l'admirat, no l'admirador. I curiosament, només és capaç d'admirar la dona a l'home admirable, però aquest home admirable té moltes dones que l'admiren amb ell. I aleshores la pregunta és, si tu tens 10 dones per triar, triaràs a la que tu has d'admirar amb ella o una de les 10 que t'admiren a tu, amb igualtat de condicions?
0: Perquè no pot ser que ens admirem l'un a l'altre mútuament.
3: Això seria ideal. Això seria l'amor harmònic.
0: Però no sol passar, això.
3: No és freqüent. L'home preferir...
0: Però cada cop més, no? Potser, o no?
3: Aviam, el tema és que no hi ha prou homes evolucionats. I aleshores, el que té és el preu que estan pagant les superdones.
0: Que
3: tant de bo trobéssim aquestes... Això seria l'amor sinèrgic. Aquell amor que els dos s'enriqueixen de la diferència i es nodreixen dels valors, capacitats i virtuts respectives. Aquest seria l'amor ideal, però no és l'amor real.
0: L'altre dia el Bolinches ens deia, després de 10 anys de relació, l'home és infidel quan pot i la dona com vol. De fet, va ser el titular de la primera entrevista que li van fer aquí al matí de Ràdio 4, i altres coses com les dones volen relacions vives i els homes prefereixen relacions còmodes.
3: Pues sí. És una... Aviam, tota simplificació deixa de ser útil per tothom, perquè, evidentment, no tothom es pot encapsular en un determinat concepte o en una única dinàmica. Estem parlant de tendències de comportament que serveixen de referent per entendre el que està passant a nivell psicosocial.
0: Ja. Escolta, què en penses d'això de les apps de cites, això que... Des de fa anys que s'ha posat tan de moda.
3: Sí. Què els dic als meus clients i a les meves clientes? Que està molt bé sempre i quan no es limitin això. Això ha de ser una opció més després de les 5 tradicionals. Les persones tenim 5 canvis de socialització. A l'esportiu, al cultural, a l'artístic, al benèfic i al polític. Per aquestes vies coneixem persones amb les que podem tenir determinades afinitats. A partir d'aquí podem afegir les apps de citacions, les agències de relacions, pues molt bé, però com una opció més. El problema és no limitar-se, perquè sigui per la via que sigui, hi ha la prova del cotofluix, i la prova del cotofluix és quan hi ha la primera entrevista personal. I aleshores, o les dues persones s'agraden, hi ha una certa química, que deia el Premi Nobel espanyol de bioquímica, el Severo Ochoa, no? L'amor és física i química.
1: Total, total.
3: Aleshores, pues sí. Tu i jo resulta que coincidim en tot, però quan ens coneixem no ens agradem, pues està molt bé que coincidim en tot, sí, però com,
0: ja
3: no voldrem estar junts.
0: Ja es fa cotoli, sí, sí.
1: Antoni, portes gairebé 50 anys treballant en parelles i observant com han canviat les relacions. D'això en parles al llibre que vas publicar el 2019, El síndrome de les supermujeres. Abans ara en parlàvem, no?
3: Sí.
1: D'entrada, en recordes exactament, no? Què és una superdona? I també ens comentaves que els homes hem evolucionat menys que les dones, per tant, hi ha menys superhomes que
3: sí,
1: superdones.
3: Sí, però per què hem evolucionat menys? Perquè estàvem en una situació d'avantatge, i qui té avantatge no necessita qüestionar-se l'avantatge. Les persones creixem perquè hi ha una disconformitat amb la nostra realitat. Clar, les dones que estaven sotmeses al poder masculí van dir, escolta, aquest model no el vull. Els homes que estaven beneficiats pel model, racionalment ja entenem que ha de ser més simètric, més igualitari, més participatiu. Però deixar una situació d'avantatge, no tens gaire pressa. El que té pressa és el que vol canviar la situació de desavantatge, i les dones ho han fet amb 60 anys, i els homes, doncs, ens anem adaptant relativament. Jo, en aquests moments, hi diria que hi ha dos grans tendències. La meitat dels joves estan acceptant que la relació ha de ser més simètrica, més igualitària, enriquint de la diferència. Però l'altra meitat d'homes estan en regressió. Van cap al model tradicional, home dominant, dona subordinada. Quin és el problema? Que ja no trobaran dones subordinades. La dona ja no accepta sotmetre's al poder de l'home.
1: I què entenem per una superdona?
3: La definició operativa...
1: Què la caracteritza,
3: sí,
1: no?
3: Exacte. Mira, de fet, el concepte és la sistematització, com dèiem abans, no? El coneixement no és més que l'experiència sistematitzada.
1: Aleshores, que són dones preparades, independents, exitoses...
3: Que van passar pel meu despatx. Sí. I vaig veure una sèrie de característiques a partir de les quals vaig fer la definició operativa de superdona. El perfil eren dones entre 40 i 60 anys, intel·ligents, atractives, bona posició econòmica i bon estatus professional. I com conseqüència d'això, totes venien amb una queixa, que no trobaven homes adequats per elles. A partir d'aquí...
1: És una mica paradoxal, no?, perquè quan una persona té tantes virtuts i és tan intel·ligent, és tan bona, no?
3: Per això, curiosament, és el primer síndrome paradoxal de la història de la psicologia, perquè una síndrome és el conjunt de característiques o símptomes d'una determinada malaltia o disfunció, però aquí és el conjunt de virtuts que perjudica la dona. I, a més, això encara és més greu quan parlem d'aquest perfil amb l'home. Imagina't un home entre 40 i 60 anys. Atractiu, intel·ligent, bona posició econòmica i bon estatus professional. Aquest home, li falten dones o li sobren? Aquest home, li sobren dones. I aquesta és la paradoxa, que allò que per l'home és un premi amorós assolir l'excel·lència social i professional, amb la dona assolir aquesta excel·lència li implica un càstig amorós per la via de que no troba un grup adequat d'homes per poder tenir una elecció adaptativa. La meva tesi, sí, és que 4 de cada 5 superdones no trobaran homes adequats per ella.
1: I potser quan se n'adonen d'això, doncs decidiran, no sé, rebaixar les seves expectatives, o a l'hora de relacionar-se...
3: No funciona.
1: Intentar dissimular...
3: No funciona.
1: La seva, diguem, la seva cultura, no.
3: No, moltes m'ho diuen. He de baixar el llistó, o he baixat el llistó. Què passa? Quan baixes el llistó rebota. Curiosament, dels 5 perfils de superdones, en funció de com reaccionen davant del problema, i que jo crec que el concepte és prou entenedor, és la superdona castradora, la superdona conformada, la superdona reactiva, la superdona facilitadora i la superdona autosuficient. La castradora ja no és superdona, perquè castiga els homes per no ser com ella vol que siguin. Ah. Aquesta dona, evidentment, ja era una profecia autocomplidora nativa, perquè si tu trobes una dona que t'agrada però et castiga perquè tu no és com ella vol, et perjudica tu, però es perjudica amb ella, perquè tu ja no voldràs sortir amb ella.
0: Correcte.
3: Després, la superdona reactiva, diu, ostres, aquesta realitat no m'agrada. Ah. Aleshores, primer perill, me'n vaig cap a la castradora i castigo els homes. Sortosament, la majoria evolucionen en positiu.
0: Parlant d'altres coses, tu dius que has vist més problemes amb fills, amb pares modèlics, que al contrari. Sí?
3: Sí, per una raó molt elemental. Millorar un bon model és difícil. I ser millor que un mal model, això ho tenim fàcil. O dic que què convindria? Tenir pares i mares assequibles, que ens estimessin de manera adaptativa, amb prou qualitat i quantitat, i que fossin referents d'identificació positiva. Però és cert que tinc molts casos que no puc, no els hi pots dir com està el teu pare, ni els hi pots recordar públicament. Que... Mira, et posaré un exemple molt colpidor, que és una anècdota que sí que es pot explicar, perquè no és amb el context terapèutic, sinó amb el context social. Em van convidar a un acte que feia la Caixa. En definitiva, al costat de la meva dona i al costat meu, però exactament al costat de la meva dona, es va sentar el fill de Ladislao Kubala. Kubala era el jugador del Barça, que era a la meva infantesa, era la gran figura del barcelonisme. En aquella època eren Kubala al Barça i Di Stéfano al Madrid. Vale. Clar, el fill de Kubala va jugar a futbol, però mai va arribar, el fill de Cruyff va jugar a futbol, però mai va arribar a ser tan bo com el seu pare. Clar, aleshores, què feia jo? Li presento a la meva dona i dic, mira, aquest és el fill del Kubala, quan ell també és Kubala. Què vaig fer? Sabent com afecta que t'identifiqui no per qui és tu, sinó per qui va ser el teu pare, aleshores li vaig presentar a la meva dona, mira, aquest és el Kubala, jugador de futbol. Quan jo era petit, el seu pare era l'ídol del Barça. Perquè tampoc pots negar això, m'explico. Per tant, hem d'anar molt en compte. El cognom ens responsabilitza. I tant de bo tots poguéssim estar contents dels pares que hem tingut, sense que això impliqui un desavantatge social o un complex comparatiu. Jo, per dir-ho clarament, si el meu pare o el meu avi hagués estat Freud, jo tindria complexa d'inferioritat. Però com el meu pare pues no era un model massa edificant, per mi va ser molt fàcil ser millor que el meu pare.
1: Estem parlant amb l'Antoni Bolinches, Xavi, un dels grans referents en teràpia de parella. Hi ha una pregunta, mira, que vull compartir amb tu. Els homes temen les dones sexuals.
3: Sí,
1: Antoni, què vol dir això?
3: D'això parlo a Sexe Savi. Aviam, quan la dona era receptiva i l'home era el demandant, l'home no tenia por sexual. Perquè, clar, estava en una situació de superioritat. Jo demano i tu acceptes. Però què ha passat des que la dona s'ha alliberat sexualment? I ha pogut dissociar sexualitat de maternitat. Ha anat desenvolupant el seu potencial sexual. I això ho explico a Sexe Savi. Dels 5 medidors psicosexuals, de la competència sexual, tots són a favor de la dona. La dona té més vies orgàsmiques, més que no té període refractari, té més sensibilitat i alhora té més sensibilitzades les diferents zones erògenes. L'home té menys capacitat orgàsmica, té període refractari, té menys vies orgàsmiques i té menys sensibilitzades les zones erògenes. A partir d'aquí, la dona és el sexe fort. I saps qui és l'home fort? el que accepta que és l'home fluix. Saps quin home sempre funcionaria? El que no li importés no funcionar. Però per això has de tenir molta seguretat.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Espera, permet-me un segon, Bolinches, perquè passa un minut de 11:45 i estem tots ja a les portes d'aquesta revetlla, que si calor, que plourà en alguna comarca aquesta tarda, hi haurà tempestes al Pirineu. A l'hora de la revetlla segurament no, però ho volem aclarir tot plegat. Marc Silvestre, com estàs, Marc? Bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia.
4: Molta calor, no?
0: Sí, noi, només falta aquesta pols sahariana, tio. De veritat, aquest matí dic que és fastigós aquest temps, pel meu gust. Massa calor, risc d'incendi... Ai, senyor, què hi farem? Com ho veus, això, Marc?
4: Aquests dies sembla que estiguem a l'Aràbia o al Sàhara amb tanta pols. Tenim un cel ben terrós i...
0: Sí, sí, sí.
4: Escolta, es fa insuportable, sí.
0: A la tarda, que no el vespre o a la nit, no? Algun ruixadot cap al Pirineu o què, Marc?
4: Sí, algun ruixat aquesta tarda. Potser més que Pirineu, prepirineu i nord de la Catalunya central. Cap a les comarques del Solsonès, Alt Urgell, Alta Segarra, Noguera, Pallars Jussà, estem dient moltes comarques, però seran ruixats o alguna tronada molt localitzades, per tant, no ens hem de pensar que ha de ploure tot arreu. Però sí, com comentes, entre les 4, 5 i fins les 7, 8 de la tarda, per tant, abans de la revetlla, es podrien escapar aquestes tronades, sobretot al prepirineu.
0: A la nit, res, eh? Res de res, Marc, aquesta nit. De pluja, vull dir.
4: Res, a la nit, aixafogó, de pluja, res, i aquest ambient que es farà irrespirable amb la calitja, amb la calor, la fum dels petards, la pirotècnia, tot plegat. I, com comentaves, el risc d'incendis molt elevat, per tant, també extrema la prudència. Si estem celebrant la revetlla, doncs a prop d'àrees forestals.
0: I demà, el dia de Sant Joan, com pinta? Si fan a fot.
4: Doncs serà un dia bastant semblant a aquest dimarts. De fet, podríem dir que serà segurament l'últim dia d'una de calor, que serà ja el quart. I per agafar l'estat del cel, tornarà a ser un dia molt assolellat o amb aquest cel emblanquinat per la pols sahariana, que de mica en mica també tindrà la voluntat d'anar disminuint. I després a la tarda es podran formar aquestes nuvolades que podran descarregar alguns ruixats. Més o menys, a zones força semblants a les d'aquest dimarts, o potser una mica més al sector del Pirineu Occidental, per tant, zones de muntanya.
0: D'acord. I dius últim dia d'onada de calor, demà, dia de Sant Joan, però això no vol dir que demà passat faci fresca. Vull dir que simplement farà una miqueta menys de calor, no diguéssim, Marc?
4: Exacte, ni de bon tros. De fet, parlem d'onada de calor quan se superen aquests llindars de temperatura màxima que estableix el Meteocat, que s'ha produït des d'aquest diumenge fins al dimecres, sobretot a les comarques de Ponent. Però després parlarem de que fins al juliol, pràcticament, perquè encara queden 7-10 dies de calorada, que vol dir temperatures molt per sobre de la mitjana climàtica, però que no estem amb aquests extrems d'onada de calor. Però bé, encara queda una bona travessia pel desert, com diem, 7-10 dies més d'aquestes temperatures que podríem dir de canícula, que és estadísticament l'època més calorosa de l'any, entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, doncs estem al juny i encara tindrem aquestes temperatures molt altes.
0: Ja, digue'm, home, que acabarem al juny o sobretot que els primers dies de juliol poden portar alguna cosa, algun canvi, perquè si no això n'hi ha per saltar per la finestra.
4: M'agradaria, però...
0: No.
4: M'agradaria,
0: no.
4: Però la veritat
0: res.
4: És que no acabem de veure res de l'altre món, eh? Potser es pot debilitar una miqueta l'anticicló a principis de juliol, però és que no acabem de sortir d'aquesta situació.
0: No, clar, la gent diu, què vols? Som a finals de juny i a les portes del mes de juliol, què hi farem, Marc? Escolta, mil gràcies, com sempre, Marc, i que tinguis una molt bona revetlla. Passa-t'ho molt bé, Marc, gràcies.
4: Vosaltres, igualment, gràcies, que vagi bé la nit.
0: Merci, igualment. Bolinches, calor per dies. Una miqueta menys, a mesura que avanci la setmana, però calor. Que ningú s'esperi...
3: Fixa't, les persones més madures tenen més resistència a la frustració. Porten millor tant la calor com el fred. Fixa't els beneficis de la maduració personal. Perquè fan una acceptació superadora. Si tu tens molta calor i t'agobies, encara tens més calor i alhora a sobre estàs agobiat. Si fas una acceptació superadora del calor, tens el calor però no estàs agobiat.
0: Ja. Tens aire a tu casa o no?
3: Sí.
0: I a quan el poses? A quina temperatura el poses?
3: 25, mínim 24. I a més no el poso sempre.
0: Més avall no, eh?
3: No. És el que diuen que és recomanable. Jo... I tinc forta resistència al calor, perquè també tinc forta resistència al patiment. I el calor és una manera de patir. perquè t'agòbia. Doncs aleshores, si portes bé el patiment, pateixes menys.
0: Bé, mira, aquí anem barrejant-ho una miqueta tot. Ara sabrem a quina temperatura... Ainhoa, com estàs? Ainhoa Mata.
5: Hola, bon dia.
0: De seguida en parlarem, d'això, de quina temperatura hem de posar, perquè, a més, diu que per cada grau de menys es dispara bastant el que és la factura de la llum, no, Ainhoa?
5: Sí, exacte. Cada grau de diferència que posem respecte de l'exterior, doncs podem arribar a gastar un 7% més d'energia. Ja depèn molt de com és l'edifici, etc. Segons el reglament d'instal·lacions tèrmiques, doncs vas molt ben encaminat, perquè ens diu que no posem més a baix de 26 graus. Aleshores, doncs,
0: però
5: és el
0: sempre,
5: que...
0: Però sempre hi ha l'eixelebrat com jo que necessitem una temperatura més baixa. I sabem que no és ni bo per la salut, però...
5: Exacte. Però,
0: molt bé. Doncs, escolta'm, una cosa. Tenim una plaga de mosques que envaeix Hostalric i volem parlar amb el seu alcalde, justament. El tenim ara mateix en línia. Què tal, alcalde? Com estem? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Gràcies per trucar. Aquí estem resistint.
0: Resistint? Explica'ns què passa exactament.
6: Bé, fa potser ja 10 dies que vam començar a veure una multitud de mosques per diversos punts del municipi, que no és el que toca per la temporada. És veritat que quan arriba la calor, i més amb aquest hivern i primavera que hem tingut plujosa, doncs, bueno, es reuneixen tots els elements, perquè hi hagin molts insectes. Però, en tot cas, tantes com ara, no. I fa 10 dies que ens van saltar totes les alarmes.
0: Ja, perquè deuen ser moltes, no? Diu que hi ha alguna empresa, fins i tot, que no pot ni treballar. El mateix passa amb algun bar, potser algun restaurant, algun comerç, que no pot obrir portes per culpa d'aquesta plaga.
6: Ha afectat les activitats econòmiques que hi ha al voltant d'aquesta empresa i també alguns bars i restaurants que han tingut moltes dificultats per poder treballar, fins i tot a tancar.
0: Ah. I confirmes que l'origen del focus és una planta de reciclatge que teniu aquí a Hostalric? De fet, sí, l'Ajuntament hauria obert un expedient sancionador a aquesta planta de reciclatge, sí?
6: Sí, bueno, clar, primer, evidentment, doncs, cautelosos amb assenyalar ningú, perquè som una administració pública i, per tant, evidentment, hem d'actuar diligentment, però sí que tots els indicis, en un primer moment no sabíem l'origen, però després d'investigar una mica, tots els indicis ens portaven cap aquí i, efectivament, doncs, confirmat que l'origen és allà.
0: Ja, però què passa? Que hi ha com eixams de mosques que fins i tot mig tapen el sol? O perquè ens puguem imaginar una miqueta el que... Perquè, clar, dius, no podem ni obrir segons algun comerç, no pot obrir portes, algun bar, etc. Realment ha de ser una cosa grossa, això, sí?
6: No, és a dir, tampoc és l'apocalipsi, és a dir, és una situació molesta. Nosaltres sí que hem declarat l'emergència per salut pública al municipi per poder tenir mitjans per poder gestionar aquesta situació, perquè, evidentment, quan declares l'emergència, doncs tens més possibilitats per fer més coses. A nivell de domicilis i a nivell de veïns, doncs és evident que és molest, perquè estàs a casa i això et genera doncs, ansietat, nerviosisme, perquè en tens moltes més del normal i, per tant, no? Però no són mosques que tinguin cap vectores de cap malaltia, ni si són mosques exòtiques, que això també ho vam estar mirant.
0: Yeah.
6: On més ha afectat és a les activitats econòmiques dels voltants, no? Perquè, evidentment, doncs, supermercats, tot el producte fresc l'han hagut de treure, perquè, clar, la gent no et comprarà un peix amb mosques.
0: Mare meva.
6: No, ni un tall de carn, ni, en fi, ni una fruita, ni, no? I algun bar que serveixi, no? Que sigui entrepans o l'esmorzar o el dinar, un plat de llenties amb mosques tampoc te'l servirà, no?
0: Calla.
6: Bàsicament estem parlant d'aquest tipus d'afectació.
0: Calla. Escolta, per tant, diguéssim, en principi, riscos per la salut, aquesta plaga de mosques...
6: No, riscos per la salut no n'hi ha d'haver, són exemplars de mosques del país. No
0: la mosca de tota la vida, per entendre'ns, alcalde.
6: Sí, la mosca de tota la vida, no venen de la Xina ni d'enlloc i no són vectores de malalties.
0: I quants dies diu que fa que esteu en aquesta situació, ni el Papiol?
6: Ara ja farà potser 10 dies, perquè això va començar el cap de setmana passat, no l'anterior, i sí, potser ja fa... Quants dies ja que dura la situació?
0: I què s'està fent? Com i quan acabarà aquesta plaga de mosques?
6: Bàsicament, el que s'ha d'actuar és a l'origen. És a dir, l'empresa, que evidentment és la primera interessada en resoldre aquesta situació i que s'ha mostrat oberta i col·laborativa per gestionar la crisi, el que ha fet ja a dia d'avui és eliminar tots els palets contaminats que tenien.
0: D'acord.
6: I a la planta. Per tant, ara l'origen, no, del focus principal d'infestació està controlat, i a partir d'ara això hauria d'anar una mica a la baixa.
0: En qüestió de pocs dies entenc que quedareu lliures de mosques.
6: Bueno, lliures no crec, perquè la temporada d'estiu és una temporada...
0: Sí, en general n'hi ha, i aquest any diuen que més, i no només mosques, sí. Paneroles també, mosquits...
6: Correcte, és el que us explicava abans, ha plogut molt i fa molta calor, sí. I per tant això són ingredients.
0: No, però ens entenem, vull dir que passareu a tenir el nivell normal, entre cometes, de mosques que hi pot haver qualsevol altre poble o ciutat de Catalunya.
6: Això sí? És el que esperem, eh? S'han instal·lat 100 trampes amb feromones per tot el municipi i les zones més afectades, i s'instal·laran 100 més en els propers dies, i per tant això també esperem que ajudi a contenir una mica la propagació.
0: Bé, alcalde, i aquesta nit, Revetlla Sant Joan, què fas? Què fas?
6: Ho farem com puguem. Farem com puguem, però crec que també és important que puguem gaudir del nostre entorn, de les nostres amistats i passar una estona distreta, perquè si no...
0: Però heu de renunciar, per exemple, a fer una revetlla a l'aire lliure per culpa d'aquesta plaga de mosques o no? O es farà igualment a l'aire lliure?
6: No se'n fa.
0: Ah, no feu?
6: No, el que estava més preocupat és per la festa major, perquè la tenim d'aquí 15 dies i aquí sí que estàvem... Bueno, realment patíem, no? Si no haguéssim pogut controlar el focus, sí que la festa major hauria estat amb entredit, però de moment la programació segueix tot endavant i les entitats tot segueix endavant, perquè pensem que d'aquí dies la situació ja estarà molt més controlada de la que està dia d'avui, que repeteixo que ja és més de la d'ahir, eh? És a dir, avui estem pitjor que demà.
0: Per tant, aquesta nit no feu revetlla, però entenem que d'aquí 15 dies la festa major sí que es podrà celebrar, com Déu mana.
6: Sí.
0: Però aquesta nit no es fa revetlla al municipi per culpa de la plaga de mosques?
6: No, culpa de la plaga de mosques no, eh? No se'n feia.
0: Ja no teníeu previst fer revetlla?
6: No, se'n feia. No.
0: D'acord. Escolta'm, moltíssimes gràcies, Nil Papiol, alcalde d'Hostalric.
6: De res, no vull despedir-me sense convidar-vos a que vingueu al municipi quan no hi hagi tantes mosques.
0: Exacte, esperarem un parell de setmanes. Ja tinc aquí el doctor Bolinches, el psicòleg, segur que el coneixes també tota la vida, que ara riu quan sentia justament les teves paraules.
3: Bolinches, la meva
0: pots parlar amb l'alcalde, si vols, eh?
3: Teníem habilitats amb el matamosques, han passat els anys. Abans matar mosques depenia de les persones, i ara sembla que les mosques ens espanten.
6: Ens espanten moltes coses. La societat està en un moment complicat i ràpidament ens alterem i estem molt nerviosos en general. És una època molt complicada per gestionar des d'una administració pública. No us ho negaré que... Bueno, no ho sé. potser ens calen a tots agafar-nos una mica més calma tot plegat i no tan de pressa.
0: Molt bé, escolta, Nil Papiol, alcalde d'Hostalric, moltes gràcies per haver estat en directe
6: aquí
0: al matí de Ràdio 4. Gràcies, alcalde.
6: Molt bé, salut, bon dia.
0: Igualment, home, i bona revetlla, escolta'm, on sigui,
6: sí,
0: no?
6: Passeu una bona nit. Igualment.
0: Perfecte. Pràcticament són 11:45, els oients truquen. Quan hi ha el Bolinches, truquen els oients. Per exemple, un oient que es diu Mercè. Diu, vol fer un comentari sobre el Bolinches... Que en la parella no només l'important és el nivell intel·lectual, sinó tenir un mateix nivell cultural. Llegeixo tal qual m'ho han escrit, eh?
3: Aviam, quan parlo de les quatre potes de la parella estable, que ja s'han popularitzat, parlo del bon acoblament sexual, caràcters compatibles, escala valor similar, projecte vida convergent. L'aspecte cultural té a veure amb la tercera pota, escala de valors similars, perquè implica inquietuds, possibles sintonies, que si a tu només t'interessa el futbol i a la teva dona només li interessa anar a comprar el Corte Inglés, tindreu pocs elements de sintonia, de debat i d'enriquiment. Per això deix Alfons Carr que l'amor neix de res i mor de tot. I sobretot, l'amor mor de la pròpia convivència. El gran amor, paradoxalment, de la relació de parella és viure en parella.
0: Ah. Bé, Ainhoa Mata, ets cap de la unitat d'edificis de l'Institut Català de l'Energia. Moltes gràcies per ser aquí al matí de Ràdio 4.
5: Ainhoa. Bon dia.
0: Escolta, estem en plena onada de calor.
5: Sí, sí, estem a tope. Clar. Estem en situació d'emergència climàtica i això ho vivim, amb situacions cada cop més extremes i més freqüents, com onades de calor, sequeres, inundacions, que també incendis forestals...
0: Sí, sí. Sí, sí. Mira, sí. Aquí estem a 25 graus, que tu dius, ho aplaudiràs, diràs la temperatura ideal. Sí. Jo tinc calor, Ainhoa. Tinc calor.
5: Sí, sí. Però, bueno, és que també hem de trobar l'equilibri, perquè si comencem a gastar més energia, doncs aleshores també estem contribuint al canvi climàtic, no? Aleshores, bueno, hem de trobar una mica el punt mig.
3: Seria bo tenir un calor suportable. I aquest calor suportable seria el que podem tenir ara, que el pots portar bé.
5: Exacte. Sí, sí, hem de mantenir aquesta temperatura de 25-26 graus i no baixar-la, perquè després també sortim a l'exterior i ens dona un col·lapse, no?, del canvi de temperatura.
0: Sí, aquests contrastos són tremendos.
3: I el refredat.
0: Perillosos.
3: Per un home de ràdio com tu,
0: sí,
3: has de cuidar la veu.
0: Home, sí, el que passa que és inevitable, no? Això el que dius tu, entres, surts, ara, no? Passes d'un extrem a l'altre i aquests contrastos no... Són complicats, són complicats, això. Escolta, per tant, temperatura. Mira, avui el preu de la llum s'ha disparat a 100 euros al megawatt hora, justament degut a aquesta onada de calor que estem tenint. Diu que si poses l'aire de 22 graus en avall, el que es dispara la factura de la llum és una cosa exagerada.
5: Sí? Exacte, hem de mantenir aquesta temperatura, no baixar-la més. També, doncs, fer un bon ús dels equips, tenir un bon manteniment dels equips de l'aire condicionat, apostar per aquestes bombes de calor que diem aerotèrmiques, que són molt eficients, que fins i tot ens poden donar també aigua calenta sanitària, o sigui que amb un mateix equip podem tenir la climatització a l'hivern, a l'estiu, i a més, doncs, aigua calenta sanitària, i són molt eficients. Però, bueno,

0: corrent d'aire més a la nit, si no és una nit tòrrida d'estiu, que és una nit d'estiu normal, doncs aleshores la temperatura de l'aire també baixa. Per tant, hem d'aprofitar aquest recurs natural i que no costa energia per tenir aquest moviment d'aire, el que es diu ventilació creuada en l'argot arquitectònic.
1: Aire condicionat o ventilador?
0: Depèn, jo crec, d'aquest punt, no? No és una cosa de que tot el dia hem d'estar a l'aire condicionat o tot el dia amb el ventilador. Depèn de quines condicions tenim. En el confort intervé no només la temperatura de l'aire, sinó també la humitat, la velocitat de l'aire. Per tant, podem tenir moments en què amb un ventilador doncs ja en tenim prou, o bé amb l'obertura de les finestres és suficient, o moments en què dius, bueno, sense aire no visc, no?
1: Doncs, que passa que al capdavall el ventilador l'únic que fa és moure, no? Remoure una miqueta, no fa baixar la temperatura
0: de l'habitació en qüestió. Però com s'està creant aquesta corrent d'aire, s'està evaporant la suor que tenim a la pell i ens dona aquesta sensació de frescor. Per tant, ens està contribuint a que tinguem un millor confort. Yeah. Un altre punt molt important és evitar que ens entri la radiació directa cap a dins i aleshores utilitzar proteccions solars, tendals, o persianes. Aleshores, segons quina és l'orientació de la façana, doncs utilitzarem un tipus de protecció solar o un altre. Si estem en una façana que és est, que ens entra el sol al matí a dojo i que està com molt, molt baixet, ens entra molt perpendicular, ens aniran molt bé uns tendals que siguin verticals, paral·lels a la façana. Igual en oest, que ens entra el sol a la tarda. En canvi, si estem en una façana que és més sud, que ens entra el sol al migdia, com està molt perpendicular, si tenim un tendal que sigui horitzontal o un ràfec, no? El típic balcó de dalt que ens està fent ombra, és com si tinguéssim una visera a casa nostra. I aleshores evitem que ens entri la radiació i, per tant, no s'escalfa tant l'interior i no gastarem tant aire condicionat. No? Són d'aquestes mesures
1: que sembla
0: molt important.
2: Que has de fer un espai de sabidoria climàtica, que ens convidaria a tots.
1: I recuperar els trucs de les àvies, de les padrines, que diem a Lleida. Abans saps com ho feien, això? Posaven una tovallola humida, amb aigua freda, diguéssim, molla, ben escorreguda, per evitar degotejos, i la col·locaven directament sobre la reixeta del ventilador. I asseguren que et baixa la temperatura, en aquest cas, fins a 3 o 4 graus.
0: Aquí és important saber quin és el teu clima, perquè si estem a Barcelona, que tenim una humitat molt alta, no ens ajuda, però a Lleida...
1: Ja he dit padrines, perquè que és com diem a Lleida. A Lleida, a Lleida.
0: Aleshores, en climes que són més secs, sí que ens ajuda.
1: Aquí a Barcelona d'humitat ja anem sobradets, per desgràcia.
0: Però sí que en climes secs, doncs, bueno, la cultura popular ja em posa, no?, de fons que favoritzen aquesta evaporació i, per tant, doncs, s'està reduint la temperatura amb aquesta evaporació.
2: Jo volia fer una pregunta al respecte.
1: I tant, endavant.
2: Moltes persones que diuen que hi ha prou en posar l'aire condicionat només per treure la humitat. Que traient la humitat, amb això ja refresques l'ambient. És cert?
0: Ens està influint aquesta temperatura. Sí, sí. Al final, si tenim molta humitat al nostre cos, doncs el recurs que té és suar, no? Per poder-nos baixar la temperatura. Aleshores, si hi ha molta humitat en l'ambient, no ens serveix de res suar. En canvi, si baixa aquesta humitat ambiental, sí que podem utilitzar aquest recurs nostre, no?
1: Bé, mira, acabaré d'explicar aquest truc de les padrines, de les àvies, sí, de fa anys.
2: Jo això ho recordo.
1: Cap a l'interior. Diu, és fonamental utilitzar una tovallola de cotó o material absorbent, preferiblement de mida mitjana, per no sobrecarregar el motor del ventilador. El teixit ha de ser humit, però no amarat, per evitar qualsevol risc elèctric, també. S'aconsella canviar o rehumitejar la tovallola cada 2 hores aproximadament quan es comencen a eixugar. Un truc útil pels oients de l'interior de Catalunya, de l'interior del país. Els de la costa, per desgràcia, és a dir, d'humitat ja n'anem servits. I de llarg,
2: Ningú sap tant com tots plegats. Aquesta és la filosofia de la intel·ligència col·laborativa. Tots podem fer aportacions en benefici de tots.
0: Exacte, o en els patis àrabs, no? Que el clima és molt sec i molt calorós, doncs sempre hi ha la font que està fent aquesta evaporació.
1: Sí. Què dius? Mira, que arriba el Pau de Pons. Entra, Pau. Entra, a classe. Què diu el Pau de Pons?
3: Va.
1: Mira, aquí em trobes amb una experta amb el tema de les temperatures de l'aire i amb una eminència. El doctor Bolinches. On vas amb

0: Jaqueta, Pau, per l'amor de Déu santíssima. On vas amb jaqueta?
1: Ara he fet un vídeo a l'ascensor que ho he dit. Direu, on vas un bat amb la jaqueta, amb la calor que fot? Dic, és que he sentit per la ràdio que el Freixas té l'aire condicionat posat i dic, deixa'm agafar la jaqueta.
0: Però si està a 25 graus, Pau.
1: I no hem acabat? No, ja ho sé, però jo soc...
0: Jo tinc calor.
1: No m'agrada l'aire, a mi.
0: Tinc calor. No, és que no va massa bé l'aire per la salut. Eh?
2: No, bueno, l'hem d'utilitzar quan cal. I sí que és important, doncs, si marxem de casa, que no el deixem posat.
0: Ja.
2: O que tanquem les finestres, clar, que no se'ns escapi tota l'energia.
0: Mm-hmm. Què dius, Valinxes?
3: Cal variar és a la dosi, com amb tot.
1: Ah, exacte.
0: Mm. O després, sí? No, que hem de parlar amb la senyora, amb l'educadora canina, pel tema gossos.
1: Ah, els gossos, els petardos i tota la pesca.
0: Passaran una mala estona, pobret.
3: Sí, pobre,
0: ja fa dies, que es va sentint algun petard.
1: Jo aquest any no n'he sentit cap de petardo, encara.
0: Jo algun sí, pocs, però vaja, el meu gos sobretot. Sí, sí. Què dius, Pau?
1: N'hi ha menys, coi.
0: Eh?
1: Menys petards, ja, aquest any.
0: Sí. Menys, de moment sí, potser, una miqueta. Sí.
1: Podeu dir que són cars, també.
0: Però ahir vam parlar amb el sector dels petards i calculen que en vendran un 5% més que l'any passat i una facturació que pot rondar els 20 milions d'euros a Catalunya.
1: Ara fan petards que no fan tant ciroll.
0: Sou de petards vosaltres o no?
1: Estàs petardos. Bé, igual, deixem-ho estar.
0: Molt bé. Com estàs, Pau?
4: Són de tota la vida, són les fonts, les bombetes, són les que ja no feien soroll.
0: Ah.
1: Jo em sembla que un petard ha de fer ciroll. Si no foten soroll ni els petards, com no anem a parar? Neus un dia a l'any, no passa res, collon. Tanta comèdia.
0: Què fas aquesta nit, Pau?
1: Actuo al Masorré, allà dalt a l'Empordà.
0: A l'Empordà vas?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Hem acabat, passarem per Llafranc, allà al Gitano, a treure el cap.
0: Ah, també, eh?
1: Home, avui és una nit per celebrar.
0: El Pau s'ha tornat un tio de la Costa Brava.
1: No, però si m'hi criden, hi vaig. Jo allà on vaig...
0: Abans sempre anava a Salou, i ara tira amunt.
3: Quan jo era jovenet, hi havia una agència de transport que es deia El Rayo.
1: El Rayo.
3: I posava a l'eslògan, era El Rayo soy donde me llaman voy.
1: Ah, aquest soc jo.
4: Mira, el Pau.
1: Sí, senyor. Que si em paguen, millor que millor.
0: Ah, molt bé, molt bé. I demà què? Menjar coca aquesta nit i demà?
1: Demà no ho sé.
0: També menjaràs ara de coca, Carla Villegas.
1: Ah, que porten coca?
4: Sí.
0: Coca de premi, com sempre.
4: Millor coca original 2026.
0: És diferent? Sí.
1: Jo sóc un home clàssic, però bé, és
0: original,
1: si és bona, la provarem.
0: Premi a la coca més original d'aquest any 2026. I els oients, lògicament, ja sabeu que podeu guanyar una coca de franc. Heu d'encertar el so del dia.
1: M'agrada que diguis de franc. M'agrada que diguis de franc.
0: Per què?
1: No, perquè tothom diu gratis.
0: Ah, això sí, és veritat, és més habitual. És més habitual. Doncs avui el so del dia és aquest, va, sentim-lo.
1: Sembla l'aire condicionat que has fotut a casa teua.
0: Aneu trucant al nou...
1: I el potent que l'has fotut.
0: 904-354-455. No, sóc una mica animal amb això, l'aire condicionat. Ho he d'admetre i reconèixer, tu.
1: No només posa'm això, Rai.
0: No, ja no. Pau. Mira, Jessica Cobos. Hola.
5: Hola.
0: Com estàs?
5: Hola, què tal?
0: Bon dia.
5: Molt bé.
0: Educadora canina.
5: Sí.
0: Què malament ho passen els gossos aquesta nit, Jessica?
5: Sí, molt malament. Sí.
0: I què hem de fer aquí? Com podem evitar que ho passin tan malament? Com els podem ajudar? Perquè a mi això donar una pastilla no em fa gràcia.
5: No. Bueno, és cert que hi ha gossos que sí que al final la medicació els hi pot anar bé, però sobretot jo recomano que vagin primer al veterinari i que no automediquin els tutors, ja que poden fer pitjor que millor, no? Antigament es donava una medicació que el que feia era com paralitzar una mica el gos, ara es donen ansiolítics. I això s'ha de donar durant un temps previ a Sant Joan. No, avui no faríem res.
0: Ja no arribem a temps, ja diguéssim, eh?
5: No arribem a temps.
1: Per Sant Pere.
0: Doncs ara, Sant Pere també. Sí. Hi ha petards també, de cara al 29, sí?
1: Sí.
0: La Revetlla Sant Pere.
1: Els que s'obren d'avui.
0: 28 a la nit. A Calafell, per exemple, se celebra molt, això.
1: I a Reus, també.
0: Sí, també, a Reus. Sí, molt bé.
1: I a casa meua.
0: Fem una cosa, si et sembla, com que se'ns tira el temps a sobre. Jessica, continuem parlant després de les notícies de les 12, sí?
5: Vale, perfecte.
0: Va, a veure què podem fer i com els podem ajudar, tu, perquè realment ho passen malament. I els gats es veu que no se'ls nota tant, però també. També.
5: I els ocells també.
1: Sí, que és veritat.
0: No sé qui va ser ahir que se li va lesionar el periquito.
1: Ai, mare de Déu, si quan podrà tornar a jugar?
0: Algú que va passar per un tertulià, un convidat, no sé per què passa tanta gent.
1: No podrà anar al Mundial.
0: Ah, no, la Raquel Calart, ara m'ho diu la Marta Inglés, l'economista, el periodista de La Vanguardia.
3: Què passa? Que
0: per un ensurt,
1: tenen uns drames, la gent?
3: No.
1: Uns drames, la gent?
0: El periquito es va donar un cop, un mal cop, i li ha quedat tarat.
3: els associen...
0: No riguis,
1: quins drames que té la gent, eh? La gent a l'Aperiquito.
3: L'animal associa el petard als trons. I filogenèticament són situacions de perill. Els éssers humans ja diferenciem que no és el mateix una tempesta que un petard. I per això nosaltres ho gestionem millor, perquè som més part civilitzada que instintiva. Però ells encara... l'instint predomina i, per tant, un tro és un advertiment de perill.
0: Ja, ja. Ainhoa Amat, algun consell més per tenir la casa fresqueta? No obriu les finestres durant el dia, animals.
2: Mira, doncs jo acabaré amb l'aïllament, perquè és molt important l'aïllament de les façanes, de les cobertes, i que el vidre també doncs, sigui doble, que tingui trencament del pont tèrmic, perquè així... Tant si tenim la climatització posada a l'estiu com a l'hivern, doncs no gastarem l'energia, no marxarà per totes les parets. I també un altre consell, també hi ha els refugis climàtics, que podem anar a parcs que estiguin més amb ombra, més amb, doncs, amb fons...
1: Busca l'ombra, que se n'ha dit tota la vida.
2: Però l'altre
0: dia deien a Catalunya tenim 947 municipis, sí? Avui parlem d'un joc d'això que s'ha posat de moda online.
4: Ara, en 5 minuts juguem.
0: I diu que d'això de refugis d'aquests només n'hi ha a 400 municipis dels 947, és a dir, que no és ben bé possible tot arreu, tampoc.
1: Refugi climàtic.
0: A Pons tens biblioteca o no, nen?
1: Sí, però no hi he anat mai.
0: Les notícies, ara tornem. Fins ara.
6: Són les 12.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Els alumnes de Catalunya ja poden consultar les notes de les PAU. La millor qualificació d'aquest any, Laura Hurtado, l'ha assolit una estudiant de Banyoles amb un 9,9 a la fase general.
8: Es diu Laura, s'ha format a l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles i vol estudiar un doble grau en traducció i interpretació i llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
9: Ahir vaig dir la trucada, just ara que estem de vacances de Menorca, i al principi em va sorprendre bastant. O sigui, crec que en un instant, o sigui, de la primera instant no m'ho vaig creure, ho vaig trobar com molt surrealista que ara guanyés això.
8: La segona millor nota de la prova ha estat un 9,8, compartida per 4 alumnes de la demarcació de Barcelona. Un d'ells, el Joan, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
10: Ara mateix estic a Roma, o sigui, he rebut la notícia aquí, amb els meus companys. He tret un 13.920 en total i vull estudiar física i telecos, si entro al CEFIS, que és un centre de l'UPC, i si no, física i mates.
8: Tots dos han compaginat els estudis amb inquietuds artístiques com el teatre i la música.
6: Més qüestions. Un metge de família s'enfronta a 12 anys de presó per una presumpta agressió sexual a una pacient durant una consulta l'any 2022. La Fiscalia acusa l'Institut Català de la Salut com a responsable civil subsidiari. Més detalls, Núria Alcalà.
11: Sí, la víctima de 29 anys en el moment dels fets va acudir a la consulta d'un CAP de Sant Feliu de Llobregat acompanyada de la seva mare per una afecció d'hemorroides. El doctor va començar fent-li preguntes íntimes de caràcter sexual i va procedir a l'exploració on, segons la fiscalia, li va fer tocaments i li va xiuxiuejar a l'orella, tot plegat sense previ avís a la pacient i sense possibilitat de reacció, provocant-li tensió i desconcert. Mesos més tard van acudir a una nova consulta amb una nova doctora a qui li van relatar els fets. La sanitària li va recomanar denunciar-los davant els dubtes de mala praxi del doctor. L'acusat ha negat els fets i ha assegurat que va seguir en tot moment els protocols. Es dona la circumstància que l'home ja va ser condemnat l'any 2020 a 6 mesos de presó per un altre cas d'abús sexual.
6: I en clau econòmica, l'empresa biofarmacèutica Ipra, amb seu a Amer, ha tancat el 2025 amb una facturació rècord de més de 500 milions d'euros. El benefici net de la companyia frega els 54 milions. Més detalls, Girona, Joan Sisquella.
12: Del balanç de l'exercici anterior també destaca la inversió de 93 milions d'euros en projectes de recerca i desenvolupament i en l'ampliació d'instal·lacions. En aquesta línia, una de les prioritats és seguir consolidant el nou campus que la companyia va inaugurar l'any passat a Aiguaviva. David Maldonado és el director financer d'Ipra.
13: I ara estem enfocant aquesta fase número 2, que es farà entre el 2026-2030 i que ens ha de permetre, doncs, a partir de 2030-2031, doncs, poder tenir i guanyar aquesta capacitat productiva, però també no només això, sinó espais d'investigació, de laboratoris, etc.
12: De les dues àrees del grup, la divisió de salut animal és la que més ha crescut, amb un increment de facturació del 14% en relació al 2024. Pel que fa a salut humana, la companyia gironina confia augmentar notablement les vendes del seu vaccí contra la Covid a partir del 2027.
6: Una de les tradicions que se celebra cada Sant Joan és la baixada de les falles d'Isila al Pirineu, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional i Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Els fallaires baixen la muntanya carregant troncs encesos. Mireia Mandicó, presidenta de l'Associació Cultural de Fallaires d'Isil, explica al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que aquesta tradició no és exclusivament masculina.
14: A Isil les noies hem baixat sempre sense cap mena de problema, mai ens ho han qüestionat, mai ens han dit que no. Si tu pots agafar el pes de la falla i pots baixar pel camí, que és molt exigent, pots baixar perfectament. Isil és el dia que baixem les falles.
6: I anem ara a comarques de Tarragona. Les pastisseries preveuen allà una bona venda de coques de Sant Joan semblant a la de l'any passat, que va ser força positiva, diuen. Pilar Ribas.
15: Però el sector prefereix no donar xifres perquè hi ha molta gent que les encarrega a darrera hora. Josep González, president del Gremi d'Artesans i Pastissers de les Comarques de Tarragona.
16: Creiem que com a mínim farem el mateix que l'any passat. O sigui, números no en donem perquè sempre ens equivoquem, però sí que hi ha... O sigui, al principi, com sempre passa, al principi hi ha una miqueta allò que la gent s'entreté i després a l'última hora ens fan anar de bòlit.
15: Unes bones vendes, malgrat la competència dels supermercats, que venen coques que no superen els 10 euros en molts casos, diu, quan a les pastisseries es venen a uns 35 euros perquè els ingredients sí que són de qualitat, afirma.
16: Una coca de Sant Joan ha de portar ous, ha de portar mantega, ha de portar llet, aigua de zar, ha de portar una sèrie de coses que ells, potser amb una simple farina, una mica de llevat i una mica de colorant i algun gustet que doni, ja en tenen prou. Ja s'estalvien una quantitat de coses i, clar, allò baixa... però baixa la qualitat.
15: Per aquest motiu demana que aquests establiments es limiti la venda de coques sota el nom de producte artesà.
6: Això és tot de moment. Tornarem a més notícies a la una.
7: Ràdio 4.
17: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
7: El Pla B, amb Toni Marín.
17: Compromesos amb la bona informació.
18: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
19: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
20: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
21: Irrepetibles.
22: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
23: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
21: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Menys quart d'una, Pau, jugarem avui.
2: Avui jugarem? Vinga, sí, va, som sí. Juganers.
1: Arnau, explica'ns-ho això, home. De què va això? Arnau Font.
3: Què tal? Bon dia.
1: Més conegut a les xarxes com el senyor Font, no?
3: Senyor Font, exacte.
1: Senyor Font, com estem?
2: I mare, bon que no es perdin les formes.
1: Ets l'impulsor d'aquest joc que, noi, s'ha fet viral en 4 dies, això, els 947.
3: Sí, no m'ho esperava. Un joc que proposa un repte, no?, de sí. geografia catalana, sí. en el qual has de demostrar doncs, el teu domini dels municipis de Catalunya.
1: Oh, en tenim 947, gairebé un miler. Sí, sí, perfecte. Molt bé. I què? I no sé, ens posaràs una mica a prova aquí al Pau de Font,
3: sí,
1: per exemple?
3: Sí,
1: el Pau
3: sí.
1: és un tio que es coneix molt el territori.
3: I ara m'ho deia.
2: Bueno, m'ho he voltat tot.
1: El president Pujol i el Pau de Pons, per aquest ordre.
3: Exacte, les autoritats.
2: Exacte. Sí, fa, no fa.
1: Carla Villegas.
4: Què tal, Xavi?
1: Tu també jugaràs o no?
4: I tant.
1: Sí?
4: Jo no sé si en sabré tant com el Pau, però bueno, ho intentarem.
1: Probablement no, però vaja.
2: Jo em sé els de la Catalunya endins, més que res.
1: I la costa també tot, ho coneixes tu?
2: Bueno,
1: una mica tot. Jessica Cobos, educadora canina, què dius?
5: Hola, què tal?
1: Escolta, què puc fer jo amb el meu gos aquesta nit? Perquè així ens hi trobem milers i milers de catalans ara mateix.
5: Sí, bueno, avui ja, com he dit abans, no, que ja anem una mica tard, però sí que jo el que faria seria pues, tancar tota la casa, intentar fer el màxim d'espai que sigui tipus búnquer, no? que no s'escolti res de fora, i que el gos pugui escollir el seu lloc. No, no siguem nosaltres que escollim el gos, sinó que el gos decideixi on vol estar. Posar una mica de música que sigui suau, però sí que una mica elevada del to de veu, i estar amb ell i acompanyar-lo. Això és el màxim que podem fer, o marxar del lloc on estem.
1: Escolta, tu dius que fins i tot els petards els poden arribar a provocar la mort?
5: Sí. Tant els gossos com els gats com els ocells. O sigui, al final el que els està passant és que ells s'espanten, no? I llavors tenen petites arrítmies, que quantes més arrítmies van tenir, no? una altra arrítmia, això li pot generar un atac de cor. Oh. I això és el que els passa als gats, als gossos i als ocells, que per això el dia següent de Sant Joan hi ha molts ocells que han mort i moren d'això.
1: Molts ocells que han mort?
5: Sí.
1: D'infarts?
5: Sí.
1: Pels petards?
5: Sí.
1: Hi ha algun tipus d'ocell que sigui especialment sensible? És a dir, o tots més o menys per igual? Tant se val si és un canari com un periquito o com una cadernera?
5: Jo la veritat que no sóc gens coneixedora dels ocells, però sí que sé que hi ha molts ocells que ja de Sant Joan després estan morts al terra. Es troben. Però no cal que siguin de gàbia, Vull dir, ocells que estiguin al carrer.
1: Ja, escolta, i si el gos té un infart, què he de fer?
5: Bueno, si has d'anar corrents al veterinari, evidentment, segurament és possible que no sobrevisqui a la situació. Uh-huh. O sigui, és
1: quins serien els símptomes que m'haurien d'alertar i, per tant, fer córrer cap al veterinari?
5: Bueno, jo, o sigui, abans d'anar al veterinari, clar, ha d'estar molt malament, no? Ha de tremolar moltíssim, ulls blancs, no? La llengua, sobretot, s'ha de mirar molt la llengua, que tingui la part de blanca o vermella. Si està blanca, hem d'anar corrents. Però hi ha símptomes que potser està tremolant i no està tenint un atac de cor, vull dir, el que té és por.
1: Yeah.
5: O està bordant o té una respiració accelerada i no està tenint un atac de cor. Clar, hem d'estar tota l'estona al costat del gos per poder controlar.
1: L'altre dia teníem una veterinària de Balmesbet, aquí al matí de Ràdio 4, i ens deia que els gats també ho passen malament, tot i que no se'ls nota tant, és a dir, no ho fan tan evident que passen una mala estona amb els petards. És així?
5: Sí, bueno, perquè bueno, el gat ja de per si és com molt menys expressiu amb l'humà, no?
1: Sí.
5: I llavors ho porta molt més endins que el gos. El gos t'ho fa saber, el gos et buscarà, et farà, potser et borda o potser tu el veus que s'està amagant i el gat potser no li notes que li està passant res i realment està passant un estrès brutal que el dia següent potser té diarrees o no menja, no? T'ho fa saber d'una manera molt diferent que el gos.
1: Ja. Clar, els gossos tenen un olfacte infinitament millor que el nostre i les orelles també, el tema de l'oïda també, diguéssim.
5: Sí,
1: ells senten els petards més forts que el Pau de Pons i jo, per exemple?
5: Bueno, realment no és que el sentin més fort, és que els gossos tenen, o sigui, escolten freqüències més altes que nosaltres arribem a uns 20.000 hercis, no? I ells fins als 70.000, vull dir, ells estan molt per sobre de nosaltres, i a més a una distància 4 vegades superior a nosaltres. Llavors també tenen l'orella que els hi fa de radar, no? Perquè tenen moltíssima musculatura a l'orella i la poden moure cap al lloc on vulguin dirigir el soroll, no? Llavors, clar, aquesta capacitat que tenen ells, que nosaltres no tenim, fa que sí que és com una sensació de que escolti molt més fort. Però no és que escolti més fort, sinó que tenen una oïda amb molta més capacitat que nosaltres.
1: Ja. Per tant, segons tu, diguéssim, això de la revetlla Sant Joan, per culpa dels petards, això és maltractament animal?
5: Per mi sí. Per mi és un maltractament animal. Sí, clar. El que passa que, bueno, jo entenc que hi ha tradició, no? Però per mi hi ha un maltracte animal, i no només animal, sinó hi ha persones hipersensibles, no?
1: Sí.
5: O persones amb autisme que també els hi pot afectar molt. Però sí, per mi sí.
1: Bé, per tant, els consells queden clars. Tancar i barrar, sí? La casa o el pis, posar música tranquil·la i estar molt pendent, atendre l'animal, no? Estar potser més per ell del que és habitual. I pel tema medicació, ja arribem tard. I després és important no medicar-lo sense la supervisió d'un veterinari. No cometem
5: correcte.
1: Cap disbarat aquí. Sí, Jessica?
5: No, sí, totalment correcte. Sí.
4: Jo et volia preguntar, sí. Jessica, jo tinc una gossa i es fica sota el llit. En aquest cas, hauria de fer-la sortir o quin seria el procediment més correcte?
5: No, el correcte és deixar-la, perquè si la gossa s'ha ficat sota el llit és que és el seu lloc més segur on ella s'ha trobat com més coberta, no? Llavors no la traiem d'allà perquè ella està allà ficada per un motiu, no? El que has de fer és acompanyar-la. Si es fica sota el llit, doncs jo em quedaria a l'habitació amb ella, tancaria aquella habitació i faria d'aquella habitació aquell búnquer que us dic, no? Pues, tanco la porta, tanco finestres, tanco persianes, poso aquella música blanca on ella hagi escollit el lloc on ficar-se. I si és sota el llit, és sota el llit. Si és sota el vàter, és sota el vàter.
4: D'acord. I quan tremola i busca contacte, és correcte que puguem acariciar l'animal o què hauríem de fer? Si busca
5: sí, és correcte. En aquesta situació és correcte que la toquem. O sigui, hi ha com un concepte malament, no? De dir, no, és que si l'estic premiant, no? Si l'estic tocant i l'estic reforçant aquesta conducta. No, el gos t'està buscant perquè té moltíssima por i el fet de que tu estiguis al seu costat i l'estiguis tocant el pot arribar a calmar moltíssim. Llavors, ja. Si l'hem de tocar, si ens busca.
1: És que directament el meu gos em tira a sobre. És a dir, igual, salta, estàs allà assegut al sofà.
5: Busca la teva protecció.
1: I busca la teva protecció, sí, desesperadament. L'abraces i mires de calmar-lo bonament com pots, no? No sé si hi ha algun aliment o alguna cosa, ja que no són partidaris de les pastilles, que puguin ajudar a calmar-los. No sé si et consta això, Jessica Cobos.
5: No hi ha aliments que puguin calmar els gossos.
1: Alguna infusió?
5: Sí que potser els pots posar... però sí que els hi pots posar un masticable, no? Que és una cosa que els relaxa, que és un os que puguin mossegar.
1: Està bé, això, sí.
5: O unes catifes que hi ha per buscar premis... O sigui, se li pot fer coses amb menjar perquè estiguin més tranquils,
1: sí.
5: Però sí que és cert que si hi ha gossos que tenen molta por als petards, en aquell moment no agafen premis ni agafen menjar, perquè l'estat de pànic és tal que no, ja no t'agafen el premi.
1: Ah.
5: Llavors, és possible que li feu això i no funcioni.
1: Ah. Escolta'm, Jessica, moltíssimes gràcies, Jessica Cobos, educadora canina, per haver-ho explicat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Ens ajuda molt, la veritat, i sobretot als nostres animals de companyia, tot això que ens has explicat. Merci, que vagi bé, Jessica.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bona revetlla, que vagi bé. Què, Pau?
2: Jo bé.
1: Que no tens gos, tu, no?
2: No.
1: Sí, però en tens algun, que en algun vídeo surt algun gos quan ets a Pons.
2: Ah, sí,
1: alguna
2: sí.
1: Vegada ha sortit algun gos? Ja t'ho vaig preguntar una vegada, això. Em vas dir que
2: ah, deu ser d'uns parents meus, sí.
1: Ah, molt bé. Sí, no t'agraden els animals, aquests, els gossos? No, no ets de gossos.
2: No em diuen res.
1: No, ni gossos, ni gats, ni periquitos, ni...
4: Però
1: no.
4: Entre gos i gat, en qual et quedes? Amb quin et quedes?
2: Ah, també fot.
4: Dóna igual.
2: No,
1: cap. Ja, quan són així, quan ho diuen així, és que no és d'animals.
2: Bueno, és que els gossos més que res s'havien fet servir per vigilar les cases i ara estaran com animals de companyia, està molt bé.
1: I per pasturar,
2: exacte.
1: També.
2: Les bèsties fotien un servei abans, com les mules...
1: Encara en fan, de servei, encara, els pastors encara tenen gossos.
2: Però ara no, ara és la gent que està al servei de les bèsties.
1: Ah. Ai, senyor, lo Pau de Pons és tremendo. Escolta'm, Arnau Font, explica'ns una miqueta de què va, com funciona aquest joc dels 947 municipis, sí?
3: Els 947, correcte. Doncs sí, bàsicament, hi ha diferents modes de joc, no? Però el principal sí. o el més comú és el mode clàssic que li dic, que és bàsicament lluites contra un rellotge de 2, 5, 10 minuts, i en aquest temps de 2, 5, 10 minuts doncs has d'endevinar el màxim nombre de municipis possibles. Aleshores et surt un mapa
1: sí.
3: I tu has de teclejar el més ràpid possible i el que sí. et permeti la memòria i doncs això, doncs completar el mapa el més aviat possible, el que permetin a,
1: però que has de dir, tu dius que, com funciona això? És a dir, surt una comarca i has de dir municipis d'aquella comarca o surten municipis i els has d'anar col·locant a la comarca on toca?
3: Surt el mapa de Catalunya dividit per municipis, aleshores tu has d'agafar el teclat i començar a Barcelona, Vic, Tona, Reus, el màxim nombre de municipis que puguis en 2, 5 o 10 minuts.
1: Ah, molt bé.
2: I això funciona, és online o com va?
3: Sí, és a dir...
2: Descarregar una...
3: A
1: veure, com el puc trobar, aquest joc? Ah, a veure, quina adreça... Com
3: els 947.cat, tal qual.
1: Els 947 amb números,
3: sí.
1: .cat.
3: .cat,
1: sí?
3: Exactament.
1: Molt bé, perfecte.
3: I aquí no cal ni que et registris ni res, vull dir, pots jugar directament.
1: D'acord, doncs mira, mentrestant el que farem serà donar pistes. Aquesta coca l'hem d'anar tastant, també, eh?
2: Sí, home, i tant.
1: Has esmorzat, Pau, o no?
2: Sí, però avui vinc de Pons i fa estona que he esmorzat, per tant...
1: És matinat, avui.
2: Sí, m'he aixecat a quarts de 10, imagina't.
1: Quarts de 10, mare de Déu Santíssima.
4: Avui... Això, ara us persona... acosto un tros, però... Donem pistes, no, Xavi? Perquè
1: donem pistes, sí.
4: Els oients, a veure...
2: Va, avui hauré fer migdiada.
1: Sentirem el so del dia, que vagin trucant al 900-454-455... I a partir d'aquí, qui l'encerti, doncs s'endurà una coca com aquesta, una fantàstica coca. Les pistes i el soroll... Carla.
4: No hem donat cap, encara el Jordi no ha donat cap
1: Jordi
4: de pista.
1: Jordi no, avui només, aquest només pensa en els petards, avui. Es nota que no té gos.
2: És petardero?
1: Sí. És això, eh? Clar, és que dius, això què és?
4: A veure,
1: això...
4: és complicat avui, eh?
1: Sincerament, massa.
4: A veure, és un so relacionat amb la revetlla de Sant Joan. La primera pista. La segona. Mira, és un aparell, d'acord? I l'aparell que fa aquest so apareix de forma destacada a la portada d'un dels còmics més populars de Tintín. La tercera...
1: Aquesta de Tintín aquesta... ja ajuda una miqueta. No? Sí, perquè la primera, la nit de Sant Joan, no en veurem cap a Catalunya. El que passa que el nom de la cosa sí que té molta relació amb la nit de Sant Joan.
4: Exacte.
1: Jo crec que ja estem donant pistes bastant clares. Eh?
4: Surt a moltes pel·lícules...
1: Sí.
4: I, a veure, és que aquesta és molt fàcil, la dic o no, Xavi?
2: Sí, sí, perquè sí? Encara
1: veig
2: molt peix.
4: Ha permès fer grans passos per la humanitat i ho continuarà fent.
1: Ah, molt bé. 900-454, la Sílvia fa una cara. 900-454-455.
2: Ah, ja sé per on va. Sí,
1: aquesta
2: on
1: coca va. De l'escola Hoffman... aquesta pastisseria boníssima de,
2: home,
1: de Barcelona. Mira, mira quina pinta té això. Això és Fastuc, porta pistatxo, que també està acceptat en català. Tasta-la, Pau. Sí?
2: Sí, home, i tant. Va, juguem als pobles, coi. Que...
1: Vinga, va, comencem a jugar.
2: M'ho faia sobre.
1: Comencem a jugar al tema poble.
3: Us va. He preparat un petit joc, sí. Si voleu.
1: Sí.
2: Gràcies, doncs... Carla.
1: Els realment, 947, eh?
3: Els 947.cat.
1: Tria com vols jugar avui. Tres maneres de posar a prova quants dels 947 municipis catalans recordes, sí?
3: Exacte.
1: Molt bé.
3: Doncs, si voleu, com que el joc realment és individual i simplement es tracta doncs, d'anar teclejant municipis, jo us he personalitzat un petit joc per fer nosaltres en aquí. I com que tenim en Pau...
2: Fes-ho
3: radiofònic, doncs,
2: eh?
3: Exacte, ho intentarem. Perquè, mira, us començo per la primera de les preguntes sobre els municipis de Catalunya, i és que quin és el municipi on, segons la tradició popular de Sant Jordi, Sant Jordi va matar
2: Montblanc.
3: El drac?
2: Montblanc.
3: Pam, correcte. Ràpida aquesta.
1: Oh, és que el Pau és el millor amb això.
2: No, a veure,
1: Carla, juga tu, eh? Jo no jugo. Pau i Carla Villegas, sisplau.
3: I com a bonus, quin és l'únic municipi català amb Sant Jordi al nom? Fàcil, aquesta.
2: Sant Jordi Desvalls.
3: Pam, correcte. Vinga,
2: dos
3: de dos.
2: I ja està, cony, ja està.
3: I seguim amb els Sants.
1: On no has estat, tu, Pau, d'aquest país?
2: A molts llocs, no he estat.
1: Digue-n'ho.
3: No, un crac.
2: A casa teua. Encara no m'has convidat.
1: Aquest estiu convidat ja n'estàs.
2: Ah,
1: això passarà aviat. Però a Os sí que hi has estat.
2: Sí, a mi tant.
1: I has actuat l'estiu de l'any 2017.
2: Ah, sí? El 2017?
1: Sí, me'n recordo, malauradament, pels atemptats.
2: Ah, tens raó.
1: Sí, sí, per això me'n recordo de quin any va ser.
2: A veure, va, més.
3: Si seguim amb els Sants... Quin sant dona nom a més municipis de Catalunya?
2: Ja, que m'has fotut.
1: Sant Joan?
4: Sant Joan...
3: No.
2: Sant Julià?
1: Sant Pere?
3: Tampoc.
1: Sant què?
4: Martí?
3: Correcte, Sant Martí.
1: Sant Martí?
2: Sant Martí, a partir
1: de Maldà.
3: En hi ha, ara mateix, uns nous.
2: De Barcerada.
3: D'Albars, de Centelles, de Llémena, de Riucorb, de Tous, Sarroca, Sescallola, Esvell...
2: Molt bé, molt bé.
3: I per acabar amb aquest bloc santoral, quants municipis de Catalunya comencen per la paraula sant o santa? I aquí us dono tres opcions.
1: Molts.
3: Us dono tres opcions,
1: a veure,
3: perquè és complicat.
1: Quines opcions?
3: L'opció A és 67, l'opció B 109 o 146.
1: 109.
4: Sembles la del mig.
1: També no ho sé, no ho sé. 109 o 147?
3: Doncs serien 109, correcte. Molt en bé. Aquest cas serien 110 si ajuntem Santpedor, que va junt.
1: A Santpedor, que va junt, sí, sí.
3: Exacte.
1: Correcte. Santpedor.
3: Exacte,
1: Santpedor. Diuen Santpedor.
3: Correcte.
1: Això no s'enfaden.
2: Poble de Guardiola.
1: Sí, és com Berga, Berga, no Berga. Sí, sí. Berga.
3: Berga.
1: Sí? Tu has estat als 947 municipis catalans?
3: No, però m'encantaria. És un bon repte a fer.
1: I per què no
3: fa? Perquè no tinc temps. Però m'encantaria.
2: I perquè n'hi ha alguns de ben lletjos.
3: Home.
2: N'hi ha alguns que no se t'hi ha perdut res. Ja t'ho dic ara que he anat amb molts que dius, hòstia, mira, perquè em paguen, eh?
1: Què té això, no?
2: Sí, no res.
1: Però majoritàriament
2: són bonics. Hi ha pobles que si n'hi has d'anar expressament...
1: Tots tenen el seu encant, poc o molt.
3: Sí, però...
1: I per un sempre el seu poble és el millor.
3: Sí.
1: I el que més li agrada.
2: I el bo és la gent.
1: Eh? Quins són els pobles, a banda de Pons, que més t'agraden de Catalunya? A banda de Pons i Bellcaire. El Bellcaire tampoc tindria gran cosa.
2: No t'ho sabria dir. Sí, tinc
1: una carretera al mig.
2: Tinc els parents.
1: Ja.
2: Quins pobles m'agraden?
1: Sí.
2: Ah, n'hi ha molts de macos, però és que...
1: Ah, Calella, Palafrugell, a mi m'encanta.
2: Sí,
1: Cadaqués, m'encanta.
2: Al final els pobles...
1: Miravet, m'encanta.
2: Perquè els... Perquè els qualifiques, els pobles, per una arquitectura específica, per la gent que hi ha, per l'ambient que s'hi genera, hi ha mil variables i mil...
3: O per les festes barems. Que s'hi fan.
2: Exacte, exacte, per la festa major. Hi ha pobles que tenen una festa major molt potent.
1: Quina?
2: En canvi, el poble és una mer.
1: Què tal aquesta coca, nois i noies?
3: Molt bona pinta,
4: jo estic notant... Hi ha com un punt salat, oi?
2: Sí, això ho fa el pistatxo aquest.
1: Mmm...
2: Va, ja. Fes-me preguntes de pobles, que això m'agrada l'audiència també perquè juguen.
1: Com
2: va,
1: molta seguim. Crema de pistatxo per dins, eh?
2: Estan al... Tu ves fotent la crema...
4: Però de vegades el pistatxo el fas tu, no sé, no ho he notat, però està molt bo, eh?
2: Sí,
4: està
2: sí.
4: Molt bo.
2: Sí, és bo, sí.
1: Eduard seguim Sánchez?
2: Amb... Qui és l'Eduard Sánchez? El de la coca?
1: El del Servei Català de Trànsit.
2: Ah.
3: Exacte, mira, aquesta volta va relacionada.
1: Eduard, com estàs?
6: Què tal? Aquí salivant, sentim-vos i salivant.
1: És que no saps mai qui surt aquí. Abans dic Eduard Sánchez. Diu, no, sóc la Fina Araque. Dic, ah, o la Fina. I ja ens coneixem tots, per això, Eduard.
6: Per mantenir una mica l'emoció.
1: L'emoció. Què dius, Eduard? Com anem de trànsit? Perquè això començava a les 12, però ja heu dit que el pollastre més fort, diguéssim, entre mitja tarda i el vespre, no? Més o menys?
6: Sí, correcte. El que és esperable, el que és previsible, és que el més gruixut, diguéssim, sigui de cara a mitja tarda. Una mica estem doncs, a l'expectativa també del que pugui passar, perquè no hi ha tampoc dues operacions sortida iguals, però és cert que en principi el més gruixut en principi serà a mitja tarda. És una operació molt típica habitualment de molta gent sortint a una franja horària molt similar, perquè tothom... va fer el mateix, diguéssim, aquesta nit. Per tant, el que és de preveure és això. I, de fet, de moment estem així. De moment, ara com ara, el trànsit va força bé. Sí, sí, sí. No hi ha cues així destacables que haguem de comentar.
1: Amb aquesta calor, encara que tinguis aire, fot una mandra, agafa el cotxe, sí o no, Pau?
2: Sí, m'ho diràs a mi, que vaig anar tortós ara, ahir. Abans d'ahir.
1: Ah, sí, ja ho vas dir.
2: Ja ho vas dir.
6: Sí, sí, sí, no. La calor realment no ajuda, no ajuda amb aquesta calor tan forta. És cert que estem a l'època en la que estem, però aquesta calor extrema tampoc ajuda.
2: D'una basca.
6: Però és cert que de moment no hi ha punts amb intensitat, la ronda de dalt sempre una miqueta més de moviment, però vaja, ara com ara hem de dir que tot va força bé, seria un bon moment per qui pugui per marxar més tranquil·lament.
1: Tot i la calor, agafeu el cotxe i toqueu el dos com més aviat millor, perquè si no a la tarda dius l'AP7, per exemple, estrella de les retencions, com sempre, no? Carreteres que donen accés a la costa, clar, la gent tira més cap a la platja en aquesta època de l'any, aquí és on hi pot haver més embolic, no, Eduard?
6: Correcte, sí, sí, el que és de preveure són, exacte, el que has dit, vies de costa i com a artèria principal que creua el país, l'AP7, que distribueix tot el trànsit tant cap al nord com cap al sud. És així, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Home, 400, gairebé mig milió de cotxes, diu que han de sortir a partir d'aquesta hora i fins a les 12 de la nit. Què dius, que hi eren dimecres, Eduard? Ens ha sorprès aquest matí amb els tertulians. Diu, si la gent majoritàriament sembla que no ha de poder fer pont, però no, i si ha de sortir 490.000 vehicles de Barcelona i àrea metropolitana, déu-n'hi-do, sí?
6: Sí, sí, certament, la previsió és alta, però ben bé, juntament segurament amb Setmana Santa, estem davant d'una de les sortides clàssiques de l'any en què molta gent surt. Segurament potser molts desplaçaments són més curts que altres desplaçaments llargs d'altres èpoques de vacances, però és cert que hi ha un volum de trànsit, el que deia, sobretot en poques hores molta gent marxa per una segona residència o per un lloc de destinació X, a la que es dirigeixen per salvar la revetlla, hi ha aquesta confluència de molts desplaçaments a la vegada. Sí.
1: Doncs escolta'm, Eduard Sánchez, moltes gràcies. N'estarem molt pendents des de Ràdio 4, lògicament, oients, us informarem de la situació del trànsit, sobretot entre les 5 de la tarda i 7:45 del vespre, que és quan Trànsit preveu que hi haurà més volum a les carreteres, a la P7, com dèiem, també, per exemple, a la C32, doncs ja anirem informant des dels diferents programes i els serveis informatius. Eduard, mil gràcies. Merci. Bona revetlla, eh?
6: Que vagi molt bé.
1: Vagi bé.
6: Gràcies, igualment.
1: Adéu. Adéu, adéu.
6: Adéu, adéu.
1: 3 minuts per 1:45.
4: Mira, Xavi, justament...
1: Què fots, Marta Inglés?
4: L'Arnau...
1: Ens vols matar.
4: Té preparada una pregunta, no?, d'elles.
3: Sí, que ens la podria respondre potser l'Eduard. I és la de per quants municipis de Catalunya passa l'AP7.
1: Ah, oh, que bona aquesta. Oh, pues ja, pobre Eduard.
3: Aquí no es donaré opcions, però ho podem anar fent més.
1: Quants municipis?
3: Per quants municipis
1: per
3: passa
1: l'AP7? Per quants municipis passa l'AP7?
3: A Catalunya.
2: Oh, per dintre cap. Bueno, el municipi sí, però el poble no.
1: Per 50?
3: Bé, és més. Més
1: de 50.
2: Clar, va de dalt fins baix, eh?
1: 70.
4: 75.
3: Cap amunt.
2: 150.
3: No tants, no tants.
1: No.
4: 80.
3: Cap amunt.
1: 110.
3: Cap avall.
1: 100.
3: Menys.
2: Això que es passa la patata.
1: 95.
4: 90.
3: Correcte, 95.
1: 95.
4: Ah, molt bé, Xavi.
1: I ara què guanyo?
2: Aquestes preguntes no m'agraden a mi. M'agraden les dels pobles, collons. Això, un número, sí, vai.
1: No, però també té gràcia saber per quants municipis passa, per quants termes municipals passa la P7.
3: La següent t'agradarà, però.
1: 95.
3: 95 municipis.
1: Què més? Quina és la següent que agradarà al Pau?
3: Quin és el municipi menys poblat de Catalunya?
1: Ah.
3: La saps o tinc opcions?
2: Va variant.
3: Ja comences
2: bé. Fa uns anys... Hi havia, era Sant Jaume de Frontanyà, ara potser és Gisclareny.
3: I ho has dit al revés.
2: És Sant Jaume de Frontanyà.
3: Ara Sant Jaume de Frontanyà, amb 25 habitants.
2: Depèn de la gent que es mor cada any.
3: Sí, exacte.
2: Això, al final, o exacte, el que em neix un o l'altre...
1: Ara mateix són 25?
3: 25, bueno...
1: Eren 29.
2: Això és el Berguedà, no?
1: Se n'ha mort 4, no?
3: Sí, sí. O s'han traslladat.
1: No fa massa temps eren això mateix. Esperem que s'hagin traslladat.
2: O a l'altre poble n'hi ha arribat un de nou.
1: Va,
3: aquesta també pel Pau.
2: A veure.
3: Quin és el municipi on hi ha el centre geogràfic de Catalunya?
2: Pinós. A més, jo me'n dic de Pinós.
1: Es diu Pau Pinós.
3: No, com ho clava. Ah, clar, és veritat, és veritat.
2: Pinós, això és el Solsonès.
3: I aquesta és més de curiositat, a veure si la saps també. Quin és el municipi on hi ha una estàtua gegant de Mazinger Z?
4: Jo he anat, no ho diré.
1: Digue-ho, si ho saps.
2: A veure, digue-ho.
4: Sí, era... Les opcions.
3: Les opcions són Cabra del Camp, Móra d'Ebre o Sant Celoni.
4: La A, no?
3: Cabra del Camp, correcte.
1: A Cabra del Camp?
3: Sí, sí, vam fer l'encàrrec a una empresa de Bellvei i es va muntar l'any 79.
2: Jo sé que allà, passant per la 2, a l'altura de Golmés, també hi ha un ninot molt gran.
1: Ah, sí. Allò, sí, que és com un...
2: ninot de Golmés.
1: Sí.
2: Sí, tota la vida ho he vist.
3: A quin municipi estàs, dic?
2: A Golmés.
1: Això és el Pla d'Urgell, sí. Sí, sí. És veritat, aquell senyor que sembla que estigui a punt de creuar l'autovia.
2: Sí, també sembla una mica
1: el Mazinger Z. La 2, sí, és una cosa estranya, allò.
2: No ho he entès mai.
1: Tampoc.
2: Deu ser per espantar els ocells, jo què sé.
1: Sí. Què diu Jordi Vila?
7: Oh, Xavi.
1: Ep.
2: On parli, avui?
1: Estàs bé, Jordi, perquè anar a comprar petards amb aquesta calor, a aquesta hora...
7: És veritat, és veritat.
1: Els metges
7: eh?
1: Em dirien, està sonat.
7: Doncs mira, la veritat és que fa molta calor, però estic molt feliç. Mira, davant meu tinc el Pack Diver, Pack Animals. Què més? Les bombetes, les traques... Mira, aquí davant meu tinc el bateria Berlín, 80 disparos, la bateria Chicago, que si vols quedar bé... Clar, si compro la bateria Berlín són 189 euros, si compro la Chicago són 139 euros. Mira, us estic parlant des de la confluència entre Diagonal i carrer Cartagena, una de les gairebé 300 paradetes que l'empresa Petards CM, que és líder del sector, doncs té desplegades durant aquests dies.
1: Ahir parlàvem amb el jefe.
7: Ahir parlàvem amb el jefe.
1: Sí. Molt bé.
7: I mira,
1: però hi ha gaire gent a aquesta hora, Jordi.
7: Doncs mira, en aquests moments no hi ha ningú.
1: Anava a dir, és que... A veure, de ximplet només n'hi ha un que es diu Jordi Vila. Amb aquesta calor, a 1:45.
7: Cues de gent. Busquen petards, no. Però és veritat que quan hem arribat hem pogut parlar amb una nena i un avi. Ara els escoltarem, però sí. abans, mira, vull saludar el Pau Martínez, que és el responsable d'aquesta...
1: Em pensava que dius a lo Pau de Pons.
7: Ai, no, bueno, sí, el saludo també. Pau, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, millor que tu ara mateix, em sembla.
1: Sí.
2: Perquè aquí hi ha aire condicionat.
7: Bueno, Pau Martínez, com van les vendes durant el dia d'avui? Perquè veig que això ara, de moment, ja, no hi ha ningú aquí comprant, eh?
8: Avui va una mica més fluix del que esperàvem, però tenim confiança que al llarg del dia...
1: Al tard, cap al tard.
8: ...força gent a última hora pels seus petardos.
7: Clar. És que sabien que vindrien els del matí de Ràdio 4 i han dit, ep, atenció, esperem una miqueta.
8: Bueno, també, i que avui és dimarts laborable i a partir de l'hora de dinar, quan baixi una mica el sol, segur que ve molta gent.
7: Escolta, yeah. Una de les novetats d'enguany és la venda d'aquests kits per a persones sensibles al soroll o petards de baixa intensitat. La gent us està demanant aquests petards de llums i colors, baixa intensitat...
8: Sí, cada cop més la gent busca petardos que facin el mínim soroll possible o també petardos lluminosos com les fonts, les bateries, les bengales... Això és el que més surt.
7: Per exemple, aquest pack, eh? Pack Diver, que quan he vist el títol m'encanta. Mira, aquí veig el... Mira, el Supergorilla Cagón. Què li passa a aquest goril·la quan ensenem la metge?
1: El jefe de CM, quina gràcia té.
8: Els encanta els nens petits i el deixes al terra, encens la metge i comença a quedar un bon rato per tot el terra.
7: I el nen o la nena que l'encès veu com va sortint com una caca d'aquest petard. I això els hi fa molta gràcia.
8: Es tronxen de risa, es tronxen.
1: Però no fa cap... Posa-li els auriculars, aquest senyor.
7: Sí, sí, li poso... Sí, sí.
1: Pau, a veure, però quina gràcia té aquest goril·la que fa caca i que fa tanta gràcia a la canalla? Diguéssim, què més fa, això? Fa algun soroll?
8: El goril·la cagón?
1: Sí.
8: Bueno, el goril·la cagón és un dels articles infantils d'animals que, bueno, tenim diferents. Tenim les abelles, el goril·la, el cerdo cagón, i tots fan gràcia perquè els encens i pues, les abelles volen, els cerdos caguen... I els goril·les igual.
1: I com valen els porquets, el goril·la i les abelles? A quin preu, va això?
8: Ara els estan mirant dins d'un pack, però també es poden comprar sueltos, i els goril·les valen 4, la unitat, les abelles igual, les bengales que també venen 4, bombetes 4...
1: I el pack que inclou? El pack que inclou i com val?
8: Doncs mira, el Diver Pack val, aviam... Un segon. Val 18 euros, el Diver Pack. I entra diferents coses. Bueno, les...
7: Hi ha unes bombetes, no?
8: Les bombetes, una explosió de serpentina, la mariposa, la papallona, les bengales... I clar, tot això per 18 euros surt molt bé en comptes de comprar-ho...
1: Quin és el petard?
7: Les papallones, Xavi, són aquestes petards que els encens i pugen cap a dalt com si estiguessin volant i fent llums.
2: Són macos.
1: Són bonics.
7: Sí, són molt macos.
1: És veritat.
7: Digues, Xavi.
1: No, t'anava a dir, quin és el petard més venut, Pau?
8: El més venut de llarg són les bombetes.
1: Les bombetes, eh? Sí. I en teniu de diferents tipus de bombetes. També n'hi ha de més grosses, ara.
8: Sí? Bueno, nosaltres en aquesta caseta només tenim un tipus, que són unes ni molt grans ni molt petites, mitjanes, i les venem de 50 unitats, les capses.
2: Ja. Jo no diria cebetes, d'això.
1: Sí,
8: és veritat. Sí, cebetes, també li diuen.
1: Sí, molt bé.
7: També veig aquí, hi ha una Mariet... Sí.
1: El segon més venut, quin és, Pau? Després de les bombetes.
8: Pues després ja, una mica més lluny, vindrien els xinos...
1: Sí.
8: I els packs aquests infantils que t'he comentat, que no són molt cars i ve una mica de tot.
1: Jordi, perdona, endavant.
7: Que veia aquí una marieta. Aquesta marieta, si l'encenem, això també... Vola o...?
8: Això va cap amunt, sobre si mateixa. I també els encanta, els nens.
7: Mira, jo potser, mira, me la compraré i serà un regal pel programa. Pues perquè volem més amunt la temporada vinent. Sí, sí. Que ja ho estem fent, eh? Escolta, una coseta. Ahir ens deia el president de les entitats de pirotècnica, de fàbriques de pirotècnica de Catalunya, que el preu mig, el que es gasta una família és entorn als 40-50 euros. Vosaltres això ho podeu constatar des d'aquí?
8: Sí, més o menys és una mitjana de 40-50. Ve molts nens per unes bombetes i uns xinos, però després quan venen amb els pares... doncs ja aprofiten i s'emporten uns quants packs i potser el tiquet més car ronda els 150 euros.
1: Carai.
7: Mira, parlant d'infants, Xavi, hem pogut parlar amb una nena i un avi. Si us sembla... Ho escoltem?
1: Escoltem-lo, sí, home, i tant.
7: Vinga, va. Ainhoa, què tal, com estàs?
9: Bé.
7: Contenta que vas a comprar els petards, eh?
9: Sí.
7: Què has comprat?
9: Bombetes, alguna bengala i unes fonts.
7: T'agraden més els petards de llums i colors o els que peten molt?
9: Els mitjanets, que no petin gaire, però amb bastants colors.
7: I has comprat més o menys que l'any passat?
9: Uns quants menys, crec.
7: I escolta, tu tens 11 anys, no?
9: Sí.
7: A l'hora d'anar a tirar petards aniràs acompanyada del teu pare, que el tenim aquí, no?
9: Sí, anirem al costat de casa a tirar els petards.
7: I què és el que més t'agrada d'anar a tirar petards?
9: Perquè que són molt bonics i que exploten molt i fa bastant soroll.
7: Doncs escolta, que tinguis una molt bona revetlla, eh?
9: Gràcies.
7: Et veig amb unes bengales, no?
10: Sí, he comprat unes bengales per la neta, per celebrar el Sant Joan, i a més ella diu Jana, i així ja festegem la festa de Sant Joan.
7: Per vosaltres què és el millor, no?, de celebrar la revetlla amb petards? En aquest cas són de baixa intensitat, sí. Llums i colors. Doncs
10: pues mira, que fem un sopar de Sant Joan i reunim la família i anem al carrer després a la neta a tirar uns quants petards.
7: Però veig el pressupost baix perquè són quatre cosetes,
10: sí,
7: eh?
10: Són quatre cosetes perquè és per ella només, per la neta. Som també una.
7: Tu no tires?
10: No, jo quan era petit sí tirava, ara ja no tiro ja.
7: Gràcies.
10: De res.
7: Doncs això és el que ens hem trobat i ara en aquests moments no hi ha ningú encara.
1: Pau,
7: cau un sol de justícia.
1: Pau, sí, digues. Cada cop menys soroll i més llum?
11: Potser sí, jo crec
1: potser
11: que sí.
1: Potser sí. I a tu, quin és el que més t'agrada? Les bombetes, no?
11: Home, les bombetes, per fer el tonto una mica, són molt divertides. Però si m'hagués de quedar amb algun, quedaria amb el pack boom, que venen uns quants truenos i uns quants petardos.
1: Trons, això, a veure si pots pelar algun gos.
11: Sí, trons.
1: Sí, sí. I a veure si pots matar algun gos.
11: Aquests foten soroll. Sí, algun gos patiria amb això.
1: Ja. No, és que ara parlàvem amb una professional i ens deia que els pot provocar la mort per infarts, eh? Ara això parlem seriosament, no?
11: Que, no ho sabia.
1: Sí, no, que pot tenir conseqüències fatals. Escolta'm, Pau, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Bona revetlla, eh?
11: Bona revetlla. I
1: fins a quina hora obriu? Fins a quina hora obres, Pau?
11: Avui, 9:30, ja tancarem.
1: 9:30, 9:45 o les 10. Va, perfecte. Sí. Home, sí, perquè molta gent vindrà a l'última hora, quan baixi la calor. Què dius tu? Sí,
7: I destacar que aquest any també han posat unes papereres de reciclatge per aquells petards que, vaja, que quan els encens no acaben d'explotar o aquells que han explotat i estan per terra, però que els poden portar cap aquí, eh?
1: Molt rebé, això. Gràcies.
7: Bueno, doncs res, jo em quedo aquí. Em porto aquestes marietes, eh? Les porto al programa, eh?
1: Torna, que tenim gent de vacances i tenim molta feina, Jordi Vila. Va, porta alguna papallona d'aquestes. Va, fins ara.
7: Vinga.
1: Adéu.
7: Vinga, fins ara.
1: Adéu. 2:45 d'una, ara mateix. Ai, Pau, veig que agafes la guitarra. Dic, això és que té ganes de cantar.
2: Ja hem de vindre, eh? Tenim 4:45 i encara no m'has dit.
1: Deixa'm saludar el Martín de Luca. Com estàs, Martín?
12: Hola, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Escolta, felicitats, eh? Premi.
12: Moltes gràcies.
1: Millor coca creativa Sant Joan 2026. Tu ets professor de la pastisseria de l'escola Hoffman, responsable del comitè creatiu de la pastisseria. Sou uns cracs, no pareu de guanyar premis i sempre triomfeu amb tot el que feu.
12: Bueno, de mica en mica. Intentem amb tot l'equip cada any fer coses noves. I a vegades surten bé i a vegades, bueno, hem de treballar una mica més.
1: Ah, molt bé. Aquesta ha sortit bé. En festuc, en pistatxo. Sí?
12: Sí.
1: Molt bona, eh? L'estem tastant per aquí.
12: Sí,
1: home, i tant. Deliciosa.
12: Ah, molt bé. Aquest... Ha començat bé, eh?
1: Contundent amb aquesta crema també per dins. Sí?
12: Sí, hem combinat una mica la part més dolça del festuc.
1: Sí.
12: Que sempre agrada molt. És un ingredient que està molt de moda fa anys.
1: Sí.
12: I ja tenim moltes referències a la botiga.
1: Ja. Yeah.
12: I aquesta vegada l'hem traslladat una mica a la tradició de la revetlla, no?
1: Ah. Escolta, aquí la Carla Villegas, per exemple, diu té un punt salat.
12: Sí, normalment quan tens així i has de menjar molt i és una mica dolç, està bé posar una mica de cítrics i de salat per fer una mica de contrast, no? Ah. Així el paladar no se fatiga molt, no?
1: Molt bé. Escolta, Martín, ara de seguida continuarem parlant. Els oients podeu anar trucant al 900-454-455. Podeu guanyar una coca d'aquestes boníssimes. La millor coca creativa Sant Joan 2026 de franc, sí? 900-454-455. Però abans hi posarem una mica de Pau de Pons, aquí, noi. Necessitem una mica de música del Pau. Et sembla bé, Martín?
12: Perfecte.
1: Sí? Tu no marxis, que volem jugar una estona més,
12: Estic aquí present.
1: Joc. No, ho sé. Perfecte. Va, d'acord, no ho dic a l'Arnau Font, també, el creador d'un joc en línia que es diu Els 947. L'has de buscar, que està molt bé, això. Pau, què fas?
2: Me n'he inventat una, així, que parli una mica de Sant Joan. Espera, que...

0: Una rebelde a tus dedos. Esa que la. Y give me hope, Joanna. Give me hope, Joanna. Aquesta, aquest estiu, ja us avanço una exclusiva, que és que aquesta serà la meva cançó de l'estiu.
1: Ah, sí?
0: La de Give Me Hope, Joanna, i la versió en català.
1: Al matí de Ràdio 4, espero, eh?
0: Sí, la torna a fer així. I posa'm rum, Joanna, posa rum, Joanna, i ara canta una cançó. I posa'm rum, Joanna, rum, Joanna, i mon anem de festa major.
1: De certa manera, ja l'acaba d'avançar, eh? En exclusiva aquí al matí de Ràdio 4, la cançó de l'estiu, de l'Opau de Pons.
0: Parla d'una tal Joanna.
1: On vas aquest cap de setmana, Pau? Se't pot veure en algun lloc o és tot privat, també, com el passat?
0: No, aquest cap de setmana l'escampo al meu aire. No tinc cap compromís.
1: Aquest cap de setmana? No faràs res? No fotràs brot?
0: No. No faré brot de...
1: Que n'acamparàs d'anys?
0: D'això es tracta. El meu objectiu és aquest.
1: Sí, i passant-ho bé, que és l'important. Perquè si t'avorreixes, no, al final se't fa llarga aquesta vida.
0: Amb moderació, però sí, es tracta de passar-nos-ho bé.
1: Arnau Font, que podem jugar una mica més.
2: Vinga, seguim.
1: I afegim el Martín de Luca, també. Martín, si vols respondre alguna...
3: Estic aquí.
1: Ara et posaran a prova. És el creador del joc en línia, els 947. Sí?
2: Doncs vinga.
1: Perfecte. Va, perfecte. Doncs endavant, quan vulguis.
2: Va, aviam. Quin municipi té una rèplica de la Giralda de Sevilla a escala 1-2?
1: Ah, sí, això és aquí el Penedès.
2: Correcte.
1: Sí.
2: Dóna
1: sí,
2: opcions
1: sí.
2: O no cal?
1: L'Arbós.
2: Dóna opció? Correcte.
1: La Marta Inglés també ho sap, això. Sí.
3: A veure, no ho sé, eh?
1: No ho sabies, això?
3: No, on és?
1: A l'Arbós.
2: El Baix Penedès.
3: A l'Arbós?
1: Sí, al Penedès, aquí el Penedès. Sí, sí.
3: Ala.
1: Molt bé.
2: Sí, es va construir entre 1877 i 1889.
1: Ahà. No he parat mai, potser, però hi he passat mil cops amb el cotxe. Sí,
2: és bonic de veure.
1: Sí. Què més?
2: Aquesta és de les que no li agraden al Pau. És més de curiositat.
0: Números.
2: Números, exacte. Quina amplada fa el carrer més estret de Catalunya?
1: Ui.
2: Us dono tres opcions.
0: Hi ha un llibre molt famós i molt bo del Josep Pla que precisament porta aquest títol. El carrer estret.
2: Potser saps el municipi. O...
0: Sí, deu ser de l'Empordà, no? Ah, no, del llibre, dic. Jo del llibre, dic.
2: Ah, no. Us dono les tres opcions. 57 centímetres, 65 o 81. I després us dic al municipi on està.
0: Retrovisors, noi.
4: Jo de vegades quan...
1: 81.
2: 57.
1: 57?
0: Quan entro...
2: 57. Sí,
0: quan entro en aquests pobles que vaig actuar, i clar, normalment actuo a la plaça major del poble,
1: sí.
0: I clar, i aquests poblets n'hi ha que tenen els carrers estrets. I de vegades m'he fotut per algun carrer amb el cotxe que han perillat los retrovisors.
2: Aquest quasi que has d'anar de costat, però caminant, el cotxe ja ni pensar-hi. I aquest carrer és el carrer dels Jueus, que es troba al municipi de Sarral.
0: A Sarral?
1: Ah, a la Conca de Barberà.
0: Sí,
1: a meitat. Sarral.
2: Sarral, exacte.
0: Bon vi.
1: Sí, senyor.
0: Lo Damià Morós és de Sarral, aquell que ve aquí després al Xavi Fornia. Hi ha una cosa que és curiosa, que els llatins, diguéssim, els mediterranis, Itàlia, Catalunya, Espanya... doncs els carrers, és a dir, les cases... És a dir, els carrers es fan en funció de les cases, per la qual cosa no són carrers quadriculats. En canvi, a altres llocs del món, doncs, veus que els carrers són tots quadriculats perquè primer han fet el carrer i després han fet les cases. En canvi, aquí trobes centres històrics de pobles i ciutats que hi ha uns carrers sinuosos i hi ha moltes formes, perquè primer es va fer la casa i en acabar els carrers van en funció de les cases.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Martín de Luca?
3: Sí.
1: Quina és la coca de Sant Joan que veneu més?
3: I normalment, aquest any, la veritat que la creativa, ha sortit més que ninguna, però normalment la de fruita.
1: La de fruita, aquest any de pistatxo sortiu a la ràdio i la gent va, calla, que anirem a comprar els diferents.
3: Això ha agafat molta força.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Jo tinc una pregunta, que potser és una pregunta molt estúpida, que potser altra gent es fa. Allò verd... La fruita verda, aquella que foteu a la coca...
1: Què és allò?
0: Què és allò?
1: Meló, carbassa, què és allò?
0: No vulguis saber.
3: No, és meló, és meló.
1: Ah, és meló.
3: No és molt agradable, però bueno, és la tradició, no? Normalment agrada més la taronja i les cireres, però bueno, les cireres i el meló no sembla un meló, però és així com un color
1: verd, sí, sí.
3: Una mica radioactiu, però bueno, la tradicionalment queda molt bé la coca... I hi ha molta gent que sí que li agrada.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Quina és la coca de Sant Joan que més t'agrada a tu?
3: A mi, normalment la de Jardón. Abans m'agradava més la de fruita, la de crema con pinyons. m'agradava molt més, però ara, no sé, tinc el gust una mica més per la de Llardons, no? Quan també té els pinyons i una mica de Llardons. I, no sé, és més cruixent i és molt agradable.
1: Molt bé.
4: I, Martín, quant costa aquesta coca creativa?
3: Ui, la veritat que no ho sé, eh? No ho sé, eh?
1: No saps com val?
3: No, la veritat que no. Això faig la part creativa, normalment, i donar classes, i el preu és una altra secció, un altre departament, i la veritat que no ho sé, eh?
1: Bueno, ja ho buscarem.
4: Ho busquem.
1: Eh?
3: Sí, l'hem de preguntar a la Ainhoa.
1: Molt bé, perfecte. Doncs, escolta'm, avui regalarem una coca, entenc que serà aquesta, la que ha guanyat el premi a la coca creativa d'aquest any 2020.

0: de la Llimona, o sí, del Llimó, sí, que es sí, diuen algunes com a Pons, és Llimona o Llimó?
1: Llimona.
0: Llimona, molt bé, perfecte. Va, juguem una mica, home, que ens agrada això. I els ulls també diuen, que faci més preguntes.
1: Sí, això engresca sí? la gent.
0: Això de l'Arnau Font ens ha agradat.
1: Perquè la gent va anar amb el cotxe...
2: Són molt difícils, eh?
0: Sí.
3: Tenim una última pregunta.
1: Escolten la ràdio i... Digue'm, digue'm.
3: Vinga, aquesta... A veure... Tinc curiositat per saber si la saps o no, Pau.
1: Jo també en tinc de curiositat.
3: Quin d'aquests no és un municipi de Catalunya? I us dono quatre opcions.
1: A veure...
3: Savallà del Comtat.
1: Aquest no em soni gens, eh?
3: Palau de Santa Eulàlia.
1: Hòstia.
3: Sant Llorenç de la Riera.
1: De la Riera o de la Reguera?
3: De la Riera. De la Riera. I Castellà del Riu.
1: Hòstia, tio.
3: Quin d'aquests no és un municipi de Catalunya?
1: No ho sé. A veure, a veure...
3: Ho repeteixo ràpidament.
1: Sí.
3: Savallà del Comtat, Palau de Santa Eulàlia, Sant Llorenç de la Riera o Castellà del Riu. Podem fer un comodí
0: Martín
3: per descartar.
0: Martín de Luca, tu també pots jugar, la si vols.
1: Del principi... no ho sé, ser, això del Comtat
2: pensant,
1: pot ser.
2: Estic pensant, eh?
1: Però estàs parlant del Principat o de tots
3: Principat.
1: Els països que...
3: Ah. Principat. Va, descartem una.
1: Va, descartem una.
3: Savallà del Comtat és un municipi.
1: És un municipi, no? Doncs et diria el segon que has dit.
3: Palau de Santa Eulàlia?
1: Sí.
4: No, jo crec que aquest sí, no?
1: No ho sé, és que no ho sé.
3: Aquest
1: no
3: existeix i, de fet, és el municipi menys anomenat al joc dels 947. Però és un municipi real. Per tant, ens queda Sant Llorenç de la Riera o Castellà del Riu.
4: Mm. Castellà del Riu no ho és.
3: Castellà del Riu... És un municipi que està al Berguedà, correcte. Per tant, el que no és, era Sant Llorenç de la Riera.
1: Sant Llorenç de la Riera. Jo, a veure si saps la comarca d'aquest municipi, de Samarruga de Baix. No hi has estat mai, a Samarruga de Baix?
0: Jo no.
1: No? Bueno, no. Fet com riu la Marta Inglés.
0: On és això, Samarruga de Baix?
1: Ai. Samarruga de Baix.
3: Ah, ostres. No ho havia entès.
1: No sabies aquesta?
0: Òbvio.
1: I també hi ha un altre poble que es diu Samarruga de la Punta.
0: Prou.
1: Ja heu caigut de quatre potes.
0: A la mort de Déu. Mira, em quedo mig tranquil perquè veig que la Marta Inglés riu. Escolta, Josep, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Ja sabem que la coca val 39 sí. euros, la creativa. Ah. Ja ho hem trobat a la web, això.
5: Sí que...
0: Molt bé. Què dius, Josep? Sí, sí. Des d'on truques?
5: Sagrera.
0: Des de Barcelona, la Sagrera.
5: Sí,
0: molt
5: sí,
0: bé.
5: Sí, sí.
0: Perfecte. Doncs endevina-ho, home. Va, guanya una coca de franc.
5: Mira, això és un coet.
0: És... Què diu que és?
5: Un coet.
0: És un coet, això?
5: Sí.
0: Sí o no? Sí, senyor. Sí, Josep. Carai.
1: Sí. Ets espavilat, noi.
0: Com ho has sabut, això?
1: És astronauta.
5: En les pistes del Tintín.
0: Ah, el Tintín, el que he dit jo. Dic, aquesta sí que ajuda. Sí, sí. Sí, clar, perquè tot l'altre que han dit...
5: Viatge a la Luna.
0: Ja, clar. Ja. Molt bé, Josep, doncs escolta, enhorabona. Ja tens una coca. Ah, au.
5: Moltes gràcies.
0: Sí, i no una coca qualsevol, eh? La que ha guanyat el premi a la creativa d'aquest any 2026. Moltes gràcies. Merci.
5: Molt bé.
0: Adéu.
5: Ja em direu quan vaig a recollir-la.
0: No pengis, que ara t'ho explicarà tot la Sílvia García del Pozo.
5: Molt
0: ara explicarà.
5: Bé, gràcies.
0: Va, perfecte. Fins ara. Martín de Luca, ja tens guanyador. El Josep de la Sagrera, veus?
2: Perfecte, quina sort, eh? Perquè no hi ha més, eh?
4: Ostres.
0: Què vol dir que no n'hi ha més?
2: No, d'aquesta s'ha agotat, eh?
0: Ah, ja s'ha esgotat, això?
2: S'ha esgotat, sí.
0: Crec ja no som a temps d'encarregar-ne una per demà, per exemple?
2: Sí, no ho sé si alguna pot ser que encara hi ha, però... molta gent l'havia reservat.
0: Ah, molt bé. Doncs escolta'm, Martín de Luca, professor de pastisseria de l'Escola Hoffman, responsable del Comitè Creatiu de la Pastisseria, moltes gràcies, felicitats una vegada més pel premi i gràcies per haver estat en directe al matí de Ràdio 4. Gràcies, Martín.
2: A vosaltres, gràcies per aquest moment, eh? Passar-lo molt bé, bona revetlla.
0: Això
4: igualment.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu.
2: Adéu,
0: Martín. Mig quart d'hora i la una has de tornar a cantar, eh? Els oients diuen que últimament l'Opau s'ha acostumat a cantar només una cançó. No pot ser això.
1: Oh, perquè no teniu més temps, bé, expliques a mi.
0: Per tu sempre tenim temps, Pau de Pons, sí o sí. Carla Villegas.
4: Home, el Pau sempre ho sap, que quan vol cantar...
0: El Pau és el Pau. Sí?
1: El Pau és el Pau i l'Armengol és l'Armengol i tothom és tothom.
0: Mira,
1: què canto ara, ja?
0: Sí, canta com vulguis. Sí.
1: Vinga, va, fem rebella.
0: Vinga, va.

0: cuando serás mía. Sí, ¿no t'agrada aquesta? Ah, ho he fotut
1: sí,
0: mala cara.
1: Tira, tira,
0: si
1: no.
0: Si me quisieras, tot t'ho donaria. També el sé el castellà jo, eh?
1: Ja ho sé, que el saps.
0: Ai, Josep Maria, tot t'ho donaria. Si m'estimessis...

0: Sí, señor. ¡Bravo, bravo!
1: A bamba.
2: A bamba. Això de bamba no sabeu què vol dir. Aquí,
1: para
2: no?
1: Bailar la bamba.
2: Arnau Font.
1: Bamba, bamba.
2: Explica, explica. Amunt i crits. Què vol dir això? Bamba?
1: No, vol dir amunt i crits, vol dir endavant les atxes. Sí.
2: Molt bé. Escolta, 2:01. Demà sí, no farem festa, nosaltres, Carla Villegas. Ah, tu sí.
3: Jo sí, Xavi.
2: Tu sí. Només jo treballarem amb el Jordi Vila, la Marta Inglés. Sí, la Sílvia.
1: Tu al peu del canó.
2: Serem quatre gats, però farem el programa igual de bé, O millor, si pot ser. Demà, saps a qui entrevistarem? Mira, dia Sant Joan i serà en directe aquí al matí a Ràdio 4. El protagonista de l'anunci d'Estrella d'Am d'aquest estiu. És de Terrassa, diu Xavier González Arnau.
1: Sí? Què vols dir, el protagonista? El que ho ha fet?
2: El que surt.
3: No, l'actor.
2: El que surt, el que surt, el protagonista.
1: El, que
2: el protagonista d'una pel·lícula, doncs aquest sembla que és el que... Un dels protagonistes, doncs.
1: Ah, és que jo n'he vist molts i surt molta gent aquest any.
2: Doncs segurament és el que es veu més, aquest. Demà parlarem... Home, mira qui ve demà. Qui ve? Això sí que et sabrà greu perdre, tu. Marta Tips. Ah. Dia Sant Joan.
1: Dia Sant Joan, la me la fas vindre aquí, va bremosa.
2: És que la Marta és...
1: Vindrà o la trucaràs?
2: No, vindrà.
3: No, bé.
2: Presencial.
1: Això vol dir que aquesta nit no farà gaire tard.
2: Demà el programa es farà en directe per informar tot el que pugui passar aquesta nit, matinada.
1: Demà no em truqueu,
2: I demà al matí, demà no trucarem a l'Opau de Pons. Pensa que quan nosaltres començarem en directe a les 10, ell, com aviat, se n'anirà a dormir.
1: La meva bèstia.
2: Sí o no?
1: Avui farem bondat.
2: Mira, Salvador Cot, Joan López Alegre, Anna Sáez, la directora del Segre, tots aquí a formar, a les 10 en punt, a la tertúlia.
1: T'han d'estimar molt,
2: Sí, parlem amb una parella que ha viscut molts dies en un pàrquing.
1: En un pàrquing.
2: Moments difícils, sí. Tema migranyes, també, que no és un simple mal de cap, i molta xerinola, també i sobretot, perquè és el dia de Sant Joan. I el celebrarem,
1: per
2: el viurem
1: anys, a tots els Joans
2: en directe,
1: i
2: des del matí de Ràdio 4. Fins demà, bon dia i bona revetlla a tothom, sobretot precaució.
4: És la 1.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia, pendents a aquesta hora de la roda de premsa del Consell de Ministres, que encara no ha començat, on sentirem la reacció de la portaveu del govern sobre la sentència condemnatòria del cas Mascaretes. No escoltarem, però, el president del govern, Pedro Sánchez, que finalment parlarà sobre la qüestió demà al Congrés, Àlex Eloi.
6: Sí, mentrestant, el rei ha fet aquest matí una crida a la confiança dels ciutadans durant un acte celebrat al Club de Madrid, un fòrum que reuneix antics caps d'estat. No ha fet referència a cap polèmica concreta, però les seves paraules són rellevants perquè es produeixen després de la imputació de l'expresident Zapatero i sense que hagin passat 24 hores des que es conegués la sentència sobre el cas Mascaretes.
7: En esa convivencia que nos ofrece la democracia, en su capacidad generadora de consensos y de cooperación, debemos seguir confiando, sobre todo en estos días, permitidme la expresión, un tanto oscuros. Ese es nuestro camino y nuestra referencia.
6: Tot quan els partits continuen reaccionant a la sentència, el Partit Popular insisteix a demanar eleccions davant una legislatura, diuen, esgotada. Cuca Gamarra, secretari general.
8: Ante una situación como esta solo hay un camino, porque esto no da más de sí, aquí no hay política, no hay apoyo parlamentario, no hay absolutamente nada, y es disolver y dar las palabras a los españoles para que los españoles podamos hablar ante tanta corrupción y ante la evidencia de que aquí no hay un gobierno.
6: Els socis de govern de la seva banda coincideixen a assenyalar la manca d'explicacions de Sánchez. Verónica Barbero, portaveu de Sumar.
9: Nosotros entendemos que tiene que llegar el presidente y decir todo lo que la ciudadanía espera. Tiene que afirmar claramente y mostrar con pruebas que está aquí para gobernar, que está aquí para adoptar medidas anticorrupción, que está aquí para pensar en la gente. Y, por supuesto, que ha hecho los deberes en el contexto del propio Partido Socialista. Y eso es todo lo que nosotras queremos que haga mañana el presidente del gobierno.
4: I anem ara als tribunals. La Fiscalia creu que el pare del nadó de poques setmanes maltractat a Barcelona se li podria atribuir un delicte d'homicidi en grau de temptativa. El Ministeri Públic rebutja la llibertat del progenitor i alega risc de fuga, Núria Alcalà.
3: Sí, la defensa havia sol·licitat la seva llibertat provisional en entendre que no hi havia prou proves de la seva participació directa en els maltractaments del menor, que actualment, recordem, es troba en una família d'acollida. El jutge va decidir mantenir-lo a presó provisional aquest dilluns, atenent la petició de la Fiscalia, que veu nous elements d'extrema gravetat contra ell. En un comunicat, el Ministeri Públic ha demanat una nova compareixença urgent de les parts i creu que els fets poden constituir ara un possible delicte de temptativa d'homicidi. Recorda que algunes de les lesions presentades pel nadó suposaven un risc vital. És el cas del trencament del fèmur que podria haver afectat una secció de l'artèria femoral. A aquesta hora, el jutge ha de notificar encara les parts si acorda o no una nova vista urgent.
4: Prop d'un 95,7% dels estudiants de Catalunya han superat les PAU de 2026, un percentatge més elevat que fa un any, i han aprovat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que l'any passat. Ens n'explica més detalls el Toni Condé.
10: Un total de 33.145 estudiants han superat la prova d'accés a la universitat en la fase d'accés l'obligatòria en la convocatòria ordinària d'enguany a Catalunya. Són un 95,68% dels que s'hi van presentar, una xifra 7 dècimes superior a la del 2025. La nota mitjana és d'un 6,4, mentre que la mitjana del batxillerat ha estat d'un 7,68. Han millorat les notes en llengua catalana, llengua castellana i física, però en matemàtiques la mitjana ha estat de 4,18, dos punts menys que el 2025 i la nota més baixa en una dècada en aquesta matèria. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha defensat que el model d'examen és adequat.
11: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
10: Des del Departament d'Universitats també consideren un èxit la prova pilot d'ús de detectors. S'han revisat un 90% de les aules i destaquen que, dels quasi 250.000 exàmens corregits, només s'han detectat 3 casos d'ús de dispositiu electrònics a l'aula.
4: Gràcies, Toni. I expliquem també que el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès fins ara 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor a Catalunya durant aquesta onada d'altes temperatures. Del total d'atesos, més de la meitat, un 51%, han requerit l'activació d'una ambulància per traslladar la persona afectada a un centre sanitari i un 49% han estat ateses pel Servei 061 Salut Respon. Per tot plegat, es demana extremar les precaucions aquesta nit de la revetlla amb la pirotècnia i les fogueres, ateses les elevades temperatures, les baixes humitats i el perill d'incendi. A més, Protecció Civil manté el pla Procicat en alerta per l'onada de calor que va començar aquest passat diumenge i es pot allargar almenys fins demà dimecres. El Servei Meteorològic informa que durant el dia d'avui es podrà superar el llindar de calor a gran part de la meitat oest de Catalunya, especialment a les comarques de Ponent. Per demà dimecres continuarà afectada per l'episodi de calor part de la Catalunya central, Ponent, l'Alt i el Baix Empordà. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
5: Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Cim Tuniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Què tal? La 1:07. Enviem una abraçada molt gran als companys, les companyes del matí de Ràdio 4, amb el Xavi Freixas al capdavant. I nosaltres ara comencem Xavifòrnia, si tu vols, fins les 4 d'aquesta tarda. Amb el Jaume Tudel al control, perquè tot soni molt bé, amb el Joel Sevilla a la producció. I avui què? Avui què? Aquesta nit Catalunya tornarà a fer allò tan nostre, no? Encendre el cel per celebrar que l'estiu ja és aquí. Però Sant Joan no pot ser només una competició de decibelis. No sé, jo crec que ha de ser una festa compartida, no? Una prova de resistència per veïns, per criatures, per gent gran, per animals, per persones amb altres graus de sensibilitat. Aquesta tradició és poderosa quan uneix, eh? No quan expulsa del carrer qui no pot suportar-la. No sé si avui hauríem d'intentar fer menys soroll, no molestar tant, més llum per celebrar, però sense tant de soroll. Bé, en parlarem, aquí al programa d'això avui, a veure si es pot fer alguna cosa. Perquè una festa popular no perd força quan es fa més amable. Jo crec que és el contrari, demostra que encara és més viva. És complicat, és veritat. Maria García Coll, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavi Martínez López. Com sempre em dius Maria García Coll, que ja és com vull que em diguin, et diré jo Xavi Martínez López, ara.
1: Sí. Soc ascendència alemanya, com pots veure.
2: Sí, tens raó amb el que dius. Al final, doncs, hem de fer una festa més amable per tothom. Jo també soc de les que penso que és un dia a l'any que cada vegada se senten menys petards. Estarem d'acord amb això.
1: I abans se sentien molts més, abans.
2: Sí.
1: Com una setmana abans ja estava la gent, o dues setmanes abans ja estava la gent llançant coets i petards, sí.
2: I cada vegada se'n senten menys i de menys intensitat, perquè hi ha aquests petards també de baixa intensitat.
1: Sí.
2: A llocs com el País Valencià, per exemple, on se celebra moltíssim tota aquesta festa, totes les fogueres, a les falles, ells són uns grans aficionats del foc, dels petards, sí que és diferent. Però crec que a casa nostra la tradició continua viva, evidentment.
1: Sí,
2: però sí que el tema petards ha baixat bastant en els últims anys, crec jo.
1: No, i després, més enllà d'això, no?, d'intentar llançar-los en llocs on es pugui, on vagi millor, i bé, intentar col·laborar en aquest sentit.
2: No us cremeu, eh?
1: No, sisplau. Mira, jo tinc un amic metge que em diu que aquesta és la nit més terrorífica de l'any, a urgències.
2: Sí.
1: I després està l'altre tema, que clar, una cosa és celebrar Sant Joan i una altra confondre la revetlla amb una demostració de poca neurona, no?
2: No.
1: Que els petards fan festa. El que dèiem abans, no?, quan encenen la nit, quan ho passem bé, però no quan rebenten papereres, bancs, portals, cotxes, en fi, no, aquesta tradició no necessita de celebrats. Necessita gent amb ganes de passar-s'ho bé, sense fer pagar la factura als altres. Així que, cap.
2: Tinguem cervell, eh? Mengem una mica de coca, celebreu amb els amics, amb la família, una mica de cava.
1: Festa.
2: Si beveu cava, no conduïu, sobretot, però amb cervell, amb seny.
1: I ho passarem molt bé, ja veureu. Ara anem a explicar-te què passa aquí avui, perquè tenim un programa... Jo crec que el menú és prou bo, eh? De seguida els virals amb cara de Leo Messi.
2: Sí, ha tornat a fer història. Ja no, és que ja no té més rècords per trencar. Es trencarà el seu propi rècord el proper dia. Ell és l'estrella i és el protagonista de les xarxes, Leo Messi.
1: Ahir també va ser notícia un altre argentí. De seguida l'escoltarem i ho comentem, perquè Julián Álvarez ha fet el gest que tant estava desitjant. La colorada. Més, avui parlem amb el Juan Belda, que ve a presentar La otra cara del color azul. Parlarem de petards i de convivència, el que comentàvem ara aquí a l'inici, eh? Tradició popular o festa amb límits? Parlarem amb el Jordi Brau, que és el CEO de La Traca. Ja, el Jordi és ja segona generació de l'empresa familiar catalana de petards.
2: I que, a més a més, la gran majoria de petards que tenen són de baixa sonoritat. Ens explicarà què és això i com, doncs, al final són millors per la convivència.
1: Edició migdia, de seguida també, per actualitzar la informació. I avui ens visita la nostra sexòloga de capçalera, Eva Moreno. I també parlarem amb el Pedro García i l'Òscar Molina d'una cosa brutal. És un documental d'HBO Max que es diu Ultras, Passión y Muerte. atenció a això, perquè a més, Maria, analitzen tres casos concrets d'ultres al món del futbol, que jo crec que tots reconeixereu. I és una de les produccions més importants d'aquest any, eh?
2: Sí, són aquestes pàgines negres de la història del futbol, no? Aquests assassinats, aquests crims que han comès ultres d'alguns equips, i a partir d'ells doncs expliquen què va passar, com va ser i també què podem fer i què hem de fer per erradicar del futbol tota aquesta xacra.
1: Recordeu, no?, els casos de Roquier, de Zabaleta, de Jimmy. El van llançar al riu, bé, brutal. I a més, ells han entrat en el món ultra, eh? Han parlat amb ultres i amb gent molt, molt propera a aquests casos que analitzarem avui també aquí al Xavi Fornia de Ràdio 4, quan és la 1:13. Va, que anem tard, va, que hem d'actualitzar els virals i saber on és ara mateix, a aquesta hora del migdia, la conversa social. On és? On és? És a l'Argentina. Ja és el jugador de la història que ha fet més gols al Mundial. Estem parlant de Messi, que ha fet esclatar les xarxes, Maria, amb el seu doblet contra Àustria.
2: I em feies aquesta cara, com, per què sona Queen? Home, perquè el show ha de continuar. Sigui com sigui, el Messi ha de continuar.
1: Cançó.
2: Sí? Mira, no sabia què posar jo per il·lustrar ja Leo Messi, perquè hi ha moltes personalitats que li han fet cançons, però cap em sembla meravellosa.
1: El tema és que fas bé perquè el show no para. I quan algú ja el donava per mort o retirat...
2: No, és impossible.
1: Està millor que el Mundial de Qatar. És molt bèstia.
2: Demà fa 39 anys.
1: Sí.
2: És aquesta datada. I fa 40 anys, Diego Armando Maradona triomfava per aquell doblet irrepetible contra Anglaterra, aquesta famosa mà de Déu, i el gol del segle, que li van anomenar. Bé, doncs, aquest dilluns, Leo Messi, molts diuen que és el seu hereu, ha tornat a escriure el seu nom amb lletres d'or a la història del futbol, perquè va liderar la victòria del seu equip contra Àustria per 2-0, amb un doblet, també, que el converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials. I això que va fallar un penal, atenció... 5 gols a Argentina al Mundial, 5 gols fets per Messi. Si hagués fet aquest penal, haguessin sigut 2 hat-tricks i 2 hat-tricks. O sigui, un hat-trick i un hat-trick, eh?
1: Ai, no em vaig assabentar. Ahir sí. Va fallar un penal.
2: Sí.
1: Ostres,
2: sí.
1: No.
2: Va fallar un
1: penal partit,
2: i va marcar 2 gols.
1: Em vaig despistar una estona.
2: Messi supera d'aquesta manera ja a Klose, arriba als 18 gols en un Mundial. I atenció, perquè a tot això, demà, com dèiem, fa 39 anys, per tant, poca broma. Per cert, recordeu la setmana passada que després del seu triplet es va emocionar
1: sí. I
2: va dir que no tenia res a veure amb el futbol, que eren coses personals. Sí. Molta gent va especular per si no estava en un bon moment amb Antonella. Bé, doncs
1: és
2: no
1: més
2: així.
1: Greu que tot plegat.
2: Sí, al final...
1: Va del seu pare.
2: Això. Exacte, sembla que el seu pare no estaria passant un bon moment de salut, però també sembla que ja s'estaria recuperant, que li haurien donat ja l'alta de l'hospital.
1: Una situació general sí. I després de la situació, diguéssim, concreta, que ho estaven passant molt malament, sembla... que és el que tu dius, que aquesta concreta està millorant.
2: Sí, sembla que ja s'està recuperant el pare de Leo Messi, per això aquestes llàgrimes, no? Mm. Molta gent. Però hem de continuar parlant de l'Argentina.
1: Sí, i el mercat de fitxatges. Les imatges més comentades a les xarxes a aquesta hora són les de Julián Álvarez després del partit d'ahir.
2: O Julián López, si li preguntes a Enrique Cerezo. No ho sabem, el president de l'Atlètic de Madrid, que l'altre dia va dir Julián López en comptes de Julián Álvarez unes 4 o 5 vegades. Doncs Julián... va deixar una bomba després de la victòria contra Àustria, sí. En aquest Mundial, i va dir això.
3: Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero... Nada, para... no, creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y... Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
4: Si sea algo bueno, te vas.
5: ¿Qué crees que pasa?
3: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Es bestial la declaració, es una bomba. No, podia haver escollit dir... Vull marxar, ja està.
2: Sí.
1: Vull un canvi d'aires, ja està. No, és el que ve després, que és brutal. Diu, el millor per tots, ja està involucrant directament a l'Atlètic de Madrid, és una transferència, és un traspàs... Quiero cumplir mi sueño. Per mi aquí està el tema. Perquè si fos per l'Atlètic de Madrid, Julián el vendrien a l'Arsenal o al PSG fàcil.
2: Clar.
1: Però ell està allà forçant per anar al Barça.
2: Sí, així és, aquestes paraules que han sigut una bomba, com ara deies, i el periodista argentí Gastón Edul, que ja el vam nombrar aquí fa unes setmanes, té informacions molt pròximes a Julián. Ell va dir que Julián volia marxar quan encara ell no ho havia dit i quan encara no era públic, i va dir que també que havia mantingut una reunió amb l'Atlético, i ara deies que aquest complir el seu somni és anar al Barça, no? O és el que tots creiem? Bé, doncs Gastón Edul ho confirma. Diu que el somni de Julián és anar al Barça.
5: Cuando yo hace, sí, un mes te decía a vos y a los hinchas de Atleti que Julián Álvarez no sigue en el Atlético de Madrid, que el Atleti ya sabe internamente que es difícil retenerlo, internamente, por más que para la afuera diga que no, es porque básicamente yo ya sabía que Julián le había pedido a los dirigentes del Atleti irse. Por eso yo estaba tan seguro de que no sigue y no va a seguir en el Atlético de Madrid. Por eso el Atleti, a sabiendas de eso, se puso rígido para la afuera para poder negociar con más inflexibilidad y sacar más plata. Y voy a ir más allá con la información de algo que no surgió. Cuando él hice cumplir un sueño, bueno, obviamente se refiere a Barcelona. Pero si no es Barcelona, porque el Atleti está encaprichado, no vendió a Barcelona, yo creo que tranquilamente Julián puede llegar a pedir que acepten alguna de las otras ofertas. Para que él lo diga en este momento, es porque realmente necesitaba que se exprese. Lo dice ahora porque siente que la única manera que tiene, para mí, de que del Atleti de Madrid deje esa postura inflexible que se muestra, como si Julián nunca hubiese hablado con nadie y solamente son ofertas que llegan y ellos las rechazan.
1: Claro. I el tema és que Julián ja ha parlat amb l'Atlètic, sí, sí, de Madrid. Ho va dir ahir Julián, ho porten setmanes explicant-ho molts periodistes propers a Julián Álvarez, i és així. El jugador ja va comunicar al seu club actual que no vol seguir i a on volia anar. Era el Barça, no?
2: Clar, ell ho té clar, eh?
1: Llavors, jo, aquesta postura de que sembla que el Barça està segrestant jugadors... Ostres, no ho sé, jo quan van vendre el Kun Agüero, Forlán...
2: Sí, sí.
1: No sé, o el Madrid envia fa dues setmanes una oferta de 150 milions... No veig aquesta cosa, no? Ara, el Barça s'interessa per Julián Álvarez i ja a denunciar la FIFA.
2: Sí, sí, sí.
1: Que no... És... Com si ells no ho haguessin fet. Quan, de fet, amb ell, en concret, quan el van fitxar del City, no?, que el va trucar Simeone 8 vegades.
2: Mm-hmm. És així, no? Fabrizio Romano ha dit també que l'Atlètic es nega a negociar amb el Barça, això ja ho sabíem, però ho ha confirmat, i diuen que l'Atlètic es referma en que no tenen prou diners per pagar el que val la clàusula de rescisió de Julián Álvarez, que són 500 milions. Algunes informacions diuen que els madalassers estarien plantejant-se denunciar el Barça per negociar amb Julián en període protegit. Atenció, pel tema del Mundial, eh? Potser el que els hauria de denunciar seria el Barça per fer muntatges, sí, amb intel·ligència artificial de Lamine, de Rafinha i de Pedri amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid. Totalment. Veurem com acaba tot plegat, perquè com sabeu, aquests jugadors doncs tenen una exclusivitat de marca i d'equip que tu no pots fer un muntatge sent un club de futbol així com així perquè et ve de gust amb una samarreta. Vull dir...
1: Això va per llarg, eh?
2: Sí, sí, sembla que sí.
1: Això serà el colabrot de l'estiu i jo, no sé, la veritat és que veig molt inflexible l'Atlètic de Madrid. Suposo...
2: Doncs fa molta llàstima, la veritat.
1: Pot ser un postureig?
2: No, jo crec que no, jo crec que davant de... Jo crec que és veritat.
1: Sí, ja, ja. No, no, és un tema d'honor, ja, jo crec. Per això ells s'estimen vendre-la a l'Arsenal i...
2: No estan bé, eh? No, és que clar...
1: És molta pasta. Jo no sé si això és el que val Julián Álvarez.
2: No
1: per
2: val
1: per
2: això,
1: mi no val
2: Julián
1: 150
2: Álvarez.
1: Milions, eh?
2: No val, és que no val ni cap jugador actualment. És 500 quilos, a mi ja mal.
1: Lamine, Mbappé,
2: Olise estan, Holland... Estan dient de pagar 220, eh, al Madrid. Mm. 220. 500, potser, Lamine, Mbappé, poder, però no Julián Álvarez.
1: Una bogeria. Bé, sortim del terreny del futbol, però no tant. Ara veureu, perquè les imatges més virals de les últimes hores són les de la filla d'un futbolista que promet com a cantant.
2: Sí. Sí, sí, sí. Estem parlant d'Alana Martina, la filla de Cristiano Ronaldo. Alana Martina dos Santos Rodríguez, que es diu aquesta nena, de Cristiano Ronaldo i de Georgina Rodríguez, que ens ha deixat bocabadats a tots cantant un tema d'Andrea Bocelli. Mira.

0: És la més mona. Mira-la. Aquesta és la professora, eh?
1: S'ha fet molt viral aquest vídeo, eh?
0: Sí.
1: Ah, molt bé.
0: Aquesta és la professora, eh?
1: Perdó. Que, clar, dic, ostres.
0: La professora. Ara sentiràs a la Lana. Mira.
1: Ara entra la nena, de Cristiano.
0: Això ho ha compartit la seva mare, la Georgina.
1: Quina edat té, la, més o menys?
0: 8 anys.
1: Ui, és molt petitona. 8 anyets. Li ha de canviar la veu molt.
0: Sí.
1: Però bueno, li posa intenció.
0: I ho fa bastant bé, té molta gràcia. La Georgina ha compartit a les xarxes un moment molt especial que hi ha escrit la meva petita gran estrella. Ha publicat aquest vídeo i les imatges, doncs veiem a la Lana des de la seva habitació mentre la seva professora de cant, que es diu Olaya Alcázar, l'acompanya i la guia durant aquesta interpretació. Ella es concentra molt en cada nota, sembla que estàs molt immersa en la cançó. No se n'adona gairebé ni que la seva mare l'està gravant. Està vestida d'estar per casa, o sigui, està fent una classe a casa seva. I la Lana demostra un cop més les seves habilitats musicals perquè ja ho va fer anteriorment. La publicació ha estat doncs molt ben rebuda, nombroses mostres d'afecte, comentaris de cantants com Rosa López, d'Ana Paola, li han comentat que ho fa molt bé. Recordem que, com dèiem, té només 8 anys i no és la primera vegada que la Lana demostra les seves qualitats com a cantant. Fa només uns mesos ja va deixar bocabadades a moltes persones quan va interpretar My Hair Will Go On, la cançó de Celine Dion de la pel·lícula de Titanic. En aquella ocasió no estava ni en una classe de cant, simplement estava assajant a casa seva amb el mòbil dels seus pares, buscant la lletra de la cançó i cantant. Estava així, mira-la.

0: clar, té només 8 anys, ho fa prou bé, no? Jo no sóc professora de cant, però tu, Xavi, què? X-Factor, què li diries?
1: Per a mi és 8 anys. Per a mi és un sí. Perquè té 8 anys, perquè té 8 anys. Ja marxa.
0: Clar.
1: Bé.
0: La Georgina sempre comparteix les imatges dels seus fills, això ho veiem.
1: No, la seva vida és pública,
0: absolutament. Sí, exacte. Mira, li diu muy bien a la seva filla. Té 5 fills, recordem-ho. Fa només uns dies compartia les imatges de la festa de 16 anys de Cristiano Júnior. I també l'hem vist moltes vegades amb la Eva, amb el Mateo, amb la Bella, que és la petita dels 5. I els agrada molt, doncs, al final compartir-ho. I la Georgina, com una mare més, està molt orgullosa de la seva filla.

0: Seguim parlant de pares que presumeixen dels seus fills, en aquest cas dos actors que han estat pares fa molt poquet.
1: Parlem d'Úrsula Corberó i de Chino Darín, que el passat mes de febrer van ser pares del Dante, el seu primer fill. Durant aquests mesos de vida doncs, l'han compartit en moments doncs, molt familiars, ho ha fet la Úrsula sobretot, i el Chino Darín no havia compartit tantes imatges fins ara, havia estat més discret, però coincidint amb el dia del pare, que és el dia 21 de juny a molts països de Llatinoamèrica, l'actor ha publicat una imatge meravellosa amb el Dante. Surt ell en una fotografia portant el bebè en una motxilla així, porta bebès, un... com es diu? Porteo, no? En castellà.
0: Ah, amb una d'aquelles no de... com que les portes per davant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Frontal. No, aquesta no me'n va acabar a mi de...
1: No?
0: No, no va funcionar massa amb la gala. Aquesta no, no li agradava.
1: Doncs el Dante sembla que sí. Mm. La publicació va rebre moltes felicitacions, entre les quals la tieta del nen, la Clara Darín, la tieta del Dante, va compartir una fotografia també del pare i el fill, la mateixa fotografia, li va dedicar unes paraules, li va dir «Feliz día para mí y para el mejor nuevo padre». O sigui, fantàstic.
0: Són com una família molt adorable, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Són molt, molt familiars, no, també? Tampoc, evidentment, la Úrsula Corberó no podia no felicitar en el seu fill i en el seu, i a la seva parella, i li va comentar la publicació i li va dir posar «Hola, papurri». Ens va fer molta gràcia. I després ho va compartir a les seves històries d'Instagram i va posar «Se me derrite el cora», que també ens ha fet molta il·lusió. No és la primera vegada que la Úrsula se li desfà el cor amb els seus dos amors, amb el naixement del Dante. Ja va compartir fotos del Chino Darín fent el pell en pell, això que se'ls hi posa els bebès aquí a sobre, i una fotografia doncs, que va emocionar molt i que ens agrada molt també veure a la Úrsulita, que és el seu nom que té a Instagram, i el Chino Darín tan emocionats que, escolta, que ha estat avi el... diguem el nom, que no em surt.
0: El... Sí, home, el Ricardo Darín.
1: El Ricardo Darín, exacte. Estat avi.
0: Que acabarem amb música als virals d'avui, però atenció, jo crec que no t'ho esperes. Música d'un futbolista que, com Ronaldinho, ha decidit passar dels terrenys de joc als estudis musicals. Però...

0: Qui és? Qui pot ser?
1: No ens ho esperem, jo crec que és Ansu Fati.
0: Ansu Fati, tu.
1: Ha debutat en la música amb aquest primer senzill que es diu Sea como sea. Jugador del Mónaco, excantarà del Barça, ha fet el salt a la música amb una proposta que fusiona com música afrobeat, reggaeton, no? I el tema ja està disponible a totes les plataformes, el va llançar el 19 de juny i arriba després d'un procés creatiu que, segons ha explicat ell mateix, va començar per les seves recuperacions de lesions, que sabem que ha estat, doncs, molt,
0: ha sigut molt
1: lesionat, ha estat un moment molt complicat. Doncs mira, es va posar en la música i diu que en aquest moment la música per ell va ser com una via d'expressió, d'escapament de tot el que li estava passant per canalitzar emocions. Ell està a Mònaco, va començar a treballar en els estudis de gravació i ha donat forma al projecte i ell ha dit, jo sóc de Guinea-Bissau, em vaig crear a Sevilla i visc a Mònaco, la meva música no podia sonar només d'una sola manera i ha fet una barreja de ritmes africans, ritmes llatins, reggaeton. El missatge de la cançó, doncs, és perseverança. L'aconseguiré, sea como sea.

0: Quina sorpresa, tu. Ara, està ben tirada, eh? Perquè si el futbol no va massa bé, escolta, i si la música sí?
1: No se sap mai. Mira, el doncs Ronaldinho, després del futbol, ara s'ha posat a produir música.
0: Increïble. Va, deixem els virals d'avui perquè hem de parlar de... més música. Però hem de parlar amb un protagonista.
1: Molt diferent, eh?
0: Amb el Juan Belda. No té res a veure. La otra cara del color azul.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Estàs escoltant el Juan Belda, que arriba amb La otra cara del color azul. Aquest és el seu primer llarg, però, Maria, no arriba precisament de zero, eh?
1: No, perquè ja ve de molts anys fent música des del darrere, com a guitarrista, com a productor i com a compositor, treballant en projectes com Ciudad Cara, Hey Kid o Marwan, i ara fa el pas més difícil, que és deixar de sostenir les cançons dels altres per explicar les seves.

0: 15 minuts, arribem a les dues. Abans, t'expliquem que avui parlarem d'un documental, una sèrie documental, són 3 episodis, que ja està disponible a HBO Max, que és molt, molt potent. Atenció, Ultras, Passión y Muerte. Això s'endinsa en la cara més fosca del futbol. És quan la passió es transforma en violència i aquesta sèrie reconstrueix dècades de moviment ultra a través de testimonis, de víctimes i també d'imatges d'arxiu. Són molt impactants. No s'havia fet fins ara. No s'havia entrat fins a la cuina d'aquesta manera, en aquest tema. I clar, la gran pregunta és inevitable. Hem acabat amb els ultras o només els hem apartat dels estadis?
1: Yo llego a casa y veo aquello.
2: Un seguidor de la Real Sociedad ha sido apuñalado.
3: Un hincha del Deportivo de La Coruña ha fallecido hace solo unos minutos.
1: Y claro, me quedé impresionado.
4: El fenómeno ultra es un fenómeno difícil de entender desde fuera.
5: Siempre va a estar, aunque sea la mínima expresión. Es imposible acabar con él.
4: El Mundial del 82 de esa presentación en sociedad a lo grande.
1: Es que quiero hablar de ultras, de hooligans.
4: Empiezan a nacer los grupos organizados que van a ser más violentos. Se van a hacer aún más grandes, con más poder.
6: El fútbol en España era permisivo con estos grupos.
7: Es obligación, entre comillas, de los directivos de fútbol educar a la sociedad.
8: ¿Usted pensaba que le iba a arrear o qué?
7: ¿Esta es nuestra obligación? No.
1: Había una guerra en la calle y podía pasar cualquier cosa.
9: A eso de las 6:30 de la tarde, un joven donostiarra de 28 años ha resultado herido de arma blanca.
10: Faltaba gente, no sabíamos dónde estaban.
11: Yo en el fondo estaba deseando que terminara el partido, irme al hospital y a poder ser que se produjera el milagro.
4: Hay algo muy trágico en el caso de Jimmy. Concienció a todos de que la violencia en el fútbol seguía siendo un problema en España.
12: Te vas al fútbol y te matan.
13: La masa es lo que hace todo. Siempre nos hacemos más cuando vamos con gente acompañados.
14: Pero gente que te da miedo, que te da miedo.
0: Avui parlem dels ultras al futbol i ho farem amb el Pedro García Campos, el director d'aquesta sèrie documental, i amb el seu productor executiu, l'Òscar Molina. Ganes, Maria? Tema...
15: Conversa molt interessant. Ara ho sentíem, no?, que ens sembla que poder ja no hi ha ultras al futbol, que això ja no passa, que és cosa del passat, però no és veritat, no és veritat. Si l'últim dels 3 casos que tracta aquest documental, aquesta sèrie, va passar el 2014, és a dir, no fa poc més de 10 anys, no? I és una cosa que hi continua sent i que ens sembla del passat, no? Això ja va quedar en èpoques anteriors, però no. No és així i hem d'anar molt en compte i, a més, hem de revertir-ho, no? No pot ser que el futbol sigui violència encara avui en dia.
0: Bé, això serà en uns minuts. Convidarem el Pedro García Campos i a l'Òscar Molina. Ultras, Passión y Muerte. I a aquesta hora, avui, al migdia, a aquesta hora, 1:48 d'aquest dimarts 23 de juny, prèvia a Sant Joan, prèvia a Revetlla, hi ha gent molt contenta. Hi ha persones que ara mateix estan molt contentes

0: Exacte, parlem d'aquest 9,9 que ha tret la Laura Tallada i que molts deuen dir, home, però si la selectivitat és sobre 14. Bé, no, és a dir, és sobre 14? Sí, però el que és la fase general és sobre 10. Després hi ha les optatives que, segons el grau que tu vulguis fer, et sumen més o et sumen menys. I les optatives et sumen 0,2, per tant, arriba fins a 14. Et sumen 2 punts i 2 punts, 4 punts més, però la fase general és sobre 10 punts i la Laura ha tret un 9,9. Atenció, eh?
1: És brutal. Però també, bona, Laura, eh?
0: Hi ha notes molt bones, també. La segueixen la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfons, el Joan Torrecillas, que tots ells han tret un 9,8.
1: Sí, aquests quatre estan empatats en segona posició. És la segona millor nota de Catalunya amb un 9,8.
0: Després a Tarragona tenim el Miquel Edo de Reus amb un 9,7 i a Lleida la Lucía García de Cubells de la Noguera amb un 9,6. Per tant, tot està molt empatat aquí dalt, eh?
1: Sí. En total, aquest 2026 hi ha 318 alumnes a Catalunya. Són 180 noies i 138 nois que rebran la distinció de la Generalitat per haver tret un 9 o més a la fase d'accés de les PAU. I la imatge que queda és bonica. Mentre una part del debat educatiu està mirant els suspensos, doncs les desigualtats, els exàmens massa durs, també hi ha estudiants que, amb una barreja de talent, d'esforç i de nervis, tot això ben gestionat, acaben tocant el 10 amb la punta dels dits.
0: I n'hi ha molts que no s'ho esperen, perquè molts han parlat i han explicat que, ostres, que els hi va anar bé, però que no s'esperaven que els hi anés tan i tan bé, no? Haurem de preguntar-los a veure què és el que voldran fer, no? Per exemple, l'Enric vol fer enginyeria física i matemàtiques a la Universitat Politècnica, per tant, una nota molt i molt alta, que segur que li anirà molt i molt bé aquesta nota tan alta, aquest 9,8 que ha tret, també d'altres que volen fer altres carreres que no es necessiten tanta nota, perquè molta gent diu, escolta, mira, és que has tret molta nota, fes una carrera que tingui una nota d'accés molt alta, no? Doncs poder no, poder volen fer una carrera que té una nota d'accés un 5 o un 7, no?
1: Doncs sí.
0: Que això no té,
1: sí, sí, sí.
0: No té res a veure. A veure si podem parlar, Xavi, amb algun dels protagonistes d'aquesta notícia.
1: Sí, o alguna les protagonistes, de seguida. Que hi ha una altra cosa que també ha cridat molt l'atenció i és les mates.
0: Ai.
1: La mitjana de mates a les PAU ha estat d'un 4,18. És a dir, la mitjana és un suspès. I no és un suspès qualsevol, és la nota mitjana més baixa d'una assignatura de selectivitat en els darrers 10 anys. Mira, per comparar, l'any passat, matemàtiques havia tret un 6,12. Mm-hmm. Per tant, la baixada és de gairebé 2 punts.
0: Però deien que era molt difícil, les matemàtiques, ja, aquest any.
1: Sí, sí,
0: hi havia
1: un
0: problema en concret, no?, que el vaig estar mirant i jo, que no sóc de matemàtiques ni vaig fer, li vaig passar al meu cosí, que ell sí que és molt de matemàtiques. Mira, és que tinc aquí el problema, eh? Deia, el problema en concret aquest que ha fet baixar, o un dels que ha fet baixar la mitjana de mates, deia, l'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades per un concert de grup de rock català i ha decidit sortejar-la. Tots els veïns del poble d'aquest grup s'apunten al sorteig. Només el 16% els toca una entrada. De la resta de seguidors, 6 setenes parts intenten comprar una entrada per internet i la probabilitat d'aconseguir-la és del 25%. Quantes persones de Canet tenen entrada pel concert? Podeu buscar-ho, perquè jo ho he dit molt ràpid. A veure si aconseguiu resoldre'l.
1: No sé si ella va fer mates, ara li preguntem, però estem molt contents de poder saludar a aquesta hora de la tarda a la Martina Gutiérrez Roma. Ella té la segona nota, la segona millor nota de Catalunya. La Martina és de l'Institut Vallès de Sabadell i ja la podem saludar. Martina, felicitats, enhorabona.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Estàs al·lucinant o no? O ja t'ho esperaves?
2: Sí. Què va, no m'ho esperava gens.
1: Vas fer mates tu o no?
2: No, jo no, jo sóc d'Humanitats.
1: Sí, que lista. Sí, que de les nostres, de les nostres.
0: Com nosaltres.
1: Quan vas estudiar, com va anar tot plegat? Has posat moltes hores, molt d'esforç, entenc, segurament, no? Molts nervis, pressió...
2: Què va?
1: No?
2: Com que també volia fer una carrera amb una nota baixa, que encara no tinc decidida quina, però sabia que seria una nota baixa...
1: Ah.
2: No em vaig voler estressar ni matar molt d'estudiar i vaig començar la setmana d'abans.
1: Ah, mira, molt bé. M'agrada molt aquesta vibra i aquesta seguretat, Martina. Jo l'altre dia ho comentava, que jo vaig fer més o menys el mateix, perquè com ja havia estudiat pels finals, i la CL era
2: sí, també està això, clar.
1: Ja ho tenies més o menys fet. Què has pensat quan has vist un 9,8 a la selectivitat?
2: Doncs m'he quedat molt parada, la veritat.
1: No t'esperaves?
2: No, perquè és això, vaig estudiar molt poc, per alguns exàmens m'ho vaig...

0: la nit davant una mica i ja està, i la sensació era bona, però no m'esperava tant.
1: Això és que havies estudiat bé els finals de l'institut. Què t'han dit a l'Institut Vallès de Sabadell?
0: Bueno, m'han enviat mail alguns professors i professores molt contents i molt orgullosos també de que hagi, al final, no, la feina que he fet tot el curs s'hagi vist reflectida a la selectivitat també.
2: Deies que no tenies clar quina carrera, sabies que seria una nota baixa. Entre quines estàs?
0: Estic entre estudis anglesos i llengües i literatures modernes, que són les dues de la UB.
1: Ah, mira. Estudis anglesos, que segurament culturalment també és molt potent, que jo crec que això també t'enriqueix com a persona. Però no sé si has pensat sí. Si la IA pot afectar d'alguna manera alguna d'aquestes carreres que tu vols fer. Ho has pensat, això?
0: No molt, però jo penso que al final el toc que donem als humans a tot el tema cultura i literatura és una cosa que és molt difícil d'aconseguir de manera mecànica. I jo, bueno, estudio humanitat, soc molt defensora de les lletres i del valor que tenen com una cosa que és intrínsecament humana i que ens connecta a tots i ens ajuda a créixer com a persones.
2: I està molt bé.
1: Canta la Martina. Som martinianos tots aquí.
2: Està molt bé que defensis la importància de la cultura i de les llengües, no? Perquè moltes vegades, no sé si a tu segurament per fer el batxillerat humanístic t'ho han dit, a nosaltres sí que ens passava, i és que, home, clar, vosaltres com que feu l'humanístic, com que feu humanitats, feu llengües, bé, no és tan difícil, no? Doncs mira, una persona que ha tret una nota altíssima a la selectivitat, no? I que, a més, defensa això.
0: Sí.
1: Doncs Martina Gutiérrez Roma, enhorabona en majúscules.
0: Moltes gràcies.
1: Felicitats per aquest 9,8 a l'ESPAU, a la selectivitat d'aquest any, la segona millor nota de Catalunya. I ara què, a l'estiu? Com entra l'estiu ara? Relaxada, no? Clar, contenta.
0: Sí, ara descans total i recuperar forces per la universitat i la nova etapa que m'espera.
1: Et desitgem el millor, Martina, que t'ho mereixes.
2: Bona revetlla.
1: Bona revetlla.
0: Igualment.
1: Doncs ella, que és empatada amb els altres tres alumnes, amb l'Enric Sánchez Canyelles, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, amb el Tomàs Alfonso Torralbo Estanciu, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa, i amb el Joan Torrecillas Calderón, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
2: La Martina, que...
1: La segona millor nota.
2: És de Sabadell, ho hem dit, del Vallès Oriental, Vallès Occidental.
1: Occidental, aquí es queda tot, Sabadell, Xavi. Occidental.
2: Bueno, tot es queda aquí, Vallès Oriental,
1: que com
2: Occidental.
1: Com tu ets de l'Oriental, sí. Jo sóc de l'Occidental.
2: Exacte, però és que no, jo no trobo pique aquí.
1: No, però és que no, a veure, no tenim pique, els orientals.
2: Hi ha gent que sí, eh?
1: Què va, això... Pique ja dins de l'Occidental, entre Terrassa
2: Sabadell
1: i Sabadell.
2: Però jo és que ja com està, que ja no està. Em sento del Vallès, jo em sento calderina, no em sento del Vallès.
1: Tu ets independentista de Caldes.
2: Tampoc vull que se separi, però em sento calderina, perquè tenim tantes coses a Caldes.
1: És conya. A mi m'agrada molt Caldes.
2: Gràcies. No cal que vingueu, no vingueu perquè estem molt bella. No, és broma. Deixa'm... Sí, fem com els turis go home ara,
1: Sí, una miqueta.
2: És broma.
1: Expats no. Deixa'm... És que em vull prendre una petita llicència i es donarà l'enhorabona a un Sant Cugatenc, el Joan Torrecillas Calderón, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès. Soc vai de tota la vida de Sant Cugat. Molt abans de que Sant Cugat es convertís en Hollywood, jo ja era allà.
2: Veus, per això demano jo que la gent
1: quan
2: no vingui
1: antes era campo.
2: Per això demano jo. No, però veniu a Caldes, que és un lloc preciós, és meravellós, s'hi viu superbé i jo sóc defensora. Sempre ho dic, que jo sóc defensora de Caldes i que, mira, tu, ara és la festa major a Sant Cugat, no?
1: Mira, és que m'ho has tret a apuntar la llengua. Anava a convidar tothom a la festa major de Sant Cugat del Vallès, que a més hem preparat. Jo crec que és de les millors de la història. És meravellosa, hi ha un ambient preciós i per totes les edats. O sigui,
2: tu en formes part?
1: Que comença avui. I tant! I tant, demà presento el pregó de Sant Cugat del Vallès.
2: És una de les meves il·lusions presentar algun dia el pregó de Caldes, m'encantaria.
1: Sí, no? O fer-lo, sí. O fer el pregó o presentar-lo.
2: M'agradaria molt qualsevol de les dues, la veritat. Sí, Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, sisplau, que jo sé que ens escoltes. Una abraçada, Isidre.
1: Sembla que els nostres alcaldes ens escolten habitualment, amb el Josep Maria Vallès de Sant Cugat. Com és que l'alcalde de Sant Cugat del Vallès té el concepte Vallès, el té el cognom? És increïble.
2: Com es diu?
1: Josep Maria Vallès.
2: Home, és una cosa... Sí. Ostres, i és de Sant Cugat del Vallès.
1: Clar.
2: Que fort.
1: No. Un Sant Cugatenc de nivell. Doncs va, que hem de donar pas a la informació. Les dues, butlletí de les dues, i després, zoom, a Ràdio 4, al Xavi Fornia.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El govern d'Espanya insisteix que el Partit Socialista va actuar amb rapidesa en expulsar l'exministre José Luis Ábalos, condemnat, recordem, a 24 anys de presó per corrupció. Més detalls, Clara Ontañón.
2: Sí, el govern evita entrar en els detalls de la sentència de Ábalos, Koldo i Aldama i insisteix que està en contra de la corrupció. La seva portaveu, Alma Sainz, i el ministre Òscar López tanquen files al voltant del president del govern, Pedro Sánchez, que donarà explicacions demà al Congrés dels Diputats sobre aquesta qüestió.
3: Nadie está exento de que aparezcan casos de corrupción. Lo importante es cómo se actúa. Y desde luego, por parte del Partido Socialista, siempre es con la contundencia, con la inmediatez y con el compromiso claro de lucha contra la corrupción.
4: Mientras que veo a todo el Partido Popular volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso. Yo lo que creo es que el que la hace la paga. Insisto, se llame Ábalos o se llame Ayuso.
2: D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat avui una injecció de 7.200 milions d'euros al 2027 en dependència. També la inversió de 300 milions d'euros a la candidatura espanyola d'una gigafactoria a Europa Europea amb una doble seu a Móra la Nova i San Fernando de Henares. A més, el govern també ha anunciat novetats en les normes de trànsit en relació amb les bicicletes i els patinets elèctrics que entraran en vigor l'1 d'octubre juntament amb una campanya informativa.
0: Gràcies. Precisament la revetlla de Sant Joan ha tornat a omplir les carreteres. Trànsit preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 490.000 vehicles. Davant d'una de les operacions sortida més intenses de l'any, el Servei Català de Trànsit estrena una mesura inèdita. Limitarà la velocitat en alguns dels principals eixos de sortida de la capital catalana per afavorir la fluïdesa i reduir el risc d'accidents. A més, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, els camions no podran circular per la P7. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per saber com s'està circulant en aquests moments per les carreteres catalanes. Eduard Sánchez.
5: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, encara tenim una relativa tranquil·litat, és a dir, no hi ha grans cues o cues quilomètriques, ara com ara destacar, en aquesta operació sortida de la revetlla de Sant Joan, tot i que és de preveure que sigui més endavant, a partir de mitja tarda, quan hi pugui haver aturades més significatives. No obstant, en aquests moments tenim ja, per exemple, lentitud, aturades en el tram de Cerdanyola del Vallès, de l'autopista AP7 en sentit nord, en el cas de la C-17 a Parets del Vallès en sentit de sud, o en el cas de la C-58 a Montcada i Reixac, en aquest cas d'entrada a Barcelona en direcció al nus de la Trinitat. També a aquesta hora tenim lentitud, alguna aturada puntual a la C-60 a Argentona, en sentit Mataró, i a les dues rondes va augmentant el trànsit, de moment sobretot en el cas de la ronda de dalt en sentit Trinitat, entre les Corts i Sant Gervasi, i en el cas de la ronda litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot de moment. Bona tarda.
0: En plena onada de calor a la vall de la Muga, l'Alt Empordà, han enllestit un pla de prevenció d'incendis que afecta una vintena de municipis i 40.000 hectàrees. La novetat ve perquè és el primer de Catalunya i també de tota Europa que impulsa una entitat privada. Anem a Girona, Joan Sisquella.
6: El projecte el va iniciar fa 2 anys la Fundació Pioners del Nostre Temps amb el suport del Departament d'Agricultura i ara està pendent de la validació de la Generalitat. L'objectiu bàsic és facilitar la intervenció dels equips d'emergències en cas d'un possible incendi i el pla preveu actuar prioritàriament en unes 2.600 hectàrees. Són punts estratègics on es faran treballs de clarida i s'eliminarà combustible que pogués facilitar la progressió del foc. Oriol Armet és el director executiu de la Fundació Pioners del Nostre Temps.
7: Hi havia un buit de planificació des del punt de vista de prevenció de grans incendis forestals en una zona on hi havia hagut l'incendi del 2012, que va ser molt important, que va cremar més de 13.000 hectàrees amb 4 víctimes mortals. I, per tant, era important fer una planificació a gran escala per fer front a un possible gran incendi forestal en aquest territori.
6: El pla, que s'ha fet amb la implicació del territori i compta amb finançament europeu, també planteja que després de la primera intervenció es faci el manteniment dels terrenys desbrossats amb ramats que hi pasturin.
0: I anem a comarques tarragonines perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a Corbera d'Ebre un home de 20 anys per cultivar una plantació exterior de marihuana amb 5.000 plantes. L'home, Pilar Ribas, ha ingressat a presó.
8: La investigació es va iniciar l'11 de maig després que la Unitat de Seguretat Ciutadana de Gandesa detectés la possible existència d'un cultiu exterior il·lícit en una finca ubicada en una zona boscosa del municipi, concretament a la partida del Rosec. El passat dimecres al matí es va dur a terme l'operatiu policial. Les 5.000 plantes de marihuana tenien una alçada mitjana de 80 centímetres, moltes de les quals es trobaven en fase de floració. El valor al mercat il·lícit de venda de substàncies estupefaents seria de més d'un milió d'euros. La plantació tenia una superfície aproximada de 1.000 metres quadrats i disposava d'un sistema de rec preparat per a la producció intensiva mitjançant dues bases agrícoles. El detingut ha passat a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància en funcions de Guàrdia de Gandesa, que ha decretat el seu ingrés a presó.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4.

0: Què? Com ho porteu? Preparatius de la revetlla d'aquesta nit? Bé, Maria?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Jo em quedo a casa,
0: jo
1: tranquil·la,
0: també.
1: Com tu. Estarem allà, que jo tinc un conill que els sorolls forts li molesten, també. I per això ara en parlarem de tot plegat,
0: sí,
1: de lo malament que passen els animalons, també,
0: sí,
1: no? I volem, no la volem deixar sola, avui. La veritat, estarem a casa fent un sopar tranquil·let mirant una pel·lícula.
0: No deixem sola la Marta Inglés. L'estem acompanyant aquí al programa. Marta Inglés al control i ens acompanya ella a nosaltres. Amb el Joel Sevilla a la producció. I el que deies, Maria, anem a parlar d'un dels dies més importants, jo crec, pels catalans, per les catalanes, no? Que és la revetlla de Sant Joan.
1: Mm-hmm.
0: Aquesta nit continua sent una de les celebracions més arrelades de Catalunya, però també una de les que genera més tensió social.
1: Els petards, ara ho dèiem, simbolitzen festa, tradició, identitat, però per altres representen una font d'estrès, de por, de conflictes, de convivència. Els últims anys ha crescut la demanda de pirotècnia de baixa sonoritat, que està pensada per reduir l'impacte sobre persones vulnerables, animals i entorns més sensibles.
0: Clar, el debat ja no és només si s'han de tirar petards, sinó com adaptar una tradició centenària a una societat que reclama més equilibri entre, diguem, llibertat, respecte, convivència, no? En fi, és difícil. Anem a parlar-ho amb el Jordi Brau. Ell és CEO de La Traca. Ella és la segona generació d'aquesta empresa familiar catalana. I a aquesta hora de la tarda, a les 2:07, ja el podem saludar.
1: Segur que té molta feina avui, eh? Li donem les gràcies per acompanyar-nos.
0: Sí, gràcies, Jordi. Gràcies.
2: De res. Encantat de vosaltres.
0: Cada any sembla que Sant Joan s'hagi de justificar, Jordi, perquè els petards estan realment en perill o el debat és molt més sorollós que la realitat.
2: El debat és molt més ampli que els titulars que sempre es fan o les preguntes de blanc i negre, sí o no. Sembla que ara mateix tinguem que estar en una societat polaritzada, que només sigui una cosa o una altra, i quan realment el punt de trobar la convivència i aquests punts intermitjos és on realment és interessant. M'agrada molt com ho heu presentat. La veritat és que Sant Joan és una festa molt arrelada. No sé si la que més, perquè evidentment tenim Sant Jordi, tenim moltes celebracions molt, molt importants, eh? Però realment és un moviment integrador. Jo aquests dies en els punts de venda doncs veig molts nouvinguts aquí que es fan la festa seva. I igual que quan vaig a una colla de castellers i em trobo un grup de castellers de 30 nacionalitats i per tant dius, és una eina d'arrelament en el territori, Sant Joan també és una eina, no? Per tant, en perill no està, perquè cada cop portem uns últims anys que cada cop tenim més clients, ho veiem amb més tíquets, ho veiem amb més facturació, per tant, aquest no és el problema. Però realment sí que és veritat que amb aquesta societat del blanc o negre apareix aquest debat sobre la taula.
1: Parlaves, Jordi, de buscar punts intermitjos, no? D'aquests petards de baixa sonoritat, per exemple, que vosaltres teniu, que teniu gran part de petards de baixa sonoritat, serien un d'aquests punts intermitjos. De què parlem quan parlem d'aquests petards?
2: Bé, o sigui, nosaltres, o sigui, jo aquesta iniciativa la vaig moure des d'un punt molt personal, des d'una visió molt personal de com ho entenc, i evidentment penso que hem de transformar la gamma de productes per continuar mantenint les tradicions. És veritat que tenim una societat que ha canviat. La hipersensibilitat ha existit sempre. Jo recordo el meu avi va viure la guerra de molt petit i li feia por el soroll per les bombes, que havia viscut molt a prop. Val? Per tant, la hipersensibilitat sí, l'únic que ara podem donar-los aquesta visibilitat a aquesta gent. Igual en aquella època, doncs, un home que digués que li feia por el soroll no era home, no? I no podia verbalitzar-ho, no? Doncs, per tant, ara hi ha moltes més sensibilitats i els hi podem donar visibilitat. Evidentment, als animals hi ha hagut una evolució. Abans no en teníem a les ciutats, n'hi havia molt poquets, i ara crec que les últimes estadístiques s'ha dit que a Barcelona hi ha més animals que infants, no? Doncs, bueno, evidentment la societat està canviant i això s'ha de tindre en compte. Aquests animals domèstics són més petits, no són com els animals dels caçadors, que evidentment suporten el soroll sense problemes. Per tant, no tots els gossos pateixen, però sí que és veritat que n'hi ha uns tipus que estan vivint amb un estrès constant a la ciutat de sorolls que un cop més doncs, els dispara. No? Això hem de generar convivència. Com a sector, què podem fer? Ser proactius, generar productes que a més a més, per mi no és un greenwashing, realment és una realitat. Treballem amb associacions amb gent hipersensible, treballem amb educadors d'animals i hem vist que la picotècnia de baixa sonoritat funciona i genera convivència. però penso que hem d'anar més passos enllà, perquè evidentment la celebració també és soroll, i a partir d'aquí el consumidor que compra soroll el pot utilitzar en un moment donat, i quan, com que és això, com que dic que som una societat que no som ni blancs ni negres, pot ser que jo gasti soroll en un moment donat de la meva vida, i després amb un altre, quan tinc una celebració amb més colla d'amics, amb animals, amb gent hipersensible, doncs decideixo agafar productes doncs, que siguin més amigables, no? Què ens falta? L'administració, seguir formant a les escoles. Tenim, aquí tenim la sort que hi ha colles de diables arreu d'Espanya, on també hi ha els casals fallers i aquestes històries, que hi ha molta educació pirotècnica, però podem fer-ne molt més. Anem a les escoles, treballem això. Treballem iniciatives com Figueres, que fa el tronòdrom, una zona on la gent pot anar a tirar coses de soroll. Val? Per tant, jo en aquella zona sé que puc anar a fer xivarri, i jo en aquella zona sé que no vull anar a passejar amb el meu avi. No? O sigui, jo valoro aquella zona, sí o no. Fem iniciatives com València, marquen uns horaris d'ús, marquen l'hora tranquil·la al migdia, perquè així es pot sortir a passejar, pots sentar-te tranquil·lament a una terrassa a fer un cafè, no? I es limiten tots aquests productes de F3, en aquest cas a València, de més soroll o així. És a dir, podem buscar, i evidentment això han de ser partícips, l'administració i el sector, perquè evidentment això a València ens encarguem des del punt de venda a tots els clients de recordar-los que hi ha aquest horari i que el respectin. I després, evidentment, és educació social, no? Que la gent respecti aquestes normes. Després ja no és el problema, ja no és la pirotècnia. Igual que la pirotècnia no és que un cotxe corri molt o poc. El problema és el senyor que va 200 per hora, o va sota efectes de l'alcohol, o va sense cinturó, fins i tot sense carnet. No és el problema del cotxe, sinó aquesta persona, individu en particular, no? I que en tirin... Ara fa poc estava en un bar i una noia em deia que ahir van tirar un tro supergran a les 4 de la matinada. Clar. És que això és incivisme. O sigui, això no és la pirotècnia, això és incivisme. Val? I està clar, i és el mateix que la gent pues, es fiqui a cridar a les 4 de la matinada al carrer. Això és incivisme. Val? I ho hem de ficar-ho a la seva casella. No en el petar-ho sí o petar-vos no, perquè desviem un debat de blanc o negre que realment no és. O sigui, podem ser proactius com a sectors, i allò. I perdoneu que estem amb ràdio i he xerrat molt, eh?
0: No, ho expliques molt.
1: Molt interessant. No.
0: Aquí ja tens, escoltant-te. Jo ara m'estava plantejant, perquè clar, hi ha qui diu que una revetlla sense soroll deixa de ser una revetlla. No sé si es pot mantenir l'essència de Sant Joan només amb llum i espectacle visual, no? Si arribem algun dia a aquest punt, ja no serà Sant Joan, això.
2: Ahir escoltava un historiador i deia que hi ha registres de 1700 a l'Ajuntament de Barcelona que ja parlaven de pirotècnia abans de les fogueres i així. Mm. Jo penso que... És una celebració que venia abans del cristianisme, és una celebració pagana, vale? que era la nit més curta de l'any, que era la nit de les bruixes, que se celebrava cremant coses per netejar els mals esperits, netejar tot l'auto antic i fent tot un nou. I d'aquí aquestes fogueres va aparèixer la pirotècnia, perquè la pirotècnia és un control del foc, és el que puja, el que baixa. I sí que és veritat que al començament, perquè... a la península ibèrica pues, es fabricava molt de trons, va entrar la pirotècnia pels àrabs, a nosaltres, en vez d'entrar pues, a Itàlia o així, van vindre per Marco Polo i van entrar des de Xina, però nosaltres van entrar la pirotècnia pels àrabs i ens venien molt de soroll, ens van vindre amb les plaques, amb els coets, amb els trons, i tenim una societat de soroll, però també teníem molt color, si realment sempre s'ha gastat molt color, i no deixem de dir, Sant Joan, el producte més venut són les bombetes, el producte individual més venut, i la gent se'n va als lots familiars. Val? Per tant, majoritàriament gasta color. És a dir, la realitat és aquesta, i sí que hi haurà un 10% igual de la facturació o així, que pot ser producte de tro, un 4 o 5% de producte de molt soroll, val? Que aquí és el producte que tenim amb el debat. Que, clar, jo ni ara aixeco una mà que... evidentment, sempre el sector, igual després m'ho pot criticar. Jo estaria disposat a eliminar això si aquesta fora la causa. El problema està que és una qüestió de ser valents, perquè realment diem, aquesta és la causa. O sigui, el problema és eliminar el Ferrari que va 300 per hora? No. O sigui, sempre podrem criticar un cotxe que va ràpid. Val? El tema està que jo, com a fabricant de Ferraris, faig aquest cotxe i el meu comprador li dic, i et regalo una visita al circuit de Montmeló perquè el fiquis a 300 per hora. Però quan vagis per l'autopista vas a 120 i segueixen les normes. O sigui, crec que l'educació realment social passa per no prohibir o no limitar el producte i realment dir anem a educar i anem a dir quan ho fas o quan no i penalitzem. socialment, les amb el sector i l'administració, a les persones que són incíviques. Si la solució és eliminar una gamma de productes, que realment diem pirotècnia en general, o diem petards com a nom genèric o així, sí, però realment tothom tenim al cap el que ens molesta, que és el soroll, bum, gran, les coses de llum no tenim cap problema, doncs focalitzem en això i dius, vale, això seria la solució, tallar-ho. És un debat valent, perquè clar, hi ha una part que em diu, no, tot fora.
0: Ja.
2: I dius, no, dic, ostres, hi ha aquesta proposta de pirotècnia pues de baixa sonoritat, amb més sostenible, treballant el CO2, treballant sense plàstic, es poden fer moltes coses i el sector tenim capacitat d'evolucionar. Igual que penso que és ordenació i respecte, convivència.
0: Estava jo ara imaginant que viatgem en el temps. Si avui, bueno, si viatgem en el temps i barregem moments històrics, anem a imaginar. Si avui s'inventés Sant Joan des de zero, tu creus que una festa basada en foc i explosions tindria recorregut o seria impossible d'autoritzar?
2: Sí, avui... Uau. Jo he fet l'exercici molts cops de pensar que aquesta idea meva boja de la pirotècnia va ser sonoritat que em va aparèixer fa 8 anys quan estava jo amb la meva filla i tirant una font, vaig veure que s'assustava quan feia xisporreteig, allò he visualitzat, no? D'aquí 30 o 40 anys, imagina't que la societat ha abraçat això i genera convivència i no tenim que estar parlant d'aquest debat, no?
0: Ja.
2: O sigui, això sí que ho he visualitzat, és que ho veig possible i cada cop que, puc et dic, no? Aquest any hem estat amb els pronis i amb pans, amb persones de diferents, amb hipersensibilitats diferents, algunes també visuals i així, i vam tirar productes d'aquests i, ostres, i funcionava, i dius, és que és real, o sigui, no és un greenwashing que allò, és que es pot generar convivència. L'altre dia també vaig estar en una plaça que estàvem en un mitjà de comunicació i estàvem amb gossos i és possible generar convivència. I que realment, dius, això que em vaig imaginar, dius, ostres, m'agradaria, sí, sí que m'agradaria veure la finestra d'aquí 30 anys i dir, uau, això és possible. La pregunta que no fugis, oi?
0: No, ho dic perquè...
2: Que no soc polític i no vaig...
0: No, ho sé. No, i t'ho agraïm molt, però...
2: No, la pregunta que fas, no, la veritat és que no ho sé.
0: Ho dic perquè hi ha moltes persones que aprofiten el debat per demanar pràcticament la desaparició.
2: Ja, sí, correcte.
0: Dels focs i...
2: Venim l'altre dia de la inauguració de la Mercè, de la Sagrada Família, amb pirotècnia, llegim la història de Gaudí i també un dels seus elements era la pirotècnia. Realment veiem les celebracions de Cap d'Any de tot el món i hi ha pirotècnia. És que creu, o sigui, és com una cosa tan màgica el jugar amb el foc. És tan, durant el sector, és un art mil·lenari, vale, de la pirotècnia, que segur que ha tingut innombrables moments de crisi i innombrables moments de prohibició. El franquisme va prohibir el Sant Joan. El Covid gairebé no tanca dos anys, que ho van passar molt malament, però la gent venia a comprar petards i els utilitzava. En el franquisme la gent es revoltava. I no dic a Catalunya, dic a Alacant, dic a València, que també se'ls hi va prohibir. Vale? I allò, o sigui, és una expressió popular que la gent ho ha anat a buscar. Vale? O sigui, no... Jo fora del debat és que no, és que la gent ho busca, és que què et dic, hi ha gent nouvinguts aquí en el territori i és una manera d'integrar, una manera de que igual també connecta amb la seva tradició, perquè aquest dematí he vist una família d'hindús i els he preguntat i em diu, no, si nosaltres també fem el divà en pirotècnia i així, dius, ostres, clar, és veritat, bueno, doncs agafen una data que és diferent a la nostra i diuen, és que clar, això és com la nostra celebració, però el Sant Joan. O sigui, és que és tant de totes les cultures, és tant, que és un... Entenc, però és que vivim en una societat de... No, és que ara prohibirem això, no anem a prohibir-ho tot. La llibertat, o sigui, és veritat que la llibertat d'un comença quan s'acaba la de l'altre, però hi ha la paraula respecte per davant, hi ha la paraula convivència per davant. Perquè si no, al final ens ho acabaríem prohibint tots i acabaria sent un ojo por ojo, diente por diente, i conforem la llibertat amb l'ojo por ojo, diente por diente.
1: Deies abans que cada vegada vosaltres ho noteu, teniu més demanda, cada vegada ho noteu amb facturació, ho noteu amb vendes i amb tiquets, però abans comentàvem que ens dona la sensació que cada vegada sentim menys petards o cada vegada ens sentim menys a prop de Sant Joan, no? Anys enrere, dies abans ja se sentien.
0: Setmanes, no? Un parell de setmanes abans, jo recordo de ser petit i escoltar ja molts petards, dues setmanes abans.
1: Clar, no sé si això, segons el que ens comentes, doncs no és que es venguin menys, sinó potser és que són més de baixa sonoritat o poder és que no es estiren a llocs autoritzats i que s'estan fent bé les coses.
2: És que igual s'estan fent bé les coses, exacte. Igual nosaltres hem fet una proposta de baixa sonoritat i la gent cada cop l'abraça més. Clar, abans els nens era un bombet a Bengala i petarret petit. Mm. Ara hi ha el perro cagón, hi ha l'espasa, hi ha els cristinatxos, i al final, si el nen té un pressupost de 20 euros, posem el cas, doncs al final, si abans agafa un 50% de petarret i ara agafa un 10, doncs no escoltes menys, no? Mm. Perquè altres són més coses de, més màgiques, més il·lusió, i no agafen tant. Per tant, això funciona per una banda. Per l'altra, abans, és veritat, cremar 15 dies abans, jo també tinc aquest record, i arribàvem a Sant Pere i fins i tot a la Revetlla de Sant Jaume, el meu germà és Jaume, i també me'n recordo que per la Revetlla de Sant Jaume es tiraven petards, no? Bueno, doncs ara s'ha centrat més en un moment, només en Sant Joan, i la gent, és veritat que hi ha, com, jo dic que hi ha dos o tres tipus de comprador, que espera el dia avui, que és el dia més gran, que el 50% igual dels clients venen avui, que també és aquest símptoma, que ja m'encantaria que vinguessin abans, perquè els podem atendre molt millor i puc explicar molt millor, que vinguin abans. Però bueno, la gent no els vol tindre a casa, fa molta calor, venen aquí a última hora, i després hi ha gent que ho compra i reserva, i alguns que venen a comprar, sí, vaig a provar una miqueta i vindrem a l'últim dia a tornar a comprar. No? O sigui, però realment la gent s'està reservant per l'últim dia. Per tant, tornem al mateix, és que igual també es fa bé les coses, i és un no, el dia 23 ho faig, i això és una manera de generar civisme, que més o menys durant tots aquests dies, ostres, clar que trobes algun incivi que m'ha tirat aquest tro doncs, a les 5 de la matinada o a les 4 de la matinada, però la gran majoria diu, no, bueno, escolto menys petards, però en canvi el dia 23 sé que n'hi hauran. Doncs bueno, doncs el dia 23, si jo tinc un problema, igual ja miro cuidar-me i miro on vaig, no? I mateix dic que estava amb aquesta conversa que m'han dit això a les 4 de la matinada, em diu, no, ens anem a la floresta. Uns quants que tenim animals així, ens anem a la floresta i vivim allà una revetlla diferent. Bueno, està bé, hi ha aquest punt de buscar com ho viuré. I dius, i com que m'estimo molt el meu animal, doncs jo viuré una revetlla diferent. Està bé. Que, i no hi ha res, és que tu m'obligues a marxar. Bueno, entens que hi ha una societat que avui majoritàriament ho celebra així, i tu, perquè tens una necessitat diferent, o perquè no t'agrada simplement, o perquè no t'agrada aquesta tradició, te n'en vas. Però no ha de ser ni blanc ni negre. O sigui, en generes espais i igual és que també s'estan fent bé les coses. Sí que la gent diu, no, jo entenc que el meu veí el dia 21 li molestin, el dia 23 jo en tiro i que el meu veí en respecti a mi. És convivència, això.
0: Doncs, meravella, escoltar-te, la veritat, una sort, eh? Moltíssimes gràcies. Jordi Brau, CEO, CEO de la Traca, i enhorabona per seguir amb aquesta generació, en aquesta empresa familiar catalana.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i anar llaurant aquesta posició que realment no ha de ser ni blanc ni negre, sinó conviure tots. I que tinguem una revetlla que és molt màgica, que és la nit més curta de l'any i que està en moment de... Tothom tenim de records superentranyables d'aquesta nit.
0: És la nit més màgica, jo crec, de l'any, o de les més màgiques. Sí, gràcies, Jordi, una abraçada.
2: Vinga, moltes gràcies. Una abraçada forta.
0: Doncs en 5 minutets arribem a 2:15 d'aquesta tarda. Vols sortir amb la cançó oficiosa, no oficial, de la selecció espanyola de futbol?
1: Sí.
0: La graciosa de Quevedo, que ahir ens explicaves, Maria, que es veu que el vestidor de l'equip l'ha fet seva allà, no?
1: Sí, diuen que sí. A més, sona a l'estadi Atlanta, sonava l'altre dia aquest 4-0 d'Espanya contra Aràbia Saudita, sonava cada vegada que Espanya marcava un gol, no? I molts aficionats van dir, mira, doncs és aquesta. Jo crec que fa molta revetlla, molta festa, eh? Sonarà aquesta nit segur, Xavi, aquesta cançó.
0: Segur, aquesta és una de les cançons de revetlla de Sant Joan, 100%, la graciosa de Quevedo.
1: Mira, acabo de veure una publicació del Cat Culer, que m'encanta, que és la meva mascota preferida, la Cat, del Barça. sí. que ha posat bona revetlla a Sant Joan, culers. Amb aquest any vull gaudir de la nit més màgica de l'estiu amb les meves amistats. I fa com una taula, representa que para la taula de revetlla de Sant Joan, la Cat, la podeu trobar a Instagram, i va posant els noms de totes les mascotes que ha anat coneixent durant aquest any, com per exemple el Palmerín, que és la mascota de la Reial Societat, com per exemple el Xurdín, aquest és la mascota de la Reial Societat, el Benny the Bull, de quan va anar els Chicago Bulls van anar a Barcelona, i fa una festa amb totes les mascotes que ha conegut, amb la Mosca Sisa del Girona, amb el Super Pepino, no? I amb totes les mascotes que ha anat coneixent. Boníssim. Durant aquest any. Sí, sí, mira, la Cat, que està molt graciosa, i fa una revetlla a Sant Joan amb totes les mascotes que ha conegut aquest any. Jo dic la Cat.
0: Tu dius la Cat.
1: Sí. Ho vam buscar un dia i no té gènere.
0: Ah, és veritat, és veritat.
1: Per tant, és el Cat o la Cat, a qui vulguis.
0: Que...
1: és la mascota amb més seguidors a Instagram del món, eh?
0: És increïble. Bé, arribarem a l'edició a migdia amb la graciosa de Quevedo, però avançar-te que hem de parlar d'aquest documental, bueno, sèrie documental espectacular sobre els ultras al futbol, amb el seu director, el Pedro García, i també l'Òscar Molina, el productor executiu, i que tenim sexe. Amb la nostra Eva Moreno, la nostra sexòloga. Sí, home, i aquesta nit a Sant Joan segur que n'hi ha.
1: Sexe a l'estiu, eh?
0: Del bo. Que ara, però, la informació. Amb el Quevedo i l'himne de la selecció espanyola en aquest Mundial 2026. L'himne del vestidor, dels jugadors. És aquest, sí. Quevedo, la graciosa.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Són 2:45.
2: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
1: Bona tarda, Catalunya. Celebraran unes hores Sant Joan amb un ull posat a les fogueres i l'altre al termòmetre. I és que la Revetlla arriba en plena onada de calor, amb temperatures extremes, vegetació molt seca i un risc d'incendi disparat a bona part del territori. La situació ha obligat a activar el nivell màxim del Pla Alfa a 112 municipis de 12 comarques. L'inspector en cap d'operacions especials dels bombers, Miquel López, a Ràdio 4.
3: Tanquem finestres, no tirem petardos allà on no es poden, no fem fogueres allà on no estiguin autoritzades per l'Ajuntament. Per tant, les recomanacions són senzilles, que ens doneu un cop de mà.
1: El govern també apela al sentit comú. La portaveu Sílvia Pané, que demana extremar les precaucions i respectar totes les restriccions. Les fogueres, recorda, han d'estar autoritzades i els petards només s'han de fer servir en espais on estiguin permesos.
4: Tots els actius estan augmentats amb un 50%. Per tant, hi ha diferents cossos, alguns d'ells amb poder sancionador i d'altres que no. Per tant, en tot cas, el que li puc assegurar és que s'actuarà amb contundència.
1: I una recomanació que avui és més important que mai: si veuen foc o una columna de fum, truquin immediatament al 112. Salutacions a en José Gil i la Irene Moreno a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacas a control central. La Revetlla de Sant Joan torna a posar a prova les carreteres. Trànsit preveu la sortida de gairebé 490.000 vehicles de l'àrea de Barcelona i per primer cop limitarà la velocitat en alguns accessos per millorar la circulació. A més, els camions no podran circular per la P7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
5: Bona tarda. El trànsit va augmentant poc a poquet en aquesta operació sortida de la Revetlla de Sant Joan, de moment sense grans dificultats o cues quilomètriques, bàsicament sobretot punts on va augmentant cada cop més el volum de circulació. Es nota a l'autopista P7 a la zona de Cerdanyola a Barberà en sentit nord i també de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. També la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i l'entrada tant per la C-58 aquí entre Montcada i el Nus com la Pota Nord, la B-20 de Santa Coloma de Gramenet al Nus. També puntualment la C-60 aturada a Argentona, en sentit Mataró, i el trànsit que va augmentant a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Trinitat, la de dalt entre Diagonal i la zona de Vallcarca i la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. Tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Protecció Civil manté l'alerta per onada de calor almenys fins demà dimecres, especialment en les comarques de Ponent. Des de l'inici de l'episodi, el SEM ha atès 151 persones. Per conèixer la previsió del temps, connectem amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, Sergi Loras.
6: Aquesta tarda de dimarts continuarem amb sol, menys pols en suspensió i nuvolades, arruixats i alguna tempesta al Pirineu Prepirineu que avançarà cap a Ponent en forma d'alguna tempesta seca. Avui la temperatura comença a baixar, però la calor es manté molt intensa. A la costa supera els 30 graus i a la resta s'enfilarà fins als 36 a 38 graus. A la Conca de Tremp, a Ponent i a l'interior de l'Ebre tornaran a festejar els 40 a 42 graus. Per això es mantenen els avisos per calor intensa a l'interior i per calor extrema cap a l'oest. I és que són valors fins a 11 graus superiors als habituals. La Revetlla de Sant Joan serà tranquil·la i amb pocs núvols, però també serà molt càlida. La temperatura li costarà de baixar. Per tant, la nit tornarà a ser tropical gairebé arreu i tòrrida cap a la costa. I demà, dia de Sant Joan, tindrem sol al matí, núvols baixos a la costa i tarda de nuvolades, ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu Occidental. La temperatura baixarà una miqueta més, però repetirem més de 30 graus en general i a la resta ballaran entre els 34 a 38 graus. Les més altes a Ponent, on es festejaran els 40 graus, per això es mantenen els avisos per calor intensa.
1: I tot apunta que aquesta situació no serà un fet puntual després d'una primavera excepcionalment càlida. Les previsions indiquen que ens espera un estiu amb temperatures per sobre de la mitjana. Ramon Pascual és el delegat territorial de l'AEMET a Catalunya.
7: Esperem que les temperatures estiguin per sobre del normal. Hi haurà més onades de calor? Podem esperar que sí que n'hi hagi més onades de calor. Per tant, esperem un estiu molt càlid. Per contra, l'esperem relativament humit. Tindrem força tempestes pròpies de l'estiu. Resumint-ho, podem dir un estiu calorós, especialment calorós, perquè els estius són tots calorosos, i probablement tempestuós.
1: Tanquem així l'espai de serveis. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Edició migdia. Eva Albiol.
1: La nit més màgica de l'any es presenta llarga per als serveis d'emergència. La Revetlla de Sant Joan arriba amb temperatures molt elevades i amb un risc d'incendi especialment alt després de dies de calor intensa. Per aquest motiu, Interior ha mobilitzat més recursos que mai per fer front als focs, cremades i incidents relacionats amb la pirotècnia. Sergi Bassoles.
8: Alguns dels consells de seguretat i recomanacions per gaudir de la Revetlla poden semblar d'allò més òbvies. Malgrat tot, any rere any, els serveis d'emergències mèdiques atenen persones ferides per la mala manipulació dels petards. Núria Parlon, consellera d'Interior.
9: No agafar els petards amb les mans un cop s'estan encesos, no apropar-los ni a la cara ni al cos, no encendre petards mai dins de totxanes, ampolles o altres recipients que poden explotar i generar metralles.
8: I fruit de que als boscos, a causa de les copioses pluges dels darrers mesos, hi ha moltíssim material combustible i que el risc d'incendi forestal és molt elevat, Interior demana tenir molta precaució a l'hora de fer ús de la pirotècnia.
9: No llançar coets a menys de 500 metres de les zones boscoses per evitar incendis.
8: Una nit en què reforçaran un 50% el nombre d'efectius dels bombers, s'incrementarà el personal del telèfon d'emergències CAT 112, així com el nombre d'agents rurals. Això per no parlar dels efectius de Mossos de Trànsit que vetllaran per la seguretat a les carreteres amb controls d'alcohol i drogues.
1: La calor que continua castigant el territori manté el risc d'incendi en nivells molt elevats. Davant d'aquesta situació, una desena de municipis han decidit prohibir les fogueres de Sant Joan com a mesura de prevenció. Lleida, Pepa Sant Genís.
10: Amb temperatures rècord superant els 40 graus a moltes poblacions de la Plana de Lleida i un risc extrem d'incendis, una desena de pobles de Ponent han decidit prohibir aquesta nit les fogueres de Sant Joan. Una d'aquestes poblacions és Vallbona de les Monges, a la comarca de l'Urgell. Aquesta localitat encara té molt present l'incendi forestal que es va declarar fa 10 anys, just la nit de Sant Joan, i ara no volen córrer riscos. Eduard Montseny és alcalde de Vallbona de les Monges.
11: En principi havíem pensat de fer una foguera molt petita, però davant del risc, i a veure, és que Vallbona és un poble molt petit i clar, estem totalment envoltats de bosc i de sembrats.
10: Tampoc aquesta nit podran llançar coets i els petards només es permetran en una zona molt limitada. També han prohibit aquesta nit les fogueres i encendre material pirotècnic, Artesa de Segre, Sant Guim de Freixenet, l'Albi o la Pobla de Cérvoles, entre altres. Hi ha localitats que han optat per restringir l'encesa de fogueres i només en faran una.
1: No hi ha revetlla sense petards, però tampoc sense coca de fruita confitada i pinyons, farcida de crema o de llardons. Aquesta nit tornarà a ser la gran protagonista de moltes taules. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una bona campanya i des de fa dies forns i obradors treballen a contrarrellotge per tenir a punt un dels símbols més dolços de Sant Joan Maria Huguet.
12: És el cas del Forn Giral, un forn centenari de barri ubicat a Barcelona. El Jaume Fernández n'és el mestre forner i ja fa dies que prepara coques per encàrrec.
13: El 90% del que fem és per encàrrec. Alguna, evidentment, alguna surt per la botiga, però no, si la gent me'n demana, jo no, 50, 60, 70, els que facin falta, o 20.
12: Com passen d'altres sectors, el Jaume s'ha adaptat a noves tendències com l'auge de la xocolata o a les intoleràncies.
13: Aquí cadascú té la seva recepta. L'he adaptat una miqueta en el pas dels temps i treballo per escoles, i llavors cada vegada hi ha més intolerants a la lactosa, a moltes coses, i llavors pues, bueno, he intentat adaptar, per exemple, les coques que faig avui, que les faig per una escola, que és l'escola d'Alemanya, no porten llet.
12: Les fluctuacions en el preu dels pinyons marquen sovint les pujades de preu de les coques. Enguany es calcula que el preu d'una coca per 4 o 6 persones rondi els 20 euros.
14: Aquest full de diari crema molt de pressa. Les fulles del bosc també. En situació d'alerta, consulta el Pla Alfa i respecta les restriccions d'accés i mobilitat. Segueix sempre les indicacions de confinament dels bombers i evita exposar-te. Foc és foc. Si veus fum o foc, truca al 112.
2: Edició migdia.
15: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
1: En plena tempesta política per la condemna de l'exministre José Luis Ábalos, Pedro Sánchez ha respost així amb un missatge clar. Pensa esgotar la legislatura i ho fa amb nous anuncis socials. El Consell de Ministres ha donat llum verd avui a una injecció de 2.000 milions d'euros més per a les comunitats autònomes destinats al sistema de dependència. Clara Ontanyón, bona tarda.
16: Bona tarda. El govern evita entrar en els detalls de la sentència d'Ábalos, Koldo i Aldama i en la seva proporcionalitat. Insisteix que estan en contra de la corrupció. Elma Saiz, portaveu.
17: Nadie está exento de que aparezcan casos de corrupción. Lo importante es cómo se actúa. Y desde luego, por parte del Partido Socialista, siempre es con la contundencia, con la inmediatez y con el compromiso claro de lucha contra la corrupción.
16: En contra de la corrupció d'Avalos i també d'Ayuso, deia el ministre Òscar López. Paraules el dia de després de fer-se pública la sentència del Suprem, sobre la qual demà el president del govern, Pedro Sánchez, donarà explicacions. Avui el Consell de Ministres ha aprovat una injecció de 2.000 milions d'euros en dependència i ha defensat que mesures socials com aquesta són la raó per no avançar eleccions.
1: I la trama del cas Leire esquitxarà el PNB. Un informe de la UCO sosté que alguns dels investigats haurien buscat la complicitat dels dirigents nacionalistes bascos per facilitar una ajuda pública milionària a l'empresa Tubos Reunidos. Els fets es remunten a l'etapa d'Andoni Ortúzar al capdavant del partit. De moment, però, els investigadors no atribueixen cap responsabilitat penal al PNB. Marxem cap a l'exterior. La crisi política que viu el Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer coincideix amb una data carregada de simbolisme, el desè aniversari del referèndum del Brexit. Una dècada després de la sortida de la Unió Europea, la relació amb Brussel·les continua ocupant un lloc central en el debat polític britànic. L'impacte econòmic negatiu és una de les claus perquè cada vegada més ciutadans vegin inevitable un acostament a la Unió. Pau Alemany, bona tarda.
18: Bona tarda. El perjudici a l'economia britànica era un dels elements fonamentals de l'argumentari del defensors del Brexit. No volien dependre de la normativa europea i preferien negociar els acords de manera individual. Ara, 10 anys després, la realitat és que aquesta millora econòmica no s'ha assolit al nivell que s'esperava. Dues dades. El producte interior brut està un 6% més avall que si no s'haguera produït el Brexit i les inversions estan un 10% per sota. Això ho mostra una anàlisi detallada elaborada per National Bureau for Economic Research dels Estats Units. Escoltem Gregory Thwaites, un dels autors.
19: The UK is somewhat poorer than it would have been if it hadn't left the European Union.
18: Que afirma que el país s'ha empobrit des de la sortida de la Unió Europea. L'increment d'aranzels i de tràmits burocràtics i la incertesa són elements dels quals els inversors fugen. L'economista Patricia Sánchez en valora l'impacte en declaracions a Radio Nacional.
20: Les importacions i exportacions se vieron reducidas un 20% durante este periodo solo por estas tasas no arancelarias. Hay mucho más burocracia.
18: Vista la part econòmica, un altre dels pilars fonamentals de la narrativa favorable al Brexit fou el control migratori. Si veiem les dades 10 anys després, hi ha dues realitats contraposades. La població estrangera provinent de la Unió Europea s'ha reduït dràsticament de 500.000 persones en 2016 a 80.000 en l'actualitat, però els migrants provinents de fora de la Unió Europea s'han gairebé triplicat i han passat de ser-ne 230.000 al 2016 a més de 600.000 al 2026, segons dades de la Universitat d'Oxford. Queda per resoldre si el previsible proper ministre Andy Barham dona passes per acostar-se a Europa o manté la distància establerta amb el Brexit.
2: Edició migdia. Eva Albiol.
1: En 3 minuts arribarem a 3 quarts de 3 i el 95,7% dels estudiants han aprovat l'ESPAU 2026 amb una nota mitjana de 6,4. Matemàtiques ha estat l'única assignatura suspesa de mitjana amb un 4,18, Toni Condé.
21: La nota mitjana de matemàtiques a la prova d'accés a la universitat ha estat d'un 4,18, 2 punts menys que el 6,12 de l'any passat. És l'únic examen suspès en aquest ESPAU i és la nota més baixa en aquesta matèria de l'última dècada. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que aquest resultat no és satisfactori, però afegeix que una sola nota no defineix el conjunt de les proves i defensa l'adequació de l'examen.
22: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
21: Un 95,68% dels estudiants han superat les paus en la fase d'accés, l'obligatòria, el que suposa 7 dècimes més que fa un any. La nota mitjana general ha estat d'un 6,4 i milloren les notes de català, castellà o física. El Departament de Recerca i Universitats ha qualificat d'èxit la prova pilot d'ús de detectors. S'han revisat un 90% de les aules i dels més de 248.000 exàmens corregits només s'han detectat 3 casos d'ús d'aparells electrònics.
1: Entre els milers d'estudiants que aquests dies esperaven els resultats de les PAU, hi ha una alumna que destaca per sobre de totes, que ha aconseguit la millor nota de la fase general, amb un 9,9, Laura Hurtado.
0: Es diu Laura Tallada, s'ha format a l'Institut Pere el Sius i Torrent de Banyoles i vol estudiar un doble grau en traducció i interpretació i llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
3: Ahir vaig de la trucada, just ara que estem de vacances de Menorca, i al principi em va sorprendre bastant. Crec que en un instant, de la primer instant no m'ho vaig creure, vaig trobar com molt surrealista que ara guanyés això.
0: La segona millor nota de la prova ha estat un 9,8 i un dels quatre alumnes de la demarcació de Barcelona que l'han obtingut és el Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
4: Ara mateix estic a Roma, o sigui, ara vull la notícia aquí amb els meus companys. He tret un 13.920 en total i vull estudiar física i telecos. Si entro al CEFIS, que és un centre de l'UPC, i si no, física i mates.
0: Tant la Laura com el Joan han compaginat els estudis amb activitats artístiques com el teatre i el piano.
1: Uns resultats acadèmics que arriben en un moment en què el món empresarial posa el focus en un altre repte. La patronal catalana alerta que l'absentisme laboral s'ha convertit en una de les principals preocupacions de les empreses després que les baixes hagin assolit màxims històrics i freguin el 8% dels treballadors, Climent Sabater.
23: Des de la cimera econòmica Forbes, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha alertat que Catalunya i Espanya són els territoris europeus amb més absentisme, només superats per Noruega, on la taxa d'atur és sensiblement inferior. Sense reduir les baixes laborals, serà impossible millorar salaris, alerta el president de les Pimes.
24: Por tanto, Houston, tenemos un problema. Por eso, cuando tenemos que acometer salarios o tiempo del trabajo, debemos de poner las cosas en orden. Perquè si no, nos estamos dando un tiro en el pie.
23: Des de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre denuncia que Espanya des de 2019 s'ha doblat el cost de l'absentisme, que ara supera els 35.000 milions per a empreses i administració.
25: Pero nosotros en estos momentos, España es el líder indiscutible de l'absentismo en toda la Unión Europea. Es el primer país. En 7 años ha duplicado el coste de l'absentisme.
23: El 2025 l'absentisme ha fregat el màxim històric del 8% a Catalunya i suposa un cost de 2.600 euros per treballador i any.
1: La Fiscalia proposa investigar el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona per un delicte de temptativa d'homicidi. El Ministeri Públic ha demanat una compareixença urgent de les parts davant els nous elements d'extrema gravetat que ha recollit la investigació, Núria Alcalà.
26: Sí, la defensa havia sol·licitat la llibertat provisional del progenitor en entendre que no hi havia prou proves de la seva participació directa en els maltractaments del menor. El jutge, però, va decidir mantenir-lo en presó preventiva, com demanava la Fiscalia, que ara veu nous elements d'extrema gravetat contra ell. En un comunicat, el Ministeri Públic ha demanat una nova compareixença urgent de les parts i creu que els fets podrien constituir ara un possible delicte de temptativa d'homicidi. Recorda que algunes de les lesions presentades pel nadó suposaven un risc vital, com el trencament del fèmur, que podria haver provocat una secció de l'artèria femoral. El jutge ha de decidir ara sobre aquesta possible nova compareixença dels progenitors. Recordem que la mare va quedar en llibertat provisional. El nadó, per part seva, continua la seva bona evolució clínica amb una família d'acollida.
1: I un metge de família s'enfronta a 12 anys de presó per presumpta agressió sexual a una pacient durant una consulta l'any 2022. La víctima, de 29 anys, en el moment dels fets, va ser abusada durant una exploració al cap de Sant Feliu de Llobregat, on va acudir acompanyada de la seva mare. Avui ha començat el judici a l'Audiència de Barcelona, on un mosso d'esquadra encarregada de la investigació ha constatat davant del tribunal que l'home tenia antecedents i continuava exercint en una clínica privada on ha estat denunciat recentment.
27: Y la han vuelto a denunciar por lo mismo, magreos en el glúteo, para una chica que venía por una dolencia en el tobillo.
1: De fet, l'home ja va ser condemnat l'any 2020 a 6 mesos de presó per un cas similar.
2: Edició migdia.
1: El Parlament tramita per la via ràpida la llei per regular la compra especulativa d'habitatge abans de l'agost, Elena García.
28: Sí, la majoria d'esquerres activa el debat per lectura única per frenar la concentració de pisos en mans de grans propietaris i de fons d'inversió abans de l'agost. PSC, Esquerra, Comuns i CUP negocien un text comú a partir de les lleis dels morats i dels anticapitalistes, que encara no té el consens, amb serrells per polir, també el govern en reunions amb el sindicat de llogateres, i que de tirar endavant seria pioner a l'Estat. David Cid, Comuns, Xavier Pellicer, CUP i PSC, Elena Díaz.
29: Caldrà treballar amb el conjunt de grups
5: que crec que hi tenen interès, que bàsicament, òbviament, són el Partit Socialista, Esquerra Republicana i la CUP, i en tot cas treballem amb aquesta voluntat d'aprovar-la en el darrer ple.
6: I farem el necessari per doblegar el govern i per tal que s'avinguin a prohibir la compra especulativa al nostre país.
7: El nostre compromís per treballar contra la compra especulativa és ferm.
28: Alhora, govern i comuns desbloquegen tipificar un gran tenidor com qui té 5 pisos a Catalunya i fins a 10 al conjunt de l'Estat. Els socis apel·len a la coherència de la legislació en habitatge i la Generalitat podrà instar-los a posar pisos buits del lloguer i sancionar els grans tenidors si no ho fan.
1: I el Parc Eòlic Experimental de la Costa Brava fa un pas de

0: estatal no en garanteix la instal·lació. Recorden que encara hi ha al·legacions pendents de resoldre i adverteixen que, si cal, acudiran als tribunals per frenar aquest projecte. I de la cultura, després de ser reconegut amb el Premi Impulsa Cultura 2025, el FAS de Teatre i Territori torna a convertir els micropobles en escenaris. Aquest divendres arrenquen una nova edició que durant tot l'estiu portarà clown, teatre musical, dansa i circ als pobles de l'Empordà. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
1: La terra no és decorat ni és escenari. És memòria.
2: I d'aquí va néixer, en plena pandèmia, el FAS, per acostar la cultura a l'àmbit rural. A falta de teatres, qualsevol espai és digne per acollir una proposta escènica de nivell. Horts, la plaça del poble, coberts, pistes poliesportives, espais patrimonials o racons emblemàtics de cada municipi.
1: Aquesta barricada, feta de cultura, creació i reflexió comunitària.
2: A pobles com Campmany, Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Siurana, Vilabertran o Vilanant, amb propostes com les que ens explica la seva directora, Rebeca Labert.
3: Des de teatre musical, amb Guateque, com Nosaltres el Sense Nom, o Hermafrodites a Cavall, o La Rebel·lió del Desig, de teatre de text. També tenim dansa, amb Aurelia Tfil, Wallen Peace, o Cuentas Corrientes. Espai pel circ, amb la suite sobre Bach. També podrem veure una ronda de comèdia amb monòlegs de l'estand-up català del moment i Caos, una proposta híbrida entre teatre, circ i dansa.
2: Companyies reconegudes que faran el seu recés estiuenc a l'Alt Empordà. També en projectes col·lectius, com el de Micropobles Escena, amb una peça col·lectiva dels propis veïns dinamitzats pels Escarlata. I un concert de l'artista espollenc Lluc i Valverde, de la Ludwig Bank, que portarà el seu projecte en solitari el dia 26 de juny a Campmany com a tret de sortida.
0: José María Rubí, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Esports. Avui acaba la segona jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. Una de les grans candidates al títol, Portugal, està gairebé obligada a guanyar després d'empatar el seu debut.
4: Partit des de les 7 de la tarda, el combinat lus se les veurà a Uzbekistan. Hi ha run-run al voltant de la concentració de la selecció portuguesa i hi ha confiança de portes cap endins, almenys és el que ha assegurat el seu tècnic, el català Robert Martínez.
5: Des del primer dia en Portugal, eu não tive un jogo sem barulho. Estamos no Mundial. Aquí hay mucho barullo y puedo decir que ahora el grupo está más unido que antes de llegar al Mundial y el barullo no entra en el balneario, puedo decir eso.
4: Sensacions molt diferents, almenys abans de jugar les que hi ha a l'entorn d'Anglaterra. Els de Tuchel van convèncer en el seu primer partit i avui poden deixar enllestir la seva classificació per setzents de final, si guanyen a Ghana, en partit que començarà a les 10 de la nit, hora nostra. Els altres dos enfrontaments d'avui, en horaris de matinada, seran el Croàcia-Panamà a la 1 i el Colòmbia-Congo, que començarà a les 4.
0: Dels partits de dilluns, segones victòries i el passaport per les eliminatòries tant per França com per l'Argentina, i en el cas del combinat sud-americà, amb dos gols més de Leo Messi, que l'han convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials.
4: Argentina 2, Àustria 0, tots dos gols de l'excapità del Barça, ja són 5 en dos partits d'aquest campionat i un total de 18 entre els 5 Mundials que ha disputat el crac argentí. Resultat enganyós, no va ser cap passeig. El combinat centreeuropeu va ser d'allò més incòmode pels homes d'Scaloni, un tècnic argentí que va haver d'explicar la incompatibilitat ara mateix entre Julián Álvarez i Lautaro Martínez a la davantera del seu equip.
6: Me encantaría porque los amo a los dos, lo amo a los tres, si ponemos a Leo también. Pero Leo tiene que jugar, porque lo digo yo, y está buena la pregunta de por qué no los dos, y no es fácil. No es fácil. Si perdemos el equilibrio, bueno, podemos llegar a ser un equipo, bueno, difícil, vulnerable, y que no es la idea.
4: L'altra notícia que ha deixat el partit d'Argentina no té res a veure amb el campionat del món, és respecte al futur precisament del davanter de l'Atlético Julián i les opcions d'acabar vestint de blaugrana. Va ser molt clar el propi jugador respecte a canviar d'aires als micròfons de la ESPN.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro, la verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
8: Si sea algo bueno te vas.
9: ¿Qué crees que pasa?
7: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
4: I com deies, també va aconseguir el seu segon triomf França, 3-0 contra l'Iraq, amb dos gols d'Mbappé. Dos gols més també per Haaland, en la victòria de Noruega 3-2 contra Senegal. I en el darrer partit de dilluns, Algèria es va imposar a Jordània per 2-1. La selecció espanyola, per la seva banda, continuarà preparant avui el seu tercer partit contra Uruguai.

0: la matinada de divendres a dissabte.
1: Abans de deixar el futbol, el Girona acaba de presentar a Quique Álvarez, el tècnic a qui li han encarregat que torni l'equip a primera divisió.
0: És l'únic objectiu, no hi ha un altre, i l'entrenador català està encantat d'acceptar el comandament d'aquesta aventura.
2: Molt il·lusionat, molt content, molt agraït, perquè bueno, entenc tota la situació, que no és fàcil, i amb molta força, perquè la mateixa decisió em dona molta força a mi, no? Que m'hagin escollit a mi davant de molts entrenadors que s'haurà vist i suposo altres entrenadors, doncs a mi em dona força, per més força encara per afrontar el repte, no?
1: En plena poliesportiva, l'equip de futbol sala del Barça pot fer-se amb el títol de Lliga si guanya aquest vespre la pista del Pozo Murcia.
0: Primera oportunitat pels de Javi Rodríguez, que de moment han guanyat els dos primers partits del play-off final. Per això, ha explicat el tècnic culer, hauran de superar, creu ell, un ambient gairebé infernal.
3: Me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
0: Un partit que començarà a 8:15.
1: I el Barça de bàsquet ha quedat a una derrota de perdre a la final de la Lliga CB després de tornar a caure nit contra el València.
0: Per 8 punts al Palau i després d'arribar a igualar un enfrontament que perdien per 18 punts en el tercer quart. Han quedat molt tocats els de Xavi Pascual i s'aprecia perfectament en el que li explicava Nico Laprovítola al Josep Capela en el vestidor.
4: Qué pena, ¿no? Porque después de lo que habéis hecho en el último cuarto, en 5 o 6 minutos habíais remontado y habéis igualado 14 puntos en contra, que al final se os haya escapado el partido.
5: Sí, sí. Pero bueno, creo que no tenemos que lamentarnos y si no creer en el partido que viene. Es cuestión de energía, de pelear y de seguir jugando juntos.
4: La clave ha estado en ese tercer cuarto, donde se os han escapado, lo habéis intentado en el último, pero quizás ese tercer cuarto con esa actuación estelar de Jean Montero que no habéis podido parar. ¿Dónde crees tú que ha estado la clave del partido?
5: Sí, tenemos que poner más atención en él y más atención en el rebote.
4: Son las dos cosas claves. De todas maneras, ganasteis el premio, habéis perdido los dos, pero la serie todavía puede ser larga. Tenéis otro nuevo partido en el Palau y hoy ha demostrado que ha sido el Palau de las grandes ocasiones.
5: Sin duda, sin duda. El ambiente fue espectacular. Digno una final y el miércoles espero que todavía podamos hacerlo mejor.
0: Doncs demà aquest quart partit que es torna a disputar, com hem escoltat, al Palau Blaugrana. I un dels jugadors de València, Sergio de la Rea, dormirà inquiet, perquè aquesta matinada celebra el draft de l'NBA i el base dels Taronges serà seleccionat. Tothom m'ho dona per fet. Jaume Riel, us han presentat tres jugadors espanyols encapçalats pel campió universitari d'Aimara.
6: Que es dona per fet que sortirà entre els 15 primers. El títol universitari amb Michigan ha catapultat les opcions de Dai Mara. El pivot aragonès combina talent i físic amb 2,21 m d'alçada, bons moviments de peus i gran visió de joc. El gran dubte és el seu encaix a la velocitat actual de l'NBA. Està sonant amb molta força la possibilitat que l'escollin els Mavericks en el número 9 després que el seu entrenador a Michigan, Dusty May, s'hagi convertit en el tècnic de la franquícia de Dallas. També podria ser escollit aquesta nit en primera ronda, però apunta cap al final Sergio de la Rea, mentre que el mallorquí Baba Miller sembla més aviat que el trobarem a la segona ronda. La lluita pel número 1 del draft estarà entre l'alé AJ Divansa, se'l compara amb Tracy McGrady, i el base Darren Peterson, que té similituds, diuen, amb Devin Booker.
0: Per acabar, Marc Márquez ha renovat amb l'equip oficial Ducati de MotoGP fins l'any 2028, i en tenis Jessica Bouzas ha superat la primera ronda al torneig d'Eastbourne, i avui ha començat la prèvia de Wimbledon també al quadre femení.
1: Gràcies, Rubí. I aquesta nit de Sant Joan, com no pot ser d'una altra manera, hi ha concerts arreu del territori. Entre les dites destacades, la de Fades, el grup catalano-balear, que ara mateix ens acompanya, actuaran a Vilassar de Mar, al Maresme, i ho faran amb una banda sonora que sembla escrita per a una nit com aquesta. Xavi Martínez, bona tarda.
7: Hola, Eva, què tal?
1: Preparat per la revetlla.
7: Home, Vaig néixer preparat per la rebella. Jo sóc la rebella.
1: I l'última hora en Califòrnia què és?
7: Doncs és sexe, perquè arriba Eva Moreno, la nostra sexòloga, i també parlarem d'un documental, és una sèrie documental de 3 episodis que té una pinta espectacular, es diu Ultras, Passión y Muerte, dirigida pel Pedro García Campos i l'Òscar Molina com a productor executiu. És d'HBO Max i analitza la situació dels ultras al futbol. Fa un repàs dels darrers anys, de les darreres dècades, i com estem a dia d'avui.
1: Doncs vinga, tot teu i bona rebella, eh?
7: Bona rebella, sempre, sempre a casa, jo no em moc. A mi em fa una mandra sortir avui, no, a casa, a casa.
1: A casa.
7: Tranquils.
1: Bona tarda, Xavi.
7: Una abraçada molt gran. Les 3, tercera hora de Xavi Fornia.

0: Aro Seren al control, amb l'Edu Ortega, perquè tot soni molt bé en aquesta tercera hora de Xavi Forni a Ràdio 4. Què, la Revetlla? Com la tenim, Maria? Ganes, no? Ganes
1: bé,
0: de Sant Joan?
1: Sí, home, sí. Estem tranquil·lets, bé.
0: Per cert, tu sempre... bueno, sempre que dinem aquí a la ràdio, després ràpidament anem a rentar-nos les dents.
1: Sí.
0: M'has dit abans, fora de micròfon, que no hauria de ser immediatament després de dinar?
1: Això diuen els experts.
0: Què dius?
1: Això diuen. He vist un vídeo avui d'una dentista que deia que no era òptim rentar-se les dents just després de dinar, just després de sopar, just després de menjar, sinó que el millor era esperar-se un quart d'hora i rentar-se-les, perquè d'aquesta manera es recuperava de manera natural el pH de la boca. No sé, això deia?
0: També, jo sempre...
1: Mira, l'Aro diu que també ho ha vist, veus?
0: Sí, veus.
1: Mira, fins i tot 30 minuts, diuen, has d'esperar 30 minuts, perquè diuen que els experts alerten dels inconvenients d'aquesta creença popular de netejar-se les dents tan ràpid, però jo, perdó, jo no em puc esperar 30 minuts a rentar-me les dents perquè, no sé, em noto les coses a la boca, em molesta molt.
0: Eva Moreno, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda!
0: Quan et rentes les dents? Al minut d'acabar de dinar o t'esperes una mica?
2: Estava aixecant la mà, demanant la paraula al jefe. Doncs resulta que qui porta els Invisalign ens han de rentar les dents a seguida perquè hem de portar tot això posat a la boca unes hores al dia. Llavors és allò de totes les coses que hem de fer al dia no ens dona temps. Hem de menjar fruita, hem de menjar proteïna, hem de ta-ta-ta-ta. I mitja hora... Per mitja hora de sobretaula, jo la faria, ja us ho dic, més d'un dia.
1: Amb les dents brutes em costa a mi, depèn del que mengis, també.
0: Home, depèn molt del que
1: ara
0: mengis.
1: Ara que hem menjat un tros de coca de festucs que m'han guardat, clar, tots els trossets de festuc me'ls notava i em molestava molt. M'he hagut d'anar a rentar les dents molt ràpid.
2: Els paluego.
0: Perquè això de l'Invisalign, bé, que és ortodòncia invisible, no?
2: Clar.
0: Que és fantàstic, perquè tothom que l'està utilitzant m'està dient que és una meravella.
2: Sí, estic molt contenta.
0: Això quantes hores al dia són que ho has de portar?
2: Diuen que ho has de portar unes 22, 23...
0: Què dius?
2: Clar, llavors tu has de... Imagina't, tu treus per dinar o tu tornes... Al final ho portes menys hores, perquè no sempre et despistes una mica, però suposo que ja compten. Si et diguessin, ho has de portar 20 hores, ho portaríem 18. Llavors, d'aquesta manera
0: clar,
2: fem...
0: Clar, sí, ens coneixen.
2: Ja ens coneixem.
0: Ostres.
2: I com fem aquestes prescripcions. Però, clar, l'ideal és acabar de dinar, rentar-te les dents i posar-t'ho. Perquè si t'arrepenges una mica, igual se't passa ja tota la tarda que no t'has adonat.
0: I notes ràpidament efectes o què?
2: Es noten els efectes, notes com es belluguen les dents.
0: Sí?
2: Sí. És molt curiosa la sensació, però veus com la teva boca va evolucionant i la veritat és que és una experiència bonica.
1: Ostres, com els bràquets, no però, més, però no es nota. Exacte.
0: No, clar, clar, clar. Bé, no parlarem d'odontologia aquí avui. Parlarem d'un estiu sexualment actiu.
2: Parlarem del que passa a l'estiu amb el sexe. De fet, jo el que he pensat avui, que estem verbeneros, que estem a les portes del Sant Joan, que a més acaba de començar l'estiu, que a priori pensem, tenim aquesta creença de que és l'època sexualment més activa de l'any, jo m'he inventat, perquè me l'he inventat, perquè m'ha donat la gana, un manual de supervivència per un estiu sexualment... Dic actiu, però fes el que vulguis.
1: Exacte.
2: Que tinguis la informació i llavors tu decideixes què és el que fas.
0: Doncs amb la nostra sexòloga de capçalera, la nostra Eva Moreno, anem a obrir aquest manual de supervivència.
2: Vinga, anem a trencar mites, no?
0: M'agrada molt.
2: T'agrada, Xavi? Sí. Vinga, sé que el faràs servir, ho sé.
0: Home, jo poso en pràctica tot el que...
1: Ostres!
0: El que ens porteu aquí sempre, sempre. Tots els col·laboradors i experts que tenim, que és una sort
1: sí.
0: poder aprendre cada dia tantes coses de vosaltres.
2: Se't nota que ets un home ple de sapiència.
0: Intento. No. Escolto, m'agrada escoltar.
2: Vinga, doncs, un d'aquests mites de l'estiu, això que diem, i a més que jo sóc de les primeres que ho diu, que és que a l'estiu és com que puja el desig sexual, que lliguem més...
0: Jo crec que sí, no?
2: Mira, Xavi, jo, si escoltem, com que ja portem uns anys junts, i escolteu les meves seccions d'aquestes dates, us diria que sí. Que la llum del sol, la dopamina, la vitamina E, D, etc, etc... tot això, les feromones, la pell descoberta, la menys roba, totes aquestes coses fa que visualment tinguem la vista més connectada amb el desig, amb el plaer.
0: Menys roba,
2: menys roba.
1: Clar, anem més despullats.
2: Clar, però què ens està passant ara? que tot això ens està venint una mica en contra, perquè estem tenint unes onades de calor extrema. I clar, el que ens fa la calor és justament tot l'efecte contrari, perquè quan tenim molta calor hi ha una cosa que fa el nostre cos, que és ocupar-se de reservar tota l'energia vital per regular la temperatura corporal. Clar, si tota l'energia l'estàs posant en regular la temperatura corporal, no et queda molta energia per fer altres coses. Fer altres coses no és només sexe, sinó per
0: anar... pensar.
1: Per exemple.
0: Per això anem zombis. A l'agost és terrible, eh? A mi no em diguis tres frases seguides, que jo no... Pues la segona ja...
2: El teu sistema funciona, Xavi. Si et passa això, és que el teu sistema...
0: Gràcies.
2: Funciona. Llavors el que necessitem és aquesta energia per regular la temperatura corporal, i és per això que tenim aquesta sensació de cansament, de que no rulles, de que et pesa el teu cos, et pesa el doble. I, clar, fisiològicament el que ens passa és això. Llavors, clar, necessitem com unes condicions extres per poder estar més connectats amb l'activitat sexual. O tenir molta joventut, que llavors les feromones i totes les hormones tiren de tu i no sents el cansament.
0: O l'aire condicionat ajudarà una mica.
2: L'aire condicionat ajuda bastant.
0: Però si tu ja vens a Platanau, diguéssim, del carrer, encara que et posis l'aire a casa...
1: Recuperes
0: una mica o...?
2: Sí, recuperes una mica, i tant que recuperes una mica, no només l'aire condicionat, sinó recuperar-te del cansament. Perquè si tot el teu cos està esgotat de tractar de regular-te la temperatura corporal, aquest també és un cansament físic,
0: clar,
2: no? I recordem que si estem cansats físicament, és un dels principals inhibidors del desig sexual.
0: Sí, sí.
2: Llavors jo necessito sentir-me com a mínim en un estat una mica més descansat o relaxat, no? No sota l'estrès de l'escalfor, no? Que a més és que és una sensació d'esgotament que dius no sé què és el que em passa i és la calor. I això afecta exactament igual a homes que a dones, i ens afecta també no només en el cansament, sinó també en la concentració. Llavors, a l'hora d'una pràctica sexual, anem a dir, complerta, també necessito un marge de concentració. Llavors, no estaré tan concentrat o concentrada perquè el meu cos funcioni de la manera que jo vull que funcioni, eh? Aquí no posem, no diem ni si correcta o incorrecta,
0: sinó
2: davant de l'exigència que jo li dono. Vale?
0: Juan Amadeu és monologuista.
2: Sí.
0: I has portat un tall seu avui. Que...
2: El coneixes?
0: No. Ara, a veure, no l'he vist mai, eh? Sabia qui era, però no l'he vist mai en un espectacle. Però va de la mà del tema, no?
2: Va de la mà del tema perquè, clar, aquests canvis que vivim en l'alteració de l'activitat sexual i del desig s'extrapolen també en el dia a dia d'una parella. I llavors allò que feu normalment a l'hivern, que és dormint fent la cullereta que ve tant de gust, potser a l'estiu no us ve tant de gust.
3: Ya sé qué hace, con la calor que hace.
4: Ay, Gordi, que si no, no puedo dormir.
3: Bueno, hija, pues ¿qué hacemos? Pero es que no...
4: Necesito estar abrazado a ti, necesito contacto.
3: Que no, pues contacto, pues te doy la agenda del móvil. ¿Qué contacto ni contacto, coño? Si estás encima caliente, que eres una estufa, coño.
4: ¿Y la manita nada más?
3: No, ni manita ni nada.
4: Si ponemos una sabanita entre medio.
3: Pero que quiere que salga ardiendo, que eres una estufa, que
4: no,
3: va a salir ardiendo.
4: Está fresquita la sabanita.
3: Por Dios. Que no. Escúchame, gorda, que no.
4: Ay, necesito contacto.
3: Bueno, otra vez, ¿que necesita contacto? ¿Que eres centrado o qué? ¿Eres Pepper del Madrid con el contacto?
4: ¿Necesito contacto?
3: Pues nada, ponte una película. ¿Qué no? ¿Qué? Me voy al sofá.
0: Es buenísimo. És boníssim.
2: Jo em sento molt identificada.
0: El Juan Amadeu.
2: Sí, perquè jo necessito contacte a l'hora de dormir, com a mi tocar un peuet.
1: Jo també,
2: sí,
1: no?
2: Saber que està, sentir que hi és. Com a mínim per a quedar-me dormida, després ja m'és igual, no?
0: Però
2: sentir que hi és. Llavors, per totes aquestes persones que teniu aquest costum de fer la cullereta i que necessiteu tenir una mica de contacte dormint o més contacte, anem a veure quines coses podem fer per tocar i que la cosa estigui més fresqueta. Aquí al Juan Amadeu li deia pues posa't un llençol pel mig, no? Pues sí, podem posar un llençol que prèviament hem posat a dintre del congelador, un llençol que estigui fresquet, el podem posar a sota del llit i a sobre nostre. És com el llençol egipci, li diuen, aquest tipus de pràctica. I és una refrigeració natural, no hem d'anar a buscar l'aire condicionat si no el tenim, o tenim ventilador i no. I llavors, en el moment que ens posem el llençol a sobre, com a mínim, a l'hora d'arrencar l'activitat sexual o el descansar, estarem fresquets,
5: sí, sí,
2: no?
5: Sí, sí, sí.
2: Després, una de les pràctiques divertides i que ve molt de gust a l'estiu, que no passa tant a l'hivern, és jugar amb glaçons. Escolta'm, et poses una cubitera allà al costat i vas passant el glaçó suau i delicadament.
1: Diles-hi els a la Isla de les Tentaciones, eh?
2: Ah, per exemple, per exemple. Exacte. Sí, sí. Llavors, una de les altres coses que podem fer per mantenir relacions sexuals d'una manera fresca i refrigerada, posar-nos al terra, sortir del llit, del matalàs, i ens posem al terra. Normalment el terra està una mica més, una mica més fresc, no? Llavors, per exemple, posar els olis de massatge, els lubricants, fins i tot les joguines eròtiques a dintre de la nevera. Llavors, quan les apliquem a sobre del cos, estaran fresquetes. Però en qualsevol cas, la pràctica que s'endú la palma a l'hora de mantenir relacions sexuals refrigerades és la de mantenir relacions sexuals amb a l'aigua, dintre de l'aigua, amb l'aigua per sobre o amb l'aigua, d'alguna manera, de totes les seves formes possibles, ja sigui a la platja, ja sigui a la piscina...
1: Però això va bé, perquè ja diuen que ara ens ho explicaràs, sí, que diuen que a vegades costa, no?, el tema de l'aigua.
2: No em diràs que no ho has provat, Maria.
1: No.
5: Sí, tant, que sí, segur. Segur, home!
2: No.
5: Segur que... No?
1: És que ara he d'explicar la meva pràctica sexual.
5: No, però que tothom, jo crec que tothom ho ha intentat. Després t'adones d'aquest terrible.
1: Clar. O sigui, totalment submergit, però totalment submergit. És diferent una dutxa.
5: No, em refereixo
1: a una piscina, una... Saps?
2: Ja.
1: Això és, és més complicat, però una dutxa és diferent.
5: Una dutxa és diferent.
2: Una dutxa és diferent i us diré que la dutxa, que és diferent, és el lloc on hi ha més accidents sexuals.
1: Ostres! Complicació!
2: Ull amb el tema. Però sí que és veritat que
5: hi ha... plats de dutxa que no tenen antideslizante.
2: Clar, i que no tenen...
5: No, clar, és que hay tú deslizando todo, però després...
2: A veure, tothom que ens escolta, Xavi Forniers, escolteu-me. Si us agrada el sexe sota de l'aigua, sota de la dutxa, poseu nanses d'aquestes fàcils a la paret.
1: Com les de la gent gran, no?
2: Exacte, les poses a l'estiu, les treus a l'hivern. No importa. Diu, no has
1: si
2: de donar
1: no hi ha
2: cap explicació.
1: En aquesta casa no hi ha cap persona gran. Per què teniu nanses a la dutxa, no?
5: I per què teniu un mirall just davant de la dutxa? I per què les llums són vermelles?
1: Et muntes allà a la dutxa, que tu...
2: Clar que sí, i per què no, no? Ben divertit que és. Doncs escolta'm, si pregunten s'arrisquen a la resposta, així que doneu la resposta.
5: Totalment d'acord amb això.
1: Exacte.
5: Per què preguntes tant?
2: Doneu la resposta exacta. Llavors, què cal saber? Doncs cal saber que, evidentment, Maria, l'aigua no lubrica.
1: Ah, ja ens ho imaginàvem.
2: L'aigua, de fet, fa ben bé tot el contrari. Augmenta la fricció i pot provocar irritacions. Si és a l'aigua de la dutxa, és l'aigua que cau de la baix i se'n va, però si és en una piscina, si és al jacuzzi públic, si és en el mar, doncs pues, tindràs de tot, a més de clor, productes químics, sorra,
1: clar,
2: coses marrades.
1: A més, públic, eh? Atenció amb això, eh?
2: Mira, això del públic...
1: No sé,
2: pot tenir
1: tu sabràs
2: una...
1: més que jo.
2: Sí, tant, no, tu també vas a la platja.
1: Però em refereixo que tu ets més conscient.
2: Clar,
1: exacte.
2: Però fa morbo. Pots fer morbo, dius, clar.
5: Sí.
1: Pot fer algú.
2: Pot fer morbo, sí, el fet de dissimular que no et vegin el que estàs fent. De totes maneres, jo crec que el més divertit de jugar dintre de l'aigua és el frec a frec. És el notar la pell, notar l'erecció de la teva parella, fer aquests petons que es barregen amb tot. Heu tractat de fer un petó submergits a dintre de l'aigua?
5: Sota l'aigua.
2: Sota l'aigua.
5: O sigui, sense respirar.
1: Així... com només un pico, sí.
2: Pico,
1: però
2: sí.
1: De l'altra manera, jo
2: un
1: crec que t'ho pegues, no?
2: Va, proveu que pot ser bé.
5: És que clar, eh?
1: És una foto bonica fer un pico sota l'aigua.
5: Ja estem amb les fotos,
1: mòbil.
5: Sí, clar.
1: És una foto bonica.
5: Com vas morir, ofegat? Perquè volia fer una foto d'Instagram.
1: Però si va saps?
2: Bueno, jo us ho deixo. Proveu aquest estiu. Com si voleu provar fer sexe oral a dintre de l'aigua. També és una experiència. Escolta'm, fa 8 i llavors...
5: Això és com els jocs de la fam. O sigui, un dels dos ha de morir.
1: Fa 8.
5: Clar, o sigui... Home... Quan aguantes tu sense respirar? Jo un minut i... No, no arribo un minut sense respirar,
1: no sé. Jo segons.
5: Un minut?
1: Jo no, tinc els pulmons molt petits. No.
2: Jo us dic que hi ha coses que podeu provar. No us dic...
5: M'agrada molt això d'avui de l'Eva, perquè hauríem d'haver titulat Mil maneres de morir. Però bueno... Però, no, no.
2: Perdona, més plaentes que aquestes no les trobaràs, eh?
5: És veritat,
2: com
5: és veritat.
2: Va morir? Fent una bona fel·lació. Clar. Pues escolta'm, ni tan malament.
1: A dins de l'aigua.
2: A dins de l'aigua. I què feia? No ho sabem. Igual que amb els preservatius. És a dir, l'aigua no preserva ni de les infeccions de transmissió sexual ni dels embarassos no desitjats. Llavors, al final, rebasseu aquesta fricció. Hi ha un joc amb penetració perquè heu fet servir igual un lubricant que no sigui amb base aquosa, sinó base oleosa, i feu servir preservatiu, el preservatiu s'ha de posar fora de l'aigua. Això és fonamental, d'acord? Llavors, a veure com poseu en marxa la mentalitat creativa i feu per posar el preservatiu fora de l'aigua.
5: Ah, clar.
2: Una idea, fer-se el mort. Aquesta podria ser una bona idea.
5: Però després t'has d'aixecar.
2: De fer-se el mort.
5: Ah, no, tu... Ah, tu...
1: No estic entenent el que esteu dient.
5: Clar, clar. No, tu no dius posar-ho a la sorra. Tu ja dius no, un cop
2: clar,
5: et fas el mort
2: l'aigua.
5: Flotant a l'aigua.
2: Clar.
5: Clar, jo pensava que havies fet un forat a la sorra, estaves boca baix i estaves fent el mort.
2: No, no.
1: Què, Xavi?
5: I llavors, però després a córrer per ficar-te a l'aigua.
1: Què?
5: Jo, de veritat.
2: No, que ha de ser fàcil. Ha de ser fàcil. O sigui...
5: Però a l'aigua, llavors, què?
2: Pues et fas el mort, o portes una colxoneta, un flotador, t'aguanten com que peses menys.
5: Una aleta. Així.
2: Una aleta.
5: Pots convertir-te en el tiburó, en el tauró. De...
2: Per exemple, i des de lluny tampoc es veuria, no?
5: En fi, bueno, això és el manual de supervivència per un estiu sexualment actiu, segons Eva Moreno, la nostra sexòloga de capçalera.
2: Tal com m'està quedant la secció, se us aniran les ganes de provar-ho tot. Ja
5: no, jo crec que hi ha gent que s'està picant i està dient, doncs jo sí que ho faig, això. Jo
2: ara,
5: aquesta nit a Sant Joan em faré el mort.
2: Escolteu-me una cosa, és divertit, passi el que passi, arribeu fins on arribeu, és divertit, riureu.
5: Clar,
2: i és un dels ingredients fonamentals amb una sexualitat saludable. Riures. I llavors, un altre dels mites aquests de l'estiu, Xavi, és el dels amors d'estiu i la promiscuitat, no? Qui no s'ha enamorat una nit de Sant Joan?
5: Jo crec que gairebé tothom, no?
1: O tothom ha tingut un amor o una alguna cosa, no? Quan ets adolescent, aquell dia,
5: que
1: el vols veure, no?
5: Sí, és veritat, Maria. Et deixes anar una miqueta més. La nit es gaudeix molt més que l'hivern, perquè
1: I
5: estàs tota la nit al carrer.
1: Per veure aquella persona.
5: Clar, estàs alliberat de l'escola, de responsabilitats. Sembla que tot és possible. La temperatura és fantàstica, i el que dèiem, no? És estiu, és que ho té tot per enamorar-se o deixar-se anar, no?
2: Que aplicats que sou, de debò. És que ho heu dit tot. És així. I a més, i quan te'n vas de vacances, que te'n vas a un lloc que no et coneix ningú, i llavors pots ser lliure.
5: Clar.
2: I fer el que vulguis. A més, totes dues persones, o tres o quatre, les que siguin, saben que allò és una cosa, normalment, pues, d'aquell moment, flor d'estiu, que es diu, no? Que quan passi ja s'haurà acabat. Eh? I a més haurà acomplert l'objectiu, que és quedar-te aquell bon record d'aquell estiu que guardaràs a la teva memòria i que t'haurà servit per aprendre coses noves.
5: Alguna s'enamora molt, eh?
2: Alguna s'enamora, però sí, clar.
5: I queden al setembre...
2: Clar, però això també tenen...
5: Els deixen en visto, eh?
2: Clar. Però és un aprenentatge, també és aprendre
5: també.
2: Com són els amors saludables, com és important parlar-se, com és important estar en un mateix nivell a l'hora de comunicar-se. I sí que hi ha qui es queda enganxat, però mira, tens el motoret que et dura el que et dura i quan entres en la rutina...
5: Sí, ja tornes.
2: Ja està, això ja s'acaba. A més, si són amors a distància, això és molt complicat mantenir-ho.
5: Molt difícil, quina mandra, tu.
2: I això, a més, em connecta amb una part molt important que jo, que per mi és la més important de tot el que us estic explicant, que és la que té a veure amb el consentiment i la seguretat. Perquè justament aquesta sexualitat més oberta, diguem, més promiscua, malgrat que no és la millor paraula per definir-la, però sí, més abundant, on les persones es relacionen d'una manera més alegre, em va molt bé per parlar-vos de l'última enquesta de salut sexual que ha fet el Ministeri de Sanitat juntament amb el CIS, que a més me la vas facilitar tu, Xavi, i que proporciona unes dades que a mi em posen una mica la pell de gallina i que em col·loca en un lloc molt més seriós del que us he estat parlant tota la secció.
5: Sí, ara ho baixem tot una mica.
2: D'avui. I diuen aquestes dades que... és una enquesta que s'ha fet a més de 9.000 persones, eh? Diuen aquestes dades que el 28,2 de les dones afirma haver-se vist forçada alguna vegada a realitzar pràctiques sexuals que no desitjava. És a dir, que 3 de cada 10 dones ha fet coses que no li venien de gust fer en un moment donat. És molt terrible, però el que és més terrible encara és que 13,6 d'aquests homes enquestats s'adonava
5: que
2: l'altra persona no volia,
5: però ell,
2: i va continuar endavant.
5: És que,
2: Per què parlem d'això, ara parlant de sexe a l'estiu? Perquè el punt aquest de que ja no em tornarà a veure, ja no em coneix, és la flor d'un dia, és la flor d'estiu, d'alguna manera et desresponsabilitza sobre el consentiment emocional i sexual de l'altra persona, no? Com et dona una manca de respecte, com si et donés dret a això, i mai, en qualsevol cas, hi ha dret a això.
5: Aquest article que et vaig enviar l'altre dia per WhatsApp, Eva, el titular és «Los españoles no necesitan el sexo para ser felices, según el CIS». La satisfacción sexual de la población disminuye respecto a la última vez que se le preguntó por ello hace 16 años.
2: Clar, i té molt a veure aquestes dades que estem parlant de consentiment i per què.
5: Sí, sí, sí.
2: Nosaltres parlem aquí molt sovint de tot el mal que està fent el porno. I les persones, si no tenen unes relacions sexuals saludables, en consentiment i amb on les parts implicades mantenen la cura de l'altra, al final s'estimen més no tenir relacions sexuals. I després recordem una altra cosa, que l'article no ho diu, però que jo reflexionant molt sobre aquest article m'adono, i és que evidentment la sexualitat no és imprescindible per viure. Estem en un moment social que hi ha moltes carències, sí. Hi ha moltes persones que els costa arribar a final de mes, que no tenen lloc on viure amb condicions, que paguen unes hipoteques desmesurades. Hem dit que els nivells d'estrès i cortisol inhibeixen el desig sexual. Llavors, clar, si tu a una persona que està estressada, que s'està ocupant de la seva feina, de tirar endavant la seva família, de pagar les despeses que té a casa seva, evidentment et dirà que no té ganes, que no necessita mantenir relacions sexuals per viure. I té a veure amb l'estat de salut, de benestar social, una societat activament sexual o no. I té a veure també, i això connecta amb les dades de reproducció i de naixements de criatures. És a dir, la
5: tot connectat, sí.
2: Tot connectat. Ja sabem que la sexualitat forma part de l'esfera de l'ésser humà, amb totes les diferents esferes més petites. Llavors, quan entrem en el número, en la freqüència o en la necessitat, tota la resta de coses que li passen a aquesta persona estan totalment connectades. Llavors, tindrem una vida sexual més feliç, més activa, més de gaudir, quan hi hagi també altres parts que són tan importants, més importants encara, que estiguin solventades i que siguin còmodes i confortables per tots els humans.
5: Punt per pensar, el PPP ja mític de l'Eva Moreno?
2: Vamos, pel punt per pensar. Avui hem parlat de sexe a l'aigua, d'amors d'estiu, de preservatius, de consentiment, de tot el que es pot fer, però no és obligatori fer. Perquè aquest estiu hi ha qui tindrà molt sexe i qui tindrà poc. Qui començarà una relació i qui l'acabarà. Qui viurà una aventura apassionada i qui no es mourà de sota del ventilador. Però sabeu què? Tot això forma part d'una sexualitat perfectament normal. I m'agradaria que us quedéssiu amb una pregunta molt simple i molt important, molt poderosa. Què em ve de gust? Què és el que et ve de gust? Troba la resposta, que no és fàcil. I quan la trobis, dona't el permís per viure-la. Perquè el millor estiu sexual és el que més s'assembla al que tu vols.
0: Gràcies, Eva Moreno. Una setmana
2: estimo.
0: Més. T'estimem. Bona revetlla de Sant Joan.
2: Bona revetlla.
0: Ja és oficialment estiu quan l'Eva Moreno ens explica les coses que ens ha explicat avui. És així.
1: Sí.
0: I estem molt pendents també d'aquesta operació sortida per la revetlla de Sant Joan. El Servei Català del Trànsit que informa
1: no
0: que
1: parlis,
0: ha començat oficialment a les 3 de la tarda la operació sortida per la revetlla de Sant Joan. Estem parlant també de l'àrea, sobretot, de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'esperen desplaçaments prop de 490.000 vehicles. Aquesta és la previsió, que sortiran avui 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així que no sé si algú pot sortir una miqueta abans de la feina, si ens està escoltant. Home, parla amb el jefe, amb la jefa, i digue-li que et deixi sortir una miqueta abans, perquè és que, si no, això serà dramàtic aquesta tarda. Ha començat ja, fa 25 minuts, segons el Servei Català del Trànsit, i s'espera que a partir de les de 4:45, més o menys 5 de la tarda, sigui l'hora més difícil. A partir de les 5, molta precaució, si us plau. Què, Maria? Que ja t'ha canviat la cara.
1: Clar, home, perquè hem de tornar cap a casa i es posa la cosa complicada.
0: Doncs avui ha sortit no? una miqueta abans, si es pot, i ja està.
1: No sí, sí, si... sí, sí, intentarem, però és complicat. També molta vigilància aquesta nit dels Mossos d'Esquadra, gran dispositiu per, sí. Per la revetlla, perquè tot vagi bé, perquè no hi hagi cap problema. I també, per tant, molta precaució a les carreteres i que sortiu amb temps, perquè a banda de l'operació sortida hi ha tots aquests controls dels Mossos d'Esquadra que doncs, poder fan alentir una mica tot plegat la cosa, no? Tota la gent que vagi cap a la costa, cap a les platges i tot això, més complicat encara.
0: Hores crítiques, reducció obligatòria de velocitat, ho hem explicat, a 80 km per hora. Es limitarà la velocitat a les principals vies de sortida de Barcelona. Aquesta reducció obligatòria afectarà, per exemple, l'AP7, a l'autopista P7, en el tram que arriba fins a Martorell, a les autovies C32 i C31 Sud, i la B23 i l'eix de la Pota Nord fins a l'altura de Montgat. Repetim, hora crítica a partir de les 4 de la tarda. A partir de les 4 es complica la cosa, així que precaució, si us plau. I molts ànims a la carretera, família. Anem a canviar de tema radicalment. Ara anem a parlar d'una cosa que no ens agrada gens del futbol. Aquí ja sabeu que som molt futboleros, Maria, però els sí. ultras són...
1: La violència no.
0: La violència no, mai. I hi ha una producció impecable que ja està disponible a HBO Max i que parla precisament d'això.
6: California, amb Xavi Martínez.
7: Yo llego a casa y veo aquello.
8: Un seguidor de la Real Sociedad ha sido apuñalado.
9: Un hincha del Deportivo de La Coruña ha fallecido hace solo unos minutos.
7: Y claro, me quedé impresionado.
10: El fenómeno ultra es un fenómeno difícil de entender desde fuera.
11: Siempre va a estar, aunque sea la mínima expresión. Es imposible acabar con él.
10: Mundial del 82 de esa presentación en sociedad a lo grande.
7: Ya se empieza a hablar de ultras, de hooligans.
10: Empiezan a nacer los grupos organizados que van a ser más violentos. Se van a hacer aún más grandes, con más poder.
12: El fútbol en España era permisivo con estos grupos.
13: Es obligación, entre comillas, de los directivos de fútbol educar a la sociedad.
14: ¿Usted pensaba que iba a Real o qué?
7: ¡Este pego leche!
13: ¿Esta es nuestra obligación? No.
7: Había una guerra en la calle y podía pasar cualquier cosa.
15: A eso de las 6:30 de la tarde, un joven donostiarra de 28 años ha resultado herido de arma blanca.
16: Faltaba gente, no sabíamos dónde estaban.
17: Yo en el fondo estaba deseando que terminara el partido, irme al hospital y a poder ser que se produjera el milagro.
10: Hay algo muy trágico en el caso de Jimmy. Concienció a todos de que la violencia en el fútbol seguía siendo un problema en España.
18: Te vas al fútbol y te matan.
19: La masa es lo que hace todo. Siempre nos hacemos más cuando vamos con gente acompañados.
20: Con gente que te da miedo. Que te da miedo.

0: Vinga, hi ha programa demà a partir de la una. Ja sabeu, després del matí de Ràdio 4. Ara us deixem amb el butlletí de les 4 de la tarda i després l'entrellat amb la Samantha Villar.
1: I bona revetlla a tothom.
0: Bona revetlla, avui. Maria, passeu molt bé.
1: Igualment, molt bé, Xavi.
0: Menja molta coca. No llançaràs massa petards, tu?
1: No, crec que cap ni un.
0: Ja. Bé, jo alguna font sí que tinc per aquí.
1: Home, són boniques, són boniques. Si trobo alguna bombeta de camí cap a casa i alguna bengala, poder la comprovar.
0: Doncs que tingueu família molt bona revetlla de Sant Joan d'aquest any. Molta precaució, sisplau, aquesta nit, que és una de les nits també més complicades en molts sentits i més difícils de gestionar per les autoritats, per emergències, o sigui que una miqueta de cap, sisplau, i precaució.
1: I no embruteu la platja. Si aneu a la platja, sisplau, guardeu tota la brossa en una bossa i després ho llanceu a les papereres, que demà els voluntaris fan una feina fantàstica, però no els hi donem feina. Millor que no en tinguin.
0: I a menjar molta coca, a bon cava català, però si hi ha cava, no hi ha cotxe.
1: No, això...
0: No hi ha cotxe.
1: Tinguem-ho clar, que avui està ple de controls, un dispositiu de seguretat dels Mossos, perquè no hi hagi cap problema i tot estigui perfectament.
0: A ser molt feliços aquesta nit, en aquesta revetlla de Sant Joan. Gràcies, família. Fins demà.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. En marxa l'operació sortida amb motiu de la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu que durant aquesta tarda i vespre surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 490.000 vehicles. Coneguem si comença a haver afectacions a les principals vies. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autovia 2, hi ha un carril tallat a Castellbisbal, encendit Barcelona per un incendi de vegetació. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la mateixa dosi, retencions de Cornellà a Sant Feliu de Llobregat en sentit Lleida per un vehicle avariat que ja s'ha pogut retirar. A la C32 hi ha retencions de Cornellà a Viladecans en sentit sud. També hi ha cua de Sant Boi a Cornellà en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 i aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona i a Montgat en sentit Mataró. La C32, l'autopista del Maresme, va molt carregada amb retencions de l'Ella Premià de Mar i de Cabrera de Mar a Mataró en sentit nord. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró, a la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. Pel que fa referència a l'AP7, hi ha retencions de Sant Cugat a Barberà i de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord, cua de Santa Profeta de Mogoda a Barberà i del Papiol a Castellbisbal en sentit sud i retencions també a Sant Julià de Ramis en sentit sud per un accident. Repassant tot seguit la situació a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt, a la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i entre Horta i Collserola en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barcelona i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. També destacarem la B23 i retencions d'Esplugues a Sant Joan d'Espí en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, i és que ja està tot a punt per la nit més curta de l'any. La revetlla de Sant Joan, fogueres, coca, petards, música i molta calor seran les protagonistes de la vetllada. El govern, de fet, fa una crida a la precaució davant les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi. Agents rurals activat al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt elevat a 110 municipis de 12 comarques de Catalunya i reforça la vigilància a tot el territori. Miguel López, inspector en cap d'operacions especials dels bombers, alerta de la combinació de la revetlla amb una campanya d'incendis. Són declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
3: Que estem amb l'impàs de que tenim tota la part de rostolls, tota la part de bosc, i estem justament que els rostolls tenen capacitat de cremar i el bosc està a punt d'entrar amb aquesta capacitat de cremar. Per tant, si això ho juntem amb la nit tan especial d'avui, que és la nit de Sant Joan, dona un còctel que sí, pot ser interessant de seguir aquesta nit.
0: De la seva banda, el sector de la pirotècnia preveu una bona campanya de Sant Joan i facturar prop de 20 milions d'euros. La delegació del govern espanyol a Catalunya ha autoritzat més de 1.900 punts de venda de petards enguany entre locals i casetes. Darrera hora de l'àmbit judicial, l'assessora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, acaba d'entregar el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado, ho ha fet abans del previst. La mesura cautelar també afecta la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A més de la retirada del passaport, totes dues tenen prohibit sortir d'Espanya i han de comparèixer davant del jutjat cada 15 dies mentre continuï la investigació. El jutge les acusa de presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, reconeix que es va reunir amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2020, però en cap cas per parlar del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Míriam Andreu, bona tarda.
4: Bona tarda. Segons ha explicat en una compareixença en la Comissió d'Economia del Congrés, no coneixia Zapatero. Durant la seva etapa com a ministre de la Seguretat Social, Escrivá es va trobar amb l'expresident el setembre de 2020. L'objectiu de la reunió era accedir a tota una part de les Esquerra parlamentària a través de Zapatero per aprovar la reforma de les pensions. Sobre Plus Ultra ha defensat que l'ajornament del deute de l'aerolínia amb la Seguretat Social complia amb la normativa. Es defensa d'aquesta forma de les acusacions de la diputada popular Pilar Alía.
5: La reunió fue en septiembre de 2020 y casualidad, el 12 de enero del 2021 el certificado de deudas con la Seguridad Social es perfecto para cumplir los requisitos del rescate.
6: Raya en la línea delgada a la calumnia y a la difamación, y yo no me puedo proteger aquí.
4: El Congrés, escriva, ha negat conèixer els 350.000 ajornaments que va concedir la Seguretat Social durant els seus anys de ministre i ha defensat la seva independència.
0: Gràcies, Míriam. I com dèiem, pel que fa al temps, continua l'onada de calor amb màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
7: Hola, Picó!
8: Estan caient ruixats molt forts.
7: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
8: Sí, però estem a Catalunya
7: bon dia. I
8: estem en la tardor.
7: Bon dia.
8: Bon dia per algú.
9: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
10: Puc dir una cosa?
7: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
11: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
7: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Ràdio 4.

de tarda comença aquí l'entrellat quan passen pràcticament 7 minuts de les 4 de la tarda i queden ja poquetes hores perquè comenci la nit de l'any en què ens permetrem creure que tot pot canviar. La nit de Sant Joan és la nit dels desitjos, del foc i de les mirades que s'enfilen al cel buscant alguna resposta. Aquest any els desitjos pesen més, perquè mentre el món observa conflictes que semblen no tenir final, tensions internacionals que alimenten la incertesa i una actualitat que avança massa de pressa, també aquí ens preguntem quin futur volem construir. Desitgem habitatges assequibles, que desaparegui ja la maleïda corrupció, menys soroll polític, una mica més de calma, la veritat. Potser per això continuem escrivint anhels en un paper abans de llançar-los al foc. Malgrat tot, tenim esperança, la necessitem. Necessitem creure que demà serà una mica millor que avui, una mica. I quan les espurnes, les últimes, dibuixin camins a la foscor, recordarem que els desitjos no són només somnis, són petites llavors d'un futur que ens marquen el camí que volem seguir, almenys la nit més curta de l'any.

0: Ja veiem aquí a l'estudi 41 de Ràdio 4, Natàlia Sánchez. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Em fa l'efecte que la revetlla de Sant Joan t'agrada.
0: Sí, ja l'hem començat. Aquí l'entrellat ja estem.
1: I tu fas, els desitjos,
0: sí,
1: a la foguera...
0: Oh, i tant. I les onades, i ficar-hi els peus, i saltar set onades. Espera, que la Magda Bonanic ja vol parlar. Magda,
1: veure,
0: molt bona
1: Magda.
0: Tarda.
2: Només sé com t'estaven dient els desitjos, dic, i els mals rotllos cremats.
0: Fora, tot això fora.
2: Fora.
0: Ah,
2: fora.
0: Un altre any, esclar que sí. El primer desig, que estiguin bé les carreteres.
1: Mira, doncs, precisament ara connectarem amb el Servei Català de Trànsit per parlar precisament sobre la mobilitat en un dia tan complicat com el d'avui amb la revetlla de Sant Joan.
0: Doncs podem parlar amb Ramon Lamiel, el director del Servei Català del Trànsit. Ramon, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, gràcies.
0: Quin panorama tenim ara mateix?
3: Bé, s'ha començat a intensificar la sortida. Hem començat a les 12 amb molta tranquil·litat, però és evident que això es anirà congestionant o anirà incrementant-se la mobilitat i les intensitats de vehicles, i esperem el pic màxim d'entre les 5... Perdó, entre les 5 i quarts de 8.
0: Ja.
3: Ara, en aquests moments, han sortit uns 132.000 vehicles.
0: Mm.
3: Això és un 27% del que preveiem. I el que nosaltres sempre hem de preveure en quant a missatge de mobilitat és donar més capacitat a aquestes carreteres perquè puguin abastir, no?, i per tant donar fluïdesa i donar servei a tota aquesta població que es desplaçarà.
0: Clar.
3: Llavors, ara també estem veient que això és un 11% més que l'any passat, el que ha sortit fins ara.
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: Uh-huh.
0: Un 11% més ja a aquestes hores, passant 10 minuts a les 4.
3: Això vol dir que la gent està seguint aquell missatge que donàvem de fugir d'aquesta franja que jo li he dit que pot congestionar més tot el perímetre metropolità.
0: Bé, correcte. Mesures especials que es posaran en marxa avui per reduir congestions o millorar la seguretat viària?
3: En tenim dues. La primera és, pensant en l'AP7, que l'AP7 ja començava a veure's algun tipus de trànsit lent amb nivells grocs, no res preocupant, però a l'alçada de Parets i a l'alçada de Martorell, per l'AP7 hi haurà restricció de camions a partir de les 5 de la tarda, de les 5 fins a les 10. I això ens donarà més capacitat. Treure camions voldrà dir que tinguem més espai pels vehicles petits.
0: Mm.
3: Per tant, ens donarà més capacitat de la carretera, de l'AP7. I llavors, per totes aquestes vies del perímetre metropolità que esperem aquesta pulsió de sortida cap a les zones de revetlla, litorals, etc., allà on tenim velocitat variable, que és la C32 i C31 fins a Castelldefels, la B23 des de Sant Joan d'Espí fins al Papiol, l'AP7 des del Papiol fins a Martorell i la Pota Nord, que va de Santa Coloma de Gramenet fins a Montgat, aquí la velocitat màxima la baixarem a 80. De fet, ara la C32 ja l'hem baixat a 80. Però la franja de les 5 a les 10 del vespre s'haurà d'anar a 80 amb control de velocitat per part dels nostres helicòpters. I per què 80? Perquè 80 permet encabir més cotxes, donar més capacitat a la via. És una velocitat màgica en gestió del trànsit i també evita que hi hagin més interaccions entre vehicles i evita accidents, que llavors congestionen la via.
0: Mm. També hi ha previst controls policials especials, oi?
3: Sí, llavors anem al missatge de seguretat viària. Fins ara jo he donat una informació i missatges de mobilitat, i el missatge de seguretat viària, que és tant o més important per nosaltres, és més important, el més important de tots, que és, si has de conduir i has d'agafar el volant, i per tant has de portar un vehicle i agafar el volant, no consumeixis alcohol i no prenguis drogues. Per controlar això, hi ha uns 286 agents desplegats de Mossos d'Esquadra que faran uns 52 controls en zones molt concretes, que preveiem que hi hagi zona de revetlla, no?, amb el suport també de policies locals. Per tant, el missatge aquí és, si has de conduir, no consumeixis alcohol i no prenguis drogues, perquè no conduiràs amb correcció i prendràs mal i faràs mal.
0: Ja. La previsió per demà quina és?
3: La previsió per demà és un retorn d'uns 240.000 vehicles, i aquí una altra vegada el que hem de fer és donar més capacitat. I a les vies, per donar més capacitat, aquí farem el que tradicionalment ja fem cada diumenge, que és aquells carrils addicionals. Els hi mengem un carril amb els que hi passen menys cotxes i els hi donem en el sentit que hi ha més cotxes que tornen cap a la conurbació metropolitana. Llavors, això serà la P7 Nord entre Sant Celoni i Llinars fins a Montornès, al sud des de Vilafranca del Penedès fins al que és Molins de Rei, i la C32 a la zona del Maresme també des de Llavaneres fins a Montgat, un carril addicional per donar més capacitat a la via. Aquí preveiem un pic una mica a primera hora de la tarda de retorn i un pic més cap al que és tarda vespre, que serà també important de retorn.
0: I la primera hora de la tarda, aquest pic, cap a quina hora és? Les 3, les 4...
3: Doncs miri, li miro ara amb el nostre panell de comandament i li diré, això podria coincidir a l'entorn, no, no, més d'hora, a l'entorn de les 2, les 3. Això ja és una especulació nostra. Dir també que aquest Sant Joan cau en dimecres i és el primer Sant Joan en dimecres que tenim, i no ens podem comparar amb cap altre Sant Joan en dimecres, perquè el que hi havia era el 2015, però el 2015 no hi havia alliberament de peatges de l'autopista, i l'altre va ser el 2020 per la pandèmia, que hi estàvem tots confinats i totes confinades. Per tant, no ens podem comparar. Llavors, nosaltres preveiem aquest pic aquesta hora de primeríssima hora de la tarda, quan, per exemple, en un dilluns de Pasqua això se sol traslladar al dematí. Probablement aquest pic es traslada més cap a migdia tarda per la festivitat que és i la revetlla que s'allarga.
0: Clar. Bé, les recomanacions de cara a l'operació sortida i tornada, quines serien?
3: Doncs no pot ser cap altre que màxima prudència i concentració al volant, especialment recordar el missatge de seguretat viària, no consumir alcohol ni drogues si has d'agafar el volant. L'altre és, en el retorn especialment, després d'una jornada segurament que s'ha dilatat durant la nit, doncs la festivitat, i que pots estar cansat o fatigat, doncs estar al màxim de concentrat possible, i si estàs molt fatigat, tampoc conduir. I per últim, doncs respectar tots els senyals i respectar les distàncies de seguretat i evitar qualsevol tipus d'incident o d'accident. Aquest seria el més important. I l'últim, si cas, també mirar quin és l'estat del trànsit i programar-se el retorn.
0: Bé, doncs Ramon Lamil, director del Servei Català de Trànsit, moltes gràcies, com sempre.
3: Gràcies a vostè.
0: Bona tarda. Una abraçada i bona revetlla.
3: I bona revetlla a tothom.
0: Això mateix. Adéu-siau.
3: Adéu.

0: del món, Magda Oranic, Leo Espluga. Bona tarda als tres. Com esteu? Benvinguts a la tertúlia. Sortireu de Revetlla? Sortireu de Barcelona? Tu no surts, Leo?
1: No,
0: celebres el Sant Joan?
1: No.
2: Sí.
0: Però per què no?
1: O sigui, em molesta amb els petardos.
0: Ah, sí? Mira, doncs ara parlarem d'això també, d'aquí uns minuts, eh? De la gent a qui els molesten, el soroll dels petards.
1: Bueno, és que jo tinc misofonia, llavors...
0: Què és això?
1: És una espècie de... cosa neuronal que fa que alguns sons em generin una mena d'angoixa i com brots, coses una mica com psicòtics.
0: Ahà. O sigui que la nit de Sant Joan et tanques a la cova.
1: Una mica ho intento, sí.
0: Sí,
1: sí. Sí.
3: Bé. Bueno, bé, quina llàstima. És una de les nits més maques de l'any, jo crec. Perquè a més hi ha gent de totes les edats. Veus les criatures allà, la gent més gran. A mi m'agrada Sant Joan.
1: A tu que t'agraden els animals?
3: Sí, no, això tens raó, i està molt bé que ho hagis dit abans que jo, el pitjor del soroll...
2: Però es pot solucionar, perdoneu.
3: No, s'està buscant a tot arreu ja una mena de petardos que no facin soroll.
0: Sí.
3: Per exemple, perquè els gossos, sobretot els gossos, gats també, però els gossos ho passen horrorós. Cada any hi ha morts, n'hi ha que s'han suïcidat, tirant-se del balcó, bueno, és molt dur, i per tant, Leo... Felicitats que ho diguis, perquè mira, és un tema que no diu ell ara només, sinó que és un tema que està...
0: D'aquí uns minuts farem una entrevista amb una persona representant de la indústria del petard per parlar de tot això, eh? Tu celebres el Sant Joan o no, Àlex?
2: Absolutament.
0: Sí, eh?
3: Clar.
2: Absolutament.
4: I durant molts anys l'hem celebrat plegats.
0: Home,
2: i petardos a tope.
0: Sí. Sí o no?
2: I l'olor de la pólvora, perdona, Leo, m'encanta.
3: No, l'olor no, és el soroll, el que molesta.
2: L'olor.
0: Aquesta connexió que tenen l'Àlex i el Leo, a vegades diametralment oposada, però sempre connectats,
2: però,
0: és meravellosa.
2: Però sempre he estat preocupat per si algú molestava, i jo he tingut durant anys gossos, i hi ha diferents possibilitats. La més fàcil, però t'has de gastar uns diners, però bueno, això de gastar diners, hi ha gent que es pren dos gin tònics una nit
3: pel
2: i
3: gos,
2: ja és portar o algun amic o alguna persona que tingui espai fora de Barcelona. Hi ha un munt, hi ha un munt.
0: Sí,
2: al costat de casa meva, cada matí a les 8, normalment, arriba un cotxe i s'emporta a un munt de gossos fora de la ciutat. No? M'imagino que són famílies que no poden estar a casa i perquè el gos no estigui sol, doncs...
0: Ah, mira que també,
4: cada matí, això, eh?
2: Cada matí.
0: A
2: Rosselló, Roger de Flor, hi ha
1: una
2: furgoneta,
1: una
2: furgoneta i recull. Sí, és una gent molt trobada i molt bon rotllo.
0: Sí, i es porta la Revetlla també,
2: sí, per això. Sí,
3: i poden estar allà.
2: Estan en llocs perquè els gossos ho passen molt malament. Un any que no vaig poder muntar aquesta història, els vaig posar en una habitació amb música de Bach.
0: Els gossos?
2: Forta. La música de Bach, ja sabeu que és, està demostrat, Chopin també, però sobretot i Mozart, però Bach és la que està demostrada que genera uns espais al cervell de relaxació. I vaig ficar
0: meditació.
2: Els dos gossos i jo crec que van aguantar.
0: Va funcionar.
2: Més,
0: en Bach a tope,
2: més
0: eh?
2: O menys.
0: A tope està.
1: Escolta Glenn Gould, tu, en bucle. No ho
3: sabia, això,
1: de
3: Bach, veus?
2: Bueno, si el problema és el soroll, canvies el soroll,
3: sí,
2: no?
3: Sí,
2: és
3: una
0: solució. Jo us he de dir una cosa. Jo m'he criat a València i els petards que es llencen aquí no fan ni la meitat de soroll.
2: No.
0: Que es llançarien a València.
3: Només aquí cada vegada n'hi ha que fan menys soroll.
0: De fet, jo algun any m'han sobrat de les falles i els he llançat a Sant Joan i no puc perquè és massa fort.
1: Per què la gent aguanta les falles? Preguntem-nos per què.
0: Per què les aguanten? Què vols dir, les aguanten? Les gaudeixen?
2: Sí, però la majoria sí, hi ha una part molt petita que no, que ho pateix. Ara hi ha una cosa per nens autistes, per exemple, que te'ls venen directament a les mateixes tendes.
1: Sí, taps.
2: Bueno, són uns taps, però perfeccionats.
1: Sí, però els taps, o sigui, els taps, igualment...
2: Sí, no et solucionen.
1: Sí, jo tinc taps, i els taps, bueno, també, però tampoc.
0: Apa i vagant, no? Bé, nois, avui s'han conegut les notes de la selectivitat. Aquest any les proves han batut un rècord d'alumnes, amb més de 45.000 matriculats.
4: I els resultats de la prova de matemàtiques han generat polèmica. La nota mitjana s'ha situat en el 4,18, molt per sota dels registres de l'any passat, quan superava el 6. Per tant, la majoria d'estudiants han suspès les matemàtiques. Matemàtiques és la matèria amb el rendiment més baix, per tant, de les PAU d'aquest any. El resultat ha reobert el debat sobre l'equilibri entre l'exigència acadèmica i l'adequació dels exàmens al currículum impartit.
0: Què en penseu d'aquest 4-18 en matemàtiques, Leo?
3: Ja va ser molt polèmic com van posar l'examen, que es van queixar els alumnes i tot això. A part d'aquesta part, que és la negativa, han aprovat moltíssims, han tingut bones notes, vull dir, això sí, però matemàtiques aquesta no. I es veu que tot venia del mateix professor, m'han dit alguns estudiants, clar, no pots saber.
0: Què vol dir del mateix professor, si venen de molts centres?
3: No sé, si diuen que sí, però que tot era del mateix, perquè s'han queixat molt.
1: Però tu tens els drets per enviar-ho a revisió, eh? O sigui, tu quan reps un examen pots fer, tens dret a que t'ho faci una revisió un altre professor.
3: Que t'ho faci un altre.
4: El que diuen els alumnes de matemàtiques és que aquest any la prova era molt llarga.
2: Molt difícil i molt llarga, sí.
4: És que molt difícil i molt llarga.
3: És impossible de fer-la amb el temps que donaven. Això és el que han dit bàsicament els alumnes.
2: Jo ara estem... a veure, no es parla massa d'això, però justament ara estem amb nens que havien estat a primer d'ESO a l'any de la pandèmia.
1: Correcte.
2: Sí, és que allò va marcar... jo crec que hi ha un catacrac entre, sobretot, els que hi eren a ESO. Jo ho visualitzo, els que arriben a la universitat i no estaven a primer, sinó que estaven a segon, tercer o quart, no? Perquè era l'any, va ser l'any 20, no? Sí. Aquell trencament, aquest aprovat general i... No, però la comprensió lectora és terrible i la comprensió matemàtica entenc que també.
1: Sí, és una baixada molt significativa, eh? O sigui, d'un 6 a un 4,8 és una baixada de molts punts percentuals. Sí.
4: Un 4,18.
1: Sí,
3: clar, és que matemàtiques ja baixa...
1: És una baixada molt significativa. Aviam, no sé, o sigui, aquí es pot especular perquè, o sigui, idea de per què ha passat això és només una especulació. Jo crec que també la matemàtica és com potser l'únic examen que no pots improvisar. És a dir, com no pots apostar la sort amb les matemàtiques, perquè són molt... O sigui, si n'has ficat les hores, no funcionen. O sigui, són molt deductives, no? I en aquest sentit no pots apostar a la inspiració ni allò de dir, bueno, això crec que em sona que està per aquí. No pots... O sigui, és aprovat o és suspès.
0: O la saps o no
1: la
0: saps.
1: O és correcte o és incorrecte, no? No hi ha aquest matís d'ambigüitat en el qual et pots sostenir amb altres coses, per tant, crec que és molt més absoluta la matemàtica en aquest sentit.
0: Bé, la nota més alta a Catalunya l'ha assolit una jove de Girona, Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,90.
1: Heavy.
0: I la Laura estudiarà el doble grau en traducció i interpretació i llengües aplicades a la Pompeu Fabra.
3: Sí, jo he estat mirant les notes i les noies... Bé, eh?
0: Més, millor que els nois?
3: M'ha semblat que sí, potser jo ja
0: vull... Ja és habitual, això.
2: Això és bastant habitual.
3: Exacte.
2: Però ja fa molt temps.
3: Ja fa bastants anys. Ja fa bastants anys.
2: Sí,
3: però... Encara m'agrada dir-ho, sobretot pensant en aquelles nenes que no poden anar ni a escola, com són les nenes d'Afganistan, que em té obsessionat el tema aquest. I, per tant, les noies, bé, i a les universitats, quan vam aconseguir ser quasi més que els homes i van tenir millors notes, perquè jo recordo com vaig començar que en moltes universitats eren poquíssimes noies. Llavors, no? I quan em vaig col·legiar amb un 1%, les coses han canviat. Jo crec que aquí el tema... Ja no hi ha discriminacions en aquest tema concret, no? I, per tant, estic contenta de veure-les. I és curiós perquè algun any veiem el que ha tingut les millors notes i al cap d'uns anys pues no ha fet res espectacular, no? I
1: en acostuma canvi, a passar, de fet. Eh? Acostuma a passar quan fan els articles aquests de què ha sigut després i tots allà, bueno, ens promesa que tampoc...
3: Sí, bueno, però estan contents. Així. I jo veig que aquestes proves, la prova molta, quasi tothom, molta gent, jo almenys els que he tingut a prop, fills, nens, tot això, les han aprovat a la primera.
1: Sí, la cosa és que un aprovat, hi ha moltíssimes carreres que no pots accedir-hi, eh?
3: Clar,
1: o has d'anar-te a una universitat
3: aquest
1: molt lluny...
3: Punt, que, clar, els hi toca una universitat, això, que està lluny o que han de pagar més, que això també passa, eh? I, bueno, aquest és el problema real, que es queixen. Sí, he tret el que volia, però en una universitat que no puc anar. Això és el drama, diguéssim, no?
2: Però això d'acabar primer sempre a vegades és un primer fals o perillós. I això, els concursos d'actors de música a la televisió es nota, no? Guanya un, però el que es fa famós normalment és un altre per la seva personalitat o perquè menys el primer any d'Operació Triunfo, que més o menys van guanyar tots, però d'aquells tres, el famós del Bisbal i el...
4: El Bustamante
2: i la Rosa,
0: Xenoa, la Rosa.
2: Qui més va triomfar no va ser la Rosa d'Espanya, van ser els altres. O sigui, Hay que ser espabilado, más que otra cosa.
0: També, també.
3: És... Però també és molt fotut voler estudiar una carrera, si tens vocació i no poder fer aquella. Això també, sí, també és dur, eh? Clar que alguns comencen, després canvien...
1: Depèn... El que passa és que també crec que moltes vocacions ja van tan determinades culturalment, és a dir, tu si no tens un entorn determinat, no tens un desig innat d'estudiar física, el doble grau de física més matemàtiques. Ah. Si tu tens aquest desig, ja ets perquè ets un alumne de cert tipus, que els seus pares ja t'han inculcat cert tipus, perquè no, no hi ha una... O sigui, és una... passió configurada socialment, no? És a dir, si tu no ets un estudiant que troba bones notes i que hi ha una... i que hi ha aquest gust, perquè a més la gent vol estudiar aquesta carrera perquè és la carrera amb més nota, no perquè hi hagi una cosa especial en física més matemàtica, sinó que és un doble grau que té com molt pedigrí de dificultat, etc. No? Vull dir que també les vocacions...
0: Oh, però també hi haurà vocacions en matemàtiques i en física, no?
1: Sí, sí, sí, perquè és una universitat que treu... O sigui, l'únic dic que certes carreres que tenen certes notes molt altes, de tall, la vocació... Hi ha una part que la gent que té la té molt genuïna, però hi ha una part de vocació que és adquirida socialment per una sèrie de configuradors de capital social, de capital cultural, de capital econòmic. No? És a dir, tu normalment, si ets una persona que tens un entorn de pares i que no estan gens dintre del món ni acadèmic ni professional de certs àmbits, dificulta, rarament tindràs una passió per física més matemàtiques.
3: Ja. No, hi ha carreres que són molt vocacionals, com medicina, dret mateix, no sé, veterinària... Jo m'hagués agradat ser veterinària, però vaig veure que era molt dur veure els animals malalts. Però jo tenia des de petita la vocació que volia ser advocada, eh? Perquè la cosa aquesta de poder defensar... Llavors era una vocació no molt... Però tenia claríssim des de petita, jo defensaré.
4: Ja i tenies sap. Algú al voltant que també
3: no.
4: S'hi dedicava?
3: No, jo de fet soc la primera universitària de la família, no tenia ningú. És veritat que el meu pare, quan em ficava a merders a defensar la gent, un dia em va dir, diu, no, ara això no pots anar armant aquests pollastres cada vegada. Tu ja podràs ser abogada i defensar. I això a mi em va quedar, no? Però és l'única potser influència que he tingut. El meu pare, evidentment, m'influïa, però no en tenia cap, no.
0: Bé.
2: Bueno, això va com va, no?
3: Sí.
2: O sigui, jo molts dels joves que coneixo que han fet al final enginyeria o químiques o física, normalment els seus pares no estaven en aquest món, i fins i tot alguns estaven rebotats amb algunes professions, rebotats amb el seu pare de fer tot el que sigui contrari, no? Que això és molt normal, no? S'ha de matar el pare.
3: Tu vas fer periodisme, Àlex.
2: Jo vaig fer periodisme, però no tinc a la família... cap periodista.
3: No, jo tenia un tiet, però jo vaig fer, després de dret vaig fer periodisme també, perquè m'agradava, segueixen agradant la informació, les notícies, però potser el que diu ell, això, tenir més vocació per física i química, no ho sé.
1: Sí, però és una diferència de perfil, que és veritat que aquestes carreres normalment de física, tecnologia, hi ha un perfil de gènere molt marcat, o sigui, també hi ha una qüestió aquí de gènere i amb un cert perfil de com de socialització, etc, que atrau un tipus de persona molt determinat, no? És a dir, jo crec que això sí que és molt cert.
0: No ho sé, Leo.
1: Home, entra a una classe d'enginyeria de telecos i diguem què veus allà. O sigui, és que és famós. O sigui,
2: a friquis.
1: A friquis,
2: literalment. Però no em pares els friquis. Clar, no. O sigui, veig a friquis, que són molt friquis, és veritat, no. Però no tant en famílies.
1: Però per ser un friqui, però sí que veus homes. No dones, veus molt poques dones.
0: Home, sí, bueno, però això que deies del capital social, home, del capital cultural... No sé si t'ho compro,
1: No
0: sé si t'ho compro.
1: O sigui, estem aquí... Bueno, vale.
3: Avui no comprem,
1: avui fa calor,
3: eh?
1: Avui fa calor...
0: Ho dic perquè és una carrera molt difícil.
1: Però,
0: o sigui, com no tinguis el talent... Difícil, clar, per capital social no passaràs bé.
1: El talent és adquirit socialment, o sigui, això ja...
0: No,
1: per favor, home... Mare de Déu, sí.
0: L'educació és una cosa, però el talent...
1: Mira, o sigui, però el talent, la capacitat de poder explotar el teu talent... O sigui, això hi ha tota l'escola de Birmingham, de la sociologia de Birmingham, tenim a Pierre Bourdieu, o sigui, això està estudiat, però tota la sociologia, per la mare de Déu... O sigui, si els entorns familiars, de barri, de formació de cultural, permeten la possibilitat de desenvolupar certs talents. Que sí. Després hi hagi una persona que ve d'un entorn hiperdesestructurat,
3: terrible,
1: que té un talent innat
0: però estic,
1: i no sé què.
0: No, sí. Però estic pensant en el gruix de la població de normal i corrent.
1: Sí. Ja, però què vol dir normal i corrent?
0: Que et surt gent que vol estudiar matemàtiques.
2: Classe mitjana, la classe mitjana.
1: És que això no és normal i corrent. La classe mitjana no és normal i corrent.
2: Per això, que ja jo tots els fills...
0: Jo ho he dit molt expressament,
2: arribat...
0: això de normal i corrent.
2: Sí, però és veritat que és normal, que és normal i que és corrent, és veritat, o sigui, està en dubte això que és la normalitat, no? Ara mateix que és normal, la meva normalitat igual no és la mateixa que la teva, és veritat. Però jo entenc que
0: la normalitat és gent que no està en risc d'exclusió social.
2: Bueno, això
0: ja serà classe obrera mitjana la que vulguis, no, però, res... no, però no en risc d'exclusió social, que és el
2: classe,
0: que ve a dir el Leo.
2: Una gran classe. Ah.
1: O sigui, tu agafa quin tipus de perfil la gent per a la universitat i quin tipus de perfil està fent creus de formació professional i agafa els estrats socials el que prové aquesta gent, i és que, o sigui, no cal ser un il·luminat per adonar-se del que està passant aquí i de la reproducció social que està dent-hi. O sigui...
0: Però dins d'aquesta massa que acabin estudiant física o matemàtiques...
1: Perquè sempre hi ha excepcions, perquè estic parlant d'estructures i de coses generals. Òbviament hi ha excepcions, hi ha moltíssima gent.
0: Sí, hi haurà gent que anirà dret per la mateixa...
2: No. Avui no estem en sintonia, no. Tu i jo. No. Tampoc. No, jo el que he vist són coses diferents. O sigui, per exemple, gent que el que li agrada és estudiar radiologia o estudiar fusteria o ebenisteria, i que no ha pogut, o la pressió familiar... que això representa fer anar a la formació professional, la pressió de la família dient, home, no faràs això, tindràs que anar a la universitat. Ja, però mira, és al revés. No és per impulsar algun cap a dalt, sinó per dir, no, és que jo el que vull fer, jo tinc una mica, jo el que vull fer és ser fuster.
1: Sí, però què li està dient la família?
2: Perquè el que m'encanta és ser fuster.
1: Però precisament
3: està canviant una mica la percepció.
2: Absolutament.
1: Però el seu estrat social li està dient, agafa una sortida que reprodueixi el teu estatut de classe, que és la universitat. O sigui, m'estàs dient que la universitat és una cosa de formació de classes, que és evident. O sigui,
2: però precisament... si tu no ets bo amb enginyeria o amb informàtica, et pots apuntar a la universitat que vulguis, que no fas el primer curs, fora.
0: Ja pots venir de l'entorn que vulguis.
1: Sí, però la capacitat de tu... O sigui, si tu vols accedir a una carrera que té molta nota, per tu poder estudiar i treure molt bones notes, necessites un entorn determinat que et permeti estudiar.
0: És a dir...
2: Això en macro sí, però...
0: Però de tot el meu institut, que vam estudiar tots en institut públic, jo crec que de les... Jo anava a l'I, imagina't si hi havia classes, A, B, C, D, F, G, I...
2: Carai.
0: Increïble.
2: I éreu 40 o 30?
0: Doncs a físiques, quants hi van anar? Pocs. Pocs. A dret, més.
3: A dret, més. Sí, perquè en aquella època, potser la teva ja no, però a la meva època figurava que tenia moltes sortides, dret. Que després n'ha tingut menys, però sí, molta gent feia també per les sortides que tingui. Bueno. I no totes les carreres més difícils o més sortides són les que demanen més nota. Depèn també si la facultat en tenen més, menys facultats, si és més gran o més petita, perquè de la nota durant un temps, aquest any no ho sé, era més alta, i que per mi ja ho trobo més normal, però més alta de veterinària que de medicina.
2: Perquè de medicina... hi havia menys universitats.
3: Clar, exactament.
2: Si no recordo malament, veterinària tenies que anar a Saragossa.
3: A Saragossa, a veterinària. Mira com intenta veterinària aquest també. Sí, sí, veterinària. Havien d'anar tots a Saragossa, els veterinaris. Els meus notaris anaven a Saragossa a estudiar. Sí. I ara ja no, ja fa molts anys que tenim una excel·lent facultat de veterinària a l'Autònoma.
0: Mira, que parlem dels petards tranquils, aquesta iniciativa ens ha cridat l'atenció, un objectiu que té part de la indústria pirotècnica, que la pirotècnia sigui més accessible i més inclusiva per a persones que pateixen hipersensibilitat auditiva o ansietat sensorial. Ho podem parlar amb Jesús López, és gerent de Petardos CM. Jesús López, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Jesús, es pot fer una revetlla més inclusiva, amb menys soroll?
5: Home, això intentem des del sector que tothom hi pugui participar, des de gent que té algun tipus d'hipersensibilitat o gent amb autisme, que pugui... Des de CM estem facilitant un kit sensorial en el qual hi ha diferents elements perquè la gent que presenti autisme que pugui d'alguna manera gaudir de la festa, gaudir de la revetlla i que no hagi de patir el soroll. Que d'altra banda, jo vull insistir, perquè me l'estic fent un far aquests dies, de que la pirotècnia no són només petards. Mm. La pirotècnia hi ha una gamma molt àmplia de famílies, des de bombetes, des de candeles romanes, les típiques... És a dir, tot tipus de producte
0: Fons
5: que no
0: de
5: fa
0: llum,
5: soroll.
0: No? També.
5: Sí, de llum, les candeles romanes... I estem tot, gairebé tot el dia parlant dels petards, del soroll... Quan jo, per exemple, estic a Barcelona i no sento soroll. M'explico, sento bombetes, sento...
0: Però ara començarà.
5: Sento tot tipus de producte.
4: Home, són quarts de cinc, esperem-nos una estona, Jesús. I arribarà.
0: Clar.
5: Sí, no, però després, per la nit vindran les fonts, que porten molta llum, vindran les bateries, les candeles romanes, i no dic que no la senti soroll, perquè evidentment se sent soroll. Però que el petard no és l'article estrella dels productes pirotècnics.
0: Ah, no? Ja no és l'article estrella? O sigui, ara hi ha tendència a la pirotècnia que no fa tant soroll?
5: Sí, però això ha sigut sempre, És a dir, el que passa que ara, per temes de màrqueting, pues, hi ha empreses que parlen de petards que no fan soroll, de pirotècnia sense soroll, la pirotècnia ha de fer soroll, més o menys, però sempre fa una miqueta de soroll. Mm. Les bombetes, que és l'article estrella, no fa soroll. Les candeles romanes, que també en venen moltes, no fan soroll. Però el que sí que fa soroll, perquè és que n'ha de fer, més o menys, són els petards.
0: Clar.
5: Hi ha les típiques piules, els xinos, que fan molt poc soroll, però després hi ha els trons més grossos, que això nosaltres sempre diem que s'han de fer servir amb responsabilitat, doncs sí que fan més soroll, i són els que, malauradament, ens donen un cert... poden provocar un cert malestar a segons quins col·lectius.
4: Jesús, quan parles de candeles romanes, són les bengales?
5: No, les candeles romanes és un tubo que dintre, és un tubo llarg, i dintre, pues, igual, hi han com... És a dir, van tu l'encens i van sortint boles de colors.
0: Ah, la font de llum.
5: Color,
0: això
5: jo
0: li dic,
5: cracker,
0: jo
5: no
0: li dic font de llum. Li dic
3: que maco,
0: això.
3: Que...
5: No sé si estem parlant de lo mateix. Ah. Una cosa són les fonts,
0: bueno, que, plantes,
5: que tu les fiques
0: no?
5: al terra.
0: Les això, fiques al terra, això, les fonts del terra. I tu dius,
5: sí, les fonts
0: a la mà.
5: Que tampoc fas soroll. A Catalunya, absolutes estrelles són les fonts, igual que, per exemple, a València sí que els hi agrada el soroll
0: el
5: i
0: masclet.
5: Els masclets i tot
0: sí.
5: això.
0: Sí.
5: Les mascletes, no? Les mascletes. Però a Catalunya els productes estrelles és que són els que no fan soroll. Són les fonts, són les bengales, són el que parlàvem abans.
0: Ara estic veient la candela. Com es diu això? Candela, com
4: romana.
0: Romana.
5: Sí, candela romana.
0: Sí, un
5: és un producte que és molt divertit, que agrada molt als nanos.
0: Ah, doncs aquest no l'he fet servir mai jo, eh? Aquest any, mira, ara compraré-ho.
5: És que és un producte que no és massa conegut, però és un producte que és molt divertit.
0: Sí,
3: estem aprenent. Jo tampoc ho he vist.
0: Molt bé. Escolta, i dius, proposeu, feu una recomanació, un horari de calma per afavorir la convivència a l'hora de llançar petards. A quina hora hauríem de llançar els petards que més soroll fan, Jesús?
5: Aviam, hem proposat, perquè aviam, nosaltres no tenim capacitat reguladora, evidentment. Nosaltres l'únic que hem fet és proposar un horari de calma per a aquests col·lectius i sobretot també per a les mascotes que poden, que poden patir aquests efectes dels trons, dels petards sorollosos. Doncs vam proposar que de 8 a 10 del matí que no es facin servir aquests petards perquè la gent pugui o passejar o portar els seus gossos, i després hem dit de 3 a 5 també fer una mena de peron el dia 22 i el 23, que és quan més es fan servir, perquè la gent pugui treure gossos, perquè la gent pugui passejar i no hagi de ser molestat per aquests sorolls, si és que realment tenen aquest tipus d'hipersensibilitat.
0: Què et sembla, Magda, de 3 a 5, per treure el gos?
3: I que ja es tinguin en compte els gossos, això, pels propis fabricats, pels propis que tenen el negoci, em sembla molt bé.
0: Clar.
5: Perquè home, jo puc dir que tinc 3 gossos, eh?
3: Ah, ja m'ha semblat que tenies una sensibilitat, per això està
0: també, bé. També és l'hora de la migdiada, eh?
3: Sí,
0: t'he de dir,
3: sí,
0: que no està mal, eh?
5: No està també t'he de dir que els gossos se'ls pot educar una miqueta, també, perquè jo els educo. Jo de petit ja juguen en llaunes de Coca-Cola, llaunes que aquell soroll ja els hi tiro bombetes, i els meus gossos el dia de Sant Joan no pateixen. No dic que tots... Evidentment, cadascú fa el que vol amb el seu gos, no?
0: Clar.
5: Però jo no dic que tothom hagi de fer això, perquè no. Però jo, com sé que poden tenir aquest problemilla, doncs jo intento, d'alguna manera...
3: Hi ha gossos que s'han suïcidat, que s'han tirat del balcó i tot. Sí, sí, no, ja, no, absurd, ja, ja. Cada any. Sí. Que s'han embogit, per això. Sí, hi ha gossos que els embogeix molt.
0: Aquí els tanquen en una habitació en baja tope.
5: Sí, jo, si tingués un gos que té aquests problemes, jo a la nit de Sant Joan pues, intentaria estar amb ell, tancar-lo en un lloc, ficar-li música... És a dir, d'alguna manera intentar...
0: Aviam,
5: el que no podem fer, crec jo, és prohibir coses, perquè és una festa que és molt nostra, que és molt, molt aglutinadora, molt integradora, i que, ostres, per un tipus de producte, que és el petard sorollós, ens carreguem la pirotècnia. M'explico?
4: Clar, perquè més, Jesús, avui, diguéssim, és el vostre Sant Jordi, no?, pels professionals d'aquesta indústria.
0: Sí.
4: Què suposa la revetlla de Sant Joan pels professionals de la indústria pirotècnica?
5: Home, aviam, nosaltres som botiguers, tenim botigues de pirotècnia. La pirotècnia abarca des de gent que importa de Xina, que ven els pirotècnics professionals que fan els castells de foc, inclou també els botiguers com nosaltres. Per nosaltres, avui no, la campanya de Sant Joan, pues és el 70 o el 80% de tot l'any. Clar. Nosaltres tenim una segona campanya, que és el Nadal, perquè la resta d'Espanya, encara que aquí no sabem, es ven molta pirotècnia, sobretot pel dia de Cap d'Any, el que és Madrid, Andalusia, el nord... Excepte Catalunya i València, jo crec que el Nadal és el seu Sant Joan. M'explico?
0: Sí, i tant. Jesús López, gerent de Petard Sema, gràcies.
5: Molt bé, vinga, vosaltres.
0: Bona revella.
4: Que, per cert, Samantha, acabem de saber que Vilanova i la Geltrú han retirat els permisos per fer fogueres avui mateix. N'havien estat donant aquests últims dies, però finalment han fet reculada. Per tant, aquest any a Vilanova i la Geltrú no hi haurà fogueres.
3: Hi ha tres pobles. És pel clima tan calent i tot això. Han dit molts llocs que els suprimien per fer la calor tan forta, que era per això. Això és el que jo he llegit.
0: Que només ens faltaven fogueres, no?
3: Sí.
4: Mira, de fet, Protecció Civil manté com a mínim fins dimecres l'alerta per l'onada de calor, sobretot a les zones de la comarca de Ponent, a Lleida.
0: Doncs precisament parlant de calor, hi ha un estudi publicat a la revista Nature Climate Change que diu que la proporció de població exposada almenys a un dia d'estrès tèrmic extrem ha passat del 16% al 22% dels anys 70 fins a l'actualitat.
4: Sí, l'estrès tèrmic pot provocar cops de calor, deshidratació i, en els casos més greus, altres patologies que fins i tot poden acabar produint la mort. Des dels anys 70 fins ara hi ha milions de persones que cada any pateixen calor extrema. Per la calor, precisament l'Ajuntament de Barcelona ha prohibit el treball en solitari dels seus operaris a l'exterior i obliga a dur roba, gorra transpirable i crema solar. També han repartit polseres tèrmiques als treballadors vulnerables que avisen en cas de risc de cop de calor.
0: A mi m'agradaria portar una polsera d'aquestes, eh?
3: Sí, perquè hi ha anys, us recordeu, a França fa 15 anys o així, que van morir milers de persones de la calor, i gent gran, sobretot, a les residències de gent gran, cada any mor algú de la calor. Que serà de la calor perquè li tocava, no? Però la calor influència en aquesta tan forta. Heu vist a França i la desgràcia aquesta, dos criatures de 2 i 4 anys que van estar una estona, no van estar, els van deixar allà, i van morir els dos. Vull dir que s'ha d'anar molt en compte, això dels cotxes, eh?
2: Juliol, sobretot juliol, a França i a París, per exemple, és millor no anar-hi perquè la calor és insuportable, però segurament no estan tan acostumats com som aquí, no? Estem més acostumats a la calor.
3: I aquí tenim el mar, i això també fa bastant, eh?
1: Sí, clar, aquí la qüestió és una miqueta que cal una rearticulació de tot el que és el teixit urbà. O sigui, al final, qüestions com refugis climàtics, però refugis climàtics de veritat, no centres comercials. Vale? O sigui, refugis climàtics que siguin espais de trobada, que estiguin pensats per mantenir les temperatures raonables, o la gent pugui anar-se a acollir, perquè jo que he vist que allà més o menys per al Raval, o sigui, hi ha una concentració de persones i carrers estrets i de ciment per un tubo tot arreu, que allò no respira. No respira, la temperatura de la nit no baixa. I es va fer un caldo, es va fer allà una rescalfamenta on viu moltíssima gent i no tenim espai, i es passa malament, o sigui, es passa molt malament. En pisos que no estan ben... et mors de calor allà dins, no estan pensats perquè ventilin, no estan, les finestres no aïllen bé, llavors, què passa? No tenim ciutats preparades, i com més puges a Europa, o sigui, allà és un drama, no? Perquè no estan preparats. Per això jo crec que avui ho compartia per xarxes, la urgència de polititzar el canvi climàtic, perquè, i ho direm un altre cop, aquest és l'estiu més fred que viurem a les nostres vides. O sigui, cada any serà pitjor. Cada any serà pitjor fins que tot sigui una mena de desert apocalíptic. O sigui, i per tant és urgent dir que les mesures que s'estan prenent són total i absolutament insuficients. I ens petarà la cara, és que ens petarà la cara. No hi haurà una solució màgica, no apareixerà una enginyeria termodinàmica màgica que farà que tot de cop faci així i s'arregli a través de la tecnologia. Això no passarà. Per tant, anem tard. Anem molt tard.
2: Sí, bueno, els anys són diferents, eh? Però tens raó, o sigui, però si tu visualitzes els anys 70 o els anys 80, no tenen res a veure amb aquest any, aquests anys, però jo recordo molta calor,
1: però la mitjana...
2: A classe, perquè no hi havia aire condicionat, bueno, ara tampoc hi ha aires acondicionats, a les cases no hi havia aires acondicionats, sí, no. I ara més o menys tothom té aire condicionat, clar, hi ha molta gent que no, eh? Però,
1: clar, però... I no el pots pagar, o sigui, o sigui, val un dinar, val diners, i també és una solució que, a més, que fa que rescalfi la ciutat. O sigui, no és una bona solució.
2: No és una bona solució, és veritat, és, però és una solució
1: temporal.
2: Per això, per ser-hi. Les solucions passen per una altra qüestió, però bueno... mirem, és veritat, tens raó, mirem cap a un altre costat dient, bueno, avui estic bé, demà ja veurem.
0: Una altra qüestió. Barcelona ha presentat aquest dilluns la seva candidatura per convertir-se en la seu del World Pride 2030, que també és conegut com l'Orgull Mundial. És la major cita internacional dedicada a la defensa i visibilització dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, i Barcelona aspira a acollir-lo cada dos anys per fer desfilades, marxes, festivals, també conferències i activitats centrades en els drets humans i en celebrar la diversitat.
4: Però no serà fins al novembre d'aquest any quan sabrem si serem els finalistes d'aquest Orgull Mundial. En cas de ser-ho, el 2030 tindria un important component simbòlic, ja que se celebraran els 25 anys de l'aprovació del matrimoni igualitari aquí a Espanya i 50 de la legalització de la primera entitat social LGTBIQ+, del país, que va ser el Front d'Alliberament Gay de Catalunya.
0: Què us sembla aquesta candidatura a l'Orgull Mundial?
2: Àlex. Des d'aquest punt de vista? Perquè si és des d'un punt de vista econòmic, fantàstic. Fantàstic. O sigui, els moviments gais, les mogudes gais, deixen moltíssims diners a les ciutats on es fan. És així, eh? Ho dic des del punt de vista més pragmàtic, més econòmic, més crematístic, més... I després, bueno, si hi ha llibertat sexual, escolta, això, que cada dia hi hagi llibertat sexual i que cadascú faci allò que vulgui. Ara, des del punt de vista econòmic, és evident. Hi ha moltes més mogudes, gais, al món, no solament aquesta. Sí, és així, o sigui, des del punt de vista econòmic. I des del punt de vista social... doncs també, per què no? No? O sigui, no? Ara, això ja està molt, molt... És cada dos anys, amb ciutats diferents, no? La primera va ser l'any 2000, crec, no? Després s'han anat produint perquè el moviment gay és veritat que a poc s'ha organitzat molt més i ja està molt bé, o sigui, no, no...
3: No, ara està bé, però estava molt malament.
2: Sí.
3: Fa el segle passat, diguéssim, jo ja era abogada i molts els tenia que anar a veure a la presó.
2: Bueno, hi ha països que està molt bé.
3: Sí, hi ha països que van amb pena de mort. Hi ha països amb pena de mort.
2: Sí,
3: com l'Iran, eh? Sí. Hi ha països, a la Unió Soviètica antiga, tan progres tots, i eren 12 anys de condena, vull dir que
2: durant aquestes grans trobades es fan reivindicació per aquests països que no es poden fer, doncs jo diria que poc.
3: Encara millor. No, en canvi s'haurien de fer. Però hi ha països que han canviat, perquè fixeu, Cuba estava castigat en presó, ara Cuba està permès. Però hi ha altres països, pena de mort. A Xina, pena de mort no, però malament, malament. I vas a presons al món, jo que tinc... Si vaig a congressos jurídics, vaig a presons, i vas a molts països que encara hi ha el Departament d'Homosexuals. I preguntes què hem fet? No, són homosexuals. Sí. I aquí jo recordo a la presó, els recordo a la presó del segle passat, i els aplicaven la llei de perillositat social, recordes? I en aquest sentit va canviar molt, i va canviar molt a partir del 2005, i així, que va ser el Zapatero, precisament, qui va legalitzar el matrimoni gay, i a mi em va donar... I per legalitzar el moviment, a mi vaig fer coses, bueno... Els catalans fan coses, ja sabeu, i em van donar el premi. Jo tinc el premi de la LGTBI, totes aquestes lletres i el plus aquest d'això, de lluitar per la legalització, no? Que llavors era insòlit. Jo crec que la nostra societat ho ha pres molt bé, tot això, el matrimoni gai i tot. Primer va ser un escàndol, però va durar molt poc. La gent ho troba normal. Li semblarà millor o pitjor, això és igual, però s'ha legalitzat. Vull dir, està, la gent ho entès com a cosa normal.
0: Què opina el Leo?
1: No estic massa d'acord. O sigui, crec que l'Àlex ha donat la clau amb que és una qüestió econòmica. I ja. O sigui, tristament, recordem, i a mi m'agrada recordar, que parlem del Pride, d'on ve el Pride, no? El Pride és un moviment anticapitalista, en seu origen. No és un moviment anticapitalista, antiracista, decolonial, que no és gay només, sinó que és dels drets de les persones trans, de les persones no binàries, especialment la gent negra de Stonewall, que recordem va començar com una revolució contra la policia, com un moment irresoluccional, no? Contra l'Estat i el poder. Llavors, què passa? Que és un moviment que ha estat... ha estat captat pel mainstream en un sentit cultural, perquè l'Àlex té raó que al final el perfil gay, no? Aquests homes gais de 40 anys més o menys és un dels
2: perfils, bueno, parlava de tot,
1: però especialment plus, no, els homes gais blancs són un gent que plus. Té molt poder adquisitiu perquè no acostuma a tenir fills, llavors, i acostuma a tindre feines de caràcter creatiu, cultural, que tenen posicions que guanyen
3: bastant. En tenen adoptats, i la llei els hi permet.
1: Sí, però normal, però són gent que gasta molt més, que això és cert, o sigui, per tant, són un target molt, molt interessant. Però sí que és cert que aquests moviments Pride, no? Ja estem dient Pride, ja no estem dient Orgull. O sigui, al final, la gent que acostuma a seguir aquí a Barcelona, un Pride copsat per marques com Absolut Vodka, etcètera, no? Que ja em diràs tu, el Pride de Madrid, patrocinat per Banco Santander, quina dissidència és això? Quina dissidència és aquesta? Cap ni una, cap ni una. Però hi ha un moviment d'orgull que és sempre fan l'antip, que fan una contramanifestació, que hi ha gent que defensa els drets de les persones dissidents, i crec que és molt important recordar-ho, no? O sigui, i recordar que la dissidència no és un nicho de mercat, i no és... La dissidència és una manera de posar en qüestió el sistema que els està oprimint. I per molt que les coses estiguin millor, que és evident que ho està i qualsevol persona t'ho reconeixerà, no, perquè hi hagi matrimoni homosexual no hi ha... no ha desaparegut l'homofòbia, no? Aquesta gent segueixen patint crims d'odi dia a dia, segueixen patint una violència física descomunal, i especialment no els homes, no els homes gais, sinó les persones trans especialment, i especialment les persones trans que són racialitzades pateixen una opressió brutal, i el sistema capitalista se n'aprofita d'aquesta opressió, o sigui, va de la mà.
0: Com se n'aprofita?
1: Home, doncs a través de la interseccionalitat, no? O sigui, hi ha els eixos d'opressió, diríem, i llavors la gent que més pateix l'atur, que més pateix com aquesta falta d'integració, és aquestes persones que tenen una expressió vital i de gènere que no encaixa dintre de les forces productives, i per tant és gent que queda expulsada del sistema, no? O sigui, per tant pateixen molt.
3: Sí, jo crec que no és... Bueno, no, estic d'acord amb tu que la qüestió econòmica, estic d'acord, però no és només la qüestió

0: D'això.
1: Sí, però la pròpia gent del col·lectiu, que més polititzada, demana que aquesta visibilització no es faci venent-se al capital i a les grans marques i al mainstream, sinó fent-ho realment dissident. Perquè quan tu et patrocina, si tu et patrocina Absolut Vodka i Banco Santander, està clar que no canviaràs res. O sigui, això és evident, no cal ser un il·luminat per adonar-se'n d'això, jo crec, no?
0: Però ja està,
2: això a mi em crea moltes situacions, perquè tu fas una proposta de món ideal que no és possible i que té les seves contradiccions. Qualsevol organització, en qualsevol moment, encara que sigui una festa dissident, tu tens que aportar un material, no? Fem una festa dissident, no? Aquesta, he utilitzat diverses vegades aquesta paraula que a mi m'encanta, dissident. Jo vaig treballar amb un suplement que era el del Diari 16, que es deia Dissidència, o sigui, que no, que també és una postura, és una postura enfront, però fins i tot si fem una festa dissident, tenim que portar un material. Una festa és ens reunim i què fem amb aquesta festa? Ens mirem? No. Portem menjar, portem begudes. Ara, què beguda? No, la que tu t'has fet a casa, a veure, i amb quins materials, i vull dir,
1: però tenim exemples, no, d'això, de moviments d'autoorganització. O sigui, les festes més grans les organitzen en Raves, que és un moviment gratuït.
2: Però les Raves van a un cotxe.
1: Sí, però no es gasta...
2: I aquest cotxe...
1: Però no hi ha, la gent ho fa gratis, ho fa per plaer, i els moviments d'autoorganització sí, funcionen sense marques.
2: Les Raves es fan a llocs molt concrets, il·legals, absolutament, perquè sí, això s'ha de ser.
0: Hi ha molta droga
2: però
0: per mig.
2: Però el cotxe necessita una benzina, que tu tens que anar a un lloc. Clar, si el cotxe funciona és perquè una roda...
1: Sí, però no hi ha marques darrere. No hi ha marques
2: darrere. No hi ha marques, però hi ha un constructor que ha fet aquestes coses. O sigui, si no tens una fàbrica que et faci rodes, tu no pots anar a cap Rave. Perquè no pots canviar la...
1: Ja, o sigui, però d'aquí derivar, que està bé que Banco Santander, que és literalment un dels principals encarregats de que la gent no tingui accés a l'habitatge, està bé que patrocini la dissidència.
2: Ok, molt bé, te'l compro.
1: Crec que hi ha un salt legítim.
2: Però està bé que el Banc de Santander sigui segurament sensible.
1: Està blanquejant la seva imatge. Està fent...
2: Està blanquejant.
1: La mort de Déu.
2: Com tots els patrocinadors.
1: Estan fent pinkwashing.
2: Ja. I sí, sí. Si així podem estar tota la vida.
1: Clar, però utilitzar... O sigui, que després... Utilitzar el patiment de figures de que han posat... O sigui, hi ha gent que ha posat el cos, de veritat, i s'ha jugat la vida perquè la gent tingui drets, perquè més arriba una persona que és un ric putrefacte, que l'únic que vol és aprofitar-se, s'està aprofitant del dolor de les persones. O sigui, està utilitzant el patiment de les persones per blanquejar la seva imatge.
0: A la festa s'ho passen bastant bé, eh?
1: Sí,
0: que no sé, jo crec que això ja està bastant superat, en part. Jo crec que, que el patiment i tot... Ara encara hi ha, evidentment, hi ha discriminacions al moviment homosexual, però...
2: No, països,
1: però
2: hi ha països
1: que és terrible.
2: Exacte,
0: ah,
1: no,
0: països molts.
1: Que, però és que hi ha molta gent que o sigui, tot el que escapa l'homosexual, que hi ha molta dissidència, perquè hi ha una part de la... O sigui, perquè, a més, hi ha un tipus d'homosexualitat de xueca que està molt adquirida dintre del sistema. O sigui, hi ha un tipus d'homosexualitat que està cooptada pel sistema i està molt institucionalitzada.
2: No? Sí, hi ha hotels.
1: Exacte.
0: Aquí
1: a
0: Barcelona hi ha hotel i tant.
2: Sí. Sí, però jo no ho veig malament, això. Ho veig com sensibilitat enfront de diferents col·lectius. I
0: és
2: això
0: que fan
2: no
0: coses que és
2: malament.
0: El que fem els altres, també. Vull dir, no passa res.
3: Parlant d'homofòbia, els Mossos d'Esquadra de l'Àrea d'Informació Territorial de les Terres de l'Ebre han detingut una dona de 40 anys, veïna de Tortosa, que no tenia antecedents policials, i l'han detingut com a presumpta autora d'un delicte d'odi i discriminació.
4: Segons la investigació, la detinguda hauria publicat de manera continuada a X, l'antic Twitter, missatges amb contingut racista, xenòfob, anti-LGTBIQ+, antisemita i islamòfob, susceptibles de constituir un delicte d'incitació a l'odi i a la discriminació.
3: Què penses d'això, Magda?
0: No, que està bé que ho controlin perquè existeixen aquestes postures. Serà aquesta senyora que han detingut i serà una altra. Existeix una fiscalia aquí, amb un fiscal, molt bon fiscal, especial per controlar aquestes coses, perquè avui dia aquestes coses són una discriminació brutal per la gent, no? I això segueix, o sigui, quan jo dic que està bé és de com estava fa molts anys i que tenir la legislació a favor és molt important, eh? I aquest país aquí, a nivell d'estat, va ser dels més importants, va ser el 5 que el món ha de legalitzar el moviment homosexual, però hi va anar ràpid el tema, eh? Perquè abans la cosa estava malament, no? I bé, jo crec que el que sí hem de lluitar, sembla que tu anaves a dir, Àlex, o estàvem dient, com pateixen encara molts països. Home, amb execucions, execució només que pel fet de ser homosexual, què més et pot passar que et treguin la vida? És el pitjor de tot, no? Hi ha molts països, encara no els han reconegut, com la pena de mort, que a nivell d'Europa, doncs, això ja està. Però molts països que executen per no res. M'arriben les de les execucions...

0: que hi ha a l'Iran aquests dies i t'arriben de les organitzacions humanitàries, no? Primer delicte per execució d'una noia, no portar vel. Segon delicte, no haver obeït el marit. Vull dir, clar, hem de ser conscients que aquí estem en un món però que ha avançat molt.
1: A l'odi? És penable? O sigui,
0: sí, teòricament
1: jo,
0: sí.
1: Jo ho crec, sigui d'un costat o un altre, sobretot si ho fas públic i si fas apologia de l'odi. I aquí ens portaria molts casos que igual no estaríeu tan d'acord, però a mi em sembla molt bé. O sigui, si tu poses a les xarxes socials, que és un mitjà de comunicació en aquest moment, una cosa d'odi contra una persona, i aquesta persona es sent d'això i li presenta una denúncia, a mi em sembla que és el que tindria que fer tothom, que a vegades diu, em ficaré jo amb una... A l'odi, què fem amb l'odi?
0: No, hi ha el delicte d'odi, el codi penal, el que passa que hi ha casos que tu tindràs molt clar que és difícil esbrinar i és difícil condemnar, perquè què vol dir? Que dit amb els atacs antisemites, que ara n'hi ha bastants, això també passa, no? I passa amb els gais i coses que encara són minoria.
2: Sí, però per exemple, en un munt de països que estan acusant la gent de delictes d'odi per criticar el sionisme, estem parlant del Regne Unit, d'Alemanya, i estan obrint casos judicials a la gent.
1: Sí, és per criticar el sionisme, no?
2: Clar, però com hi ha una assimilació d'antisionisme amb antisemitisme...
1: Ara sí és, ojalà que tota esta gent esté muerta, bien muerta, i si no lo voy a matar jo, això ja és una altra qüestió. Una altra
2: però tots sabem que s'està utilitzant com una eina de repressió contra el moviment anti-Israel, o sigui, és que és evident. O sigui, per tant, que crec que els delictes d'odi...
0: Ja hi som. Clar, sí. Sempre surt això. Jo estic,
1: sí,
0: preocupada de que hi ha un creixement d'actes antisemites. Que, aquí ja,
2: i de qui és responsabilitat d'això? D'Israel, que busca... Que necessita, Israel necessita l'antisemitisme per poder justificar la seva existència com a país sionista. És que, en plan, ells necessiten d'aquest antisemitisme per poder funcionar. El produeixen ells mateixos per justificar el seu genocidi. O sigui...
1: Jo no tinc ganes de comprar aquesta tesi.
0: No, jo tampoc la compro. Avui
1: No venim. Prefereixo projectes com el del Daniel Berimbau, que el que fa és una orquestra amb gent de Palestina i gent d'Israel.
0: Sí,
1: o sigui, prefereixo aquests projectes
2: sí,
1: és que és de bon rotllo tal. Sí, és que és de bon
0: rotllo.
1: Jo prefereixo el bon rotllo i que la gent sigui feliç, que no està de mal.
2: Sí, anem a Sud-àfrica, Ostres, mira, la gent
1: Sunteus
2: a menjar amb els blancs, els colonialistes, total, si tots són persones sota la pell.
1: No, Nelson Mandela ho va fer molt bé.
0: Sort del Mandela, perquè hi havia uns quants que anaven per l'altre camí.
1: Nelson Mandela va situar un debat sobre la taula i es va tranquil·litzar tot. I alguns, els que guanyen per a l'odi d'uns i d'altres, es van quedar sense negoci.
3: 30 segons,
1: sí,
3: Leo.
2: I jo només diré, i com està Sud-àfrica avui en dia? Qui viu als guetos i qui viu als barris bons? Ja està?
1: Sí, i aquí et donaré la raó.
2: És que és evident. Mireu els barris de negres de Sud-àfrica, com estan.
1: Sí.
3: Pues amb això acabem,
1: Però són qüestions diferents.
3: Magda, Leo, Àlex, bona revella als tres,
0: Bon rotllo, la revella.
3: Demaneu desitjos, que és la nit per demanar-los. Cremeu els mals rotllos allà, que desapareguin. I la setmana que ve més. Arribem a les 5 de la tarda.
1: Però aquí no tenim mals rotllos, Això és constructiu, absolutament.
3: Notícies, de seguida tornem. Són les 5.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. Els bombers treballen des de 3:45 de la tarda en un incendi de vegetació forestal a la zona del Forat del Graller, a la Serra de Gurb, al terme municipal de Tremp. Al Pallars Jussà, segons ha informat bombers, el foc crema amb una intensitat baixa o moderada, però afecta una zona de molt difícil accés. El flanc esquerre de l'incendi avança per una carena, fet que complica les tasques d'extinció. Per fer-hi front, els bombers han reforçat el dispositiu i ja hi treballen una dotzena de vehicles terrestres, 4 helicòpters i 3 avions. També s'està transportant amb helicòpter personal especialitzat per accedir a les zones més complicades. D'altra banda, a Sant Andreu de la Barca, els mitjans aeris ja s'han retirat de la zona després de quedar estabilitzat el foc, on ara continuen treballant 9 dotacions dels bombers. Segons agents rurals, el foc hauria afectat 3 hectàrees i la 2 ja ha quedat reoberta al trànsit. I tot plegat en plena operació sortida amb motiu de la revetlla de Sant Joan, el Servei Català de Trànsit preveu que durant aquesta tarda i vespre sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona, uns 490.000 vehicles. A aquesta hora comença a haver afectacions a les principals vies. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista T7 i a l'antitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. També l'antitud a Barberà, en sentit sud, i del Papiol a Castellbisbal, l'antitud i aturades també. A més, a la mateixa P7 hi ha retencions de Gelí de Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona, la C-17 hi ha retencions de Parets a Mollet del Vallès en sentit Barcelona, la C-64 Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb la C-32 a l'autopista del Maresme. Precisament aquesta via va molt carregada de l'Ella Premià de Mar amb retencions i de Cabrera de Mar a Mataró en sentit nord. A la Bota Nord, a la B-20 hi ha aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona i a Montgat en sentit Mataró. A la C-58 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en tots dos sentits. A la C-65 hi ha retencions entre Quart i Llambilles en sentit Llagostera. A la C-32 hi ha retencions de Cornellà a Viladecans en sentit Sitges. A la 2 hi ha intensitat de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs, i intensitat de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies, i en aquest sentit el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la prudència i ha demanat no conduir havent begut. Són declaracions a l'entrellat de Ràdio 4.
6: Si has de conduir i has d'agafar el volant, i per tant has de portar un vehicle i agafar el volant, no consumeixis alcohol i no prenguis drogues. Per controlar això, hi ha uns 286 agents desplegats de Mossos d'Esquadra que faran uns 52 controls en zones molt concretes, que preveiem que hi hagi zona de revetlla, no? Amb el suport també de policies locals.
3: I ha recordat que és una nit on Mossos d'Esquadra reforça els controls de trànsit. En marxa la sessió de control al Senat. L'executiu central defensa la seva gestió del cas Ábalos i assegura que respecta la sentència del Tribunal Suprem. Mentrestant, l'oposició continua demanant convocar eleccions. Laura Hurtado, bona tarda.
7: Bona tarda. Les causes judicials vinculades al PSOE han estat objecte de crítiques durant la primera part del ple. Pel que fa a la sentència del Suprem, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha defensat que van apartar l'exministre José Luis Ábalos abans que s'obrís la investigació judicial. Alicia García, del PP, s'ha dirigit al president Pedro Sánchez.
8: Nuestro rechazo absoluto como gobierno a cualquier tipo de corrupción nos asquea, nos repugna y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno. Por tanto, respeto profundo a la sentencia y repugnancia con la corrupción.
9: Hay un único responsable, con nombre y apellidos, Pedro Sánchez, que haga lo único decente que le queda, convocar elecciones.
7: Demà Sánchez donarà explicacions al Congrés dels Diputats.
3: Gràcies, Laura. I acabem amb la previsió meteorològica per aquesta tarda. Emet, Noelia García, bona tarda.
10: Bona tarda. Avui a Catalunya, revetlla de Sant Joan amb molta calor i altes temperatures. En algunes zones baixen lleugerament els termòmetres, però encara a Lleida es podran superar els 40 graus i a gran part de l'interior els 36-38 graus. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, amb pols en suspensió. A la meitat nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
3: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Doncs ara parlem de la masclosfera, de la crisi de les relacions, del pessimisme per un futur millor i de l'auge dels discursos neoliberals.
1: A Tristes i Salvajes, Polítiques del Deseo Más Allá de la Manosfera, el filòsof Lionel Delgado es pregunta quin és el plaer darrere dels discursos d'odi, per què algú es pot sentir atret per la violència o bé per què allò políticament incorrecte es viu com una alliberació en aquests temps.
0: Lionel Delgado, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com estàs? Benvingut a l'Entrellat.
2: Oh, merci per convidar-me. Super content.
0: Mira, abans que parlem del llibre, parlarem de Brothers, que vas llançar... És aquesta plataforma que vam tractar a l'Entrellat l'any passat, una plataforma per homes on puguin expressar sentiments i preocupacions, que era una cosa totalment novedosa. Com va, Brothers?
2: Sí, molt bé. La veritat és que ha sigut un projecte superinteressant, o està sent un projecte superinteressant, que està intentant posar sobre la taula noves eines, no? I noves preguntes i noves maneres d'apropar-nos una mica a la xavaleria i així.
0: Quants homes hi participen?
2: Bueno, han passat un any i mig, tenim un foro on han participat més de 900 comentaris, després tenim un xat indirecte un a un per als xavals que vulguin parlar sobre coses més íntimes.
0: Són gent jove, sobretot,
2: sí, exacte. I ahir pues, han passat per el xat uns 250 o així persones joves parlant sobre, que si lligar, sobre pues, les primeres parelles, les primeres ruptures, pressió estètica, depressió, bullying, violència a l'escola i tal.
0: Que ho veig bastant connectat amb aquest Tristes i Salvajes, no?
2: Clar.
0: Una necessitat que fa que els homes parlin de les seves emocions, no?
2: Sí, crec que el llibre parla una mica de... Que, bueno, també, bon, part d'una mica, no només d'una qüestió acadèmica i intel·lectual, que és veritat que soc doctor en sociologia i podria parlar des de l'acadèmia i tot així, però també hi ha molta experiència de molts anys treballant amb grups d'homes adults o també amb xavaleria més jove, i crec que intenta posar sobre la taula preguntes, maneres d'entendre què està passant, perquè si una cosa podem adonar-nos és que està costant moltíssim entendre i poder abordar políticament i social i comunitàriament tot això que té a veure amb la, pues, la reacció antifeminista, la reacció masculinista, l'auge dels pensaments o els valors més tradicionalistes respecte al gènere, al cos, a les relacions i tal. Mm.
1: I quins són els principals reptes a l'hora d'enfrontar això? Dius que està costant molt, per què?
2: Clar, uf, ja hi ha moltíssims i podríem parlar hores i hores sobre això, no? Però crec que sí que hi ha una... Ara mateix hi ha una mancança d'implicació per part de molts homes a tot això que té a veure amb la igualtat, com si fos un tema que no ens toca, no? No ens implica personalment, quan crec que els homes tenim moltíssim que guanyar, moltíssim que repensar, moltíssim que millorar la nostra vida, no? Moltes vegades, quan treballem amb homes adults, és com... Jo mai he sigut més feliç i he tingut una capacitat de ser millor parella, germà, fill, amic, company de pis, company de treball. O sigui, tenim moltíssimes coses que ens poden fer superbé, no? Però que hi ha un allunyament, sí, perdó, que
0: sí.
2: Els nervis del directe. Molt heavy respecte a aquestes discursos, no? I al contrari, hi ha un auge molt heavy d'un tradicionalisme molt bèstia de nois que estan pues, cultivant un odi.
0: Mira, per parlar d'aquesta qüestió, a l'Entrellat comptem amb un equip de col·laboradors, col·laboradores. Entre elles estan la Samantha Hudson. Molt bona tarda, Samantha.
3: Hola, maca.
0: Com estàs? I la Maria Barrier, que també està aquí.
3: Molt
0: sí.
3: Bé, molt bé.
0: Se't sent una mica com si estiguessis al lavabo.
3: Ara?
0: Però... ja rebe, però bé, se't sent bé, se t'entén. La Maria Barrier també la tenim per aquí, oi?
4: Sí, aquí estic.
0: Ah, molt bé, Maria, també benvinguda.
4: No, és que potser hem posat malament els micros, no?
0: Ah.
4: No? Se mos escolta bé.
0: Sí, a tu perfectament.
5: Ara jo, no?
0: Ara millor, ara sí.
4: Vale.
0: Perfecte. Clar, parlem d'aquesta masclosfera, d'aquesta reactivitat cap al feminisme. I tu d'entrada dius que, com a homes, quan es parla de masculinitats, no us sentiu interpel·lats, apel·lats. Per què?
2: crec que hi ha una idea que s'ha ficat al, sobretot als espais més de xarxes socials, l'auge d'aquesta cultura digital, que ja no és una esfera pròpiament dit, no? O sigui, ja no és una mascle esfera, és una mascle cultura, dic, el, sí, el llibre, no? És molt més àmplia, és molt més gran, és molt més viral, és molt més massiva, no? Crec que estem molt lluny del que era fa 10 anys, esos petites bombolles que hi havia a l'internet al costat i molt amagades de tota la resta. Crec que avui a dia hi ha una cultura supergeneralitzada que està guanyant moltíssims de diners, de seguidors, de subscriptors i d'impacte cultural, no? Crec que aquesta cultura ens ha ficat al cap la idea de que el feminisme no va amb nosaltres i que no, la igualtat pot ser que estigui bé, perquè ara han sortit unes recerques que deien, no?, que molts d'homes no estan al contrari de la igualtat, però sí del feminisme. No, hi ha una qüestió de que han ficat, no, que els enemics són el feminisme, però jo soc igualitari, no? Mm. Aquesta cosa una mica rara, no?
0: I, sí, perquè com es comprèn això? Si estàs a favor de la igualtat, com pots no estar a favor del feminisme?
2: Perquè, clar, jo estic a favor de la igualtat, dirien, però no d'aquest feminisme, no? Aquest feminisme de la guerra de sexes, del de només fer coses...
1: Oh my God! De la guerra de sexes?
2: Sí, sí, sí, és terrible, sí.
0: Per què dius, Maria?
1: O sigui, no sé... Lo primer, no xerraria de sexe, xerraria de gènere, més quan hi ha una persona transgènere xerrant també...
5: Maria, però què? Ell no pensa això.
1: El debat, clar, per això, en plan...
2: No, ja. Estoy citando a...
6: T'imagines?
1: No, pero que estaba diciendo en blanda que crec que...
0: Maria està parlant de l'estudi que ha fet. Ella ha estudiat la masclosfera, la masclocultura.
1: Sí, això ho entenia, però
0: està reproduint algunes de les idees.
1: Que ha utilitzat com la paraula com sexe, com ell mateix, en plan, pensava que estava utilitzant la paraula sexe.
2: Sí, no, i totalment, vale. Que aquesta penya també és supertransfoba, és superhomofòbica, o sigui, aquesta cultura és terriblement, o sigui, reprodueix moltíssim aquests viatges.
0: Lionel, tu dius també una altra cosa, en aquest Tristes i Salvajes, dius que els homes us heu adonat que la manera com us havíeu estat comportant o pensant o relacionant-vos amb els altres homes, que pot generar malestar a altres persones i també a vosaltres mateixos. Hi ha aquí com una crisi d'identitat.
2: Mm. Sempre la feina amb homes, sempre que està aquesta baralla de dues lectures totalment oposades, que és la dels costes i els privilegis, no? Crec que hi ha dues línies de comprensió del tema de gènere respecte a les masculinitats, que és treballar des del privilegi, és a dir, els homes tenint una posició de poder i de privilegi respecte a la resta de la societat i hem de responsabilitzar-nos i tot això. I l'altra línia dels costos, que parla de com el patriarcat també ens afecta i tot això. Tenim un malestar, tenim unes ferides del patriarcat i de la cultura que hem de treballar, no? I aquestes dues línies estan sempre barallant-se entre elles, no? És terrible perquè moltes vegades són el pelea de famílies i mai se'n troben, no?
0: Com t'expliques que s'estigui tornant als rols tradicionals d'home i dona?
2: Crec que la pregunta que faig moltes vegades al llibre és que qui pot culpar que en un context d'incertesa tan gran com hi ha avui a dia, on no podem controlar l'itinerari laboral perquè no puc fer-me responsable de que, encara que tingui el millor currículum, no pot trobar feina, no pot assegurar-me que amb feina podré sortir de la pobresa, podré comprar-me un pis o així. De sobte, la velocitat a la que va la cultura, les xarxes i tal, és rapidíssima, no hi ha tampoc moltes possibilitats de fer una família i tal. Hi ha una incertesa tan gran, material, cultural, simbòlica, també de relacional, perquè costa moltíssim mantenir els vincles, conèixer penya, mantenir una parella i tot això. Costa tant que al final és com... necessita molta penya, necessita una balsa de sosteniment, no? Per a sostenir-se en un món de caos i de precariat.
0: Clar,
2: no?
0: Saps què passa? En aquest món digital, de les bombolles digitals, tots sabem el que és la masclosfera, però a mi no em surt mai un vídeo de la masclosfera. L'algoritme ha pillat, que jo no tinc res a veure amb això, no m'interessa, i ni m'ho ensenya. No sé, Samantha, Maria, si vosaltres us arriben aquests vídeos de la masclosfera, no? Allò de l'hombre prové, que això ho veig en les sèries de ficció, que m'ho expliquen, però a mi no em surt al meu Instagram. A vosaltres teniu contacte amb la masclosfera d'alguna manera?
5: Jo em surt gent divulgadora digital precisament rebatint arguments que es donen des d'aquests podcasts d'homes, no? Des d'aquests creadors de contingut de la masclosfera, però no me salen vídeos com tal.
0: Però tu et responen en els teus vídeos que penges o com?
4: Ah, sí, això sí.
5: Ah, sempre, sí. Sí, és que l'algoritme és estrany, en veritat, perquè clar, a jo no em surten vídeos d'ells, però a ells els surten vídeos meus. Mm. I llavors sempre estan com generant aquesta polèmica, polaritzant la gent, no? I jo crec que una mica aquesta guerra cultural el que tracta de fer és establir quin contingut és per a quin grup, saps? Entonces, és una política de l'oposició i jo crec que aquest exemple de confio en la igualtat però no sóc feminista reflexa aquesta qüestió, no? Potser no sigui la persona més sexista i masclista, però no m'agrada el feminisme. Per què no m'agrada el feminisme? No t'ho sé explicar, perquè simplement és una qüestió d'oposició. Com que jo crec que aquest és l'enemic, aquest és el contingut que jo no he de consumir, aquest és el contingut que a jo em fa mal, que atenta contra la meva realitat, jo, la meva política és oposar-me en aquest contingut, en aquesta línia ideològica. Però pot ser, si prestessin atenció, jo crec que s'adonarien de que, no sé, lo queer és per a tothom.
0: Per tant,
5: saps?
0: O sigui, tinc la sensació, digue'm tu també, Lionel, que la masclosfera, com tantes altres coses, és una qüestió més emocional que racional. Estaries d'acord? Que és bé, sí, el que està dient també la Samantha, si m'escoltessin. Sí. Probablement l'argument me'l comprarien. Però no m'escolten perquè emocionalment ells estan posicionats en contra.
2: Sí que és veritat que això surt de l'experiència de que els tallers que estan fent a l'institut no estan funcionant. O almenys no estan funcionant de la manera que estem fent-los, no? Sí, això crec que hi ha una...
0: Quins tallers? Explica quins tallers feu.
2: Tallers de, pues, de prevenció de violències, de conscienciació dels privilegis, de conscienciació del consentiment i tot això, que, és, que crec que són temes superimportants, però que no estan pues, arribant a les formes més per a generar un diàleg i un vincle amb aquesta xavaleria perquè permet el que és... O sigui, a això, no?
0: O sigui, ells passen, tu vas allà, parles d'això i ells passen.
2: Clar, no, és que ara mateix estem desenvolupant metodologies més innovadores perquè crec que els que dediquem a això ja estem una mica cansats i fatigats de que, pues, que són una baralla de l'hòstia quan estàs a les classes, no?
0: Una baralla?
2: Sí, perquè fa anys igual te'n trobaves més amb penya més apàtica i així, no? Però avui a dia sí que en trobes amb dos o tres que ja estan conscienciats perquè, com he dit la Samantha, els algoritmes sí que fan que li s'arriba un tipus de contingut molt radicalitzat.
0: O sigui, estan adoctrinats ja, sí, i amb més, el contingut d'internet.
2: Hi ha una responsabilització també dels creadors de continguts, dels que diuen de Pantube, que jo estic en una plataforma que es diu Pantube, és, diguem, els fachatubers. Hi ha una responsabilitat molt heavy d'aquesta penya, perquè aquesta penya està monetitzant l'odi. Està monetitzant els efectes per a generar aquesta guerra cultural per a pues, destruir el feminisme. Pues,
0: Samantha Maria, coneixeu els fachatubers?
4: Sí, el Jados, per exemple, suposo, no?
0: Ja.
4: En plan, jo crec que fachatubers són tots, no? Perquè s'han anat a Andorra per no pagar impostos. O sigui que crec que són tots en general. Però això de que deia de les escoles em pareix molt interessant també perquè crec que és complicat contrarrestar tot el mal que et fa la socialització com home en aquest sistema amb tallers. O sigui que no crec que crec que són necessaris. Però, per exemple, jo me'n recordo un professor que era un acosador sexual amb les alumnes i a dia d'avui segueix sent professor a la meva escola. La Samantha també ha tingut casos així, tothom coneixent casos així. I ja, només és un exemple, en plan, dintre de mil milions d'exemples de nois que estan mirant des de que són petits, ben petits, porno que degrada les dones, això, els fachatubers, etcètera, etcètera, i jo crec que és difícil, no? Com és posar-li una tirita a una cosa com molt, molt, molt, molt, molt gran i molt extensa que li valida a ells el seu discurs.
0: Uh-huh. Clar, i per
5: a
0: tant...
5: mi jo crec que la gent no li agrada que ser eleccionada. Llavors, que jo crec que és necessari fer aquesta...
4: Però igualment estàs sent eleccionada...
0: No, hi ha una noia que està molt a prop del micro i l'altra molt lluny. Crec que la Maria està més a prop que la Samantha. És possible?
5: Pues no.
4: A ver,
5: no?
4: Vamos a usar solo este.
0: Venga.
4: A lo mejor
0: o
4: está
0: funciona,
4: mal conectado.
0: Pot ser un millor que l'altre. Vale. És que quan sentim una fluixet i pugem, l'altra la saturem. I perquè l'oient ho pugui sentir bé.
5: Clar. No, el que deia és que... quan tu fas aquesta pedagogia, però la gent ja té com un sentiment, una emoció, no? Des de la que articula tot el seu discurs, aquesta oposició al feminisme, al moviment LGBT, és molt complicat que escoltin sense sentir que els estan adoctrinant, no? Que l'intenció d'aquests tallers és canviar la seva opinió, perquè aquesta intenció que ells... capten, només reforça la idea de que estan en lo cert i que hi ha com una espècie de mano negra conspiració.
4: Però és que és molt fort que siguin conspiranoics quan després la gent més misògina i el sistema el que alimenta és això, saps? En plan, o sigui, està l'Epstein, el PDD, tota aquesta gent, i tu te creus que realment vas a contracorrent perquè ets un macho.
0: Clar, però és interessant
4: tota
0: el que
4: la
0: diu.
4: Gent que té poder és així.
0: Però és interessant el que diu la Samantha, no? Que ells ja capten que venen amb la intenció de fer-nos canviar de parer. Uh-huh. I que ja només captar aquesta intenció invalida el taller. Uh-huh. No?
5: Sí, i són tot experiències que no han succeït. És el mateix que amb la qüestió de lo trans. Quanta gent té persones trans en el seu entorn proper? Molt poca, saps? Quantes persones trans estan compitiendo en competicions deportives a les Olimpiades? Poquíssimes, com 3 persones han participat en les Olimpiades, però la gent escolta aquest discurs i la seva por, el seu odi, la seva emoció vertebra tot el discurs i li otorga sentido. Llavors, con la qüestió del feminisme sucede lo mismo, ¿sabes? Entonces, ¿cuántas denuncias falsas conoces en tu entorno? Molt poques, pràcticament ninguna.
4: Jo ninguna, però igualment per mi l'adoctrinament és una cosa com molt... sí, per mi l'adoctrinament és una cosa molt, molt, molt, molt civilina, en plan, com que és una cosa com més... que no la veus, no? Si una persona t'està xerrant obertament de lo que ell pensa o de com creu que són les coses, etcètera, t'està donant a elegir i t'està donant a elegir a formar un pensament crític, però si tu cada dia obris les notícies, l'algoritme de TikTok, l'algoritme de les redes socials t'està dient que has de creure de X manera perquè és el pensament liderant que té, per exemple, l'Elon Musk, jo em sentiria més adoctrinada, no? Per a aquestes empreses i per a aquests milionaris.
0: Bé, aleshores, perquè jo ho entengui, Lionel, aneu als instituts, feu tallers i t'apareixen 2 o 3 nois, no? Entenc que la majoria són nois,
2: sí.
0: O la totalitat.
2: És veritat que
0: o també hi ha noies.
2: Avui a dia sí que hi ha un problema que estem identificant que ens preocupa molt, no? I que és l'allunyament de també algunes dones respecte al feminisme.
0: També s'estan alineant amb aquesta masclosfera?
2: No necessàriament amb la masclosfera, però sí que comencen amb certs discursos una mica preocupants, no? Per exemple, el tema del body count, a vegades en classes...
0: Què és el body count?
2: El body count és aquest número de quantitat de relacions sexuals que has tingut, que revaloritza o desvaloritza segons sigui gran o sigui petit.
0: I això, qui porta aquest compte?
2: Que quan menys relacions sexuals ja has tingut, més valiosa és la...
0: sí?
2: Més pur és el teu cos, estàs menys estrenada, diuen la... Diuen
0: o sigui,
2: classes.
0: Que o sigui, el celibat seria desitjable.
2: En les dones, respecte a aquesta cultura patriarcal terrible, la puresa i així.
0: I això se li diu body count.
2: Sí, exacte. El body count és, si tens un body count molt, molt alt, és que...
0: Perds valor, com a dona.
2: I això és terrible. És terrible. Uh-huh. I sí que ens trobem en classes aquestes setmanes, per exemple, que estem tancats del curs i tal, estem fent talleres amb la xavaleria i tal, i sí que ens hem trobat a noies que estan pensant molt més a això que els nois, i això era...
0: Perquè amb els homes això no passa, no? O sigui, si un noi té moltes relacions per valor, ell...
2: No, clar,
0: no,
2: clar,
0: ell
2: clar,
0: no, eh? Només ella.
2: Doble rasero sempre hi està, ja és...
0: Lo de tota la vida, eh?
2: Clar, exacte.
0: Si això a la meva època ja era així.
2: Sí, sí.
0: Bueno, a la meva no, anterior a la meva, però ara ha tornat.
2: això. Sí, crec que els estan tornant, clar, que és una revalorització. Crec que els homes som punt de, som punta de lança en cultural, en aquest sentit, del neoconservadorisme, no? I crec que és preocupant perquè no es quedarà només a los homes. O sigui, l'ultradreta té clarament...
0: Què passa quan... Perdona, taller, però fas aquests tallers, et trobes dos o tres nois, també alguna noia que comença a rebatre't l'argument. Què passa en aquest taller, en aquell moment, quan es produeix aquest debat?
2: Clar, és que depèn molt de la forma que ho gestionis, no? És com pots tallar el debat i mandar-los a callar, o ui, pots intentar escoltar i dir, hòsties, què penses? I, hòstia, i això on l'has llegit, oh? on ho has escoltat? Què penses sobre això? Crec que és que de veritat. O sigui, digues-me què penses sobre... I si vas tirant una mica del fil, t'adones que moltes vegades tenen una frase feta al cap i que es queda només enjà, perquè són les frases fetes que se graven a foc al cap per a reproduir milers de reproduccions als YouTube del maldito Ricky Edit, del Roma Gallardo, del Tio Blanco Hetero, i així que tenen frases fetes que moltes vegades són molt atractives i són molt, condensen molt a vegades una emoció molt concreta i que es graven.
1: Vaja, que són frases fàcils de recordar, sí, però que a la carrasques hi ha poca cosa.
2: I ho sabem perfecte, per exemple, perquè tothom està parlant, les denúncies falses, que sempre surten, no? I és com... Sempre està allà, però quan tires una mica del fil no saps...
1: No saben de ser molt...
2: O, per exemple, hi ha una... Fa un any o dos anys o així, es va fer famós el número de les 500 lleis que donen drets a les dones que els homes no tenim. Hi ha un blog que va recollir lleis, acords i no sé què de polítics i tal, que recollen drets i privilegis que tenen les dones que els homes no tenim. I això diuen moltíssims nois de jocs rurals, jocs urbans de Catalunya, de fora Catalunya, i és que és un heurístic, és una frase feta que molts d'aquests nois tenen gravats al cap i que moltes vegades no saben on han escoltat per primera vegada i tampoc saben desenvolupar-lo. No?
0: Ha... Però tu dius que aquesta situació és una resposta afectiva dels efectes, eh? De tots aquests joves, vull dir, que s'enganxen a una idea, que no la saben desenvolupar, que la repeteixen com llorets, però dius que el que passa aquí darrere és que hi ha un problema d'efectes.
2: Clar, i això ho fa molt més difícil d'abordar, perquè si fos una qüestió racional, és que només fa cal que ponguis...
0: Quan diem que és un problema d'efectes, volem dir que no els han estimat a casa? No diem això. Què és el que diem?
2: És que hi ha una qüestió més, pot ser sonar una mica filosofada, paja mental i així, no? Però sí que estem en un moment complex culturalment on hi ha una mancança profunda de llocs on agarrar-te a l'hora de pensar com hauria de ser la teva vida. Què és una vida, no? Com vols que sigui la teva vida? Com et veus d'aquí a 15 anys? Com vols que et miri la gent? No? Com vols desenvolupar-me com a persona? No? Crec que aquestes preguntes, que sonen filòsofes, però crec que són molt materials de la vida quotidiana, estan buides avui dia. És molt difícil plantejar tot això, sobretot quan ets tan jove en una cultura tan... destrossada a nivell de velocitat.
0: Samantha Maria, i vosaltres que esteu més en contacte, perquè us apareixen les respostes d'aquesta masclosfera o que us puguin arribar fins i tot els continguts d'aquests creadors de contingut de la fachosfera, com li estem dient aquí, aquests continguts donen resposta a aquesta situació d'aquests joves?
5: Més que una resposta, traten de desmentir aquestes qüestions, no? O de rebatre tota aquesta desinformació, aquestes proclames misògines tan senzilles de comprendre i de repetir. Però és que això és un discurs per a nosaltres, per a les que ja estem en aquesta banda. I llavors, la qüestió que es planteja és molt complicada, perquè hem d'agafar aquests nois. O sigui, vull dir... Si volem un canvi, una transformació social sencera, hem de travessar també aquestes experiències masculines, adolescents, que ara mateix estan radicalitzant a l'extrema dreta. O sigui, hem de trobar una forma de arrebatar-les a esa gent a l'extrema dreta, perquè és que és molt complicat i és que... si no sabes quién eres, soy un hombre de verdad, ¿no? Yeah. Entonces, claro, ¿qué hacemos frente a esta respuesta tan sencilla?
0: ¿Vosaltres?
5: A un problema existencialista.
0: Samantha, ¿tu alguna vegada respons a aquests missatges de la masclosfera quan t'ataquen?
5: No.
0: Mai.
5: No, perquè jo també penso que hi ha gent que serà feixista i no tenim res a fer. Vull dir, a un neonazi tu no el pots convèncer del teu punt de vista, perquè el seu discurs està perfectament articulat i d'una forma molt conscient per estendre els seus tentacles perversos. Però hi ha una població, un percentatge de la població que habita els grisos, que està en la ignorància, que està en el desconeixement, que està en el dubte. I jo crec que aquí és on hem d'anar. Aquí hi ha reforçar també a la gent que té un pensament obert, un pensament progressista, en aquestes nines de classe que potser senten que estan soles, que no senten força per intervenir quan els seus companys fan un comentari masclista. O sigui, vull dir, misògins hi ha hagut sempre. I jo recordo que quan anava a classe hi havia pues, dos o tres companys que eren unos tarambanas, hablando en plata. Pero yo y mis amigas respondíamos en grupo. Y teníamos muy claro que frente a aquest odi teníem una herramienta muy poderosa que era la col·lectivització, ¿no? El estar juntes. Y yo creo que aquí es on hem de treballar. O sea, creo que tiene que volver a dar vergüenza ser un misógino. Que lo que está pasando es que ara és un acte revolucionari. Claro. Defendre la pàtria espanyita querida, molta gent pensa que és un acte revolucionari. Per què? Pues perquè Perro Sánchez mal. Anar en contra del feminisme, molt d'aquests nois ho veuen com un acte revolucionari. I jo crec que en aquesta qüestió emocional el que hem de fer és erotitzar l'esquerra, que sigui atractiva, que pues que seamos molonas, ¿sabes? Que no sea una cuestión de, ostras, qué pesadas estas wokes otra vez dando lecciones. Prefiero ser un fascista porque jaja, Pedro Sánchez y bla, bla, bla, ¿sabes? Y yo creo que eso se consigue pues dejando en evidencia a todas las personas que vomitan este odio de forma incesante. Lo que no podemos permitir es que més de la meitat d'una classe siguin persones que estan d'acord amb aquest discurs i les que no estan d'acord es quedin silenciades o es sentin excluïdes o no tinguin la capacitat ni l'apoyo per rebatre i resistir frente a aquest auge reaccionari.
1: Què és el que hem de fer, Lionel?
2: Total. A part de aplaudir que ha dit la Samantha, pues, sí que crec que el bloquejament que tenim d'afectes no crec que només sigui una qüestió de l'ultradreta. Crec que també és important entendre que tenim un bloqueig important d'afectes també a l'esquerra, no?
0: Què vol dir un bloqueig d'afectes a l'esquerra?
2: Per cert, que és que crec que després de tota l'època aquesta d'Ajuntaments del Canvi, la nova política, els moviments socials, jo vinc del 15M, m'he socialitzat en aquesta època i he viscut tota aquesta temporada, no?, política molt efervescent i així, no? I clar, molt hem sortit amb ferides que crec que no han sanat del tot, no? Crec que quan, i sempre ho dic, no?, i ho dic també al llibre, no?, que quan surten, avui a dia estem vivint una altra vegada manifestacions, disturbis, conflictes amb la policia, pues un moviment a nivell inclús internacional molt heavy, no? Però que si arribem al mateix lloc de pues plantejar que la sortida hauria de ser de política, una nova política i així, crec que podem imaginar-nos això, però no sé si terminem de confiar en això, perquè estem bloquejats emocionalment, o sigui, no terminem de confiar, o sigui, i estem ara amb tot aquest embrot, clar, viene Vox, que vienen los fachas i tal, però clar, és com no tenim alternatives i m'encantaria erotitzar l'esquerra, com diu la Samantha, però és veritat que em costa molt sentir com puc fer això.
0: Com ho faries tu, Samantha?
4: Sam, t'ha demanat.
5: No tinc la resposta, però clar, jo crec que
6: da mucha pereza a la izquierda de hoy en día.
4: Jo crec que també el capitalisme i el patriarcat van de la mà i ja sabem que el model econòmic actual és intocable i crec que alimenta també com un... Alimenta la família patriarcal, alimenta la posició del gènere, de la masculinitat aquesta horrible, de l'home treballador, etc., la dona, la reproducció de l'hogar, i crec que a més també alimenta com uns valors de que tot està per damunt de la humanitat i de l'entendiment mutu, i els desitjos i l'ambició d'un home està per damunt de tot, i jo crec que fins que no s'arregli també aquesta situació
0: clar, us poso ara un exemple. Mira, deia la Sam, i també ho estàs expressant tu ara, Maria, que pereza la izquierda, no? Esta izquierda, tal com està la izquierda. I en aquest context explico una anècdota que jo crec que la nostra audiència desconeixerà. De fet, jo no m'havia arribat aquest fet que ara explicaré. Això és de Ceci Army, és un creador de contingut. Sí, un d'aquests que parlàvem ara,
4: bueno,
0: no?
4: Bueno, creador de contingut, agafa contingut d'altres, exacto, persones i ho...
2: Un lladró, no? De
0: ok, bé, Ceci Army. Jo, és que no, jo no l'he vist mai, no l'he vist mai, no sé quin contingut
2: pieza,
0: fa.
2: Un pieza,
6: okay. Sí, bàsicament agafa contingut d'altres persones i el puja.
0: Bé, la qüestió és que va aconseguir aplegar 300.000 euros per repatriar Ángela Agudo, que és una jove espanyola que havia patit un accident a Tailàndia, que s'havia quedat en coma, que el govern es va negar a fer-se càrrec de la repatriació, i ell recapta 300.000 euros.
2: I queda superbé, sembla que és
0: ell
2: el filantrop.
0: Ella està donant una resposta a un fet tremendament emocional, com és una jove sola a Tailàndia, no pot tornar al seu... està en coma, ha de tornar...
4: A més, és que crec que és aquesta història com que té molts de matisos, saps? O sigui, ara mateix no te'ls sé explicar, però la manera en la que ho explicava ell no era tampoc la realitat de lo que estava visquent aquesta lota. Uh-huh. O sigui, sí que havia part de responsabilitat del govern, que aquí jo tampoc sóc la més fan del govern ni de l'Estat, però sí que estava havent una resposta, però crec que era algo com que la família no estava d'acord.
0: Independentment d'això, Maria, independentment, la narrativa que queda és que hi ha una ciutadana espanyola necessitada, que aquí podríem obrir el debat de si els recursos públics han d'anar a això o no, perquè no és l'única, aquesta la coneixem, però passa cada dia que hi ha espanyols que necessitarien ser repatriats, i si no t'has pagat una assegurança, doncs et quedes allà penjat. Val? O sigui, podríem obrir aquest meló de si els diners públics han d'estar per això, sí o no. Però, en qualsevol cas, la narrativa que queda és la del Salvador.
2: Clar. I això sí que ho explico una mica al llibre, de que crec que està molt relacionat, i a vegades no ho tenim tant en compte, està molt relacionat aquest auge de la masculinitat o del tradicionalisme de gènere, en general, amb la desafecció democràtica. Crec que aquest auge del tradicionalisme de gènere també sorgeix a un context de desafecció política, democràtica, comunitària, social, molt generalitzada.
0: Que és allò que vam veure a la Dana, de solo el pueblo salva el pueblo.
2: Clar, com carajo s'han apropiat d'aquest lema, que era un lema d'esquerres, i se l'ha apropiat la ultradreta, però això és que hi ha un buit al centre de la política molt heavy, que està fent que pues, la xavaleria s'està agafant a un pensament políticament incorrecte només per a criticar el que noten o pensen que és una cosa totalment injusta. I això sí que és un repte importantíssim, crec.
1: I el retorn a determinats pensaments en poc temps. Amb cadascú de vosaltres heu dit, clar, jo quan era petit i anava a l'escola ens trobàvem amb aquest tipus de situacions. No tants anys després, perquè som tots joves, ens tornem a trobar amb aquest tipus de situacions. Sí. O sigui, aquesta misogínia desacomplexada que es torna a veure i que fa res.
2: Clar. Sí, que és, seria... que, és que la història va... Deien que la història havia acabat, no? Deien al final dels 90. Però la cosa és que s'ha accelerat la història. És que se nota molt a les modes, per exemple, de la roba. O sigui, ara és que tornen els 2000, però els 90 ja havien tornat fa uns mesos abans, els 60, els 60... I és com va tot més ràpid, i a la política també. Es nota en el feminisme, o sigui, la segona onada del feminisme, segons la tipologia que es faci servir així, va durar com més de 10-15 anys. Però ara, després de 6-8 anys, ja estem com veient que la cosa no... Perquè els debats s'han accelerat tant, o sigui, els debats a les xarxes socials no duren mai més que una setmana o dues setmanes, com molt. i és que abans, als 70 i així, podies tirar tot un mes parlant sobre un llibre o un fanzine que t'arribava al teu club de lectura de l'assemblea de la facultat, no?
0: A vosaltres, que sou unes dissidents, Maria, Samantha, feministes, dissidents, us preocupa o us sentiu més en perill ara que fa 6 anys anant pel carrer o el que us arriba a les xarxes socials?
4: No.
6: Jo sempre m'he sentit en perill.
0: Sí. Ja.
4: De fet, jo crec que no hi ha més perillós que ser adolescent i estar a una escola amb més adolescents.
0: Ja.
6: Sí.
4: És lo més horrible.
0: O sigui, sou unes supervivents, no?, de l'adolescència.
6: Sempre.
4: Més ella.
6: L'adolescència és un simulacre de totes les atrocitats que te vienen luego. Jo crec que l'esquerra, por ejemplo, lo que tiene que hacer es solventar el problema amb l'habitatge. O sea, vull dir, no puede ser que todas las leyes fiscales favorezcan a los fondos buitre.
4: Pero que sempre el problema de que la economia està per damunt de tot. O sigui, la economia està per damunt de la democràcia. I això no pot ser. No. I si és així, significa que la democràcia és una merda i no funciona.
2: Sí.
0: Clar. És que és fàcil d'entendre,
2: sí. Jo que deia
6: és que Maria és una experta en la síntesi, saps? Però,
0: molt bé, dir,
6: si l'esquerra no ens ofereix una possibilitat tangible, una agència real, material, de construir un futur, l'esquerra institucional, vull dir, és que hi ha una fragmentació molt gran. Llavors, el que hem de trobar és un projecte en comú. I jo crec que aquest projecte és una qüestió de classe. O sea, para mí el enemigo que tenemos que combatir ahora mismo es esta cosa infame de que todo el mundo quiera ser una influencer millonaria, un youtuber millonario, de que todo el mundo quiera como hacerse rico a costa de la explotación de los demás, de utilizar derechos básicos como son la vivienda para generar riqueza. O sea, es que esta narrativa yo creo que acarrea todo lo demás.
4: Es que tothom vol ser ric ara. En plan, ara el model a seguir és ser aquesta excepció d'aquest influencer. I què són aquests influencers sempre? Pues gent super despolititzada. Aleshores, és l'exemple a seguir. L'exemple a seguir és el, pues això, el...
6: Sálvese quien pueda.
4: Sí, i els incels i després els influencers que estan fent cada dia col·laboracions amb marques que són una barbaritat de pues, per exemple, estem en plena genocidi, pues nada, me vaig a fer una col·laboració amb Starbucks. Pues és que no hi ha valors, o sigui, que és normal, que és que la gent, el seu model a seguir sigui aquesta individualització del ser ric jo individualment i que salva si quien pueda i que m'és igual als altres.
2: Total. Sí que crec que això demostra que hi ha una relació brutal, o sigui, s'ha imbricat brutalment aquest neoconservadorisme de gènere amb l'èxit del neoliberalisme com un model polític, cultural i inclús ètic, no? Crec que hi ha un triomf, és que això quan treballem a tallers, per exemple, intentem replantejar per què quan parlem d'èxit només parlem d'èxits en un sentit neoliberal. Perquè el neoliberalisme ha dominat completament els discursos i l'imaginari que hi ha al voltant de l'èxit. Què significa ser èxit? Pues és acumular diners, capital eròtic, material i tal, no? Per què no tenim una altra mirada de l'èxit, no? Per què no relacionem l'èxit amb ser millor col·lega, tenir una vida més satisfactòria, més amb cures, amb pues, comunitat i tal, no? Crec que hi ha un repte important de poder robar-les, quizás, no? El tema de l'èxit.
0: I per què costa tant crear referents homes que cuidin? Que cuidin com hem fet les dones tota la vida.
2: Clar.
0: Que acaricin.
4: Que nadie li s'ha fet cuidar.
0: Bueno, o sigui, però ja són adults, Maria. No, ja poden pensar per ells mateixos.
4: Però és
0: o sigui, ja la responsabilitat ja és d'ells, no de la ferida que arrosseguen quan els van criar.
4: Però ja no és ni familiar, és que mai li es demanda res. Després, en plan, estàs en parella i ets un sinvergüenza i l'altra dona també està acostumada a ser una sumissa i els teus amics te diuen, te donen una palmadeta a l'espalda. Mira, l'altre dia vaig veure... No, ahir vaig veure la pel·lícula aquesta, com es deia? Fuerza Mayor, que és del mateix director del Triángulo de la Tristeza. I parla d'això molt bé, parla d'això molt bé, d'aquesta incapacitat emocional dels homes i d'aquesta palmadita en l'espalda que es fan entre ells.
0: Però si podem escriure llibres, si els homes poden escriure llibres i teoritzar sobre tot això, també ho poden practicar. Sí, n'estic convençuda.
2: Sí que és veritat que...
4: Qui ho fa? Ho fa, fan tres homes.
0: Que no ho facin és una cosa, però que són capaços, sí, ja t'ho dic jo.
2: Crec que la pregunta...
4: La teoria feminista és superllarga, en plan, i amb molts d'anys de teoria feminisme, de teoria de gènere, feta per dones, els homes quasi no han fet res amb això.
2: Ah, sí, total.
4: O sigui, és una cosa molt, molt, molt de dones, en plan... O sigui, o tant de bo els homes teoritzessin sobre com el gènere
0: perquè...
4: a ells també els ofeguen,
0: no,
4: però no
0: ho
4: fan.
0: Ho dic perquè... S'està parlant de que falta una nova idea, un nou referent, un nou lideratge masculí que s'allunyi d'aquesta masclocultura. Bueno, perquè no indaga per aquí, no? Un salvador de l'estil femení,
4: sí que estan fals de bons referents, però no fa falta un referent. En plan, la majoria de dones no han tingut referents, no han tingut a ningú. En plan, hem estudiat, per exemple, arts i no han tingut un puta referent a les arts perquè el col·legi no me'l ha donat. O la gent, per exemple, els gitans en l'escola que no tenen un puta referent gitano. Aleshores, t'he de dir, necessiten un líder o això entra dintre també de la mateixa dinàmica que tenen ells d'home i de patriarcat. O sigui, que espavilen i que tenen un pensament crític per ells mateixos.
0: Ja. Mira, Cristina Brando ha arribat i vol parlar.
7: Hola, és que
0: Cristina?
7: Estic aquí esperant la meva secció, però és que m'enerva la sangre.
0: Parla.
7: No, és que jo crec totalment el que diu Samantha, o sigui, els homes, en general, amb aquesta excusa de... És que els homes som limitats, els homes no podem fer més de dues coses a la vegada. Ells mateixos es queden en una àrea de confort que no surten i nosaltres els hi permetim no sortir perquè nosaltres estem més preocupades de la família i de les coses importants que no pas ells. Aleshores, els hem deixat una mica de banda per fer la nostra i ells estan ara com amb aquesta cosa, amb aquesta excusa. I jo crec que realment els homes han d'educar els homes i que són els homes els que han de enfrontar-se als homes misògins, als homes masclistes, perquè són tan masclistes que mai permetran que una dona els ensenyi el camí. I han de ser els homes. Sí. I han de ser els homes que, mostrant aquest model de nou home, s'emportin a les millors dones del planeta i els homes burros, masclistes i ahí encegados, bueno. diguin, home, espera, entén-me.
0: Ja,
7: dir, que siguin un exemple.
0: Sigui aquest,
7: que l'èxit
0: no?
7: sigui algú que faci encoratjar els que estan en una àrea de confort i que surtin d'allà.
5: Recupera sa vergonya, saps? És que vull dir,
0: clar,
5: el que no pot ser és que un home faci un comentari masclista a una aula i només siguin les seves companyes dones els que los repriman.
0: Ja.
5: O sea, ¿por qué sus amigos no le están llamando
7: Exacte.
5: La atención?
7: Mira,
5: ¿por qué sus amigos, que igual no son tan machistas, no están interviniendo? O sea, ¿por qué todo el rato se asume que hemos de ser nosotras las que busquemos?
4: Igualment, un home que cree que necesita ser educat per un altre home perquè és incapaç d'escoltar una dona, difícilment podrà reconstruir la seva manera en la que veu les coses, perquè si necessites que un tio t'hagi de dir les coses perquè tu les entenguis i tinguin sentit, significa que les dones per tu no tenen ni veu, ni sentit, ni són persones.
7: Clar.
4: Aleshores, si no m'ho vas escoltar perquè sóc una dona, vés-te'n a prendre per cul.
7: Ja, però si hem de...
5: Aquesta reflexió,
7: si pensem en construir...
5: El amigo que sí que escucha a les mujeres.
7: Sí, però clar.
5: Y yo, como tu amigo, que no soy este modelo misógino que tú tienes, María, es que tú estás en un pedo muy lejano, tía, pero es que la gente no es así. Y anda que no hay chicas que solo socializan con hombres y están asqueadas, entonces quiero decir, hay que romper estos pactos del silencio. Entonces, ojalá, vamos, y es que yo estoy secundo todo lo que has dicho. Però no sucede, entonces habrá que buscar otra alternativa.
7: No passa, no passa. Mira, us diré més, ja callo, que és la vostra cosa, no? Jo estic aquí. Jo al gimnàs l'altre dia estava ahí el professor, vinga, va, ara el suelo pélvico, venga, perquè así las mujeres no serán pipí y los hombres tendrán una sexualidad mejor.
4: Oh,
7: i jo, quan acaba la classe, era un noi, és molt maco, i em vaig apropar i dic, escolta, et dic això perquè tinc carinyo i pareix un profe molt guai, un tio que... És que no sé si t'has donat compte de la barbaritat que has dit. O sigui, has ficat a la tia una cosa negativa de vas a hacer deporte para no hacerte pipí y al hombre para tener una sexualidad mejor. Claro. Dic, perdona, les ties si tenim un sol pèlvic millor també tenim una sexualitat molt més bona i els homes, no sé si es fan pipí o no, però la pròstata no els hi funciona molt bé a segons quina edat. Vull dir que parem de les coses negatives sempre cap a les dones i les positives cap als homes, no? Clar. I no ens donem compte i aquestes coses s'ha de ser pesat i està molt bé que els homes siguin més pesats que les dones perquè així ens relaxem una mica i aquesta càrrega no la portem nosaltres que ja estem fardes de portar totes les càrregues socials.
0: Lionel Delgado, autor de Tristes i Salvajes, moltes gràcies per ser aquí.
2: A vosaltres.
0: Portem 45 minuts de tertúlia.
2: Hòsties.
0: Què has dit, Maria?
4: Que perdó, perquè al principi no l'he entès bé i he dit, en plan, li he enfrentat i no per a nada.
5: Maria, però esta es tu magia, ¿sabes? Este sentimiento de justicia tan inmediato.
4: Soy muy impulsiva.
0: Maria Barrier, Samantha Hudson, gràcies a les dues.
4: Gràcies.
0: Mireu, per desengreixar una miqueta, posarem el nou single de Kiko Veneno, que surt justament avui, que es diu, a veure si ho trobo, espera't que ho tinc aquí, Eli Crisum. Mira com sona Eli Crisum. Que és una herba que forma part d'un ritual de purificació de la nit de Sant Joan. Per això s'ha publicat avui, eh? Bronquio i Kiko Veneno han ajuntat aquí l'alegria de Cádiz i així volem acomiadar aquesta tertúlia. Gràcies, Lionel, que vagi molt bé.
2: Vosaltres,
0: gràcies, adeu. Sam, gràcies, Maria, adeu.

0: a una gran escola perquè tingui una formació increïble, veure si té talent o no té talent, o ensenyar-li a que es promocioni i es sàpiga vendre.
1: Bueno, jo el primer que faria és veure si realment té talent. Perquè la gent aquesta, que, bueno, que clar, tu no estimaràs mai res més en aquest món que la teva criatura. Però és que hi ha gent que té talent i gent que no el té. Una vegada ja hem superat aquesta frase, que no tothom la passa, llavors no sé què és més important, si cultivar-se o vendre's.
2: Jo et diré una cosa. Jo fomento les habilitats artístiques dels meus fills i m'és igual si tenen talent o no. O sigui, tu vols ballar, balla. Tu vols
1: que
2: fer pintura, fes pintura.
1: Fes el que vulguis, però l'altre que està plantejant la Cristina és jo vull ser actriu o jo vull ser...
2: Bueno, però potser podràs fer classes de teatre, de professora, sí, o podràs fer l'auca del senyor Esteve, sí, al barri...
0: Podràs trobar el teu lloc, no?
2: Trobaràs el teu lloc. És que no tots hem d'anar a guanyar un Òscar.
0: No tots passa hem d'anar a guanyar un Òscar.
2: Tu has de fer el que et faci feliç.
0: Sí, el que passa que si ens posem una mica en el món laboral, la indústria, no? Diguéssim, aquesta gent jove que puja, no? Sobretot, jo ara que ara estic fent classes, i llavors dic als meus alumnes, els dic, màrqueting i interpretació. Per què? Perquè les escoles s'han adonat que abans no era necessari ensenyar màrqueting als actors.
2: Ah, que tu fas classe de màrqueting.
0: Sí. Una nova faceta, que parlàvem l'altre dia, noves facetes, i ara fas classes de màrqueting i interpretació.
2: Màrqueting per actors i actrius.
0: Sí, perquè les escoles s'han donat compte d'això, que potser tenen gent brillant a dintre de l'escola, però que no se saben vendre.
1: I al revés, gent que no està brillant, que se sap vendre també.
2: Molt bé.
0: Però per això et dic que és més important. Tots sabem casos de gent que, mira, sense anar més lluny, jo me'n recordo la Penélope Cruz en Todo es Mentira, que no era bona actriu. Al principi, la Penélope Cruz no era bona actriu, però tenia alguna cosa, tenia un carisma, una actitud, tenia una alguna cosa. Què va passar? Que, òbviament, la Caterina Bayona és darrere d'ella, una representant increïble, pam-pam, feines per aquest carisma, per aquesta guapura, per aquesta, no, aquesta energia que tenia amb la càmera, que la adorava i l'adora, i a poc, amb les feines, ostres, s'ha convertit en una de les millors actrius d'aquest país.
2: Vas aprenent.
0: Perquè vas aprenent, no? Hi ha casos, també, Mario Casas, al principi Mario Casas no se l'entenia quan parlava, però clar, està buenorrísimo, se sabe vender superbien, su repre también lo ha sabido meter muy bien, i el tio, però feina tras feina, és boníssim, ho fa superbé, s'ho ha pres molt seriosament, s'ha preparat i s'ha format. És a dir, que mai saps què és més important, si formar-te o estar en el moment adequat, o tira milles que ja vindrà la formació al llarg de la carrera. És molt complicat i, a més, el que et dic és que ara les escoles s'han adonat que l'espanyol i l'espanyola no ens sabem vendre.
2: No ens venem,
0: No ens venem bé.
2: Com ens hem de vendre? Com es fa això?
0: No, en principi, el més important és creure en tu. I aquí ja fem figa, perquè jo he fet... Pues va, ven-te, no? Estàs en un càsting, què diries de tu? I els veus... Bé, a mi m'agradaria ser actriu. No, tu ja ets actriu, ets actor. I aquesta cosa a Argentina o a Estats Units, a països més grans, no passa perquè l'individualisme és molt més fort, jo crec que la gent és molt més competitiva, i als Estats Units han après perfectament que si no te vendes tu, qui te va comprar?
2: I què hauria de dir l'actriu, aleshores, en lloc de dir me gustaría ser actriz? No, què ha de dir?
0: L'actriu i actor que va a un càsting ha de dir es que soy lo mejor que te va a pasar en tu vida si me contratas.
2: Ah, sí, eh?
0: Home, has d'anar dient que és que realment és el que necessiten perquè aquella pel·lícula ho peti.
2: I no tenir por de quedar pedant, diguéssim.
0: Exacte. Jo crec que aquí, no, a vegades confonem una mica la seguretat amb va de guais, s'ho té molt cregut, no? Som una societat que ens costa, no?, tirar-nos floretes a nosaltres mateixos i esperem que ens la tirin. I estem en un moment en aquesta societat que jo els deia als alumnes que ja allò de la trucada, no espereu la trucada. A més, ara, una cosa molt xula que hi ha en la gent jove és que ells volen la seva pròpia veu. Cada cop els actors i actrius són més artistes i volen tenir la seva pròpia veu. I és veritat que a través de les xarxes, també amb l'edició de vídeos, amb la poder-te promocionar-te i fer autobombo, doncs s'escriuen un monòleg, es busquen bars per fer coses. És a dir, ja com abans hi havia una barrera més gran entre el món professional i l'art. Ara aquesta barrera no és tan gran, però clar, per accedir-hi tu has de creure molt i anar a destajo, no? I a mi m'agrada molt, doncs, aquesta sensació de sí, la formació és molt important, el talent, òbviament, s'ha de tenir, perquè si no, doncs, bueno, al final la professió et va com traient cap enfora, però sí que és cert que ens hem d'aprendre a vendre i hem de saber que hem de tenir una marca personal, hem d'oferir una cosa distintiva, algo que sigui diferent als altres, perquè són tants i hi ha tant intrusisme que hem parlat molts cops, no? Mm. Ara mateix, per exemple, hi ha un anunci d'una marca molt famosa de beguda que, bueno, hi ha una

0: influencer que s'ha posat a cantar. Jo, clar, si fos cantant i veig aquella noia cantant...
1: Però què vols dir, que ella no era
0: cantant? No és
1: cantant.
0: No, ella no és una influencer que no és cantant. La Laura Escanes, que jo dic... La Laura Escanes,
1: ja ha tret una cançó?
0: Ja ha tret una cançó per aquesta marca de begudes, que és, doncs, bueno, doncs l'anunci que ha fet per l'estiu, no? I dic, que important és saber comunicar, saber vendre's, estar en el moment adequat, conèixer la gent, saber per on anar i moure's intel·ligentment, cosa que la Laura ho fa, bueno, perfectament, no? Perquè tu la veus allà cantant, que és que ni masteritzat, sona bé, saps? Perquè no sona bé.
1: Sona bé,
0: però bueno...
1: Sona tu, normal.
2: Es nota que no és cantant.
0: Es nota que no és cantant, no? I jo en el meu cas, pues, ara pues, em dona igual, perquè tampoc sóc cantant, però si fos cantant diria, jo... Però no se li ha de treure mèrit, tampoc, a la Laura Escanes, perquè ha aconseguit aquesta feina gràcies al seu talent, gràcies al seu carisma i gràcies a que s'ha sapigut vendre. Llavors, és realment un moment complicat per respondre a aquesta pregunta.
1: I tu fas classes de tot això, ara mateix?
0: Sí, perquè, ja et dic, les escoles s'han donat compte que han d'aprendre, no?, perquè han de fer servir les eines de les xarxes socials.
1: I les xarxes socials, clar, aquí juguen un paper clau, imagina.
0: Clau. I els directors de càsting també. Penseu que els directors de càsting ara estan com que ja no donen a l'abast. Perquè tu entres a Instagram i si ets actor o actriu i segueixes hashtags de càsting, és que cada dia te'n surten 10 càstings.
1: Ah, sí?
0: Sí, hi ha moltíssim, moltíssim...
1: I tu envies aquella self-tape?
0: Clar, però és tan el material que s'està generant de demanda, que jo crec que has d'anar amb cura perquè no saps quines són veritat, quines no, quines arribaran a bon terme.
1: Què vols dir que no siguin veritat? I què serien, doncs?
0: Doncs potser són productores que et diuen que sí que és remunerat i després no és remunerat.
1: O
0: són curtmetratges que et sembla que és professional i després no ho és. O fins i tot, jo crec que també, doncs, per desgràcia, s'ha d'anar al tanto amb reclams de gent jove per càstings, envia'm esto, envia'm l'altre, i no són reals. Això aquí ho hem parlat algun cop.
1: Estàs parlant de despullats?
0: Bueno, ja, no, jo espero que no arribin tan lluny que la gent tingui una mica de seny i no ho faci.
1: Ja.
0: Però ja no cal un despullat, una escena, una mica pujada de to, un algo, o un presenta't a càmera d'una manera sensual, ja pot ser material de gent fastigosa, que sabem que hi ha moltíssims a les xarxes.
1: Això és un tema per parlar un altre dia,
0: Sí, jo sempre ho dic aquí, a més ho hem parlat, que vagin molt al tanto, perquè és veritat que ara els directors de càsting estan desbordats perquè veuen que hi ha molta demanda en xarxes de càsting. Llavors, jo sempre aconsello que vagin agències, que tinguin un repre i que vagin fiat.
1: Bé, fem les coses ben fetes i aprenguem a vendre'ns.
0: Que ens aprenguem a vendre, perquè el talent ha d'estar, sobretot, però també ens hem de saber vendre.
1: Cristina Brondo, gràcies.
0: Bona revetlla.
1: Notícies, queda poquet ja per la revetlla.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. Hores complicades en matèria de mobilitat per l'operació sortida amb motiu de la revetlla de Sant Joan i perquè la P7 es troba tallada a Riudellots de la Selva en sentit nord per un accident. Ho ampliem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Situació complicada, sobretot a l'autopista AP7. A l'AP7 està tallada aquesta via a Riudellots de la Selva en sentit Girona per un accident. Hi ha retencions en aquest tram al llarg d'uns 7 quilòmetres. Es desvia per la sortida de Maçanet de la Selva. Es pot agafar, recordem-ho, la C32 i la 2 o bé la C35 i la 2 com a possibles rutes alternatives. Encara a l'AP7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Granollers en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. I encara a l'AP7 hi ha retencions a Tarragona en sentit sud per un accident. A la C-17 hi ha lentitud de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions d'Argentona en sentit Mataró. La C-32 va molt carregada de l'Ella Premià de Mar i de Cabrera de Mar a Mataró en sentit nord. A la Pota Nord hi ha aturades a Montgat en sentit Mataró. A la C-58 hi ha intensitat de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C-65 hi ha retencions entre Quart i Llambilles en sentit Llagostera i a Santa Cristina d'Aro en sentit Palamós. A la C-31 hi ha cua a Santa Cristina d'Aro en sentit Palamós i també a Torroella de Montgrí en sentit Figueres. A la C-32 hi ha lentitud de Cornellà-Viladecans en sentit Sitges. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. A la C-55 hi ha retencions de Sant Vicenç de Castellet a Castellgalí en sentit Manresa. A la Nacional 340 hi ha Qual Vendrell en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs per un accident que talla un carril i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs i intensitat trànsit a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies. Una revetlla de Sant Joan que està marcada enguany per la calor i per l'elevat risc d'incendi. De fet, a aquesta hora, una vintena de dotacions dels bombers, 12 terrestres, 4 helicòpters i 3 bombarders, treballen en un incendi de vegetació forestal a la zona del Forat del Graller, a la Serra de Gurb, a Tremp. El foc crema en un punt d'accés difícil amb una intensitat entre mitja i baixa i el flanc esquerre avança per la carena. I també estem molt pendents, fora de Catalunya, de Madrid, a la Torre de Moeve, un dels 4 gratacels situats al districte de Chamartín, ha quedat desallotjada per una explosió a l'interior de l'edifici que ha acabat produint un incendi. La Policia Nacional acaba de confirmar que el foc està controlat i que de moment no hi ha ferits. El Senat, sessió de control tensa al govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat haver mentit quan va negar els contactes entre la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot plegat després d'una pregunta de la senadora del Partit Popular, María del Mar Blanco.
2: Des de Mossos d'Esquadra realitzarem un dispositiu especial de mobilitat per la revetlla de Sant Joan. S'iniciarà a les 10 de la nit.
3: Aquest no era el tall que volíem sentir. Era la senadora del Partit Popular, María del Mar Blanco, que exigia responsabilitats al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha rebutjat qualsevol pressió sobre els investigadors de la UCO, de la Guàrdia Civil. I davant les crítiques del Partit Popular i Vox, ha defensat la tasca dels cossos de seguretat i ha assegurat que l'executiu els dona ple suport. D'altra banda, de l'àmbit judicial, acabem de conèixer que l'home que va assassinar la seva dona embarassada a Toledo ha sigut declarat culpable. El jurat popular ha pres la decisió de manera unànime i ha optat per aplicar els agreujants de parentesc i de discriminació de gènere. Els fets van passar el desembre del 2022, quan l'home va assestar diverses punyalades a la seva dona, que estava embarassada de 8 mesos. Els dos fills de la parella, de 14 i 13 anys, van presenciar els fets. Una vegada llegit el veredicte, el fiscal i l'acusació popular han mantingut la petició de 22 anys de presó per l'assassinat i 6 més per l'avortament provocat. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. I el Tribunal Suprem demana retallar els terminis judicials en els casos d'eutanàsia per evitar que el patiment no s'allargui de manera innecessària, tot just en un moment que el Congrés dels Diputats tramita una reforma a la llei per reduir els temps d'espera. Pau Alemany, bona tarda.
6: Bona tarda. El cas que ha motivat la sentència del Suprem és el d'un home de 55 anys que havia obtingut l'autorització per a rebre l'eutanàsia després de patir greus seqüeles arran de diversos ictus i infarts. El seu pare va recórrer la decisió davant la justícia i va aconseguir paralitzar temporalment el procés. El Suprem demana que la nova llei que s'està tramitant simplifiqui el procediment i acurti els terminis. I és que la sentència també fixa doctrina sobre qui pot recórrer una autorització d'eutanàsia. En concret, el tribunal reconeix que una persona estretament vinculada al sol·licitant té legitimitat per impugnar la decisió.
3: Gràcies, Pau. Doncs això és tot de moment. Més informació al portal web rtv-baixa.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: Amb Xavi Freixas.
7: Hola, Picó!
9: Estan caient ruixats molt fort.
7: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
9: Sí, però estem a Catalunya
7: bon dia. I
9: estem en la tardor.
7: Bon dia.
9: Bon dia per algú.
10: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
11: Puc dir una cosa?
7: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Callol, director del diari de Girona. Sí, Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
12: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
7: Doncs moltes gràcies.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
13: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
14: El Pla B, amb Toni Marín.
13: Compromesos amb la bona informació.
14: Ràdio 4.

tercera hora de l'entrellat, just quan comença ja, la revetlla de Sant Joan. Són les 6 de la tarda, ja esteu sortint a tirar petards? Bé, si encara no, quedeu-vos, perquè ara riurem una bona estona. No tinc temps.

0: Volant. Pol Mallafré, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. Jo tenia ganes d'estar aquí.
0: Home, estàs molt emocionat.
1: Bueno, sí.
0: Revetlla de Sant Joan.
1: Revetlla, ja està.
0: T'ho estàs fent a sobre.
1: Ja la tenim aquí. Sí, sí. M'agradaria molt dir-te que no m'agraden els petards.
0: Però m'estaries mentint.
1: Però t'estaria mentint. Vale? És veritat que jo penso, jo he tingut animals, he tingut gossos, ho passen molt malament, i llavors, si fos per mi, i em posen a davant, em diuen, prohibim els petards per sempre. Jo això ho firmo.
0: Però...
1: Mira què et dic, però. Després, avui al vespre estarem els ulls en blanc amb una bossa gegant de fuentes i coses. M'agraden, prefereixo els petards així de llum i coses així.
0: Sí.
1: Que hi tirant coets i tirant, bueno, passant-m'ho teta.
0: Jo he de confessar que ho passo fatal.
1: Ah, sí?
0: Fatal. Em tenso, tal. És cert que quan veig els focs artificials de lluny i tal, penso, mira que mono, però de lluny.
1: Clar. Jo, mira, a nivell d'anècdota, t'explicaré una anècdota així ràpida. Jo quan era més petit, bueno, allò que fas, que tens els pepes o els xinos, aquests petardos que peten un poquet, però que peten, bueno, els més comuns, quan ets petit, que els vols ficar per fer explotar coses, no? Però jo els vaig posar...
0: Lo típic,
1: no? No, va, i llavors hi havia una... Com una ampolla de... Una garrafa tallada per la meitat, vale, en un parc, vale, que estava plena de merda a dintre, vale, com de... Saps aquesta cosa que ha plogut molt?
0: Sí,
1: però en veritat estava ballat i jo no hi tenia accés. No podia tocar la... És difícil d'explicar, però jo no la podia tocar. I estava com dintre d'una valla. I jo, des de dalt de la valla, vaig fer bàsquet. Em vaig encendre el petardo i vaig fer bàsquet a dintre. I llavors em vaig quedar al·lucinat veient com a dintre el petardo continuava com si tingués gas, com... I clar, estava a punt de petar. I efectivament va explotar i va anar tota aquella aigua plena de merda que portava, no sé, 2 anys allà, tota la meva cara. Perquè va fer com un efecte de canó cap amunt, en vertical.
0: I no et vas tallar.
1: No, era de plàstic.
0: Era de plàstic.
1: Era una garrafa de plàstic. Però em vaig flipar que es consumi... O sigui, l'aigua no el va aturar. Vaig tirar, va entrar dintre, com si fos una pastilla efervescent.
0: A mi em fa molta cosa.
1: I va explotar.
0: Escolta una cosa, has fet algun cim?
1: Bueno, m'encanta que em facis aquesta pregunta.
0: Clar.
1: No n'he fet un, Natàlia, n'he fet tres.
0: Tres?
1: Tres.
0: Sí, però si fa una setmana que no ens veiem.
1: Just acabo d'arribar de fer una travessa de muntanya que es diu Cavalls de Vent, Catalunya. Alguns ho coneixen.
0: Aquesta és important.
1: Sí, Cavalls de Vent, bueno, més que important és coneguda. Vull dir, sí.
0: Coneguda important.
1: No, sí, perquè important sona que hi ha com una mena de competició i té un prestigi. No, és coneguda, és popular, es fa bastant. Dintre del món de les travesses, que no es coneix ningú, llavors és popular, doncs, dintre de la gent que està una mica... Bueno, els que estem ficats, no?
0: I què?
1: Bueno, ha sigut increïble, no? No paro de pensar en aquelles muntanyes, no? No, la veritat és que, no sé, m'ho he passat molt bé, ha estat molt bé, i clar, llavors molava perquè podia fer 3 dels 100 cims. Els oients ara que ens escolten no saben, o potser que jo estic fent la llista aquesta dels 100 cims de la Federació Catalana i vaig fent check i ara ja em porto, gràcies a aquests, em tenia 29, ara en tinc 32.
0: Iep, aquí un salt important, eh?
1: Vaig fer el Coma Bona, el Penyes Altes del Moixeró i la Tossa, que queden per allà al Cadí, tota aquella zona, no? Al costat del Pedraforca.
0: Les cames com les portes?
1: Bueno, millor... Bueno, preguntem d'una altra manera, no? Sí, no sé, jo... Sí, molt bé. Les cames, molt bé. Els peus, perfecte. Les ungles, encara millor.
0: Ai, quina angúnia, no?
1: Sí.
0: Clar, t'has de posar...
1: Bueno, t'has de posar, clar,
0: tiretes o alguna
1: cosa. Jo em poso vaselina. L'altre dia vaig dir silicona, no. Jo em poso vaselina. Silicona seria un drama.
0: Una altra cosa.
1: Sí. Llavors em poso vaselina entre els dits del peu i tal, i després et poso els mitjons
0: i evites
1: tot. Evites totes les llagues, tot. Està, la
0: clar,
1: veritat
0: aquesta és molt bona,
1: bé. Clar, perquè pensa que fem etapes de... Han sigut 4 dies, etapes de 25 quilòmetres, de 18... Amb com,
0: quantes hores el dia
1: caminem? Amb 1.200 metres de desnivell, o sigui, una borrada. Són hores, depèn de com, 7, 8...
0: Oh, estàs allà...
1: Però estàs en un entorn increïble.
0: Doncs fas molt bona cara,
1: Ho hem fet amb amics, o sigui, estem allà tota l'hora fent el burro...
0: Fantàstic.
1: Clar.
0: I aquesta nit la revetlla,
1: amb
0: família, amb amics...
1: Sí, moltíssima... Sí, sempre amb família... I sí, bueno, amb família i amb famílies amigues. O sigui que sí, molt bé.
0: Perfecte.
1: Molt bé,
0: què
1: molt bé.
0: Què ens portes avui, que la setmana passada ens va encantar el test que ens vas fer de festivitats?
1: Bueno, aquesta vegada haig de reconèixer que repetim amb el format test.
0: Molt bé.
1: I...
0: He de dir que va agradar tant el de la setmana passada que encara se'n parla a la redacció.
1: Bueno, és que va estar bé. Jo m'ho vaig passar molt bé.
0: Avui repetim amb test.
1: Avui fem un test. Si la setmana passada fèiem el test per saber quina festivitat de l'any ets...
0: Sí.
1: Aquestes... Avui farem...
0: A veure...
1: un test per saber quin petard ets. Vale? La cosa va de...
0: Molt bé.
1: La cosa va d'explotar. Vale?
0: Jo sóc bastant petar. Petarda.
1: Ah, bueno...
0: Però...
1: Bueno, jo sóc molt de petar. Vull dir, jo a la mínima em diuen una cosa i pum, ja exploto.
0: Sí, eh?
1: Ja exploto. No, bé, bueno, cada dia... Anava a dir cada dia menys, però que és cada dia més. Però...
0: Com a bon senyor que va fent anys.
1: Sí, però sí, sí.
0: De metxa curta.
1: De metxa curta, sí. Però no, entenc que la calor...
0: N'ajuda.
1: Aquest juny que estem aquí finals de mes, estem tots col·lapsant i tal, bueno, sí, no?
0: N'ajuda. Va, quin però, bueno, petard ets?
1: Mira, va, vist l'èxit de la setmana passada, sí. Doncs això, no? I... vale, anem a veure quin petard és, vale? Jo el que faré és us tiraré tres situacions.
0: Sí.
1: I després et diré diverses reaccions possibles.
0: D'acord.
1: Vale? Això entenc que des de casa també poden jugar perfectament. Vale? O inclús des de dins del cotxe. Estiguis on estiguis, participa-hi.
0: És un bon moment per jugar.
1: Vinga.
0: Vigila amb el volant si estàs conduint.
1: Vale.
0: Vinga.
1: Primera situació. La primera situació és, estàs cuinant a la cuina amb tot el flow. Vale? Estàs allà dominant les distàncies entre armaris, amb els focs allà, a tres focs, cuinant, vale? Tancant els calaixos amb els malucs, tallant una mica de fuet, cantant, superbé, i pam, entra la teva parella.
0: Sí.
1: Vale? Ep, ep, ep, sona la música?
0: Sí, quin la tenim, la tenim.
1: Vale. És amb aquesta música, eh?
0: D'acord, estàs allà cuinant amb aquesta música.
1: Uah, estàs regalant, no? Vale.
0: Un planarro i entra la teva parella a la cuina.
1: Només fa això, entrar la teva parella a la cuina. Vale? La seva presència. Vale?
0: Clar, és que aquells que tenim la cuina oberta...
1: Ah, no? Jo també la tinc oberta, eh? També, tal, vale. Però, bueno, però hi ha una mena de barra i tal, és i llavors que... hi ha un sector, bueno, les rajoles... A mi s'acaba el parquet i la cuina ja rajola.
0: D'acord.
1: Llavors el terra ja indica quin és el terreny on estàs.
0: Clar, clar, és que jo ja m'he habituat a cuinar amb tot tipus...
1: Ah, és veritat, casa teva, clar, clar.
0: Clar, clar, llavors cuino amb el nen, amb la parella...
1: Bueno, direm que es posa al teu costat.
0: D'acord.
1: Vale? S'apropa molt a on estàs tu obrant i treballant la teva obra.
0: Perfecte.
1: Vale? Vale, llavors com reacciones? Tens l'opció A. Mira, ni te n'adones, ho deixes passar. Et sorprèn que a Ràdio 4 diguin que això és una situació per petar. No sé, que raro. Vale? L'opció B. Mira, calles, però rebufes una mica. Vale? Si et pregunta per on són les coses, no saps la resposta. Vale? Tires alguna indirecta, rotllo... Tu no estaves fent coses al menjador? Tu no estaves allà fent... No, si no passa res, no? Saps? Un petit... Vale. Opció C.
0: Una mica C. Actiu passiu.
1: Una miqueta. Ara ja, però ara ja una miqueta més, vale? Cada vegada va més. Opció C. Intentes que l'altra persona li quedi clar que t'emprenya. Claves els peus a terra i no et mous gens ni mica, vale? Ets com una estàtua. Mentrestant, vas dient coses que no penses per tal de pujar el to de la situació. És cosa meva o et flipa estar sempre al mig? Vale? Ja comences allò, dius, hòstia, tio, estàs ja pujant molt el to.
0: D'acord.
1: L'opció D. I l'última. Mira, agafes un got de vidre i el trenques brutalment contra la paret. Crides i dius que ja no pots més, vale? Que això sembla una casa de barrets, un hotel, això és campixa, vale? Poses la relació sobre la taula, vale? I amenaces amb deixar-ho tot. Ja n'hi ha prou.
0: Home, que només ha entrat a la cuina...
1: Bueno, jo dic...
0: Tu exposes diferents reaccions.
1: Sí, a veure, si ets així, pot ser que hi ha hagut moltes vegades que has dit que no podies més, vale?
0: Bueno, a tu et molesta, oi?
1: Tens un problema i ets un insuportable, evidentment, però bueno, aquí pot fer aquesta...
0: Jo sóc la... Ni me n'adono, ho deixo passar.
1: Tu ni te n'adones.
0: I em sorprèn que ara mateix a Ràdio 4 estiguis dient en directe que aquesta situació a tu podria fer petar.
1: Bueno, doncs jo sóc més de la B, eh? Jo sóc aquesta cosa de callar, rebufar, tirar alguna indirecta... Vale. Però bueno, va, anem a la següent situació.
0: D'acord.
1: Tens pressa, com sempre, vale? I has de treure diners d'un caixer automàtic.
0: Sí.
1: Arribes i davant teu tens una altra persona, una sola persona. Fas cua d'una persona, vale? I triga més d'un, dos minuts a fer el tràmit. Resulta que just avui volia imprimir certificats, activar protocols, vale? Volia fer de tot aquesta persona amb el caixer. Vale? Menys treure diners, tot. Volia sol·licitar una hipoteca, vale? Treure's el títol de la seva carrera universitària a través del caixer. Volia fer de tot. Vale? I tu et vas posant allà nerviós, no?
0: Sí, això...
1: Jo a mi els caixers...
0: A mi també.
1: Vale. Diu, opció A, com reacciones? Mira, aprofites per observar el món que et rodeja. Bon moment per frenar i pensar en què petits som davant de l'univers. Bon moment per reflexionar.
0: Sobre la vida.
1: Vale. Opció B, calles però rebufes una mica. Fas sons molestos al seu clatell. Tires algun comentari a l'aire, tipus, hòstia, m'ha de tocar a mi sempre a mi, això? I ho dius al volum just, que potser t'escolta o potser no t'escolta.
0: Al límit, al límit.
1: Jo sóc un mestre en això, vale? Bueno, crec que sóc un mestre. La meva filla cada dia em fa...
0: A mi m'agrada, fer-ho. Jo... L'altre dia em vaig discutir a la cua del supermercat, perquè estava... Saps quan fan la una única cua?
1: Sí.
0: Has de respectar aquella única cua.
1: Clar.
0: Doncs va haver-hi un personatge que va decidir que no.
1: Que no.
0: Que si no hi havia cua, per què havia de fer cua? I jo, és que sí que hi ha cua. I quan estava pagant, dic... Bueno, em va fer molta ràbia.
1: Home,
0: i vaig dir una d'aquestes així de... Estarà content, aquest, eh? Estarà content.
1: Estarà content. No, és que fa molta ràbia.
0: Que hi havia gent gran.
1: Molta ràbia,
0: home,
1: molta ràbia.
0: Per favor.
1: Jo, a mi m'agrada molt això, doncs, dir-ho com el volum just, de dir, si em sent, doncs, bueno, això que s'endú, no? Si no em sent, no passaria res.
0: Allò
1: si
0: que només, no m'enduré jo.
1: Allò que no m'enduré jo. I també m'agrada com si hi ha una audiència, si em senten altres persones, si tinc algú darrere també fent cua...
0: Una mica de claca millor, també va
1: exacte,
0: bé.
1: Millor que m'escolti el darrere de pala, perquè estaran d'acord. Hòstia, m'ha tocat el tonto,
0: total.
1: O sigui, perdona, treure el diner, és que és un moment. Bueno, en fi. Opció C. Activem ara sí passivo-agressivitat. Vale? Li preguntes si necessita res. Vale? Perdona, et falta res? Que porta allà 3 hores en el caixer. Bueno, i li dius, clar, si vol ajuda d'alguna manera. Diu, i si en té per molta estona, que per tu, que no passa res, que pots anar a un altre caixer superlluny encantat. Vull dir que no,
0: sí? És per tu, és per mi.
1: Jo si vols t'ajudo, perquè no tinc problema, que hem d'anar al caixer de l'altra punta.
0: Opció D.
1: I opció D. Li agafes el cap i li estampes contra el mateix caixer. Vale? La màquina li llegeix els ulls i llavors comencen a sortir bitllets a dojo. Vale? Li deixes algun a la seva butxaca, t'agafes el que necessites i marxes mentre darrere teu el poble s'aglutina desesperat, caçant bitllets que sobrevolen a càmera lenta. Vale? Se senten sirenes de la ciutat sense llei.
0: Déu-n'hi-do.
1: Què?
0: Jo sóc la B.
1: Ah, la B. Sí,
0: sí, rebufo una mica aquest comentari que no sé si m'escolta o no.
1: Aquí coincidim. Vinga, va, anem a la situació 3.
0: Home, aquesta és la mateixa cançó de la setmana passada.
1: Que... Cuidado que...
0: A veure quina situació.
1: Cuidado que no passi a ser la cançó que soni sempre, eh?
0: M'agrada molt.
1: Estic molt atrapat amb aquesta cançó.
0: És bastant de fireta d'estiu, eh?
1: Sí, és que és fantasia. Vinga, tercera situació. Diu, vas a la platja. Busques lloc per aparcar. Fa molta calor, no en trobes. Decidiu anar a un pàrquing. Diu que només queda una plaça i trobes que un cotxe, sempre molt més car que el teu, un cotxe de gamma alta, caríssim, vale? Veus que ocupa, de manera francament simètrica, dues places del pàrquing.
0: Oh! Bueno.
1: Bueno, silencis de...
0: Quina ràbia.
1: Quina ràbia, vale? Bueno. Mira l'opció A. Mira, entens que a la vida hi ha situacions per tot i segurament tindrà la seva explicació. Potser una persona amb discapacitat necessitava sortir del vehicle i demanava més espai per obrir portes i moure's per la vida. Cap problema. Continues buscant i creus que ha sigut una bona oportunitat per créixer i conèixer-te millor a tu mateix.
0: No seré jo.
1: No. Opció B. Li fas una foto i ho publiques als teus mejos o closets, vale? com se li digui avui dia, vale? Als mejores amigos d'Instagram. Vull dir que ho publiques així com en privat, als cercles privats de les teves xarxes. Després, pels DMs, als missatges directes, en privat, vale? Ho critiques i insultes molt fort al propietari imaginat del cotxe. Vale? Queda en un entorn, és a dir, que fas com una denúncia com privada.
0: D'acord. Vale?
1: Opció C. Baixes del cotxe buscant alguna explicació. No la trobes. Decideixes escriure una nota que li deixes a l'eixugaparabrises. La nota està plena d'ocurrències boníssimes. Així que li fas una foto al cotxe i a la nota i ho publiques a Twitter i Instagram. La cosa es viralitza fort. La gent acaba localitzant el malparit. Durant una setmana el tio viu un autèntic infern. Una setmana i llestos, eh? I al cap de 10 dies ja torna a aparcar com sempre. Cap lliçó apresa.
0: És que això, és que hi ha molta gent que aparca fatal.
1: És que...
0: Si tu haguessis aparcat una mica bé, hi cabríem els dos.
1: Però és que, a més, ho vaig a dir-ho, sempre és un BMW. Ja està, vale? Sempre, sempre és un BMW. Ja està, vale? És que és així. Que els que no posen intermitents, BMW. Els que... BMW. És que no falla.
0: Ostres, ja m'hi fixaré.
1: Sí. I els que t'adelanten per el costat que no toca...
0: BMW, també.
1: No, aquest ja és el... Ah. Et dic el model, el Golf. Aquest és un Volkswagen Golf. Els golfs sempre fan això. Fixeu-vos-hi, Catalunya. Creuen que poden adelantar. Però bueno, és igual. Un dia parlarem de cotxes.
0: Vinga, l'opció D.
1: I l'opció D, l'última. Diu, pares el cotxe, vale? Veus allò? I diu, el primer que fas és frenar parar el cotxe i t'encens un cigarro mentre penses els següents passos. De fet, els tens molt clars. Vas al teu maleter i pilles una barra de ferro il·legal a molts països i li rebentes el cotxe, vale? Encara et queda gasolina en un pot. Buides la garrafeta per la muntanya de ferralla que has deixat, que és ara el cotxe, i li llences el cigarro i explota el cotxe. Tornes a marxar a càmera lenta.
0: No és l'opció més recomanable.
1: No, però bueno, aquí se li pot girar molt.
0: Doncs mira, saps que...
1: Què?
0: És que jo no faria res, jo faria la A.
1: Faries la A?
0: És a dir, no m'ho prendria bé... Però tampoc No, doncs potser la B. La B.
1: Jo bastant bé, també.
0: Jo la B.
1: Jo bastant...
0: El, no, no, el jo... meu Instagram.
1: No, jo sé, jo sé. Sí.
0: O la C, la C.
1: Jo, si m'emprenya molt, ho publico a Twitter, sí, directament. Sí que potser la matrícula la borraria. Jo borraria, sí, la matrícula, sí, però el publicaria. I diria, mira, aquest cotxe, mira el que ha fet.
0: Jo estic entre la B i la C.
1: I la gent, si el poden localitzar i senyalar-lo, una mica d'escarni, està bé, sempre. Bueno, doncs ja està. Doncs ara anem a descobrir qui ets, qui sou en relació a la majoria de respostes.
0: Quins petards som? Perfecte.
1: Vale. Llavors, si la majoria és una opció A, vale, doncs de tots els petards que hi ha, de totes les opcions pirotècniques del mercat, tu ets la metxa taronja. Vale. De les opcions descafeinades 00, no ets ni una bengala.
0: Boníssim. Vale?
1: Promets moltíssim i sempre et consumeixes molt ràpid. Això sí, ets una part important de la celebració. No fonamental, però sí important. Vale? Ajudes molt a fer de la nit una cosa més agradable. Oi. I lliure de cremades.
0: Molt, o sigui, bé, que està bé, està molt bé. Molt bé.
1: Molt a favor dels metge
0: taronges. Molt a favor, vale, del metge taronja. Això ho podríem incorporar en el llenguatge habitual. Ets, sí, un metge taronja.
1: Ets un metge taronja.
0: Ets un metge taronja.
1: I aquesta cosa, part fonamental, però no necessària.
0: Que no la lies, no ets dels que la lies, sí, però sempre, sí, estàs bé.
1: De fet, tots sabem qui del nostre grup d'amics és el metge taronja, sí, no?
0: Sí, total.
1: Tu ets dir, és el metge taronja, un tio maco, tal, però metge taronja, no? Bueno, va.
0: L'encantador.
1: L'encantador, sí, totalment. Llavors, va, si la majoria de respostes han sigut l'opció B, ja us ho dic ara, que sou les bombetes. Sou les bombetes, vale? Possiblement la millor opció de tota l'oferta pirotècnica. Caus molt bé als infants i als moderns. Formes part de l'equip de so i foc, però ets molt discret, o molt discreta. El teu gust per rebufar les situacions merdoses ens indica que vols dir la teva, però tampoc vols aixecar massa polseguera. Invites a xerrar i al debat, però sempre des d'una posició de cordialitat. Mira de fer carrera en política.
0: Vull dir que
1: allà pots fer alguna cosa.
0: Boníssim.
1: Vale, llavors, després en tenim l'opció C.
0: Sí.
1: L'opció C, ja ets clarament una font, una fuente d'aquestes, un volcano, sí, una coseta d'aquestes, unes abelles...
0: Sí, que quan... Cada vegada fan més figa,
1: sí,
0: les fonts aquestes. Fan... I ja està, que és com... Ostres.
1: N'hi ha una que fa només com foc d'encenedor. Fa...
0: Total.
1: I es queda allà... És
0: una llufa.
1: Sí,
0: és una cosa tremenda.
1: Sí, la veritat. I, doncs, ja t'ho dic ara, ets la font, vale? Ets una fuente, vale? Un volcano d'aquests. Vale? Una mica castell de focs, vale? T'encanta donar la nota, que se't vegi, que se t'escolti... Se't veu de lluny. Quan arribes al sopar, la gent, que ja és a taula del menjador o del pati, ja et reconeixen per dos motius. Perquè arribes tard com la diva que ets, i sobretot pels crits, perquè no saps parlar fluix.
0: Boníssim, vale? Boníssim.
1: I l'opció D, l'última, us podeu imaginar, ets clarament un problema per la societat. Ets un supergato, un supertrueno, un superpolicia, digue-li com vulguis, vale?
0: Hi ha un petard que es diu superpolicia.
1: No sé si me l'he inventat, aquest, però...
0: El supertrueno em
1: podria
0: sona.
1: Podria ser superpolici, no? Superporres. Super, ets un super d'aquests que, bueno... Que...
0: Fora de lloc, aquest,
1: tot, molt fora de lloc, opcions, vale? Encara que pensis que sí, ja et diem que no... No tens massa control sobre les teves emocions. Ets un perill i segurament hauries d'estar prohibit, vale? Tant tu com els petardos aquests que responen a una masculinitat tòxica cada dia més caducada. Vale? Vull dir que hi ha aquest rotllo, no?
0: Tu no ets un super trueno ni un super gato, però algun en tiraràs aquesta nit o no?
1: No. Jo, els que peten fort, no. Jo, com
0: ja m'has dit que eres aquest de,
1: jo, tipus com a molt, a mi m'agrada la caixa de xinos, pepes...
0: Què són els pepes?
1: Els pepes són aquests, els verds, tenen el nom, tenen un altre nom. Des de
0: fa. Vale, els que són més allargadets.
1: Els,
0: sí,
1: més,
0: sí,
1: allargadets.
0: Sí.
1: Verd, allargadets, sí, aquests. A mi m'agrada tirar, bueno, fer cosetes, no?
0: Molt bé. Allà... Doncs que tinguis molt bona revetlla, Pol.
1: Bueno, igualment, Natàlia, espero que t'ho passis molt bé, també. I,
0: jo bastant mitja taronja.
1: Mitja taronja, no? Low, sí, profile, sí, bon rotllo, sí, una mica de cava...
0: Que avui amb les criatures, que tothom s'ho passi bé, que ningú prengui mal.
1: Que ningú prengui mal.
0: I ja està.
1: Bueno, màxima precaució. Bueno, les bengales també estan molt bé, aquesta cosa de...
0: Sí, però vigilem.
1: Bueno.
0: Jo pateixo fins i tot amb les bengales,
1: també
0: tu pots creure?
1: Mare de Déu.
0: Jo pateixo. Una nit com avui pateixo, però ens haurem de passar bé.
1: Ens ho passarem molt bé.
0: Pol Mallafré, fins la setmana que ve.
1: Pues, molt bé, moltes gràcies, que vagi bé.
0: Adéu.
2: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: Bona tarda, Albert Fernández, benvingut de nou.
1: Hola, bona tarda, com esteu?
0: T'estàs preparant per la revetlla?
1: Sí, estic preparat per, sobretot, protegir els meus animals domèstics.
0: Home, molt
2: bé. Pateixen molt.
1: Sí, i a més tinc el de la veïna també, són tres gats.
2: Carai, ja. Estàs avui de mainadera.
1: Sí, aviam com s'ho prenen, però és que, o sigui, quan surt una torrada pel matí de la torradora, salten
0: també?
1: Disparats, tots
0: oh,
1: tres, imagina't amb els petards, saps? Senten una cosa remota aquests dies i ja,
2: ai,
1: ja flipen. O sigui que farem una mica de festuqui a casa, de posar el silló música als gats.
0: Molt bé.
2: Mira, sí. Abans l'Àlex Salmon ens explicava que ell, quan tenia gossos, els tancava en una habitació amb bac.
0: Sí. Uh-huh. Els posava la música ben alta de volum
2: per aïllar-los.
1: Clar, cadascú sap els seus animals. Està clar que si els hi poses una mica de música o alguna cosa que hi soli una mica el so, genial. Els meus, jo crec que deixar-los sols no els hi mola. Els hi mola, són com gossets, que els hi mola estar al costat meu. Per tant, jo em quedaré, que hi ha plans por ahí. Vindràs a sopar? Bueno, a sopar jo crec que no, saps? Ja ho
0: ja
1: veurem
0: veurà,
1: després.
0: Ja es veurà.
1: Sí, sí, sí.
0: I la pregunta random la tenim o no?
1: Vale, sí, clar, com que el Pol us ha estat parlant molt de coses de petards i tal, us deixo triar. Voleu una pregunta random, de petards o d'una altra cosa?
2: D'una altra cosa, sí.
1: Més random. Vale. Molt bé, com sortiu del doomscrolling?
0: Què és això?
2: Doomscrolling? What?
1: Oh, hòstia. So what? No saben el que és el doomscrolling. Home, és una de les paraules d'estes noves que més es fa servir, que és quan estàs scrollejant, és a dir, avançant per la pantalla en vertical del teu mòbil,
0: sí.
1: I doom és de condemna, no? Condemnat a mirar això ad infinitum. Això ara he fet servir llatí en comptes d'anglès modern. Com sortiu quan us enganxeu a vosaltres mateixes que esteu amb el mòbil mirant sense
2: terrible.
1: Cap objectiu? És complicat, això?
0: Sí. No
2: jo surto quan m'enfado i a mi mateixa, la tia, què estàs fent? O sigui, portes 35 minuts aquí no mirant res i pensant, aquest. O sigui...
0: No, jo no tinc sortida.
1: No surts?
0: Jo continuo allà.
1: A mi em passa que surto, a veure si us passa això, de vegades surto i dic, què fas, tio, que estàs aquí mirant aquí el TikTok?
2: I al cap de 5 minuts tornes.
1: I, no els 5 minuts, surts de l'aplicació del TikTok, Instagram, whatever, i tornes a entrar.
0: Sí.
1: Dius, però home, estic malaltíssim. Vull dir, que m'ingressin. És heavy, això?
0: Així és.
2: Això és molt fort.
1: És molt dur, és molt dur. Bueno, en tot cas, ja sabem el que passa avui. Estem, no?, abans de... A poques hores del solstici d'estiu, de les fogueres... Bueno, en què estem aquests dies? Què és el crucial, supercrucial, a les nostres vides? Ah, doncs mira, ha sortit el casual. Està bé.
2: Val.
1: Està bé.
2: Això és com una ruleta russa.
1: Doncs estalviem el crucial. Potser he posat els defectes... El crucial seria que ens morim de calor.
0: Clar.
1: I el casual, doncs, també, correcte, heu pensat bé. Buscar paratges on imperi el fred, la neu, envoltats de mar o aigua, però sobretot una cosa gelada, ben gelada. Us diria que avui podríem buscar refugis climàtics a la pantalla amb la idea de resistir les altes temperatures, però només us faré com un petit tràiler. I el petit tràiler és un miniconcurs. Aviam si, per començar, premi a qui endivini on sona això o què és això.

0: La sintonia d'una sèrie.
1: Vale, home, vale.
2: Molt
1: vale.
2: Bé, Samantha no, Vilà.
1: Bueno, clar, això s'havia de dir. Primera aproximació bona és una intro d'una sèrie, els crèdits d'introducció d'una sèrie.
2: La sèrie és antiga.
1: És antiga, és molt antiga. Superantiga, de fet. Es va estrenar el 1990 i va tenir unes 4 o 5 temporades. No sabeu quina és, eh?
0: Jo no, no. L'he vist. Si no, me'n recordaria d'aquesta cançó.
1: Es diu en anglès Northern Exposure. Northern Exposure, en castellà res a veure. Doctor en Alaska.
2: Oh! Ai, clar, home, clar.
1: La teniu a Filmin, qui vulgui buscar refugi nevat en les muntanyes d'Alaska als anys 90. Jo és el que m'estic dedicant. En tot cas, aquests refugis climàtics a la pantalla ens el deixem, perquè jo crec que hauríem d'estar en l'inevitable avui, que és la calor i la festa de Sant Joan, la revetlla.
2: Sí.
1: Què us sembla si ens muntem una listening party per a la revetlla del 2026?
2: M'encanta.
1: Mentre algú a casa prepara les amanides, posa les copetes i gots de cartró...
2: Jo acabo de rebre ja un WhatsApp de Natàlia, t'estem esperant.
1: Clar, clar. Doncs, mira, i algú a casa...
0: Que mentre... 28 minuts.
1: Clar, mentre fem la ràdio i algú està penjant garlandes, deixant a refredar el cava i la coca, o ja directament se li embala mà i es lia a tope amb les proporcions dels mojitos, no? Pot ser que hi hagi algú ja així d'emocionat a aquestes hores de la tarda, 6:32. Nosaltres ens fem amb l'aparell de música, no? Amb l'altaveu, amb sí, el que sí, hi hagi sí, per allà, sí, sí, sí. I ens dediquem a animar la festa DJs i reines.
2: Perfecte.
1: Això farem. Perquè sí, estimades, arriba l'estiu, el bello verano, i qui més qui menys li bull la sang i li entren les ganes de festa.

0: Aquests us sonen, els Family, es deien, amb El Bello Verano.
1: Aquesta frase
0: és preciosa.
1: És preciosa.
0: No es pot començar amb una cançó enyorada i somiadora d'estiu. Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invierno, de volver a nadar en el mar, de soñar el verano en el que fuimos novios y poderle cambiar el final.
1: Oh. ¡Quina maravilla!
0: Poetas Javier Aramburu i el Iñaki Gamecho Goicoechea, a l'oro, que eren aquest duet de Donosti, els Family, que, bueno, quan encara no hi havia un indie així una mica més sintètica en les nostres terres, ells es van fer amb l'ideari d'uns New Order o d'aquella, tota aquella moguda anglesa, i el 1993 van treure aquell disc, Un soplo en el corazón, que ara es recorda com una cosa mítica, especialment amb cançons com aquesta, El bello verano. No sé, mira, aquesta és la primera que m'ha vingut al cap, que em va venir quan vaig pensar que faré una listening party de Sant Joan, no? Ja que vaig per la tarda de la Revetlla.
2: Va.
0: Però podem seguir la nostra llista sobre això, estiu, focs artificials, tota mena de flames, no? Que vingui l'escalfor per la música i no per els termòmetres. Aviam, posem que es crema alguna cosa amb tanta pirotècnia. Doncs nosaltres cantem We Didn't Start the Fire.

0: El Billy Joel amb aquesta cançó de 1989, We Didn't Start the Fire, Nosaltres no vam començar el foc, que en realitat no parla de que s'hagi cremat res, sinó més aviat de certes espurnes creatives, revolucionàries, polítiques, errors històrics que venen de fa temps, no? En la cançó, que és això que va fent en els versos, va dient un munt de noms d'esdeveniments, de noms propis, i fa una llista cronològica ràpida de 119 esdeveniments culturals, polítics i històrics que abasten des de 1949 fins al 89. Ell parlava que les generacions més joves, a finals dels 80, ja es queixaven de que no passava res en la seva època i que ells no havien fet res, però hi deia que sí, que sempre hi havia alguna cosa. I el foc, en aquest cas, és una metàfora de la constant turbulència política, social i cultural de la història en global.
1: Ai, que bé que ens va avui dia, la veritat.
0: Mira, aquesta cançó, amb aquests versos tan encesos del Billy Joel, m'ha portat a una altra, que és més o menys de la mateixa època, que la sentirem ara, que és què passa quan és el teu llit el que està cremant. Ara veureu el mix. No, estava...

0: és increïble. How can we
1: dance when I'm looking for mira, mira.
2: Però escolta una cosa.
0: Aquest és un molt... hit de la meva adolescència.
1: Molt fan, la Samantha. How can we sleep while the beds
2: are burning? Molt bé.
0: He saltat molt amb aquesta cançó, Albert.
1: Brutal, no, aquesta cançó? Jo era petit quan la van treure els Midnight Oil el 1987, Beds Are Burning, i és això, la lletra és l'exigència. Clar, també sembla una cançó que parli de penya que va catxonda, no? Els llits estan en flames, no?
2: Bueno,
1: i a més, és una mica sexy, la cançó.
2: Sí, no era molt eròtic.
1: Clar, aquests australians, els Midnight Oil, que ja el nom és brutal de la banda, o sigui, oli de mitjanit, no? I la lletra de Beds Are Burning és una exigència de justícia i restitució dels drets per als pobles indígenes aborígens d'Austràlia, criticant el desplaçament forçat i el robatori de les seves terres, perquè en aquella època les poblacions natives van ser expulsades dels seus territoris tradicionals al desert per donar pas a l'agricultura i la minoria, i és això, parlar dels land rights, no? dels drets a la terra, i és això, diu coses com ha arribat el moment de dir que el just és el just i pagar el lloguer és pagar la nostra part. Total, que diu això, com podem dormir mentre els nostres llits estan cremant, simbolitzant la urgència i la necessitat d'actuar. Bueno, no sé, jo quan penso en cançons que parlin del foc, sempre penso en aquesta de Beds Are Burning, perquè té alguna cosa així de molt urgent, la cançó, d'entre sexy, però en realitat super reivindicatiu, que, no sé, és brutal. Bueno, aviam, ara estava pensant que potser ens està quedant una cosa una mica viejuna, ja, tot això, el Billy Joel i els Midnight Oil.
3: No, no sé, està bé.
1: Està bé, no? Bueno, però i els altres, els de El Bello Verano, saps? Potser alguna cosa més actual i també en català,
3: sí.
1: Que en diran
3: home,
1: no, Albert Fernández de la República, castellà,
3: total.
1: Anglès, què passa? Australians sí, catalans no. Doncs mira, us he fet un català mix,
3: yes.
1: Vale? Us poso bocinets de diverses cançons que tenen a veure amb l'estiu, amb els foguejos, no? I no sé, és que la cosa és no, intentant no caure en els hitets de sempre. Facilíssim, no? L'amor fa calor, Renaldo i Clara,
3: quina
1: el tercer
3: fantasia.
1: Disc de la lleidatana Clara Vinyes, el seu gir, el pop sintètic i el seu gir definitiu, i un encís de single que ens enamorava des del primer segon, el 2020, però clar, després hi ha la frase més famosa del s'último. I amoro de calor.
3: Sí.
1: Vale, aquesta era fàcil, però encara més fàcil de caure en el hit català i cançó de l'estiu per excel·lència dels darrers temps aquí en català.

0: més fa dies de trena, tanta calor.
1: Si sí, tens el cabell llarg, la trena,
0: sí, sí, no em trec la trena, jo.
1: Figafalaues, la Marina està morena, però tenim encara coses més potents. Si volem, li podem pujar els decibels i buscar d'aquesta Marina que està morena a Els Pirates del Maresme, al Valle Valle, amb MGT, Los Socis i Bex Nil. Ja veureu, ja veureu, ja veureu.

Fotent el canso pel poble. Increïble, el Víctor Ballesteros Fernández, el Valle Valle de Montgat, que és el rei del macarrisme català. És un crac, aquest tio. I clar, si tenim els marismes del Maresme, l'altra cosa seria pensar-se que Barcelona és una illa tropical.

0: super encert, aquesta cançó de la Su amb el Carlos Sadness.
1: A més, són supercol·legues, són tan macos. El Barcelona
0: Tropical. Jo trobo que és quan vols fer un hit d'estiu i et surt així de bé.
1: Sí.
0: A més, la lletra és brillant. Això, bueno, és hedonisme pur, la cançó. Apel·la això de sentir-se a Hawaii, a la teva ciutat. Però diu coses com que el magma, els coloms i els tucans estan fent l'amor. Bueno, té com aquesta cosa d'estampes urbanes i apel·la això, a buscar l'estiueig encara que estiguis dins de la ciutat.
2: Sí, senyor.
0: I també és una cosa això de buscar molt el romans i diu estan fent l'amor, que és el que hauria fet tothom. És clar, molt bonic. I la Su, jo crec, bueno, a banda que és bona tia, canta excel·lent. El Carlos Sánchez no el conec, però la Su s'ho mereix tot.

0: En definitiva, que tenim mil opcions si busquem el hit de l'estiu català. A mi m'agrada molt pensar que podem apel·lar a certs racons de la nostra costa, com aquesta noia, que jo diria que és de les noves sensacions del pop català, es diu Maig, com el mes.
1: Sí.
0: No sé si la coneixeu. Ha estat a Primavera Sound, Samantha?
1: No. És molt, molt guai.
0: Molt bé, doncs la Maig vol que els estius siguin a Cadaqués.

0: Amb aquest tipus de cançons més estiuenques descobrim el background, diguéssim, més pijo de l'escena musical catalana, sí. Perquè la Maja Cadaqués, els Figaflaues tenen una cançó que parlen de llançar, ja. El Sidonia Port Lligat, que ningú va a Lloret?
1: No,
0: o què
1: no,
0: passa?
1: Sembla que no. Bueno, el Maresmal defensa el Vall a Vall, eh?
0: Ni la Costa Daurada, saps? Sí, tothom sí, sí, sí. Cap a la part més pija de la Costa
1: sí,
0: Brava.
1: Sí, i de fet, aquesta noia, la Maig, de nom Maria Solà, té molta imagineria estiuenca al seu repertori. Té una cançó que és Contes d'estiu, té una altra que és Tres estius més, té Jugar amb foc, i és això, aquí demanar això, que els estius siguin a Cadaqués i descobrir si ets del Girona o culer, no? En tot cas, fa gràcia, les lletres de la Maig sempre les veig una mica forçades alguna rimes, però a nivell d'orfebreria musical, aquest pop sintètic també, jo crec que té molt encís i en aquesta cançó que, bueno, que ja diuen que la Maig és el recanvi del recanvi generacional, que és com la nova de la nova, no? Que ja és la més jove que la Julieta, més jove que jo que sé. Doncs a mi m'agrada que el videoclip, que és encisador, com et pots imaginar, una noia ben guapa que és la Maig, en la platja, en una cassona i a Cadaqués, prenent-se una copita en la terrassa.
0: Casa en flames.
1: Podria, sí, exacte. Casa en flames total, anunci d'aquella cervesa. Però l'ha dirigit ella, que està bé.
0: Ah, molt bé.
1: Són com sí. Les estampes típiques que et gravaria la teva parella, doncs sí. Es veu que l'ha dirigit ella, el vídeo.
0: Com la Venus, que sí. També fa ella els vídeos.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Ara, qui acaba de treure la cançó ideal en català per aquesta revetlla és la nostra estimada Anna Andreu i es diu, ni més ni menys que Focs Artificials.

0: Quina preciositat! Ja,
1: l'Anna Andreu, que ens regalava aquest diumenge passat una joia estiuenca per recordar que és la seva versió de Focs Artificials, de l'Antònia Font, junt amb el productor i guitarrista Jordi Matas. Ja veieu que és una versió sensacional, que la va gravar en directe amb el Joan Pons, que ja sabeu qui és, el petit de Caleril, allà a l'estudi teatre de Caleril a Guissona. Increïble la cançó d'aquest Sant Joan, sens dubte, per sempre. I si busquem la cançó típica de l'estiu en castellà, ens està quedant bé, no? La llista de tenir moments tranquils, moments
0: més enllà. Ens estàs donant a més moltes idees.
1: Vale, però si diem un hit pop en castellà, ja m'imagino la que teniu en ment. Clarament, és Escuela de Calor, dels Radio Futura. No seré jo qui us negui que és un himne per a la posteritat, però sí que us vull dir que en aquell mateix cançoner d'aquell disc que es deia La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un disc de 1984 que diu la llegenda que és el segon, però ells reneguen el primer, que era música moderna, diuen que aquest és el seu primer.
0: Ah, mira.
1: Vale? Doncs hi havia moltes altres referències hot i ritmes que apel·len a l'estiu i a les altes temperatures. Per exemple, aquell disc l'obrien amb Tormenta d'Arena i després sentíem una altra cançó, que és aquesta que ja estem sentint, que és La Secta del Mar, que té una lletra preciosa. Sí,

Preciós, sempre a l'Auxerón, inventant-se històries i mites del mar. I després aquell mateix disc que acabava amb Semilla Negra, que és una cançó amb uns ritmes tropicals caribenys sensacionals, que és aquesta que sentim ara de fons. Però sí que us volia dir que a mi hi ha una cançó que apela a temperatures que potser la teniu més oblidada i a mi em fon, em desfà del tot. Aquests dies que mirem tots els termòmetres sempre estarem pensant, uf, tant de bo no arribar als 37 graus.

0: evidentment, 37 graus externos, perquè són els externs, són els nostres, i és el que apela a, en aquesta cançó de 1987, el Santiago Cerón, des del disc La Canción de Juan Perro, que és increïble, i que parla d'una trobada amorosa tòxica, també enmig de carrers i paviment, totalment en ebullició. Us deixo la última i us deixo dues, per si després us dona temps a punxar-les.
1: Ah,
0: no? Que jo ara haig de marxar corrents. Us poso, és que tenim moltes cançons d'estius, però jo, hi ha una que em sembla increïble, fàcil de sentir i difícil d'empensar, i que parla de l'estiu cruel. Quan l'estiu es torna cruel, doncs això és el que cantaven fa molts anys les Bananarama.
1: Bananarama, mare meva.
0: Sí, m'he anat molts als 80, aquesta és del 83, però és que és una cançó tan preciosa.

0: Una cançó que parla de quan et quedes abandonada a l'estiu a la ciutat i la persona que t'estimava s'ha marxat, parlar sobre la solitud i l'asfíxia durant l'estiu. Una cançó que, si no l'heu descoberta, jo, bueno, me la poso en bucle i quan arriba l'estiu encara més. I és una cançó, jo crec que, d'aquelles immortals, perfecta per obrir i per tancar una revetlla, Sant Joan.
1: Doncs Albert Fernández, bona revetlla.
0: Bona revetlla.
1: Adéu.
2: Oh, tu, ventre de tots nosaltres, claustre angelical on ha abrigat el cavall blanc de nostres gens, clavar Sant Jordi les seves llances. Tros estimat i fecund on els han deixat plantades cascuna de les seves ànsies, cascun dels seus alers vivificants, cascuna prodigiosa flama.
1: Doncs ara els volem parlar del Festival Rizomes.
3: És un cicle de concerts que neix i mor un cop l'any en una plantació de pollancres a la Cellera de Ter, Girona, un espai multicultural efímer que busca ser un punt de confluència entre les noves i les velles maneres de fer. A partir d'aquest divendres i durant tot aquest pròxim cap de setmana, música, arquitectura efímera i arts visuals es donen la mà.

0: Si hem començat aquest espai escoltant a Pau Riba i l'orquestra Firelutxera, estem escoltant a Ralph Dumas i la Copla Sant Jordi, que seran alguns dels caps de cartell d'aquest festival. També hi podrem veure, per exemple, en Pau Figueres Trio.
1: I en parlem amb Guillem Poblana, és arquitecte, és paisatgista i un dels organitzadors d'aquest festival. Guillem, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Guille, aquest divendres comença la 6a edició del festival. Esteu ja amb tot a punt?
2: Buah, estem en procés de construir-lo, perquè com heu dit és un festival efímer,
1: sí.
2: Que estem aquí una setmana unes 130 persones construint aquest festival, o aquest espai de cultura, on fem això. Ens instal·lem una plantació agrícola, perquè al final és una plantació d'arbres, i el construïm amb el màxim respecte, amb la voluntat d'això, de després fer una petita festa de celebració, i aquesta festa de celebració s'ha convertit en un festival. Però no sabem molt bé si el festival és el muntatge o la pròpia festa del final.
0: És el que t'anava a dir, Guille, dic, la construcció està oberta al públic, també, o no?
2: La construcció està oberta al públic. De fet, cada any el que fem és obrir un programa de gent que es vulgui apuntar a ajudar-nos, i és superxulo perquè es creen com equips, amb líders, i llavors és superinteressant com a poc a poc la gent s'organitza, i veure tanta gent organitzada fent algo tan maco posa la pell de gallina, realment.
1: Clar. I les claus del Rizoma són el respecte pel territori, la música, les arts visuals, també l'arquitectura. Com sorgeix aquest cicle i què és el que reivindiqueu?
2: Bueno, una mica tot això neix de juntar-nos uns quants amics i amigues que vam estudiar formacions de tipus arquitectura, disseny, artistes, i vam buscar la necessitat d'un lloc on poder construir, i com la realitat del món és així, tot s'ha de pagar amb diners, l'últim dia ho obrim una mica i ho celebrem amb més gent, que amb la barra i una mica amb les entrades, poder pagar tota aquesta festa, no?
0: Clar, però
2: i aleshores, més o menys, n'és així.
0: Clar, però la necessitat de construir ens expliques, Guille, pel cap d'uns dies, de construir.
2: Sí, per al plaer d'intentar utilitzar les nostres mans i la nostra creativitat i poder, saps, treballar i interactuar amb l'espai sense que nosaltres mateixos siguem els clients, però també amb trencar-nos el cap, perquè d'alguna manera utilitzem materials del bosc i tots els recursos quasi venen de quilòmetre zero. Tenim una serradora a prop, és tota una pel·lícula que ve de quilòmetre zero.
1: Em pots posar algun exemple perquè ens en fem una idea del que aixequeu en aquest bosc?
2: Per exemple, un exemple molt, molt tonto és totes les barres del festival es construeixen amb bambú de la

0: tot, té, tot té una cura i una construcció que es veu molt artesanal i és divertit.
1: I quin paper hi té aquí l'arquitectura? Tu també ets paisatgista. Com intervé aquesta òptica en el territori?
0: Bueno, al final, el tema de que... Bueno, molts hem estudiat disseny. Molts cops a les escoles de disseny es queda molt amb el món de les idees i el fet d'aquest món de les idees, de saber dibuixar i tal, també de vegades tenim ganes, no?, de poder construir el que dissenyem. I llavors aquesta és la relació que es crea, no?, d'aquesta formació i de, bueno, i de com materialitzar-lo, no? Mm.
2: Pel que fa a l'ubicació, aquesta plantació de pollancres de la Cellera de Ter, aquesta és la sisena edició del festival, sempre l'heu fet en aquesta ubicació, l'heu anat canviant, per què heu escollit aquesta plantació?
0: Bueno, aquesta sempre, sí, hem escollit aquesta plantació perquè tenim la sort que el propietari ens dona permís per poder-ho fer, això és el més important. I, però també el xulo d'aquest contracte que signem amb el propietari és que la plantació ha d'estar, o sigui, ha de tornar a una millor condició. O sigui, no podem degradar la plantació.
1: Clar.
0: Per tant, o sigui, en termes de sostenibilitat, aquí complim força bé, perquè si tu, la teva feina és no degradar l'espai, sinó intentar pues, regenerar-lo, pues, evidentment estem intentant fer la feina el millor que podem. Així que sí.
1: I per quanta gent és el festival? Quants assistents teniu?
0: Pues aquest any esperem uns 2.000 assistents.
1: Doncs el repte de la sostenibilitat amb 2.000 persones, déu-n'hi-do.
0: És un pedazo repte perquè te n'adones que també no podem créixer gaire més. O sigui, ja hem trobat estant el tope plàstic del projecte. Però bueno, també és molt interessant fer com 2.000 persones de cop interactuen per primer cop amb un bany sec.
1: La gent igual no sap què és un bany sec. Si no te l'has trobat mai a l'audiència, els hem d'explicar el que és un bany sec, que és un lavabo on tu fas les teves necessitats, però després hi poses com... Què és el que s'hi tira?
0: Bueno, o sigui, un bany tradicional que fa, no?, utilitza el vector, l'aigua, com a vector de neteja. Mm. Llavors el que fa és aquell residu que genera l'ésser humà, el taca, o sigui, amb 8 litres d'aigua, una cadena, s'omple pues, tota aquella aigua, entre cometes, es contamina.
1: L'arrossega.
0: Clar, és un bany tradicional, no?
1: Sí.
0: I, en canvi, un bany sec el que fa és el que intenta és dir, vale, pues, tota aquesta matèria orgànica, que realment és un fertilitzant, pot convertir-se en un fertilitzant, el que fem és el compostem amb fusta. I aleshores...
1: Ah, i tires a sobre d'allò...
0: Exacte, tires serrín i llavors... Exacte, com entra un procés de compostatge, no fa olor. Estem molt poc acostumats, però és els banys que han funcionat.
1: I en lloc de tirar aigua i tires allò, tens un,
0: exacte,
1: no? Tens un pot allà amb serrín i agafes una miqueta, exacte, i el llences.
0: Exacte, i després també una part molt interessant, que també és, crec que també és tota la gent com es dutxa, tenim un canal de rec, llavors aquest canal de rec l'utilitzem per tenir unes petites bombes d'aigua que es converteixen en dutxes, i després tota aquesta aigua s'utilitza per regar els arbres.
1: Però hauràs de fer servir xampús no contaminants o alguna cosa
0: clar,
1: així?
0: Clar. Nosaltres oferim els xampús als assistents.
1: Veus?
0: Perquè és tot el rato el mateix. No podem, o sigui, no podem contaminar el bosc.
2: Clar.
0: Aleshores, perquè si ho empitjoréssim, la propietat ens diria que no seguíssim. I aleshores és aquest repte, però que és superxulo, perquè al final farà trencar-te el cap i dir, a veure, amb pocs recursos, com puc fer alguna cosa que sigui sostenible, no?
1: Clar.
0: I aleshores aquest és el projecte.
2: Clar, ara, Guille, ens estaves explicant com ho viuen els assistents, però com ho viuen els artistes que venen a actuar?
0: Bueno, els artistes també... Bueno, em dóna la sensació que és un lloc bastant interessant per venir, perquè tenim un superil·luminador que es diu Andreu Fabregas, que el que fa és utilitzar totes les estructures dels arbres, és a dir, tots els troncs, que al final són molts troncs un al costat de l'altre. Ens podem imaginar la típica plantació d'arbres i des d'allà despenja totes les llums. Llavors, de cop l'escenari pues, té un fons, potser de 50 metres, carregat de llums, penjades als arbres, i es crea un espai espectacular. Clar, un altre cop utilitzem un element de la natura per donar potència a l'espai i que es converteixi en algú molt especial.
1: Clar.
0: Si busqueu alguna foto, és brutal.
2: És espectacular, sí.
1: Sí, sí, i tant, sí, un planarro. I escolta, hem parlat molt de l'infraestructura en si del festival i la programació, quina línia seguiu?
0: Uf, la programació el que intentem també fer una mica és com una mescla total de molts artistes, perquè al final una mica és com el que defineix el festival, no? O sigui, al final es junten molts professionals diferents que no estan típicament relacionats al món dels esdeveniments per fer alguna cosa, no? Pues amb els artistes una mica també és una cosa supereclèctic,

0: que el que fem és pues, posar una mica de tot i que ho fa molt interessant, però va des de jazz, electrònica, una mica de guitarra flamenca, o sigui, una mica de, és un viatge per diversos tipus de música, que també ho fa, crec, interessant.
1: Clar. I gran actuació aquest divendres a 8:15 del vespre, concert inaugural de l'orquestra Fireluce.
0: Sí, que a part és una orquestra local, ens fa molta il·lusió.
1: Ah, que
0: bé. És una orquestra de la comarca i ens fa molta il·lusió també com reivindicar pues, altres models que també aposten, no?, per la cultura local i que potencien també pues, altres esdeveniments grans al món rural. Llavors hi ha aquest doble vertent.
1: Escolta, tots són virtuts, eh?
2: Sí, sí. Bueno.
1: Festival Rizomes.
0: Sí.
1: Ho dic bé?
0: Sí, és sí, perfecte.
1: Va.
0: Rizomes.
1: No sé si serà Rizom o jo què sé que serà.
0: Rizomes. Molt bé.
1: Fantàstic. Busqueu-lo perquè és singular.
2: És singular i és la mostra de que en un món de macroesdeveniments, grans festivals, doncs fer les coses d'una manera més respectuosa, no només amb l'ambient, sinó també amb els assistents, és possible. Per tant, Guillem, felicitats, eh?
1: Sí.
0: Pues moltíssimes gràcies, sí, sí. També volem això de dir, estem també una mica cansats dels macroesdeveniments.
1: Clar.
0: I fer algú una mica més pues, petit, perquè 2.000 assistents,
1: sí,
0: al final
1: sí,
0: per un festival és poca cosa.
1: I tant.
0: Que també l'assistent pugui connectar d'una manera tan directa amb l'artista, em sembla algo molt interessant, més que
1: doncs
0: tenir-lo
1: sí,
0: a 200 metres.
1: I tant que sí.
0: Així que sí.
1: Guillem, enhorabona. I gràcies,
0: moltíssimes
1: i bona rebella.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Ja està, marxem. Feliç Sant Joan a tothom, eh? Aquesta nit, que passeu molt bona rebella. Ens retrobem demà. L'hem fet l'entrellat avui amb l'Edu Ortega, el Pau Robert, el Tomàs Gómez, la Marina Fernández, l'Aitor Caminero, la Natàlia Sánchez i jo mateixa, Samantha Villar. I fins demà.
2: Demà bona millors moments de l'entrellat i dijous en
1: sí,
2: directe.
1: Senyor.
2: Ens retrobem.
1: Ara l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes i el Pla B amb el Toni Marín. Que vagi molt bé a tothom.
2: Adéu, adéu. Adéu,
1: adéu.
3: Són les 7.
4: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
3: Bon vespre, a punt de viure una de les nits màgiques de l'any, la més curta, la revetlla plena de trobades, festes de revetlla, però també una de les més exigents en termes de mobilitat. Milers de persones es desplacen cap a les zones de celebració, especialment a les platges, i els dispositius de seguretat i transports ja funcionen a ple rendiment. Volem saber com s'ha circulat aquesta hora per les principals carreteres catalanes. Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista AP7 continua tallada a Riudellots de la Selva en sentit Girona per un accident amb dos camions implicats. Això provoca 10 quilòmetres de retenció. Es fan desviaments obligatoris per la sortida de Maçanet de la Selva. Recordem que es pot agafar la C32 i la 2 o bé la C35 i la 2 com a possibles rutes alternatives. Encara a l'AP7 hi ha lentitud amb un Montornès del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. També a l'AP7 hi ha intensitat a Tarragona en sentit sud per un accident. A la C60 hi ha retenció en Argentona en sentit Mataró, la C32, l'autopista del Maresme, va molt carregada a l'Ella i de Premià de Mar a Mataró en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 i aturades a Montgat en sentit Mataró. A la C65 hi ha retencions entre Quart i Llambilles en sentit Llagostera. A la C31 hi ha cua a Torroella de Montgrí en sentit Figueres. A la 2 hi ha retencions a Caldes de Malavella en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril. A la 2 també hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També destaquem la Nacional 340, aquesta via va carregada al Vendrell en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, només hi ha problemes a la ronda dalt i a lentitud i aturades a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda. I a més una xifra, 200.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana, un 40% dels desplaçaments previstos a aquesta operació sortida. Les principals complicacions, com escoltàvem, l'AP7 i també les vies d'accés a la costa. Per garantir una revetlla segura, els Mossos d'Esquadra despleguen aquesta nit gairebé 300 agents i més de 50 controls arreu de la xarxa diària, amb especial atenció al consum d'alcohol i les drogues. Al volant, Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat.
6: Volem emfatitzar doncs, que alcohol i drogues són incompatibles amb una conducció segura i que el que fan és posar en risc el propi conductor, però també a la resta d'usuaris. I, per tant, intensificarem els controls.
3: Per facilitar els desplaçaments, el transport públic també s'ha reforçat de manera extraordinària. Metro i tram funcionaran sense interrupció fins demà a la nit a Barcelona. Nit Bus incrementa el servei de Rodalies, també afegeix trens i capacitat cap al Maresme i al Garraf. Els ferrocarrils mantindran servei fins a les 2 de la matinada, com és habitual en dies festius o prèvies de festiu. Mentrestant, la flama del Canigó ja recorre Catalunya per encendre les fogueres i donar el tret de sortida simbòlic a la revetlla a centenars de municipis. Recordem que està activat el pla Alfa en 3/4, 110 municipis. El govern alerta d'un risc d'incendi extrem. El darrer a aquesta hora està localitzat a Puigverd, en un incendi agrícola on treballen 10 dotacions. De seguida us ho ampliem tot plegat des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Irene Moreno a les vies de so, Jordi Mañas a control central. Us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. El president Pedro Sánchez compareixerà demà al Congrés en plena pressió pels casos judicials que afecten el PSOE i després de la sentència del cas Mascaretes.
7: Els socis d'investidura reclamen mesures concretes, però no eleccions. Sumar, Esquerra Republicana i Podemos.
8: España necesita hechos.
9: De explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura.
10: Es evidente que este gobierno y que el presidente del gobierno no sirven.
7: Mentrestant, el Partit Popular pressiona Sánchez amb iniciatives al Congrés i al Senat per forçar una qüestió de confiança i reclamar un avançament electoral.
3: La trama de l'exmilitant socialista Leire Díez hauria aprofitat contactes amb el PNB pel rescat de Tubos Reunidos, segons la UCO de la Guàrdia Civil.
7: I d'un altre cas que esquitxa l'entorn socialista, Cristina Álvarez, assessora de Begoña Gómez, ha lliurat anticipadament el passaport al jutge Peinado en compliment de les mesures cautelars imposades.
3: Un 96% dels estudiants de Catalunya han aprovat les PAU de 2026. L'única matèria amb la mitjana suspesa és matemàtiques, amb un 4,18.
7: La millor nota ha estat un 9,9, obtinguda per Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
11: Ahir vaig dar una trucada, just ara que estem de vacances de Menorca, i al principi em va sorprendre bastant. De la primera instant no m'ho vaig creure.
7: La següent nota més alta és un 9,8, puntuació que han obtingut 4 persones, totes elles a la demarcació de Barcelona.
3: El govern de la Generalitat injectarà més de 4.300 milions d'euros per millorar la xarxa viària els propers 10 anys.
7: L'executiu socialista defensa que soluciona així el dèficit acumulat pels anteriors governs catalans, tal com ha dit el president Salvador Illa.
12: Ara acceptarem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
7: Entre les mesures, l'extensió de les carreteres 2+1 per evitar els xocs frontals, la variant d'Olot, la variant de la C14 a Tàrrega i millores a la C17.
3: I en esports, dos equips catalans poden convertir-se avui en campions de les seves corresponents lligues. Dani Esclusa, bon vespre.
13: Bon vespre, Andreu. Estem parlant de la de futbol sala i la d'hoquei patins. A 8:15, el Barça disputa el tercer partit de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala a la pista del Pozo Murcia. Si guanyen, seran campions. I una hora més tard, a 9:15, comença el cinquè i definitiu partit de l'hoquei Lliga d'hoquei patins entre el Liceo i l'Igualada al Palau d'Esports de Riazor.
3: I en aquest context de pre-revetlla també ens interessem pel temps que farà les properes hores Noelia García.
14: Demà dimecres i festiu a Catalunya continuarà la calor amb intensitat i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara superaran els 40 graus a zones de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 38 graus a Girona i 40 a Lleida. Les temperatures començaran a baixar a partir del dijous. Demà continuarà el temps càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar.
3: Les 7 i 6 minuts al vespre.
4: Edició vespre. Andreu Viñas.
3: Nit màgica, nit de revetlla, nit de Sant Joan, preparatius, desplaçaments, rituals que repeteixen altres que es viuen per primera vegada, amb més normativa, amb canvis per la coincidència, amb onades de calor i risc d'incendi. De seguida us parlarem. La flama de Canigó també ha arribat a Barcelona. Els carrers s'ultimen els detalls amb les fogueres, les grans protagonistes que es van enllestint de mica en mica. A la plaça Poeta Buscar, a la Barceloneta, es troba la nostra companya Míriam Andreu. Bon vespre.
15: Bon vespre. Aquí ja tenen la foguera enllestida amb tot de fusta sobre una capa de sorra i comencen a muntar les taules pel sopar de germanor pels veïns i veïnes. A la plaça del Poeta Busca també comença a olorar pólvora. Els més petits ja tiren petards.
16: Aquí faran una fogata per els diables.
17: Estic amb els meus amics a la Barceloneta perquè aquesta nit anem a tirar petards i anem a passar-ho bé. Hem vingut amb la família i amb ells.
3: Estem intentant recuperar el so que ens arriba en directe des de la plaça Joan Boscà. Hem perdut la connexió amb la nostra companya. Intentem recuperar-la. Endavant, Míriam Andreu.
15: Doncs, com deia, uns 200 metres d'aquesta plaça asseguren el perímetre els diables i diableses de la Barceloneta que faran el seu típic correfoc al voltant de la font. Però primer, el sol i la lluna seran els protagonistes. Ens ho explica l'Oriol, membre de la colla.
18: La baixada del sol i la lluna és el solstici d'estiu. Són dues estructures que estan penjades de l'església a la font, carregades de pirotècnia. Llavors, quan baixen, obrim la porta de l'església i surt el negre de la Riba amb unes músiques tradicionals nostres dels Diables i ens anem del sol i la lluna i les baixem amb ràpel des de l'església.
15: És un esdeveniment del qual es podrà gaudir a la plaça de la Barceloneta. A Barcelona hi ha una vintena de fogueres autoritzades i unes 60 festes al carrer.
3: Aquest és el so que es viu en aquest espai de la Barceloneta. Gràcies, Míriam Andreu. També a Girona, Sant Joan 2026, destaca la revetlla de Fontejau, les celebracions de costa de la ciutat, la música en directe, Coca de Sant Joan, també l'arribada de la Flama del Canigó. A Tarragona, la festa combina l'ambient del Serrallo, la cercavila de foc, les enceses dels Diables i Bèsties i la foguera central de la plaça Corsini. A Lleida es viurà sobretot amb l'arribada de la Flama del Canigó a la Paeria i les revetlles als barris amb sopars populars, concerts, coca i fogueres. Bé, aquí ens quedem perquè comença aquesta nit màgica, de seguida anirem als incendis, una revetlla de Sant Joan que arriba amb temperatures molt elevades, per això també el Departament d'Interior ha mobilitzat més recursos que mai per vigilar una celebració que cada any concentra bona part dels avisos relacionats amb focs, cremades i incidents provocats per la pirotècnia. Sergi Bassoles.
13: Alguns dels consells de seguretat i recomanacions per gaudir de la revetlla poden semblar d'allò més òbvies. Malgrat tot, any rere any, els serveis d'emergències mèdiques atenen persones ferides per la mala manipulació dels petards. Núria Parlon, consellera d'Interior.
19: No agafar els petards amb les mans un cop s'estan encesos, no apropar-los ni a la cara ni al cos, no encendre petards mai dins de totxanes, ampolles o altres recipients que poden explotar i generar metralles.
13: I fruit de que els boscos, a causa de les copioses pluges dels darrers mesos, hi ha moltíssim material combustible i que el risc d'incendi forestal és molt elevat, Interior demana tenir molta precaució a l'hora de fer ús de la pirotècnia.
19: No llançar coets a menys de 500 metres de les zones boscoses per evitar incendis.
13: Una nit en què reforçaran un 50% el nombre d'efectius dels bombers, s'incrementarà el personal del telèfon d'emergències CAT-112, així com el nombre d'agents rurals. Això per no parlar dels efectius de Mossos de Trànsit que vetllaran per la seguretat a les carreteres amb controls d'alcohol i drogues.
3: Bé, doncs l'última hora dels incendis a Puigverd de Lleida, dels Segrià, els bombers treballant en un incendi agrícola, s'hi han desplaçat 10 dotacions, 9 terrestres, una aèria. Els agents prioritzen el flanc esquerre de l'incendi, la protecció d'una granja propera. El foc està estabilitzat. A Tremp, també els bombers continuen apagant l'incendi de vegetació de la zona del forat del Graller, que ha començat a primera hora de la tarda. El foc crema a mitja baixa intensitat en una zona de difícil accés. Els agents també el donen a aquesta hora per estabilitzat. Una calor que continua castigant el territori i manté el risc d'incendi, com veiem, en nivells molt elevats. El pla Alfa 3 sobre 4 actiu a 110 municipis. El govern alerta d'un risc d'incendi extrem davant aquesta situació. Ens centrem sobretot a Lleida, perquè una desena de municipis han decidit prohibir fogueres a Sant Joan com a mesura de prevenció. Pepa Sant Genís.
20: Amb temperatures rècord superant els 40 graus a moltes poblacions de la plana de Lleida i un risc extrem d'incendis, una desena de pobles de Ponent han decidit prohibir aquesta nit les fogueres de Sant Joan. Una d'aquestes poblacions és Vallbona de les Monges, a la comarca de l'Urgell. Aquesta localitat encara té molt present l'incendi forestal que es va declarar fa 10 anys, just la nit de Sant Joan, i ara no volen córrer riscos. Eduard Montseny és alcalde de Vallbona de les Monges.
21: En principi havíem pensat de fer una foguera molt petita, però davant del risc, i a veure, és que Vallbona és un poble molt petit i clar, estem totalment envoltats de bosc i de sembrats.
20: Tampoc aquesta nit podran llançar coets i els petards només es permetran en una zona molt limitada. També han prohibit aquesta nit les fogueres i encendre material pirotècnic, Artesa de Segre, Sant Guim de Freixenet, l'Albi o la Pobla de Cérvoles, entre altres. Hi ha localitats que han optat per restringir l'encesa de fogueres i només en faran una.
3: També Vilanova i la Geltrú ha prohibit les fogueres de Sant Joan, ho hem sabut fa uns minuts. No hi ha revetlla sense petards, però tampoc sense coca. de fruita, confitada i pinyons, farcida de crema o de llardons, aquesta nit tornarà a ser la gran protagonista de moltes taules. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una bona campanya. Des de fa dies, forns i obradors treballant a contrarrellotge per tenir a punt un dels símbols més dolços de Sant Joan. La nostra companya Maria Huguet s'ha apropat a un.
0: És el cas del Forn Giral, un forn centenari de barri ubicat a Barcelona. El Jaume Fernández n'és el mestre forner i ja fa dies que prepara coques per encàrrec.
2: El 90% del que fem és per encàrrec. Alguna, evidentment, alguna surt per la botiga, però no, si la gent me'n demana, jo no, 50, 60, 70, els que facin falta, o 20.
0: Com passen d'altres sectors, el Jaume s'ha adaptat a noves tendències, com l'auge de la xocolata o a les intoleràncies.
2: Aquí cadascú té la seva recepta. L'he adaptat una miqueta en el pas dels temps i treballo per escoles, i llavors cada vegada hi ha més intolerants a la lactosa, a moltes coses, i llavors doncs, bueno, he intentat adaptar, per exemple, les coques que faig avui, que les faig per una escola, que és l'escola Balmanya, no porten llet.
0: Les fluctuacions en el preu dels pinyons marquen sovint les pujades de preu de les coques. Enguany es calcula que el preu d'una coca per 4 o 6 persones rondi els 20 euros.
3: Doncs amb coca o sense coca, la majoria d'estudiants celebraran la revetlla sabent que han aprovat les PAU, les proves d'accés a la universitat, en concret un 95,7% i amb una nota mitjana de 6,4. Matemàtiques ha estat l'única assignatura suspesa de mitjana amb un 4,18. Toni Conde.
22: Un total de 33.145 estudiants han superat enguany la prova d'accés a la universitat a Catalunya en la fase general. Representen un 95,68% del total i la nota mitjana ha estat d'un 6,4, quasi idèntica a la de l'any passat. L'apunt negatiu de les PAU ha estat la nota mitjana de matemàtiques d'un 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat i la nota més baixa de com a mínim l'última dècada. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que el model d'examen de matemàtiques era adequat, però també que la nota no és l'esperada.
23: Doncs és una nota que no és satisfactòria. Recordem que matemàtiques és una prova que suposa un repte. També enfatitzar que una única matèria no computa per fer l'estimació de tota una PAU. Hem tingut un bon any de PAU amb aquest total de 96% d'estudiants de Catalunya que han superat les proves.
22: La nota més alta de les PAU ha estat amb un 9,9 la de la Laura Tallada de l'Institut Públic Pere Alsius i Torrent de Banyoles. Vol estudiar un doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
11: Ahir vaig dir la trucada, just ara que estem de vacances de Menorca, i al principi em va sorprendre bastant, però primer instant no m'ho vaig creure.
22: La següent nota més alta és un 9,8, puntuació que han obtingut 4 persones, totes a la demarcació de Barcelona.
3: Doncs més enllà d'aquestes notes i de resultats, fem una ullada també al que està passant a Europa pel que fa a la calor, que afronta una de les onades més intenses dels últims anys amb altes temperatures. França és un dels països més afectats, amb temperatures que han superat els 43 graus, i la situació també és molt complicada al Regne Unit, Bèlgica, Alemanya, Portugal i a casa nostra també a Espanya. Laura Monell, bon vespre.
1: Bon vespre, sí. Les autoritats franceses han activat l'alerta vermella per calor extrema a més de la meitat del país. A més, aquesta nit passada ha estat la més càlida registrada al país des que hi ha dades, l'any 1947. Davant la situació, més de 1.300 escoles han tancat. També s'han reduït serveis ferroviaris per evitar incidències a la xarxa. Una calor que ja ha provocat greus conseqüències. Ahir parlàvem dels 2 nens morts atrapats en un cotxe i avui ha transcendit que des del 18 de juny s'han registrat 40 morts per ofegament a França. Al Regne Unit, Bèlgica, Alemanya i Portugal s'han activat alertes per calor extrema i a Espanya l'AEMET ha posat en alerta vermella el País Basc i Andalusia i a més avisa que les temperatures arreu del país continuaran sent excepcionalment altes, almenys fins dimecres.
3: Doncs ens quedem momentàniament a Madrid, perquè hi ha hagut un ensurt aquesta tarda al complex de les Quatre Torres, a la capital madrilenya, un incendi declarat a la Torre Mueve, antiga Torre Foster, ha obligat a desallotjar l'edifici.
24: Barbaria.
3: Els bombers han aconseguit extingir les flames originades en una sala tècnica de la planta número 24. 3 treballadors han quedat confinats temporalment, però sense perill, i 3 persones han estat ateses per afectacions lleus. La policia ha coordinat la zona mentre s'investiguen les causes d'aquest foc.
4: Edició vespre.
3: En plana política, demà, el president del govern, Pedro Sánchez, compareix al Congrés dels Diputats després de setmanes plenes de casos judicials que envolten el PSOE. És la segona compareixença en un any específic sobre casos de corrupció. Clara Ontanyón.
5: L'endemà de fer-se pública la sentència del cas Mascaretes, el govern evita entrar en els detalls i la proporcionalitat del text i s'escuda en el pla anticorrupció que l'executiu va aprovar el juliol de l'any passat. Óscar López, ministre.
6: Tener muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. El que la hace, la paga. És molt important combatir la corrupció.
5: Cap dels socis d'Esquerra demanen eleccions, però sí mesures concretes. Verónica Martínez de Sumar i Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana, els més beligerants Podemos i Une Belarra.
8: Que no se quede en declaraciones y promesas genéricas contra la corrupción. España necesita hechos.
9: Que no esté instalado en el y tú más, en el y tú peor, y que dé explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura.
10: Es evidente que este gobierno y que el presidente del gobierno no sirven.
5: Des del Partit Popular, Esther Muñoz envia un missatge clar a Sánchez.
24: Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes. No tiene más opciones.
5: Insisteix que voldrien presentar una moció de censura, però que els hi falten els vots. Aquesta setmana el PP presenta dues mocions, una al Congrés per presentar una qüestió de confiança i al Senat una altra per l'avançament electoral. Confia que Junts i el PNB hi facin suport.
3: També hi ha hagut intercanvi de retrets al Senat. Aquesta tarda, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha condemnat la corrupció de l'exministre José Luis Ábalos i ha suggerit als populars que incloguin el comissionista Aldama a les seves llistes. Alicia García, del Partit Popular, ha demanat que es convoquin eleccions.
25: Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración al señor Aldama. Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor.
26: Hay un único responsable, con nombre y apellidos, Pedro Sánchez, que haga lo único decente que le queda, convocar eleccions.
3: També a la Cambra Alta, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit que no va mentir quan va negar els contactes entre la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i l'exmilitant socialista Leire Díez, tot plegat després d'una pregunta de la senadora del Partit Popular, María del Mar Blanco.
27: Usted mintió cuando dijo que Mercedes González jamás nunca se había reunido con la fontanera de Ferraz. Pero oiga, de repente aparecieron por ahí unos cafés como si cambiar el nombre cambiaran los hechos.
28: Lo que dije es para hablar o que le hablara de una supuesta trama en relación a la UCO. Y evidentemente cualquier otra reunión que no tuviera ese contenido pusiera en tela de juicio lo que es al Ministerio del Interior, no tenía por qué comentármela.
3: Marlaska també ha rebutjat qualsevol pressió sobre els investigadors de la UCO, de la Guàrdia Civil, i davant les crítiques del Partit Popular i Vox ha defensat la tasca dels cossos de seguretat i ha assegurat que l'executiu els dona ple suport. El dia també ens deixa noves derivades judicials i policials en diversos fronts. La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge pel cas Plus Ultra que aclareixi si existia autorització judicial per analitzar un disc dur considerat clau en la investigació, un pas que podria obrir la porta a una petició de nul·litat. Mentrestant, Cristina Álvarez, assessora de Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, ha lliurat anticipadament el passaport al jutge Peinado en compliment de les mesures cautelars imposades. I, finalment, un altre cas, la Guàrdia Civil està registrant, ha registrat, de fet, l'Ajuntament de Sòria i ha tingut 6 persones en una investigació per presumptes delictes de corrupció. En el Consell de Ministres d'avui s'ha donat llum verda a una injecció de 2.000 milions d'euros extra destinats al sistema de dependència. Segons el govern, és la major inversió en dependència de la història democràtica. Laura Hurtado.
29: Serà un increment de la inversió progressiva fins a superar el 2027 7.200 milions d'euros. L'objectiu defensa no deixar ningú enrere. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials.
30: Y hacer posible un sistema personalizado, cercano, que permita que la gente continúe viviendo en sus domicilios con los soportes y las ayudas necesarias durante todo el tiempo que lo deseen y con la mayor calidad de vida possible.
29: A partir de l'1 de juliol, cada comunitat rebrà més diners per cada persona depenent atesa i 1.600.000 famílies se'n podran beneficiar. Entre els objectius principals, reduir les llistes d'espera, contractar més treballadors, més atenció a domicili i consolidar el servei de teleassistència.
3: Avui també hem sabut que la Fiscalia atribueix al pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona un presumpte delicte de temptativa d'homicidi. El Ministeri Públic considera, de fet, que la investigació ha recollit nous elements d'extrema gravetat contra ell. Ens ho explica Núria Calà.
7: Sí, en un comunicat la Fiscalia ha demanat una nova compareixença urgent de les parts. Creu que els nous indicis recollits contra el progenitor podrien emmarcar-se en un presumpte delicte de temptativa d'homicidi. Demana així requalificar els fets i sumar aquest delicte a la resta de càrrecs investigats, com el maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual. El Ministeri Públic remarca que algunes de les lesions presentades pel nadó suposaven un risc vital, com el trencament del fèmur, que podria haver suposat una secció arterial. La defensa de l'home havia sol·licitat la llibertat provisional del progenitor, en entendre que no hi ha prou indicis de la seva participació directa en els maltractaments. El jutge, però, va decidir mantenir-lo a presó preventiva mentre la mare va quedar al maig en llibertat provisional. El nadó, per part seva, continua evolucionant favorablement amb una família d'acollida.
4: Edició Vespre.
3: 8 minuts i dos quarts de 8 del vespre, la crisi política que viu el Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer coincideix amb una data carregada de simbolisme, el desè aniversari del Brexit. Una dècada després de la sortida de la Unió Europea, els canvis econòmics i socials promesos estan lluny d'assolir-se. Pau Alemany, bon vespre.
12: Bon vespre. Un dels arguments dels defensors del Brexit era el perjudici a l'economia britànica. Demanaven més autonomia i menys lligams a la normativa europea. Però ara, 10 anys més tard, els resultats han quedat lluny de les expectatives. El producte interior brut és un 6% inferior al que hauria sigut sense el Brexit, mentre que la inversió està un 10% per sota, segons una anàlisi del National Bureau for Economic Research. Escoltem Gregory Twites, un dels autors.
13: The UK is somewhat poorer than it would have been if it hadn't left the European Union.
12: Diversos economistes com Patricia Sánchez atribueixen aquesta situació a les noves barreres comercials, l'augment de la burocràcia i la incertesa econòmica.
14: Les importacions i exportacions se vieron reducidas un 20% durante este periodo, solo por estas tasas no arancelarias. Hay mucho más burocracia.
12: Pel que fa a la immigració, un altre dels grans arguments dels defensors del Brexit, les dades mostren una realitat contradictòria. La població procedent de la Unió Europea ha caigut de 500.000 persones el 2016 a 80.000 en l'actualitat. En canvi, la immigració de fora de la Unió Europea ha augmentat de 230.000 a més de 600.000 persones. Ara la gran incògnita és quin serà el rumb que adopta el proper ministre, si més a prop o més lluny d'Europa.
3: Precisament aquest dimarts, Keir Starmer s'ha reunit amb el principal candidat per succeir-lo, Andy Burnham, per facilitar-li la transició al govern.
12: El Partit Laborista tracta així de fer un canvi de poder ordenat i sense debat intern. A hores d'ara no hi ha cap altre membre que s'hagi posicionat com a candidat.
3: També us expliquem que una comissió independent de l'ONU torna a acusar Israel de genocidi a Gaza.
12: En un nou informe, denuncia atacs deliberats contra infants palestins i sosté que les operacions militars israelianes han provocat una xifra sense precedents de morts, ferits i traumes entre els menors. El document també recull denúncies de desplaçaments forçats, fam i maltractaments a infants palestins detinguts.
3: Doncs el Líban i Israel reprenen avui a Washington una nova ronda de converses directes per intentar consolidar l'alto el foc a la frontera comuna.
12: Les converses, que s'allargaran durant 3 dies, arriben enmig d'un clima de màxima tensió després de la mort de 2 persones al sud del Líban en atacs israelians. Perú reclama un calendari per a la retirada de les tropes israelianes del sud del país, mentre que Israel insisteix que qualsevol acord passa pel desarmament de Hezbollah.
3: Per primera vegada des que els talibans van recuperar el poder a l'Afganistan l'any 2021, una delegació del règim s'ha desplaçat a Brussel·les per reunir-se amb representants de la Unió Europea.
12: Les converses se centren sobretot en la situació de refugiats afganesos i en les deportacions des de territori comunitari. Tot i aquests contactes, la Unió Europea continua sense reconèixer oficialment el govern talibà.
3: I al Perú, el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, ha denunciat que s'està produint un frau electoral i que no reconeixerà el govern de l'ultradretà Keijo Fujimori.
12: Roberto Sánchez ha demanat anul·lar la votació de l'exterior perquè considera que s'ha vulnerat la normativa electoral. Si no es comptaren els vots de l'exterior, l'Esquerra guanyaria les eleccions.
3: Un apunt sobre mobilitat que hem conegut avui. El govern ha aprovat una reforma del Reglament General de Circulació amb noves mesures per reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Entre les principals novetats s'estableix l'edat mínima de 15 anys per conduir patinets elèctrics i es fa obligatori l'ús del casc, com ha explicat la ministra portaveu, Elma Saiz.
15: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa.
3: La normativa també obliga els motoristes i usuaris de ciclomotors a portar guants de protecció i calçat tancat, mentre que els taxistes hauran de dur sempre el cinturó de seguretat. Pel que fa als ciclistes, desapareixen les exempcions a no portar casc a les vies interurbanes, es reforcen les mesures de protecció en els avançaments i la major part dels canvis entraran en vigor l'1 d'octubre, tot i que algunes obligacions com l'enllumenat permanent dels patinets i els cascos homologats per motocicletes no seran exigibles fins a l'octubre de 2027. Anem als esports. Dos equips catalans poden convertir-se avui en campions de les seves corresponents lligues. Dani Exclusa, bon vespre.
0: Bon vespre, Andreu. De fet, un dels dos partits és a punt de començar. Ho farà 8:15 i és el tercer duel de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia. Els de Javi Rodríguez tenen el seu primer matchball després de vèncer en els dos partits del Palau Blaugrana. Si guanyen aquest tercer al pavelló del Pozo, es convertiran en campions de Lliga 3 anys després de l'última vegada que ho van aconseguir. Una hora més tard, a 9:15, serà el torn del cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins entre l'Igualada i el Liceo, que es disputarà al Palau dels Esports de Riazor, a La Corunya. En aquest cas, seria un títol històric pel conjunt català que no guanya la Lliga des de l'any 1997. D'altra banda, des de les 7 de la tarda, hora espanyola, s'estan disputant una nova jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. En joc ara mateix, a la primera meitat, Portugal 2-0, gols de Cristiano Ronaldo Nuno Mendes a les 10 de la nit. Anglaterra s'enfronta a Ghana i ja de matinada a la 1, Panamà-Croàcia i a les 4, Colòmbia-República Democràtica del Congo. Mentretant, el Barça continua actiu al mercat enmig de tot el que fa referència al que suposadament serà el gran fitxatge d'aquest estiu, el de Julián Álvarez. Avui el club blaugrana ha fet oficial una arribada, la del davanter centre egipci Hafsa Abdelkarim, després de fer efectiva la clàusula de compra d'€1,5 milions i també una venda, la del porter Iñaki Peña, que jugarà la pròxima temporada al Panathinaikos grec.
3: I en cultura, la Fundació Mafre continua amb la seva línia d'exposicions dedicades a les col·leccions d'arxius fotogràfics catalans amb l'exposició Tusquets de Cabirol, la forma eloqüent, Montse Soto.
2: L'any 2004, un col·leccionista de Palma de Mallorca va trobar a les escombraries una caixa amb un nombre important de negatius de la postguerra, dels quals no es va identificar la seva autoria, fins que el 2020 els va reconèixer la família d'aquest pèrit químic copropietari d'una fàbrica a Barcelona i gran amant de la fotografia. Joaquín Tusquets, de Cabirol. Marina Balaguer, cocomissària d'aquesta exposició a Cabirol.
11: Ells feia anys que buscaven aquests negatius i, a més a més, coneixien i valoraven moltíssim la faceta de fotògraf del seu pare. Un dels seus fills n'era l'ajudant i l'acompanyava a les sortides fotogràfiques. I, a més, a casa preservaven les còpies positives d'època, que són les que veureu a l'exposició, que eren còpies que copiava ell mateix al seu laboratori de casa.
2: Tusquets de Cabirol, que formava part de l'agrupació fotogràfica de Catalunya, desitjava ansiosament que la jornada a la fàbrica rutllés el millor possible per a poder cada tarda agafar el seu equip i anar plasmant la realitat que l'envoltava. Un relat que defuig dels grans esdeveniments històrics i que conversa amb els corrents estètics internacionals. Arola Valls és l'altra cocomissària d'aquesta mostra.
16: Tusquets de Cabirol no s'interessa per aquestes imatges síntesi dels moments històrics, sinó pels petits gestos i per aquesta vida íntima de la vida quotidiana, des d'aquesta microhistòria que passa en allò petit.
2: Podeu visitar aquesta exposició a Barcelona fins al 6 de setembre.
3: Doncs marxem, ho fem precisament amb aquest punt àlgid del Festival Ítaca. Que passin una bona revetlla de Sant Joan. Els deixem amb el Pla B.

0: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies un dia més per compartir amb nosaltres aquest temps de ràdio, el planer, en un dia clarament especial. És la revetlla de Sant Joan. Imagino que vostès s'havien adonat. Imagino que ja fa unes quantes hores que la banda sonora del dia s'ha posat en marxa i tenim petards sonant a tot Catalunya. Hi ha una cosa que els vull dir des d'ara mateix ja, perquè entenc que és absolutament lícit que ho fem d'aquesta manera, és que el programa d'avui està enregistrat. Des d'ara fins a les 10 de la nit tindran un producte absolutament fet per l'ocasió, però el que els vull comentar és que, lògicament, si hi hagués cap mena de problema, no s'amoïnin, perquè els serveis informatius d'aquesta casa interromprien allò que estiguessin fent perquè vostès estiguessin al cas de tot plegat. En qualsevol cas, és dimarts, és 23 de juny, dia en el que històricament hi ha moltes cues a les carreteres. Dani Guillem, com estàs, Dani? Bon vespre.
1: Què tal? Bon vespre.
0: I molts petards, i moltes coques, i molts focs, i molt de tot. No?
1: Moltes coses que no ens agraden a tots.
0: Què vols? Ah, no, ah, ja comencem?
1: Ja comencem. Jo vaig directe.
0: Ah, tu ets el xungo del
1: cara,
0: dia?
1: Cara barraca.
0: Ja ho tenim, Clàudia Tarines.
2: Oh.
0: Ja ho has vist, eh?
2: O bueno, sigui... jo sóc al pol opuesto, doncs.
0: Molt bé, jo també. Perquè... Deixa'm que et digui que jo també estic al pol oposat. Crec, és més, que la nit de Sant Joan és una de les nits que més m'agraden de tot l'any.
2: Totalment. A més, és com la pistonada per començar l'estiu. És això i l'anunci d'Estrella d'Am.
0: Són les dues coses, no? Jo ho tenim. Jordi Cerezuela, què tal, Jordi? Bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Què et sembla tu a la nit de Sant
3: Joan? Doncs, mira, em quedo entre les dues opcions. O sigui, per mi és una nit també especial. Com molt bé deia Clàudia, és el punt de sortida per l'estiu, però potser a vegades massa soroll. Jo també és que us tinc que dir que tinc un gosset, amb la qual cosa aquests ho passen malament.
0: Ja. Ignacio Rigao. Hola, Ignacio.
4: Hola, bon vespre.
0: Què, i tu què dius?
4: A mi m'agrada molt la nit de Sant Joan, principalment perquè crec que és l'inici de l'estiu, com deia la Clàudia, però també perquè té un punt molt màgic que ens emparenta amb moltes tradicions molt tribals de tota Europa, que és aquesta cosa del foc i de com cremem, diguem, els greuges que hem tingut durant l'època de fred i comencem de nou al mig de l'any, no? Clar. Al mig de l'any. Jo crec que té un punt molt divertit, molt màgic, molt catàrtic.
0: Està molt bé perquè l'altre dia parlant d'alguna manera de què fèiem, no?, en aquesta mitja hora de programa fins a arribar a les 8 del vespre, vam començar a comparar les nits de Sant Joan d'enguany amb què passava el Sant Joan quan nosaltres érem petits. Jo és que sóc de poble. I a Premià de Dalt, clar, la història era completament diferent. Uns dies abans ja veies a tots els nens que anàvem a buscar fustes i tot allò que es pogués cremar, que anàvem a fer la gran foguera, que arribava a ser una foguera de metres d'alçada. Després feien vigilància perquè no vinguessin d'altres carrers a robar-nos les fustes, i la nit era absolutament meravellosa. Els petards, molt de soroll, la pólvora, tot allò que no t'agrada a tu, Dani Guillem, saps? Forma part dels millors records que jo tinc de la infantesa.
1: A mi m'agrada molt el Sant Joan. Jo simplement poso objeccions sobre els petards i estic d'acord amb el que deia en Jordi dels gossos. Jo també tinc gossos, tot i que, per sort, el meu gos, ja només me'n queda un, està acostumat i no li fan por. Però ja m'explairé després, però hi ha motius mediambientals i de risc d'incendi que en molts municipis han de primar.
0: Bueno, és que en molts municipis està prohibit el foc.
1: És que en molts municipis no poden tirar petards perquè la seva massa boscosa és tan majoritària en el seu terme municipal que no pots estar a 500 metres de bosc.
0: Hem fet una cosa. Li hem demanat a dues persones que estiguin amb nosaltres per fer aquest primer debat, perquè hi haurà uns quants debats avui aquí al programa. Aquest primer debat del dia, són millors les nits de Sant Joan d'ara o són les d'abans? Està bé que hi hagin petards? Jo prohibiria... Ada Parellada, hola. Ada.
5: Hola, molt bon vespre.
0: Molt bon vespre. Jo prohibiria els petards sense soroll. Sé que ara mateix hi haurà gent que m'odiarà. Em sembla la cosa més horrible. Seria com anar a menjar un fricandó sense vedella.
5: Tota la raó del món en aquest sentit, per una banda. Per una altra, com a víctima dels petards, diguéssim, m'encanta que no facin soroll, perdona que digui, perquè com que jo ja no en tiro de petards,
0: yeah,
5: on sembla que no n'he tirat gairebé mai, doncs clar que em molesten, però no els rebutjo, al contrari, perquè em sembla que és un esclat de joia col·lectiu que val molt la pena de preservar, perquè són aquestes manifestacions populars que ens uneixen i que fan, doncs, que tot, que, saps, que democratitzen a tothom, i a mi em sembla que és molt bonic veure grans i petits gaudint d'aquesta nit meravellosa, que no té fi, que a més comencen grans amors i que tot és tan, tan passional i tan visceral i tan animal, no?, que a mi em sembla preciós de preservar.
0: Quina maravilla.
5: Però jo, personalment, els odio.
0: No, tu odies els petards. Està molt bé, està molt bé. També és veritat que jo entenc molt...
5: Però ho respecto molt... i m'ho empasso.
0: Entenc molt, Clàudia, la gent que es queixa dels dies d'abans i els dies de després.
6: Ai, sí, és que no s'acaba mai.
0: Això sí que ho puc entendre.
5: No? La cosa és que vagi d'aguantar com un estoicament amb aquest esperit esportiu... del qual m'honora, hagi d'aguantar estoicament tota aquesta merda de nit. Però després, que, vagi, que hi hagi aquesta pròrroga, aquesta prèvia i aquesta pròrroga, escolta, foteu-vos-ho, put-la pel cul.
1: Això, això i que molts municipis el que fan és habilitar places per poder tirar els petards, i et trobes, ja que estem amb aquell llenguatge més obert, el típic garrulo, que està a 30 metres tirant petards al costat d'una terrassa d'un bar, d'un restaurant, que li demanes, per favor, pots anar a tirar petards allà, que és on...
5: A casa teva, xato.
7: Jo tiro petards on te vull.
5: No, a veure, que hi ha llicència per matar.
0: Però això no té res a veure amb Sant Joan. Sí. Això té a veure amb el garruló. És a dir, perquè és el mateix que en qualsevol altre dia.
1: Correcte.
0: Tu li demanes qualsevol cosa i fa exactament
1: correcte,
0: el mateix.
5: Aquell vespre hi ha llicència per emprenyar, diguéssim. O sigui, hi ha llicència oberta per emprenyar, i els que no combreguem amb aquestes coses per qüestions de sensibilitat extrema auditiva, doncs ho hem d'empassar i tirar milles.
0: Digues, digues, Jordi.
3: Jo volia fer una comparativa, perquè no sé si és que nosaltres aquí a Espanya o Catalunya som molt prudents, i els americans no, el Toni ho sap, que a més ho vam comentar, fa relativament poc que he tornat als Estats Units, i hi havia una festa, no sé què, dels veterans i tal, i allà banderetes, de tots tipus, colors, etc i tal, tamanys, i petardos. I... dius, ostres, aquí ja sabeu com es venen els petards. Casseta, espai de seguretat, tal. Al Walmart. Però al Walmart, amb piles més altes que jo, i faig 1,80 m, amb caixes de $69 i plenes de petards i tal, però te'ls venen...
4: al costat del medicament i de les escopetes.
3: Al costat del medicament i al costat de les pistoles. Com si no res. I en canvi aquí, al comprar petards, és gairebé cua, espai, no sé què... No sé, que som molt precavuts aquí, i els americans...
5: Em sembla que tenim una mena com de complexa amb totes, amb tot, i això ens fa ser els més excel·lents amb tot. O sigui, treballar molt per garantir que tot serà extraordinari. I hi ha altres països que estan més desacomplexats. Ho dic perquè, per exemple, la meva filla viu a Suïssa i tot és... hi ha molta marge de llibertat individual, i aquí hi ha menys marge de llibertat individual. Que jo ho celebro, per una altra banda, perquè, clar, la seguretat al davant de tot.
0: Deixem que incorpori una altra persona a la conversa, una persona que el coneixeu tots, absolutament tots. Màrius Carol, què tal, Màrius? Ai. Bon vespre, bona revetlla. Hola, Màrius? Doncs sembla que no podem saludar ara mateix el Màrius. Intentarem recuperar en qualsevol cas aquesta comunicació de manera immediata. Deia l'Ada que és que a Suïssa hi ha més llibertat que no pas aquí, deia.
1: Clar, hi ha més llibertat. Però també hi ha més com ho diré perquè no ho digui malament, cadascú és molt més responsable de les seves activitats.
5: Compromís social.
1: I em refereixo ja, per exemple, a una cosa tan senzill com, per exemple, si tu vas al bosc, has de deixar igual o millor de com te l'has trobat. Però aquí hi ha molta gent que el deixa pitjor de com se l'ha trobat. Això, on viu la teva filla, no passa.
2: A Japó tampoc.
1: Aquesta és la diferència.
4: Potser, i no és per obrir un debat paral·lel, però nosaltres també necessitem més regulació i més restricció, perquè ja estem acostumats a molta restricció i molta regulació, i una intervenció molt potent de, ja sigui la policia local, ja sigui l'Ajuntament, la Diputació, la comunitat autònoma...
5: organismes?
4: Sigui, no? Tots els organismes. Per tant, un cop ja percebem constantment que tenim un ens públic, ja diem, doncs, si l'ens públic està per tot arreu, que també ho estigui quan jo comporto malament.
5: Clar, que ens ho faci.
4: Atès que el 99% del temps m'estic comportant bé, no? Això és el...
5: Bueno, hi ha això, i després hi ha tot això que tu dius, que hi ha aquest un 90% de delegació de responsabilitats i un 10% de... d'actuació actuació infantil en el sentit aviam si el mestre no em veu, saps? Ja, és a dir, jo quan sé que hi ha un radar abaixo la velocitat, però si no em deixo anar, no? És a dir, aviam si aquest no m'enxampa copiant, saps? I a mi jo, això em rebenta.
1: Jo visc en una urbanització on hi ha molt de bosc. Jo pateixo tots els estius, cada dia de l'estiu jo pateixo. De fet, a casa tenim una motxilla preparada a l'estiu per si hem de sortir.
5: I d'emergència.
1: Exacte.
2: Però on vius?
1: A Corbera de Llobregat. Corbera de Llobregat, que és tanta zona boscosa que és que ni l'Ajuntament té ni temps ni recursos per mantenir tot allò net.
5: Saps com s'arregla? Perdona que no vull donar-te. No,
1: ah,
5: perquè no me'n recordi el nom, sinó perquè m'ha sonat un perdona que allisonador. No, i no, eh? Una manera d'arreglar aquest desori és si tots mengéssim xai de pastura. Ja, diu, ja. Aquesta què diu ara?
1: Sí,
5: necessitem pastura, pastura, que és el desbrossador del bosc.
1: Hi ha molts municipis que ja estan aplicant aquestes mesures.
5: Però no només posar el ramat, sinó que ens els hem de menjar. Ens hem de menjar els ramats i ens hem de menjar els formatges. Per tant, aquest Sant Joan, tothom que faci costelles a la brasa.
1: Completament d'acord.
0: De moment, el que està guanyant la batalla és el Dani Guillem, perquè nosaltres volíem parlar de petards i de fogueres, ell volia parlar de muntanya i només s'està parlant de muntanya.
5: Jo de plata a taula.
0: I tu de plata a taula, però en el teu cas s'entén molt millor. Va, deixem que saludi ara si el Màrius... Ah, no, encara no. No ho sé, m'havien dit que sí, ara que no. En fi, és la nit de Sant Joan, no?
5: És un directe.
0: És un directe. No és un directe.
5: Ja ho sé, però ho sembla.
0: No és un directe.
5: Amb les mateixes...
0: Petards silenciosos, obrim aquest calaix una mica, Ignacio?
4: Mira, jo crec que hi ha un pensador que a mi m'agrada molt, que és Byung-Chul Han, que diu que avui la societat no sap conviure amb el dolor o fins i tot amb l'enuig, no? Amb la molèstia. I tot i que és molt enriquidora, la molèstia i el soroll i el dolor, etc, etc. I tot ha de ser suau i tot ha de ser arrodonit i tot ha de ser complaent. I jo crec que el petard sonor està a la mateixa família que les discoteques no sorolloses, aquestes discoteques on et poses auriculars i balles sense que hi hagi música ambiental, no? La que tu et poses. O també de la família de, per exemple, no sé, el cafè descafeinat. Hi ha coses que han de ser com han de ser.
0: Bueno, és el mateix.
5: La família del cafè descafeinat.
0: El cafè descafeinat jo el posaria en una altra categoria.
4: Les coses que no són coses.
0: Les coses que no són coses.
5: Precisament has dit un...
0: El següent pas és la cervesa sense alcohol.
2: Com el xoriço vegà.
5: No, però aquí has dit una cosa que a mi m'interessa moltíssim, que és aquestes discoteques no sorolloses en les quals et poses uns auriculars i balles tu sol. Precisament, un dels objectius de la nit de Sant Joan és evitar la individualitat i fomentar la col·lectivitat i aquesta... Són, com tu has dit, Ignacio, al principi, coses tribals que el que feien era que tots ens elevàvem col·lectivament i generàvem una comunitat que es refermava, que s'estretia, s'estrenyia, gràcies a aquests moments d'eufòria col·lectiva. I són imprescindibles avui encara més en un moment en el qual l'individualisme s'està transformant en un individualisme patològic.
0: És que seria molt terrible.
5: Màrius... No, però és que anem cap allà, eh?
0: Màrius Carol, què tal? Bona tarda, Màrius.
6: Molt bona tarda.
0: Ara
6: què tal,
0: sí, ara sí. És que seria molt terrible, imagina't un Sant Joan individualitzat, amb la gent amb auriculars, amb una bengaleta que no fa soroll, fa molta pena.
5: I compartint a través d'una videoconferència al Sant Joan.
0: Ai. Escolta'm, què et sembles? Ens hem passat de frenada amb les normatives, Màrius? Perquè on estan les fogueres de Sant Joan, on estan els petards, com ho veus tu?
6: No ho sé, el que passa és que aquesta és una festa que ha anat evolucionant molt amb el temps, no? Jo crec que, jo estava pensant, en fi, un dia comença a tenir una edat i quan jo era petit recordo que al Poblenou doncs pujaven els veïns d'una escala al terrat, i allà s'organitzaven, posaven una gran taula i els veïns compartien doncs lo poc que hi havia en aquella època, no? Vull dir, per una coca que havia fet una veïna, els nens tiraven quatre petardets, quatre bombetes, quatre bengales, els mistos garibaldis. Era, en el fons, era una festa com tot en aquell moment, era una festa una mica en blanc i negre, però que en canvi sí que demostrava una cosa, diguem, és una certa voluntat dels veïns de fer comunitat, no? I això era xul. Després això va anar evolucionant. Jo, clar, jo recordo després, clar, et fas ja una mica més gran i tal, tens 17, 18 anys i llavors, clar, el que t'agraden són les festes, o sigui, Sant Joan era la festa de les festes. I moltes vegades allò, com que encara no teníem 18 anys, a vegades teníem que anar a buscar, teníem que anar a veure els pares de les noies per demanar que els que tinguessin, que confiessin en nosaltres, que no veuríem, que no faríem cap disbarat i tal, però que les deixessin sortir de festa aquella nit, no? I això ha anat evolucionant amb el temps, doncs, bueno, segurament hi ha una part, diguem, de la gent que li agrada celebrar a casa amb els amics Sant Joan, i després, clar, la canalla ja no va a buscar mobles vells per les cases, que és el que havíem fet nosaltres quan teníem 10 o 12 anys, no? O sigui, aquesta cosa una mica literària que canta Joan Manuel Serrat amb el seu disc dedicat justament a Sant Joan, no? O sigui, aquesta cosa de, diguem, d'una verbena popular en què els nanos són protagonistes, jo crec que això ha anat perdent pes en el cap dels anys, entre altres coses perquè la gent se'n va agafa Sant Joan i se'n va a la segona residència, o se'n va, doncs, a fora, o se'n va a una casa rural, i, bueno, i ha canviat una mica, han canviat els... Però sí que és una festa maca, no? Perquè suposa, doncs, el canvi de solstici, perquè suposa, diguem, l'inici del bon temps, no? I a més són les nits més llargues de l'any, que això fa que siguin molt especials.
8: Clar. Què dius, Jordi?
3: Jo estava pensant en aquests últims comentaris que fèieu, també amb els del Màrius, que, ostres, m'estaven abocant records, però he pensat en el Sant Joan Healthy.
5: Aviam,
3: Sant Joan Healthy. I me l'he anat muntant al cap, i us explico quin és
8: Sant Joan Healthy.
3: Sí, sí. És el de la coca sense gluten, és el del gin tònic sense alcohol i la Coca-Cola Light, és el que porta també els petards sense sorolls que fèiem, i per fer la foguera ens ho porta a Amazon a mobles d'IKEA. Aquesta és el Sant Joan Healthy.
1: I el que no pot fer el Healthy ara mateix està fent caravana a l'autopista per arribar al seu destí mentre ens està escoltant. Per tant, està celebrant l'inici de Sant Joan a dins un cotxe i fent caravana.
5: Bueno, molta solidaritat amb aquest oient, si us plau, això d'entrada. És veritat que Sant Joan és la festa de l'Èxode. Però sí que és veritat, també, en Màrius m'ha recordat molt que el Sant Joan era la primera vegada que ens deixaven sortir a la nit. O sigui, segur que tots els d'aquí us han deixat sortir per primera vegada a la nit, els pares, la nit de Sant Joan, perquè no tant la nit de Sant... No tant la nit de Cap d'Any, perquè és hivern, és tot fosc, però la nit de Sant Joan, que quin pare gosa dir-li a la seva criatura de 14 anys, de 13, que no surti amb la colla del poble a tirar quatre petardos i que tu t'agafaves aquest permís i te l'agafaves del tot i arribaves a les 4 de la matinada o a les 3 o a les 2, depenent de la tolerància dels pares. Sí, sí.
3: Jo que sóc pare de nena gran ja, a mi em feien por els petardos.
5: Per
3: deixar sortir a la filla.
5: No,
3: els petardos la podien acompanyar.
8: Ah. Però això és de tota la vida, la nit de Sant Joan, no, Màrius?
5: Però perdona una cosa, quan tens 13, 4, sí. 14 anys, el que vas a buscar és un bon petardo.
8: Exacte.
5: És l'objectiu principal de la nit de Sant Joan.
8: Digues, Màrius.
6: No, jo no és que hagi sigut, diguem, un boig dels petardos, però m'agradava anar a comprar petardos. I aquest és un ritual que... Jo he tingut tres fills, ara són ja senyors de 35, 40 anys, però... ostres, senyors, senyores... però era un moment com màgic anar a buscar, que aquella època no era fàcil trobar llocs, que hi havia pocs llocs que venien petardos, perquè va començar a haver-hi prohibicions, entre altres coses perquè es donava el fet de que havien hagut algunes explosions, alguns successos, no? Alguns esdeveniments, no?
0: Sí, Clàudia, sí, digues, digues.
2: Jo crec que la nit de Sant Joan...
6: Sentia una música que m'ha desconcertat.
0: No, ah, no, sé no, si no, és una música que tens de fons, eh?
2: Sí, aquesta, aquesta música no és molt de Sant Joan,
0: no, no és molt de Sant Joan,
6: no, pensava, on t'estigues.
0: Gorka, estan reclamant que canviïs la música perquè diuen que no és una música gaire de Sant Joan.
5: És una mica de... barbanera.
0: Jo crec que és la primera vegada en els 4 anys que fa que dura aquest programa que els tertulians se m'han rebotat per la música que tenim de fons.
4: És que és una mica...
1: No posem la barbacoa, eh?
0: No, la barbacoa no, eh? I el disco samba, que és un altre... Això parlarem a l'última hora del programa, que avui ve el Jordi Merca.
6: Era, un...
0: digues, digues,
6: era
0: Marius.
6: Música per un Sant Joan 3.0, no sé. No,
2: ara l'has no clavat, Gorka.
6: No.
0: Aquesta agrada, o sigui, podem estar tranquils.
5: Què vas a dir? Que ens escolten, no. El Gorka és el tècnic, eh?
0: Sí, sí,
5: no?
0: Sí,
5: perquè
0: ja, ja.
5: Estem parlant
2: no, però, a veure, la nit de Sant Joan és màgica, perquè a més és la festa major de majors, saps? O sigui, passa el mateix a tot arreu on siguis, de Catalunya, de les Balears, de València inclús, perquè també ho celebren alguns llocs, i vulguis o no, és una nit màgica perquè et fa sortir una mica de, ja no de l'individualisme, sinó del teu col·lectiu habitual. Tu normalment, quan surts, sempre vas amb les teves amigues, al mateix grup de sempre, inclús a la discoteca, balles amb les teves amigues, saps? O sigui, és com... no surts d'allà mateix. I la nit de Sant Joan és màgica perquè pots perdre les teves amigues, que tot és una oportunitat. Qualsevol persona en aquell moment pot ser una amiga, inclús aquella que tu deies, ostres, aquesta tia, que xunga, no la vull en pintura. Aquell dia us feu amigues. És una nit per estar al costat del mar, amb la brisa marina, amb la copa, amb sopa de cabra de fons, i de cop, aquella persona que no toleraves, perquè, i no saps ni per què no toleraves, aquell dia es fa amiga teva.
0: Ja.
2: Sí, o et fas el petó amb el noi que volies, o noia, bueno, jo què sé.
5: No, depèn, no,
0: amb qui hi hagi per allà, no?
2: Amb qui hi hagi, perquè tens moltes ganes d'arribar a l'estiu. Va ser com la primera boda després del Covid,
0: però
2: no?
0: Però molt accelerada, no?
5: Sí, sí, no, és que jo... és aquesta l'actitud.
2: És l'eufòria, és la gran
4: eufòria.
0: No, no, està molt bé. Sota'm, parlem de les coques de Sant Joan, no? Tenim aquí la d'aparellada, la coca de Sant Joan.
5: Jo, vosaltres heu dit que la festa de Sant Joan ha canviat molt i jo trobo que és de les festes que menys ha canviat, perquè els rituals es mantenen en el temps i, bueno, i el que mengem. I a més és que és curiós perquè la coca, per molts invents que es facin, perquè ara fa poquíssim, ara fa uns anys que es fa el concurs de la millor coca de Sant Joan, les que tenen més èxit sempre són les tradicionals, amb aquella fruita confitada que tothom rebutja. Que diràs, però per què la posem si la traieu? Però no, si falta la fruita confitada que dona aquella... que el que fa és acolorir aquella coca i fer-la tan festiva, la gent no la vol. Volen amb la fruita confitada que trauran. Bueno, és igual. Però trobo que es manté moltíssim la tradició i a mi això m'emociona. I per tant, doncs, no sé què em volies preguntar, Toni, sobre la coca,
0: t'havia preguntat per la coca.
5: Però, sí, però com més tradicional, més èxit té.
0: Sí, però llardons, no? O què?
5: Ah, llardons. Oi, mira, avui he vist a Instagram la recuperació d'un vídeo que d'un moment en què la Pilar Rahola descobreix que la coca de llardons porta llardons de porc. I aquí ho direm a tothom, sí, perquè ella no menja carn. Llavors resulta que ella diu que de Sant Joan l'única coca que li agrada és la de llardons.
0: Ja.
5: I en Josep Cuní li diu, però home, si però tu no menges carn, com és que t'agrada la coca de llardons? Bueno, perquè ja ho sé que els llardons són llardons, però la coca de llardons no porta llardons. O sigui,
0: com que no porta llardons? No,
5: clar,
1: llardons. Són llardons vegetarians.
5: No, és una altra cosa. I li fa una gràcia perquè la pobra es comença a posar vermella, groga, i se

0: la tradició o que falta alguna cosa que doni consistència a allò, per Sant Joan hi ha molta llibertat de menú, però això sí, combreguem tots amb aquesta coca i aquest cava, i és preciós.
1: Mira, una de les grans coses d'aquesta revetlla serà haver tingut l'oportunitat de xerrar una estona, primer amb els nostres contertulians, amb els que ara ens quedarem després de les 8 del vespre, però haver pogut compartir aquesta estoneta amb el Màrius Carol. Màrius, una abraçada, moltes gràcies.
2: Una abraçada, i meu, escolta, la veritat és que parlar de coques fa venir gana, eh?
1: Fa venir gana, eh?
2: Sí, perquè tots tenim, si tanquem els ulls, tots tenim una coca en el nostre disc dur, que és la coca, no sé si de la nostra infantesa o de l'any passat, però hi ha una coca que és aquella coca amb la que tu t'identifiques, no? O sigui, jo, a mi m'agrada més la coca amb fruit escarxada, no? D'aquestes, perquè em sembla que és la de veritat. Els llardons, m'agraden molt les coques de llardons, i els llardons, bueno, em recorden la meva infantesa, però encara en compro ara ja de llardons, que no tothom, a tot arreu els trobareu, totes les tocineries no en trobareu. Sí, sí. I si els llardons són bons, és millor que el caviar, ja t'ho dic.
1: No, estic totalment d'acord.
2: I més barat, eh?
0: És que jo diria que, Màrius, que gairebé tot és millor que el caviar.
1: Anava a dir, i és una broma que li preguntin a Pilar Rahola, no? Molt bé.
2: Bueno, la Pilar Rahola, jo l'he vist fent més d'una trampa, eh?
0: De vegades i a la intimitat.
2: No, sí.
1: Màrius Carol.
2: Si li agrada, tira. Ella tira.
1: Una abraçada molt gran i bona revetlla, Màrius. Gràcies. Adéu. Ha de parellar, ha estat magnífic que vinguis aquesta estoneta amb nosaltres.
0: M'ho he passat molt bé.
1: Sí, eh?
0: M'heu estalviat a fer una pre-revetlla.
1: Bueno, la qual cosa està molt bé. Gràcies, Ada. Ara d'aquí un moment arribarem a les notícies de les 8, arribarem amb una mica de música. Quan tornem, tindrem l'oportunitat de parlar de desitjos, però portat a coses molt reals, no? Normalment, quan la gent... Vosaltres sou dels que demaneu desitjos la nit de Sant Joan o no? Clàudia, tu segur.
3: Jo sí, jo sempre demano el mateix i...
1: I no passa.
3: I no és algo material, saps? O sigui, és més algo espiritual i de salut.
1: Ah.
3: O sigui que...
1: Dani, tu què?
4: A casa, que som galaico-catalans, hi ha una tradició de la nit de Sant Joan, que és que tu deixes herbes aromàtiques, flors, amb aigua, les deixes tota la nit, i al matí el que fas és rentar-te la cara recent aixecat amb aquella aigua que té olor i és aromàtica i demés, i al mateix temps demanes un desig, però ha de ser un desig que no sigui material, ha de ser un desig que sigui més emocional, perquè ens entenguem.
1: Jordi, tu què?
5: Sí, som de demanar desitjos, a més amb el sopar, amb la copa de cava, hem parlat poc del cava, eh?
1: Podem fer-ho després.
5: Després parlem de cava. I sí, demanes desitjos, a més jo sóc de demanar molts desitjos.
1: Ah, sí, eh?
5: Jo sí.
1: I tu, Ignacio?
6: Bé, jo sóc catòlic, així que jo no demano desitjos tant com me encomiendo a Dios.
1: Molt bé, però ho escrius en un paper, li envies una carta...
6: Feia... Oye, durant un temps sí que feia això d'escriure un paper i tirar-ho al foc, però tot em sembla massa pagar ara mateix, així que... Simplement comiendo.
1: Sí, home, dic que jo, sempre que és la nit de Sant Joan, recordo, ho vaig dir l'altre dia aquí al programa, una nit que jo estava amb una amiga meva i vam escriure desitjos, però jo vaig escriure els seus desitjos, el que jo desitjava per ella, i ella va escriure el que ella desitjava per mi, i els vam enterrar. Sense que cap dels dos li digués a l'altre el que havia escrit. I els vam desenterrar l'any següent. Havien passat totes les coses que havíem demanat per l'altre.
3: Carai!
1: És bonic o no és bonic, això?
7: Molt maco.
1: Vinga, posem una mica de música. Amb la música arribem a les notícies de les 8 i després s'incorporaran a aquesta tertúlia Xavier Massaixas, corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, Josep Rovira, director de l'àrea de drogues de ABD, Energy Control, i David Bueno, doctor en biologia, professor genètic a la Universitat de Barcelona i divulgador expert en neuroeducació. Tot això per parlar de desitjos. Una mica de música a les notícies i se'n tornem. Yeah.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Hores complicades en matèria de mobilitat. D'una banda, l'operació sortida amb motiu de la revetlla de Sant Joan i, d'altra banda, la P7 fa més de dues hores que està tallada per un accident a Riudellots de la Selva. El sinistre ha estat un xoc per encalç entre dos vehicles de gran tonatge i pel qual el conductor d'un dels camions ha mort. Amb aquesta víctima són 63 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Coneguem com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, hola.
2: Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7 que es manté tallada a Riudellots de la Selva en sentit Girona per un accident. Hi ha 10 quilòmetres de retenció de Fogars a Maçanet de la Selva en sentit nord, que és per on es feien els desviaments per Maçanet de la Selva. Recordem que es pot agafar la C32 i la 2 o bé la C35 i la 2 com a possibles vies alternatives en sentit nord. A la mateixa autopista AP7 i intensitat a Tarragona en sentit sud per un accident que talla un carril. La C15B està tallada a Canyelles en tots dos sentits per un accident. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. La C32 va molt carregada a l'Ella i de Cabrera de Mar a Mataró en sentit nord. A la Pota Nord hi ha Cua Montgat en sentit nord, en sentit Mataró. A la C65 hi ha retencions entre Quart i Llambilles en sentit Llagostera i a la 2 hi ha retencions a Caldes de Malavella en sentit Girona per un vehicle variat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, i tot a punt perquè d'aquí tot just uns minuts a la foguera de la plaça del Poeta Boscà de la Barceloneta comenci a cremar i indicant l'inici de la revetlla de Sant Joan. Allà hi és la nostra companya Míriam Andreu. Bon vespre.
3: Bon vespre. Sí, enmig de la plaça hi ha fustes apilades que, com deies, d'aquí uns minuts comencen a cremar. Tot just al costat hi ha desenes de taules on els veïns i veïnes del barri gaudiran d'un sopar de germanor.
4: Doncs estem preparant tot el sopar. Hi ha unes 200 persones apuntades d'aquí del barri, tothom, i el que fem és això, deixar tot preparat per fer una mica de revetlla de Sant Joan, menjar en família i després posar una miqueta de música.
3: La canalla ja comença també a plegar-se a la plaça carregats amb petards i bengales.
5: I estem aquí amb els meus amics per tirar petardos a la nit.
6: Sí, hem comprat molts, hem comprat traques, hem comprat de tot.
3: A 200 metres d'on ens trobem, a la plaça de la Barceloneta, tot preparat per part dels diables per fer el seu correfoc al voltant de la font i sota l'atenta mirada del sol i la lluna de metall que quedaran envoltats a foc aquesta nit per simbolitzar el dia més llarg de l'any.
0: Gràcies, Míriam. Doncs també aquesta revetlla de Sant Joan està protagonitzada per la calor i pel risc d'incendi. De fet, a Puigverd del Lleida, al Segrià, els bombers treballen en un incendi agrícola. S'hi han desplaçat 10 dotacions, 9 terrestres i una d'aèria. Els agents prioritzen el flanc esquerre de l'incendi i la protecció d'una granja propera, tot i que ja ha quedat estabilitzat. I també està estabilitzat el foc de Tremp, on els bombers continuen apagant la vegetació de la zona del forat del Graller, que ha començat a primera hora de la tarda i que ha afectat 4 hectàrees i mitja. Tarragona ha homenatjat els 3 menors morts ofegats a la platja de la Rabassada amb una ofrena floral organitzada pel Terraco Sea Club amb la presència de familiars i veïns. Així ho ha explicat el responsable, Mohamed Bouzef Dawen.
7: Hem fet això perquè, el primer, molts són pares i ens hem sentit identificats. Ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I, bueno, com ha passat aquí al mar, i nosaltres, la nostra associació està basada en deport de motonàutica, que és al mar, i hem volgut donar-li una mica d'homenatge i de suport a les famílies.
0: Els participants han portat una corona de flors fins al passeig marítim després d'arribar amb motos d'aigua. L'entitat ha volgut mostrar suport a les famílies i ha recordat que es tracta d'una platja complicada i perillosa. I acabem amb la previsió del temps de cara a demà, dia de Sant Joan. A Emet, Noelia García, bona tarda.
8: Bona tarda. Demà dimecres i festiu a Catalunya continuarà la calor amb intensitat i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara superaran els 40 graus a zones de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 38 graus a Girona i 40 a Lleida. Les temperatures començaran a baixar a partir del dijous. Demà continuarà el temps càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. És una informació d'EMET.
0: Doncs això és tot de moment per part nostra. Més informació al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
9: I espero que tots vostès, escoltant aquest dia important, realment, aquesta revetlla de Sant Joan, imaginem que molts de vostès, ja ho dèiem abans, ens estan seguint avui des de la carretera. És tradicional, no?, que la nit de Sant Joan sigui sempre un dia amb molt de moviment a la xarxa viària. També és veritat que segurament moltes persones ara mateix estaran preparant revetlles particulars a casa seva. Ja són, hem deixat enrere les 8 del vespre, per tant, els convidats són a punt d'arribar. Efectivament, el que diuen és la nit més màgica de l'any, no? En aquest sentit, avui el nostre programa, i ja veuran que interessant pot acabar resultant aquest experiment, ens hem plantejat quins són els desitjos que més es demanen. Un d'ells és la pau al món. Veritat, però això és possible? La pau al món és possible o no és possible? Li hem demanat, i d'aquí una estona el saludarem, a Xavier Mas de Xeixàs, el corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, l'home que coneix perfectament tots els conflictes que tenim en marxa, si una cosa com aquesta, la pau al món, una cosa que la demanem de manera tan ràpida, és factible o no és factible? Existeix l'amor etern? Perquè és una altra de les coses que volem, enamorar-nos per sempre, no? Saben vostès que el megacrack, perquè és un megacrack, aquest home, el doctor David Bueno, que és expert en neuroeducació i doctor en biologia, diu que sí, que efectivament hi ha, tenim les tenim les condicions perquè efectivament existeixi l'amor etern. Després li preguntarem perquè ens expliqui el perquè. I després hem fet una altra cosa que ja sé que no és tan una qüestió de desig, sinó més aviat gairebé de servei públic, perquè aquesta és una nit, no ens enganyem, en la que es veu molt i en la que també es consumeixen moltes drogues. I és per això que li hem demanat a la gent d'Energy Control que ens acompanyi a la part final del nostre programa per fer una reflexió entre tots plegats sobre aquestes qüestions. I quan dic tots plegats, a qui em refereixo? Doncs si vostès s'acaben d'incorporar ara mateix a la nostra sintonia, els dic que avui estem comentant l'actualitat amb Dani Guillem, que és periodista, és consultor en comunicació, amb el president del Consell Social de l'Observatori de la Discapacitat Física, Jordi Cerezuela, amb el professor de SADE i associat a Tossell Advocats, Ignacio Rigau. Avui no dic el Partit Popular, perquè com avui no és tertúlia política, no cal, no? Et sembla bé, no?
10: Em sembla bé.
9: I l'advocada Clàudia Tarina. És veritat que de la mitja hora anterior el Jordi ha trobat a faltar un tema que el cava. O sigui, has dit que hem parlat de tot, la coca de llardons, els petards, les músiques horribles, una mica tot això, però no hem parlat del cava.
11: No, no hem parlat del cava, i a més el cava, quan comença l'època del cava, és per Sant Joan. I els productors de cava presenten les novetats del cava per Sant Joan, independentment de que la portin a algun concurs. I per interès te quiero, Andrés, a la fundació amb la que jo dirigeixo, doncs una de les coses que fem, sabeu el que és, no?
9: Sí,
11: cava, molt bo.
9: Amb unes etiquetes brutals, d'altra banda.
11: El nostre cava, permeteu-me, és l'hòstia. És l'hòstia. Perquè és un cava que és brut nature, és ecològic, és en reserva i, a més, solidari, perquè va dels beneficis que obtenim d'aquest cava van destinat a la labor social que fa la Fundació.
9: Què vols dir, Dani?
12: És que hi ha caves que també estan evolucionant, igual que la festa de Sant Joan, però ja no són caves, són vins espumosos.
9: Ets insuportable, eh? Oh. O sigui, és que és maco, perquè jo me l'estimo molt, el Dani, fa molts anys que ens coneixem, però quan li dona el dia...
11: són els que es passen
9: literalment insuportable.
12: Totalment. En soc conscient, eh? I a vegades ho faig en excés.
9: Un dia d'aquests hem de parlar del tema Corpinat, perquè no va ben bé d'una qüestió d'evolució de la manera de fer, sinó més aviat una decisió.
11: Exacte.
9: De a on vol pertànyer un, si el que és el segell cava,
10: de tota la vida, o el segell Corpinyet, que cada vegada, d'altra banda, està aplegant a més gent.
13: Moltíssima més gent.
10: És una cosa molt interessant, sí, això, eh? Un dia ens ho han d'explicar d'això, eh? Molt bé. Tu ens ho pots explicar, Clàudia Tarines?
14: No, no. Jo això no us ho puc explicar. Ho puc consumir, perquè és la part més divertida, però per explicar no.
10: Escolta'm, dèiem desitjos. Desitjos de... Hi ha els desitjos personals i després hi ha els desitjos que d'alguna manera un té de manera segurament molt tal qual, no? Cada vegada que veiem imatges sobre guerres... Ostres, se t'encongeix el cor, no? L'altre dia que parlàvem d'Iran, no? Després d'haver signat l'acord. Avui és una mica arriscat parlar de coses concretes perquè, efectivament, el programa està gravat i potser hi ha hagut algun canvi. Esperem que no sigui així, perquè l'acord era un acord d'alto al foc en el que un podia valorar fins a quin punt havia servit tot això, tenint en compte que, quan mires els punts de l'acord, doncs cridava molt l'atenció tota la volta que hem fet per arribar allà mateix, no? I quan veus també la quantitat de gent que ha mort amb aquest conflicte, que ha sigut moltíssima, i sobretot com queda la situació de la gent d'Iran, no? Perquè un dels punts de l'acord és que no hi hagi interferències entre els països, no? Que siguin plenament sobirans a l'hora de prendre les seves decisions. En fi, sobre aquesta qüestió n'hem parlat molt, però la pau és possible? La pau en general? Tu què penses, Ignacio?
15: Doncs, mira, jo a les meves classes de SADE, que dono classe de filosofia política i relacions internacionals, entre d'altres, hi ha una sessió que la dediquem a la guerra, filosofia de la guerra i la teoria política de la guerra. I hi ha, primer, moltes concepcions del que s'ha d'entendre per pau, perquè hi ha una pau que és la pau negativa, que és l'absència de violència, i després està la pau positiva, que és establir, per exemple, el que va passar aquí a Europa després de la Segona Guerra Mundial, que és establir vincles econòmics, després vincles socials, després vincles polítics, fins al punt que la guerra o la violència és absolutament inconcebible entre veïns. Ara, pensar en entrar en guerra amb França és una idea tan remota, tan absolutament esbojarrada, que... el que ens fa constatar és que les nostres relacions són de pau positiva, de construcció de la pau. També hi ha altres aproximacions a la pau que fan de mal dir, que és la pau per violència o la pau per esgotament. Com la, per exemple, una de les eines que ha atorgat més pau, almenys al context occidental, és l'arma nuclear, no? És la bomba. Per què? Perquè ha fet que ens doni tanta por acudir a la guerra que estiguem en una situació de pau i, si tenim sort, com una espècie de, com dir-ho, antesala de la construcció, en tot cas, d'una pau positiva. Jo crec que la pau, sens dubte, és possible i costa molt més de construir que la guerra, costa molt més que construir que la violència, i normalment el que ens ensenya la història és que la pau no prové de bones intencions, ha d'haver-hi, en aquest cas, una sensació de sacrifici. Anar a la guerra ha de ser un sacrifici major que mantenir-me com estic.
10: Quina frase tan interessant, eh? La pau ve de grans sacrificis.
15: Sí.
10: Francament. Xavier Massaixàs, què tal? Com estàs? Bon vespre.
16: Hola, bon vespre, què tal?
10: Estaves escoltant, no? M'imagino el que deia l'Ignacio, sí, Rigau. Sí, sí. Que interessant, no? Quan un es posa a parlar de la pau, adonar-te'n de que a vegades és necessària la violència per arribar a la pau, no?
16: Bueno, sí, o sigui, partim de la violència per arribar a la pau sempre, no? Si estem en pau ja no... Però és veritat que el que ha dit del sacrifici de la pau és molt interessant i molt important, perquè pensem que quan es signa un document com el que s'ha signat ara entre americans i iranians, doncs ja està tot fet, no? I de fet no està tot per fer, no? I si mirem la d'acords que s'han signat al llarg de la història, a l'Orient Mitjà, per exemple, no? Els acords de Camp David o els acords d'Oslo i lo lluny que està aquesta regió de la pau, no? O sigui que la pau, sí, exigeix un sacrifici enorme.
10: Però és veritat que si mires la història te n'adones que s'han fet grans coses, i l'Ignacio parlava d'Europa, jo crec que Europa és un bon mirall, no? Amb el que analitzar aquesta situació de països que estaven absolutament enfrontats fins a un dia en el que decideixen deixar-ho d'estar, no?
16: Exactament, Europa és un projecte de pau. La Unió Europea va néixer per evitar més guerres, no? Per posar en comú els recursos econòmics i evitar, doncs, que nosaltres es barallem amb el nostre soci comercial i créixer junts. I jo crec que aquest és el gran paradigma, jo crec que ara té la humanitat, és la Unió Europea. Si hem de créixer junts per fer front els reptes globals, ja no parlo de les guerres, però sobretot de la sanitat o l'alimentació, el canvi climàtic, etc. La Unió Europea és l'exemple perfecte.
10: Fixa't que el món sembla cada vegada més convuls.
16: Sí, sí, però nosaltres estem en pau encara, eh? La Unió Europea estem en pau. Tenim una guerra a portes de la Unió Europea, que és Ucraïna, i és una guerra que amenaça aquesta seguretat d'Europa, però Europa ha mantingut la pau durant 80 anys, pràcticament, i ara s'està preparant per mantenir la pau per si mateixa, sense el paraigües dels nord-americans. Això portarà un temps, però jo crec que la voluntat política és ferma d'anar en aquesta direcció. O sigui que jo crec que els governs europeus són molt conscients del sacrifici que han de fer per mantenir aquesta pau.
10: És interessantíssim, no? I a mi em sembla una molt bona notícia. No sé com ho veus tu, Xavier, aquesta independència d'Europa respecte als Estats Units, no?
16: Sí, evidentment. Trump ha fet gran Europa. Jo crec que Trump ha despertat Europa, una Europa molt acomodada, una Europa que ha pogut créixer també i tenir benestar gràcies a que hem tingut la protecció dels nord-americans durant totes aquestes dècades, però que ara s'ha de cuidar a si mateixa. Jo crec que això permetrà un creixement econòmic, perquè permetrà un creixement tecnològic també, no? Hem d'oblidar que la seguretat està molt vinculada a la tecnologia i això obligarà a Europa a desenvolupar unes eines, no? Unes eines de vigilància des dels satèl·lits fins al ciberespai, que es faran d'Europa encara una entitat més resilient per fer front als reptes globals.
10: Déu-n'hi-do. Hauríem d'analitzar el paper dels Estats Units, hauríem d'analitzar el paper de la Xina, segurament són molts punts que caldria tenir en compte, no?, a l'hora de fer aquesta valoració, però avui és la revetlla de Sant Joan. Digues, digues.
16: No, però fixa't que ara que parlem molt de la intel·ligència artificial, en mans de qui estem? Estem en mans d'uns neofeudalistes que estan a Silicon Valley, no? Aquesta elit tecnòcrata que està tan a prop de la presidència dels Estats Units, tan a prop de Donald Trump, per una banda, i per l'altra banda estem en mans del Partit Comunista Xinès, clar, que és el que controla la intel·ligència artificial a la Xina. Jo crec que hi ha un forat molt gran perquè Europa pugui regular amb consciència de fer un bon servei per la humanitat, no? Perquè la intel·ligència artificial estigui al servei de tothom i no sigui una eina de règims totalitaris o d'empresaris sense escrúpols.
10: Ara parlem amb tota la gent que tenim aquí a l'estudi. T'agraeixo moltíssim, Xavier, que hagis estat avui amb nosaltres, com sempre, en Xavier Mas de Xaxàs. És el corresponsal diplomàtic de La Vanguardia. Una abraçada i molt bona revetlla, Xavier.
16: Bona revetlla, Toni.
10: Gràcies.
16: Bona revetlla a tothom.
10: Una abraçada. Què dius, Toni? Què et sembla?
12: Sí, jo estic totalment d'acord amb el que deia ara en Josep, però clar, també hi ha una contradicció, no? Perquè el paradigma d'Europa canvia a partir del moment que Europa s'ha de plantejar crear un exèrcit propi i tenir forces pròpies per a poder-se defensar.
10: És per això
12: ja
10: que
12: estàs trencant aquest paradigma, mm-hmm, i estàs acceptant la lògica i la possibilitat de que hagis d'entrar en guerra. Això fins ara, a dins de la idea d'Europa, com deia l'Ignacio, després de la Segona Guerra Mundial i després de dues guerres mundials que van ser molt dures pel continent europeu, és una mica una contradicció en si mateixa.
10: Una contradicció o no, perquè en realitat tu has de muntar un exèrcit per defensar-te.
12: Sí,
10: fonamentalment, crec, em recorda una mica l'exemple de la bomba nuclear que posaves tu abans. No? Digues,
15: sí, jo crec que s'explica en dues dimensions. Després de la Segona Guerra Mundial tenim la necessitat d'unificar Europa en pau i fer-la pròspera, i a la vegada tenim l'establiment del ordre internacional basat en normes, que era fonamentalment la idea de l'ordre internacional americà o nord-americana. Què succeeix? Que la lògica de ser pròsper i estar en pau també s'ha de reconciliar amb un enemic que tenim a les portes com és Rússia, a més de les altres amenaces que ens poden venir del sud, i amb l'establiment de l'OTAN com a, diguem, gran força de pau. És una força de pau perquè el que promet és l'amenaça de violència a l'OTAN, que si ataques alguns dels nostres d'Occident, nosaltres ens tornarem. Això es manté, aquesta lògica de mantenim la pau amb la força, o amb l'amenaça de la força, o amb la promesa de la força, però el món basat en normes decau en el moment que el gran hegemon, que és Estats Units, decideix deixar de confiar en el món basat en normes. Llavors tenim aquesta espècie de desterotament, de desgavell, de dir... continuem creient en la pau, però les normes que regeixen la pau ja no existeixen. Déu. Perquè qui havia de confiar en elles ja no ho fa.
10: Digues, Jordi.
13: Jo tinc el meu concepte respecte a que es pot arribar a aconseguir la pau al món.
11: des de la generació d'interessos als grans espais de pau que hem tingut al món es generen perquè som interdependents. Jo puc necessitar Europa, que en principi és una zona de pau, té pau amb Orient, o té pau amb els Estats Units, o té pau amb una altra zona, perquè els necessita, perquè hi ha una interdependència, perquè tot el que produeixo no m'ho puc generar. Amb la qual, amb la mesura que amplies aquesta interdependència, que reconeixes que necessites a l'altre, es pot aconseguir la pau. L'únic que mai hem sigut capaços d'anar engrandint aquests espais. Ens hem oblidat de moltes zones. En el seu moment ens vam oblidar d'Amèrica Llatina, en el seu moment ens vam oblidar d'Àfrica, ens hem oblidat moltes vegades de la part d'Àsia. Amb la mesura que anem ampliant aquests territoris i els fem més interdependents, us imagineu ara una guerra amb Xina? És impensable, si els necessitem. I Xina és conscient que ens necessita. Amb la mesura que aconseguim aquesta interdependència, jo crec que podem assolir més pau.
9: Digues, Clàudia.
14: Sí. Jo crec que nosaltres necessitem més Xina que el que ells creuen que ens poden necessitar a nosaltres. Aleshores, en la mesura en què aquesta interdependència mai serà igual en les dues parts, pot ser que la balança estigui desequilibrada i que en el moment en què hi hagi un interès major, això destroti. Jo també penso que és una mica, no absurd, però sí que poc plausible creure's que no fer un exèrcit a Europa no ens ajudarà, perquè formem part, estem en el mig d'uns titanes, que és Rússia, que és Xina, que és Estats Units, que no juguen les mateixes regles del joc que nosaltres, i que pensar des de la nostra perspectiva que, com que ara fins ara a Europa estem tan bé, i, bueno, excepte, evidentment, els països de l'est, que han patit més, però des de, sobretot, el que és l'Europa occidental, estem tan bé que qualsevol proposta de fer un exèrcit europeu sembla que sigui una crida a la guerra, o que això s'estableixi com una possibilitat molt més real, mentre que jo crec sincerament que no fer-ho ens deixaria en un punt molt feble, en un món on els interessos estan contraposats, on les cultures són molt diferents, i en el que l'oasis europeu es manté és principalment perquè la forma de viure, la forma de veure, la forma de ser és força semblant, mentre que amb els nostres veïns d'arreu del món, doncs segurament aquesta adaptació no funcionarà d'aquesta forma. És que parlàvem d'Iran, però és que és un altre. O sigui, hi ha països en el món, nosaltres avui estem preocupats perquè és Sant Joan, però és que hi ha països en el món en què la dona no pot ni tan sols parlar al carrer. En el moment en què el tauler és tan diversificat i els interessos tan diferents, jo crec que és, ara mateix és un impossible. Crec que faltaran molts anys, com per apropar-nos tots una mica més i hi hagi un respecte major i més majúscul cap als drets humans per tot arreu del món, perquè aquesta pau sigui real.
9: Volies dir una cosa? O m'ho ha semblat?
15: Sí. Respecte al que diu la Clàudia de la cultura, jo crec que és importantíssima, perquè cada regió o cada, fins i tot cada potència té la seva concepció de la cultura i de l'ordre mundial. A Xina, per exemple, li és ben igual, de fet, li ve de gust que siguem dependents d'ells, perquè la concepció mil·lenària de Xina respecte a l'ordre mundial és que Xina és el centre del món i la resta del món li deu favors, i Xina, com és una gran potència econòmica, logística, burocràtica, presta aquests favors. De fet, fins fa molt poquet, el Ministeri d'Assumptes d'Afers Exteriors de la Xina s'anomenava, en xinès, Ministeri de les Províncies Tributàries de la Xina. Però, si ho comparem amb la cultura russa necessita, per exemple, l'expansionisme constant. I per què tenen la por que si no són una amenaça per a l'est del món, si no ho deixen d'expandir-se, el món es tornarà contra ells. I, de fet, tenen l'experiència recent de la dissolució de la URSS, però també tenen dins la memòria molt imbricada, per exemple, l'únic període de temps on no hi ha hagut un poder a Rússia, que va ser a principis del segle XVII, que s'anomenen els anys del desastre, perquè com no hi havia poder, es va donar la sensació que tota Rússia es desfeia. Quan parlàvem de si Xina entraria en conflicte amb nosaltres, doncs no, perquè primer, Xina és una, en tot cas, l'expansionisme xinès sempre és el que anomenen l'anglot, que és només s'expandeix, en tot cas, cap allà on està connectada. No té colònies a l'exterior o a l'ultramar. Però, per exemple, el conflicte amb Taiwan, en aquest cas, o en aquesta època que ens ha tocat viure, cada cop té més sentit, i fins i tot havent-hi una relació d'hiperdependència amb Taiwan, perquè és la gran productora de xips. És a dir, si hem de parlar de pau, podem fer-ho des del punt de vista dels drets humans, però jo crec que la pau, com l'hem parlada fins ara, és extraordinàriament occidental.
12: Jo crec que podríem parlar d'equilibri més que de pau.
15: Sí.
12: Perquè la reflexió que tu feies, Jordi, és perfectament plausible i jo te la compro. Uh-huh. Però al mateix temps que hi ha aquest equilibri comercial interdependent, com tu deies, també hi ha una guerra comercial, que és el que ha fet l'Iran amb els Estats Units, sapiguent que des d'un punt de vista militar no podia competir amb la seva indústria armamentística. Que militarment els Estats Units era molt més fort, però que qui controlava l'estret d'Hormuz era Iran, amb el qual que ha fet Iran una guerra comercial. Tanco aquí i la leopard de tot el món.
9: Està clar, hi ha una altra cosa, que parlem de guerra, hauríem de parlar de guerres, i hauríem de parlar també de situacions internes, és a dir, què significa la pau? La pau no és només un enfrontament entre dos països, la Clàudia ho ha explicat molt bé. O sigui, la pau és poder viure en pau, i això a vegades l'enemic el tens a casa. La pau... Ostres, l'enemic el tens a casa, clar, és que la pau és molt complicada.
15: Sí, Afganistan tenim una situació d'estabilitat mai vista, o a Síria tenim una situació d'estabilitat mai vista, governades per talibans, amb dues.
9: Ja. Sí, sí. És impressionant.
11: Doncs no hi hauria una sola definició de pau.
9: Ja.
11: Una cosa és quan parles de l'individu, una altra cosa quan parles de l'Estat, i al final assolir aquest concepte mundial de pau, jo crec que és això, amb la mesura que tots prenem consciència, tots, estats, persones i tal, que tots ens necessitem, per això hem creat societats.
9: En qualsevol cas, està bé que en aquesta revetlla de festa, no? Uh-huh. Mira, he dit revetlla i a la Clàudia ja li ha tornat a canviar la cara.
14: És que...
9: Mira, estàvem tots seriosos, no?, parlant d'aquesta qüestió. Efectivament, estic canviant d'assumpte, però al mateix moment que he dit revetlla, t'agrada molt a tu, eh?
14: Molt. És que a mi fer, a més, estar amb els amics, compartir aquests moments, és que això per mi és la vida. O sigui, aquests ratets, més que Sant Joan, la vida són aquests ratets.
9: Clar.
14: I ja està.
9: Clar.
14: I és el que t'emportes.
9: Això, segons et vas fent gran, no, Jordi? Cada vegada ho veus més, no?
11: Mira, t'explico una petita anècdota que em passa i anava fent cua per la ronda del litoral i al costat, dos carrils, al costat... Ostres, aquest és en Jackie, un amic. I no li vaig conèixer el cotxe perquè se l'acaba de canviar. Agafo com estava parat, vaig poder marcar, truco... Li dic, escolta, tu ets un tio feo que va, li vaig dir, al model de cotxe per la ronda del litoral amb una calor, hòstia, sí, tal, hòstia, quina casualitat que m'hagis vist i tal. I té la nostra edat, la teva i la meva, i em diu, Jordi, la vida, i amb la mesura que et fas gran, són aquestes petites coses, no? Un xaval que ell i jo ens coneixem des de nens, amb pantaló curt, com deia, el que hagin passat el temps, potser feia mesos que no parlàvem amb el Jackie, i el puguis trucar i aquest petits xispazos, ja que avui en tindrem molt al cel amb els petards, aquests petits xispazos d'amistat i tal, són els que alegren a la vida.
9: La vida són moltes coses. La vida són els petits detalls. També la vida es defineix en base a l'edat que té un quan fa aquesta definició. Perquè no és el mateix definir la vida quan tens 20 anys que quan tens 40, quan tens 60 o 80, segurament, no? Avui és Revetlla de Sant Joan. També això és molt diferent en funció de l'edat que tingui un i de com li agradi divertir-se a un. I aquesta és una nit en la que hi ha molta gent que viurà festes particulars a casa amb els 4, 5, 6 amics, això que estàveu dient, i en canvi hi haurà molta gent que sortirà a la gran revetlla de Sant Joan i acabarà amb discoteques, etcètera, etcètera. Ens explicaven des de la Guàrdia Urbana que aquesta és una de les nits a les que es consumeix molt alcohol i també moltes altres substàncies. Per això m'he entès que seria interessant saludar una gent a la que jo admiro moltíssim, ho dic de debò, des de fa molts anys, fan una feina magnífica. Són la gent d'Energy Control i Josep Rovira és el director de l'àrea de drogues d'ABD Energy Control. Josep, què tal? Bon vespre.
13: Bon vespre.
10: I bona revella, abans de tot.
13: Exacte, a punt de començar, ja diríem, o ja encetada.
10: La d'aquesta nit, Josep, és una nit en la que vosaltres teniu molta feina o no?
13: Sí, bueno, sempre hi ha actuacions i treballs d'intervenció informativa a Sant Joan i, evidentment, amb un propòsit clar que és el que es dedica al projecte Energy Control, que és justament informació objectiva, assessorament, reducció de riscos, promoure que les persones facin decisions informades i que sempre doncs, redueixin al màxim exposició de risc en el consum de substàncies.
10: És habitual quan un va a determinades zones de discoteques, per exemple, o a grans festivals musicals, trobar-se al lloc en el que està Energy Control. Per què no els expliques a l'audiència d'aquest programa què és el que feu exactament, Josep?
13: Energy Control el que es va proposar va ser fer una aposta per acostar-se a el que és les persones que fan consum de substàncies amb un propòsit de no només dir que el consum sempre comporta un risc, sinó sobretot en les decisions de consum que les persones tinguessin la màxima informació sobre el que prendrien, com el prendrien i quins passos o quines habilitats haurien de posar en marxa perquè aquell consum no suposi un problema, no derivi en una situació de problemàtica. Així que va ser un canvi de paradigma de dir no n'hi ha prou a dir no prenem drogues, sinó que aquells que les prendran, inclòs el propi alcohol, doncs siguin més capaços, més conscients de poder-se protegir.
10: Perquè en realitat el que feu és analitzar la substància que després consumirà aquella persona, no?
13: Sí, en el cas de substàncies il·legals i que sabem que està lligat a un mercat no regulat, hi ha els riscos en què les persones fan consum sobre substàncies que desconeixen la seva composició i l'anàlisi de substàncies és un bon recurs, una, per saber realment el que consumiràs, no només en tipus de substàncies, sinó que certes substàncies en quina dosis, però també la previsió de la possibilitat d'adulteracions. Aquí doncs, hi ha molt de desconeixement i en aquest moment de l'anàlisi també és un bon recurs per poder acostar-se a la persona i poder fer una valoració informada de què en farà de la substància, com se la prendrà, si abans se l'ha pres, si n'ha pres abans altres vegades. És a dir, fer tot un acompanyament molt més orientat a fer una reducció de riscos.
10: Fa poc que veu emetre una alerta a Barcelona per la detecció de metamfetamina venuda com si fos mefedrona. No sé exactament què és això de la mefedrona, però què significa en realitat això?
13: Això significa que hi ha altres mercats dels més populars i que trobarem una revetlla com és el propi alcohol, no? Però sí, és veritat que van arribant substàncies que la població doncs, incorpora a vegades en els seus menús i sobretot en el cas d'estimulants. I aquí ens trobem doncs, catinones sintètiques i fins i tot doncs, que persones que preveuen o pensen comprar-la i es troben una altra substància, com pot ser la metamfetamina. Al final són estimulants molt potents que estan agafant el seu espai i en substitució del que serien altres estimulants típics, històrics, com podria ser la cocaïna. Uh-huh. I, evidentment, l'anàlisi sobretot ens serveix també per poder fer alerta sobre persones que estan comprant substàncies i no saben el que estan comprant i la seva forma d'ús, doncs, no s'adaptarà a les substàncies que es trobaran.
10: Clar, jo crec que està quedant molt clar. És evident que en cap moment s'està convidant a la gent a que prengui res, sinó que una vegada la gent ha decidit prendre, que sàpiga exactament què és el que té a les mans. La Clàudia Tarines volia fer una pregunta, crec, no, Clàudia?
14: Sí, jo em consta que això en altres països ja es fa, però per qui ho vulgui venir a fer, pot ser una barrera al possible fet de que quedi enregistrat d'alguna forma, o que es pensin que quedi enregistrat d'alguna forma. I m'agradaria que, en aquest cas, doncs ens pugui respondre si és anònim, perquè jo crec que molta gent, i sobretot joves, per la por a que se sàpiga qualsevol cosa, no tenen la consciència de que l'esperit d'aquests projectes és aquest i no enregistrar absolutament res més i que podria ser potser una barrera perquè no accedeixin a aquest tipus de serveis.
10: És anònim el servei, Josep?
13: Totalment. Som molt conscients de les pors i dels elements també d'estigma que poden estar associats al consum de substàncies il·legals. Uh-huh. I per això la protecció de dades ja la posem en que sigui anònim. És a dir, que no hi ha patiment sobre això. Qualsevol persona que entra a la pàgina web energycontrol.org pot trobar només l'espai o la seu on cada setmana es realitzen anàlisis de substàncies, si parlem justament de Barcelona. I en aquest cas, doncs, la determinació es fa en la seu d'Energy Control i no hi ha cap dada que queda enregistrada a la persona.
10: El Dani Guillem crec que també volia dir alguna cosa.
12: Sí, abans parlàvem d'aquestes nits. Josep, jo no sé si teniu xifres, sinó la teva sensació en base a la teva experiència. Quan teniu més feina? La nit de Cap d'Any o la nit de Sant Joan?
13: Exacte, has dit dos dates importants. Més enllà que després, de manera local, doncs hi ha les festes patronals, les festes majors...
10: O els grans festivals, també, no?
13: I després hi ha grans festivals, Però en aquí, doncs, grans festivals, evidentment. I en els que va Energy Control, doncs, té molta feina, evidentment. Però també són festivals en els quals no només es concentra un consum important, sinó que la gent sap que hi ha Energy Control i s'adreça a buscar la informació o analitzar, però després els dies importants i rellevants, penseu que Energy Control, per exemple, fa una cobertura molt important de festes majors, de diferents punts del territori català, en el qual també és una sortida especial per a població més joves i a vegades inicis de consum de substàncies i fins i tot del propi alcohol, en el qual també hi ha una feina important. I després hi ha dues festes importants que s'han dit a nivell de país, que Sant Joan i el que és el Cap d'Any, doncs que evidentment sempre hi ha una concentració major de consums, no? La celebració vinculada a sortir, reunir-se amb els amics, allargar la festa, i això augmenta els consums, especialment d'alcohol, però també altres substàncies. És a dir, moltes persones consumeixen durant més hores i de les que estan habituades. I aquí, doncs, els excessos, doncs, evidentment, doncs, suposa un element de treball sobre com acompanyar la gent perquè es reguli, i a vegades també l'observació de situacions d'intoxicació.
10: Jordi Cerezuela, sí.
11: Jo volia fer una felicitació, de fet, per la feina que feu. Sou uns novatillos de 29 anys d'experiència que té Energy Control. I fer una gran feina, que és una tasca d'informació i assessorament respecte al món de les substàncies, de les drogues en general. I per un altre costat, com a molt positiu, jo crec que és una mentalitat que tenim que entendre, que som grans desconeixedors, els que, afortunadament, doncs hem pogut estar fora de l'àmbit de les addiccions, i l'única fórmula que podem tindre de tindre informació, doncs, és a través vostra. I després, com molt bé deia Antoni, escolta, no és que potencieu res, sinó que una vegada està presa aquesta decisió de que algú consumeix, que sigui conscient del que consumeix, del que no consumeix i quins efectes tindrà. És una tasca informativa i de difusió que ojalà cada vegada vagi a menys i arribi a més gent.
10: Molt bé, no sé, Ignacio, l'única persona que no has parlat has estat tu, si vols fer alguna pregunta, algun comentari. Vinga.
15: I potser em diràs que no ets tu qui l'ha de respondre, però creieu que sou, i ho dic també des del màxim, la màxima admiració, el màxim respecte, crec que és aquesta classe de serveis són importantíssims per la seguretat pública i la salut públiques. Però creieu que sou com el mal menor o el subproducte de la clandestinitat? És a dir, si hi hagués un altre tipus de regulació o de permissivitat regulatòria respecte a les drogues, el producte en general seria millor o us faria, grans cometes, innecessaris?
10: Home.
13: No, necessaris ho serem sempre. És dir, que seríem més efectius, perquè d'alguna manera nosaltres, evidentment, guanyem una credibilitat, una accessibilitat, però altres tipus de regulació i farien referència a certs mercats, a certes substàncies, i marcaria uns excessos en aquestes substàncies. I en aquests excessos són on no hauria d'haver-hi la informació. Hi hauria d'haver-hi el treball. És a dir, avui en dia, doncs, si parléssim de cànnabis, doncs, evidentment, la gent ve a Energy, ens contacta, ens truca, ve a la seu, ens contacta no només per telèfon, WhatsApp, mails, en els espais dels estants, i ens pregunta. Però si parléssim de cànnabis i hi hagués una accessibilitat de recurs, doncs la informació hauria d'estar allà on la gent acudeix a comprar-ho. I on acudiria a comprar-ho, doncs hauria d'haver-hi un personal preparat per no només informar, sinó per valorar situacions de risc. És a dir, fer una valoració doncs, ràpida de quina és la situació de risc de la persona per poder-hi actuar i donar millor consell. És a dir, que ens faria més efectiu. Però sempre, mentre existeixi el consum de substàncies, que això penso que serà sempre, com ens ve de la història dels avantpassats i del futur, doncs la reducció de riscos, l'acompanyament informat, de fer les persones més sàvies davant de les decisions que suposen i comporten un risc, doncs Energy Control tindrà paper.
10: Només una darrera qüestió, Josep, perquè has parlat diverses vegades de l'alcohol. Quin és el vostre paper? Quin tipus de substàncies adulterades es pren la gent quan surt de festa, per exemple?
13: Mira, el tema alcohol, sobretot, és prevenir la intoxicació. És a dir, l'excés de consum d'alcohol en poc temps, en el qual no hi ha una metabolització, i aquí podríem parlar sobretot d'aquest excés que es fa en relació a el que és la tolerància que la persona té, l'alcohol, perquè aquella nit allarga amb copes molt més. I sobretot en aquí també l'observació de població més jove que s'està iniciant i que a aquest punt doncs, trobes doncs, aquests quasi precomatílics o comatílics. És a dir, que sobretot va... Ara que ja hi està la festa, com no intoxicar-se, com evitar el coma etílic i fins i tot com respondre de manera ràpida. És a dir, no es tracta de deixar l'amic o el company allà abandonat, sinó que és una situació d'alt risc. És a dir, que en el tema alcohol sí que és un aspecte important per prevenir. Ja no és tant els com es prendrà l'alcohol, perquè si estem ja a la nit de Sant Joan, escolta, anem clarament a l'objectiu important, que no tinguem situacions de dany en termes de coma etílics.
10: Molt bé.
13: Però en l'adulteració, evidentment, si hi ha l'anàlisi i la persona té excés, si no, l'hauria d'haver fet abans, perquè l'adulteració és una cosa que està extensa i cada vegada doncs, ens hi podem trobar més, i més amb l'aparició de nous productes i noves substàncies sintètiques, i aleshores, dues coses, o has analitzat abans, o siguis molt prudent amb la dosi que prendràs d'inici. És a dir, perquè pot ser que ja et doni una indicació de que la cosa no està responent en efecte com esperaves.
10: L'enhorabona, Josep Rovira. Feu una feina magnífica, de veritat, i m'ha semblat interessantíssim aprofitar aquesta estona, aquesta nit de revetlla, per recordar el que és una presència molt habitual, efectivament, aquests indrets on es mou la gent en nits com avui, en nits com el Cap d'Any, o com dèiem, amb grans festivals de música, per exemple. Un plaer, Josep Rovira, moltíssimes gràcies.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
10: Gràcies. Adéu. Una abraçada i bona revetlla. És magnífic, Clàudia?
14: Sí, tant. És que, a més, molt necessari. Jo me'n recordo, perquè em va marcar moltíssim, una notícia farà uns 3 anys o així a l'estiu, al meu poble, a Calella, que un noi de 21 anys i 25 havien comprat, teòricament, cocaïna per consumir, per anar a l'hotel, va començar a fer copes, s'ho van prendre i aquella paperina estava barrejada, no sé si havien dit amb lleixiu o alguna cosa així. No, van trobar un d'ells mort al lavabo, l'altre penjant de la finestra.
10: Ostres.
14: La qual la gent no és conscient de que la falta... evidentment que existeixi això en un mercat que no sigui el clandestí pot produir aquestes coses i que el risc ja no només és de l'efecte que et pugui tenir a tu, sinó que a més no sabem què estem consumint. Per tant, si ho vols fer, com a mínim, pren aquestes mesures.
10: M'ha semblat molt interessant el que deia l'Ignacio sobre si una possible regulació evitaria, efectivament, la necessitat de que hi haguessin serveis d'aquestes característiques, però veient com ha de ràpid tot, segurament és impossible una regulació que abarqui tot el que en un moment donat caldria ser regulat, no?
15: Bé, no tots els productes que tenim en el mercat estan expressament regulats a la llei, no tots els aliments, no tots els productes d'ús farmacèutic. Tenim agències, per exemple, que ja, diguem, hi ha un institut corregeix-me, Clàudia, l'Institut de Toxicologia, Nacional de Toxicologia,
10: sí.
15: Per exemple, que fa categoritzacions de les drogues que s'estan venent, deixant de vendre, si una cosa és una droga, deixa de ser-ho, i jo crec, jo és que sempre he defensat des de fa molt temps que s'hauria de, per començar, despenalitzar la droga, com es va fer a Portugal fa ja uns anys, una dècada, i per altra banda regularitzar el seu consum, perquè qui vol droga avui la té. Fins al punt que els propis festivals, les pròpies festes majors, tenen estants d'Energy Control on et diuen, per cert, la droga que has comprat, que és il·legal, la pots testejar perquè no et mati? Doncs que, això el que ens ve a dir és que el mercat existeix. El que hem de fer
10: sí,
15: és...
10: Sí, som hipòcrites. La postura respecte a la droga és molt hipòcrita.
15: Hipocresia legislativa, perquè sí, sí. Fa de molt mal dir que vol regular la droga.
10: I fins i tot és d'una altra perspectiva, que és, escolta'm, en el mateix moment que està regulat, tot això passa a cobrar impostos...
12: Passa
10: a tributar, o sigui, amb la qual cosa, no?
12: Sí, perquè aquell que tingui...
10: I et carregues les xarxes, també.
15: Sí.
12: Aquell que tingui una mala reacció davant del consum de drogues acabarà la sanitat pública.
10: Clar.
15: I tant. I podrà demandar el que li ha proveït aquella droga. Hi ha un cas superinteressant, de principis d'aquest segle, que era Silk Road. Silk Road era el que, a través de la Dark Web, era com un Amazon de drogues. Es va implantar sobretot als Estats Units i, caramboles al destí, una de les persones indultades per Donald Trump va ser el fundador de Silk Road.
10: Ja veus.
15: Dread Pirate Roberts, es deia. On es va implantar aquest Amazon de drogues, la qualitat de la droga va augmentar exponencialment i la violència es va reduir exponencialment. Perquè ja no hi havia lluites entre bandes, era simplement proveïdor i client.
10: Té lògica, no, Jordi?
11: Hi ha molts interessos actualment perquè no hi hagi una regulació del món de les drogues. En la mesura que regular vol dir controlar, per bo i per dolent. I en el cas d'un mercat com és el d'estupefacents, és molt millor que sigui regulat.
12: De totes maneres, el mercat negre mai desapareix.
15: Clar.
12: I la regulació no faria desaparèixer del tot el mercat negre.
15: Clar.
12: Sí que és veritat que el minimitzaria i seria molt més controlable, sí. Però no desapareixeria.
10: En aquesta nit de revetlla, ha tornat a somriure Clàudia Terines, em pregunto jo si l'amor és una droga. Tu què penses?
14: Ai, jo per mi... A veure, és que clar, comparar l'amor i la droga, Antoni...
12: Has suspirat,
10: home, és un altre tipus de droga, és addictiu.
14: Per mi, una vida sense amor no tindria sentit.
10: Ja.
14: De tot tipus d'amor. En canvi, no et puc dir que una vida sense droga no la tingui.
10: Home, segons el que tinguis per droga, perquè si tu vas a la farmàcia i veus la quantitat de drogues legals que estem consumint, digue-li a la gent que les pren que la vida sense aquestes drogues no té sentit.
12: La Clàudia s'està ficant en un jardí.
10: Sí.
12: Deixem-la que camini per aquest jardí.
10: Ella parlava de drogues il·legals, cocaïnes i totes aquestes coses.
14: Si parlem des del punt de vista únicament de l'addicció, jo penso que sí. Tothom que ha sentit. Tothom que s'ha sentit estimat o estimat en algun moment, sap que el cor s'engrandeix. I, de fet, el meu avi escoltava molt Julio Iglesias.
10: Ah, molt bé.
14: Sí. No. I hi havia una cançó que deia «Siempre es más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo», com dient «M'és igual que em trenquin el cor, i m'és igual el patir, perquè, en el fons, lo feliç que he estat jo mentre he estimat aquesta persona, no m'ho treu ningú. I això és algo que si algú no s'atreveix a sentir i s'atreveix a exposar-se i a que li trenquin el cor, no ho sentirà mai. I, en el fons, plorar, també si és per això, tampoc és tan greu.
10: Avui, que és nit de Sant Joan, i hi ha molta gent que fa desitjos, m'aposto el que vulgueu, que molts d'aquests desitjos tenen a veure amb l'amor.
14: Totalment. Oi, és que sí? No es pot viure sense amor.
10: Seguríssim, no? Seguríssim. Deixa'm que li pregunti a una persona a la que admiro profundament i a més, a banda de que l'admiro molt, em cau molt bé també, no? Que no sempre va lligada una cosa amb l'altra. És el doctor David Bueno, doctor en Biologia, professor de Genètica a la Universitat de Barcelona i divulgador expert en neuroeducació. Professor Bueno, com està?
17: Hola, bon dia, bona tarda, molt bé.
10: Bona tarda, eh? Prova la revetlla o no?
17: Doncs de moment sí, ara veurem com va avançant, però segur que bé.
10: Escolti'm, per què l'amor ens genera tot això que ens genera, professor?
17: Doncs mira, perquè desencadena tota una sèrie de reaccions dins el cervell. Ja sé que queda molt biològic, dit així, és una cosa molt més bonica, que no pas la simple biologia. però desencadena tota una sèrie de reaccions de neurotransmissors com la dopamina, la serotonina, l'oxitocina, que el que fan és millorar el nostre estat d'ànim i fer que ens sentim a gust, recompensats, pel simple fet de tenir el sentiment aquest. Un amor que no és només l'amor cap a una parella, eh? L'amistat també és un altre tipus d'amor, també.
10: Sí, sí. Sí, però avui estem parlant de les parelles. Jo crec que hi ha molt més interès per l'amor en parella. Avui, eh? Un altre dia potser sí. Per cert, li vaig dir un dia que deia vostè que l'amor etern és bioquímicament possible.
17: Sí, sí, sí, sí, sí. És que passem per tres fases. La primera és el contacte inicial, allò que fa que et sentis atret per una persona que potser encara ni tan sols coneixes. I aquí té un aspecte molt important, tota la part bioquímica, les feromones que deixem anar, la manera també com transmetem qui som a través de la nostra mirada. Si aquest primer contacte doncs, ens és satisfactori, comença un enamorament. L'enamorament és fugaç. Dura entre 2 i 4 anys i no pot durar més. No pot durar més perquè implica una sèrie de descàrregues de dopamina que és molt intensa, que acaben saturant el cervell i necessàriament després hem de fer una parada. No podríem viure sempre amb aquell estat d'excitació del enamorament. I serveix perquè puguis conèixer bé l'altra persona més enllà d'aquest primer contacte, que puguis conèixer com és, com pensa, quines aficions té. Si tot això permet una certa estabilitat, podem passar a la tercera i última etapa, que és aquest amor a llarg termini, que també pot tenir molts moments de gran intensitat, però que ja és com més suau, com més planer, i com que no és tan intens, doncs no s'atura el nostre cervell i pot durar realment per sempre.
10: L'enamorament etern no existeix, no?
17: És que no acabaríem bé, eh? Si existís, de fet, un dels problemes, estàveu parlant ara de les drogues, un dels problemes de les drogues és que et mantenen en aquest estat d'eufòria durant tant de temps que acaben matxacant el cervell d'una manera espantosa.
10: Clar, i és això el que ens faria? Ens matxacaria el cervell un enamorament que anés més enllà del raonable?
17: Sí, sí, sí, sí, sí. De fet, hi ha persones que tenen, bueno, doncs, que els costa més passar de l'enamorament cap a l'amor, i entre un enamorament i el següent han de deixar un temps.
10: Ja. És interessant perquè segurament amb el temps... Ara ho comentarem aquí a la tertúlia, però a mi, de tot això que està dient vostè, la cosa que em sembla més atractiva de l'amor és la tercera fase, no? Que és quan ja la cosa està més tranquil·la, no? Quan t'estimes d'una altra manera, no? Quan t'estimes. Quan t'estimes i ja està, no?
17: Home, ara, totes tenen el seu què. També l'enamorament, la segona fase, és brutal. També és quan, ostres, t'energitzes, sembla que no et canses mai, sempre tens ganes, no deixaries d'estar al costat d'aquella persona. També és molt xulo, eh?
10: Sí, sí.
17: Passa que, si tu vols que la cosa s'allargui, clar, la fase més llarga i potser més plaent, d'una forma doncs, més racional, també, és aquesta última, és aquest amor.
10: Clar que sí. Sí. Doctor, ha estat un plaer, com sempre. Professor, bueno, una abraçada molt forta, bona revetlla. Gràcies.
17: Igualment, bona revetlla.
10: Que vagi molt bé. Bé, la Clàudia, però de tota l'estona mirant a l'infinit.
14: Ai, és que, bueno, és que és el tema. Està enamorat. Tornar-se a enamorar, desenamorar-se i tornar-se a enamorar. És que és meravellós. És que també et dic una cosa. Venim, evidentment, i jo celebro, qui tingui un amor per sempre, d'aquests que duren tota la vida, jo ho celebro, perquè també és un símbol, o sigui, l'amor a llarg termini és un símbol de sacrifici, també, però també de companyia, i a més una mica tornant una mica al que és la vida. La vida també és tenir pau, i a vegades trobes pau al costat d'una persona, i no simplement estàs amb ella perquè tens focs artificials i ja està, sinó perquè aquell amor que us teniu i aquella estima et dona una pau i una tranquil·litat...
10: És la tercera fase.
14: És la tercera fase.
12: Sí, però fixa't que ella ha saltat diversos cops de la primera i la segona, eh? Ha dit enamorar-se i desenamorar-se, enamorar-se i desenamorar-se, i ha anat repetint diverses vegades. O sigui,

0: confiar de per vida.
1: I de tota la resta de gent. No fas pagar gent que no coneixes coses que t'han fet altres.
0: Sí, sí, exacte.
1: No? És veritablement al·lucinant. Digues...
2: No, estic super d'acord, estic super d'acord. De fet, hi ha una frase que repeteixo tots els meus amics i amigues que amb els cors trencats, que és el tiempo amando no es tiempo perdido. I això és, em sembla... molt bonic, em sembla molt bonic. I també crec que fins i tot de les relacions que han acabat malament o de les que han acabat de forma tèbia, vull dir, el desamorament moltes vegades o la ruptura moltes vegades és completament, com dir-ho, tèbia, no?
1: Sí, sí.
2: Un eventful, que es diu en anglès. De totes les relacions que has tingut, en alguna part has estat feliç o has estat còmode, t'has agradat o t'has agradat com actuaves o com estimaves. I jo crec que això s'ha de tresorar. Per què? Perquè jo crec que un no sap com és estimant fins que no estima. No? El movimiento se demuestra andando. I les parts que han sortit bé, doncs jo crec que la següent persona a la que estimis es mereix que les... us mereixeu viure les plegades.
1: Jo tinc una sensació, estic totalment d'acord, no es pot no estar d'acord amb el que acaba de dir l'Ignacio, però jo crec que cada persona que estimes t'ensenya com pots arribar a estimar tu, però no de la mateixa manera.
2: No, i tant.
1: És a dir, que segurament cada persona també treu coses teves que et sorprenen, no? Perquè has tingut altres relacions que no... Tu no eres així. O sigui, ja no l'altra persona, sinó tu no eres així. Jordi, digues.
3: Volia, aprofitant el fil del que estava tirant la Clàudia, el fet de dir, coincideixo que la vida, diuen que és pels valents, i pels valents que estan disposats a enamorar-se i desenamorar-se. A més, anar per la vida amb una cuirassa per protegir-te del desengany amorós és molt pesat. Anar per la vida amb una cuirassa, estem parlant de l'amor, però en molts àmbits és molt pesat, no et permet córrer, no et permet tindre llibertat amb els moviments, etcètera. I tal. Era un punt. I l'altre era fer-vos una pregunta. ¿Vale? Jo no canto, tinc veu per cantar, però ¿se puede estar enamorado de dos persones a la vez y no estar loco?
1: Uf, mira, li diuen poliamor, això. I quina mandra.
2: Sí.
1: Quina mandra més horrorosa.
4: Jo crec que sí, però estic d'acord amb Antoni.
1: No, que cadascú que faci el que vulgui. No, no, i tant, que cadascú faci... Jo no. O sigui, la resta ja no ho sé. Tu, Ignacio...
3: Era un bolero.
2: No. Sí. El poliamor és una guarrada.
1: No, va, no, una guarrada.
2: Sí.
4: Sí, és una guarrada.
2: Sí, és una cochinada.
4: Sí, una guarrada.
1: Però això cadascú... Jo insisteixo, cadascú,
2: sí, bueno, una persona que és... Aquí podes coger ser un guarro, però és una guarrada.
4: Li hauríem d'haver preguntat al professor
1: bueno,
4: dues coses. Una, el poliamor, neurològicament, què passa?
1: Però aquest tema és boníssim, es pot tractar un altre dia.
4: I segon element, les relacions tòxiques. Entenc que aquí es deu generar tots aquests neurotransmissors, deuen estar completament descontrolats i desequilibrats.
2: Entre les relacions tòxiques, que també és una relació d'addicció molt semblant a la droga, i el poliamor, tenim les relacions obertes.
1: Oi, això sí que fa una ratlla.
2: Que han de ser elevades a categoria penal.
1: Això, mira, crec que mai en els anys que fa que estàs en aquest programa...
4: Totalment, perquè només les obre un dels dos. Que les relacions obertes només l'obre un dels dos.
1: Jo el que veig, això, perdó, perquè no té res de científic i a més hem d'acabar, però jo el que veig és que les relacions obertes van encaminades al trencament. Vaja, i si m'equivoco no passa res, que cadascú faci el que vulgui, però és una opinió absolutament personal. Digues, digues.
0: Jo també crec que l'amor es confon, per moltes persones, amb... algú fresc, amb algú totalment passional per aquest foc. Aquest foc existirà moltes vegades encara que tu tinguis un amor per una altra persona.
1: Però hi havia una pel·lícula, Clàudia, és que hem d'acabar, que es deia, i crec que resumeix molt bé això, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Sí.
0: Claro! Llavors és que davant algo vell sempre guanyarà lo nou. A vegades.
2: Una canció de Shakira.
4: No.
2: Una escopa
1: nova. Escolteu-me, que hem d'acabar, que estem arribant a les notícies de les 9, que vosaltres teniu coses a fer, no?, a la vida, i que ha estat magnífic que
0: compartiu
1: tota aquesta estona amb nosaltres. A l'Ignacio es queda, ja veig el Jordi Merca també al control, saludarem el Toni Mata en uns instants. Dani, ha estat fantàstic, moltíssimes
4: igualment.
1: Gràcies, bona rebella. Clàudia Tarines.
0: Super, bona rebella.
1: Ara deixar-te anar. Ell ha vingut a deixar d'anar de casa. Ja,
0: home,
1: avui,
0: jo sempre surto així.
1: No, és veritat, això. Jordi Cerezuela, moltíssimes gràcies.
3: Un gran plaer,
1: ara
3: bona rebella.
1: Ignacio, senyors i senyors, una mica de música, arribem a les notícies de les 9 i no es perdin la darrera hora d'aquesta revetlla de Sant Joan al Pla B de Ràdio 4.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Avui és la nit més curta de l'any. La revetlla de Sant Joan, la foguera de la plaça Poeta Boscà a la Barceloneta, ja ha cremat. Els diables de la Barceloneta han estat els encarregats d'encendre-la i també d'apagar-ne les flames. Ara és el torn del sopar popular que reunirà veïns i el de les colles de diables. Míriam Andreu, bona nit.
2: Bona nit. Desenes de persones s'envolten la foguera que encara crema però està a punt d'apagar-se, on alguns han llançat papers amb els seus desitjos o amb allò que volien deixar enrere.
3: I estaven apuntant en un paper, amb un llapis, tres desitjos per després cremar-los i desitjar que s'acompleixin.
4: Me explicó esto de poder anotar y quemar lo que queremos dejar atrás, así que hice un papelito. Anoté lo que quería dejar atrás y lo que quería que llegue. Y bueno, acá disfrutando de una tradición re linda catalana.
2: Hores d'ara, les taules de tot just al costat de la foguera comencen a omplir-se de veïns i veïnes, fins a 200, que soparan junts en aquesta revetlla de Sant Joan.
5: Venim aquí a fer la revetlla de Sant Joan, que és molt típica, bueno, venir aquí la gent del barri a fer un sopar de germanor.
6: Ens venim a celebrar aquí la nit de Sant Joan entre veïns per fer una mica de barri, perquè bueno, el nostre barri està molt atacat, entre cometes, pel turisme.
2: Nosaltres a la plaça esquivem petards de la canalla que porta aquí tota la tarda. Cap a les 10, els diables de la Barceloneta començaran el seu correfoc al voltant de la font de la plaça de la Barceloneta amb les figures del sol i la lluna de metall sobre els seus caps.
0: Gràcies, Míriam. Doncs per aquesta revetlla, el govern fa una crida a la precaució davant les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi. Agents Rurals ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt elevat a 110 municipis de 12 comarques de Catalunya i reforça la vigilància al territori. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al vespre de Televisió Espanyola a Catalunya.
7: Tenir en compte què pot provocar qualsevol activitat nostra, si encenem foc en un lloc que no està permès o que no és correcte, podem ocasionar un foc. Si utilitzem malament el material pirotècnic, podem provocar una ferida, podem provocar que algú es faci mal. Doncs tot això ho hem de tenir molt en compte i aplicar, doncs, com sempre diem, el seny amb totes aquestes activitats que fem.
0: Pel que fa a la mobilitat, els Mossos d'Esquadra realitzaran més de 50 controls per garantir la seguretat de tots els conductors i evitar les víctimes mortals, tal com explica la comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Volem enfatitzar, doncs, que alcohol i drogues són incompatibles amb una conducció segura i que el que fan és posar en risc el propi conductor, però també a la resta d'usuaris. I, per tant, intensificarem els controls.
0: Doncs en plena operació sortida per la revetlla, aquesta tarda ha mort un conductor d'un camió en un accident a l'AP7 a Riudellots, a la Selva, que ha tallat l'autopista més de 3 hores en sentit nord. Demà el president del govern, Pedro Sánchez, compareix al Congrés dels Diputats després de setmanes plenes de casos judicials que envolten el PSOE. L'endemà de fer-se pública la sentència del cas Mascaretes, el govern evita entrar en els detalls i la proporcionalitat del text i s'escuda en el pla anticorrupció que l'executiu va aprovar el juliol de l'any passat. Óscar López, ministre.
9: Tener muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. El que la hace, la paga. Es muy importante combatir la corrupción.
0: Els socis no demanen eleccions, però sí mesures concretes. Verónica Martínez, de Sumar, i Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, i Ione Belarra, de Podemos, són els més beligerants.
10: Que no se quede en declaraciones y promesas genéricas contra la corrupción. España necesita hechos.
11: Que no esté instalado en el tú más, en el tú peor, y que dé explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura.
12: Es evidente que este gobierno y que el presidente del gobierno no sirven.
0: Des del Partit Popular, Esther Muñoz només envia un missatge a Sánchez.
13: Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes. No tiene más opciones.
0: I insisteix que voldrien presentar una moció de censura, però que els hi falten els vots. I ho acabem de conèixer, rescatada a una milla de l'illa Canària del Hierro, a les Canàries, una pastera amb 119 persones a bord, 4 d'elles menors i 7 dones. L'embarcació ha estat localitzada quan navegava molt a prop de la costa i ha estat escortada per salvament marítim fins al port de la Restinga. Segons han explicat alguns dels rescatats, la pastera portava 8 dies al mar. I en esports, tercer duel de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia. En aquesta hora guanya el Pozo Murcia per 4-2 sobre el Barça. Els de Javi Rodríguez tenen el seu primer matchball avui, després de vèncer en els dos partits del Palau Blaugrana. Si guanyen aquest tercer, el pavelló del Pozo es convertiran en campions de Lliga 3 anys després de l'última vegada que ho van aconseguir. Això és tot. Més informació a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
14: Avui estem convertint aquest Pla B, edició especial, edició de Revetlla de Sant Joan, amb tots vostès. Avui ja els hi explicava que l'edició d'avui és una edició enregistrada, però feta expressament per compartir aquestes 3 hores de ràdio. De fet, l'Ignacio Rigau avui les ha compartit totes. De fet, podries quedar un parell d'hores més. Si vols, després podries fer un especial, tu, no? Espera, que no tens micro. Ara ja tens micro. Digues.
15: Hola. Puc sortir amb la Sílvia Tarragona, també. Ja empalmo, no?
14: Sí.
15: Amb el de nit.
14: Amb el de nit, em semblaria una idea excel·lent. Veus, no com altres.
16: Jo acabo d'arribar,
14: Jordi Merca? Jo pensava, si com és un dia de festa, vindràs amb una mica més de generositat.
16: Si has dit que està gravat.
14: I què?
16: Ara no dissimulis que és un dia de festa.
14: No, però és igual. Està gravat, però ell porta aquí 3 hores.
16: I és dijous, avui.
14: I què?
16: I fa bon dia,
14: a més. Fa bon dia.
16: És raro, perquè...
14: Però ara ja no podem parlar. No hem de fer referències a on estem quan estem.
16: Vale. Avui estic molt content,
14: Perquè és la Revetlla, no?
16: Estic molt content pel company, que l'Ignacio i jo no havíem coincidit mai.
14: Ah.
16: I estic molt content. Jo sóc molt fan de l'Ignacio.
14: Sí?
16: Perquè fa 40 graus i el tio va amb traje.
14: No, i corbata.
16: Traje i corbata?
14: Perdona.
16: A 40 graus,
14: No, que
16: tu
14: sí.
16: Tu i el pantaló cobri xancles.
14: Sí, senyor.
16: I l'Ignacio ve com un pincell,
14: Però sempre és així.
15: Jo sostenc que un bon traje no dona calor.
14: És que és veritat,
16: aquesta,
14: això.
16: Això és una idea. Jo no m'he posat traje mai a la meva vida. Llavors, els trajes diuen que els trajes bons...
14: No donen calor.
16: De fet, hi ha traje d'hivern i traje d'estiu, també. Veritat, vull dir que hi ha trajes que són traje d'estiu.
14: Molt bé, avui estàs començant molt bé. Ens estàs explicant coses molt interessants.
16: Coses que jo... Bueno...
15: Hi ha traje d'estiu, traje d'hivern, traje de dia, traje de nit...
16: Traje de nit?
14: Claro.
15: I tant.
16: Quina diferència hi ha entre el traje de dia i el traje de nit?
15: De nit és habitual portar camisa blanca, és quan s'hauria de portar la camisa blanca. Sí. Per exemple, les sabates canvien i acostuma a ser una mica més formal.
14: Que sàpigues que estàs parlant amb un dels senyors més elegants podem conèixer la vida. Ara ens deixem, ara ens deixem anar perquè tenim coses pendents.
16: Vale.
14: Encara no hem posat el colofó a la tertúlia i tenim amb nosaltres, com no pot ser d'alguna altra manera, el gran Toni Mata. Toni, què tal? Bon vespre.
17: Molt bon vespre, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent una mica petarda que ens està escoltant.
14: Que avui és molta gent petarda, per extensió. Va, el colofó del dia, on el situes avui, Toni?
17: Avui vull posar el colofó a la tertúlia convidant a l'independentisme català a convocar el proper referèndum d'independència durant una revetlla, Sant Joan. Ningú està parlant d'això ara, Toni? A ningú li importa ara mateix aquest tema. De fet, els independentistes passen per un procés, diguem-ne, de profunda vergonya, que encara arrosseguen i estan tots amagats en coves a 3 metres sota terra, plorant i repassant mentalment tots aquells dies de la tardor de 2017, intentant localitzar el moment exacte on tot se'n va anar en orris. Va ser quan van crear el grup Birres per la República. L'independentista encara està gairebé 10 anys després en plena estupefacció catatònica i el país segueix tenint els mateixos problemes que van motivar el procés independentista. El que passa és que ara l'independentisme ha passat a ser una cosa vergonyant i, per tant, no sembla una opció. Dit això, avui se celebra la Revetlla de Sant Joan, que és l'únic moment de l'any en què els catalans cremem coses i llancem explosius. És una festa bastant salvatge, si tu mires de lluny, perquè dones als nens catalans una metxa i els envies a una foguera i a llançar petards. Això és Calé Borroca. Per menys van detenir xavals del CDR al 2017. I trobo, per tant, que si s'ha de fer una altra vegada un referèndum unilateral d'independència, s'hauria de fer en aquest ambient, mantenint la part lúdico-festiva, però afegint ja aquesta capa de pirotècnica. A més, si tornen a enviar policies nerviosos de tot l'estat, doncs els diem que hi ha coca i la maniobra de distracció pot ser guapíssima, almenys t'estalvies alguna bastonada. La revetlla de Sant Joan, jo diria, Toni, que és gairebé anticatalana. De fet, es veu que té els seus orígens en ritus pagans, i això em quadra més perquè és abans de la formació a Catalunya i del seu caràcter masell tan conegut. Perquè el català, ja ho sabem, és molt del ni un paper a terra, Però, en canvi, per Sant Joan, l'endemà tot està fet una porqueria. Això és així, l'asfalt cremat, aixecat per la foguera, restes de mobles mig incinerats, nens remenant petards entre les cendres, tot de coses que no encaixen gens amb el concepte de catalanitat. Tot molt eixelebrat i sense gaires miraments. És estrany, és estrany. Una festa on el català se sent una mica incòmode, una mica fora de lloc, perquè el català normalment és una persona que si entra a un lavabo d'un restaurant i troba aquell cartell que diu de, allò de deixi el lavabo com li hauria agradat trobar-lo, hi ha catalans que es posen a netejar-lo i si fa falta a fer obres perquè no li ha agradat com l'ha trobat. Diu que el deixi com m'hauria agradat trobar-lo i no està com m'hauria agradat trobar-lo. Espera que canvio les rajoles. El català és una mica així. I deixaria un lavabo fantàstic i sortiria, i si algú el felicita es trauria mèrits. No és res, no és res. Però si ningú el felicita, en canvi, s'enfadaria. Som així. Total, celebreu Sant Joan juntament amb el Tió. Són les festes més estranyes i salvatges que tenim. Gaudiu una mica d'aquesta festa de caràcter incendiari, perquè la resta de l'any ja ens dedicarem a apagar focs.
14: Molt bé. Toni, gràcies. Una abraçada. Fins demà. Bona nit.
17: Bona nit. Gràcies. Fins demà.
14: Ara continuem. Això és Ràdio 4, vivint la revetlla de Sant Joan, amb dues referències al nostre programa. Ignacio Rigau i Jordi Merca. Diccionari de l'Hortarada.
15: Sí, senyor.
14: Amb una nit com avui, jo crec que podem trobar molts punts en els que fixar-nos.
15: Molts punts d'Hortarada, perquè són, ja són tres, crec que, diccionaris especials d'Hortarada, el de Nadal i el de Cap d'Any, i avui el de Sant Joan, que en convoquen en aquesta càtedra.
14: O sigui, dit d'una altra manera, les nits assenyalades tenen una vessant hortera.
15: Sens dubte. És com una operació sortida de la policia. Doncs jo tinc una operació Hortarada perquè poden succeir moltes coses. En general, tenen perdó de Déu, perquè sempre hem dit que durant aquestes festes assenyalades està bé, és fins i tot es convida a ser hortera, especialment al Nadal, o potser exclusivament al Nadal. Cap d'Any, depèn. En cas de Sant Joan, no, perquè el plan és molt senzill. Tenien abans a la Ada Parellada, per exemple, que comentava, que és no hi ha masses formalismes respecte al que has de menjar,
14: és
15: excepte
14: veritat.
15: Coca. Has d'estar amb gent, has de tirar petardos, has de passar-ho bé, i la Clàudia, amb el seu infinit entusiasme, ens deia que era una nit màgica i has de participar d'aquesta màgia. Poques coses més, no? És un plan molt senzill. Quines coses es converteixen o tenen risc de ser hortera? Jo crec que la primera és queixar-se.
14: Queixar-se?
15: Queixar-se.
14: Ja.
15: Vull dir, és, primer, té un sentit espiritual. O sigui, si la nit de Sant Joan, com a Rita Pagà, com deia...
14: Aquí,
15: el Colofó, com dèiem... El
14: Toni Mata.
15: El Toni Mata. És una festa pagana de purificació. O sigui, cremem coses perquè cremem, en el fons, diguem, els greuges o les males experiències que hem tingut durant l'hivern, cremem la foscor... És un moment de catarsi. De fet, Jodorowsky, que és un autor molt prolífic, però parlava de les metàfores literals, que és quan tu literalment, de forma real, física, cremes una cosa per sentir com crema dins teu. Això és un concepte bonic, i això és el que fem amb la foguera, no? Saltem pel sobre del foc per cremar-ho tot, per deixar-ho tot enrere. Tirem petardos, fem soroll, perquè en el fons estem obrint una nova època. No et queixis. No siguis... És fa de molt mal dir això, i és políticament incorrecte, però jo l'anomeno l'efecte comunització, de comuns, de Barcelona en Comú.
14: Vaja.
15: Que és trobar-li... És que no he trobat una expressió millor, però és trobar-li sempre la volta a una ocasió feliç.
14: Ja.
15: Oh, Rosalía treu un nou disc. Però és que és machista. No, i ve el papa. Bueno, però és que no. I tenim un concert, has fotut periodistes. No et queixis de tot. És un dia feliç. Tot està bé. Sortiràs, cremaràs, tal. I dins d'aquestes queixes, doncs, tenim algunes que en poden...
14: Però com ho has definit? Perdona.
15: Comunització.
14: La comunització.
15: La comunització. Va. Per l'espai polític. Però no és per ells, simplement és que resulta que ho fan molt, no?
14: Yeah.
15: Que és trobar sempre la quejita. I això passa, per exemple, amb la gent que es queixa del soroll en general, la gent que vol fer sentir la resta molt pitjor perquè els gossos ho passen malament, i aquí jo empatitzo amb la gent que té gossos i em sap molt greu que els gossos ho passin malament, però no crec que ho passin molt millor quan hi ha obres al costat de casa, per un costat, per un altre, és una nit. Jo crec que podem trobar una certa convivència entre la festivitat popular i el descans dels gossos, sens dubte. Ja. Això com a primer. Com a segon punt, hi ha...
14: El primer dona molt de sí, eh?
15: Sí, sí, podem treure-li més punta.
14: Alguna valoració, Jordi Merck, de tot això que està dient?
16: Recordo que l'any passat, crec que era algú de Barcelona en Comú, va explicar aquí, en aquest programa, que ja hi ha petardos silenciosos.
14: I tant, no? I tant.
16: Petardos, que són dos conceptes, cuidado, eh? Petardos silenciós, eh?
14: Ja.
16: Ja
14: n'hem parlat abans dels petardos silenciosos. Sí,
15: i al fons, moltes vegades, que, per exemple, jo entenc que l'Ajuntament de Barcelona això ho fa, designa àrees concretes on es poden tenir petardos. Molt bé, conviu la festivitat amb la civilització de l'essència. Molt bé. Es retiren els contenidors perquè no es cremin. Molt bé. Petardos silenciós. Petardos silenciós, de fet, es fona tota la cosa de la festivitat de Sant Joan, que és precisament el soroll, la catarsi, l'entusiasme i l'apoteosi, que és deixar enrere l'hivern.
14: Clar.
15: Deixar enrere la foscor.
14: Clar, el que no s'ha arribat a plantejar mai són les falles silencioses, no?
15: No?
14: És que no ho havia pensat mai.
16: Hola.
14: No? Les falles silencioses.
15: Sí, podríem fer també petardos que no facin soroll, que tampoc explotin i que simplement, que no passin de bombeta.
14: O, no sé, quan surten les gralles, per exemple, amb auriculars, també. Oh, quina societat tan horrible.
16: Rotllo pícnic electrònic, no? Allò que...
14: Però amb auriculars.
16: Amb auriculars.
14: L'altre dia, fa poc, a la plaça Vila de Gràcia vaig veure un grup de gent que anaven tots amb auriculars ballant. Però, clar, era molt raro. O sigui, clar, em sembla molt bé, eh? Em sembla molt bé.
15: Des de fora sembla...
14: Però des de fora és estranyíssim.
15: Semblen malalts de fentanil.
14: Una mica estrany. Una mica estrany. En fi, estàvem amb el segon apartat. El primer, les queixes, el segon...
15: Segon apartat. Això, ho dic des del respecte. Comprar coca de supermercat. Per què? Primer, perquè tenim un sector flaquer extraordinàriament portentós, extraordinàriament talentós, com perquè compris una coca de supermercat. Segon, perquè la coca de supermercat, jo crec que els supermercats estan molt bé, fan una funció social. I la gent que produeix coca per supermercat segurament ho fa la millor intenció. Però és un cop l'any. És com el tortell de supermercat o Dios me libre, les flores de supermercado. No, són moments especials. Potser podries moure't al local del costat i potser podries gastar-te una mica més de diners en una coca que no hagi estat feta fa 3 o 4 mesos. De fet, les coques de supermercat de Sant Joan, per exemple, es fan més o menys amb 4 o 6 mesos d'antelació.
14: Això que ho vas documentar ahir?
15: No, és que el meu pare treballava com a una secció, de fet, de la secció de coques d'un supermercat.
14: Ah, sí? Ara ho he entès, doncs.
15: Sí, i ell deia que les, més o menys a l'estiu es començaven a fer els tortells, perquè se feien de congelar, tal, i a principis, ja dic, com treballàvem entre 4 i 6 mesos, ell s'encarregava, diguem, de secció de logística.
14: Ah, molt bé. Molt
15: una
14: bé.
15: Cosa que se sap poc, o almenys que el meu pare repeteix cada cop que veu una d'aquestes, és la fruita escarxada.
14: Sí.
15: Saps de què és, d'aquesta feta? No, almenys la de supermercat.
14: No tinc ni idea.
15: És carbassa.
14: Carbassa?
15: Carbassa.
14: Ah, sí?
15: Tot
16: això
15: ho
16: vaig escoltar jo també. Sí.
14: Ah, sí, eh?
16: Sí, sí. Però si al final allò no s'ho menja ningú, no?
15: Jo m'ho menjo. A mi m'agrada. Potser
14: ja, van dos, el Màrius Carol i tu.
15: A mi m'agraden.
14: Sí, ho dic perquè hem començat... Justament teníem a la primera hora la parellada aquí, eh?
16: Ah, vale.
14: I ella ha estat la primera a dir, però per què li posem la fruta escarxada aquesta si no se la menja ningú? I aleshores, el Màrius Carol ha reivindicat que ell sí li mola, i ara l'Ignacio Rigas.
15: A mi m'agrada, a mi m'agrada. Sí. També perquè m'agrada tot, però a mi m'agrada. Però això és un tema ja de... Com dic, de respecte, jo en tinc torrons, els torrons es fan de forma industrial, va, compra'ls al supermercat. Menjar preparat, molt bé. Una coca, no. És un dia l'any que has de prendre coca de Sant Joan.
14: Molt bé.
15: Perquè podries anar a una fleca.
14: D'acord.
15: Puc explicar una anècdota?
14: Pots explicar el que vulguis.
15: Ahir estava parlant amb la nòvia, sí, que és de Màlaga. I li vaig dir, ai, tengo que comprar coca per a Sant Joan. I, claro, es va fer un silenci prenyat i espès, com dient-me, com que...
14: Bueno...
15: Com que aquesta alegria, i vaig adonar-me que coca no és internacional.
14: No, no ho
15: jo
14: és.
15: Jo creia que sí.
14: De fet, és pitjor si li dius a un italià. Sí, perquè coca vol dir els òrgans genitals femenins.
16: Sí.
14: I quan aquí li deies anem a comprar la coca, i la meva exsogra es pixava de riure. Però era una cosa de veritat, eh? Perquè per ells era raríssim.
16: Que maco.
14: Sí, sí, sí. Molt bé. Digues, digues, Ignacio.
15: Més coses. Jo crec que és molt hortera també saber-te el nom dels petardos.
14: Però bengales i bombetes es pot.
15: No, sí, això és el genèric. Però saber si és un huevo de dragón.
14: Huevo de dragón.
15: Huevo de dragón és un tipus de petardo. Huevo de dragón. Un TNT, o si és... No, que estàs... una que es deia com rompesuelo.
16: Un rompetecho. No, un rompetecho.
14: Rompetecho era una altra cosa.
16: Sí, un rompe... Algo. Sí, havia algo
14: que era... Un rompetímpanos.
16: No, no, sí, un rompe algo. Havia un petardo que era rompe algo.
14: I després hi havia els trons, que això sí que ho consideraria molt hortera.
15: Els trons.
14: Els trons.
15: Els petardos que només fan soroll.
14: Molt soroll.
15: Sí. Sí. També té un punt com de plaer infantil, no? Sí. Una cosa que fa molt soroll, uau, punt.
14: Ja.
15: Fins aquí. Però jo crec que saber... No, és una nit que necessàriament és desordenada. No pots saber-te el nom dels petardos. No et pots prendre massa en sèrio la nit de Sant Joan, perquè la gràcia és que no és una nit seriosa.
14: Exacte, exacte.
15: És com, seria com l'equivalent a la gent que es pren massa en sèrio el cafè. El cafè d'especialitat. No, és que no... Jo, no tienen aràbiga, entonces no me tomo el cafè.
14: Jo sin aràbiga no salgo de casa.
15: Jo no salgo de casa, no?
14: Clar, clar, clar.
15: Doncs igual, això... No s'ha de racionalitzar massa Sant Joan, no s'ha de prendre en sèrio Sant Joan. És un petardo, explota.
14: Deixa'm que saludem a una persona amb la que ja hem parlat diverses vegades dins de la teva secció. És un referent per nosaltres i una bona amiga. La Relacions Públiques del Mandarín, Dolly Fontana. Dolly, què tal? Bona nit.
18: ¿Cómo estamos? Muy bien.
14: Estamos felices.
18: Con un calor tremendo, pero bien.
14: Bueno, y además en plena verbena de San Juan, perquè avui estem, efectivament, de fet estem gravant, perquè la gent sap que és un programa gravat, però estem amatent aquest moment ja en plena revella de Sant Joan. Oye, la noche de San Juan, Dolly, ¿la ves hortera tú o no?
18: Bueno, a ver, es que lo de hortera es muy amplio, ¿sabes?
14: Sí, sí.
18: No, lo que es la verbena, lo que es la verbena en sí, a mí no me gusta la verbena, pero sí que me gusta San Juan y lo que trae, porque es una tradición de hace muchísimos años. Antes no se hacía esta verbena tan gorda, ahora todos en marketing y tal, pero yo como media gallega que soy, pues en Galicia se celebra muchísimo.
14: Claro.
18: ¿Te has ido? Creí que te había ido.
14: No, estaba aquí escuchándote, muy interesado, como siempre que hablas.
18: Sí.
14: Ignacio Rigao nos decía hace un momento que lo peor de la noche de San Juan, o una de las cosas más horteras, decía él, es la gente que se queja de todo, que se queja de los petardos, de el ruido, del olor a pólvora. ¿Tú crees que hay un exceso de quejas en general, diríamos?
18: Bueno, es que yo creo que hoy día, gracias a las redes, se queja todo el mundo. O sea, antes no nos quejábamos de nada, francamente. Pues las cosas son, ya sabes que el día de la verbena, que no duermes igual. Hay petardos que te pueden molestar. Yo, más que por mí, sufro por los perros.
14: Ya.
18: Porque me dan pena, porque realmente sí que lo pasan mal, porque tienen mucha más sensibilidad que nosotros. Pero por lo demás, si la gente protesta, pues mira, que se ponga una escafandra y que se tire al mar.
14: Escafandras para todos. Me parece una gran campaña pública. Sí, Ignacio.
15: Sí, Dolly, si me permites la pregunta, ¿hay posibilidad de hacer sofisticada la coca de San Juan?
18: ¿Sofisticada?
15: Sí. O sea, me refiero, ¿hay como crees que hay cocas mejores y peores? O sea, la de Yardons, la de Chicharrones, ¿es peor que la de crema?
14: Es muchísimo mejor.
18: Bueno, a mí, yo no soy nada pasticera, pero yo realmente la que me gusta es la tradicional, la que tiene, pues no sé si la de San Juan tiene algo dentro, de como la de Reyes o así, no sé si tiene un haba o un rey, no lo sé,
14: yo creo que no
18: me acuerdo.
14: Creo que no,
18: ¿verdad?
14: No,
18: pero a mí me gusta la de mazapán, y si me apuras, la de nata.
14: Ya, o sea, nada de Yardons, en tu caso, ¿eh?
18: No, Yardons, es que no me gustan los Yardons.
14: Ya, bueno.
18: Es mi caso, pero
14: no,
18: yo
14: iba a decir, no podía ser perfecta. Después de tantos años he encontrado algo.
18: No, pero ya te digo que yo no soy un referente de nada porque no soy pastelera, o sea, no, nunca jamás como un croissant, nunca, pocas veces. Solo me gusta la nata y el chocolate.
15: ¿Y rituales de verbena tienes alguno?
18: Bueno, yo toda la vida he trabajado en la verbena, o sea, y era divertido, o sea, pero las verbenas que mejor me lo he pasado han sido las que eran con tradiciones de brujas.
14: Ajá.
18: A mí me gusta todo eso, todo lo esotérico y tal, y hacen
15: galaico,
18: muchísimas cosas.
14: Claro.
18: Las brujas, y yo ya te he dicho, como gallega, pues hacen muchas cosas los gallegos, y eso de saltar la hoguera, todas estas a mí las tradiciones me gustan, y ese tipo de tradiciones me gusta. Luego se inventaron, pues ya más el marketing, como todo lo americano.
14: Claro.
18: O sea, a mí me gustan nuestras tradiciones.
14: Sí, pero no, fíjate que decía una cosa al principio del programa Ada Parallada, que seguramente la noche de San Juan es la noche que se conserva más tal cual, ¿no? Porque si te das cuenta, los grandes referentes de la noche de San Juan continúan siendo los mismos de cuando éramos pequeños nosotros, ¿no?
18: Bueno, yo me acuerdo de pequeña de bajar, yo vivía en Balmes, General Mitre, de bajar a ver la hoguera.
14: Claro.
18: Y los vecinos bajaban con sillas y cosas para tirar la hoguera.
15: ¿Y dónde se instalaba la hoguera? ¿En Plaza Molina? ¿Eh?
18: No, más arriba. General Mitre, Balmes, era antes, no había tantas casas. Había un descampado y había una masía y todo.
15: Claro, bueno.
18: Yo era pequeña.
14: Sí, sí.
18: Y entonces allí se hacían las hogueras. Y nosotros bajábamos con la chica que llevaba todo de cosas para tirar a la hoguera y nos lo pasábamos bomba.
14: Qué bien. Dolly, nos ha encantado este ratito contigo, como siempre que aceptas estar con nosotros en el Plave. Un besazo enorme y que tengas una muy feliz verbena, ¿eh?
18: Bueno, y recuerdos a Rigau, que yo no lo conozco, ¿no?
14: Tienes que venir un día, Ignacio Rigau. Te vamos a traer. Yo creo que un día vamos a organizar la cumbre de la horterada en el programa. Porque,
18: vale, porque sé, hay muchísimas horteradas, sí, y cada vez más.
14: Mira, yo creo que uno de los últimos programas podríamos organizar esa cumbre en la que necesariamente debería estar Dolly Fontana, Bárbara de Senillosa y Ana Loss.
15: Hombre, yo no soy digno.
14: O sea, porque son nuestros grandes referentes en lo que es el ámbito.
18: La más buena soy yo, porque las otras dos dejarás correr.
14: Muy bien. Dolly, un besazo enorme. Gracias.
18: Beso a todos.
14: Hasta luego. Beso, bueno, eso, me agrada molt la idea, de fer cimera de l'Hortarada.
15: Una cimera de l'Hortarada. Pots sortir un llibre blanc.
14: Estaria, no? Mira, el Jordi s'ho està mirant com dia, esto está zumbado.
16: M'estic passant molt bé avui.
14: Sí?
16: Jo m'ho passo bé.
14: Bueno, està bé.
16: A més, veig un altre punt de vista, que això està bé.
14: Clar.
16: M'agrada el punt de vista
14: de l'Ignacio. Tu què penses de tot això que estàvem dient? De que ens queixem massa, dels petards...
16: Totalment correcte. Ens queixem massa, però ara m'has fet pensar això. Que és veritat que Sant Joan és com de les molt poques coses que els americans no han volgut entrar.
14: Ja.
16: Perquè al Nadal van entrar els americans, que si el Pare Noel, a Halloween, no sé què, tal qual. I és veritat que hi ha algú que als americans no li agrada de Sant Joan, eh?
14: Ja.
16: Si alguna vegada hem de conquistar Amèrica, pensem en conquistar petardos i coca,
14: En petardos i coca.
16: Pensem això.
14: Ah, tu, quina coca t'agrada, tu?
16: A veure, és veritat que la típica és la de llardons, però és veritat que el llardó dona set, eh? Però dona set, això,
14: Bueno, doncs veus algú.
16: No, però clar, has d'anar bevent, eh? Però...
14: Pot ser sense alcohol, eh? O sigui, no sé si ho saps.
16: No se puede, no està prohibit.
14: Sense alcohol.
16: Està prohibit a Sant Joan.
14: Prohibidíssim, no?
16: Prohibidíssim, està prohibit.
14: Molt bé,
16: no, però evita que la coca de llardó... Jo sóc una mica com aquesta
14: coca
16: senyora...
14: Coca de llardó, en singular?
16: De llardons.
14: Ah, no, perquè coca de llardó és molt
16: tan
14: trist.
16: Home,
14: és que acabo de visualitzar la coca de llardó.
16: Un llardó.
14: Amb un llardó allà al mig, pobret, trist.
16: La coca més catalana que hi ha, amb un llardó, eh?
14: Ja, home, però...
16: Un per tots, per
14: compartir, com deia abans l'Ignacio, no?
16: Jo no sóc molt pastisser, tampoc, però és veritat que un trosset de coca d'aquella que porta fruta escarxada, que jo la parto...
14: Tu també?
16: Jo la parto, i que porti crema.
15: Ah, ja. Jo sóc d'aquesta tribu.
16: Aquella de la crema, aquella que té un com crema per... Oh! I jo, No sóc molt pastisser.
14: És de mala educació, com tothom, aparta la fruita escarxada? Te la passen a tu o és, estaria considerada...
15: A mi me la passen, a mi me la passen.
14: A tu te la passen, no?
15: Sí, en general, jo soy el coche escoba de les comunitats familiars.
14: Ai, a mi m'agrada molt això.
15: No, és molt agradable.
14: Sí, sí, és molt agradable, estic d'acord. Bo.
16: Bo. Bo, has dit bo?
14: Bo,
16: sí?
14: Bo, perquè, ah, bo, perquè està bé.
16: Ah, vale.
14: Què? I tu què?
16: Què?
14: I tu...
16: Ja me toca a mi?
14: I tu, sí.
16: Ah, vale.
14: I tu, Jordi Merca, què?
16: Bueno, escolta, que jo avui vinc sandunguero.
14: A qui no li agradarà?
16: Avui la meva secció no li agradarà al King Africa.
14: Al King Africa?
16: L'altre dia vaig veure en directe al King Africa.
14: Sí, senyor.
16: Vale? Em sembla un tio...
14: Però el vas trobar per sorpresa, no?
16: Per xopretxa. Va ser per xopretxa. Ningú s'ho esperava i va aparèixer en un escenari. I aquest tio és un jefe, eh? Aquest tio és un jefe.
14: Home, és un tio...
16: És un tio que és molt jefe. Per què parlem? Perquè, clar, avui és la nit de Sant Joan, que sí. No és Sant Joan.
14: No, en Sant Joan és demà.
16: Clar, és la nit de Sant Joan, que és la nit més curta de l'any.
14: Sí.
16: Aquesta frase, tu queda't amb aquesta frase, de avui és la nit més curta de l'any, perquè aquesta frase, avui, l'escoltaràs possiblement 300 a 400 vegades.
14: És veritat.
16: Perquè tothom que trobis avui et dirà que avui...
14: Avui és la més curta,
16: eh? La més curta de l'any, eh? Ets. Aprofita, eh?
14: Però
16: Aprofita, eh?
14: Però en realitat no hauria... la nit més curta de l'any no seria la nit del canvi horari?
16: Clar, no, és que...
15: Perquè tradueix una hora.
14: Perdona, clar, però li treus una hora.
15: Clar, però jo crec que parlen de foscor, més que...
14: Bueno, no ho sé. La nit més curta de l'any és la nit més curta.
16: La mateixa penya que avui t'ataladra tota la nit dient ets, que avui és la nit més curta de l'any, és la mateixa penya que et diu ets, que avui a les 2 són les 3, eh?
14: A les 2
16: són els mateixos!
14: És
16: el mateix cunyau! El mateix cunyau que dius ets... avui dormim una hora menys, eh? Ets! Ens han tret una hora.
14: Dius ets.
16: Ets.
14: O sigui, no dius ei o ep.
16: Ets, no. Ets. Perquè hi ha gent que crida ets.
14: Ets.
16: Com si fossis un cambrer. Ets.
14: No,
16: però... Va,
14: però no, però tampoc.
16: El cambrer?
14: No li dius ets.
16: Hi ha gent que sí diu ets. Ets. Que avui...
14: Ui, això sí que és hortero.
16: Oh, això és hortero, això és hortero. És igual que el que demana la conta fent com que signa alguna
14: cosa. Jo he de reconèixer que a vegades jo ho faig.
16: Fa 30 anys que no signem comptes, ja.
14: Ja ho sé, és el compte.
15: Jo la demano així, no he signat mai un compte.
16: Abans sí, no, però abans quan pagaves amb targeta et deien, firma.
14: Te'n
16: recordes?
14: Però no li faràs el senyal de posar la targeta.
16: O un quadrat. Amb uns números dintre, no?
14: Exacte, no.
16: No, pagar.
14: Lleig,
16: o
14: exacte.
16: Dinero.
14: Sí.
16: Tampoc, ja.
14: O t'emportes una guardiola
16: no,
14: i assenyales.
16: Sí, sí. Aquesta frase de avui és la nit més curta de l'any anirà pujant igual que vagi pujant l'alcohol. Sí. Cada cop que el teu cunyat se foti una copa de cava, diràs, avui és la
14: avui
16: nit més
14: curta. És...
16: Aprofita, eh? Aprofita que avui la nit més curta. Aprofita, vale? Són moltes les coses, clar... A mi em passa amb la nit de Sant Joan el mateix que em passa amb la nit de Cap d'Any. Que s'han de fer tantes coses que no em dóna temps. Clar. Entre que és la nit més curta i que s'han de fer moltes coses, totes les tradicions que has de fer, però Sant Joan has de fer tirar petardo, no sé què, tal. Per exemple, he buscat coses que s'han de fer a la nit de Sant Joan. S'han de fer amulets protectors. Es veu que és la nit perfecta per fer amulets protectors.
14: Amulets protectors de què?
16: No sé, amulets protectors amb flors. S'han de fer amulets protectors. S'han de fabricar amulets protectors amb creus de flors.
14: Amb creus de flors?
16: Amb creus de flors. Rams de plantes aromàtiques i altres objectes amb propietats de protecció que per penjar a les portes i finestres.
14: Ah, sí?
16: Sí. Això, o sigui, ja... Abans de sopar, baixar a sopar a baix al portal de casa...
14: Sí?
16: Ja has de fer un ram de flors per posar a la porta.
14: Val.
16: Després, aquesta m'ha agradat molt, que s'ha de fumar a la casa. Has de fumar a casa teva.
14: Amb Palo Santo.
16: Sí, rotllo Palo Santo, que això s'ha posat molt de moda.
14: A mi el Palo Santo t'he de dir que em fa gràcia. Ja sé que no...
16: És un tros de fusta.
14: No crec en aquestes coses.
16: És un tros de fusta,
14: sí,
16: que et cobren 3 pavos.
14: Però simbòlicament és guai. Tu agafes el Palo Santo...
15: No sé el que és, això.
14: El Palo Santo és un...
16: Un tros de branca.
15: Un ramillete.
14: Sí, no, és com diu ell, d'aspecte com un pal, d'acord? Com si fos un encens, d'acord? Uh-huh. I aleshores el vas passant per tota la casa i la cosa és que purifica la casa.
16: Teòricament
15: però
16: purifica.
15: Olora bé.
14: I tant, a mi m'encanta l'olor aquesta.
16: Bé,
14: és personal.
16: Bé. Olora.
14: Si no t'agrada, no t'agrada. Olora.
16: Després hi ha allò de que has d'anar a banyar-te a la platja. Sabeu allò de que has d'anar a banyar-te a mitjanit?
14: Sí.
16: Perquè si és la nit més... És la nit més curta i ja t'has d'entretenir. Mira que hi ha nits a l'any.
14: Sí.
16: I has d'anar a la més curta, has d'anar a banyar-te. Però no només banyar-te. Perquè si és banyar-te, però has d'anar a banyar-te i no sé si saps que has de saltar 7 vegades 7 onades. Això ho sabies?
14: Jo no tenia ni idea.
16: 7
14: no.
16: vegades 7 onades. Això és una feinada?
14: Però són 49 onades en total.
16: No, 7 onades. 7 vegades... Sí, 7 vegades has de saltar. 7 onades. 7.
15: No, 7 vegades cada onada.
16: No 7... Pues seria raro, també,
15: seria
16: no? Cada
15: onada...
16: Seria raro, sí. Quedaries una mica raro allà, tu sol a l'aigua. Tu sol a l'aigua allà. Que viene una onada! Un, dos, tres,
14: és una escena completament deplorable, eh?
16: És raríssim,
14: una escena completament deplorable.
16: A la nit sol...
14: Però deixeu-me dir que la meva ment ho he visibilitzat. És que t'he vist a tu, Jordi.
16: Saltant 7 vegades cada onada.
14: Que viene una ola! Pum, pum, pum!
16: Que viene una ola 7 vegades! No me descuentes.
14: No me descuentes.
16: No me descuentes, no me descuentes. Vale, tot això s'ha de fer la nit més curta de l'any.
14: Clar.
16: Vale? Jo aquí reivindico la verbena.
14: La revetlla, vols dir?
16: No, no, la verbena.
14: La verbena.
16: Perquè la revetlla està ben dit.
14: Sí.
16: És veritat, està revetlla. Però jo sóc de verbena. De la verbena de tota la vida. Saps aquella verbena de barri?
14: Sí.
16: La de que cadascú agafa la cadira de casa seva i la baixa a baix.
14: Sí, sí.
16: Saps aquell moment de caliu familiar, de tota aquella revetlla que la gent, cadascú de casa seva, baixa alguna cosa per
14: això
16: menjar.
14: Això passa molt a pobles, encara.
16: A pobles, eh? Això sí. Passa als pobles, cadascú baixa alguna cosa per sopar. I tu sopes de lo de tothom.
14: Ah.
16: Eh? Això amb el Covid es va perdre una mica, perquè clar, no es podia fer. La verbena aquella que la iaia, saps aquella verbena que la iaia s'ha fotut una copeta de cava de mes?
14: Això és divertit.
16: Això és divertit. Oh, i explica coses que tu possiblement no volguies saber. No, ui, una verbena amb el teu avi. Ui, ui, ui. I dius, iaia, para, iaia, para de veure. Aquella verbena que el teu cunyat, saps aquella verbena que el teu cunyat et diu allò de ets? Que oi?
14: La noche más corta del año.
16: A las 2 o las 3. Perquè ja ha begut tant que ja no saps si és Sant Joan, si és el canvi horari, ja no tenia idea. Però, sobretot, la verbena dels tamassos. Perquè una cosa que té la verbena és aquell moment d'orquestra.
14: No.
16: O aquell moment de DJ.
14: Has portat disc, música?
16: Home.
14: Oi, patirem.
16: Saps aquell moment de DJ? Que el DJ és el carnisser.
14: Ah, per això has dit lo de King Africa al començament.
16: Claro. El DJ d'aquest tipus de festes és el carnisser del barri,
14: ja.
16: Que un dia per AliExpress es va comprar una taula de punxar i ell creu que sap. I llavors comença a posar... I s'ha posat un nom graciós, perquè per ser DJ t'has de posar un nom guai.
14: En aquest cas seria DJ Hamburger.
16: DJ Burger. DJ Burger.
14: O DJ Burger.
16: Perquè, clar, no hi ha cap DJ que es diu DJ Fernando Morales.
14: No, és veritat.
16: No hi ha. No hi ha un DJ Francisco Pérez.
14: José María...
16: Sánchez Pérez. No hi ha un DJ.
14: Ja.
16: Tots són DJ... DJ Petardeo.
14: Sí, sí.
16: DJ Petardeo.
14: Sí, sí.
16: DJ Obi-Wan.
14: Obi-Wan.
16: Hi ha un en el meu barri que es diu DJ Obi-Wan.
14: Ah, sí, eh?
16: Sí. DJ Temazos.
14: Oi, Temazos.
16: Però, i he pensat, com...
14: Estic pensant en coses greus, eh?
16: Temazos, per què?
14: No.
16: Coses greus que es fotre mal a la carrera.
14: No, no,
16: a que no vingui
14: no,
16: més.
14: No,
16: vale, vale. He buscat per internet nom de DJs i m'ha sortit una cosa que m'ha encantat, que és una taula per buscar noms de DJs.
14: Ah.
16: Vale? Amb la teva primera inicial i... o sigui, la inicial del teu nom i la inicial del teu cognom.
14: Ai, m'acaba de venir un joc al cap a mi.
16: Aquí m'agrada molt, mira, tu series Toni Marín, TM, llavors tu series el DJ, aquí ja veus, hi ha les lletres i tot de noms, i tu series el DJ, per exemple, a la T, que series el DJ Sulicista.
14: Sulicista. No ho sé.
16: L'Ignasi Regau, IR seria, a veure, la I, que és que... Gran.
15: Bien.
16: Gran. I R seria... Gran Criminal. DJ
14: molt.
16: Gran Criminal.
14: Deixa'm que faci un parèntesi.
16: Sí.
14: Ara torno. Tu tenies mascota de petit?
15: Sí.
14: Com es deia?
15: Eren peixos. Eren Melchor, Gaspar i Baltasar.
16: Melchor, ostres. S'ha de ser molt guai.
14: Has d'escollir un dels tres. Melchor.
15: Gaspar, que era mi favorit.
14: Gaspar. Val. I a quin carrer vivies?
15: De petit?
14: Sí.
15: Venezuela.
16: Al carrer, en el país.
14: I tu tenies animal?
16: Jo tenia una gosseta que es deia Lassi.
14: Lassi, meravellós.
16: Com la de la peli.
14: I el nom del teu carrer?
16: Avinguda Catalunya.
14: Seria Catalunya.
16: Catalunya.
14: D'acord.
16: Catalunya.
14: És que em van explicar que d'aquesta manera
16: sí.
14: Podíem saber quin era el nom de vosaltres com a trans. És a dir, com a...
16: com a persona trans.
14: Sí, com una persona trans que, de l'espectacle.
16: Ah, vale, dintre del món
14: de
16: l'espectacle.
14: En plan divertit, eh? Tu series Gaspar Venezuela.
16: Gaspar Venezuela, m'agrada.
14: Tu series Lali Catalunya.
16: Oh, Lali Catalunya!
14: Lali Catalunya està molt bé. I en el meu cas...
16: Seria, a veure.
14: Maria Teresa Bonavista.
16: Maria Teresa Bonavista?
14: Sí, jo tenia un periquito.
16: I es deia Maria... O sigui, anem a veure. veure.
14: Que es deia Maria Teresa.
16: Pare la música.
14: És que m'ha vingut, amb aquest joc m'ha vingut.
16: Però
14: això.
16: Però com pot ser que tinguessis un... Perdona.
14: Tenia un periquito que va morir, per cert. Perquè,
16: home,
14: perquè
16: amb aquell
14: dia,
16: nom?
14: No, perquè en un dia de Nadal li vaig posar una mica de cava.
16: Hòstia! No,
14: I se'l va ser, pobreta. Hòstia! Però jo era molt jove, ja, bueno, era un nen.
16: I es deia Maria Teresa.
14: Es deia Maria Teresa.
16: Saps? Com a periquito, m'agrada molt el nom.
14: El nom era
16: Maria Teresa.
14: Però Maria Teresa Bonavista és un nom meravellós.
15: Sí, és com de prohom de Catalunya.
14: Sí, una cosa... Bé, tanco el parèntesi, sí. Tornem, sisplau.
16: Llavors, jo, perquè la gent vagi preparada, he fet el top 5 de lo que per mi són els tamassos.
14: O sigui, ara ve quan hem d'escoltar músiques, no?
16: 5 tamassos.
14: Ja veus.
16: No només 5 tamassos, sinó 5 tipus de tamassos,
14: sí,
16: que entren dintre perquè una verbena sigui la millor verbena del món.
14: Molt bé.
16: Comencem amb el jefe dels tamassos.
19: Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero.
16: Paquito el chocolatero.
14: Però és que a tu t'agrada, eh?
16: Oh, a mi m'encanta això.
14: És que al Jordi li agraden aquestes coses.
16: Sí. Paquito el chocolatero és una cançó que, a veure, com a cançó està bé, però que l'únic que té és que has d'intentar penetrar la persona que tens davant. Vull dir, el baile del Paquito el chocolatero és com tot el rato intentar fer l'amor a la persona que tens davant, tot el rato. El baile és aquest,
14: eh? El baile és aquest.
16: I hi ha un moment molt guai, que és quan veus gent del teu barri intentant fent això amb una altra persona.
14: Ja, que també és del barri.
16: Que també és del barri. És gent que demà s'ha de veure el Fort de Pa comprant coca de Sant Joan, vale? I tot això ho canta Quin Àfrica, que per mi és el jefe dels jefes. Quin Àfrica és un senyor amb una veu bastant peculiar.
14: No, és impressionant.
16: Vale? Tu t'imagines Quin Àfrica en el súper? Rollo, me pone medio kilo de doradas. No?
14: Ostres.
16: O amb els seus fills. No sé si té fills. Tindrà fills, Quin Àfrica?
14: No ho sé.
16: Podríem preguntar-li un dia. Podries...
14: Convidem-lo un dia.
16: De fet, viu, no és broma, viu aquí a Catalunya.
14: Ah, sí, eh?
16: Sí, doncs viu aquí. Que vingui un dia. Està molt moreno, eh?
14: Ah, sí?
16: Bueno, deu ser... D'on és?
14: No sé.
16: Vale, és igual. I Quin Àfrica té això, té la bomba.
14: Sí.
16: La bomba, que és aquella cançó que...
14: Bomba!
16: Bah,
14: ja, però...
16: sensual.
14: No, si sabem quina cançó és.
16: Tots són temassos, eh?
14: Però aquesta que ha sonat també començava així, eh?
16: Sí, me la pots posar des del principi, una altra vegada?
14: Una altra vegada,
16: sisplau. Mira.
14: Mira.
19: El mundo y a bailar con Paquito el chocolatero.
14: T'imagines una persona que parli així sempre? No? Una persona que parli així sempre.
16: Vinga, anem a posar la taula! Home, pels seus fills seria guai, no?
14: No,
16: tens un espectacle
14: tremendo.
16: Tens un espectacle tremendo a casa.
14: Bueno.
16: Hem de saber, per una bona verbena, hem de saber totes les cançons del Paquito Chocolatero, de Quin Àfrica, Paquito Chocolatero, La Bomba i... Sí. El camaleón. El camaleón. Todo lo no.
14: També és del Quin Àfrica.
16: Sí. El Quin Àfrica. Anem amb el segon tipus de cançó, que és aquesta.
14: A veure... Ah, però això està millor. Aquesta és una altra cosa, no? S'està disfrutant molt, eh?
16: Jo sí. Jo ara mateix, jo ja m'estic veient d'aquí un rato quan surti d'aquí.
14: Aquí està, se la llevo el
16: camarón. El tiburón.
14: El tiburón.
16: Sí. Han de ser cançons que tinguin animals, eh?
14: Però mira, això està millor.
16: Sí, dale.
14: Jo crec, és que no saben vostès el que tenia el Jordi Berga fent unes coreografies.
16: Oh, m'encanta.
14: Que recorden de les 49 vegades saltant l'ona.
16: Sí, exacte.
14: D'una banda a l'altra. A mi aquesta m'agrada més.
16: Sí, aquesta és un clàssic que jo he envoltat en el clàssic de les batxates antigues.
14: Batxata?
16: Sí, això és com una mica batxatero, una mica així, salsero, no? Una mica... Se la llevó. Ahí está el tiburón, se la llevó.
14: Sí, el que menys importa aquestes cançons són les lletres.
16: La lletra té tela, eh? La lletra té tela. Luego hay aquella del venao. El venao, eh?
14: Sí.
16: Vale, anem amb el tercer tipus de cançons.
14: El tercer tipus de cançó és aquest. Mira.
16: Una altra cançó d'animals, com deia, que és...
14: Aquesta no sé qui és.
16: Hombre... El venao.
14: Este es el venao.
16: Aquest és el venao. Hi ha el tiburón.
14: I el venao.
16: I el venao.
14: Mira.
20: Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí.
14: Una valoració, Ignacio Rigau, és que m'encanta la teva cara.
15: No havia escoltat això en la meva vida.
16: No?
15: I estava molt bé.
16: Està molt bé.
14: He viscut molt feliç tots aquests anys. Sí.
16: El venao. Aquesta cançó va sobre que li diu... Ell diu, me van diciendo por ahí que parezco un venao.
15: Ah.
16: Perquè el tio
14: Si li posa les banyes.
16: Abans parlàveu del poliamor, que era una guarrada, que aquest, l'Ignacio ha dit, era una guarrada.
14: Sí, sí.
16: Totalment d'acord, allò és un despilforrio. Doncs pues això va una mica... Mira, són rumores, són rumores.
14: Això és la cançó. Sí, mira.
16: Són rumores.
14: Per tu, la...
16: Això és un tamasso.
14: No la rebella, sinó la verbena...
16: La verbena és això.
14: Ha d'incloure això,
16: home,
14: eh?
16: Home, per suposat, si no hi ha el venao... Si no hi ha el venao, no hi ha verbena, eh? Jo me'n vaig.
14: Ah, sí, eh?
16: Sí. Anem amb el quart tipus de cançó, que és molt important, la cançó amb coreografia.
14: A veure.
3: Diri-na-na-na.
14: Ai, però això no és només de Sant Joan, eh?
16: Cançó amb coreografia.
14: Aquesta va haver una època, eh?
16: Saturday Night Live. Com es diu la cançó? Saturday Night Live, no?
14: No sé.
16: Saturday Night. Cançó amb coreografia.
14: Va haver una època...
16: Sí, aquesta va...
14: I això era una cosa, ho sento, molt de noies. Molt. O sigui, veies que posaven aquesta cançó a casaments, discoteques, i immediatament desapareixien del centre de la pista tots els senyors.
16: Anaven a la
14: barra. I es quedaven totes les senyores que ho feien perfecte.
16: Però
14: totes sabien el ball.
16: És un moment molt guai de la nit en la que tothom està ballant a la seva bola i sona això, i això és militar.
14: Sí, però encara...
16: Si tothom es posa en formació i comença a ballar tothom la mateixa cançó al mateix moment.
14: Va ser pitjor, deixa'm dir-te, l'època del baile de los pajaritos.
16: Home, però és que això ja... a veure, això ja teniu... Això tu.
14: Bueno.
16: Això és de la teva època,
14: bueno,
16: no?
14: Bueno, i la de molts oients, també.
16: Bueno, sí, també és veritat, però...
14: Què fas? Què fas? Una secció només home, per la teva generació,
16: no? La gent que ballava els pajaritos potser ja no està per verbena,
14: bueno,
16: eh?
14: Perdona.
16: Cuideu, no esteu per verbena, ja.
14: I tant que sí, eh?
16: I tant que sí, eh?
14: I què t'estàs posant tu ara aquí d'exemple de coses
16: no,
14: guais?
16: No, però els que ballava els pajaritos...
14: Què?
16: Más de uno está pajarito ya, eh?
14: Bueno, clar, no, más de dos, ja, però sí. Altres ho portem en canvi amb molta dignitat
16: sí,
14: i tenim molta vida per endavant.
16: Sí, claro, sí, estàs estupendo.
14: Oye, ¿tú qué?
16: No, bé, jo perfecte, tu com estàs? Bé,
14: jo estic
16: perfecte.
14: Estupendo.
16: Vale, cançons, és veritat que aquesta encara està bé, però clar, després tenim la Serejé, tenim la Macarena, tenim tot de cançons, tenim una que m'agrada molt, que jo no sé ballar mai, que és el No rompas más mi pobre corazón.
14: Ah, és veritat que aquesta també és de coreografia.
16: Aquesta també és de coreografia, però jo no me l'he sàpigut mai, i hi ha gent que se la sap molt bé.
14: La resta sí?
16: Home, totes.
14: Ah, tu saps fer aquestes coreografies?
16: Sí, Saturday Night.
14: Com es deia la cançó?
16: Saturday Night Lives, vale? I per últim, no hi ha verbena, per últim, no hi ha verbena al món. Si hi ha una verbena que no acaba amb la cançó que posarem ara, ha d'anar a la policia i tancar la verbena i aquell DJ ha d'anar a la presó amb els que estan fent poliamor. Que abans l'Ignasi els volia enviar...
14: L'Ignasi
16: els volia posar a la presó fa un rato. Sí, ja. No escoltes...
21: No, les relacions obertes.
16: Ah, relacions obertes.
14: Relacions obertes.
16: Si un DJ Petardeo, DJ... Com era el tuyo?
14: Maria Teresa Bonavista.
16: Si el DJ Maria Teresa Bonavista d'avui no acaba la verbena amb aquesta cançó, ha d'anar a la presó. Perquè no hi ha millor cançó per acabar la verbena que aquesta.
14: És el Pérez, no?
16: No, home, los Manolos.
14: Ah, los Manolos.
16: Grans amics del programa. Ahir vaig estar amb els Manolos.
14: Sí.
16: Vaig estar a un evento amb els Manolos.
14: Sí.
16: Estan estupendos, eh?
14: Estan magnífics.
16: Estupendos.
14: Aquesta cançó és xulíssima.
16: Home, això... No. Tot s'ha d'acabar amb això.
14: Aquest és l'Amigos para Siempre, amigos el que van acabar els Jocs Olímpics.
16: Amigos para Siempre. És el moment en què tothom comença a recollir la taula... Comencen a arribar aquelles bosses d'escombraries gegants.
14: No, aquí encara la gent està ballant.
16: No, aquí hi ha gent que ja vol anar a dormir.
14: Ja.
16: Sí, és el moment d'echar a la gent.
14: Però deixa'm dir-te que la que jo deia... Sí. Que, clar, cosines germanes, perquè estem parlant de rumba.
16: Sí.
14: Peret té una cançó que es diu Barcelona, Gitana Hechicera.
16: Sí, Gitana Hechicera, Marabun.
14: Ah, aquesta.
16: Hechicera, Gitana.
14: Que s'assembla, no?
16: Bueno, és rumba.
14: Va, puja-li l'aigua.
16: Puja-li. Molt bona nit i benvingut a la nit de Sant Joan.
14: Amigos para siempre. Ai, que bé, no?
16: Amigos para siempre, eh?
14: Sí, eh?
16: Tu i jo serem amigos para siempre?
14: Potser sí, veïns no.
16: Veïns no.
14: Veïns...
16: Vols venir a la meva rebella?
14: No, gràcies.
16: És boníssima.
14: No, segur, però tinc plans.
16: Viene DJ Maria Teresa Bonavista.
14: Bonavista, eh? Hi ha un DJ Tiesto.
16: DJ Tiesto?
14: Sí. Molt famós, eh?
16: Pastis amb Buenris.
14: Pastis amb Buenris.
21: Boníssim, també.
14: Tu eres el que em deies a mi modern, no?
16: Home, Pastis amb Buenris.
14: Perquè Pastis amb Buenris...
16: Han tornat.
14: Han tornat.
16: És que no tens ni idea.
21: La màquina ha tornat.
14: Sí, sí.
16: Ha tornat a fer diners.
14: Ha tornat?
15: Sí, sí.
14: És que no tens ni idea.
16: No tens ni idea.
14: Et veig molt agressiu.
16: No, perquè ja estic
14: sandunguero. Tenint en compte que estem acabant la temporada i ja que hem de parlar de la renovació...
16: Sí, hem de signar, eh?
14: Si no, et veig molt agressiu,
16: si no signo, em vaig al Madrid, que s'està anant tothom al Madrid, eh?
14: Al Madrid, te'n vas?
16: Sí, perquè ara Madrid està... Sí, perquè Florentino està fitxant a tothom.
14: Home, tenen una tele.
16: Tenen una tele?
14: Clar,
16: Telemadrid?
14: Clar. No, Telemadrid no.
16: Ah, no, bueno. Telemadrid és...
14: Telemadrid és una altra cosa. Tenen la tele del Real Madrid.
16: Ah, tele Real Madrid. Oh, sí. Deu ser guai treballar allà, eh?
14: Bueno, no ho sé.
16: Televisió del Real
14: Tenien,
16: Madrid.
14: O sigui, una de les coses que va dir el candidat, de l'altre, que no me'n recordo ara com es diu, el Riquelme, era el pressupost de la tele i tenien molta pasta per fer coses. Sí, sí. Mira com se li està canviant la cara.
16: Això m'agrada, eh?
14: T'està agradant, eh?
16: M'agrada. A mi, però passa que no em deixaran posar Amigos para siempre, eh? Potser.
14: Per què no?
16: Són dels Manolos.
14: I què?
16: No, són molt del Madrid, els Manolos.
14: Bueno, sempre pots portar Azúcar Moreno.
16: Ah, també.
14: No? Azúcar Moreno, no?
16: Veus? No,
14: no tant. Jo recordo les nits de Revetlla, però clar, jo feia Revetlla.
16: Sí.
14: Amb Alaska i el...
16: Perquè tu feies Revetlla.
14: A quien le importa. Que era una gran cançó, aquella.
16: Sí, passa que tu ets de Revetlla, no de Barbena.
14: Exacte.
16: Jo he parlat de Barbenes.
14: Clar, clar. I tu què dius, Ignacio? Tens alguna conclusió després de tot això que...
16: Que no vol tornar.
15: No, jo... Admiro zoològicament la verbena.
14: Zoològicament.
15: Sí, sí, però a mi que no m'hi pillin.
16: Perquè no veniu. Si veniu, un any que vingueu, no voldreu tornar.
14: I,
16: no,
14: i petards?
16: Sí, sempre.
14: Molts petards.
16: Molts petardos.
15: Falta com una cançó d'aquestes de cantar borratxo.
16: Va, sí, és que clar, perquè... clar, ja falta, per verbena falta. Ja saco un papelillo, me preparo un cigarrillo i una xina pa que no te deja hachís.
15: Hachís.
16: Saca ya la China, tron.
15: Ay, China.
16: Ay, China, soy. Y Fiesta Pagana.
15: Ponte en pie, alza el pu...
16: Aquestes també són
15: molt
16: top de...
14: Aquí sí que hi ha una diferència generacional.
15: O Jilgueros.
14: No sé. O Jilgueros?
16: O Jilgueros?
15: Jilgueros, la canción.
16: Aquesta no sé quina és.
15: De la raíz, de la raíz. També fan de cantar, fan de cantar.
14: Feia cantar aquella de Ramoncín.
16: Litros de alcohol.
14: No?
16: Sí, però no té... És que esta no... Bueno, litros d'alcohol...
14: Home, per la nit de Sant Joan.
16: Acabarà així, eh?
14: No ho sé.
16: Acabarà així, Sant Joan, eh? Ja t'ho dic, eh?
14: Tu creus, eh?
16: Jo crec que sí.
15: Nino Bravo també fa de cantar.
16: Nino Bravo, també.
14: Nino Bravo?
15: Sí.
16: Libre, cuando
14: sol... Sí, sí, és que ell va a altres Revetlles.
16: Sí, sí, sí. Va a Revetlles.
14: Julio Iglesias...
16: Li puc fer una pregunta a l'Ignacio?
14: Pots fer el que
16: vulgui. A la Revetlla vas amb traje, també?
15: Amb camisa, sí.
16: Amb camisa, sí.
15: Traje, no.
16: Traje, no, camisa, sí. Corbata?
15: No, no, no, és que les respecto molt, com perquè quedin cremades.
16: Cremades, o amb olor d'això.
14: No, tu no saps la història de l'Ignacio amb les corbates, eh?
16: No, no, no, no tinc ni idea. Ja me l'explicaràs.
14: Bueno, fareu desitjos aquesta nit o no?
15: I tant.
14: Sí?
15: I tant, i tant.
14: Sí. Us poden explicar?
15: Jo tindré en ment a la noia més guapa del món.
14: Ja, en ment i davant, no?
15: No, no, està a Màlaga, ella.
14: Ai, pobret.
15: És a Màlaga, ella.
14: Bueno, però digue-li que no es pot perdre la Revetlla
15: de Sant Joan. De fet, la vaig a buscar a Màlaga i me la porto a Barcelona.
14: A veus, que bonic. I tu?
16: Jo saltaré 7 vegades, 7 onades, 40 i pico vegades i tal. Jo sí, jo el meu desig sempre és el mateix, que és que tot continuï igual. No estamos tan mal.
14: Ja.
16: No nos podemos quejar.
14: A mi això m'agrada.
16: Llavors, dius...
14: Perquè com ens passem la vida sempre queixant-nos, una mica la línia del que deies...
16: No vull més.
14: Del que deies abans, no? El reconèixer quan les coses van bé i quan un està bé, doncs això està molt, molt guai.
16: Que tot continuï igual.
14: M'ha agradat molt la Dolly Fontana amb el tema de les bruixes. Hem parlat poc de les bruixes, perquè es diu sempre que aquesta és, efectivament, la nit més màgica de l'any. Hi ha qui ha fet un gran negoci amb aquesta història, tot i que el tema de les bruixes està una mica de capa caiguda, o m'ho sembla a mi?
15: No, a veure, amb tot això, el tarot està tornant fortíssim. Tot el que és les planetes i les pedres màgiques i l'horòscop, tot està tornant fort.
14: Una vegada li vam fer una entrevista a Maria Esperanza Gràcia, sabeu?
16: Sí. Un clàssic d'això, eh?
14: Era una senyora divertidíssima.
16: Sí. Bueno, encara és, no?
14: La senyora, sí, el que passa és que ja no surt a Telecinco.
16: Ah, no?
14: Després de 30 anys de fer cada nit i tal, i la vam trucar per preguntar-li com es deia? Maria Esperanza, no? Què te passa en les mans, no? Perquè us adonau?
16: Claro.
14: Anava parlant, sempre fent unes coses molt així, i li vam preguntar un dia.
16: Sí, sí, sí. El que passa que això del tarot i tot això és una cosa ja també de gent gran, no? La gent jove.
15: No, no, la gent jove... Sí?
16: Superina. La gent jove està a tope amb el tarot.
15: Sí, sí, de fet, hi ha bars de copes on hi ha tarotissa, però,
16: sí?
15: de
14: però això
15: jove.
14: Abans també es feia.
15: Doncs està tornant.
14: Ah, sí, eh?
15: Sí, sí, i a part, unes cues...
16: No sé a quin bar de copa aneu, vosaltres també us
15: veus. El Gala de l'antic principal, el Gala de Carrer Mallorca amb Passeig de Gràcia,

0: moltíssim.
1: I es va equivocar.
0: Es va equivocar, es que, home, mira, es va equivocar. Mira. Tothom, no, l'amor... I em va dir, bueno, curra tu una mica, que no sé què de quant. Em va dir, escolta, perdona, senyora.
1: Sí que és veritat, sí que és veritat.
0: És veritat, eh? Per cap d'any va ser, eh?
1: És veritat.
0: Vaig enfadar moltíssim.
1: Sembla ser que en les nits especials sempre acabem parlant de cartes.
0: Sí, veritat, no sé per què.
1: No sé.
0: Bueno, l'altre dia tu volies jugar al xinxon, no?
1: Vaig jugar al xinxon.
0: Ah, vas jugar al xinxon l'altre dia, eh?
1: Sí, em vaig divertir.
0: Al xinxon, eh?
1: A mi les jocs de cartes m'agraden.
0: Molt modern.
2: El mus t'agradava.
1: El mus m'encanta. A
2: mi m'agradaria molt saber jugar.
1: És el millor joc del món.
2: I a part, perquè està això del codi secret.
1: Hi ha estratègia, hi ha joc en equip.
2: Sí, sí. No, i a mi m'ho gusta de Òrdago a la Mayor.
1: El Òrdago, sí, a la Grande.
2: Sí. A la Grande.
1: Claro. No a la Mayor, a la Grande. No?
0: Sí, sí. Estáis quedando muy modernos, eh? O sigui, d'una modernitat i d'un segle XXI.
1: Deixa'm dir-te que a mi...
2: T'ho has posat King Africa, eh?
1: No, no, exacte. I deixa'm dir-te que a mi em va ensenyar el xinxon un nen i una nena de 10 anys.
0: Sí?
1: T'ho juro.
0: A jugar al xinxon? Però li diuen xinxon o li diuen una altra cosa?
1: Es diu xinxon.
0: Però als nens li diuen xinxon, perquè als nens a vegades li canvien el nom.
1: Que és com es diria, si es fusionessin la Xina i el Japón...
0: Xinxon.
1: Seria xinpon.
0: No seria xinpon. Això ho vam l'altre dia...
1: És un acudit molt dolent.
0: No, això ho vam dir l'altre dia, que trucaríem a l'alcalde de Xinxon.
1: Sí?
0: Perquè Xinxon és un poble de crec que és de por ahí Albacete.
1: Ah, és veritat.
0: I vam dir...
1: Per què acabem parlant
0: no
1: sempre ara d'aquest poble?
0: Estem fent un remember l'altre dia. Que trucarem a l'alcalde perquè el cartell, quan entris, pongui xinxon i quan acabi, pongui xinpon.
1: És boníssim o no? Sí, això se'ns
0: això és una, això és una cosa que hem de fer el 2027.
1: Sí, sí.
0: Temporada
1: sí.
0: Cabella.
1: Si més no, truca a l'alcalde.
0: Truca a l'alcalde de Xinxon.
1: Deixem plantear-ho vostè. Senyor alcalde.
0: Senyor alcalde de Xinxon.
1: No, al principi...
0: Deu ser boníssim ser alcalde de Xinxon.
1: Sí.
0: Boníssim.
1: Jo me recordo que fa molts anys es va posar molt de moda els acudits de l'Epe.
0: Oh, sí? Sí.
1: No sabeu la d'entrevistes que li vaig fer a l'alcalde de l'Epe?
0: A l'alcalde de l'Epe.
1: Clar, home.
0: Que guai, estava,
1: Estaven encantats. Estaven encantats perquè
0: home, molta gent.
1: Es va disparar el turisme.
0: Clar,
1: clar, clar, clar, clar, que són aquelles coses.
0: Sí, en fi, sí.
1: Senyores, senyors, si volen fer turisme demà, doncs facin turisme.
0: Però demà està tot tancat, eh?
1: Demà tot no.
0: Sí. Bueno, tot, el súper i tot està tancat demà.
1: Els súpers no tots.
0: Bueno, ara ja, sí, veritat. Carrefour 24 hores, no.
1: Per això et dic. En fi, que facin vostès el que vulguin, però que s'ho passin molt bé aquesta nit, que vagin en compte, perquè, efectivament, del que es tracta és d'acabar passant-ho tots molt bé. Que demà tornarem a estar aquí, a partir de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit, per compartir també un especial, en aquest cas, del dia de Sant Joan, i que ens ho hem passat molt bé. No?
0: Sí.
1: Ara ens n'anem de... L'Ignacio i jo de Ravella,
0: sí.
1: I el Jordi Llanca de Barbera.
0: Totalment.
1: No? Amb King Africa.
0: Però veniu, veniu. Veniu amb mi. Veniu a mi mundo, por favor.
2: Venid a por mí, ¿no?
0: Venid a mi mundo.
1: Sí, mira quina cara
2: sí,
1: comença a l'Ignacio.
2: Corrent.
1: I ara voy, no?
2: Traje de dia o de noche?
0: Traje de noche, la verbena, sé de nit.
2: Molt bé.
0: Acabarem de dia, perquè no sé si ho sabeu, que és la nit més curta de l'any.
1: Vinga, Jordi Merca, Ignacio Rigao, moltíssimes gràcies als dos. Vale. Que tingueu bona revetlla, senyores i senyors. Fins aquí arribem avui. Ara arribarà una mica de música que ens portarà fins a les notícies de les 10 i demà tornem, com sempre, a Ràdio 4, com sempre, al Pla B. Bona revetlla, gràcies, bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, la nit de Sant Joan per alguns, la Revetlla, la nit més màgica de l'any, que té un escenari predilecte i és la platja. A la de la Barceloneta, la nostra companya Míriam Andreu ha recollit el testimoni d'algunes persones que avui passaran allà, la Revetlla de Sant Joan.
2: Hem vingut aquí amb amics, també amb la família, que és el meu germà aquí i la meva cunyada. Bon temps, amb molt bon ambient, a la platja.
3: Hem compartit, hem portat tot de pica a pica per fer un pícnic tots junts, també amb els nens, i mirarem una miqueta el cel, els focs artificials i tornarem cap a casa.
0: Doncs aquesta és la notícia més principal d'aquesta hora del dia, ja en plena Revetlla de Sant Joan, però aquest dimarts 23 de juny també ens deixa d'altres titulars. Per aquesta Revetlla, la Generalitat demana precaució davant les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi. Agents rurals ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt elevat a 110 municipis de 12 comarques de Catalunya i reforça la vigilància al territori. Pel que fa a la mobilitat, les autoritats fan una crida extrema a la prudència al volant i a evitar conduir havent begut. Tot en una jornada amb dues víctimes mortals a les carreteres catalanes, un camioner a l'AP7 a Riudellots a la Selva i un ciclista pallejà a la Nacional 340. Amb aquestes dues víctimes són 64 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. L'onada de calor ha causat dues víctimes mortals aquest dimarts, una a Almeria i una altra a Biscaia. Les víctimes són un home de 68 anys i una persona de 90. Les altes temperatures també han obligat els serveis d'emergència a atendre desenes de persones afectades, especialment al País Basc, on s'han registrat temperatures rècord. El president Pedro Sánchez compareixerà demà al Congrés amb plena pressió pels casos judicials que afecten el PSOE i després de la sentència pel cas Mascaretes. Els socis d'investidura reclamen mesures concretes, però no eleccions. Escoltem testimonis de Sumar, Esquerra Republicana i Podemos.
4: España necesita hechos.
5: De explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura.
6: Es evidente que este gobierno y que el presidente del gobierno no sirven.
0: Mentrestant, el Partit Popular pressiona Sánchez amb iniciatives al Congrés i al Senat per forçar una qüestió de confiança i reclamar un avançament electoral. La trama de l'exmilitant socialista Leire Díez hauria aprofitat contactes amb el PNB pel rescat de Tubos en Reunidos, segons la UCO de la Guàrdia Civil, i d'un altre cas que esquitxa l'entorn del PSOE, Cristina Álvarez, assessora de Begoña Gómez, ha lliurat anticipadament el passaport al jutge Peinado en compliment de les mesures cautelars imposades. La dimissió del primer ministre Keir Starmer està sacsejant el Regne Unit coincidint amb el desè aniversari del Brexit. A més, fent balanç d'aquesta dècada, diversos estudis qüestionen els beneficis promesos del Brexit. El producte interior brut és un 6% inferior al que hauria sigut sense el Brexit, mentre que la inversió està un 10% per sota. El debat ara se centra en quin rumb adoptarà el pròxim govern respecte a Europa. I un 95,7% dels estudiants de Catalunya han aprovat les PAU, les proves d'accés a la universitat del 2026. L'única matèria amb la mitjana suspesa és matemàtiques, amb un 4,18. La millor nota ha estat un 9,9, obtinguda per Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
7: Ahir vaig de retrucar-ho, just ara que estem de vacances de Menorca, i al principi em va sorprendre bastant, de la primera instant no m'ho vaig creure.
0: La següent nota més alta és un 9,8, puntuació que han obtingut 4 persones, a totes les totes elles la demarcació de Barcelona. Abans de marxar fem un apunt de l'àmbit esportiu. La secció de futbol sala del Barça ha perdut la primera oportunitat per guanyar la Lliga 3 anys després de l'última vegada que ho van aconseguir. El Pozo Múrcia s'ha imposat sobre els blaugranes per 5-4. Ara la sèrie, el millor de 5 partits, queda 2-1 favorable al Barça, que dijous tornarà a tenir una oportunitat per proclamar-se campió. I ens fixem ara en la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona nit.
8: Bona nit.
0: Demà dimecres i festiu a Catalunya continuarà la calor amb intensitat i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara superaran els 40 graus a zones de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 38 graus a Girona i 40 a Lleida. Les temperatures començaran a baixar a partir del dijous. Demà continuarà el temps càlid i estable. La nit també serà bastant càlida, amb mínimes de 23 graus a Barcelona i a Lleida, 22 a Girona i 21 graus a Tarragona. És una informació d'AEMET.
8: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Gràcies per acompanyar-nos en una jornada tan especial com aquesta. Som el de nit a Ràdio 4. A veure, anem a pams. Joans, Jans, Joanes, Joanets, Joanots, Joanetes, dones i donasses, homes i homenots, siguin vostès felicitats i abraçats perquè aquesta és la nit del solstici d'estiu. Aquesta és una de les festes que més es celebra a la Mediterrània i més concretament al nostre país, perquè ja saben que aquesta nit és la nit de revetlla, la nit de la coca, de la crema, de la fruita, de també, òbviament, el cava, de les amistats, dels amors que neixen amb el foc de la revetlla de Sant Joan i amb aquells que potser amb la foguera també se'n van a Norris. Avui ja ho saben que ens agradaria ser simpàtics, ho som, encara que no ho sembli, però ens veiem obligats a recordar-los que les temperatures aquesta nit, ja ho estan notant, no baixaran de 25 graus, i segons va avisar ahir i avui l'àrea metropolitana de Barcelona, cal anar en compte, adverteix del perill d'incendis per Sant Joan i reclama no fer fogueres a les platges. L'administració pública demana no llançar petards a zones de vegetació i de matolls. Així doncs que, si us plau, estimats oïdors de la pública, que tinguem una nit de revetlla meravellosa, que no tinguem cap ensurt i que, malgrat la calor, recordin que vam parlar l'altre dia d'ofegaments també al nostre programa, pensem amb el cap, amb el cor i també amb el sentit comú. Però vaja, ja està bé de dir-los coses que no toquen aquesta nit. Aquesta nit el que toca és ballar. Ballar a ritme de cançons com aquesta. Perquè aquesta és una cançó de revetlla. Com a mínim a la meva època, quan era jove, una mica més jove que ara, tampoc dramatitzem, ballàvem aquest tema de Patrice Rushen, Forget Me Nots. És una meravella, eh? Així doncs que vinga, va, comença la revetlla, el de nit de Ràdio 4.

Calor, calor i més calor, ja ho saben. A Jaén, 45 graus de temperatura. Atenció, així doncs que ja saben el que han de fer en aquesta onada de xafogor. No surtin al migdia al carrer, busquin ombres i s'han de refrescar. Tot i que ballar al ritme de Patrice Rushen i aquest Forget Me Nots pot ser que no sigui el més recomanable, però que volen que els hi digui, una mica d'alegria, una mica de música, sempre va bé per aquest dimarts 23 de juny del 2026. Felicitats, Joans, Joanes, Jans, Joanots, Joanetes, Donasses, Donetes, homes i homenots, com deia Josep Pla. Avui és un dia per disfrutar de la vida, de l'alegria, i que volen que els hi digui, del Carpe Diem. Ara els hi expliquem el que els hi espera en aquest menú de Sant Joan. Som-hi.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb tot l'equip del programa que el fa possible, ja ho saben, en nostre estimadíssim Gerard Travé, el nostre estimadíssim sotsdirector en Julio Leal i el nostre no menys estimadíssim realitzador en Pau Robert. Mirin, ja saben vostès que molts ciutadans s'han manifestat perquè d'una vegada per totes les institucions entenguin que una nit com aquesta és una nit problemàtica, el so dels petards i dels coets també, no només per les persones no humanes, sinó per persones humanes que són hipersensibles al soroll. Avui en parlarem amb la Paula Calvo. Conversarem amb dos companys de la casa, dos realitzadors, en Genís Sabater i en Martín Noia, que acaben d'escriure i estan bé trencant la pana, com diuen els clàssics, a Spotify amb una cançó que, sense càmera de dubte, és la cançó de l'estiu. L'escoltarem aquesta nit al nostre programa. Pere Vall vindrà molt ben acompanyat de la Montse Alcoverro i acabarem el nostre espai recordant que d'aquí poques hores podran veure vostès una sèrie i un documental dedicat a Rocío Jurado. Carlos Barea acaba de publicar un llibre sobre la Más Grande, que el passat 1 de juny va fer 20 anys que ens va deixar. Així doncs, que ho veuen, molta feina a fer en aquest dimarts 23 de juny, Sant Joan. Comencem. Que sí, que no cal que m'ho diguin, que nosaltres estem a la mateixa tessitura, malgrat ens encanta ser davant del micròfon de Ràdio 4, malgrat ens fascina explicar-los la realitat que ha estat la protagonista al llarg del dia i també la que serà el dia de després, quan nosaltres volem posar, com diem sempre, el marcador a zero, el rellotge a zero. És veritat que tots necessitem vacances. Però fixin-se vostès que aquells que som tutors, papàs i mamàs de gossos, de persones no humanes, pensem que ell també s'ho passa molt bé a la platja. Doncs no, escolti, no s'ho perdin. Avui, evidentment, parlarem de com d'incòmodes estaran molts fills nostres i molts gossos, per aquells que no els consideren fills però se'ls estimen, aquesta matinada quan arribin els petards, però això serà una miqueta més tard. Ara vull parlar amb Paula Calvo, la nostra antrozoòloga de capçalera, d'alguna cosa que veiem fins i tot a Instagram, no?, que ho venen com la gran acció d'amor amb els nostres gossos, però que per ells pot ser un autèntic infern i mai millor dit. Paula Calvo, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com estàs, estimada?
2: Bé, bé, passant caloreta.
1: Horrorós.
2: Clar, llavors hem de pensar en ells.
1: Clar, perquè fixa-t'hi que si nosaltres donem un cop d'ull a Instagram, veurem que hi ha moltes persones que està molt bé que sigui així, Molts tutors que publiciten el fet d'anar amb els seus fills de quatre portes a la platja, no? I que reivindiquen anar als restaurants i que reivindiquen prendre una copa i fer un dinar a un xiringuito amb ells. Val, tot això ens encanta perquè vol dir que ells són uns tutors presents i actius, no? Però, és clar, el que pot semblar per nosaltres una alegria, per ells pot ser que no ho sigui tant, estimada Paula.
2: Sí, perquè, clar, de fet, hi ha moltes persones anar a determinades hores a la platja ens suposa un drama. Però, clar, al gos no li podem preguntar això. Tu aquí t'hi diverteixes o ho passes fatal? I realment, moments d'altes temperatures, no té cap sentit portar el gos. El gos no pot controlar la temperatura com nosaltres, només és per les potetes, pels coixinets de les potes que suen, que és l'únic lloc que suen. Necessiten que corri molt l'aire entre els seus cabells perquè puguin una mica regular la temperatura, i de vegades no hi ha ni un bri d'aire a la platja. Necessiten ombra, necessiten aigua, necessiten poder-se refrescar. Les potetes se'ls hi cremen. És que, clar, hem de pensar que nosaltres anem amb xancles, però ells no.
1: Clar, tens tota la raó.
2: Ens estem arriscant a un cop de calor, a que es facin mal a les potes, a que passin mala estona, quan fresquets a casa està la mar de bé, sí? Una altra cosa és que em diguis, vaig a primera hora a la platja, que no hi ha gent, que no fa calor, i llavors aprofita per banyar-se, tal. Però la resta del dia, el gos, amb aquesta calorada, el que vol és estar en el lloc més fresc possible i tranquil, i no amb soroll, tanta calor, un terra que crema, tot plegat.
1: Home, i a més a més, s'ha d'anar en compte no només els propietaris, sinó sobretot, Paula, també els que tenen aquest establiment on afortunadament deixen entrar els nostres fills a quatre potes, no? Han de tenir aigua en un bol fresca, si
2: sí,
1: possible.
2: Sí, molt important.
1: És a dir,
2: que
1: aquesta és una qüestió d'educació social, Paula.
2: Sí, ens queda encara camí, perquè, clar, hi ha molts llocs que ara posen el cartell pet friendly, vinga, que aquí poden venir gossos. Ja, poden, però estaran bé si tens aigua, perquè l'animaló, ara que fa tanta calor, pugui beure cada cop que necessiti refrescar-se una mica. Està aquesta aigua neta, fresca, accessible, tens algun espai a que estigui realment fresc i que el gos, clar, el gos s'estira, nota escalfat un tros de terra, i això tots els que tenim gos ho sabem, a l'estiu va canviant de lloc buscant el tros de terra que queda fresc. Llavors, de vegades, estar en un espai com una terrassa que és d'asfalt i allò, per molt que hi hagi parasols, està calent, o estar en un terra també escalfat d'un restaurant o el que sigui, tampoc és el lloc més ideal. I sí, jo entenc que volem compartir espai, temps, activitats amb els nostres animalons, però hem de pensar quan és beneficiós i quan no.
1: I quan cal fer-ho i quan no. Som en directe a Ràdio 4
2: al
1: de nit. Ah, efectivament, pel seu bé. Amb la Paula Calvo parlarem, evidentment, dels petards de Sant Joan i també com un grup de ciutadans s'han manifestat per fer entendre no només a la ciutadania, sinó també a les autoritats competents que hem de fer alguna cosa perquè aquests petards no només destorbin els nostres fills a quatre potes, sinó també a persones que són hipersensibles al so i que aquesta nit ho passa molt malament. Paula, parlem, si et sembla, del cop de calor, perquè moltes vegades el cop de calor només ha estat associat a la persona humana, i no és així. Perquè quan donem una passejada amb el nostre gos, ojo, perquè pot tenir un cop de calor important. I allò que sempre pensem de si es troba malament el portem al veterinari, no. Tu ens expliques que el primer que ha de fer el seu tutor és posar-lo d'alguna manera en aigua freda, refredar-lo, veritat?
2: Sí, refredar-lo, tampoc embolicar-lo amb tovalloles, no, perquè llavors el cop és molt fort, però hem de començar refredant. Tornem als coixinets, aquests de les potes, coll, orelles, observar molt bé les mucoses de la boca si s'han posat pàl·lides, perquè això és un senyal de cop de calor. Però això no només passa amb els gossos, passa també amb els gats. I passa també quan no tenim un pis ben adaptat per la calor. Per poder suportar la calor, i potser tu marxes a treballar i quan tornes et trobes que això ha passat, i m'han trucat algunes clientes amb la situació de m'acabo de trobar el gat aquí pantejant i que no pot amb la seva ànima, i dius, ja, però tenies l'aire posat, clar, i aquí fa molta calor. Clar, ells no regulen igual que nosaltres. Jo insistiré mil vegades que tu dius, bueno, però jo estic aquí i a mi no m'està donant un cop de calor. Ja, però és que ells no tenen la capacitat de regular-se. I no, tampoc tenen la possibilitat de dir, m'amago en un lloc que estigui fresc, perquè no poden sortir del pis on estan. I és responsabilitat nostra intentar que tinguin l'espai el més fresc possible. I, per altra banda, si ens adonem que tenen un cop de calor, també pensant que a mesura que es fan grans regulen pitjor la temperatura, i que aquell mateix gos que fa 2 anys estava bé en un pis X arribant a determinades temperatures, ara que té 10 anyets i és un iaio, ja no ho porta tan bé. I a més, si s'afegeixen, doncs, diguem que malalties de l'edat, problemes coronaris, etc. No? Llavors, aquí és on sempre pensar, li baixo una mica la temperatura també puc refrescar-lo una mica passant-li tovalloletes fresques, fent-li una petita dutxa fresca, tot, i a la que està una mica recomposat, a córrer cap al veterinari.
1: A córrer cap al veterinari sense pensar-s'ho ni una sola vegada.
2: No, cap a urgències o cap al que convingui, però sí ser conscients que el cop de calor no cal que el gos hagi estat fent exercici, sinó que de vegades simplement ha estat quiet en un lloc on la temperatura era excessiva. Per suposat, tornem a insistir en alguna cosa que a mi no deixa de sorprendre'm, que continua passant, que és que la gent deixa els gossos als cotxes tancats.
1: No m'ho diguis. No m'ho diguis, que ahir vam estar parlant al nostre programa la història esgarrifosa que tots ja hauran llegit a la premsa, hauran vist, evidentment, a través de les pantalles de Televisió Espanyola, i bé, les xarxes socials en van plenes, atapeïdes, dos nens que van morir perquè el seu tutor humà els va deixar tancats dins del cotxe i es va oblidar d'ells, no? Així doncs que, evidentment...
2: Clar, si t'oblides dels teus fills...
1: Com no t'oblidaràs, ja no sé, del gos, no?
2: Sí, humans, evidentment. Vull dir, no sé.
1: Evidentment. Fixa't, Paula, que l'altre dia vaig entrar en un pàrquing, me'n vaig recordar molt de tu, vaig deixar el cotxe al pàrquing, i vaig veure que el senyor que estava a la finestreta havia posat un cartell d'enormes dimensions escrivint dins del cotxe no podeu deixar animals, no? I jo, que sóc tafanera de mena, li vaig preguntar, però si troba? Diu, ens hi hem trobat moltes vegades. Veiem que deixen el cotxe, jo no m'hi fixo, al cap d'una estona sento gemegar, sento crits, i he d'avisar a Mossos o a la Guàrdia Urbana perquè treguin el gos de dins del cotxe. Clar. Imagina't a un pàrquing amb la calor que fa dins un pàrquing, no?
2: Així, clar, doncs, però com la gent diu, aquí estan a l'ombra.
1: No estan a l'ombra, senyor, però, no estan a l'ombra.
2: Sí, estan a l'ombra, però estan en una sauna.
1: Efectivament. Clar. Estan en una ombra a 43 graus a l'ombra. Aleshores, per més ombra que hi hagi, poca cosa podran fer. Paula, ens deixem el millor pel final, que és no només parlar del teu projecte La Loca de los Gatos, sinó també explicar una vegada més, com estem fent des de fa 15 anys, què han de fer els nostres oïdors per aquesta nit de Sant Joan no tenir ensurts, no? Però fixa't que l'altre dia m'explicaves la història que l'Ajuntament de Córdoba demana que, bé, es comprin llicències als que porten els cotxes de cavalls, perquè s'estan explotant aquests animals. L'altre dia vaig veure, a través de les xarxes socials...
2: Clar, el cop de calor també el pot tenir el
1: clar,
2: cavall.
1: Clar, efectivament.
2: Estan veient un munt que moren per això.
1: Efectivament. L'altre dia veiem una imatge que a mi em va impressionar molt d'un cavall que cau mort a Central Park, a Nova York. Allà la llei protegeix molt els animals, així doncs que immediatament li van fer una autòpsia al cavall i, desgraciadament per ell, va morir no per un cop de calor, sinó perquè va tenir un atac de cor, no? Aquí dona la sensació que els cavalls són no infres, sinó superutilitzats, i ningú se n'adona que poden tenir un cop de calor, que no poden aguantar el pes. Home, això ja hauríem de tenir que posar un fil a l'agulla perquè això acabés d'una vegada per totes, no trobes?
2: Sí, a tota Espanya i a tot arreu, però bé, és que a la peregrinació que s'ha fet també del Rocío han mort més de 18 animals per fer una peregrinació que ells mai van demanar de fer. Mhm. De la calorada, del sobreesforç, llavors ja no toca tenir animals que tiren de carros, perquè ja tenim motors, dic. Farà més d'un segle que els tenim. No té cap sentit. I quan em parlen de tradicions, que no eren tradicions, sinó que eren necessitat, perquè era la manera d'atracció, però ara tenim alternatives molt més eficients... no té cap sentit continuar explotant els animals així.
1: No té cap sentit, perquè ja no estem en el segle XIX ni al segle XVIII, i perquè un ésser viu mai pot ser una atracció, i això ho hem de tenir claríssim. En canvi, la bona notícia, estimats oïdors de la pública, és que Alemanya, en aquest sentit, ens passa la mà per la cara, i d'una manera molt profunda. Tendència inèdita, han creat refugis intel·ligents per gossos a la porta dels supermercats, amb un mercat de 33,9 milions de mascotes a Alemanya. Empreses com DogSpot implementen mòduls amb ventilació automàtica i accés digital per aplicació. M'encanta.
2: Ja, així segur no te'l roben. Entren en una caseta que està tancada i climatitzada, vale? No és el deixo allà a la calor o a la fresca, no, està climatitzada, i només amb un codi que tu poses i es pot obrir. Llavors el teu gosset està allà segur i pots estar tranquil, que entres a comprar, surts i el teu gosset continua bé, sa i estalvi, i amb bona temperatura, perquè ja sabem que a Alemanya els hiverns són molt durs, i ara comença a fer caloreta també per allà.
1: Aleshores, aquesta és una mesura justa i necessària, com diria els jesuïtes, eh?
2: Sí. Bé, si més no, està donant visibilitat a que hi ha unes necessitats socials, perquè hi ha cada vegada més famílies multiespècie i que la vida és amb gossos al carrer i amb gossos que acompanyen a les famílies i que, per tant, hem de trobar la manera de convivència que els respecti.
1: Home, clar,
2: aquí, algú ha pensat en un negoci també, no? De dir, escolta'm, doncs si munto aquestes casetes intel·ligents climatitzades i tal, doncs cobraré per això i perfecte, i tothom feliç.
1: Clar, perquè fixin-se, estàvem parlant d'Alemanya, no? I els deia que a Alemanya hi ha un mercat de 33,9 milions de mascotes, la qual cosa vol dir que generen molts, molts, molts diners, molts euros, i que hi ha molt moviment econòmic, no? Però ahir llegia al diari El País una xifra que fa que no estiguem tan lluny d'Alemanya.
2: No.
1: A Espanya hi ha més de 20 milions de mascotes segons les dades oficials. Però, atenció, si pensem en la metodologia correcta, que és aquells animals que estan censats, serien entre 24 i 30 milions. De gossos n'hi ha 9,5 milions, de gats 6 milions, de peixos d'aquari 7,9 milions, d'ocells, periquitos, aus, vaja, 5 milions. I no s'ho perdin, reptils i petits mamífers al voltant de 1,5 milions. La dada més cridanera és que a Espanya hi ha més gossos que menors de 15 anys, segons els registres que hi publicava la premsa.
2: Sí, i com bé has dit, són animals censats. Saps quants gossos hi ha censats realment? Haurien de ser tots, eh? Però es calcula que només un 25% dels gossos que viuen en famílies estan censats.
1: Déu
2: I gats, es calcula que màxim un 5% dels que viuen en família. Per tant, aquests milions s'haurien de multiplicar per molts més. Clar, els alemanys segur que els tenen a tots censadets i tal, perquè són, diguem que, molt estructurats, molt de complir lleis i de més. I aquí no, tot i que la llei obliga, però no hi ha mitjans per fer que s'implementi de debò. I el que ens trobem és que només un 5% dels gats estan censats.
1: Doncs aquest és un problema.
2: 6 milions de gats, no.
1: Aquest és un problema, molts més gats.
2: Igual tenim 60.
1: Efectivament.
2: I no en som ni conscients.
1: Efectivament. Així doncs que, atenció, que això no és qualsevol cosa. Abans de parlar del que vostès estan esperant, que la Paula Calvo ens repeteixi per enèsima vegada el que hem de fer perquè els nostres petits no pateixin, parlem dels beneficis de la teràpia amb gossos a un hospital infantil com l'Hospital Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid, que estan encantats d'aquesta eficàcia. Oi que sí, Paula?
2: Sí, sí. Aviam, sabem que hi ha diferents projectes de teràpia assistida amb gossos, que n'hem parlat, i en aquest cas parlem de teràpia per ajudar a infants amb trastorn mental, i infants i joves. Funciona, s'ha demostrat, s'han fet estudis amb la càtedra Animales y Sociedad, que si vols algun dia portem la Núria Máximo, la doctora Núria Máximo, que ja la coneixes alguna vegada, i que ens expliqui ella directament aquests estudis que fet, i bé, any rere any es va demostrant com la presència i la interacció coordinada, preparada, buscant objectius terapèutics, funciona perquè aquests nens i nenes puguin avançar més ràpidament en la seva teràpia i poder, com abans possible, tornar a la vida, diguem, més comuna, i a l'escola i a la seva família.
1: Aquesta és una boníssima notícia. Així doncs que, si us plau, hem de ser a l'alçada d'ells, a l'alçada del que ens donen, del que rebem, de com ens estimen. Com aquesta nit poden passar una bona nit malgrat els petards? Paula.
2: Sí. Aviam, el primer. Sí, ja és la nit, sí? Segur que hem estat escoltant, a menys que la gent visqui un visió, que és al costat d'un parc natural, que aquí està prohibit,
1: exacte.
2: I no he sentit cap petard en tota la setmana, dubto que avui també el senti, així que ja està. Però si no has fet això, i també hi ha amistats que conec que agafen els seus gossos i se'n van a zones de parc natural per evitar que pateixin.
1: Deixa'm que t'expliqui una tafaneria, que és gairebé com un acudit, però no ho és. Ja saps, Paula, que tant en Pep Gorgori com jo tenim molt bona relació amb Poblet, bé, més en Pep que jo, que fa molts anys que hi va, i d'aquesta bona entesa n'hem fet un podcast d'Escolta Poblet, ja ho saps. L'altre dia que hi vam anar, perquè estimem molt Poblet i perquè a mi em dona molta pau ser-hi, em deien els responsables de l'hostatgeria, em deien, què, Sílvia, no t'animes a venir per Sant Joan? Dic, no puc venir. No, perquè com a tu t'agraden tant els gossos, estaries a la teva salsa. Jo no en tenia res, clar, perquè l'hostatgeria de Poblet, com saps, està davant del monestir. Bé, moltes persones van a l'hostatgeria perquè allà no hi ha petards. I com que deixen entrar gossos, van amb els seus fills de quatre potes, no? I em va semblar meravellós aquesta idea. Persones que es busquen la vida perquè els seus gossos estiguin confortables aquesta nit.
2: Moltes, sí, en conec bastant les que fan. I clar, si ja hem detectat que els nostres animalons, siguin gossos, siguin gats, siguin conillets, el que sigui, ho passen malament amb els petards, el darrer que podem fer és deixar-los sols una nit com avui. Som la seva font de seguretat. Llavors, primer, cal que estiguem a casa, acompanyant-los, donant-los seguretat. Segon, cal, diguem que, frenar el so al màxim, i això vol dir baixar persianes, home, sé que fa calor, posem l'aire, si no tenim aire, ventiladors, que sigui, posar música tranquil·la, que sabem que els diferents animals els ajuda, música clàssica tranquil·la ajuda, o si no, la música tranquil·la que t'agradi, sí? I de fet, si vols, pots trobar, buscant a YouTube, Spotify i tal, música per a gatos, tranquil·la, música per a perros, sí, ja està feta. Posar música, que encara ajuda més a apaivagar el so de fora, i donar sensació de tranquil·litat. Què vol dir això? Que si sentim un petard i veiem que el nostre gos o el nostre gat s'amaga en tal, tu que no pots anar al darrere, ai, pobre, què et passa? Va, perquè ell et veu neguitós, et nota neguitosa i diu, aquí el món s'està enfonsant, perquè si aquest humà, que és el meu referent, ho està passant malament, això és perillós. Llavors, nosaltres hem de transmetre molta tranquil·litat i deixar o crear un espai el més segur possible, que si sabem que li agrada amagar-se a la nostra habitació, deixem que s'amagui, sota el llit que s'amagui. Li agrada amagar-se dins la banyera o dins la dutxa, perquè allà és on menys soroll arriba. Deixem-lo. Que trobi la seva manera de gestionar. Que si té un transportí que li agrada, el que fem és envoltar aquell transportí de mantes, embolcallar-lo de mantes perquè encara arribi menys soroll. Sí, tot és buscant el menor soroll possible i després, si és cert, que hi ha feromones, que són uns difusors que es posen per tranquil·litzar, sigui gos o gat, cadascun n'hi ha de diferents. Hi ha també avui en dia unes pipetes que també porten aquestes feromones, que són hormones tranquil·litzants per posar al coll del gatet o del gos. Vull dir que hi ha moltes estratègies extres que podem afegir. I fins i tot, si és un gos o un gat que ho passa molt, molt malament, se'ls hi pot donar medicació, però això ha d'estar prescrit per la seva clínica veterinària i s'ha d'haver provat abans. I avui ja anem tard.
1: Avui ja anem tard, efectivament.
2: Avui ja anem tard.
1: Avui ja anem tard.
2: Sí, i mira, però per la propera ens hem de preparar.
1: Però mira que ho vas explicar ben clar fa dues setmanes. Això doncs que, escoltin, poca broma, fem l'impossible per estar amb ells i respectem els seus temps, que també són importants. Paula, per acabar, explica'ns per què tu ets la loca de los gatos i jo la loca de los perros.
2: Bueno, jo sóc una mica la loca de tots els animals.
1: De tots els animals, és veritat.
2: Però sí que els gatets em preocupen i molt, perquè encara són un animal de companyia considerat de tercera per la societat i pateixen molt de malalties urinàries que poden acabar molt malament. Per què? Perquè infeccions, irritacions perquè estan estressats, cistitis habituals, ronyons que fallen, que és la insuficiència renal és supercomuna, Però els gats tenen una manera d'amagar tant el dolor que quan notes que alguna cosa està passant ja és massa tard.
1: Ja. Yeah.
2: I per això, jo que ja tinc un gatet, perquè un de cada tres gats tindrà un problema d'aquests, de salut urinària a la seva vida. I jo que tinc un gatet que ja sé que va recaient en cistitis, això em preocupava. I vaig començar a esbrinar, a buscar, tal, i vaig dir, ah, he trobat una sorra de gats que només estava als Estats Units i tal, que ajuda a detectar abans que el teu gat està tenint un problema urinari. Perquè quan fa pipí, canvia de color. La sorra. Entre altres coses, perquè també hem fet que sigui una sorra premium, que sigui ecològica, que es pugui tirar pel vàter i es dissolgui bé, que no aixequi pols, perquè si no acaba també donant problemes respiratoris. Vull dir, hem buscat com el top, no?, de les sorres, i per sobretot que tingui aquest caràcter de detecció precoç d'un problema de salut urinària, que és el més comú en gats, i que tu puguis dir, vale, ara sí, el porto al veterinari, el gat encara no noto que li faci mal res, perquè està en la seva natura amagar que és vulnerable, perquè això el posaria en perill davant de depredadors, i dius, però si a casa no hi ha depredadors, ja, però ell ho té instaurat al seu ADN, amagar el que està malalt, perquè no l'ataqui un depredador, i llavors has de ser tu qui detecti com abans millor. I aquesta sorra t'ajuda a dir, ai, la sorra s'ha posat verda, em toca anar al veterinari. Sí que és una detecció precoç que evita que ja vagis massa tard i que vagis d'urgència per un tema greu, sinó que el que vas és aviat i aconsegueixes resoldre el problema ràpid.
1: Ja ens explicaràs com ho hem de trobar, això, Paula.
2: Sí. Aviat. Buscant la Localiter a Instagram ho trobareu.
1: Vinga, doncs ja ho saben, han de buscar la Localiter. Ens en parlarà, òbviament, abans que acabem la temporada, Paula Calvo, perquè estic segura que les persones que tenen gat els hi tranquil·litzarà molt veure aquesta sorra que canvia de color per saber que alguna cosa està passant i que hem d'anar al veterinari. I com que si el cuida i l'estima i el venera Paula Calvo, tothom vol ser un gat, ens n'anem amb una cançó dels Aristogatos que m'encanta, que és aquest...
2: M'encanta.
1: Everybody wants to be a cat. Moltíssimes gràcies, Paula Calvo. Passa una feliç revetlla.
2: Igualment. Una abraçada.
1: Adéu-siau.
2: Bona nit.
1: Adéu, estimada.
2: Adéu.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: A veure, perdonin, que jo no sé com els enganxo a vostès, tenint en compte que és la revetlla de Sant Joan, que jo no sé si ja han pres la coca, si encara són amb una copa de cava, si es troben a casa, potser han anat en alguna terrassa a disfrutar amb els amics, potser són a punt d'anar a un local per ballar. Bé, ballaran moltes peces, que si Earth, Wind & Fire, que si Nueva York, que si Bad Bunny, que si Shakira, però vostès segur que han de fer una cosa, que és apujar el volum i ballar la cançó que ara mateix escoltaran. Deixi'm que els hi expliqui. Els que fem ràdio aquí, a la pública, podem parlar a través d'aquest mitjà perquè tenim companys tècnics i realitzadors com el Víctor i com els dos senyors que ens acompanyen aquí a l'estudi, que sempre són a l'altra banda i que tenen aquesta capacitat infinita de conèixer el que diràs abans de que tu mateix ho diguis. Per exemple, amb Genís Sabater, que ha suportat estoicament les meves crisis d'al·lèrgia. No sé com ell sabia, dos segons abans que estornudés, que anava estornudant, m'apagava el micro. I pensava, per l'amor de Déu, aquest senyor és un miracle. O el nostre estimadíssim Martín, que les hem vistes de tots colors, nosaltres, és a dir, tot l'equip i ell, que ell també forma part de l'equip fent entrevistes, des de telèfons que no funcionaven, a convidats que els hi ha agafat un atac de tos, i ells dos, tant ells com el Víctor, com en Pau Robert, com tots els tècnics que configuren la vida de la ràdio aquí, perquè vostès l'escoltin, fan de debò que tot sigui molt senzill. I l'altre dia ja anava pel passadís i com que servidora de vostès ja té una edat i és tafanera, vaig sentir una cançó. Vaig sentir això. Escoltin.

0: Sattek.
1: I jo vaig dir, embolic, embolic. Qui canta? Qui canta? I en Jordi Magnà, que també forma part del grup selecte de companys que formem el de nit cada nit, va dir, hombre, no, si són Genís i Martín. I jo, perdon? És a dir, Genís Sabaté, aquest senyor que sap quan estornudo abans que estornudi, i Martín, aquest senyor que cada vegada que un convidat s'embarbussa se'l mira en cara de tranquil·litat d'aquí no ha passat nada, Martín Noia i Genís Sabaté no només són tècnics de ràdio, no només són realitzadors, no només són persones joves, un gallà que no li agrada el marisc, amb això ja està tot dit, i l'altre d'aquí de Sitges, que no tenen les seves forces per fer aquesta meravella que es diu platja, brisa i mar.
0: Brisa i mar. Posem foc a aquest lloc, fem-ho a poc, que la nit s'encengui només a mirar.
1: Déu del cel, Genís Sabaté, bona nit.
2: Què tal? Bona nit, com estem?
1: Però què ha passat?
2: No ho sé, no. Es va juntar l'Arc del Martín i a mi també, que m'encanta la música. Ens vam reunir un dia a casa d'un amic també, company tècnic, l'Aro Seren.
1: Sí.
2: I, hòstia, jo vaig començar a tocar la guitarra, perquè jo sempre he tocat des de ben petit, però era autodidacta, és a dir, agafava el primer instrument que veia per casa i el tocava, i mira, amb la oïda que tenia, anava fent, i m'encantava això. Quedar amb els meus amics, i en aquest cas va ser a casa l'Aro, que el Martín em va escoltar cantant versions, em va dir, hòstia, tio, te voy a hacer un tema y a ver qué sale. I va sortir això.
1: Oye, ¿y por qué no me has hecho un tema a mí, majo? Bona nit, Martín.
3: Bona nit.
1: ¿Cómo es eso, que le haces un tema a Genís y no se lo haces a Julio? O a... Ara va dir BBU. És que al Gerard, perdoni, li diem BBU. Perdona, Gerard, sí, disculpa. Bé, en Gerard o en el Víctor o en el Pau?
3: Todo es hablarlo, o sea, todo,
1: sí,
3: se,
1: no?
3: Puede hacer, todo
1: sí.
3: Se puede hacer, sí.
1: A ver, tú ets tècnic, els dos sou tècnics de so. Vaja, heu fet una carrera difícil. Y a més, músic.
3: Sí.
1: Explícame un señor gallego, que tú y yo tenemos esas conversaciones siempre por los pasillos, porque yo te, vamos, te mordería la cabeza de pensar que no te gusta el marisco y eres gallego, yo que adoro tu tierra y que ahí me pongo de marisco, vamos, de todos los colores. ¿Músico también? Explícame esto, Martín.
3: Bueno, a ver, fui músico desde pequeñito, o sea, mi familia, la costumbre era crecías un poco y ya te ponían un instrumento en las manos. O
1: ¿sí?
3: sea, y como a los 10 años empecé a estudiar música y me apuntaron al conservatorio. Y después, una vez en el conservatorio, pues me llamó más la atención, en plan lo de componer, crear y todo esto. A la vez me gustaba tocar, pero prefería componer y tal.
1: Bueno, però a veure, és que jo també m'agrada molt la música, ja ho sabeu, ocupatiu, que ja sabeu que jo sempre estic estudiant en música i tot l'equip ha de fer com banderoles perquè jo me n'adoni que m'estan parlant. Cada nit comencem el programa amb música, però vamos a ver, querido, per més que m'agradi la música, no cantaria com en Sabaté ni faria aquest ritme sandunguero, que jo els he dit ara a una marca de cerveses, que tots coneixem.
2: Sí,
1: aquesta és la cançó de l'estiu que hauríem de fer servir per l'espot de les cerveses.
2: No?
3: Des d'aquí hicimos un llamado.
1: Venga, vamos a hacer un llamado, això és la ràdio pública, podemos hacer un llamado sin decir el nombre del llamado, però aquesta empresa de cerveses que deixi estar coses que no són. Home, Enric Martí, bona nit! Un altre dels tècnics de la casa. Que per favor, la música de l'estiu és aquesta. Escoltin, mirin. Ah, ja m'hi veig, Cadaqués... Una cerveseta fresqueta, i ja m'hi veig. No, Martí?
3: Sí.
1: Sí, home, sí. No sé, unos percebes. Cariño, que eres de Galicia.
3: Però no me gustan.
1: Bueno, ya, pero a mí sí, querido, ¿qué
3: pero
1: quieres?
3: Yo te los traigo para ti, sin
1: Venga,
3: problema.
1: Doncs ja està. Unos percebes, unes ostretes, uns carmelans, no?
2: Una platgeta. Bañador, solet, i ja passar està. El dia. Amb
1: escolteu,
2: cervesetes, el que deies.
1: I ja està. Doncs sí, aquesta...
2: I amics, nòvia, família...
1: Ja està.
2: El millor, i el millor que hi ha en aquesta vida.
1: I si no és nòvia, Sabaté, que és que tu ets molt seriós.
2: No, doncs, no, home, cal. Amiga, jo dic, amics, amigues, el que sigui...
1: Un flit del verano, de verdad, que jo amb 58 anys, a la quinxalla com vosaltres, gent jove meravellosa, us hagi de dir que això de nòvia a la vostra edat ja no.
2: Però com si vas amb el gos,
1: ara,
2: no passa res.
1: Ara sí que t'escolto. Ara sí que t'escolto.
2: Sempre.
1: Vosaltres arribeu a casa d'aquest company tècnic, tu
2: correcte,
1: comences amb la guitarra com aquell que fa un oferrat,
2: sí,
1: i surt aquesta meravella.
2: Exacte. Sí.
1: Però clar, això cal una producció... perquè vosaltres sí, sou persones joves molt sèries i molt professionals, molt
2: correcte,
1: obsessives en el bon sentit,
2: també,
1: perquè la feina de tècnic, com sap en Martí, és molt precisa.
2: Que t'ho digui, doncs, Martín, que... perquè li vaig fer repetir
1: sí,
2: els versos que gravàvem i gravàvem, regravàvem, no
1: sí,
2: parava, perquè
1: quantes
2: deia,
1: veces?
2: Esto no me gusta, esto no sé qué, això no sé cuántos, i jo m'anava dient, hòstia, tio, Genís, para allá, tio, hazlo bien a la primera, saps? I jo ho entenc. Però clar, al final mai havia cantat jo davant d'un micròfon, és difícil. O sigui, és el primer cop que gravava una cançó així en sèrio, per dir-ho. I sí, sí, m'ho vaig passar molt bé, però van ser... Sí, que vam estar un parell d'horetes gravant a casa seva, al seu estudi que té, i mira, va sortir això.
1: Però fins i tot el to de veu no és com quan parles.
2: Ja m'han dit, ja.
1: El teu to no és com quan estem fent ràdio tu i jo amb tot l'equip del de nit. Tens un to de veu
2: diferent.
1: Una mica, puc dir-ho?
2: Sí.
1: Macaco.
2: Sí, m'ho hem comentat també, sí, m'agrada molt.
1: És macaco total.
2: És un dels artistes que he escoltat més, també juntament amb Ramon Mirabet, Macaco, Alfred García, i sí, ja m'han comentat que sí, tinc una semblança
1: i un estil,
2: i m'agrada que m'ho diguin. Sí.
1: Van a casa, a tu casa, amb l'estudi, i entre el percebe no comido i la cerveza bebida, aquest va dándole...
2: Tot ajuda.
1: Dándole alegria al cuerpo Macarena. Quan tu escrius aquesta peça que es diu Platja, brisa i mar, ¿qué concepto tienes?
3: Pues, si te soy sincero, la escribí antes, la tenía escrita ya. O sea, hay muchas canciones de las que hago o que saco con artistas, bueno, salvo como Kenneth, el que estuvo en el Benidorm Fest, yo la escribo antes, a lo mejor la tengo preparada ya para cuando tenga una sesión con él o cualquier cosa. Entonces esta la tenía escrita en castellano y dije, bueno, pues la traduzco al catalán y creo que al Genís le cae. O sea, porque lo había escuchado allí en casa de ahora y dije, yo canta muy bien, entonces... Cogí, pues, ayudado de mi pareja, que es catalana, pues lo hemos traducido y tal. Es que se me va a notar un montón el acento gallego, ¿eh?
1: No, pero que porque... se encanta el accent gallec, por favor.
3: Sí, pero es que a veces no hago los verbos compuestos, ¿eh? Entonces...
1: No, que se encanta, no pateixis. Hay muchos gallecs que nos están escuchando, no pateixis.
3: Pues eso, que yo con mi pareja nos pusimos a traducirla, ella me dijo, cambia aquí, cambia allí, después se la enseñé a él y me dijo, bueno, yo cambiaría esto y tal. Y una vez que eso estaba hecho, pues simplemente me puse con el ritmo y pues...
2: Correcte, al final ell em passa una lletra i la cançó, però clar, també la melodia que tu hi poses i com canvies les paraules i bueno, com sona en general la cançó. Clar, a vegades has de canviar paraules, vols dir el mateix, però perquè tingui flow, per així dir-ho.
1: Ui, flow.
2: Però flow, pues que sí, tingui sonoritat,
1: sonoritat
2: bàsica, doncs... Doncs sí, vam haver de canviar alguna coseta, però bàsicament va quedar molt bé.
1: Va quedar molt bé, és molt bonica la cançó, dona ganes de viure, dona ganes de disfrutar de l'estiu. La podem trobar a Spotify i YouTube,
2: sí.
1: Platja, brisa i mar. Des d'un punt de vista artístic, com us dieu? Perdó,
2: Bueno, jo em vaig dir simplement Genís Sabaté. Ja li vaig dir en Martín, A mi no cal que em posis noms, ni Genís, ni...
1: Com a Miguel Bosé.
2: Ja. I vaig dir, tu posa'm Genís Sabaté i ja està.
1: Genís Sabaté i Martín Noia.
2: El primer tema està bé, sí.
1: Molt
2: bé. Ell, Martín Noia, però el seu nom artístic és Nai. Està a Spotify com a Nai, N-A-Y.
1: N-A-Y, Nai, a Spotify com Nai, i si volen escoltar aquesta cançó, Platja, brisa i mar, la trobaran a Spotify i YouTube amb el nom del Genís Sabaté.
2: Sí, sí.
1: Reaccions, amics de Ràdio 4 i el de nit, ara sabrem les reaccions. Quines han estat les reaccions? A part dels companys de la ràdio que estan encantats, la família, la nòvia, les reaccions.
2: Jo, per exemple, tant a casa, hi havia la família de mon pare, no sabien ni què cantava. O sigui, jo m'anava, amb 14 anys, m'anava a tocar el carrer amb un amic, però el que cantava era l'altre. I llavors sí que quan vaig treure el tema aquest amb el Martín, van quedar paraplègics, ja van flipar, van dir, hòstia, no sabien què cantaven, i em van felicitar, i des de la família fins als amics i coneguts, més et diria, o sigui, per Instagram em va obrir molta gent, diguem-me, hòstia, no sabia què cantaves, molt bé, vaya temazo, no me l'esperava. Jo al final, hòstia, mai havia publicat res, i em feia por una mica les primeres reaccions, a veure com entomaven, i al final és algo que és molt agraït de fer i que la gent et doni suport i sàpigues que has fet algo positiu i agraït. Sí,
1: i afina, no, Martín?
3: Sí, afina. La gente me dice que tiene autotune. Sí, tiene autotune, pero es con fin estético, por el género que se usa. Pero no hizo falta... forzar, com que en digamos, ¿sabes? En plan, simplemente por el tono que da el autotune.
1: Clar. Escolti, que sàpiguen que aquí són a l'estudi en Martín Noia i en Genís Sabaté, els nostres dos estimats tècnics de control d'aquí de Ràdio 4, que també són músics, i a l'estudi està ple de tècnics, de companys que volen escoltar com debuten, no només a la ràdio, perquè ja els va entrevistar en Xavier Martínez, sinó també com debuten al de nit. Hi hauran més peces d'aquest duet?
3: Sí.
1: En teniu alguna més?
2: En principi sí, estem ara amb dos cançons, que el Martín sí. també me les va passar i hem estat revisant la lletra i ara seria xulo gravar-les, que és el procés també difícil d'edició, de pospo i que quedi un bon resultat, perquè al final, si no queda bé, doncs no es poden emetre. Però bueno, a això estamos, sí.
1: No,
2: estem treballant, sí.
1: Vosaltres sou tan exigents i tan precisos, si no queda bé ja els dic ara que no sonaran. Martín Noia, als seus peus, Secreto te lo llevabas, querido.
3: Muchas gracias.
1: Felicidades.
3: Muchas gracias.
1: Genís Sabaté, tantes nits. I ja sense saber que cantaves.
2: Anda, ja tornarà a entrar un dia a l'estudi. Presentar la segona cançó.
1: Ja ho saps, el Julio, el Gerard i tot l'equip estem encantats que vinguis a presentar-la. Ara vostès el que han de fer és apujar el volum, que encara queda nit per disfrutar de la Revetlla, i amb aquesta platja, brisa i mar, que és molt sinuosa el títol i molt sexy la cançó, fer el que la nit convida a fer. Martí?

0: Com es nota el que es nota, estimats oïdors de la pública, pública, pública? Es nota que en Pere Vall, a part de ser un gran periodista cultural, germà, amic, confessor, terapeuta, esmorzador dels mateixos sàndwichs que servirà de vostès li agraden de tant en tant, va ser i és encara l'ànima de Fotogrames. Perquè com escriu Pere Vall? Quins guions fa Pere Vall? Déu meu senyor, en reclinatori. Mirin, mirin, escolti el que llegiré, que per suposant no ho he escrit jo, ho ha escrit el senyor Vall. La vida és un viatge durant el qual potser ens trobarem un sol cop amb certes persones. I de vegades millor que sigui així, i en canvi anirem repetint amb altres que es convertiran en una font d'inspiració i de coneixement mutu. En el cas de la persona que ens acompanya avui, així ha estat. No és la primera vegada que en Pere Vall i servidora, en la nostra eterna i incansable recerca de persones sàvies, ens topem amb ella. Ens topem, és una manera de dir-ho, és clar. L'hem convocada aquesta nit perquè sempre és un plaer xerrar amb una actriu tan compromesa amb la seva feina i amb la seva vida. Com és habitual, hem preparat amb cura un guió previ, però esperem enriquir-lo i transformar-lo amb la seva col·laboració, les seves aportacions i la seva veu. Ara li deia en Pau, no cal provar la veu d'aquesta senyora perquè té una veu. Visca la improvisació reflexiva. Em poso tan nerviosa que m'embarbusso. Improvisació reflexiva. Fes-ho bé, Tarragona. Senyora Alcoverro, no faig una genuflexió perquè tinc una pròtesi a la cadera i avui m'està donant mala vida. Però, com si li hagués fet una reverència. Bona nit.
1: Bona nit, emocionada i agraïda. Quina presentació, Pere.
2: No,
0: és en Pere. És en Pere. És en Pere. La vida s'improvisa i el teatre també, Montse?
1: Absolutament, la vida ens passem des que naixem pràcticament improvisant i a vegades amb bona fortuna i a vegades no tan bona fortuna, però l'art de saber improvisar i sortir-te'n endavant amb totes les problemàtiques que la pròpia vida et proporciona és indispensable per poder arribar el dia de demà a estar mínimament satisfet amb un mateix.
0: Fixa't, l'altre dia estava parant amb un sacerdot que em deia que la vida cada dia hi ha miracles i no els veiem. I jo penso que té molta raó. Independentment de que siguis creient o no ho siguis, ja saps qui en soc, eh? Però independentment de que els jesuïtes a foc en el bon sentit m'ho expliquessin, jo penso que hi ha aquests miracles cada dia. I que si els escoltes, potser amb una mica de sort veus les coses d'una altra manera.
1: Sí, no sé si dir-li miracle seria una manera de dir-lo, però sí que la vida està plena de coses que ens sorprenen, que sovint no entenem, i com a no creient, jo gaudeixo d'elles tot el que puc.
0: Ben fet.
2: Doncs t'hem casat el de nit tornant d'un viatge a l'estranger. Explica, què has anat a fer?
1: Mira, he anat a Hamburg a treballar amb un curtmetratge de final de carrera de la Hamburg Media School, que és una de les escoles més prestigioses d'Alemanya. I això em va arribar per la meva representant. Jo tinc un representant a Madrid i tinc una representant a Alemanya, que és la que em porta tot el que és la carrera internacional. I ja m'ho va dir, Montse, és un curtmetratge que hi ha unes condicions que no són condicions perquè és... No, bueno,

0: manera s'ha establert que no es cobren els curtmetratges, però en tot cas, per mi sempre ha sigut la filosofia de tots hem començat, tots hem necessitat un cop de mà, i jo sempre dic que passeu-me el guió i mirem calendari. I ha coincidit, el guió és un guió fantàstic, que jo és que penso que tenim un jovent que treballa a un nivell impressionant, jo mateixa em quedo sorpresa, el tracte exquisit, la producció d'un nivell molt alt, que a vegades penso també que ja ens agradaria pel·lícules aquí tenir el nivell de com s'ha fet el curt allà, i el guió és un guió molt bo, que parla d'una distopia sobre el canvi climàtic, una distopia molt propera, o sigui, parlem d'aquí 10 anys, no estem parlant d'aquí 2 segles. I per mi era un repte aquest paper protagonista d'una dona de la meva edat, d'una dona gran, malalta, amb una patologia crònica i que es troba en una situació molt difícil per tirar endavant amb la seva neta. Un plaer total.
1: Està bé que la gent jove, som en directe al de nit de Ràdio 4 amb la grandiosa Montse Alcoverro, està bé que la gent jove tingui en compte que l'edatisme no existeix al teatre, al cinema, a la televisió, perquè és clar que tu donis vida a una persona gran que probablement està sola, no sé el guió, però t'ho estic, pel que m'estàs dient, que probablement està sola i que està amb una neta, està bé que es donin oportunitats a aquestes característiques, no? És a dir, que d'una vegada per totes entenguem que el mass media i que el cinema i la televisió i el teatre no sempre hi ha d'haver la mateixa gent, de la mateixa talla, de la mateixa complexió física i amb la mateixa cara, no?
0: Evidentment, i sobretot a valorar que els personatges que tenen una edat, a saber que els puguin representar, interpretar actors i actrius. Bàsicament l'edatisme el tenim més nosaltres que ells, però que de vegades per un personatge de la meva edat agafen una actriu de 20 anys més jove.
1: Per què?
0: Això seria una bona pregunta.
1: Clar, és que
0: però jo... aquest és un fet no només aquí, és un fet que si parlem de Hollywood i parlem de tot el que és el cinema, és una pràctica que es fa habitualment i fins i tot fer parelles i fer matrimonis volen que ella sigui molt més jove que ell i que físicament sobretot ho dongui.
1: És a dir, que físicament tingui un aspecte molt concret i així de bé ens va, i així de bé ens va. Endavant, Pere.
2: I ara tens dos projectes teatrals també molt especials. Quan els podrem veure, aplaudir i on?
0: Mira, estic molt, molt emocionada perquè justament avui hem començat els assajos, hi ha el treball de taula de la sonata del Clar de Lluna, que és d'un autor grec, Ioannis Ritsos, que és un clàssic contemporani que diem, va morir l'any 90 i és un dels grans poetes grecs del segle passat. Sí que és cert que nosaltres vam fer una primera lectura dramatitzada a raó de la presentació a la llibreria Ona del llibre La quarta dimensió, que va traduir per primera vegada al català Joan Casas, i per això, per acompanyar la presentació del llibre, es va escollir. Són poemes dramàtics, o sigui, són poemes llargs que són dramàtics, que tots ells tenen una estructura molt concreta, i va ser brutal. La veritat és que va ser molt, molt maco, va agradar moltíssim i vam dir, doncs, aixequem el muntatge de teatre. I el director, en Gerard Videgain, ha fet una dramatúrgia afegint altres textos de l'autor, de Ioannis, i sí que és cert que ha quedat una proposta molt, molt interessant. Ell ja n'havia dirigit muntatges d'aquest autor, va fer l'Agamemnon, va fer Persèfone, i amb un resultat, un èxit molt, molt preciós. I ens hem embarcat amb aquesta proposta i això ho portarem al Teatre La Gleva el mes de novembre. Estarem del 4 a l'11 de novembre i és totalment una primícia, la sonata del Clar de la Lluna en català aquí a casa nostra.
1: Que bé, que bé, que bé, perquè hi ha obres de teatre que aquí no arriben i que s'han de sentir i s'han de parlar. No? Jo estava escoltant ara la veu de Montse Alcoverro i avui no es pensin vostès que no li han donat feina a la Montse, li han donat feina perquè aquí sempre ens emboliquem. La veu humana, un text conegut per l'adaptació que va fer Rossellini amb Anna Magnani a El amor i recentment amb la pel·lícula de Pedro Almodóvar amb la Tilda Swinton, no? La veu humana, ja saben, aquella meravella de Jean Cocteau que la estimadíssima Montse Alcoverro va fer i aquella desesperació d'aquella dona que busca en aquell telèfon una resposta que potser no trobarà mai, no dic res més, Perquè moltes vegades tots, homes, dones de qualsevol edat, hem hagut de conviure i viure, i potser hauran de viure i tota la vida, amb una no resposta, no? Hi han preguntes que mai tenen resposta i amb allò has de viure, Montse.
0: Sí, el que sí que és cert és que nosaltres l'adaptació que hem fet de la veu humana, que també vam fer la lectura dramatitzada en el mes de març i que aixecarem el projecte de cara a la temporada que ve, a primavera de l'any que ve, sí que és cert que és un text que s'ha tractat des de moltes vessants i nosaltres estem intentant també veure'l no només sobre la pèrdua que representa aquesta dona, la seva parella que l'ha abandonada, etcètera, etcètera, sinó d'alguna manera l'autoengany que aquesta dona també s'havia fet a si mateixa. És a dir, és corresponsable del que li està passant. Posat en el context de l'època, evidentment, és tot respectable, entenible, però sí que d'alguna manera ens serveixi de reflexió perquè sovint s'aguanten i es mantenen relacions, situacions on deus directament i hi ha com un joc d'anar tapant sempre les olles que estan bullint per no assumir que de vegades no sempre es guanya.
2: No podem evitar que ens llegeixis un trosset de la veu humana, sí.
1: Pobre, quins compromisos anem posant, estimat.
2: No, esclar, bueno, que després d'aquesta presentació, per qui no hagi vist ni sentit mai què passa aquesta dona i què diu per telèfon, res, un paràgraf.
0: Bueno, La veu humana de Jean Cocteau és un també dels grans clàssics contemporanis. Això ja està dintre de la situació, és a dir, no és a l'inici del monòleg, això és un monòleg, però bueno, més o menys diria així. Només que, saps, parlem, no pensem que haurem de callar, de penjar, de tornar a caure en el buit, en la foscor, aleshores... Escolta, amor meu, no t'he mentit mai, jo. Sí, ho sé, et crec. N'estic convençuda. No és això. És perquè t'he mentit. Ara mateix. Ara, al telèfon. Fa un quart d'hora que et menteixo. Sé molt bé que ja no puc esperar cap oportunitat i mentir. No me'n dona cap i, sobretot, no m'agrada mentir-te. No vull mentir-te, encara que sigui pel teu bé, no. No, res, Déu, amor, no t'espantis. Només que he mentit descrivint-te el vestit i dient-te que havia sopat amb la Marta. No he sopat enlloc. No porto el vestit rosa, no. Porto un abric. Un abric per sobre del camisó de dormir, perquè de tant esperar la teva trucada, de tant mirar el telèfon, de tant seure, aixecar-me, de tant caminar amunt i avall, m'estava tornant boja. Llavors m'he posat a l'abric i volia sortir, agafar un taxi fins davant les teves finestres per esperar. Doncs no sé què esperar, no ho sé. Bueno, va per aquí.
1: Uau!
2: Oh, quin calfred, tu, estava...
1: El que és la desesperació, Montse?
0: Sí.
1: I aquesta desesperació... Mira, m'has deixat. Mira, en Pau i jo estem ara mateix... Que no... I en Pere, clar. Estem que no sabem on som, eh? Però jo crec que els oients de Radio 4 entendran perfectament el que passa aquí, no? Ara hi han molts estris emocionals, els terapeutes, els psicòlegs, els psiquiatres, ho bategen, no? Però... aquesta capacitat de fer mal, d'invisibilitzar algú altre, de desaparèixer, de no voler parlar, és la manera més baixa del maltracte, no? Evidentment, hi ha el maltracte físic que no té... Vaja, ja saben vostès el que en pensem, no? Del maltracte emocional. Però aquest maltracte psicològic, de no vull respondre, malgrat ella hagi quedat enganxada al parany d'aquest individu, o d'aquesta individua, em dóna igual.
0: Individu en aquest cas, sí.
1: Home... és alguna cosa que Jean Cocteau es va avançar al seu temps, en aquest sentit.
0: Sí, de fet, ell ho va escriure justament a raó de la seva relació i de com va acabar la seva relació. Vull dir, va tenir la lucidesa de, a través del teatre, d'una manera sanar també a una ferida molt profunda que tenia. I ha sigut representat internacionalment i a moltíssimes postes en escena, i aquí a casa nostra també, amb grans actrius, no? Però sí que segueix sent un dels grans reptes com a actriu de portar l'escena, perquè al mateix temps aquesta desesperació et porta a abocar-te totalment i al mateix temps has de tenir una contenció sempre de la situació, perquè és que és l'última oportunitat que tens de parlar amb ell i d'intentar no trencar aquesta situació d'una manera negativa 100%.
1: Mm-hmm. Pere.
2: Per cert, fa temps que no et veiem en cap sèrie de la tele. Estem parlant de l'estranger i per què no ens concentrem en veure't aquí?
0: Jo no sé què dir amb això. Jo m'encantaria treballar a casa meva. Vull dir, d'alguna manera, no només al cinema, que més o menys vaig fent coses, però sí que és cert que pues, no, i no sé per què, des del 2009 jo no he treballat a TV3. Jo recordo que vaig fer la Maixa, un primer paper al cor de la ciutat, dirigit per l'Esteve Rovira, un personatge que em va donar moltíssimes satisfaccions, que van ser 4 anys llargs, i entremig vaig ser la protagonista de la primera coproducció de TV3 a la Xina, que vam estar rodant a Xangai, 23 capítols en anglès, amb so de referència, perquè després allà es doblava el mandalín i aquí ho doblàvem al català, i jo era la protagonista femenina amb un fotimer d'actors xinesos meravellosos. El que feia l'actor que feia, que ara no me recordaré del nom perquè era molt xin-xin-xum-pon, va ser el que va substituir a Bruce Lee quan va morir. Era un senyor, allà és un déu, i el nivell de treball era molt maco, i va ser una experiència preciosa. Jo havia estat a Xangai a nivell privat i havia aixecat projectes de teatre, però no havia estat mai treballant a un rodatge. Però això va ser el 2008, és a dir, que jo, un cop acabat el 2009 la sèrie del cor de la ciutat, doncs no he tornat a treballar, no se m'ha tornat a cridar, i no és que sigui una cosa personal que jo entengui, ni molt menys, és a dir, la realitat és que hi ha molt poca feina. La realitat és també que podríem parlar de la distribució de la feina en segons quins àmbits, i la veritat és que això, vull dir, sort, jo sempre dic que gràcies a la vida que m'ha dado tanto, que jo tinc la possibilitat de treballar fora a l'estranger, no només Madrid, que per sort a mi Madrid també m'ha tractat molt bé.
1: Home, gràcies, doña Úrsula, per favor.
0: Gràcies, doña Úrsula, amb reconeixement a Espanya, diguem-ne, i reconeixement també a Itàlia, amb diferents premis, un personatge que a mi em va marcar molt, afortunadament, no? en el bon sentit, no? Però sí que, no només amb mi, que a vegades em sento posició exiliada de casa meva, perquè a mi no m'arriba la feina d'aquí, de casa meva, i per sort m'arriba de fora, i me'n vaig a treballar on sigui. Absolutament.
1: Com deia la mare dels Valls Carsonquer, tu ets protestona. Gràcies a Déu, són moltes les protestones. Has estat, estàs i estaràs sempre molt involucrada en la defensa dels drets dels actors i les actrius. Mm-hmm. L'altre dia quan llegia que hi ha moltes persones que tenen moltíssim talent que ho han de deixar perquè no arriben a final de mes ni fent mans i mànegues, la situació de l'actuació de la cultura al nostre país és molt i molt complicada.
0: És molt i molt complicada i és molt precària, és a dir, encara no s'ha assolit aquest mínim de percentatge destinat a cultura dintre dels pressupostos generals de la Generalitat, és a dir, portem un endarreriment molt important en quant a inversió pública de la cultura, i en quant també a, diguem-ne, com prospecció de poder exportar molt més la cultura de casa nostra, no? Que a més està, no s'ha de demostrar més que tant a nivell de teatre com a nivell de cinema com a nivell de producte de televisió amb sèries impagables, tenim un nivell que hem assolit al llarg de tots els anys d'haver invertit en el moment que, sobretot hi ha un moment que trobes la diferència, que és la crisi del 2008, 2009, 2010, que hi ha una reducció dràstica del que és la inversió en cultura, i si no invertim en la nostra cultura ens perdem realment el coneixement del que som, i això no ho podem permetre
1: de cap manera. Senyor Vallcarçuc, cap on anem?
2: I també tens una gran sensibilitat cap a les persones grans i col·labores en el festival La Gran Pantalla, que comença ja
0: Mira, el dia 30.
2: Digues, el dia 30, què hi fas allà d'una manera tan esplèndida i entregada com és habitual, segur?
0: Jo m'he quedat enamorada de la gent que porta, de l'associació El Parlante, perquè primerament em van demanar per participar com a jurat en la secció de curtmetratges. Després ja vaig entrar portant i moderant taules de debat, tema d'edisme, tema de situació laboral a casa nostra dels actors, i després ja em va dir: ostres, ens agrada molt i ens entenem molt bé, i la veritat és que és una gent meravellosa. I aleshores vaig començar ja a presentar la gala, conduir la gala, entregar els premis, moderar taules, portar la jornada d'indústria i tot el que pugui per ells ho faré. Crec que aquesta gent estan fent una cosa que és molt important, i a més penso que són coses que des de lo privat s'està fent, quan també moltes coses s'haurien de fer des de lo públic. És a dir, donar espai i la visualització, la visibilitat de la gent gran i la cura de la gent gran ha de ser una prioritat absoluta en la nostra societat. Doncs l'Alfredo Cohen, amb el seu equip, ell com a director i amb el seu equip, ho van tenir molt clar, i fan aquest festival, que és la 8a edició enguany, del 30 de juny al 4 de juliol, amb una selecció de pel·lícules totes al voltant de les dinàmiques problemàtiques i situacions de la gent gran, tant a nivell de curtmetratges com de llargs. I és meravellós, perquè a més és gratuït. O sigui, la gent pot agafar per la web, pot entrar i agafar una entrada, dues, el que necessiti, gratuïtament pot anar al cinema, amb el qual és apropar la cultura, i a més tot el que comporta al voltant del que són les projeccions, les taules de debat, les conferències després, els col·loquis, és fantàstic. Aquest any el Premi d'Honor se l'emportarà, li donarem a en Joan Pera, no tinc paraules, perquè a més és un dels nostres grans actors, més de 60 anys als escenaris, a la televisió. Va ser ell el que va inaugurar amb el seu programa TV3, si ens en recordem.
1: I tant que sí.
0: Ens en recordem.
1: I que també va fer aquella sèrie meravellosa, Doctor Caparrós, amb Maria Matilde Almendros.
0: Fantàstic.
2: En aquesta casa.
0: Sí, però vull dir, ell ha sigut un home entregat a la cultura des d'això, des del teatre, la televisió, amb sèries, amb el cinema, i aquest any li donarem el preu amb ell. L'any passat va ser la Vicky Peña, en Josep Maria Pou, la Carme Sansa, la Montserrat Carulla, és a dir, bueno, és un reconeixement als nostres professionals de la interpretació i que s'han mantingut al peu del canó durant tots aquests anys.
2: Doncs a partir, com deies, del 30 a Cinema Girona com a espai així prioritari o principal, amb activitats a d'altres llocs, i la pel·lícula que arrenca les projeccions és Calle Màlaga, que protagonitza la Carmen Maura. Doncs qui vagi, busqueu a Google la gran pantalla i, com diu la Montse, ja trobareu com aconseguir aquestes entrades gratuïtes i també assabentar-vos doncs de les activitats. I també, abans ho estàvem parlant, fer de jurat en altres festivals també és molt habitual amb tu, perquè consideres que hi ha un talent ja descobert, d'acord, però també hi ha molt talent per descobrir, potenciar i treure de l'anonimat.
0: Mira, jo és que de tarannà soc molt col·laboracionista. A mi em dius: escolta, Montse, em podries fer? Jo, mira l'agenda, si puc, ho faig. I sí, estic fent de jurat a l'Alguer, dintre del marc del Gran Coralo, que és el festival que fan cada any, i que de fet els vaig conèixer perquè em van donar el primer premi. Bueno, de fet, va ser el segon, però a casa seva va ser el primer premi per la Úrsula aquesta de Càcies 38, i va ser un enamorament directe. A l'any següent em van fer madrina d'honor, i a l'any següent em van demanar de fer de jurat, i jo, és un plaer, no? És una de les coses que més m'agrada per poder també d'això donar... Primer aprens molt fent de jurat, no? Perquè t'ajuda a fer un anàlisi i un raonament més enllà de ser només espectadora, no? I trobar les claus per poder ser justa, sempre des de la teva subjectivitat, però a mi m'agrada molt, i fet de diferents festivals de curtmetratges també, i és un plaer.
1: Doncs ja ho veuen, Montserrat Alcoverro, que no para. Recordin la Doña Úrsula de Cazas 38, aquesta veu humana meravellosa, la Mòmia de Lee Cronin, la gala de... fer de gala, perdó, al Cas Àngelus, que ha estat un dels reptes de la seva carrera. Tantes i tantes coses que sempre tenim, Montse Alcoverro, aquí. És un cel, un goig i una meravella. Senyora Alcoverro, als seus peus.
2: I que no ens podem perdre la sonata del Clar de Lluna.
1: A la Gleva. I tampoc la veu humana.
0: L'any que ve us avisaré pel teatre on estarem.
1: Allà serem i jo ploraré com si no hi haurà mañana. Pere Vall, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies, Montse.
0: Gràcies a vosaltres sempre.
1: Una abraçada. Seguim.

Mirin, estic molt emocionada, molt. Perquè a casa, amb els meus pares i la meva àvia, sonava molta música, molta. Música clàssica, òpera, jazz... Però també sonava molt la senyora que ara escoltarem. I sonava perquè la meva mare sempre deia que ella era una dona valenta. Parlant sobre com definir-la, Rocío Jurado va dir: "Esa gente tiene que recordar que ha sido una mujer honesta, que ha cumplido con su deber y que ha hecho lo posible porque la gente cuando ha ido a verla se lo pase bonito." Això va dir ella d'ella mateixa. I m'agrada molt saber que aquesta senyorassa, que a mi m'encanta i que la trobo avançada al seu temps, fes l'impossible per, amb honor, complir amb el seu deure. I dono fe que ho va fer. Que ho va fer perquè quan ningú parlava de sexe, quan en aquest país una dona encara no podia tenir una compte corrent al seu nom, quan encara no podia sortir de l'estat espanyol si no tenia permís del seu pare, del seu marit, del seu avi, o del seu germà, d'un tutor masculí, aquesta senyora cantava coses com aquesta. Sí,

0: ja que té a veure sense cap mena de dubte amb tot el que està relacionat amb una senyora que es vestia d'una manera brutal, que se maquillava d'una manera muy concreta, con esa melena, con esa sensualidad, con esa feminidad, una mujer que no se invisibilizaba en absoluto. Carlos Barea, muchísimas gracias. Nos vamos con señora, porque claro, no puedo despedirte sin señora, esto está claro.
1: No podía de ser de otra forma. Pues Silvia, un placer. Y siempre que quieras que hablemos de Rocío, aquí voy a estar yo.
0: Ya lo sé, ya muchas gracias por pensar y recordar que Rocío Jurado fue la voz que nos hizo sentir libres. Un abrazo, querido amigo. Cuídate.
1: Otro para ti, cariño.
0: Gracias. Él me dijo que era libre. I ja no dic res més perquè aquesta cançó forma part de la història de tots nosaltres. Un himne. Rocío Jurado, el dia 25, dijous, estrena a Movistar Plus aquesta sèrie per commemorar el 20è aniversari de la seva desaparició. La veu que ens va fer sentir lliures. Espero que nosaltres també els haguem fet sentir molt còmodes en aquesta nova edició del De Nit. Tornem. Gràcies. Bona nit. Que descansin.

0: Ràdio 4. Ara comença Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Bona nit, edició 2305. Bona nit de Sant Joan. Segurament molts encara de revetlla. Molta precaució si en aquest moment agafeu el cotxe per qualsevol desplaçament per les carreteres catalanes. Salutacions de Xavi Collado, una nit que compartirem amb la Cube i el Borja.

0: La barrera del so, amb Irene Gasombila, a Ràdio 4.
1: Què tal? Com esteu? Sigueu molt benvingudes a una nova edició de La barrera del so. Avui, en una edició molt especial, perquè us saludem ara mateix des de la Llotja de Mar de la ciutat de Barcelona, en el que és el nou emplaçament del Sonar Més D. Enguany, la vessant més innovadora, més tecnològica, més experimental de Sonar, el meravellós i fascinant Sonar Més D, se separa físicament, parcialment de Sonar, que també inaugura seu fixa, allà a Gran Via, on abans era el Sonar de nit, per evitar definitivament aquest espai d'arquitectura gòtica i neoclàssica, un entorn fantàstic per aquesta edició de Sonar Més D, que enguany reivindica doncs, explorar noves maneres de relacionar-nos amb la tecnologia, noves maneres que ens facin més lliures i que ens retornin potser a quelcom una mica més humà, una mica més físic. Estem ja en un escenari post-IA i els nous creadors proposen, també a través de la tecnologia, crear futurs alternatius a l'actual

0: internet dominat, com ja sabem, doncs, per grans corporacions i també per interessos comercials. De tot això parlarem avui. És dijous, tu ens estàs escoltant en diumenge, però aquí és dijous, el primer dia d'aquest festival, i és que nosaltres hem volgut sumar-nos també, doncs, a aquesta iniciativa. Ens hem instal·lat també aquí a la Llotja de Mar, hem vingut amb els nostres micròfons, amb les nostres taules de so, els plotters, el nostre tècnic meravellós, el Joan Melero, per copsar, doncs, què està passant al llarg d'aquestes conferències, workshops, performance, exhibicions, instal·lacions interactives, doncs, que celebren aquest Sonar Més D. Ja ho sabeu, l'objectiu d'aquest programa és, doncs, explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so, i és per això, doncs, que hem de ser aquí, eh? Per descobrir i celebrar juntes la creativitat, la innovació, l'intercanvi i el pensament crític. Benvingudes a aquest programa especial, La barrera del so, a Sonar Més D. I estem escoltant ara mateix el que semblen uns ocells. És l'anunci de Sonar Més D d'enguany, i és que és una edició en la que trobem, i de fet sempre ho hem fet, eh? Perquè l'any passat, per exemple, vam gaudir moltíssim de la sonificació de les plantes, però també una edició on trobem alguns elements orgànics, no? Alguns elements naturals. Antònia Folguera, comissària de Sonar Més D, col·laboradora habitual del programa. Què tal? Com estàs?
1: Pues bé, aquí, mira, començant les primeres hores del festival, el dijous, així des de fa molts anys, durant molts anys com a públic, durant uns quants anys com a col·laboradora i ara mateix, pues, com a comissària també des d'en fa una pila.
0: I aquest any, clar, amb una novetat que t'haig de dir, no? La primera sensació que he tingut quan he entrat, increïble com dialoga aquesta arquitectura gòtica neoclàssica amb totes aquestes propostes tecnològiques i futuristes, no? Bé, és increïble, això.
1: Total, jo de vegades penso que és com col·lapsar a l'espai-temps, no? Així, posant-nos en plan ciència-ficció, que tens aquí unes pedres i una arquitectura i uns elements que tenen, pues, centenars d'anys, i tens l'actualitat tecnològica intersectada, pues, amb la creativitat, amb l'art, la música, però també l'art visual. Hi ha altres maneres d'art que es comencen a desenvolupar i que apunten a futur, no? Apunten maneres. I llavors, tot com que col·lapsa en aquest moment, com si fos una cosa quàntica d'aquestes que ens agraden tant.
0: Ens encanten. I a més que penso que té tot el sentit també en una edició que ho dèiem ara, no? I escoltàvem aquests ocells, però que realment vol retornar una mica a quelcom una mica més humà, més físic, més orgànic, més natural. La sí. Tecnologia va cap aquí, també.
1: La tecnologia va cap aquí. Jo crec que durant unes quantes dècades ens hem deixat portar per la idea aquesta de que la tecnologia és transparent, que són les pantalles, que són aquest moment Minority Report, saps? Unes pantalles hologràfiques i allà que com que tot és gairebé, és ingràvid i és intangible. Ens hem deixat emportar per aquesta idea romàntica, crec. Però crec que ens n'hem adonat que no, que tot plegat és pesat, que tot plegat té molts cables, que està fet amb xips, amb terres rares, i que nosaltres, encara que tinguem com aquesta vida paral·lela que sempre està amb 50 converses obertes a través de totes les plataformes que tens per comunicar-te amb el món, que tenim la presència física, tenim els ossos, tenim la carn, la pell, els músculs, els ulls, tot això, i que precisament aquest moment tecnològic, el de la intel·ligència artificial, que bàsicament és una tecnologia que d'entrada li diuen, a veure, tu has de fer coses que fan els humans, com ho fem? Hi ha una cosa que encara no poden fer aquestes tecnologies, que és replicar la presència física, el fet d'estar en el lloc, amb el cos, d'estar junts, també, juntes. Això encara no pot fer-ho i crec que s'ha de celebrar. I també, des de, al final, nosaltres el que fem és recollir els que els creadors i els artistes ens proposen, i ells proposen això. Llavors, si ho proposen és per alguna cosa, i nosaltres la nostra feina sempre és d'escoltar.
0: I per això estem aquí físicament avui, doncs, per recollir tot això en un Sonar Més D que té molt clarament tres eixos, no? Què ens pots dir de quins són aquests tres eixos i una mica exemples del que podem veure en aquests tres eixos?
1: El primer eix, intel·ligència artificial i música, és aquest projecte que està auspiciat per STARTS, que vol dir Science, Technology and the Arts, i està finançat per la Comissió Europea, en el que portem doncs, uns quants anys investigant què hi ha en aquesta intersecció. Jo recomanaria veure la masterclass del François Pacher, que serà d'aquí una hora aproximadament. Ell és un pioner amb això de juntar aquestes dues àrees, IA i música. De fet, ell va fer un dels primers discos de pop inspirats en pop de tota la vida amb IA farà uns 10 anys i ningú es va escandalitzar. O sigui, ningú va dir, ai, calla, que això igual ho canvia tot. Això no va passar. I ara doncs, ens ho hem anat trobant. També recomanaria molt demà veure els dadabots. Els hem tingut molts cops, el primer cop que els tenim tocant, moltes ganes. Un altre tema que tenim, jardins digitals, boscos, foscos, dark forests, que és una bona part de l'internet que hem explorat els últims anys, que és l'internet de les plataformes, és el 2.0. Mentre esperem a veure què és la famosa Web 3, que si és això o si és allò, el que ens trobem és en un moment en què tot està tan plataformitzat, és tot tan formulaic, tan aplanat culturalment a unes coses determinades que són les que es consideren, no sé si populars, acceptables, boniques, no en tinc ni idea, que busquem llocs per on escapar. Busquem llocs on no ser aplastats per la uniformitat.
0: I això és el que demostra aquest eix, no? Aquest Digital Gardens and Dark Forest, aquests futurs alternatius a l'internet de corporacions, d'interessos comercials. Ho comentàvem la setmana passada, realment és un sonar més de trobo bastant combatiu, i en el qual també podem veure, per exemple, doncs, moltes iniciatives que proposen creacions digitals, però creacions digitals que integren també allò molt humà, allò molt físic, i com tu estaves explicant ara, i de fet, si no m'equivoco, parlarem amb l'Ignasi Terraza d'aquí molt pocs minuts, doncs com els creadors ja han integrat completament aquesta eina, i aquí estem parlant, en aquest sonar més d'un escenari post-IA. Jo ara et proposaria, molt ràpidament, jo et dic algunes de les propostes també d'aquest sonar més i em fas un super resum de titular. Vale. Mira, per exemple, el robot de la Mònica Rikic.
1: Els robots de la Mònica Rikic són uns robots simpàtics, coloristes, bonics, una mica estranys, i ella els presentarà en viu a dalt de l'escenari, acoplats al seu cos.
0: Uau, increïble. Sonificació de l'ADN, variacions genòmiques.
1: Uau, superprojecte de la Magda Polo, també col·laboradora del programa, juntament amb el Miquel Àngel Pujana de l'Idivell, en el que transformen, a través d'investigació seriosa, tant artística, musical, com genètica, com científica, la sonificació dels nostres gens.
0: Increïble, eh? Per també doncs, analitzar dades que a vegades ens són com molt alienes, molt estranyes, no? I que ens poden arribar a través del so i de la música d'una altra manera, amb altres llenguatges. Molt ràpidament, una dona de 86 anys, estrella del K-pop, noves feminitats.
1: Aquesta és una de les propostes superboges que ens arriben de les nostres amigues d'Arts Korea Lab, que és una institució, un laboratori d'art digital a Corea, que sempre ens porten com un grup de propostes diferents, i aquesta, doncs sí, imagina una heroïna del K-pop, però que és pues, una iaia.
0: I dues per acabar molt ràpidament. Fighting with a God we cannot name. És
1: yes.
0: A dir, què ens diu això, no? Quin és aquest déu?
1: Aquest déu és l'algoritme de les xarxes socials. És el que hi ha al darrere del doomscrolling, és el que hi ha al darrere de l'addicció, dels xuts de dopamina que tenim cada vegada que fem anar el dit polze i mas. Eugene Healy és un crític cultural brutal. Estratega de marca, però sense voler, ell el que fa és disseccionar-te què és el que està passant a la societat ara mateix amb les xarxes socials.
0: I concep les xarxes socials com una entitat divina, eh? Imagina't. I per acabar, el Mario Santamaría, que proposa també una cosa també molt física, no?
1: proposa els seus rabbit holes i ell està obsessionat amb les infraestructures d'internet, amb els cables, amb el cable submarí, amb els routers, amb les antenes, etc. Porta, jo crec que 10 anys, tranquil·lament, explorant aquesta banda i doncs ens l'explicarà en una conferència.
0: Gent que feu el Camino de Santiago i el Mario Santamaría el que fa és recórrer físicament aquestes infraestructures obsoletes d'internet, algunes subterrànies, algunes visibles, i fa físicament doncs, el viatge d'un lloc a l'altre. Doncs
1: i calla que no hagi fet el Camino de Santiago però seguint les infraestructures, eh? Jo d'ell m'ho puc creure absolutament tot.
0: Antònia, per acabar molt breument, un Sonar Més D que enguany està íntegrament gestionat per Fundació Sonar.
1: Yes. Fundació Sonar es va crear pel 30è aniversari per acollir una sèrie d'activitats que formaven part d'això i ara mateix pues, tenia sentit que Sonar Més D estés gestionat per una entitat així, perquè en el fons Sonar Més D està fet amb ajuts públics i Sonar Més D té una voluntat de servei públic també. I la manera de fer-ho era fer-ho així, perquè també podem fer una cosa que és fantàstica, que és oferir les entrades molt barates, perquè pugui venir quanta més gent millor. Que sembla que el que fem aquí sigui molt estrany, però no ho és tant. O sigui, no ha d'intimidar, has de venir aquí amb la ment oberta, amb molta curiositat, perquè tornaràs sabent moltes coses que no sabies.
0: Així és, i d'aquesta manera es democratitza i també doncs, es fa més fàcil l'accés a totes aquestes propostes que ens parlen de quina relació tenim amb la tecnologia avui dia, amb una tecnologia que està per quedar-se i en la qual hem de tenir una relació una mica conscient.
1: Total.
0: Això és el que explica també aquesta edició de Sonar Més D. Antònia, et deixem treballar. Moltíssimes
1: Molt
0: gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: I estem escoltant ara aquesta espècie d'espai indefinit, com de lluita, de sons que volen definir-se però no ho fan, com una espècie de somni insomne, com un revulsiu, una mica etern fins i tot, no? Això és The Tuning a Tuning, que vol dir alguna cosa així com desafinar una afinació, i és una de les obres de la productora, artista sonora i investigadora Anna Xambó. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, Irene, molt bé. Gràcies per aquesta introducció.
0: És un dels molts exemples en els que tu trobes llocs nous, sonors, explorant espais liminals, per exemple, aquí és l'afinació, no? Però la teva feina ha estat habitualment doncs, enfocada cap aquí, cap anar a buscar nous espais sonors.
2: Efectivament, una mica la motivació de treballar amb tecnologia musical i crear les teves pròpies eines és realment buscar la cerca de nous sons, sons que no has escoltat abans, que inventar-te noves sonoritats. Una mica és aquesta, sí, la intenció.
0: Tu has entrat part de la teva feina en el desenvolupament de sistemes de computació sonora amb especial interès en les pràctiques col·laboratives i participatives del live coding. Per algú que no tingui ni idea de música ni de tecnologia musical, què vol dir exactament això?
2: Val, doncs podem parlar dels diferents components. El primer és live coding o coding en viu, que ja és una pràctica força establerta, diguéssim, on el codi és el teu mitjà de comunicació, en aquest cas per crear espais sonors, també visuals o espais artístics, si vols, i una mica la participació, col·laboració en el codi viu és comú, doncs, ensenyar la pantalla del que estàs escrivint, perquè és com, no?, el material amb el qual treballes.
0: Llavors, el teu instrument.
2: El teu instrument. Llavors hi ha una complicitat amb l'audiència que pot veure el que fas i doncs entendre què passa. La participació ve en aquest aspecte, no?, de la, diguéssim, el cicle que tanques quan ensenyes el codi a l'audiència, però també amb les noves tecnologies pots crear plataformes on l'audiència pot participar-hi també. en el meu cas estic interessada en la participació, també la col·laboració, crear eines col·laboratives on més d'un músic o artista pugui interactuar, i això t'obre les portes, per una banda, que la gent pugui doncs, explorar en col·lectiu, però també, diguéssim, doncs, tenir sorpreses, no? Que no tinguis el control absolut del que passarà. I això s'extendria en els agents IA, no? També.
0: Uh-huh. Ara parlarem de la importància o per què, diguéssim, sí, col·laborar i compartir aquesta creació, aquesta cocreació. Uh-huh. Però hem assistit a la teva xerrada, on has exposat diversos exemples de la teva feina, i hi ha hagut un moment en el que, per exemple, veiem a la pantalla el que sí que semblava un codi, i de sobte ha sonat el so d'una campana o d'una pluja. Què ha passat allà? Per què?
2: Bé, per una banda, l'elecció d'aquest tipus de sons, el so de la campana, d'una pluja, és una tradició que ve de la música electroacústica, de Pierre Schaeffer, la música concreta, portada, diguéssim, al dia d'avui, diguéssim, al codi en viu, però és una mica connectar, no, amb aquests sons quotidians i explorar-ho d'una manera, doncs, paisatge, com un paisatge sonor, si volguessis, però també com una composició musical. I això, la tradició és música basada en sons o música electroacústica. Doncs el perquè, doncs, bueno, l'interès d'aquests sons, de reconnectar amb l'entorn, de reconnectar, doncs, amb els sons del cada dia. I això em permet una mica també, depenent del lloc on és si hi ha una sessió de codi en viu, doncs inspirar-te en l'espai on faràs l'actuació, no? Llavors, uh-huh, poder dir, val, la localització, el territori és important també, doncs anem a buscar sons que s'associen amb aquesta localització, però també pots explorar espais abstractes, uh-huh, vull dir, nou futurs espais, potser, no? On hi haurà moltes màquines, uh-huh, com sonaria, dona molt de joc.
0: Clar, nosaltres a l'escoltar-te ens hem plantejat, i això, per exemple, perquè sabem que tu treballes molt en Freesound. Freesound, sí, és aquesta plataforma, doncs, que ja fa 20 anys, sí, en la qual moltíssima gent d'arreu del món, sí, hi penja sons de tot tipus, des de campanes, ocells, pluges, a sons que, no sé, siguin fins i tot no identificables, sí, no? No relacionables. Quina és la importància de treballar, per exemple, en plataformes com aquesta? Tu ets gran defensora de la filosofia open source, no? De quina manera... quin impacte té en la tecnologia això? I en nosaltres, usuaris, doncs, de carrer, de la tecnologia, no?
2: Doncs bé, tal com dius, Freesound porta 20 anys i ho han celebrat per tot lo gran, d'alguna manera, perquè segueix creixent, la gent segueix compartint sons, llavors dona peu, doncs, a, per una banda, descobrir sons d'arreu del món, des de casa, però per l'altra banda també dona peu a tu compartir sons quan viatges o escoltes, diguéssim, algun so interessant, pots compartir-lo. Però per l'altra banda també la Freesound API, no? Tenen una Freesound API que et permet cridar aquests sons i crear aplicacions creatives entorn a aquests sons, i això és l'aspecte que també és molt interessant, no? Com portar aquests sons, aquesta manera d'escoltar els sons de cada dia en aplicacions creatives, que pot ser codi en viu, però poden ser també aplicacions doncs de telèfon o mòbils, però la idea és aquesta, de despertar l'interès a l'escolta.
0: Uh-huh. És una manera també de democratitzar una mica i fer més transparent l'accés a tot això, no?
2: Sí, absolutament. Això també, sí, ho he comentat en la xerrada, que una mica el sampling, no? Des dels anys 80 o 70, 80, d'allà, diguéssim, d'ençà ara, ha obert la porta a molta gent que pot fer música d'una altra manera, sense necessitat de tenir coneixement allò clàssic o... Aleshores, sí, doncs des del sampler, però també ara amb totes les tecnologies a l'abast de tothom, pots explorar el so, la música, de la manera que et vingui de gust. Sí.
0: És una manera de relacionar-nos amb la tecnologia i amb internet diferent. Avui estem explicant aquí, doncs, que estem en un escenari ja post-IA, en el qual la, sí, relació que tenim nosaltres amb la tecnologia l'hem de reconquistar. És a dir, ara internet, doncs, ja ho sabem, està dominat per grans corporacions i també per finalitats comercials. És important, doncs, que nosaltres prenguem un paper actiu en això. La IA és aquí, no marxarà, i de fet és una bona aliada, doncs, per exemple, doncs, per fer creacions artístiques. Tu dius que és important tenir un coneixement real de la IA sense esquivar doncs, preguntes incòmodes, no? Sobre dades, sobre transparència, sobre creativitat. Quines són aquestes preguntes incòmodes?
2: Sí, diguéssim exactament, les preguntes és, en comptes de veure un sistema com una caixa negra que li diuen que no saps com funciona per dins, doncs adoptar més aquesta actitud d'investigació, de dir, val, com funciona, anem a obrir la caixa, com, vull dir, quines dades s'estan utilitzant, com s'han entrenat aquestes dades, hi ha hagut extracció de dades, s'està reconeixent qui, gràcies a aquest sistema funcionant, però també quins algoritmes hi ha darrere, doncs és una manera d'obrir aquesta caixa i investigar, qüestionar com està fet i una mica sabent com funciona doncs també et permet després dir jo faria aquest canvi o podria, vull dir, crec que es podria millorar d'aquesta o de l'altra manera. Incòmodes en el sentit de doncs, ser crític, que incomoditat pot ser pensament crític d'intentar millorar les eines que tenim a l'abast i això et permet doncs diguéssim crear nous conceptes també quan qüestiones i proposes noves idees, això és contribuir en un diàleg i mostrar doncs, que hi ha altres maneres. Per tant, és molt important fer aquestes qüestions.
0: Perquè, per exemple, qui es relaciona doncs, amb una IA generativa molt popular com ChatGPT o com Gemini o el que sigui, clar, nosaltres fins a quin punt estem qüestionant si aquest programari és un programari tancat i té propietat corporativa de la qual jo no tinc control i no puc auditar, no puc saber què fan amb tot allò que amb totes aquelles dades que jo estic introduint allà, no?
2: Sí, per això hi ha moviments com ara el IA Commons.
0: Sí, ho has esmentat.
2: I una mica aquesta idea de defensar els drets com a humans que tenim i com a creadors envers a aquests sistemes i els components que utilitzen i doncs això, el dret a dir, pots fer servir les meves dades i si ho fas com ho vull, el dret a dir vull saber com ho he entrenat, vull dir, la transparència, o sigui, és una mica el demanar que hi hagi una transparència envers els creadors.
0: De fet, tu a la xerrada has destacat una màxima que em sembla molt interessant, que és les tecnologies musicals són maneres de traduir el món, de mediar amb el món, no? De mediar el món.
2: Efectivament. La idea, tal com dèiem al principi, d'explorar nous sons, gràcies a les noves tecnologies, cada nova tecnologia que apareix et permet també, doncs, és com una, diguéssim, una nova mirada. Pots investigar el món d'una nova manera. Aleshores, és utilitzar aquest filtre per descobrir, diguéssim, i estar obert, no? aquesta nova realitat que et pot donar aquesta nova lent. Aleshores, la idea és promocionar l'esperit crític i també curiós.
0: I això és el que fem i practiquem doncs, aquí, en el Sonar Més D. Cada any. Anna Xambó, productora, música, artista, directora també del Laboratori d'Arts Sonores Computacionals del Centre de Música Digital de la Universitat Queen Mary de Londres. Gràcies per estar aquí. Breument, quin creus que és l'escenari, ara en diem escenari post-IA, l'any que ve? Què direm l'any que ve?
2: Esperem veure doncs, més, diguéssim, esperem veure més novetats, no? I noves preguntes, diguéssim. Sí, més sorpreses. Això va molt ràpid i doncs, estic segura que en un any veurem noves perspectives. Sí.
0: Moltes gràcies, Anna.
2: De res, a tu per aquesta entrevista tan bonica. Gràcies, Anna.

0: Human Learning es un proyecto de investigación corporal y sonoro que aborda las limitaciones de las capacidades cognitivas humanas. Para llevar a cabo este proyecto de investigación y creación audiovisual, se ha desarrollado una herramienta interactiva que crea y modifica el sonido y la luz a tiempo real a partir de los movimientos corporales. El dispositivo está formado por unos sensores de tipo giroscopio-acelerómetro que son los que llevan nuestros smartphones para detectar con máxima precisión la posición en el espacio del teléfono y unas pantallas LED. Estos sensores, situados en las extremidades del cuerpo, proporcionan la posición y la velocidad durante la interacción. Los datos se traducen instantáneamente en sonido y luz, convirtiendo esta herramienta en un dispositivo audiovisual físico de expresión emocional. Se ha facilitado la herramienta tanto a personas que utilizan el cuerpo como medio de expresión como a personas con discapacidad auditiva, para que experimenten diferentes composiciones audiovisuales o pautas coreográficas. Al construirse a través de la reapropiación de dispositivos tecnológicos como medio artístico, este proyecto plantea preguntas sobre cómo interactuamos con el entorno digital que nos rodea de manera activa a través de la interacción a tiempo real.
1: Ja hem analitzat una mica doncs, aquest escenari, aquest espai post-IA, no? Estàvem conversant amb l'Anna Xambó com de quina manera aquestes eines ens permeten anar a trobar llocs nous. Volem parlar també ara d'un altre eix d'aquest sonar, que li han dit aquest beyond the screen, que és doncs, fer de les creacions digitals quelcom més humà i més físic, no? Recuperar la fisicalitat de les coses. És el, escoltàvem, el Human Learning, un dels projectes de l'artista, tecnòloga i educadora, la Eneritz Tejada, i és un dels exemples de la relació del cos humà amb la tecnologia. Eneritz, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, una mica nerviosa per aquesta tarda. Espero que surti tot bé, porto molta tecnologia i bé, mai saps si pot fallar, no?
1: Clar, m'imagino que aquests dispositius, que són dispositius wearables, no? Què són exactament? Com funcionen? Què faràs aquesta tarda? Què veurà el públic? Què és?
2: Els dispositius wearables són uns dispositius tecnològics que he dissenyat i he programat jo, i els he cosit jo, i ho he ensamblat tot jo electrònicament, i el que fan és que detecten el moviment de l'intèrpret, d'una ballarina, que estarà en directe, s'estarà movent per l'escenari. El que fa és recollir les dades a temps real, tant del moviment en l'eix que estan, que són tres eixos, bueno, no vull posar molt tècnica perquè és una mica fricada això, i també detecta la velocitat a la que es mou a cada eix rotatori del cos. Llavors jo li he posat dos a les mans, li he posat un parell més als peus i porta un altre... Això s'escoltarà ja després.
1: Això s'escoltarà després?
2: Perfecte, ho revelo, doncs.
1: Exacte, llavors, ja pots fer spoiler,
2: i llavors,
1: tranquil·lament.
2: Per primera vegada he posat un al cul, al coxis, aquí darrere, perquè aquesta ballarina fa twerk. No vol dir que tot l'espectacle sigui twerking, obviously que no, perquè a mi no m'agrada, però sí que té un moviment així rotatori de lo que és la cadera.
1: De fet, em fa pensar, quan hem pogut també doncs, anar a investigar una miqueta per internet, hem vist alguns vídeos teus d'aquests dispositius. Clar, els moviments són moviments doncs, sensibles, orgànics, no? Lleugers, no són coses estàtiques, ràpides, no? Com el dispositiu pot captar, o fins i tot amb el twerk, no? És un moviment ràpid, però també molt sensual, molt ondulant, si vols, no? Com capta la tecnologia aquesta cosa més, potser, orgànica, no?
2: Bueno, potser si una tecnologia és millor que nosaltres en alguna cosa, és en detectar moviments, en fer qualsevol... en fer quelcom que sigui numèric. I clar, en aquest cas, el que s'està enviant és una posició en l'espai. Per exemple, si deixéssim el sensor aquí sobre, ara mateix només amb la vibració de la nostra veu s'estaria movent. Llavors, clar, això ho fa perfecte. Després jo recullo aquestes dades, les passo per un software que he dissenyat i tot, i el passo per un altre, que el que faig és música amb això. Llavors, clar, són moviments, detecten micromoviments, o sigui, és perfecte en aquest cas per fer això.
1: Per tant, hem d'imaginar, per exemple, mans, braços, cames, culs que es mouen, i això es transforma en so.
2: En so, sí. El que he fet és atribuir a cada sensor, bueno, cada wearable que he dissenyat, hi ha diferents escenes, i el que faig és dir, vale, doncs tu, aquest sensor és un instrument, per exemple, un piano, i el que faig és que si rota cap a la dreta, doncs són números que van en una mateixa escala de piano, no? I va pom, pom, pom, pom, i si torno fa pom-pom-pom-pom-pom, per exemple.
1: Què ens diu això de la reapropiació d'aquests dispositius, d'aquesta tecnologia?
2: Bueno, al final és una tecnologia que està inventada i que estarà dins dels nostres telèfons mòbils, per exemple, no? El sensor que estic utilitzant és un giroscopi. És una tecnologia que està en molts dispositius electrònics que utilitzem. El que he fet és extreure'l d'aquí, bueno, comprar-lo a part, investigar com puc programar-lo, que al final online avui en dia trobem moltes coses, i fer la meva pròpia tecnologia, no? Ara, potser, clar, entre la IA i tecnologies molt avançades, sembla que es pot fer tot, no?, d'alguna manera, però a mi el que m'agrada és disseccionar-ho, no? Agafo les parts i faig la tecnologia que jo vull fer, perquè clar, això també pots comprar, avui en dia ja existeix, ho pots comprar, però clar, no saps ben bé com funciona internament i no pots fer tot el que tu vulguis, no li pots atribuir els sons que tu vols, és una eina que compres i et venen quatre sons i vinga, pa'lante, no? I a mi doncs m'agrada això, el catxarreo i crear els meus dispositius.
1: Ve de catxarreo, com sí. Diu la Neritz, però sí que és veritat que em fa pensar com amb la tecnologia canvia una mica la perspectiva i la veig com quelcom, com potser un sistema més sensible, doncs està al final reaccionant a les meves moviments que són, doncs això, com deia, no?, com suaus, com sensibles. D'aquesta manera, em fa canviar una mica la perspectiva de la tecnologia, que la veig potser com algo estàtic, llunyà, fins a cert punt una mica agressiu, no? Ara està absolutament integrada al meu cos.
2: Clar, és que d'alguna manera no és el mateix. Avui en dia que tenim la tecnologia a tot arreu i són tecnologies que han desenvolupat grans empreses, clar, si tu agafes la tecnologia i tu et crees la teva pròpia, que no és per fer el mal, òbviament, és per fer el bé, no és per, ni per tenir-te enganxada a una pantalla, ni perquè compris, ni perquè, no ho sé, dispari, no?, coses així més de guerra, que al final totes les tecnologies s'han desenvolupat en aquests contextos, no?, on hi ha diners i per fer el mal, perquè és on bueno, doncs on està l'economia, no? I si al final els éssers humans aprenem a programar i agafem la tecnologia i fem el que nosaltres volem, doncs clar, això ja és una altra història. Per això és com tan maco o tan, no sé com dir-ho, tan orgànic i tan humà, no?
1: La tecnologia ens permet redissenyar-nos, ja estem doncs veient això, no? Pròtesis, comencem a veure potser fins i tot pròtesis connectades a la IA, no? O la sintetització del codi genètic, en aquest Sonar Més D també tindrem una sonificació de l'ADN, no?, que és una manera doncs d'interpretar el codi genètic d'una altra manera, no? Però què ens diu la teva tecnologia que has creat tu de com ens relacionem nosaltres amb la tecnologia? La tecnologia pot millorar els nostres cossos? És ètic que ho faci? Quantes preguntes llença això, no?
2: Clar, és que a veure, això és, aquí obrim el cajón de Pandora, no? O sigui, no, com se li diu cajón de Pandora, no, com se li diu el...
1: La caja de Pandora?
2: La caja de Pandora, clar, aquí estem obrint la caja de Pandora total, no? Perquè, clar, és un debat molt obert, doncs el mateix amb el tema de... És una mica jugar a ser Déu, no? Quan dius, ai, doncs vull tenir un fill amb els ulls blaus, no? Clar, bueno, la tecnologia, doncs, existeix, ho podem fer, ulls blaus o que no tinguin malalties o qualsevol cosa. Llavors, on està la línia ètica que separa realment fins a quin punt volem o no que la tecnologia ens faci avançar i què significa avançar com a societat, no? Jo trobo que ara mateix tenim un popurrí mundial bastant heavy metal i que abans d'avançar crec que hauríem d'arreglar coses on s'està liant bastant la troca. Uh-huh. És el meu punt de vista. Jo d'alguna manera amb aquests wearables volia que tornéssim tots a la fisicalitat, al cos, perquè trobo que avui en dia amb les pantalles ens estem perdent una mica físicament, perquè estem, no?, molt a dins del metaverso aquest i del món aquest digital que és antirreal i antinatural, no? Quan parlen, per exemple, de l'immersivitat. Ah, és un projecte immersiu. Jo penso, ostres, no hi ha res més immersiu que la realitat. Uh-huh. La realitat real, no? Tocar aquesta cadira, ser aquí ara mateix. De què serveix que jo tingui? Doncs això, que de xarxes socials, milers d'amics online, si no sé amb qui anar a fer un cafè, no? Pues, bueno, és una mica tornar a la fisicalitat d'una banda, i d'una altra banda també volia mesurar un moviment, que és una cosa que no sabem... Saps? Normalment els ballarins ballen a partir d'una música, no? Escolten una música i ballen. Jo volia que el ballarí fos la música, creés la música. Mm-hmm. Llavors això, clar, s'obre aquí una història bastant heavy per al ballarí, sobretot per la gent que ho utilitza, no?
1: Bueno, és un camí també d'interdisciplinarietat de les arts, doncs molt conscient, i també la teva proposta és, a banda doncs, de fer... d'apropiar-nos una mica de la tecnologia, de dir, nosaltres també podem ser creadors d'enginys tecnològics, no? També és una manera, doncs, d'intentar fer-la més humana, no? Si en algun lloc estem ara, que ho estem explicant, estem en aquest escenari post-IA, però si en algun camí estem és a intentar que no se'ns escapi gaire de les mans, a fer-la una mica més humana, a fer-la on nosaltres continuem tenint la sobirania, no?, del control de l'eina.
2: Clar, és que estem en un moment molt complex, jo trobo, ara mateix, amb això de la tecnologia, perquè hi ha una... no sé, té com molt mala imatge la tecnologia, però clar, això és perquè estem utilitzant eines que estan desenvolupant grans empreses, i clar, són per lo que són, llavors hem de ser molt conscients de què estem consumint, saps? També trobo que ens saturarem, que ens estem saturant ja, de les xarxes socials, de les pantalles, i ara toca una altra cosa, i al final la tecnologia és... una cosa que hem desenvolupat els humans. Llavors no és una cosa externa a nosaltres, ni una cosa que ens vingui a fer-nos el mal. Ens farà el mal si el que ho ha dissenyat ho ha pensat per fer el mal, no? I al final és una cosa superhumana, la tecnologia, perquè l'hem fet nosaltres, però no hem de perdre aquest control.
1: Doncs per això estem aquí, també, doncs, per imaginar, i de fet Sonar Més Déu proposa, una posició i una postura positiva davant d'això, perquè hi ha molts creadors doncs, que estan també fent els seus propis enginys, imaginant un altre món. Eneris Tejada, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I ens veiem ballant.
2: D'aquí una estoneta.
1: Fins ara.
2: Salut, fins ara.
3: Internet no sempre va ser un motor econòmic, un lloc on les classes financeres habitaven. Sí. Internet, tota aquesta cultura de monetitzar extremadament qualsevol mil·límetre d'activitat d'un usuari va aparèixer a partir potser a principis dels 2000, finals dels 90, no? Quan Wall Street, gent que treballava a Wall Street, va anar a Silicon Valley i va aplicar el model de negoci de Silicon Valley, no? Que és bàsicament intercanvi d'atenció, que és en el que es basa Internet. Bàsicament Internet el que monetitza és l'atenció. Sí? L'atenció per extreure dades. Doncs això va passar a principis dels 2000, finals dels 90, però fins llavors era un lloc que realment obria moltes possibilitats, no? I aquest model de negoci és potser un altre. El principal motor financer d'aquestes companyies és la publicitat online, no? Que a mi també és una cosa que em sorprèn, perquè es venen com companyies molt innovadores, no? Molt trencadores, fins i tot en temes d'intel·ligència artificial, però bàsicament el que són uns brokers de publicitat.
1: Extractivisme de dades, materialitat d'internet, infraestructures d'internet, una proposta artística però també política, també científica, també ecològica, la traducció de dades complexes en obres artístiques que tenen un gran impacte emocional i que ens fan reflexionar sobre les conseqüències de les nostres interaccions amb la tecnologia i que també parlen doncs, de quin model econòmic i ideològic regeix internet. Joana Moll, què tal, com estàs?
4: Hola, bona tarda. Bé.
1: Escolta, sentíem que ho deies en aquest tall d'una xerrada teva, no? Bàsicament, les companyies amb les quals interactuem cada dia a través del nostre smartphone són brokers de publicitat, dius tu.
4: Sí, són brokers de publicitat, la majoria. Molts estan... A veure, la publicitat és un mitjà per extreure moltíssimes dades. Bueno, de fet, internet, i ara és una actualització d'aquesta xerrada, que és una cosa que encara no havia investigat a fons, internet, segons un alt oficial del govern americà, s'ha convertit en la font oberta d'intel·ligència més gran del món, no? I és el fet de quan tu reps un anunci hi ha moltíssimes dades que s'estan extraient. I de fet, és més fàcil comprar dades comercials que punxar un telèfon per extreure informació a hores d'ara.
1: Wow.
4: No? Llavors aquest link entre... va una mica més enllà. I aquest link entre tot l'aparell comercial de publicitat online amb tot l'ecosistema militar global, que és bastant... és molt pervers i és molt perillós.
1: Bueno, tu has investigat moltíssim sobre aquest tema, la intersecció també del poder d'aquesta vessant més militar de tot aquest control d'internet. Avui estàs aquí a Sonar també per presentar The User and the Beast, que és un projecte pel qual acabes de rebre el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de Cultura Digital. Ara passa aquesta cosa tan guai, quàntica, no? Que això és molt Sant Hermès D, també, que mentre estem gravant aquesta entrevista tu encara no has fet el show, però quan s'emeti l'entrevista ja l'hauràs fet. Clar, què podem explicar d'aquest The User and the Beast, sense fer molts spoilers, però també tenint en compte que potser també el nom dona pistes, l'usuari i la bèstia.
4: La bèstia. Sí, és una lectura performàtica, és més performàtic que lectura, això és molt anglosaxó, és una xerrada performàtica, que explica justament el que he dit, no? Com pot ser que internet, és tota la indústria de la publicitat online, que és el motor financer d'internet, s'hagi convertit en la font d'intel·ligència oberta més gran del món. Com ha pogut passar això? No? I l'usuari i la bèstia explica de manera cronològica, des de l'aparició de la primera forma de comunicació electrònica, que va ser el telègraf, el 1800 i alguna cosa, fins al 2024, perquè aixecava aquesta peça el 2024, com diferents esdeveniments s'entreteixeixen, no? Esdeveniments polítics, innovació tecnològica, sobretot temes culturals que sempre es deixa molt fora d'aquests anàlisis, quan es tracta de veure la influència que han tingut, doncs com pot ser que tot aquest conjunt, no, simbiòtic de moltes coses diferents, com han pogut desencadenar o com han pogut formar l'internet que tenim ara, no? Que és una gran màquina de videovigilància i una gran màquina econòmica i militar.
1: Què hem de fer davant d'això?
4: Primer, jo penso que és molt important educar la societat civil. Segon, política. És política. Jo crec que és consciència, informació i política, perquè és, això és, no m'he cansat de repetir-ho, no? És molt difícil generar qualsevol tipus de resistència quan no coneixes ben bé i en detall els sistemes amb els quals vols incidir, perquè és molt, molt difícil. No? I aquests sistemes són molt complexos, però les dinàmiques són dinàmiques de poder que no són noves. Ens podríem remetre a l'Imperi Romà, de fet.
1: Per tenir accés a aquest coneixement, diguéssim, ara ho estàs explicant tu, però què hem de fer? Política? Hem de fer educació? O sigui, com podem arribar a... Ara ho estem explicant, hem conegut diferents artistes que ells mateixos desenvolupen els seus propis enginys tecnològics i, per tant, tenen la sobirania sobre allò. No estem interactuant amb una interfície o amb una empresa opaca de la qual nosaltres arreglem totes les dades, sinó que som nosaltres qui gestionem això. Però com accedir per la globalitat de la societat que fem cada dia servir, jo què sé, el Gemini, el GPT, el que sigui, com poder arribar a tenir aquest control?
4: Gabinet de crisi tecnològica a la Generalitat, per exemple, a l'Ajuntament. Jo crec que hi fer polítiques públiques, però molt encarades en això. No incloure-ho com a subgrups dintre de cultura, dintre d'economia, dintre de ciència, sinó tenir un grup realment de crisi tecnològica, o vulgui dir-li com vulguis.
1: I a nivell també social, perquè, per exemple, la retòrica de les empreses, tu això també n'has parlat, paraules que creen, com per exemple núvol. Núvol, una paraula que sembla com molt poètica, fins i tot és... saps? Em suggereix a nivell tàctil com dolç, com proper, no? I núvol és...
4: A veure,
1: no és ben bé això.
4: Núvol és una metàfora meravellosa en temes de màrqueting, perquè bàsicament provoca en l'imaginari públic algú que el capitalisme vol, que és bàsicament llimar totes les complexitats d'un sistema perquè tu t'hi llencis a totes, no? I el núvol bàsicament ens parla d'un internet que és celestial, que està dalt, que és blanc, que no contamina, que és absolutament immaterial, no? I clar, quan tu t'enfrentes com a usuari, no? Per això dic l'usuari i la bèstia, amb aquesta imatge és molt difícil veure tota la infraestructura, no només material i tecnològica, però també el motor ideològic que hi ha darrere, no? I, bueno, és el tema de simplificar i guanyaràs. De fet, Bill Gates ja ho va dir, el poder en l'era digital és fer les coses fàcils.
1: Clar, la Joana Moll du molts anys investigant tots aquests temes. Per exemple, té projectes meravellosos com Carbolítics, en el qual, doncs, per exemple, en col·laboració amb el Barcelona Computing Center, va analitzar 1 milió de webs per calcular la despesa energètica de les cookies publicitàries, que resulta que aquesta despesa acaba la nostra factura de la llum?
4: Sí, part. Sí. això és el que criticava, no? Que dius, bueno, sí, molt bé, però no, aquestes grans companyies... Perdona, t'he tallat.
1: No, no, sisplau. Sisplau.
4: Aquestes grans companyies, al final, vull dir, necessiten cossos per obtenir dades. Aquests cossos els, diguem, els quantifiquen i els comercialitzen, els economitzen a través de dispositius, sí? Però els dispositius connectats a cossos, sí? Els telèfons els carreguem a casa nostra.
1: Una pregunta que sempre m'he fet, i fa molts anys que em faig, i ara que et tinc aquí davant, Joana, per fi te la puc fer.
4: Vinga.
1: Tu quin mòbil tens? O com és el teu ordinador?
4: Jo tinc un iPhone de fa 6 anys.
1: Però i tens WhatsApp? Tens...
4: Sí, bueno, perquè és el... No puc no tenir WhatsApp, o sigui, hi ha moltes coses que em perdré, i és aquesta paradoxa. Jo sempre ho dic, que jo necessito que la casta tecnològica sigui molt dolenta, perquè si no jo no em guanyaria la vida. No, però són, a veure, hem d'acceptar certes contradiccions i el tema és acceptar-les i començar aquí, perquè a veure, som humans i només per el fet d'existir hi ha certa agressivitat, no?, que no pots obviar, però és veure-ho això i no cancel·lar gent, no? Perquè jo tinc la sensació que hi ha tota aquesta retòrica de has de fer absolutament lo correcte si no t'has de cancel·lar. I és així, que no anem enlloc.
1: Forma part dels discursos polaritzats, doncs, que també sí. Actuen en altres àmbits. Hi ha aquesta paradoxa i asimetria, que és que nosaltres ens estem... Sembla que han tingut algun problema sonor. Nosaltres ens estem expandint la nostra presència en el món virtual, mentre aquest ens està comprimint una mica la nostra presència física, intel·lectual, i al final per monetitzar-la, no? Hi ha molts projectes de la Joana Moll que són molt interessants, però, per exemple, n'hi ha un també que em va semblar... que em va impactar molt, perquè ella treballa molt també l'impacte emocional, no perquè vulgui, sinó perquè la situació és la que és, que és aquell projecte també on explicaves que la massa endògena ha superat el pes de la biomassa. O sigui, la massa endògena vol dir la massa creada per l'home.
4: Sí, artefactes, tot l'artificial, no? Es divideix. I jo això no ho dic, és un estudi que es va fer a Israel, publicat el 2020, on deia que això, la massa endògena, no?, que és tot el que hem produït des de... està quantificat des de 1900, no?, coincideix amb la primera revolució industrial, però és com asfalt, ciment, plàstics, vidre, sorra per construcció, etc, etc. Tot el pes col·lectiu de tot això que s'ha fabricat va superar el pes de la biomassa per sobre la Terra, no?, l'exterior de la Terra, el 2020. I això és una metàfora molt dramàtica de la incapacitat del món per absorbir tot el que estem produint, no? Vull dir que en el món l'estem petrificant.
1: I és que aquest futur que estem imaginant, doncs que anirà de la mà segur de la tecnologia també, ha d'anar també de la mà del nostre espai, que és el planeta, i doncs que té un límit i que doncs hem de acollir i també integrar en aquests nous futurs que imaginem tot aquest espai més relacionat amb l'ecologia. Per anar acabant, Joana, a nivell legislatiu també anem superatreçats amb tot això.
4: Clar, però és molt difícil, és el que dic, que a nivell de crisis tecnològiques necessiten mecanismes molt més ràpids per accedir a aquesta informació i traslladar-la als poders polítics, els quals puguin executar coses.
1: Els artistes van abans que els polítics.
4: Absolutament. Jo fa molt temps que ho dic. Hauríem de contractar, hauria de ser... No, ministre, no. Però no, però hi hauria d'haver un esforç més gran per... Bueno, ho deixo aquí, perquè això ja és una altra conversa.
1: Com et mantens positiva, tu, també?
4: Uf, ja costa, ja. Bueno, no ho sé. La veritat és que no ho sé. I ara són temps foscos, i sobretot tota la retòrica d'esquerres és la que em treu més esperança. Veig que la gent no té, no té una ruta clara, i bueno, això és preocupant.
1: Bé, jo crec que hem de tenir fe també en els nous creadors i com també tot el que estem veient aquí a Sonar Més D ens interpel·la en aquest sentit. Són propostes artístiques, doncs, que integren la tecnologia per retornar-la a això, a fer-la més humana i també a ser més conscients d'això, de recuperar nosaltres el control i mantenir el control sobre... Si és que, bé, fa cara de que ja l'hem perdut, però...
4: No, però jo tinc... Bueno, no sé, el tema ens hem de recordar què significa ser humà en l'era en què estem, no? I, bueno, ens hi hem de fer bastant perquè s'està perdent.
1: Joana, moltes gràcies. Vindràs un altre dia al programa a parlar-nos de més coses?
4: Perfecte, i tant. Moltes gràcies. Merci.
1: Estem escoltant un fragment d'Improvia, que és l'espectacle que ha inaugurat aquest Sonar Més D de la mà d'Ignasi Terraza, gran pianista de jazz de casa nostra, un concert en el que l'instrumentista improvisa i dialoga amb un sistema d'intel·ligència artificial, en aquest cas dissenyat per l'enginyer, el Philippe Salembier, un sistema en què màquina i músic s'escolten, es parlen, es contesten i al final es dilueix qui toca què o què toca què, perquè clar, m'estic referint a una màquina. Què tal, Ignasi, què tal, com estàs?
5: Bé, bé, bé, content d'estar aquí avui.
1: Sí. I també saludo el Philippe, què tal?
6: Muy bien, gracias.
1: Escolta, parlàvem ara amb la Joana Moll de la necessitat de recordar-nos què és ser humà. Una proposta com Improvia ens està situant en un escenari en el que dialoguem amb la tecnologia també per intentar recuperar-la una mica, per fer-la una mica més humana?
5: Sí, totalment. Amb Improvia l'instrument és el piano, el piano acústic, no hi ha res electrònic, i és amb uns micros que capturen el so i ho porten, i llavors l'ordinador interpreta el que estic tocant i proposa coses, respon, interactua amb mi, jo escolto el que proposa i el que fa ell, i tots dos anem conduint cap a algun lloc. Llavors, és absolutament imprescindible la presència humana, i és absolutament imprescindible la presència de l'instrument. L'instrument acústic és una barreja d'instrument acústic i síntesi. Per tant, és com una extensió de l'instrument del piano.
1: Uh-huh. De fet, alguna vegada t'hem sentit dir que el piano és una extensió pròpia del teu propi cos. Ara ho és la màquina, també, eh?
5: Bé, doncs sí. El piano és una continuació de les idees que tens en aquell moment per poder improvisar i reflectir el que tens, el que estàs imaginant. Necessites que el piano sigui com una continuació del que estàs imaginant en aquell moment, puguis realitzar-lo directament. I la IA el que fa és introduir sons, introduir notes, introduir coses a partir del que estàs fent, i això fa que agafi tota una altra dimensió sonora.
1: En definitiva, el jazz també és una mica això, és l'exploració d'infinites possibilitats, ara doncs també a través de la màquina. El prompt és el mateix cos de l'Ignasi, no? Com l'Ignasi toca, és el prompt d'aquesta IA, però Philippe, hem assistit al concert, ens ha fascinat, i per exemple, hi ha hagut moments en què hem vist la màquina com amb una sèrie de notes una mica repetitives, tu. En aquell moment, qui començava? O sigui, com és aquest diàleg? El pot començar també la màquina?
6: Sí, por supuesto, lo puede empezar la máquina, no hay ningún problema. De hecho, la interacción, ¿no? Es decir, cuando estábamos hablando un poco antes de hombre-máquina y etcétera, yo tengo un punto de vista quizás un poco diferente, ¿no? En el sentido de que lo que miramos en este proyecto también es una tecnología. Y en el fondo, detrás de cualquier instrumento de música, hay mucha tecnología. Hoy, el piano acústico lo miramos como un instrumento no tecnológico, pero en su momento fue una invención tecnológica, y hay una suma de tecnología increíble, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, en este proyecto también, pues explorar estas tecnologías de IA, pero que no funciona como un prompt, no sé si tenemos tiempo de entrar hablando, pero no funciona nada con eso, y qué nos permite hacer para extender el instrumento, pero sigue siendo un instrumento, ¿no? En el fondo.
1: Uh-huh. I els sons que hem escoltat hem escoltat alguns sons sintètics. Els sons de la màquina de la IA són sons que heu, diguéssim, sonificat, heu traduït amb sons així una mica sintètics perquè s'interpretés que era la màquina, o també a vegades són sons de piano acústic i aleshores ja no sabem què toca què?
6: Podemos hacer lo que queramos. Es cierto que en el concierto aquí no hemos puesto piano, pero hemos puesto algunos instrumentos que recuerdan un poco algunos instrumentos acústicos, y después hay muchos instrumentos electrónicos, ¿no? Esto es claro, y también sample de sonidos un poco raros, ¿no? De sonidos atonales, de ruidos. Entonces hay un abanico de opciones aquí muy grande.
1: Ignasi, deixa'm preguntar-te, i també per anar acabant, que a més estem aquí enmig del pati més D, enmig també de les xerrades, tot això doncs està en plena ebullició. Digue'm també una mica com ha estat aquesta escolta teva de la màquina, és a dir, tu has viatjat molt pel món, has publicat més de 50 discos, has tocat amb molts tipus de músics, no? Amb músics d'arreu del món. Tocar amb la màquina, diverses preguntes. Un, t'ha descobert alguna cosa? Quina és la diferència de la presència de la màquina i d'un músic? I si has sentit que era un mirall que t'entenia o realment era un mirall com reactiu i ja està?
5: Per una banda, jo soc un considero músic de jazz, he fet sempre tota aquesta carrera que dius, és com a músic de jazz, i quan m'he començat a interactuar amb la IA, ja vaig veure que el llenguatge del jazz directament no acaba de funcionar amb ella, per un tema rítmic i per un tema de llenguatge, del tipus de respostes. Llavors, el que he anat explorant és altres llenguatges en els que sí que la improvisar i el tipus de resposta que donava la IA permetia doncs, crear un discurs musical. I llavors, per una banda, això m'ha agradat perquè també ha sigut sortir de la meva zona de confort, sortir del meu llenguatge habitual i improvisar de forma lliure utilitzant llenguatges que normalment no utilitzo. I l'altra pregunta que era, la segona...
1: Bé, si notaves que realment era un mirall que et responia a una cosa reactiva.
5: Llavors, doncs, el...
1: Molt breu.

0: grup d'ahir ja vaig conèixer el Filip, va explicar el seu projecte, vam veure que tenia ganes de veure què es podia fer amb això i hem seguit treballant i desenvolupant aquest projecte junts.
1: Perquè l'Ignasi també és enginyer informàtic i doncs d'aquesta manera també ha pogut traslladar totes aquestes sensibilitats a través del piano. Moltíssimes gràcies, Ignasi, Filip.
0: Gràcies a tu.
1: I nosaltres ho deixarem aquí. Avui hem fet aquest programa especial des de Sonar Més D, doncs per intentar explicar quin és aquest escenari que estem dient que ja és un escenari post-IA i de quina manera doncs, podem reapropiar-nos, recuperar el control de la tecnologia i també, fins i tot, fer-la més humana i també més física. Ha estat tot des d'aquí, des d'aquest emplaçament increïble, des d'aquesta arquitectura neoclàssica i gòtica que dialoga i de quina manera molt bé amb totes aquestes propostes tecnològiques i futuristes. Això ha estat tot aquí, a la Barrera del So. Moltíssimes gràcies al Joan Melero, el tècnic, per fer-ho possible. Nosaltres ens retrobem la setmana vinent a les 11 de la nit, el dissabte, a Ràdio 4.